0: i alguns, no? I sí, vam tenir l'oportunitat de fer-ho en català i a més va ser la pròpia Nintendo, diguéssim, que ens ho va demanar. Ai, en quin idioma fem això? No, en el que us sentiu més còmodes. I nosaltres ho vam agrair i vam dir, ostres, doncs sortirem parlant el que parlem a l'oficina.
1: Passa que crec que després, no sé si va ser decisió de Nintendo Espanya o què, va haver una versió després que ho retallaven la part en català, no?
0: Sí, allò va ser una mica confús perquè, diguéssim, les divisions de Nintendo d'Europa sempre fan això, no? Després d'un show, diguéssim, retallen cadascun dels anuncis i, pel motiu que sigui, en Europa només posen l'anunci.
1: Uh-huh.
0: I en Estats Units, en canvi, posen l'anunci i la part que sortim nosaltres parlant després.
1: Clar.
0: I va haver-hi gent que va dir, oh, això és Nintendo Espanya, que s'han sonat.
1: Ah, o sigui que no ha sigut això.
0: I no era això. De fet, ens va trucar Nintendo Espanya i va dir, ei, perdoneu, però és que, vull dir, és una normativa de tot arreu. I després, de fet, van posar aquell tros perquè van veure que podia haver estat, bueno... confós, no?
1: No, totalment.
0: I no, realment. Va haver-hi una mica rebombori i nosaltres estan dient, ei, fixeu-vos en el joc, no?
1: Necessitem
0: vendre còpies.
1: Acaba passant això, no?
0: Però bueno.
1: Tenxa Tax serà un dels jocs d'aquest estiu, d'una forma especial una empresa catalana com és la del David Jaume Andreu, el fundador d'Undercoders. Doncs l'han tret al mercat, està triomfant, hi ha molta expectativa, sortirà el 15 de juliol, va de trens, no sé si algun dia, abans de la del Japó poder posar un nivell sobre Catalunya, Barcelona, i que els trens xoquin amb tot el que puguem trobar.
0: Esperem poder posar-ho. De fet, soc molt fan del tren Granota, del Vallès, que l'han posant i sempre diem, hòstia, aquest disseny ha d'estar en el joc d'alguna manera o altra, l'acabarem posant.
1: David Jaume Andreu, ha estat un plaer, de veritat. Molta sort.
0: Moltes gràcies.
1: 15 de juliol, surt aquest tren que salta, que derrapa, que fa piruetes i que surt de Barcelona, tot i que visualment és el Japó. Moltíssimes gràcies, de veritat, molta sort. Passa un minut, no falta un minut, per arribar a 2:15 del migdia, fem pausa i seguim.
2: Esteu escoltant
3: els millors moments del Via Lliure.
1: Ara que, com dèiem, s'ha acabat el curs escolar, que ja tenim les vacances a tocar, hi ha molts que comencen a pensar en la desconnexió. No sempre és fàcil, sobretot aquests dies, quan està arribant la calor i les nits es compliquen. Evidentment, ara entrem en aquesta onada de calor, la primera de l'any, que ens obligarà a dormir amb ventiladors encesos. Això, alguns, els que en tinguin, O, Déu-n'hi-do aquest ventilador, si sembla gairebé d'un avió. Amb les finestres obertes de bat a bat, també, per tant, amb possibles sorolls que en pipin una mica. Fins i tot amb l'aparició, hosti, això sí que gairebé el Pol Nord, amb l'arribada de mosquits determinats, no?, que apareixen per les orelles de la gent. Vaja, que dormir poc. I si es dorm, a vegades es dorm malament. Per tant, comencen a arribar alguns malsons. Hi ha molta gent que té malsons vinculats a la feina, que és una de les fases de la vida que generen més tensions. I aquest és el joc que us volíem proposar avui. Si teniu malsons vinculats amb la feina, malsons laborals, heu somiat a vegades amb la feina amb malsons, què hi passa en aquest somni, què hi passa en aquest malson? Ens podeu enviar notes breus, breus de veu, el mínim possible, al mòbil del programa, al 606-25-64-39, ens podeu trucar al 902-47-700 o enviar-nos missatges al Twitter del programa. Antoni Bulbena, molt bon dia.
4: Bon dia, tingueu.
1: Antoni Bulbena és catedràtic emèrit de psiquiatria del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenim la Clara Molins, que tal, Clara?
5: Molt bé.
1: Emèrita també.
5: Molt emèrita, amb tot el que faig.
1: Sandra Sotilla, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: No, i ara us preguntaré els vostres malsons vinculats a la feina, Doctor Bulbena, és normal, no?, que tinguem malsons vinculats a la feina?
4: És normal tenir sons vinculats a la feina i a la nostra vida. Home, malsons, sí, és admissible de tant en tant, però...
1: Home, és a les zones que generen més tensió, no?, en una vida.
4: Sí, aquest el tema genera expectatives, genera frustracions, i té a veure amb la nostra promoció i si també ens estimen o no. I està també amb la identitat. Si un no treballa, a vegades perd la identitat. No ho dic pels jubilats, que també ens passa, però vull dir que el tema de tenir una identitat té molt a veure amb la feina. Ara, segur que amb aquest entorn que teniu aquí, vaja, això és... és un escenari de polvorons fantàstics, com dèiem.
1: Com dèiem abans, no? Per cert, vostè ha analitzat també la qüestió de la calor, no?
4: Sí.
1: En algunes ocasions he vinculat a suposo que al descans, a què ens provoca també nosaltres una
4: sí,
1: pujada de calor.
4: Precisament ahir, quan estàveu comentant, jo segueixo molt l'emissora més escoltada de Catalunya els caps de setmana, i ahir escoltava el tema aquest, i trobo que hi ha un tema que suggeriria, diguem, científicament, perquè el tema de la calor està molt clar, que augmenta la violència. Augmenta
1: la violència,
4: Clar, llavors quan dieu, no, repartim bànoms o caixes, però també que o repartim guants de boxa suaus, perquè no. La gent es baralla més.
1: Que es tranquil·litzin.
4: I és important, perquè hi ha molta evidència. Jo faig publicar fa molts anys, quan aquella famosa sequera d'aquí, no, quan aquell cop de calor, tothom va veure si es moria més gent, i a París. Però aquí vam estudiar el tema de l'agressivitat. I ja vam veure, que jo llavors no sabia què fer-ne, però després s'ha confirmat. O sigui, quan hi ha augment de temperatura en un període breu, augmenta l'agressivitat. La qual cosa, que el canvi climàtic és un problema. Però hi ha dades espanyoles, hi ha dades internacionals. Per exemple, la violència de gènere augmenta molt quan hi ha un cop de calor. Als estius hi ha més agressivitat. O sigui que s'hauria de dir que la gent miraria de barallar-se una mica menys.
1: Home, és important.
4: És un tema que és d'higiene, també. Però, vaja, dit això, seguiré escoltant l'emissora més escoltada de Catalunya.
1: No, però li anava a dir que això, precisament, que hem debut tant sobre l'agressivitat als carrers i en determinades accions, és probable que hi hagi, no sé si crims més violents o situacions més violentes durant les èpoques estivals, precisament per aquest efecte que deia.
4: Sí, i també, a part que la gent veu més, però també, independentment, Per exemple, hi ha un estudi molt curiós de les guerres del segle XX, i van mirar les guerres quan havien començat. Doncs va veure que moltes d'elles havien començat amb un cop de calor. Per exemple, el 18 de juliol, us sona? Doncs hi ha moments que ha, a tota Europa i el món van esclatar guerres aprofitant, o sigui, coincidint amb un canvi de temperatura. Ho dic perquè és una cosa que, esclar, sembla com si no fos important, i evidentment ho és, i vaja, ja que tenim dona l'oportunitat, això vol dir que hem de mirar també d'aprendre a manejar aquestes coses.
1: Ens han començat a enviar la gent, després us pregunto els vostres, però ens han començat a enviar testimonis de persones que es dediquen a feines molt diferents per veure com són els malsons en una feina o una altra. L'Alberto ens ha enviat aquesta nota de veu al 606 25 64 39. A veure si el podem sentir. Estava aquí, l'Alberto, de veritat que estava aquí.
6: Nosaltres ens dediquem a fer càterings per rodatges i, per tant, com us podeu imaginar, l'esmorzar i el cafè són fonamentals, i llavors tu arribes a primeríssima hora, normalment ets el primer, i has de muntar una taula amb tot l'esmorzar i el cafè. El meu somni, que es repeteix infinites vegades, és arribar, muntar-ho tot, i la cafetera no funciona. I dir, ostres, no pot ser, tinc una altra cafetera. Canvia la cafetera, no funciona. I entrar en un bucle infinit de canvi de cafeteres on cap de les cafeteres funciona i clar, comença a venir com tota la gent i tu no tens cafè per oferir. I és molt angoixant, molt angoixant.
1: I tothom et vol pagar, suposo, no? Estan allà darrere amb el cafè, on tinc el cafè? Aquest és l'Alberto, que es dedica a la qüestió precisament del càtering. Li han preguntat a la Mariona Martínez, la companya dels serveis informatius, a veure quin és el seu malson.
7: Un somni recurrent que tenim les persones que ens dediquem a fer butlletins en aquesta casa és el de tenir problemes a les cabines o problemes amb el directe, no? Jo una vegada vaig somiar que entrava a la cabina per fer el butlletí, deia bon dia, són les 12, i al baixar la mirada veia que no tenia cap peça, cap notícia redactada i no podia llegir absolutament res. I també vaig somiar una vegada relacionat amb això, volia fer el butlletí i al intentar parlar no em sortia la veu.
1: Hosti,
7: tenia tot preparat, tot bé, i estava en directe i era incapaç de parlar, de dir cap paraula.
1: Crec que aquest malson l'he tingut jo els dos exactament iguals.
8: I tant.
1: Obrir la boca i no poder parlar, per algun motiu, que no surt la veu, i l'altre és mirar a terra i veure que el paper està en blanc. I no tens res, absolutament res a dir.
8: Tots són diferents versions de són les 10 en punt, he de començar a parlar, i de cop m'ha desaparegut el que
1: havia
8: de dir.
1: Això també tu els has tingut, Sotillo?
8: Jo els vaig tenir mentre feia butlletins o mentre feia informatius. Era recurrent també tenir diferents versions d'aquest somni, però curiosament, a la que he vingut al Via Lliure, ara ja fa uns quants anys que sigui aquí aquest programa, l'he deixat de tenir.
1: Ah, mira.
8: Jo no he tornat a somiar més que arribava tard al butlletí.
1: Un canvi de feina, senyor Bolbena, sempre ho arregla, això.
4: Mira, arribar en aquesta sala climatitzada, ja veig que té un efecte terapèutic.
9: És un refugi climàtic.
4: No, precisament amb el tema, ara que ho digueu, el tema del dormir, ara cada cop s'estudia més, si hi ha un tipus de coixins amb temperatures diverses que ajuden a dormir millor, per cert, parlant de temperatura. Ah. Però vaja, no, el tema de que digueu és aquests somnis són... és tot això, qualsevol somni, part de la interpretació literal, que diuen que això té que veure amb el pare o amb la mare, no. Són aspectes que ens remeten a pors universals, com deia en Jung. I aquesta, per exemple, lo típic de l'ansietat és l'ansietat anticipatòria. És a dir, que abans... O sigui, hi ha un cervell que ens prepara per a alguna cosa i un altre que ens fa fer allò. Afortunadament, els que ens fa fer la feina, com vosaltres feu, és aquest no es toca. O sigui, en l'Albert, la cafetera,

0: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
1: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
2: Anunci nou sobre el 012 i estava jo allà de l'EQTP amb el Word, apuntant moltes idees i ja està. El somni s'acabava aquí, no passava res més. I em vaig llevar aquell dia i me'n vaig anar a la feina a fer exactament el mateix que havia somiat.
3: Perdona, un mal son de fer el que ja fas.
4: De repetir terrament el que ja fas quan estàs despert.
3: Sí, sí, increïble. Però llavors vol dir que la teva vida és un infern, diguem-ne.
5: No descanses,
4: clar,
5: no?
4: Treballes quan dorms, també.
3: Treballar normal al somni, eh? No que hi hagi un impacte, sinó anar treballant.
6: Sí, això es fa també a vegades amb el que diu els somnis dirigits, com pot estar treballant hores sense moure's de lloc. Però vaja, aquest és més aviat favorable si t'ho prens bé. Perquè l'important és la sensació emocional d'això. Perquè molts somnis són negatius, precisament. Però si aquest s'ho pren bé, home, doncs mira, això és... I a més cobra per fer-ho, que clar, què més voleu?
3: Què deuen somiar els cuiners que tenen, quan tenen malsons? Tinc la Maria Nicolau al telèfon, em sembla, el 902-47-700. Hola, Maria, com estàs?
7: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Tu tens molts malsons de la feina o no?
7: Mira, ara ja no. Ara ja no tant. Però, a veure, si durant quasi més de 25 anys de cuinera, hòstia, si hi ha hagut nits que de despertar-se suant i cridant, sí.
3: Però què eren aquests malsons?
7: Mira, jo el que de seguida em ve al cap és estar dormint i en aquell llindar, segurament, entre estar realment adormit i no acabar d'estar, sentir la màquina dels tiquets per on te van sortint comandes. I als restaurants hi ha a vegades el cambrer que porta una PDA, una tablet, i llavors envia les comandes a la cuina sense haver-hi d'anar. I les comandes a la cuina entren per una impressora de tiquets i anar sentint cric-cric-cric-cric-cric-cric-cric-cric el soroll de la màquina dels tiquets. Està pensant, no, em vull morir,
3: No arribo, no?
7: Sí. Aquest és un clàssic.
3: Un soroll, no? Com a malson.
7: Soroll. Per mi, sí, el soroll.
6: I també les olors, segurament. La Maria sap que algunes olors també li poden portar en aquesta anticipació. El son té molta gràcia en recollir lo sensorial. Mm-hmm. I per tant, un soroll, però un olfacte, de fet, ja, avui dia que es fan, hi ha mecanismes i tractaments que tracten de reproduir lo que somiem, per millor, perquè el somiar és una màquina meravellosa, per cert. I llavors es fa com a tractament utilitzar, provocar un tipus de somni. Mm. Doncs un dels màquines que hi ha és, per exemple, provocar-ho a partir de sorolls o a partir d'olors.
3: D'olors. Ah. Ostres, Maria, tu has somiat en olors alguna vegada?
7: He somiat
3: en olors. Un somni que intervingui l'olor.
6: O que desperti l'olor, sí. Desperti un somni.
7: Bueno, això, de fet, és una mica el mite fundacional de la Magdalena de Proust, no? Vull dir, les olors et porten a puestos i et permeten fins i tot somiar despert. Però després hi ha una altra segona versió del malson, que per mi és terrible, i és el d'arribar a la una del migdia, sentir que s'obre el menjador, que els clients comencen a entrar i de cop adonar-te que no tens menjar.
3: Ah, home, clar.
7: Hòstia.
3: I ara què els hi dic jo, no?
7: S'obre un abisme i en alguna ocasió, perquè aquest és un malson repetitiu, en algun moment m'he trobat que al costat meu hi ha una gibrella immensa amb poder 50 quilos de patates que estan crues, s'han de pelar, tallar i transformar en alguna cosa que doni sentit a la visita dels clients que estan ja apinyant-se, afamats, al menjador. És horrible.
3: És com dient-te, tens menjar, però ara la feinada la tens tu per atendre'ls i cuinar aquestes patates, perquè, clar, les has de pelar, les has de rentar, les has de cuinar, fer alguna cosa, i els clients ja estan cap a dintre.
7: I és una mica la sensació molt semblant a nivell d'aquesta angoixa d'aquell malson que crec que és molt estereotípic de sentir que hi ha una presència que et persegueix pel carrer, una presència maligna, sí. I que tu

0: ets incapaç de córrer, només pots caminar molt a poc a poc.
1: És veritat, és veritat. I cada cop està més a prop,
0: eh? La sensació... Oh, és aquesta sensació.
1: Gràcies, Maria Nicolau, una abraçada molt forta.
0: A vosaltres.
1: Perdona, aquesta sintonia... Que,
2: saps per què és aquesta sintonia? És el meu somni.
1: És el teu malson.
2: Més aviat el meu malson.
1: Sí.
2: És a dir, jo estic habitualment a la sala de màquines dels serveis informatius...
1: Això sona a les 8, a les 8 i 3, 4, 5, sí.
2: I somio que arriba aquest moment que tu em dones pas i... a veure, sentim-ho.
1: Sí.
2: I jo n'he arribat a la taula...
1: Home, però com t'he de donar pas si no has arribat a la taula?
2: La sintonia sona i sona i sona i jo estic a la redacció redactant, reescrivint mil vegades el titular i no me'n surto i no me'n surto i tu arrenques sense mi. És una por que tinc.
1: Jo què faig? M'invento el titular.
2: No, sona la sintonia in eternum.
1: I jo t'esbronco després o no?
2: No, perquè ets un gran cap.
1: No, però heu somiat algun cop que un cap us esbronca o no?
2: Jo no, veus? Jo això no ho he somiat.
1: És que maco.
2: Més aviat sóc jo que no me'n surto amb allò que faig.
3: Mm. Jo crec que no he somiat que m'esbronques com a cap,
2: tu, Xavi.
3: Però a mi em passa una cosa molt curiosa, us he dit, ara ja no somio que arribo tard als butlletins, sinó que la manera com el Viallibre surt dels meus somnis és que són figurants, són personatges que de cop apareixen al meu somni, companys de feina, amb un somni que segurament no té res a veure amb la feina.
1: Però tenen alguna,
3: però tenen
1: algun paper.
3: Un paper.
1: Un paper, però petit o...
3: Depèn. Això, depèn.
1: A veure, tenim més malsons vinculats a la feina de la gent que ens està enviant notes de veu o trucant al 902-4777. Per cert, l'Oriol de Balançó, que ens està escoltant, diu, el meu avi i el meu pare, això m'ha semblat interessant, han tingut el mateix somni que jo, somnis hereditaris, gairebé, no?
2: Oh.
1: En època d'exàmens de final de curs. Diu que estan exercint la seva feina ja, professionalment, i de cop recorden que no tenen la carrera.
2: Sí.
1: Boníssim, això.
4: Sí, sí, justament ahir m'ho deia la meva dona, precisament.
1: Ah, sí?
4: Si sóc psicòloga, ja. Però, en canvi, ara és com si no hagués aprovat els exàmens.
1: Que això podeu passar als metges. Imaginar-se que tu vols ser metge i et trobes somiant en una sala d'operacions... I dient amb allò a la mà, dient, però si no tinc la carrera, jo què he de fer amb aquest cor obert?
3: Clar, això és una por interna.
4: Abans, quan parlava la Maria Nicolau, no és la por aquesta anticipatòria, com la Clara parlava, que és l'anticipació, i aquest explica moltes coses. Però també hi ha un cop, hi ha la de fallar directament. I aquest és un d'aquests. O sigui, de cop, llavors, aquest punt de la por al fallo continua sent anticipatori, però ja té que veure amb la seguretat, amb l'experiència. Fixa com tu se t'ha curat aquí.
3: Ara de cop soc molt segura. Terapèutic.
4: No, però és curiós també, perquè els somnis hi ha una cosa que fan, que és que, i és important des del punt de vista de l'estructura del somiar. Fixeu-vos que quan somiem, fem d'espectadors. És a dir, la nostra
1: veiem una pel·li.
4: Actuem. I el fet de que algun mecanisme ens posi d'espectadors a mirar de fora, com ara deies, és a dir, que el subjecte i l'objecte canvien, es veu que és un mecanisme bàsic perquè el cervell utilitza, perquè ho podem mirar una mica de fora i organitzar allò que ens està oferint d'una altra manera. O sigui, aquest aspecte d'espectador, aquest teatre, que de fet els grecs quan feien... Hi havia un tractament que era i encara es fa, vull dir, el tema de reproduir el dormir, i es feia amb temples, llavors una de les coses que feien els temples, perquè la gent vins allà a curar-se i a dormir, després de massatges i això, els feien al teatre. O sigui, abans de que tinguessin l'experiència onírica terapèutica, doncs això els feien al teatre. És a dir, aquesta visió de fora que la son ho reprodueix, ja en el temps de l'Esclepion ja ho feien així. O sigui, que és un detall que diu que m'ho expliqueu, que és aquest aspecte de veure-ho com de fora, no?
1: Mira, tinc allau de missatges, els heu d'anar gestionant com puguem, no sé si els podrem sentir tots. Des de la Seu d'Urgell ens envien un missatge, un malson, d'una educadora social.
5: Jo tenia un somni molt recurrent quan treballava al centre penitenciari. El dia que m'explicaven, entrevistava un intern, m'explicava el delicte, la nit el somiava. És a dir, he somiat que sóc una assassina, he somiat que sóc traficant de drogues... fatal. Van ser uns anys molt, molt difícils.
1: Oh, brutal.
5: Però bé, per sort ja han passat i ja no ho somio.
1: Estàs en contacte amb persones que han comès delictes i de cop t'expliquen la història i tu et converteixen en protagonista del delicte. Aquesta oient.
2: Això és una empatia molt gran.
1: No, brutal, brutal. Aquesta altra, d'una perruquera que treballa en un hospital i una residència de gent gran.
6: em posa molt, molt nerviosa, perquè fa que tingui molta gent, molta gent, molta gent, i que no la pugui acabar fent. O gent que la porto a la planta i de cop i volta em giro, o han caigut per les escales, o no hi són, o els hi ha passat algun infart o alguna cosa d'aquestes. Són molt coses irreals, però que quan estàs dormint ho passo realment molt malament.
1: És una barreja de tenir molts clients, i clients entre cometes, no? En aquest cas en un hospital o una residència de gent gran, però que a més els hi passi alguna cosa mentre t'estan esperant, no? Des de Tarragona, el patiment d'un clarinetista.
7: He somiat moltes vegades que o arribo al concert sense clarinet o sense la camisa, me n'he de tornar a casa, el fet de tornar a casa fa que no arribi a l'hora al concert, o mentre torno a casa passa alguna cosa que fa que no pugui arribar, per tant no puc arribar mai a agafar el que sigui que m'hagi deixat a casa, i bé, és molt angoixant perquè no acabes mai d'arribar enlloc.
1: M'encanta, que tothom tingui el seu malson. Tinc en línia la Lourdes, ha trucat al 902-47700, el 902-47700, la Lourdes, que és jubilada, em sembla, però que treballava d'empleada de banca. Lourdes, bon dia. A veure si la puc sentir.
8: Bon,
1: hola, bon dia. Explica tu, Lourdes, tu mateixa diràs el teu malson.
8: Sí, jo fa 11 anys que estic jubilada de la banca,
1: sí.
8: I era caixera. Doncs fins i fa molts anys, 8 o 10 anys, tot i estar jubilada, encara somio en que he de desar els diners en algun racó, en algun lloc on no me'ls puguin robar.
1: Què diu ara?
8: La veritat és que passo una nit molt estressada i, bueno, fatal.
1: Però assumia que entren a robar o només que d'amagar-los?
8: He d'amagar-los, perquè no m'ho trobin i no trobo un lloc on deixar-los. I tot això és molt, molt estressant.
1: Però llavors no acaben d'entrar mai els lladres? Només és el neguit d'anar-los a guardar?
8: No,
1: no apareixien,
8: sí,
1: no apareixien.
8: Sí, els vaig veure una vegada, però no els veig mai, els lladres.
1: Clar, és l'atenció prèvia.
8: Sí, exacte.
1: Mm-hmm. Lourdes...
8: I molt estressant.
1: I tant. Moltíssimes gràcies, Lourdes. Una abraçada.
8: A vosaltres, adéu, bon dia.
1: Va, tenim més missatges. Una infermera que somia en un passadís infinit ple de pacients que no s'acaba mai... I si algun dia arriba al final, s'adona que hi ha una escala que la porta a un altre passadís que està ple de pacients. Des de Gavà també ens envien un malson d'un cambrer que somia servir sempre el mateix cafè a una persona que no li dona les gràcies.
3: Oh!
1: Es passa tota la nit anar donant cafès i ningú li diu mai gràcies de res. Del Prat de Llobregat, un venedor de minerals de col·lecció amb malsons de fires.
9: Un dels somnis recurrents és arribar a la fira quan ja està mig muntada o ja està obert al públic i tu encara ni has muntat, ni has posat els llums, ni has posat el material, i la veritat és una mica angoixant.
1: Mm. O fins i tot una directora d'escola a qui no li fa cas ningú.
10: El meu malson principal era que jo el primer dia de classe ningú em fa cas. Ningú, absolutament ningú. Ningú. Ni el professorat, ni els nens. Tothom passa de mi i hi ha una ràtio increïble de nens i no em fa cas. Ningú.
1: Aquesta és la de... aquesta directora d'escola. Clar, molts es repeteixen aquesta idea d'una feina que no acabes d'executar bé o que no s'acaba mai, doctor Bulbena. O sigui, sí. Aquesta cosa de que no... O no ets prou bo fent el que has de fer... O bé que es quedés infinit.
4: Sí, fixa, aquí, si poguessin més o menys dividir el que hem dit, primer, hi ha aquest que us deia abans de l'anticipació que continua sortint, abans d'algun event... Que
3: amb diferents feines, però...
4: Aquest és molt important. Segon, hi ha de la consumació, és a dir, que jo faig una cosa i no me'n surto. Que aquest ja és diferent, aquest ja té a veure més amb la seguretat i amb la impotència, és a dir, que faig una cosa i no surt bé. Aquest és... I després hi ha un altre, que n'hi ha un altre que heu comentat, dic, pels que van trucant, que és el tema de sentir-se despreciat, és a dir, que no t'apreixen.
3: No et fan cas.
4: I aquests són tres temes que, clar, què hem de fer amb els somnis? Interpretar-los amb diccionari? No, es tracta de veure aquestes pors que tots tenim i respectuosament i amb intimitat veure com lliguen amb les nostres històries i com ho podem arreglar. Però en el fons hi ha sempre aquestes línies, no? I si un té més por de la impotència de que no funcioni, no és el mateix que si tens la por del rebuig. Encara que hi ha qui té l'estrès. Això és veritat.
1: Tinc una pila de missatges més que no els podrem ni sentir ni llegir tots, però per exemple la Montserrat ens diu, bon dia, jo tinc 74 anys i des de sempre que somio que faig tard a la feina, no passa el bus, m'equivoco de metro, el que sigui. L'Albert, somiar que ets a la feina i de cop caus al buit i no pares de caure fins que et despertes. Aquest, el despertar de la caiguda...
4: Sí, aquest sí que és molt interessant, perquè aquest implica el sistema vestibular, que a vegades és en sentit positiu, perquè un vola, i el volar no sempre és negatiu, però la caiguda sí que és un aspecte negatiu, perquè et porta a la impotència.
2: Ha de canviar de feina, aquest home.
1: També. Sí. Bueno, a veure si es dedica, potser es dedica a llançar-se al buit.
2: Fa
1: parapent, potser de feina professional. També tenim un missatge que ens ha enviat al 606-25-64-39, la Sara, que diu que es dedica al món de la recerca.
11: Dins del món de la recerca biomèdica és bastant comú somiar doncs, amb experiments fallits, ratolins que s'escapen, mostres que desapareixen, però una vegada em va passar una cosa molt curiosa, i és que estava a la feina dissenyant un mètode per detectar un fàrmac a la sang de pacients, feia setmanes que no aconseguia obtenir resultats. Llavors una nit vaig somiar que feia com un tipus d'experiment concret i que en el somni resolia el problema. Llavors em vaig despertar enmig de la nit, ho vaig apuntar en una llibreta i vaig pensar demà ho provo. I tal qual l'endemà vaig en el laboratori i sorprenentment va funcionar i a partir d'aquell moment vam poder detectar el fàrmac en pacients.
1: Però això no és un malson. Això és una... un somni fantàstic.
2: Clar.
1: O sigui, ha somiat la solució d'un problema mèdic, científic,
2: boníssim.
1: I l'ha aplicat i ha funcionat.
4: Sí, és que precisament poder parlem molt del negatiu del somiar, però abans us deia, el tema del somiar és una maquinària meravellosa. Mm. I de fet ha donat molt... Per exemple, el Yesterday la va fer en Paul McCartney d'un dia que estava mig somiant. Fórmula del Benzeno la va fer el Kekulé, doncs, mig despert. El que va inventar la màquina de cosir somiava que uns índios l'estaven tirant amb unes llances i va veure que les llances tenien un forat i va descobrir posar el fil en la punta de la... O sigui que en el moment de somiar hi ha una creativitat molt important. Per això que hi ha màquines, com us deia abans, i hi ha tècniques dels grecs i molt abans de Crist que es deia la incubació dels somnis. Uh-huh. És a dir, que aquest aspecte de rescatar, i ara hi ha una màquina que han fet els del MIT, d'una màquina que tracta de reproduir aquesta capacitat de descobrir que tenen els somnis. O sigui, que hi ha una part terapèutica que... I clar, hi ha molta gent que ho diu, això. I és veritat, si un s'aixeca a les 5 del matí, mira, amb tots els respectes pels que esteu fent això,
1: ajuda, però no tant com descobrir un avançament científic.
4: Segurament és quan esteu en aquell moment gloriós, és quan dieu, avui això ho faré... Això no m'ho ha fet el vestir, ho faré jo. Mm-hmm. Segur que penso això.
1: Doctor Bulbena, sempre és un gust, de veritat. Moltíssimes gràcies. Catedràtic emèrit de psiquiatria i, vaja, una persona que coneix bé aquest programa, com ha demostrat, i en fi, que ens ajuda també en aquestes circumstàncies. Ens hem quedat amb una pila de somnis i de malsons a l'antena de recupera. En fi, jo crec que ens tocarà fer una altra edició.
3: Tu, Xavi, no has explicat els malsons.
1: Ah, bona. Ja ho he dit moltes vegades, els butlletins. I ara havia...
3: Però del programa no en tens cap?
1: Durant el programa...
3: Que són les 8. Bon dia, són les 8.
1: Sí, però és que a més... Et diré que hi ha malsons que al final acaben sent veritat, perquè el de haver d'improvisar perquè alguna cosa no ha funcionat ja em va passar fa dues setmanes, que vaig saludar a les 7 del matí, no s'havia actualitzat el paper i els dos minuts d'allò van ser improvisats, doncs mira, ja passa. Llavors ja està, salta el cervell anticipatori i tenia-lo.
3: Ja t'ha preparat, és totalment. El que has explicat.
1: Dos minuts i tres quarts de 12 del matí. Va, fem pausa i de seguida Aina Clotet en aquest estudi.
12: Esteu escoltant
13: els millors moments del Via Lliure.
14: 1, 2, 1, 2, 3.
15: El Via Lliure, primers auxilis.
1: Carlos Sanón, bon dia.
16: Bon dia.
1: Què tal? Què ha sigut aquest gall?
16: Bueno, bastante.
1: Què t'ha passat?
16: No sé, que estava jo ahir susmés a alguna cosa rara.
1: T'has fet un Guardiola aquí.
16: Totalment.
1: Hola, Llucia Ramis, bon dia.
17: Bon dia.
16: No, però ja s'ha pogut preparar.
1: És més, ha fet com... Ha baixat el to.
17: Bon dia.
1: Ha fet un hola.
16: Ha posat veu a la ràdio.
17: Bon dia.
16: Hola, baby. Hola, Carlos.
1: Vosaltres teniu malsons amb la feina?
17: Sí.
3: No, he tingut no. més, ara no tants, però n'he tingut bastants. Sí,
1: sí, eh? Perquè d'aquí una estoneta, quan acabeu vosaltres, parlarem amb el doctor Bulbena sobre els malsons vinculats a la feina per escoltar els de la gent, perquè clar, tothom té feines diferents. Quin tipus de malsons té
3: jo el pitjor que he tingut,
1: un carter?
3: El pitjor que he tingut mai ha estat una vegada que venia a la ràdio.
1: Sí, aquest era el malson, eh? Venia a la ràdio,
3: sí, i no sabia de què havia de parlar.
1: Clar.
3: I jo deia, bé, ja m'inventaré qualque cosa. I arribava el moment de parlar i no sabia què dir. Llavors em quedava en blanc.
1: Pànic.
3: I llavors el conductor, que no eres tu, se'm quedava mirant com de dir, però parla.
16: Parla o vés-te'n a RAC1.
3: I era l'horror. No sabia què dir.
1: És de veritat, eh? Notes de veu al 606-25-64-39. Notes de veu el més breu possible, sisplau, explicant quin tipus de malsons vinculats a la feina teniu aquests dies que costa dormir una mica perquè fa una calor considerable. Bé, anem a fer els primers auxilis, remeis culturals per tots els mals. Avui quin és el mal?
3: Avui venim a parlar del mal de tots els mals.
1: El mal de tots els mals?
3: N'hi ha que el pateixen més que d'altres, n'hi ha que el gaudeixen, n'hi ha que l'empren per fer mal i n'hi ha que es diverteixen justament en emprar-lo per fer mal. És un mal que pot ser mortal, pot ser lesiu, pot provocar catàstrofes i alhora ens fascina, il·lumina grans celebracions. És un mal bèl·lic, lúdic, enlluernador, ensordidor. Té una olor molt característica. Avui volen parlar de la pólvora. No posen en remei el mal de la pólvora, perquè hi ha molta gent que diu que no és un mal, no el considera com un mal. Però sí que han volgut endinsar-nos en la seva naturalesa per saber a què ens enfrontam.
16: Bueno, de fet, què seria nosaltres sense pólvora, no? El concepte d'allò que serveix perquè alguna cosa esclati, perquè el camí quedi lliure d'obstacles, perquè res sigui igual que era fins a aquell moment. I a mi, personalment, com l'olor de la benzina, l'olor de la pólvora, m'agrada moltíssim.
1: T'agrada l'olor de la pólvora,
16: molt,
1: eh? Sí.
16: Molt.
1: O sigui, quan ha esclatat allò una mascletà a València...
3: M'agrada l'olor de la pólvora...
1: Al matí.
16: Al matí. El Napalm no he provat.
1: No sé quin és l'olor del Napalm.
16: Però...
3: Dimarts és la nit de Sant Joan, ja tenim petards de tot arreu, i per això avui, a primers auxilis, tractarem el mal de la pólvora.
12: Pólvora le dicen con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar. Si algún día tú sales con ella te podrás convencer que chamaca más rebelde no te habrás de encontrar. Si una vuelta das en coche ya te convencerá que no hay quien la contenga si te empieza a besar. Pólvora le dicen y con mucha razón.
1: Això és antiquet, eh?
12: Pasa por ella,
1: això és antiquet, eh?
16: Bueno, sí, però és tan antiquet que fa gràcia.
1: Un altre gall t'ha sortit, eh?
16: No sé què
1: t'està passant.
3: Para sortir ahir vespre?
16: Sí. És això?
1: Pot bueno, pot ser. Vas prendre pólvora?
16: No, doncs és un grup que es va formar l'any 57 a Mèxic i és dels primers grups de rock and roll
1: rock
16: en castellà.
1: Rock, el 57?
16: Sí,
1: hosti, doncs és ben bé l'inici de l'inici de l'inici.
16: Total,
1: eh?
16: Aquesta cançó que es diu Pólvora, el grup és Los Locos del Ritmo, de fet encara funcionen, evidentment, en canvis de formació, però al principi
1: home,
16: es deia...
1: no sé si en deu cada cap.
16: Sí. Hi ha un
1: del 57 i encara toca?
16: Sí, sí, un pianista.
1: Però si fa 70 anys, quants en tenia?
16: Bueno, jo què sé, tocarà la tecla, tocarà 18, 20...
1: Mare de Déu.
16: Bueno, i aleshores...
3: Quina va començar?
16: No ho sé. No ho sé. I he vist a l'obituari de tota la formació, si hi ha moltes creus de gent.
1: Home, clar.
16: Murió.
1: Què vols?
16: Doncs el nom, o sigui, al principi es deia Pepe i los Locos, i van mantenir el tema de los Locos, perquè en aquell moment, als anys 57, a Mèxic, li deien, però on aneu a aquest tipus de música, que està clar que no tindrà futur, i per què no us dediqueu a músiques més així. Aquí heu sentit, no?, per això que... lo de chamaca, i després aquesta idea de la pólvora, que és una noia que quan algú s'apropa explota, no? Una persona explosiva, no? I en aquest sentit...
1: Pura dinamita.
16: Palos pollos.
1: Anem amb el... Dinamita palos pollos, sí. Anem amb el nom científic de la pólvora. D'on ve això de la pólvora?
3: Deriva del llatí pulvis pulveris, que significa pols o terra. Originàriament la paraula designava qualsevol material reduït a partícules fines i, de fet, polvoró ve d'aquí. Bé, es refereixen a aquesta textura fina i seca que quan es menja es fa pols a la primera mossegada.
16: Bueno, de fet, haurien d'anar apuntant temes que surten incidentals. Per exemple, com menjar-se un polvoró? Jo crec que aquí hi ha un programa...
1: Com menjar-se'l?
16: Com menjar s'ha?
2: L'esclafau...
1: Sí, s'ha d'esclafar.
16: Oh, però no, i agafar-lo sense esclafar i anar...
1: No, que és bueno, un desastre.
2: No es desfà, no.
1: Perquè
2: es
1: desfà tot i queda...
16: No, hi ha un tema, hi ha un tema. No solventem d'aquesta manera tant.
2: Bé, després la pólvora va derivar cap a la definició de pólvora de canó o pólvora negra, que és aquesta expressió que es va consolidar sobretot a finals del segle XIV, i d'on ve la pólvora? De la casualitat. Es veu que els alquimistes taoistes de la dinastia Tang, al segle IX, cercaven l'elixir de la immortalitat. I llavors...
1: I van trobar la de la mortalitat.
2: Sí.
16: Es va passar un...
2: Se'ls va ocórrer mesclar salnitre, sofre i carbó vegetal. No varen trobar la vida eterna, però sí un compost amb propietats explosives, el qual inicialment li varen dir medicina de foc. No sé per què, però...
1: No, i tant.
2: Medicina
1: ho curava tot de cop.
2: Sí, ja no tenies mal.
1: Res.
2: I després la història de la pirotècnia va començar amb el foc i el soroll a la Xina antiga i al principi omplien canyes de bambú per crear petards que espantassin els mals esperits en les cerimònies religioses i festes.
1: Home, l'inici era lúdic, per tant, eh?
2: Sí, val. Inicialment sí.
16: Sí, però de tota manera no van trigar molt a veure que això tenia un ús militar.
1: Clar, no?
16: Això va ser l'any ja 904 que es documenten fletxes incendiàries, no? Sí. I després, el 1232, ja s'usaven coets contra els mongols. 8 anys després... es coneixia a l'Orient Pròxim i la pólvora va arribar a Europa segurament a través de la ruta de la seda.
2: I en aquest continent el seu primer gran ús va ser l'artilleria, però durant el Renaixement ja tenia un vessant festiu a les Corts Reials. Al segle XVII era clau el desenvolupament de tècniques pirotècniques. I una de les primeres evidències de la seva presència a la península Ibèrica és el Regne de Granada, el 1324, ja hi havia pólvora, i es va el que va fer la pólvora va ser transformar les guerres, no? Perquè,
1: com a tecnologia.
2: Clar, en els 14 i els 15, els segles 14 i 15, els canons com els que varen abatre Constantinoble en 1453 varen provocar que les fortaleses medievals quedassin obsoletes. Havien de fer un altre tipus d'atac.
16: Sí, més endavant les armes de foc el que van fer també és canviar completament els atacs. És a dir, ja no hi havia un cos a cos com en el temps de les espases, sinó que podies disparar a distància. I no només els atacs, sinó també el concepte de la guerra que ja no depenia de valors com la valentia, les tècniques de lluita o la força bruta. És a dir, els febles, els covards, els espavilats tenien una oportunitat davant les bèsties, els homes que s'havien convertit en màquines de matar. És un canvi com després va ser més bèstia el tema de les ametralladores o ara els drons.
2: Però més enllà de la guerra, la pólvora ha estat clau en la mineria, la construcció, la indústria de l'entreteniment pirotècnic.
16: Túnels, mines, els trens, la comunicació entre països i poblacions, el comerç, o sigui, res hagués estat com és ara sense la pólvora. Però bueno, estem ja gairebé en Sant Joan, o sigui que podíem anar per feina.
2: Bé, al segle XIX els focs artificials fins aleshores només feien explosions i algunes espurnes,
1: o sigui,
2: però...
1: fent soroll,
2: sí,
1: i una miqueta... Sí. I és alguna cosa.
2: Sí, llavors a partir del segle XIX descobreixen que si afegia sals metàl·liques a la pólvora s'aconseguien colors brillants. Per exemple, l'estronci dona color vermell, el coure dona el color blau, el bari color verd, etc. No? I avui, evidentment, això ja no es fa així, la pirotècnia es dissenya amb ordinador, els castells es munten amb sistemes elèctrics i es disparen de manera mecanitzada i això permet sincronitzar-los amb música o crear formes complexes al cel, com comprovem el piró musical cada any o fa uns dies a la Sagrada Família.
16: Per cert, no sé si heu parlat ja de la figura de Gaudí en drons. Jo no us va recordar una mica...
1: No critiquis, eh?
16: No, però no us va recordar una mica l'esperit de Mufasa quan se li representa Simba en el rei Lleó?
1: Molt lleig, això que estàs fent ara. Però perdona, aquella escena és maca, la del rei León.
16: I Lisa Simpson, quan si li...
1: No, Lisa Simpson ja no, eh?
16: Sí que sortia aquell músic de jazz, també.
1: No.
16: A mi no em va agradar allò dels drons.
1: No et va agradar allò dels drons.
16: No, tot va semblar excels.
1: Sí.
16: O sigui, va ser una passada, però
1: excepte els drons.
16: Vas pensar, tio, això és una mica... Jo què sé.
1: No em va agradar.
16: No em va agradar. Podríem repetir-la?
1: A mi l'únic que em va sorprendre va ser el gràcies final, que vaig pensar, bueno... No?
2: Ja. Sí.
1: Que em va recordar, segons els powerpoints aquells que feia Mantes,
2: sí.
1: Que era sí, tot una explicació, i al final, gràcies, moltes gràcies. Doncs una mica això.
2: A més, bueno. De quadern de cal·ligrafia.
1: Sí, totalment.
16: Sí, la lletra també era... La lletra de dron també l'hauríem de donar una volta. I'm drunk.

0: I això què és?
1: Doncs això és Robert Gordon, que és un, era un cantant, encara funciona de rock and roll, i aquesta cançó Fire, de fet, és una cançó de Bruce Springsteen, que va compondre doncs, quan estava fent el Darkness, i que, bueno, ell tenia un concepte dels discs, i aleshores hi havia cançons que quedaven fora, i una d'aquesta. Aquesta la va compondre perquè la cantés Elvis Presley. I li va enviar la maqueta, però Elvis Presley va morir, i aleshores, bueno, primerament va anar a mans d'un grup que es deia The Pontiac Sisters, i després aquest de Robert Gordon, que era un rockabilly de tota la vida, i va aconseguir un èxit, cosa que en aquell moment al Bruce li faltava encara un single.
0: Una cosa sobre això del Gaudí, ara et recullo aquí, me'n recordo que hi va haver-hi un fil de Twitter, crec que és de... Ai, no recordo com es diuen els d'arquitectura. Estudi d'arquitectura, no sé, una persona que sempre fa molts comentaris al voltant de la figura de Gaudí i molt interessants, i sobre la Sagrada Família, i va dir que era un gran malalt de la pirotècnia, Gaudí. Que ja havia fet celebracions per Sant Joan o Sant Pere, en què encenien bengales o llançaven coets.
2: Mira que bé.
0: Vull dir que aquí en tenim gaire? O sigui, el record de quan va començar la pirotècnia a Catalunya?
2: Sí, el segle XIV. El segle XIV ja es coneix l'existència de pirotècnics que fabricaven artefactes per a festes.
0: A veure, que són bastant malalts del tema, eh?
2: Sí.
0: La riba mediterrània és bastant habitual, això.
2: Molt. I llavors, clar, comencen a manifestacions culturals pròpies com els correfocs, les mascletes, els castells de focs de les festes majors, no? Dèiem que dimarts és la nit de Sant Joan, se celebra el solstici d'estiu, que és una celebració pagana, en què el foc és protagonista, perquè es considerava que tenia virtuts purificadores i protectores.
1: Sí, les flames de la foguera, els petals i el soroll allunyaven i espantaven els mals esperits i les bruixes que es creia que ploraven aquella nit. El problema és que també espanten els animals i les persones, això sí, també això és obvi.
2: És el problema.
0: A veure, hi ha persones que també no està malament que espantin.
1: Sí, ja.
0: Que s'allunyin, bueno, com mals esperits.
1: El que ens importa una mica són els gossos, no?
0: Ja, una mica.
2: No, i els ocells també, eh?
1: Sí, també. No només, no? Però que realment és un pànic, sobretot els gossos, que tenen un sentit de l'oïda tan agut, és veritat que, hòstia, realment el fotiment de soroll que fem...
0: Jo ja ho vaig dir que el meu devia ser un rar avis, però li encantaven els petards.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: En esteu cas?
0: Sí. Li encantaven.
2: Per què?
0: No ho sé, jo no podia parlar amb ell, jo no li vaig poder preguntar. Però
2: com saps que li agradaven?
0: Pues perquè anava boig a buscar-los. Doncs bordava una mica i llavors tiraves una piula i el tio, com si li traguessis una pilota, anava a buscar-lo.
1: Que fort.
0: Que li dius, bueno, a veure si li petarà la cara.
2: Ostres, el meu comença a tremolar, pobret, i em fa una pena perquè està ja tremolant tota l'estona.
1: Sí. Jo tenia una cosa que l'havien de donar ansiolítics.
0: Sí, molts. Acaben allà fregits a terra, allà.
1: Sí, com... fatal.
2: Bé, els petals de la nit de Sant Joan estan documentats a Catalunya des de l'edat mitjana. Al segle XV-XVI ja eren habituals de la Ravalla. Xavier de Terós diu que la primera menció que hi ha a Catalunya de la nit de Sant Joan és del segle XV, i en aquella època la festa es basava en una processó que seguia les muralles de Barcelona i participaven els consellers del Consell de Cent, i es feia entre música i salves de canó. I a partir del segle XVII sorgeix la festa popular i els petards guanyen protagonisme. El 1606, un incendi, hi va haver un incendi que gairebé crema la catedral de Barcelona amb un encès al campanar. I un segle després varen créixer ja les piules, els coets, els petards voladors a la Ravalla, i el segle XVIII també va ser quan aparegueren les coques de Sant Joan, com aquesta que tenim davant.
0: Que abans petards que coques, eh?
2: Sí, perquè en aquella època els pastissers varen idear un pastís per cada festivitat.
0: Sí, no, i encara ho fan, això, a vegades.
2: I les coques foren per la Revetlla de Sant Joan i les de Sant Jaume i de Sant Pere, però no se celebren tant com abans.
0: Això està clar.
1: Sí, a veure, una altra vegada, un altre concepte per a un altre programa. Digui. El tema de les coques, les fruites confitades.
0: No em trobes...
1: A qui li agraden?
0: Pues a molta gent. No especialment, però...
2: A mi els m'agrada molt.
0: Jo me'ls puc menjar. Una fruita confitada.
1: Bueno, però ja faré un tàper aquesta nit.
0: No, a veure, sola no. Clar, és que també. Dóna'm la coca sencera, si no t'agrada, ja ho...
2: Al segle XIX la festa ja era popular, la gent comprava petards a la fira, sopava i sortien al carrer a celebrar-ho fins que sortia el sol.
1: Les fogueres al carrer, els grans que saltaven per sobre de les fogueres com un ritual que era per deixar en el salt que es cremessin les coses dolentes que tenies... Jo me'n recordo que els nens anaven a comprar petards, recollint fustes per les cases, i hi havia molts motius per fer-ho, tot una mica perillós i salvatge, però de vegades parlem de que es perd el sentit d'una comunitat i d'un barri, també és d'això, no? És a dir, és veritat que hem de ser normatius, hem d'intentar no fer malbé les coses, Però, de totes maneres, quan, per exemple, jo que sé, quan el Barça guanya alguna cosa, es tanca la ciutat, es fa una ruga i no passa res, i en canvi en altres coses són com molt normatius, i jo reivindico una miqueta més de salvatge.
2: No, però és veritat que els petards formen part de la tradició, serveixen per subvertir l'ordre social, a més ocupes els carrers, no? Com defensa Manel Delgado, que per cert es va retirar fa uns dies, va fer la darrera classe a l'aire lliure.
0: Vam conversar aquí.
2: I va a petards, no? I va a bengales, i va a una barricada.
0: Home, si és una tradició seva, que cada any publicava una foto allà amb el seu arsenal, que devien haver-hi centenars d'euros allà.
2: I bé, en tot cas, el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% per aquest Sant Joan, amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Hi haurà kits per gent amb alta sensibilitat al soroll, com persones amb espectre autista, infants i línies de baixa sonoritat per la població en general. I, de tota manera, jo insisteix que crec que hi hauria espais lliures de petards. Perquè...
0: Però com els fas, lliures
2: no
0: de... No, perquè això el Delgado ho va dir una vegada. És l'única, o és una de les poques festes que no te'n pots escapar.
2: Ja.
0: És així.
2: Però a qual que va...
0: Bueno, si te'n pots escapar, te'n pots anar no, al...
2: L'any passat vaig anar a un lloc no, normalment no hi havia petards i l'any passat patapam.
0: Clar,
2: hi havia
0: no pots escapar d'aquesta festa.
2: Al final n'hi ha per tot, sí.
1: Home, no sé, jo crec que amb el tema dels animals, no? Dels gossos i dels ocells que comentaves abans. Jo crec que sí que podien fer alguna cosa perquè ells no tenen res, però a veure, realment, si a tu com a persona et molesta esperar uns dies a l'any, jo què sé, supera-ho.
2: No sé, però tampoc es lleva quan hi ha risc d'incendis ni res de tot això.
0: No, això és veritat. Sí. Bueno, home, sí que es prohibeixen fogueres, per exemple. Mujer, me
2: estás pidiendo amor. Què és això?
0: Que...
1: A veure, era inevitable.
0: Estàs tirant molt enrere, ja, tot.
1: Era inevitable.
0: A veure, deixa-m'ho sentir, que no sé ni què és. Mujer. No sigas, por favor. No sigas, por favor. Que la llama del amor ai, ai. Enciende pólvora
2: mojada.
0: Què diu de la pólvora mojada?
1: Veus?
0: La llama de l'amor, què, eh?
1: O sigui, el rotllo és, estic amb una dona amb la que ja he estat,
0: sí.
1: I això no funciona, i li diu, mira, deixa-ho córrer, perquè esto ja és pólvora mojada.
2: Què?
1: Perdona, eh?
0: Perquè vol dir que ja no...
1: Bueno,
2: que ja no funciona.
0: Ja no va.
1: Aleshores és, o bé ja no...
2: Ja no hi ha foc allà,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte, o bé no m'agrades i abans m'agradaves, que podia ser la manera de solventar sí. El tema d'un punt de vista masculí, i després és el que podien ser el gatillazo de tota la vida en castellà, que el nom en català a mi m'agrada molt. Hi ha una que es diu el d'estrampada, arronsada, i la que m'agrada més... tenir el rossinyol arrupit.
2: O sigui, la pólvora mojada sí. És tenir el rossinyol arrupit.
1: O sigui, Pablo Abraire, en aquesta cançó, fa una reivindicació de tots els homes que en algun moment hem tingut el rossinyol arrupit.
0: Jo crec que no, eh? O sigui, no és que tingui un problema d'això, sinó que amb ella no.
1: Ja, però al principi la cançó comença que ell comença a tenir una certa intimitat que ell busca.
0: Te'l llegeixo la lletra?
1: Sí.
0: Val,
2: ostres,
0: diu,
2: la tens aquí.
0: Sí. I jo te acaricié por nada.
1: Ah?
0: Por sentirte un poco mía.
1: ¿Y?
0: Me gustaba ver tu cuerpo y tener tu compañía. Tú callabas. Jo reia, això pinta malament, eh?
2: Molt malament.
0: De pronto me di cuenta, tú temblabas en mis manos.
2: Però què és això? Això és no consentiment.
0: Sí, sí. Me sentí como un gusano y te dije, mírame, tú llorabas, yo no sé. Hòstia, però... A veure, però... Està forçant-la.
1: Però lo de gusano está claro.
0: El que passa que després gira i ja diu, mujer. Sí, esto. Me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Mujer, no sigas, por favor, perquè ja, quan ja ha engegat la cosa, dius,
2: ja
0: no sigues.
2: No, ja veu que no pot.
0: Porque la llama del amor no enciende pólvora mojada.
1: Es como si ella s'hagués despullat.
0: Deja ya este juego, que no hay nada más cruel que jugar con fuego.
2: No hi havia Viagra en aquella època.
0: Preguntaste, ¿hay esperanza? Yo te dije, no, ninguna.
1: aún no se ha descubierto el Viagra. No hay esperanza.
0: No te amo, tú a mí sí. Ah, es que ya os lo he dit. No és que no s'ha dit allò. És que... No,
2: però,
0: no.
1: Però ell comença...
0: És que ha estat escalfant...
2: Qui és aquest senyor?
0: A Pablo Abraire. Ha estat escalfant i llavors quan l'altre diu que vale, llavors diu que no.
1: Però no, ella ja està...
0: Molt lleig.
1: No, ella ja està despullada i els ha dit per la soy un gusano. Sí. És a dir, jo crec que aquí no havien d'haver arribat.
0: Bueno, pinta fatal, aquesta.
1: Fatal.
2: Bé, el debat sobre petarsi o no és un clàssic d'aquestes dates. No arribarem a cap conclusió, tampoc sobre la pólvora mojada. L'any que ve tornarem a debatre si cal fer foc i focs quan hi ha res d'incendi, totes aquestes coses. Però no portam remeis, però sí que portam companyia sobre el tema de la pólvora. Per tant, a la nostra recepta d'avui, començant per Empólvora, d'Àngel Guimarà, que és una obra situada a finals del segle XIX, contemporània per als espectadors de l'època, que explica com en una fàbrica fàbrica tèxtil d'un entorn rural, hi ha les reivindicacions obreres davant les condicions laborals injustes i sobre les vagues i els enfrontaments entre els obrers i propietaris.
1: També portem Pólvora i canyella de Eli Brown, que està publicat per La Campana, i que és una novel·la d'aventures que mescla la pirateria amb la cuina. Seria com una mena de versió culinària de Les mil i una nits. La traducció a català va ser a càrrec de Xavier Pàmies, que va ser finalista al segon premi PEN Català Traducció del 2017.
2: I tenim La pólvora i l'argent de 1898 de Gemma Minguillón, que és una novel·la històrica que segueix la història d'un veí de Sant Feliu de Codines que va viure a cavall entre la Barcelona de finals del segle XIX, la Guerra de les Filipines i el Mèxic del Porfiriato.
1: La saga dels mags de la pólvora de Brian McLellan, que és està ubicada l'acció a la Revolució Francesa, i uns mags que per posar-se a to es nifen pólvora per tenir superpoders i posar-se molt boixos.
2: Què dius?
1: Sí, home, és fantàstic, genera fantàstic.
0: La saga dels mags de la pólvora.
1: Després, Pólvora negra, que és una novel·la negra de Montero Glez, que és un anarquisme de primers anys del segle XX i els baixos fons madrilenys, i La conspiració de la pólvora, que volia fer esclatar el Palau de Westminster i matar el rei Jacob I. El líder, Guy Fawkes, és la màscara que va popularitzar B baixa de Vendetta.
0: Guy Fawkes.
1: De l'Alan Moore i el David Lloyd.
0: Totalment. Escolta, va, tancarem amb què? Tancarem.
2: Acabarem amb una bona bomba.
0: Una què?
2: Amb una bona mascleta.
0: Aita. Ja ve això, eh? Ja us podeu amagar,
2: ja
0: perquè això ja està aquí.
2: Ja s'acosta la traca final.
0: La mascleta, a tota regla. Bé, anirem tancant. Senyors, moltes gràcies. Ens retrobem la setmana que ve amb més remeis, o més mals i amb més remeis als primers auxilis. Apa, escolta, de seguida, notes de veu amb els vostres malsons, que els mirarem d'analitzar, a més amb un expert en psiquiatria i psicologia, que és el doctor Bolbena. De seguida ens ho explica.
1: Hi ha interpretacions de Pólvora mojada, si hi ha més interpretacions.
0: No, aquí ja no ho seguirem fent. 3 minuts i serà 11:15 del matí. Zanon, Llucia Ramis, gràcies.
2: Gràcies, una ferrada.
1: Adéu.
3: Esteu escoltant
4: els millors moments del Via Lliure. El cap de setmana, quan passen coses...
0: 477? 100, sí. 26 anys dient-se així el telèfon de RAC1. De cop t'ha vingut una il·luminació de dir... És maco el telèfon, dels últims 26 anys d'aquesta emissora.
5: No, però si ja sabem que la Clara Molins, el seu cap és Micro Disney. Tu li estàs parlant d'una cosa i allà hi ha atraccions, hi ha gent berenant, gent vestida de Frozen, hi ha molta cosa ja. Alhora, tu li estàs dient al 477 i ella està pensant que demà han de vindre del bon preu i se li oblideu los yogures.
0: A quin número de la Diagonal estàs?
6: Cuidao. El 477. Ah, clar, està fet expressament.
5: Ho podem deixar aquí. No ho remuntarem, això, eh?
0: Ara quants anys fa que treballes a RAC1?
6: 6 o 7.
0: Ui, però no sé que se l'ha fet llarg.
5: No, jo pensava que ella va obrir la porta.
6: Escolta, jo em sembla que marxo d'aquest estiu, perquè ja no ho remuntarem, això.
5: No, Xavi.
0: Mare de Déu, senyor.
4: Via Lliure, territori cap de setmana.
0: Sapigueu que la Molins està sota la taula ja gairebé de la vergonya que té.
6: Voleu acabar amb la meva carrera?
0: Sí. Però quina carrera? Se te l'has acabat soleta. Sí.
6: Quin horror. Qui ha fet aquesta promoció?
0: Jo no.
6: Qui és el culpable?
0: Jo no. De seguida arrenquem, però...
5: Què ha passat?
0: Avui què, eh?
5: Què ha passat?
0: Avui què farem?
5: Moltíssimes coses a comentar.
6: Avui nit tòrrida, no?
0: I tant que ha estat tòrrida.
5: Avui! Però si portem a casa, jo ja no,
0: no
5: sé...
0: No, que diu que el Raval no ha pujat de 26 a bambú. El
5: Raval? Què m'estàs dient a mi del Raval?
0: Bueno, perquè és Barcelona, sí, Sant Feliu, no sé.
5: Els Hamptons de Sant Feliu.
6: No, Feliu, tanta calor.
5: Hem estat a 70 aquesta nit.
6: La finestra oberta s'estava bé, no?
5: A casa, avui he tingut 3 torns del Maxipan, sota el matalàs, i vinc entre la gent a canviar baguetes, i vinc allò altra fornada... Sí, sí.
0: A Sant Feliu ara, no, mira, no tinc... No, perquè no teniu una,
5: no tenim un
0: observatori.
5: No,
0: sí, observatori.
5: No està ni esmentat, Sant Feliu. Tu acaba la Diagonal i ja no hi ha res.
0: Pot ser que el més a prop sigui Vallirana, que tingui
6: sí,
0: un observatori. 34.2 a Vallirana.
5: I Vallirana està més alt que Sant Feliu. Clar. Per tant, Sant Feliu més humitat. Sí, ja t'ho dic jo. Ha sigut infernal, totes les finestres obertes. Estic escoltant Cardà, gent que viu a 400 quilòmetres de casa meva.
0: Que et
5: conec per la veu. I és així. Tractem una miqueta 3 temes d'actualitat amb aquesta mesa capilla que fem abans sempre.
0: Ara fem, això?
5: Home, una miqueta de tal, bueno. 2 cosetes. M'ha encantat veure els meus amics. No sé si s'arriba al Mundial. Seguiu el Mundial de Futbol. Sí, heu vist els meus amics de la Tartar Army. Sabeu el que és? Army. Els seguidors escocesos que van amb el kilt, eh? I escolta...
0: I van cantant bàcara, eh?
5: Van cantant el que els dius tu.
0: No, no, no.
5: Que tu els diguis, ells ho canten. Lo important és que han rebentat...
0: Ai, que em bugui.
5: Dos cops, atenció amb la dada històrica, dos cops a l'estoc de cervesa a la ciutat de Boston.
0: Se l'han acabat.
5: Rebentada. Han arribat allà i s'han bebido hasta el senyor que estava sentat allà. I sobretot, sempre agrada veure, eh? Jo soc aquest tarannà. Senyors, senyors, ai, que bugui. No em diguis que no hi ha res més bonic al món de veure a senyors amb faldilla quilta escocesa sense res a sota cantant bàcara. Són dels meus amics. Ahí està, tocando las 12 con el Badajo, ha la gent del Tartar Army.
0: Ha guanyat, eh? Vull dir, contra...
5: No, van palmar l'altre dia com Marroc.
0: Sí, però van guanyar el primer partit contra Haití.
5: Lo que no perden...
0: I ara només falta Brasil.
5: El que no perden són la set. La set no la perden mai els meus amics d'Escòcia, eh?
0: Tu t'imagines que Escòcia elimina Brasil?
5: Pues sí. Si
0: això podria ser. Dijous que ve és el partit decisiu. Si Escòcia guanya el Brasil, es classifica.
5: I es veuen a l'Amazones i l'Orinoco, es veuen tot el que es tingui pinta de líquid, s'ho veuen. Repàs en el 30 minuts aquest del Via Lliure, també. Xavi, quina molt, molt bona retirada de passaport a Vergonya Gómez.
0: Sí, home, la dona de Pedro Sánchez.
5: Dient que la dona del president d'Espanya està en risc de fuga i que li retira el passaport perquè porta 5 tios d'escorta i dos cotxes de la Nacional obrint pas. Això, amics meus... Ni els d'Erri Batasuna haguessin imaginat algun dia que un jutge diria que la policia espanyola és corrupta i que posa en perill de fuga una sospitosa que és la presidenta del govern.
0: Fins la dona aquí, del president del govern.
5: Fins aquí, ja podem, jo ja no sé què fer. Sortiré ara despullat, aniré despullat de la Diagonal de Francesc Macià Sant Feliu i que em tireu magladiolos, em tireu bombones de butano pels balcons i a mi és igual tot. És impressionant aquest país de merda. I, amigues, un cop més, cada cop veig
0: que més gent... L'intent de justificació de la defensa era com se va ir?
5: Com se va ir?
0: És la dona del president d'Espanya. Com se va ir? A dónde se va ir?
5: ¿Dónde se va ir? Pero si lleva 25 policías nacionales que le rodean.
0: No, por eso.
5: Claro, por eso. Y el otro día, por eso lo digo, y yo pensar, este señor lleva sota la samarreta de Cortatu, Diana Show, pero ¿qué está diciendo? Que la policía es mala. Hombre, le va a faltar al auto 10, el que no vote policía nacional. Home, ¿qué es eso? Y a Mix, ya para eso, y eso es una cosa estética, ya sabeu, cada cop veig més gent per Barcelona sense samarreta.
0: Eso sí.
5: No es pot anar sense samarreta per Barcelona, ja sabeu que hi ha una normativa, eh? Però bé, què podem esperar en una ciutat on hi ha tirotejos cada mitja hora, Xavi? Vamos con el carrusel de tiroteos, o no, mañe, ¿qué le decimos a los chavales? ¿Quan has palat avui? ¿Cómo está el papa? Però què passa en aquesta ciutat que el xèrif és Albert Batlle? Albert Batlle, i ara creues, jo he creuat, ahir ben creuat amb la dona per Balmes, refugiándonos sota els cotxes com si fos allò Sarajevo.
0: Per apatar-vos.
5: I havia, clar, havia allò que m'agrada tant, mirant a les azoteas de Jota, sou el tejado i tal, que posin més seguretat ciutadana.
0: Bé, mossèn,
5: amigues...
0: Ai, però és que encara no comencem.
5: Què ha passat?
0: Que m'he d'anar un moment a la publicitat, després. Anem a fer... Què farem després? Música de què?
5: Pues avui ha començat aquesta onada de calor.
0: Sí,
5: avui
0: posarem... i ha començat l'estiu.
5: Ha començat l'estiu.
0: Fa dues hores que tenim en marxa.
5: Farem dues coses. Avui posarem una mica de nota de refresquillo i també posarem la banda sonora a aquestes nits llargues.
0: I tòrrides.
5: I torridíssimes. I ara mateix està en casa gent que ja ha passat 6 cops per darrere la dona que està a casa fent el sofregit. Voy a por un vaso de agua. Para ya que te está rozando más que una dinamo. Hi ha molta calor a les cases catalanes, amigues. Ara posarem aquella banda sonora que sempre ajuda a fer la Caridita de Roma, el de Human Centipede, perquè és ara quan hem de cardar.
0: 12 i 23 minuts. No, 23, no, 27 ja. Imagina, m'he posat nerviós.
5: Claro.
0: Un moment.
5: Vinga.
4: Via Lliure amb Xavi Bundó. A RAC1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges. Amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: Que sí, que hi anem. Dos quarts d'una del migdia. Rombos o no?
5: Sí, posa'ls. Rombos. Oh.
7: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant.
8: El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit.
9: L'embalat del dia lliure.

0: visca l'embarat.
1: Mossèn Escarrín, bon diumenge.
2: Bon diumenge, vinga, com esteu totes?
1: Bravo,
2: endavant
1: mossèn.
2: Amb la calorada, bravo. Endavant amb l'arròs nomen, endavant amb els nens, amb els nans,
1: va dir arròs
2: nomen. Tothom, cony.
1: Doncs efectivament, perquè en el sorteig d'avui, avui tenim una mica de sorteig, avui que és el Dia Internacional del Sol,
2: ole,
1: ho celebrem amb nomen, la marca d'arròs del Delta de l'Ebre que ja tenen la mirada posada al gran esdeveniment solar de l'any, que és l'eclipsi del 12 d'agost.
2: Hombre.
1: Quin lío que es muntarà el 12 d'agost.
2: I tant.
1: Han creat unes ulleres homologades des
2: la
1: de nomen.
2: L'agafen de l'eclipsi.
1: Unes, sí,
2: clar que sí,
1: que podeu aconseguir de franc comprant l'arròs bomba.
2: Vamos.
1: De nomen, cultivat al Delta, un dels millors punts del territori, precisament per gaudir d'aquest eclipsi. Per començar a preparar-vos, avui regalem un pack que inclou dues ulleres homologades nomen per veure l'eclipsi del 12 d'agost, un lot de productes amb varietats com el nomen rodó,
2: olé,
1: el llarg,
2: vamos,
1: el basmati,
2: vamos,
1: i la seva gamma qualitat un minut d'arròs integral, quinoa o arròs rodó. I també,
2: molt
1: atenció,
2: bé,
1: el pack inclou.
2: Sí.
1: És que és increïble tot això.
2: Olé, macho.
1: Un àpat al restaurant Albert Guzmán de la Ràpita.
2: Oh, oh.
1: I estada d'una nit al Delta de l'Ebre per dues persones.
2: Molt bé. Oh. Tremendo el lote, la casa de los lotes de nomen, eh?
1: Arròs per parar un tren. Sopar.
2: Sopar.
1: Nit del Delta de l'Ebre.
2: Sí.
1: I, a més, les ulleres homologades.
2: I les gafes de l'eclipse, eh? Oh. Molt bé, correcte, eh?
1: Per aconseguir-lo, què heu de fer? Doncs trucar ara mateix 902-47700, sí, primera, sí, trucada, se l'endú. Aquest pack de nomen, mira, ja se l'han endut.
2: Ja està.
1: És que mare, no havia acabat de dir el número i ja se l'havien endut.
2: Estava gent ja a les 6 del matí quan fent lo del Verasategui i les cartes de
1: Verasategui.
2: Ja havia gent fent cua a la cabina d'aquí de Francesc Macià per trucar per la casa de los lotes.
1: Va, mossèn,
2: amiga, posa'm una miqueta d'allò, amigues. Durant aquesta setmana ja ens han advertit, Mònica ho sap, que ho sap tot, Paco Montes de Oca,
1: no,
2: Martí Gironell, Juan Echanove, Tomàs Molina i Abel Snoop Dogg Caral, que per cert, avui és el seu aniversari.
1: Aniversari, bravo, des d'aquí, Abel
2: des
1: Caral.
2: Gràcies, gaudeix, aquesta estança que has fet avui amb els amics de la ayahuasca de Manlleu, que t'ho passis molt bé, amic Snoop Dogg Caral, t'estimem. Amics, arriba aquella època de l'any en què...
1: És viu, no, Paco Montes de Oca?
2: Jo diria que no. Jo diria que no, però
1: ara
2: no,
1: sí,
2: no posaria 50 pavos al allò. Paco Montes de Oca era un senyor
1: diu
2: canari.
1: Diu que és viu, eh?
2: És viu?
1: Pues viu, és
2: des d'aquí una abraçada a Paco Montes de Oca, senyor canari que feia el temps a la primera i que tenia un accent molt peculiar pronunciant coses. Gràcies i fins aquí l'apunt de pajillero de la tele. Amics, arriba aquella època de l'any en què molts ens passem més temps passejant per una franquícia de la Sirena sota el xorro de la porta del Corte Inglés con Clara Molins, que més d'una vegada l'han llamat l'atenció, eh? La mujer de rojo allà a Plaça Catalunya. Amigues, i obrir la porta de les neveres, dels queviures 24 hores. Jo, quan obro allò, és l'Antàrtica, l'Antàrtida és el més refrescant, se me pone en el pecho aquella refresco.
1: Però no espero que no hagi intentat entrar dintre. D'aquelles neveres llargues...
2: Home, hi ha alguna i què, eh? Sobretot aquelles que sempre penso del sortido de polos sueltos, que
1: sí,
2: tenen
1: sí,
2: 25 marques de gelats i venen els 25 gelats de la carta absolutament sueltos allà.
1: Un dia s'hi trobaran algú dintre.
2: Jo passaria allà, però tota la temporada, eh? Amb una canyeta sortint fora perquè en tinguéssiu quatre gotes d'aromes de Montserrat i Coca-Cola,
1: no,
2: i allà passaria tot el mes. Són moltes les persones humanes i no humanes.
1: També.
2: I fins i tot gent de Sabadell. Quin disgust aquest... Aquest matí m'he aixecat, he posat la ràdio i jo pensava que havia posat Intereconomia o alguna cosa.
1: No.
2: El primer que ha sortit, Perro Sánchez, sí, sí, el Via Lliure. Sí, sí. Però què és això?
1: No, bueno, el porter del Sabadell, que se li va parar una mica el
2: portador. Se li calentó el hocico, sí, sí, i la boca i hasta la partida de cimiento. Sí, amigues, sí, aquests dies desprenem molta flamarada. Tu, Xavi, ets molt fogós.
1: Jo també, home.
2: Home, i tal, per això tens un mig equip de futbol del Sabadell també allà a casa teva. Persones que som candela, que som llamarà, ho passem molt malament. Si a l'hivern atraiem a moltes persones, especialment del sexe femení cap a nosaltres, perquè sí, són fonts de calor natural, estufeta... A mi a casa em diuen
1: qui,
2: estufeta.
1: Qui és font de calor natural?
3: Manta elèctrica.
2: Jo sóc estufeta. Forns amb potes. I d'altres persones ens busquen per fer-nos el koala al llit. El koala! Amigues, gent que t'abraça a la recerca d'escalf i que es queda una estona...
3: No per amor.
2: Força llarga pel carrer. El Xavi a mi ens ha passat. Força llarga la senyora amb els braços rodejant i refregant-se com una dinamo que fins i tot us provoca una petita erecció. No us abraceu tant a la gent, home, per favor.
1: Mossèn, no
2: amigues, que a casa us diuen...
0: la Nagasaki o la Hiroshima, perquè despreneu 300.000 graus Celsius quan estireu al llit a les nits. Amigues, que les vostres parelles van amb estrajos aquests de los altos hornos de Vizcaya, de la cereria Ruén, per tal de tocar-vos. Avui posarem la banda sonora a l'estiu, a l'onada de calor i a les vostres vides. Pugen les temperatures, puja el desig sexual, però també puja, amigues, al mateix nivell, desig sexual, però també puja la mala hòstia,
1: sí,
0: els tirotejos als carrers de Barcelona i els autos del juez Peinado. Foc als carrers, foc al cos i foc a la ment amb aquesta selecció amb què oficiarem avui la missa de l'embalat. Amigues, avui, i degut a les fortíssimes temperatures, dins i fora vostra farem un embalat no tèxtil. Amigues, ens despullem totes i deixem la roba i les bosses enmig, Clara Molins, de la Rotllana, i comencem rebent a les nostres primeres convidades d'avui, que ens posaran aquesta banda sonora d'onada de calor. Elles són la Marta Riffs i les Vandellas, ara parlarem d'ella, i aquesta és la Headwave, la onada de calor,
1: sí,
0: de 1963.

0: Wave.
1: Cuidado, cuidado, que tenim la boca girada avui. Endavant.
0: Avui no estem bé. Escolteu. De Marta Endavandelas. Marta Endavandelas. Aquesta onada de calor de l'any 63.
1: El 63. Recordem que elles venen de la discogràfica... Mira, una discogràfica que, com hi ha molta gent, que no m'agrada a mi aquest sobrenom, molta gent que li diu a la seva parella Gordi.
0: Ah?
1: No, digueu-li pel nom.
0: Hi ha molta gent que diu Gordi.
1: És un nom. Tinc un amic que té una iguana que es diu Gordi. O sigui, no sé, Gordy Records era la subsidiària de la Motown. Qui estava a la Motown? Pues escolta, les Supremes o les Marvelettes, que eren molt conegudes. Però aquesta, la Martha Reeves i les Vandellas, van triomfar després perquè la gent de la comunitat disco, aquest toc és una... Puja-me-la una miqueta. És més agut, era més discotequero que les Supremes i tal. I la Martha Reeves i les Vandellas són una icona del house que vindria després. Veus? És molt agudet. És... Amigues, Xavi, Clara, Blai, teniu un punt... aquell que és com treure l'ampolla a una granada de mà? Teniu aquell punt... allò que amb la calor i tal... Tu toleres, Xavi, que et facin petonets al coll? Que et xixugegin a l'orella?
0: Que em facin què a l'orella?
1: Sí, a fer... Vull dir, tots tenim aquest punt, aquest punt de dir... De dir, hòstia, ara mateix a mi hi ha gent que és hipersensible, per exemple, a que li toquin l'òvul. No estem parlant de guarrades, estem parlant de sensibilitat i tal. No,
0: sensibilitat física.
1: Teniu aquesta sensibilitat? Perquè ara l'estiu...
2: Molta sensibilitat,
1: tenim. Tu tens la sensibilitat a flor de pell. Clar, tu, Blai, tens algun... T'agrada que t'acaricien els peus amb plomes de codorniu o amb alguna especial? No?
0: Jo aniria sortint del jardí.
1: Sí, aniria sortint. Ho dic per tot això, perquè el Jamiroquai, amics, va fer aquesta cançó dedicades a totes i a tots els que portem el foc enllaunat al cos. A calor envasat que pot esclatar en qualsevol moment. Amigues, veiem amb el senyor dels gorros raros i les Adidas vermelles amb el Jamiroquai, amb aquest Can't Hit, el calor embotellat.

0: ara amb el Can't Hit de Jamiroquai.
1: Can't Hit, aquest calor amb llauna.
0: Sí, sí, amb llauna.
1: Un tema del 93 sí, sí. que recomanem. Vam parlar fa uns dies de... Jo li dic Jamiroquai, però no és Jamiroquai, és Jamiroquai. Sí, sí. L'àlbum Synchronized del 93 d'aquesta cançó que és d'allò. Escolteu. Ara anem amb un
0: clàssic.
1: Va ser
0: un superèxit, això, no?
1: Va ser un superèxit, el 93. Sí, sí. Va ser aquella carta de presentació de tot el que vendria després. Recordem que Jamiroquai és una estrella mundial. Crec que és el tio que té la col·lecció ara mateix més important de Lamborghinis al món. Ojo, el que ha facturat. I és el funky, aquest soul, portat a pràcticament amb música disco. Ara m'agrada recuperar cada any que hem fet l'embalat, Xavi, hem parlat de Ràdio Futura. Perquè, clar, hem d'escoltar Escuela de Calor. Per mi, ara, i ho dic en sèrio, em posaré una mica sèrio, una de les 10 millors cançons de la història del pop cantat en espanyol, nanos. Retrata a la perfecció tota aquesta

0: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
1: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
2: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
3: Et demanarem fer mateix!
4: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo di Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeix-hi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.

0: conseguir. Mitiquíssima.
1: No, i aquest riff, aquest riff inicial, no?
0: Al principi, si veieu, aquest tema és del 84. Jo me'n recordo, els amics més grans que tinc jo, que associaven aquest tema també, al principi és pràcticament com una marxa militar, el parrap-parrap. Sí. I associaven una mica com a la mili, al servei militar. Aquí, al 84, i amb aquest àlbum, La Ley del Desierto, i no amb Alaska i els seus amiguets, va començar la veritable revolució al pop espanyol.
1: Un tio que sempre et dic que escriu molt bé, eh?
0: Sí, escriu molt bé.
1: És molt format, ha estudiat moltíssim.
0: Ell és filòsof. Té un dels llibres que jo el tinc a casa, i és d'aquells llibres que els que hem estudiat Història de l'Art, i jo amb especialment Filosofia Contemporània de l'Art, és aquells llibres que et llegeixes dues planes, no t'has enterat d'una puta merda, perquè penses que t'has fumat 40 porros i has de tornar al principi, has de subratllar i prendre anotacions. És un puto geni, Santiago Serón. Ara, no li tragueu la bitxa de
1: què?
0: Santiago, què opines tu de los catalanes?
1: No, home, no.
0: Perquè ja va fer unes declaracions uns mesos dient que tots éramos...
1: No, perdona,
0: Pujol,
1: però si està molt vinculat amb Catalunya.
0: Ma mare era la Ferrusola,
1: no,
0: que
1: home,
0: tenia
1: no.
0: La deixa de l'avi no, i no. Tot allò. Santiago, a la música, a la filosofia, a lo tuyo, i si te falta algo, me llama a casa que te lo traigo.
1: Va,
0: amigues,
1: venga.
0: Anem amb nosaltres, que també...
1: Si la gent vol recomanar cançons d'aquestes estrellentes...
0: Clar, tira'm.
1: Una mica d'escalforeta i tal, endavant.
0: Pel Twitter, que ens recomanin. Amb què passeu la calor vosaltres? Mira, jo crec que aquesta del 95 fins avui que m'he aixecat i he començat a cantar aquesta cançó, jo crec que són moltes llars en què ja diem hace calor, dit així expressament, com ho diu aquesta banda, que va ser la banda sonora a l'estat espanyol l'any 95. Calamaro és el viu exemple d'allò que com a artista és un dels més importants en la història del rock espanyol i llatinoamericà, però com a persona ja sabem què és i quina ideologia té. És un gilipolles integral i un puto fatxa de merda. I dit això, s'ha de dir
1: que
0: ha parit un dels millors discos que jo tinc a casa, que es diu El Salmón, que és una nada d'olla que té 6 discos, allò. Són 6 discos. És impressionant la capacitat artística d'aquest senyor que manava al seu dia aquesta banda, que, per cert, si, es nota moltíssim. Escolteu els coros d'aquesta cançó, perquè els coros està Coque Maya de los Ronaldos fent els coros. Amigues, hace calor, treu-t'ho tot, perquè anem a escoltar a Los Rodríguez.

0: Rot,
1: entre altres. Però no sé si Calamaro ve arriba a Espanya després d'Ariel Rot.
0: Sí, ve després.
1: Oi? Perquè Ariel Rot munta Tequila.
0: Correcte.
1: Sí, no? I sempre han explicat, una vegada que els entrevistàvem, que l'impacte del que és l'aterratge dels argentins als anys 70, aquella Espanya, que estan fugint d'una dictadura i estan veient el final d'una altra,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: i com per molta gent allò va ser una entrada d'aire increïble, perquè en aquella Espanya gris del final de la dictadura, de cop venien uns argentins rockeros, que just estaven sortint d'allà quan arribava la dictadura allà, i per tant havien experimentat la llibertat, i clar, i de cop aquí comencen a fer rock d'aquest que tan bé saben fer els argentins,
0: sí.
1: I tothom flipa, clar.
0: De fet, s'ha de recordar que els Tequila van ser per l'estat espanyol, els Rolling Stones,
1: una mica,
0: directament,
1: sí.
0: I que Calamaro, insisteixo, és a la seva afiliació ideològica, defensor dels toros, d'extrema dreta i superdrogadicte històric, gran bevedor, sí, home, sí, no descobreixo res. Artísticament, com ell, hi ha molt pocs a Llatinoamèrica, per no dir que és únic. I fins i tot allà se'l considera, amb els cercles de la crítica especialitzada, com el Dylan argentí. Ojo a l'etiqueta, perquè...
2: De fet, estèticament també, a vegades hi fa pensar.
0: Sí, és que és aquesta estètica dels rockeros que al final et deixes el cabell així una mica entre Jackson 5 i Dylan, fas aquestes cançons que transcendeixen històricament, perquè transcendeixen històricament i tal. Recordem, estem escoltant Mucho Mejor, aquesta cançó que tots recordem per Hace Calor, que als coros està Coque Maya del Ronaldos, d'un àlbum que es diu Palabras Más, Palabras Menos del 95, per cert, que ho va rebentar amb vendes aquest disco. Va, mira, hi ha moltes pel·lícules que parlen de l'acador i d'aquesta relació que tenim entre els humans a l'estiu, no? I sobretot en relació amb el sexe. Jo vull avui recomanar una de les pel·lis que també li agrada molt al Toni Clapés. Sempre de quan en quan parla d'ella, que és Foc al cos. Foc al cos, de Lauren Kasdan, que crec que també és... que surt, atenció, el William Hart i la Kathleen Turner, Blair Murray, ajuda'm, és una de les pel·lis que jo la vaig veure al cinema en el seu dia, i a casa, cada cop que la veiem, jo sento físicament el calor veient aquella pel·lícula. És brutal. Els cossos dels protagonistes són increïblement... Són, com es diu això? Pires humanes. Hi ha erotisme. La Kathleen Turner, de quin any és? És del 84.
3: 81.
0: Una de les senyores estèticament més belles i més atractives de la història del cinema. Insisteixo, és una pel·lícula excel·lent. I, escolta, hi ha escenes, Blai, en aquesta pel·lícula on es foten a una banyera plena de gel i el gel es desfà en segons, de lo calent que van. És com el palo d'un xorrero. Jo crec que al William Hart li tenien que posar nitrogen líquid al penis perquè...
1: Va, home, per favor.
0: Rampades de 24 hores allà amb la Kathleen Turner, amigues. Escenes amb una banyera, amb la gel i tot allò. Mira, però d'aquí, aquesta banda sonora és una mica pajillera i no té temes per gaudir-los, però... Una altra cançó que parla d'això de encén-me el forn, ara les senyores que estan a casa saben perfectament de lo que estic parlant, allò d'encendre el forn, també està en una altra pel·li que m'encanta, però que és una mica així com xarlotada, no té res a veure amb Foc al cos, però escoltem això que és The Heat Is On, és a dir, ja encès el forn, amiga, de Superdetectiu en Hollywood de l'any 94.

0: És tan vuitantera, aquesta cançó.
1: És molt vuitantera, és molt, molt vuitanta.
0: Saxo,
1: és
0: que... saxofon. Saxo. Aquest saxo dels 80.
1: I aquest, ho associem directament al saxo, això, a veure, no sé, hem parlat abans de cotxes, un Ferrari per una carretera de Los Angeles, és aquest també, és aquest caloreta, senyores roses, molta banda sonora. Va.
2: Glenn Frey era el cantant.
1: Julian Frey, molt, ell, de fet, va fer...
0: Glenn Frey
1: va fer aquest tema, va fer dues bandes sonores més, i després s'ho va... No, no, s'ho va... Ja em pots dir, avall, s'ho va... va fotre tot pel nas i va quedar con les manos així pa dentro a sopar de casa seva. Amigues...
2: Sí, va morir, sí.
1: Va morir con les manos així pa dentro, que ja t'ho dic jo, que vaig veure la foto. Amigues... Molta rebella, molt embalat, ara molta festa major a l'estiu, i on comencen les primeres flamarades amb altres éssers humans?
3: Amb el ball.
2: Que, per cert...
3: Amigues,
2: el ball. Perdona, va ser el fundador dels Eagles.
1: El fundador dels Eagles. Take it easy, Hotel California i tot allò. Amigues, sí, sí, que se quedó dormido. Amigues, amb el ball comencen les primeres... El filtreix. Bueno. Xavi, no tothom és com tu, que tu arribes a puesto i penetres. Tampoc he posat un bon exemple, perquè ara ja és pare de família... Però les vostres èpoques del Carme, amb el qual i tal i tot allò... Ojo, eh? Ojo pels puestos. Abans, amb aquesta feina... Tu arribes amb molt, molt afany de conèixer amb una senyora i amb afany d'empujar, però abans ha d'haver-hi una prèvia, un ball, una cosa, abans de la caïdita a Roma. I molt millor si té una
0: vista... Com deia un profe meu de la universitat, el baile és una exhibició vertical d'un deseo horizontal. Doncs
1: pues ara que m'has dit, a quan comencen les festes major, ara hi ha gent que ara mateix està a casa dient, com és la Torre Agbar, ara? La mateixa, el Xavi, entre moltes amigues, com aquests amics colombians de Bomba Estéreo, que van cantar el 2008 aquest Fuego.

0: què es diu?
1: Bomba
0: Estéreo.
1: Bomba Estéreo, els colombians que van treure... Que això és un hit, eh?
0: Ah, sí,
1: encara
0: eh?
1: Sona a discoteques i a festes majors. Bomba, de l'àlbum Estalla, del 2008.
0: Estalla.
1: És, jo l'associo a aquesta cançó a l'estiu, saps? Amb baix, amb fuego, no?
0: Ara.
1: Escolteu, amigues, la vestimenta a casa aquests dies també ajuda molt i molt al roce i a la tonteria. Home, hi ha molta tonteria aquests dies a casa, que si la samarreta... Si durant l'hivern hem vist a les nostres parelles per casa i al llit amb dessuadores, mitjons d'aquells de pastor, pastor de la Vall d'Aran, i tant, a casa, jo veig cada dia, joder. I clar, ara pràcticament moltes aneu amb dues enganxines de les mandarines tapant-vos el mugron i poques meques a més per casa. I tant, que són molt fresques. Han passat en burca amb nanoshorts. A totes les amigues que ens escolten ara... amb el monyo recollit a casa.
0: És veritat que es porta molt el monyo recollit.
1: Perquè, clar, tota aquella calor per darrere, el monyo recollit, ara ha entrat ja 17 cops al Josep Maria, que tengo mucha sed, quiero trobazo de agua. Ja t'ha desviat 3 veces la columna, Maria Antònia. Però... allà, l'altra refregant-se. Amigues, quin calor tinc al cos.
0: Quina?
1: Tinc... No,
0: que femenino.
1: Quina, vol veure una...
0: No, va, tira.
1: El calor de mi cuerpo de camela a totes les amigues que ara estan a casa amb una samarreta pràcticament transparent.
0: No.

0: necesitar ver de mi cuerpo. Instalo a todas mis amigas del recinto ferial de Salón, a la Mari, a Jonathan.
1: No he soportado más que me la verdad.
0: No, yo tampoco. Y sigue, para, párame la cinta, para, matem ya eso. Cuando zarpa el amor,
1: no res,
0: al Chavillo ya está en fin, ya al capdamunt. Cuando zarpa el amor, llévatelos a casa.
1: Sí, no,
0: escolta, que ven una estona a mis amigas
1: del
0: recinto
1: ferial.
0: Però sí
1: que és veritat que és
0: autos de xoc, això. Que estem parlant que porten a feina això 35 anys la mateixa cançó. I a part, el bo, el que tocava los teclados de la cabra, va dir un dia, aquí os quedáis, perquè ja estem fins de la polla.
1: Però els cotxes xocones, els autos xocones, aquell no era de la Camela, no? De qui era?
0: No,
1: no me'n recordo ja.
0: No, el de la Dilla Rusa, el de...
1: No, ara ho buscaré.
0: Sí, los cotxes d'allò. Escolta, hem escoltat Camela amb aquest hit del 2004 que es diu El calor de mi cuerpo, de mi cuerpo.
1: Los cotxes xocones és de Los Desgraciados.
0: Los Desgraciados.
1: Sabeu aquella de cançó... No sabeu què és Los Cotxes Chocones?
0: Està Clara Molins ara, que ens està mirant com si el Xavi i jo fos el Toreta i el Vaquilla.
2: No sé de què parleu.
1: A veure si podem buscar-la. Aquella... Mira, ara.
0: Aquella cançó que... Para.
3: Si estaban pinchando el chico que a mi tanto me pone...
0: Aquesta és la bona. Tanto Camela, los coches de choque, home.
1: Però, sí. No, perquè pensava... Sempre em recorda Camela, que sí. No són Camela. Sí, los Desgraciados.
0: Los Desgraciados. Amigues, anem a una... mira, una de les... Anem, canviem a l'embalat, que és com el cap de Clara Molins, que és micro Disney. Hi ha molts ambients dins un mateix espai. Amigues, i ara anem amb una cosa que m'agrada moltíssim. És una de les poques bandes que fa música disco a l'actualitat, en directe i amb instruments del segle XX. És un so entre discos, sintetitzadors als 80 i les bandes sonores de pel·lícules, i ho dic en cert, pel·lícules porno dels 90 fetes a la costa oest americana. És a dir, aquell porno de Los Angeles dels 90, que totes les senyores estaven recauxutades i eren roses, com va agafar el patró Pamela Anderson als Vigilants de la Playa, de la platja. Aquelles pel·lis i aquelles sèries tenien un so molt xulo i que m'agrada molt. Amigues, anem a ballar amb el body heat, el calor corporal, d'aquest senyor que es diu Dabeul, i sona així de bé.

0: De quin any que és això? Perquè sona...
1: De l'any passat.
0: De l'any passat?
1: Sí, he posat 2024 al guió, però és del 2025. Però puja-me'l, puja-me'l un
0: mamon. No, té un aire retro.
1: Sí.
0: Home.
1: Mira.
0: Home.
1: Què passa? Falta el sintònic aquí. És meravellós.
0: Noventero, tot estirat.
2: Hi
1: ha una corrent dins de l'electrònica que estan recuperant sintetitzadors als 80, que aquesta sintetitzadora, i sona molt bé. La tenim a la playlist que hem fet avui, i es diu el senyor de Beul, i es diu Body Hit, aquest tema. Escolta, jo, per mi, aquesta cançó ja l'hem posat algun cop al Dembalat, però per mi, insisteixo, és una de les millors cançons de la història del rock en català i, sens dubte, la meva favorita. Rock d'arrela americà, folk, blues, una lletra collonuda i la Montse Llarás cantant com un àngel i la millor harmònica que jo he escoltat a Catalunya. Amics, anem cap a Sabadell,
0: ara,
1: cap a Castellà del Vallès, amb aquest guitarro dels bars que es diu Foc al cor.

0: una cosa que veu fer a Sabadell, joder,
1: sí, els bars.
0: Ah, ara, ara Molins estava flipant.
2: Ah, no ho coneixia jo.
1: Bueno, perquè són molts de 80 i 90.
0: Sí.
1: No?
0: Ah. Una d'aquelles bandes que sempre... Ja parlem sempre dels Pets, el Sopa de Cabra i tal, collons, els bars. Recupereu l'àlbum, T'ho diré mil vegades, del 94, que té aquesta sonoritat folk, rock americà, i aquesta, insisteixo, la millor harmònica que s'ha tocat en la història de la música pop a Catalunya, amics. Bars enfoca el cor, va. I, amics, jo, has anat a la platja ja, Clara Molins?
2: No m'agrada la platja, a mi.
0: No t'agrada? Ja,
2: no m'hi trobaran.
0: A la piscina municipal del Matadero.
2: Encara no he passat, tampoc, no? Perquè tampoc. Treballo molt.
0: Heu anat a la platja? Tu sí que vas a la platja.
1: Jo hi he passat,
0: ahí.
1: Mira.
0: Sí? Sí. I tu has passat també, no?
1: Sí, quanta, ja hem passat per allà.
0: Com sou 25 a la platja, Xavi, quantes sombrilles el del senyor Damm t'ha dado medio stock, no?
1: No.
0: Hi ha terrasses a Barcelona sense parasols.
1: Mira,
0: jo
1: vaig passar per la platja tard, ja, sí. Perquè ja no d'allò, però...
3: És que és la bona hora, Xavi.
1: Bueno, no.
2: És quan s'hi ha d'anar.
1: 6-7 de la tarda, saps què?
0: L'enhorabona.
1: La del xiringuito, ja. Jo no puc fer l'anàlisi, però no hi havia gaire...
0: No hi havia ambient.
2: No.
0: És que saps on t'estarà ambient ara? I t'ho dic de debò, que l'altre dia em van convidar un i vaig sortir allà perquè passava que allò era a les 4 de la tarda a l'after matiné on jo anava. Els tardeos.
1: Home, clar.
0: He vist gent de 40, 50 i fins a 65 anys amb actitud, entregados, con ganas, con amigas, tirando la caña, tirando la... Bueno, és espectacular. Fan un molt a prop de la ràdio que ja els agradaria als xavals de 15 anys pelar la pava com peguen aquí la pava els tardeos d'aquí al costat.
1: Vinga, va,
0: amigues, a totes les amigues que ara estan escoltant des de la platja, amigues totes brunes, acalorades,
1: esperant
0: l'ajuda d'algú com jo que els hi posi una mica de Nivea. El hit que mai morirà, amigues, l'antesala d'una caidita de Roma. Mira quina veu estic posant, amiga, no estàs sola, estàs con Oscar Lin. De manual després de tornar de la platja. Amigues de Torredembarra, de Salou, de Gavà, de Llançà, que esteu ara amb les mans en forma de gerro mentre us trenquen les onades als turmells. Ara totes les amigues que tenen el cul com una plaça de toro i si no, sempre tenen aquell problema amb el biquini que sempre es corda malament i me lo tiro per arriba i per abajo, us estimo, visca l'estiu i cap a la platja totes amb viceversa i tu piel morena.
1: Ara.
0: Amunt! Ei, mama! Yo te pongo Nivea. ¡Ole! Vamos con él. Ahí está el Casio PT20 de comunión. ¡Vamos! Clara Morín con los manguitos de la playa.
1: ¿Y la checa porta palas qué?
0: Ahí está.
1: ¿Qué hem de fer?
0: Un recordatori també per a tots aquells senyors que no han revisat el Meiva i no han revisat la malla que porta dins el Meiva i ara mateix estan arrossegant una cosa molt gran sortint per la platja. Endavant, tu piel morena!

0: Viceversa.
1: Cuando te miro, me pongo contento.
2: Hombre, también me pongo contento. Una salutación también a todas las amigas con la mea mara, que cuando ya una amiga ha dado un hacha, la fan aquellas revolcadas, arrabolcan a la plaza de Castelldefels y amanecen al Cap de Creus.
0: Va, tú.
2: Una salutación a totes aquestes senyores amigues del programa. Tanquem la paradeta. Tanquem la paradeta. M'estic quedant sense veu, eh?
3: Vinga, va.
0: Doncs el mossèn, que ja s'ha posat una mica la sotana d'estiu.
2: Sí, correcte.
0: Pot gran
2: curta,
0: de nivell.
2: Curta, eh?
0: Curteta i, a més, alguns motius hawaians, fins i tot.
2: Correcte.
0: Ha portat el pot gran de Nivea.
2: Molt gran,
0: amb la banda sonora d'aquesta onada de calor que patim i que patirem a Catalunya. Recordeu, hidratació, anar per l'ombra, recuperar la playlist de l'embalat. Per aquells moments, no?, on hi ha l'incendi, on hi ha la caidita de Roma, on la conga ja és irrespirable. Mossèn, l'acompanyem bajo palio fins al tram i demà, si li queda veu, el vindran a comentar, em diuen, el partit a l'Argentina a les 7 de la tarda amb los muchachos.
2: Demà portaré mate i para toda Santa Fe, amigues.
0: Però i diumenge que ve aquí, de nou, a la parròquia.
2: A la parròquia, joder!
0: Va, mossèn, bon diumenge.
2: Bon diumenge, amigues, gràcies. I recordeu, amigues, entreu a l'aigua del mar a poc, agafant l'aigua amb les mans i depositant-la primer per refrescar l'abdomen i després els canells i el clatell. Amigues, fins diumenge vinent, us estimo a totes. Yeah! Yeah! Yeah! Quiero more, quiero un poquito de Nivea.
4: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
5: El cançoner d'Herman.
6: El cançoner d'Herman a la carta, amb Judit Nederman.

0: Hola, Judit Niederman, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Ja ha passat un mes, eh? Ja ha passat un mes.
1: Sí,
0: és increïble.
1: Sí.
0: Aquest Camins va ser l'última edició del Cançó Niederman, ho van triar els oients, i mentrestant, evidentment, ara n'hem de triar de noves. Per cert, una cosa, et plantejarem ara les opcions al damunt de la taula i farem que la gent voti, però una cosa que va passar ahir en aquest estudi, preciosa, perquè ahir vam entrevistar el Jorge Drexler i vam estar parlant de la teva germana, de la Meritxell, i vam recuperar el Cançó Niederman que havies fet de Quimera, la cançó del Jorge Drexler.

0: ja sé que això és ràdio, però t'he de dir que la cara que va posar el Jorge quan vam posar aquesta versió, de cop li va canviar la cara i va començar a fer carotes i tancava els ulls, els obria i feia una ganyota i després va passar això.
1: Ara us he dit que el Jorge Drexler s'ha emocionat molt, s'ha posat a plorar, inesperadament, des del meu punt de vista.
2: También del mío, también. No me lo esperaba.
1: ¿Qué ha pasado,
2: perdón,
1: Jorge? No, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo tú.
2: Es que no sé qué decirte, la verdad. Es que es tan increíblemente bonito como canta la Judith que la canción es como un reflejo de búsqueda. Perdón.
1: No.
2: Es un reflejo de búsqueda. Soy un catador de auroras. Soy un pescador de sueños. Soy un catador de auroras. Es como una declaración de intenciones propio. Y escucharla cantada así, por supuesto que echa por piso todas mis versiones previas.
1: Digo, no, hombre.
2: Estaré llorando de tristeza porque nunca voy a cantarla así. No, mentira. Es porque el contacto con la belleza.
3: Wow.
0: El contacto con la belleza.
3: Mare de Déu.
0: Sí, quina emoció li va agafar el Drexler.
3: Brutal. Que fort.
0: No, espectacular.
3: Jolín, doncs moltes gràcies. Fa 1000 anys que la vaig gravar, aquesta.
0: Sí, fa anys.
3: I això que diu és que aquesta búsqueda, o sigui, jo al·lucino amb ell com és tan mestre, vull dir que com va aconseguir condensar en una cançó tan curta i tan amable i tan natural, una cosa tan gran, no? Com estar tot el dia pendent a veure què reps, què vius per transformar-ho en cançons i en art. O sigui, és que, bueno, quina emoció.
0: És l'any de la pandèmia, tu, va ser això. El 2020.
3: Uau.
0: Imagina't si queda lluny ja. I no, estàvem parlant tan tranquil·lament i de cop es va trencar, però d'una manera brutal. I no, va canviar radicalment l'entrevista, la teva aparició fantasmal i sobtada, no? O sigui, que va ser un gran moment de ràdio, t'he de dir.
3: Que fort.
0: El d'ahir parlant de la Judit. Que lo bien que canta Judit, no? Però és així.
3: Escolta, ja m'has fet el dia, eh?
0: No sé si vosaltres amb el Drexler, la teva germana ja ha interpretat això. Tu ja has arribat a cantar presencialment amb ella o no?
3: Sí, vaig cantar amb ell el 2019,
0: sí,
3: a Empúries, que jo li vaig fer de talonera, i ara em fa molta il·lusió perquè ara tornaré a Empúries el 8 d'agost amb el projecte sinfònic, amb la Geosinfonia,
0: sí.
3: I aquell moment, el 2019, doncs ell em va escriure, que jo em vaig... quasi va agafar alguna cosa, em va escriure per Twitter, me'n recordo, i em va dir... vamos a coincidir en Empúries, nos cantamos algo, i jo no el coneixia.
0: Hosti.
3: O sigui, vaig veure Jorge Drexler i m'havia escrit ell.
0: Increïble.
3: I va ser fortíssim i tinc un grandíssim record. I després, clar, l'he anat a veure amb la Mary, que han fet tantes gires i també han cantat junts. A l'últim disc del Drexler, la Mary és una de les col·laboradores.
0: Sí, correcte.
3: Bueno, clar, una emoció. Vull dir, no sé, ens l'estimem.
0: D'aquí venia. No, Drexler, quin mestre, tu. Escolta, ara que parles de la Geosinfonia, recordeu que la Nederman està tot aquest estiu la podreu sentir. Ella, amb la gira Brota, per exemple, el 26 de juny, d'aquí a 5 dies, a Salrà, el 27 a les Masies de Voltregà, a Sagàs el 9 de juliol, a Cabrera de Mar el 15 de juliol, a Prats de Rei el 18 de juliol, però amb la Geosinfonia, que és molt especial també, el 20 de juliol als Jardins de Pedralbes a Barcelona, el Festival Porta el Blau, el 8 d'agost a Empúries i el 14 d'agost a Calonja. Per tant, la gent de Planíssima i moltes més que segurament.
3: I avui Montblanc.
0: Ostres!
3: Sí.
0: Doncs vinga.
3: El Festival Àurea.
0: Cap allà.
3: Exacte, d'aquí res me'n vaig.
0: Escolta, anem a triar les cançons del Cançó Nederman d'aquest mes, si et sembla. La proposta de la Judit Nederman, a veure, quina és?

0: Sí.
1: Perquè aquesta... Oh, no ho hagués fet mai, això.
0: He canviat d'estratègia, perquè...
1: No,
0: a veure, evidentment jo vull gravar la marca xica, però com que no em feu ni cas. L'altre dia estava al cotxe amb un amic meu i va posar aquesta cançó com per fer un revival dels 2000. És que no sé, no me recordo, crec que va sortir el 2005, aquest tema.
1: Sí, no ho sé, és molt antiga, ja.
0: Sí, però va ser un superhit.
1: No, i tant.
0: I jo escoltant-la al cotxe, me'n recordo que vam per la Diagonal a tot volum, que feia molta gràcia.
1: Què dius, perquè... ara?
0: Sí. Jo vaig pensar, aquesta cançó té possibilitats.
1: De guanyar. Però,
0: evidentment, no, té possibilitats de ser versionada i de quedar amb la maca.
1: Llavors, eh?
0: Llavors, quan a mi em passa això, des de fa uns anys, doncs clar, l'espai per fer això és aquest, el cançoner.
1: Totalment.
0: Doncs mira, abandono la meva missió de la barca xica,
1: sí,
0: fins a nou avís. Ja ho faré algun dia quan vulgueu, i aquesta és la meva proposta, i trobo que com que és un hit, potser la voteu, perquè jo veig que les cançons molt, molt conegudes tenen més números.
1: No, sí. Una mica de bachata, per tant, del cançó d'Ederman, aquest Obsession de Ben, diuen que és del 2002, Gairebé 25 anys, aquesta cançó, Però quin fàstic que tinc ara mateix a sobre, Quant de temps, tu.
0: Però per què?
1: Bueno, perquè fa massa temps, home, perquè fa massa temps, si és que...
0: No, però... A veure, serà que no proposeu coses antigues.
1: Sí, això sí, això sí.
0: Fet de tot.
1: Va, doncs aquesta Obsessió d'Aventura és la proposta de la Nederman. Anem amb la dels oients, que han proposat moltes coses. Per exemple, han proposat sopa de cabra, però ja, escolta, ja està fet. Però ja n'hem fet, de sopa de cabra. També Guillermina Mot ens han demanat.
2: Fes-me mal, Johnny, engega'm el cel.
1: O la cantant brasilera Gal Costa.
3: Mia voy. Mia vida.
1: Està bé, això, Està bé,
0: M'encantaria.
1: Però saps què ha passat? Que hi ha hagut un anunci, el de l'estiu, que ha sortit una cançó antiga, també, de fa 60 anys, dels Beach Boys, i clar... L'anunci d'Estrella Damm, el t'agrada,
0: Sí, la cançó sí.
1: No, és fantàstic. L'anunci també, sí. Doncs aquesta és la proposta dels oients, que s'han llançat tots en massa per demanar els Beach Boys i aquest Wouldn't It Be Nice. Llavors, a partir d'aquí, proposta del Via Lliure. Hem estat dubtant amb una cançó que està sent molt viral de la Ludwig van, que és aquesta.
4: Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola.
1: Ai, senyor. Doncs deu ser Ginebra sola. La Ludwig van, amb aquesta cançó que es diu Xavier, el tècnic de so. Hem dubtat també perquè és la setmana, han estat les setmanes del retorn del Doraemon en català. T'imagines?
0: M'encantaria.
1: Doncs no ha estat aquesta. També, d'aquí uns dies, fa 50 anys de l'àlbum de Bonnie M que va portar Daddy Cool. Però et portarem una sorpresa. D'aquí a molt pocs dies fa 30 anys d'una cançó tan famosa que segur que la vas cantar, perquè era d'unes noies, 5, si no me'n recordo malament, que era aquesta. Què?
0: Aquesta idea que la vaig fer,
1: La vas fer, No fotis,
0: sí?
1: ara ens ho has fumut en l'aire, doncs. Això hauríem de repassar-ho, doncs,
0: Fa 2 o 3 anys.
1: Què dius, ara? Sí. Bueno, ara ho repassarem. Si no, impugnem el sorteig, Mira, farem una cosa. De moment, deixem així. Però, si... Escolta, no. Fem una cosa. Si ja l'hem feta, fem el Doraemon o no? Et proposem el Doraemon.
0: Vale.
1: Sí?
0: El Doraemon m'encanta.
1: Si ja l'hem feta, proposem Doraemon, Ara ho comprovarem.
0: Vale.
1: Ara ho comprovarem.
0: Vale.
1: Oh, ara sí que m'has deixat.
0: Xica,
1: Puc fer la ja ho sé que la pots fer. Però no és la nostra proposta. Bueno, en tot cas, o és Wannabe, i si tens raó tu, serà el Doraemon, o és els Beach Boys, o és Aventura. Vale?
0: Perquè jo recordo molt haver de gravar el Awana,
1: Awana, Awana. Ai, calla,
0: doncs... Vols dir que això...
1: Sí, em diuen que sí,
0: Oi que sí?
1: 2021, tu. Està feta.
0: Veus?
1: Cas un d'ena. Doncs vas, Doraemon.
0: Ara ens començarà a passar.
1: Doncs posem el Doraemon a competició.
0: El Doraemon
1: ja està.
0: Em fa molta il·lusió, Em fa molta il·lusió.
1: No ho hagués dit mai. Bueno, va. Doncs mira, Nederman, és o Doraemon, o el Wouldn't It Be Nice, o Aventura, Obsession. Quin més fric, no, realment?
0: Sí, realment.
1: Sorprenent.
0: A veure què passa. Jo, tota vostra, com sempre,
1: Va, una abraçada, Nederman.
0: Igualment.
1: Ja t'ho direm, ja ho sentirem a dir.
0: Vale.
1: Va, una abraçada.
0: Adéu.
5: Esteu escoltant
6: els millors moments del Via Lliure.

0: ja fa més de 30 anys que un dia l'Aina Clotet acompanyava el seu pare a TV3 i per casualitat a ella i al seu germà, l'actor Marc Clotet, els van convidar a un càsting i els van demanar que improvisessin. Ho van fer, van decidir reproduir una baralla que havien tingut el dia anterior i va ser com fruit de l'atzar va néixer la passió de l'Aina Clotet per actuar, per ser actriu, una carrera que la van veure ja des de criatura, rodant sèries a TV3, Estació d'Enllaç, El cor de la ciutat, Infidels, Gran Nord, això ja era més gran, fent teatre, també cinema, i 30 anys més tard ja és una referent a casa nostra, ja no només per la qüestió actoral, sinó també per la direcció o fins i tot per la creació de guions. Aquí i a nivell internacional, sobretot pels últims treballs. El darrer va arribar aquest divendres als cinemes, es diu Viva. Ahir els pantalleros van estar tots d'acord que els hi encantava la pel·lícula. És la seva primera pel·lícula, coescrita, també protagonitzada per ella mateixa i produïda per Ekiru Films i Funicular Films. Amb 2 anys de diferència, l'Aina Clotet ja ha estat seleccionada i premiada al Festival Internacional de Cinema de Cannes. El 2024 va rebre el premi a Cannes Sèries per Això no és Suècia, la primera sèrie com a directora, i ara fa un mes va aconseguir el premi a millor interpretació revelació de la Setmana de la Crítica per protagonitzar aquest Viva. Com estàs, Aina Clotet?
1: Molt bé, bon molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
0: Ha plogut molt, dels 30 anys aquells. Qui t'ho hagués dit?
1: Ai, és increïble.
0: És bestial,
1: sí, és molt fort.
0: Fruit de la casualitat, com va la vida, no? I de cop, no només et converteixes en una gran actriu, sinó que ara ja fas tots els papers de l'auca, perquè això ara ja és així.
1: Els faig tots molt ben acompanyada. O sigui,
0: sí.
1: Que jo reivindico molt realment la gent que està al meu costat i és impossible fer tot això si no tens un equip meravellós al costat i gràcies a això puc fer tots aquests papers i aquest repte que sí que l'és. És un gran repte actuar i dirigir, però sobretot els faig perquè he tingut uns productors meravellosos i un equip fantàstic al meu costat.
0: Ara em deies fort de micròfon que has tingut el regal d'algunes crítiques precioses que has estat llegint els últims dies de la pel·lícula, no?
1: Ai, sí, em fa molt feliç. Em fa molt feliç sobretot veure com el to torna a connectar, no? Això em va passar amb Això no és Suècia, que era la primera vegada, no?, que jo codirigia i escrivia algo i que no sabia com es rebria, no?, realment l'humor i la barreja de tons que proposava. En Viva sent molt diferent la proposta, perquè considero que és molt diferent i no, que no té res a veure ni a nivell temàtic ni fins i tot a nivell de posada en escena amb la sèrie, però sí que té com a, no?, com a pont potser connector aquests tons, aquest humor i aquest drama, no?, que també es barregen, i veure com la gent està divertint-se, passant-s'ho bé i a la vegada també emocionant-se, doncs em fa molt feliç.
0: Destacaven ahir els pantalleros i jo veient la pel·lícula em vaig adonar del mateix, que és una pel·lícula que comença i podria ser una pel·lícula dramàtica, dura, etcètera, etcètera, i de cop fuges d'això. I una mica com Això no és Suècia, que no és una sèrie, sí que és una comèdia, però a la vegada parla de coses molt serioses, tinc la sensació que aquest és el teu estil, una mica. L'estil de l'Aina Clotet seria, no sé si fugir de solemnitats o del que sigui, o intentar jugar amb els gèneres, però quan estàs acostant-te a una barrera, de cop fas un gir i dius, no, un moment.
1: Sí, crec que la por més gran que tinc és prendre'm seriosament, no? Com ser solemne, no? I crec que, a més, és un to que trobem molt amb la Valentina Viso, que és amb la meva co-guionista, que també és co-creadora d'Això no és Suècia. I crec que juntes trobem aquesta barreja, aquest to que neix des d'un lloc molt orgànic, o sigui, no és des de lo extern que diem, doncs anem a fer una cosa que barregi tons, sinó que és una mica la pròpia mirada que tenim de la vida, que ens agrada acostar-nos als temes que més ens preocupen, en el fons, des de l'humor, perquè és com hi sabem entrar i com ens hi sabem relacionar, i per mi és terapèutic, quasi, és riure'm de mi, és una manera de relaxar les coses i de donar-hi una distància i aprendre'n una mica, no, també.
0: He de dir que puc explicar la primera escena, perquè és la primera que es veu, que i em vaig tapar els ulls, diguem-ne, perquè és una mamografia. Sí. La primera escena, el primer plano, és un pit ben espremut, no? Que és una cosa que les dones sabeu que és habitual, però els homes no estem tan avasats. I a mi em va fer mal. I vaig pensar, hosti, si això va cap aquí, ho passaré malament, no? Clar, és una sèrie que parla del càncer, parla d'una dona que ha superat un càncer, d'una supervivent, parla de la possibilitat de que aquest càncer es reprodueixi, podria ser, per tant, un camí sobre això, però no és això.
1: Sí, perquè realment, per nosaltres no és realment una pel·lícula que apareix sobre el càncer, clar, sinó que és el punt de partida, no? És una noia que li queda aquesta petjada de por dins del cos, que la llença a viure aquesta vida amb molt de desig, amb molta passió, a intentar reapropiar-se de tots els aspectes de la seva vida, tant professionals com sexuals, evidentment, i per mi és una pel·lícula sobretot que parla del desig i de la por, no? I de fet el càncer és una cosa que va aparèixer molt més tard en el procés de guió.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, o sigui...
0: Aquesta la idea?
1: No, o sigui, la idea inicial era parlar de la por i de la por a la soledat i les dependències en l'amor romàntic i com estaven connectades, no? Com segons el grau de por que tenies, doncs jo sentia que et relacionaves amb l'amor romàntic des d'un lloc concret, no? I també d'aquesta herència heteropatriarcal de col·locar l'amor romàntic en un lloc central, i era la història d'una dona que estava atrapada entre dos homes, no? Que portava molts anys amb una parella tota la vida, s'enamorava d'un noi més jove.
0: Una parella estupenda, per altra
1: banda. Una parella estupenda, fantàstica, noble, que se l'estima molt.
0: Guapo, intel·ligent, que el cuida, la cuida, etcètera, no? Que la normativa, el cànon diria, però què fas? No?
1: Sí, si però tens... ella té moltes ganes de sentir-se viva i de trencar amb aquestes estructures també, i darrere d'aquesta voluntat, d'aquest desig, doncs s'amaga aquesta por que ha de fer front, no? I sempre hi havia hagut aquesta idea d'aquesta història d'alliberació, l'àvia sempre hi havia sigut des del primer moment, com aquest personatge com de refugi, de tendresa, que també a la Nora li costa de sostenir aquest envelliment, no? Aquesta impermanència, que també era un concepte que sempre hi havia hagut en el guió.
0: La proximitat de la mort, també.
1: Exacte, volíem parlar molt de la impermanència, de la dificultat de sostenir que estem de pas i que un dia ens morirem, i la Nora li costa molt acceptar això, i per això es llença aquesta vida plena de desig. I més tard, doncs, vam trobar també per les coses que ens estaven passant, gent propera que ho estava patint, no? De que si era una noia que acabava de passar, doncs, un càncer de pit, ens donava la possibilitat d'explicar més concretament aquesta por, d'arrelar-la més, no? I a part, doncs, ens permetia també posar un cos no normatiu que ha passat per una mastectomia al centre d'una història i parlar de la reapropiació del propi cos i del propi desig, i fer també un cant a la bellesa dels cossos no normatius. I sentíem que tot, no?, hi va agafar molta força, perquè sentíem que venia a alimentar la mateixa història que volíem explicar. Però sens dubte sentim que no és una pel·li que parla sobre el càncer, sinó més sobre el desig i sobre la pulsió de vida i com fer front a les nostres pors, no?
0: He de dir que aquesta mastectomia, la ferida de la mastectomia, és molt present a la pel·lícula, perquè el teu personatge manté aquestes relacions sexuals molt explícites durant la pel·lícula, i és molt present, és molt visual i molt present, no? No sé si vas tenir por en algun moment de: ho puc retractar bé, això? No vull equivocar-me amb com s'explicita o com es deixa al marge. Ho vull ensenyar de forma molt frontal, vull apartar-me'n una miqueta.
1: O sigui, sí que és veritat que jo sempre havia sentit que aquesta pel·lícula necessitava d'una temperatura sexual i íntima forta, perquè posava al nivell la por que tenia la protagonista, no? O sigui, el fet de mostrar el desig em donava la dimensió de la por. Però sobretot quan vam trobar la premissa de que havia passat per una mastectomia, llavors vaig sentir que sí que l'havia de mostrar d'una manera honesta i clara, no? Segurament, si no hi hagués hagut això, hagués fet aquestes escenes d'intimitat i desig des d'un altre lloc, no ensenyant tant el cos de la Nora, molt probablement no hi hagués hagut necessitat. I per mi la necessitat hi era precisament perquè volíem mostrar aquest cos i volíem reivindicar una sexualitat plena, no?, amb una persona que ha passat per això.
0: Però hi ha el viatge de l'espectador en això, no? L'atenció, la por al rebuig de la primera relació és la por al rebuig del meu cos, no?
1: I tant.
0: Te'l mostro. I el primer cop que te'l mostro a l'espectador, hi ha l'impacte del primer... Però, a mesura que va avançant la pel·lícula, és curiós que es torna normal, es torna, no?, forma part, evidentment, d'aquella relació.
1: Perquè se sent acceptada, clar, i respectada i desitjada, no?
0: Però és el mateix viatge que fa l'espectador.
1: Sí, no? Sí, que bonic. Sí, de fet, jo vaig realment treballar molt aquestes escenes d'intimitat, també amb coordinació d'intimitat, que és una figura que ha aparegut en el cinema, fantàstica, que fa que tots els actors ens sentim molt segurs, protegits, i que puguis arribar realment lluny, perquè tot es ficciona, està totes les parts íntimes totalment tapades, però en canvi, doncs, t'ajuden a poder transmetre aquest grau de desig. I les escenes estaven treballades amb una evolució, com tu ben dius. La primera era molt quasi una pèrdua de virginitat del personatge per segona vegada, amb moltíssima por ser rebutjada per aquest noi més jove, i quan és acceptada, i acceptada en plenitud i amb tot el desig, doncs allà comença realment aquesta reapropiació, on jo volia que la Nora liderés les escenes de sexe, no?, i veiessis a una dona totalment liderant el desig.
0: Com va ser la relació teva com a actriu amb aquesta mastectomia, amb aquesta pròtesi que portaves durant la pel·lícula?
1: Va ser un repte. De fet, el primer dia de rodatge em vaig espantar. Després no? Realment, perquè vaig pensar que era molt exigent, perquè eren dues hores de pre-call, que es diu, d'arribar dues hores abans del rodatge, aixafar molt el pit, posar unes bandes per després posar la pròtesi, maquillar-la, i físicament ho notava molt, no? Notava molt aquesta pressió, i també amb el primer dia de rodatge, que just acabàvem d'arribar a San Francisco, que tampoc havia sigut fàcil, però després, a poc a poc, vam anar-ho trobant, i em vaig acostumar, i al final era una cosa que m'acabava construint a la pròpia Nora, no? Vull dir que ho vaig acabar portant quasi amb més seqüències de les que havia planejat, també perquè volia que fos tan realista, que hi havia moments que fins i tot portava una samarreta i sentia, bueno, millor que ho posem perquè potser es veu una mica de costat, i estic molt contenta amb la feina que vam fer. També era molt exigent per part d'il·luminació i de tot, però ho feien fantàstic els de Perona, que ho van fer, perquè fins i tot em maquillaven posant les pròpies pigues, les pròpies venes.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, sí, una feina supercurosa.
0: Encara que fos un moment en què en moltes de les escenes on es veu hi ha una certa foscor, vull dir que fins a aquest nivell de detall.
1: Sí, sí, hi havia molt de detall, i havíem estat molt assessorats també per l'equip mèdic que em va assessorar, que els estic molt agraïda, de veure com havia de ser aquesta cicatriu, entendre què li havien practicat realment a la Nora.
0: La protagonista és investigadora científica. Això a la família n'hi ha.
1: Sí, uns quants. Ja.
0: Uns quants. De fet, el pare de la Nora és un científic reputat, no? Vas trobar alguna cosa per aquí? Diguem-ne que en el bagul vas acabar trobant això per casualitat, o et funcionava perquè sí?
1: No, o sigui, jo quan vaig pensar que es podia dedicar la Nora jo tinc alguna de vocació frustrada científica, sí, i em va fer molt feliç poder fer que fos biòloga, i a part perquè m'interessaven molt els estudis que m'explicava realment el meu pare que estaven fent reals, que m'ha assessorat molt la Núria Izquierdo de l'Hospital de Can Ruti, aquests estudis sobre envelliment que estan fent, que realment són certs el que explica la Nora, que es podrà combatre l'envelliment, no?, amb aquests retrotransposons que dona per un programa, perquè és superinteressant, i em semblava molt potent una noia que té tanta por a la mort, clar, que està investigant com allargar la vida de les cèl·lules en un món, en aquest marc que li han posat també una mica apocalíptic, de molta calor, amb la salut mental en primer terme, i generava com unes forces contraposades que em semblava molt interessant, i que posava una mica el mirall a la crisi de la protagonista que teníem, no? I sí que era una mica un homenatge a la ciència en la que jo m'he criat i he crescut.
0: I dius vocació frustrada.
1: Bueno, m'agrada moltíssim la meva feina, em sento superrealitzada i apassionadíssima, però m'agrada molt les ciències, i sobretot la investigació científica em sembla molt, molt apassionant.
0: Però no vas arribar ja... No, vas estudiar alguna part de medicina en algun moment, no?
1: Jo vaig fer batxillerat científic, i sí, després als 25...
0: Però perdona, el batxillerat científic vol dir que anaves cap allà.
1: Sí, sí, és el que més m'agradava. A mi el que més m'agradava era la física, la biologia, les mates, tot això, m'encantaven. Però m'agradava molt interpretar, i llavors... Llavors tenia aquestes dues, i recordo molt el recolzament dels meus pares de dir, t'has de dedicar al que t'apassioni, no? Quan et llevis al matí t'apassionis, i llavors vaig pensar que sent actriu descobriria moltes coses de la vida, i vaig fer comunicació audiovisual a la Pompeu.
0: I allà vas descobrir ja no només la qüestió d'actriu, que ja ho eres, sinó la part aquesta, no? El cinema, els plans, la intenció, no? A través de la comunicació audiovisual.
1: Sí, allà vaig descobrir llenguatge audiovisual, i vaig descobrir que m'agradava molt escriure, que era una cosa que jo no sabia. O sigui, que m'agradava l'escriptura de guions com a vehicle per conèixer emocions, entendre el món, explicar amb personatges, i llavors crec que allà m'he quedat enganxada des de sempre. O sigui, jo des de llavors vaig començar a escriure, i de fet la primera cosa que jo vaig escriure amb la Valentina Viso va ser un projecte que no es va aixecar, però després vam fer un guió amb la Carla Simón d'un curtmetratge que es diu Després també, i vaig anar com escrivint fins a desenvolupar, començar a escriure Viva, i això no és Suècia.
0: El fet de que passi a Can Ruti, no?, i com deies, hi ha la referència explícita a les tasques que fa el teu pare també, el Bonaventura Clotet, clar, l'espai el coneixes perfectament. Clar, hi has anat 300.000 vegades.
1: 300.000.
0: El rodatge per dins, o sigui, els laboratoris, és allà també?
1: Sí, també.
0: És Can Ruti?
1: Estem superagraïts a Can Ruti, sí, sí, és allà també. Sí, sí, és allà. És que a més, a mi sempre m'ha fascinat Can Ruti com a un hospital de referència, però que quan hi vas veus també la precarietat d'aquests hospitals, ja, i de la necessitat de recursos que tenen, no? I llavors m'agradava molt també a nivell visual, perquè em semblava que alimentava molt el que volíem explicar, i a part que tenen un laboratori laboratori espectacular, que és només la seqüència dels globus, però, sí, però que dona una versemblança que jo sempre que puc intento anar als espais reals, perquè no es poden comparar amb si els intentes, no? I menys un lloc científic que costa tantíssim de poder fer.
0: Però sí, ja has anat de petit allà ja tota la vida a acompanyar el pare, o no? No et deixava entrar?
1: Moltíssimes vegades, sí, sí, m'ha deixat entrar sempre.
0: Sempre?
1: Sí. Bueno, en el laboratori aquest, no, perquè el laboratori aquest, de fet, només vam entrar als minimíssims, perquè hi ha tot una preparació i protecció, no? Però en els altres i en tots els espais hi he anat moltes vegades i l'he acompanyat a molts congressos, que per això també em feia il·lusió poder rodar el congrés del CROI, que jo havia anat molt de petita.
0: Clar, i aquesta part de la protagonista, que té un pare que es dedica a això i que és el seu protector d'alguna manera, i el que gairebé li demana com a favor, escolta, jo també vull presentar al congrés, no? Aquesta relació pare-filla, què? Clar, perquè...
1: Sí, no, això ja és més ficció, però vull dir, els pares en el fons són ficció i tota la pel·lícula és ficció i en el fons hi ha molt de mi, però clar, el personatge de la mare no s'assembla gens a la meva mare, però
0: la Lloll.
1: La Lloll.
0: Bueno, perdona, és que això és un altre tema. Bueno, acaba això, però després et pregunto per la Lloll.
1: No, que bueno, sí, no, anava a dir que per mi és un dels moments on el personatge està en una part més egoista, no?, quan ella realment vol agafar aquesta conferència, però que són aquests personatges polièdrics que ens agrada escriure, que no sempre fan les coses bé, però que és la condició humana també, no?, de que som erràtics i perquè les nostres pors i que el que intentem no és que et caiguin bé tota l'estona, sinó que els puguis entendre i els puguis seguir emocionalment i et qüestionin a tu també les nostres conductes que a vegades fem, que no escoltem a l'altre i no veiem a l'altre, no?
0: He tret la Lloll perquè em sembla magistral. O sigui, l'aparició de determinats actors de personatges en aquesta pel·lícula em sembla collonut. Hi ha el Xavi Daura, jo no me l'esperava per allà.
1: I està tan bé, el Xavi Daura. O sigui, és que fa tan bé, és que jo estic enamorada.
0: De Venga Monjas, diguem-ne. Molts el reconeixen per això. Hi ha el Whis Problema, que jo no n'hi era conscient, jo crec que potser una vegada sí que el vaig entrevistar i em va dir, no, estem mirant a veure si feu una pel·lícula, no sé què, vaig dir, bueno, ja m'ho explicaràs. I de com l'he trobat allà...
1: És un tio talentosíssim, brutal, que fa més coses. I Lloll Bertran...
0: Bueno, una persona que a més hi ha aquesta cosa de... quan ubiquem les persones en una etiqueta, Lloll Bertran és el personatge dels anys 90, de l'humor a Catalunya, dels 2000, etcètera, etcètera. I de cop penses, tu mires la trajectòria, no és que ningú li ha deixat fer... No, ningú li ha fet alguna altra cosa.
1: És brillant. És brillant. A mi el que em passa és que a mi m'agrada moltíssim l'humor i jo admiro els clowns, o sigui, la gent que té aquesta formació de còmic, sento que tenen un risc en escena i una capacitat d'improvisació i d'escolta impressionant, i tenia un guió entre les mans que tenia molt sentit de l'humor, però no era tan evident poder-ho traslladar en una pel·lícula que en el fons tenia una pulsió dramàtica molt forta. Llavors vaig tenir una obsessió molt gran en qui encarnava aquests personatges per no perdre mai aquesta mirada d'humor, no? I per això hi ha el Xavi Daura, per això hi ha el Wiz, per això quan vaig pensar en la Lloll i ho vam pensar amb la Blanca Javalo, la directora de càsting, vam dir que jo era fan absoluta de la Lloll quan era petita, la imitava i vaig dir, convoquem-la al càsting i vaig enamorar-me. Va ser una cosa espectacular quan es va seure allà. La Lloll sempre diu bé el text, sí, perquè sempre escolta, i vam construir un personatge molt diferent a ella. Això va ser un repte perquè ella és una dona supertendra, molt propera, molt carinyosa, i volíem construir una mare molt més demandant, molt més exigent, molt més recta, no? Més empoderada en el sentit, no? Més masculina, no? En una energia. I és super treballadora i ho va fer fantàstic. I era un gust treballar amb ella i jo sento que té una de possibilitats allò ell com a actriu.
0: No, brutal. El que passa és que no se li ha deixat.
1: Sí,
0: és aquesta cosa tan bé dramàtica entre els actors que et col·loquen en un calaixet i llavors ja... Bueno, et quedes allà.
1: Sí, sí. I que m'hagués sigut fantàstic que hagi fet aquest personatge, perquè a una altra actriu ho hagués pogut fer fantàstic, però no era tan evident estimar un personatge que diu les coses que diu, no? I jo crec que aconsegueix que, malgrat dir bestieses una darrere l'altra, te l'estimis, no?
0: T'anava a fer una darrera pregunta, pensar que acabem. La pel·lícula és fantàstica, si la voleu anar a veure, ja ho van dir els pantalleros, però està al cinema, és aquest Viva. Però pensava, precisament per el que explicàvem de la demanda del teu personatge, de la qüestió física, de les escenes aquestes, com en dieu, perdona...
1: Sexuals, d'intimitat, sí.
0: D'intimitat, se'n diu ara. Això que ho dirigeixis tu té el seu risc, també. Perquè necessites probablement algú que et faci de ping-pong, diguem-ne, no? Dic, això està bé, això està... Sí, me la jugo així, no? Com ho has gestionat, això de dirigir-se en aquestes circumstàncies tan particulars?
1: Sí, com deia, sempre he tingut un equip que m'ha recolzat moltíssim. El director de fotografia amb el que jo treballo, el Nilo Zimmerman, doncs ens entenem molt bé, i en aquest cas, quan vaig decidir que jo faria aquest personatge, que no va ser la meva idea inicial...
0: No,
1: inicialment no ho anava a fer, però quan al final vaig dir, vale, sí que ho faré, vaig vaig pensar que necessitava una figura que estigués al meu costat i vaig proposar-li una persona que venia del món del teatre, el Juan Miranda, argentí, que jo coneixia i que si es volia, li vaig dir si es volia seure al meu costat des del primer dia d'assajos fins a l'últim dia de rodatge, i ho va acceptar. Llavors, malgrat que la direcció la portava jo, ell tenia una mirada molt fina a prop meu que permetia que jo també sentís que podia arriscar-me i que hi havia algú al costat, no?
0: Que hi havia xarxa.
1: Que hi havia xarxa, i no només és ell, que evidentment va ser una figura superimportant, sinó que també em rodejo, i les que van fer d'escrips són les dues codirectores també d'Això no és Suècia. O sigui, hi ha gent molt bona a prop meu ajudant-me, les coses no es fan mai sols. I a més sento que per arriscar, jo volia sortir de zones de confort amb aquest personatge, volia prendre certs riscos, i per arriscar has de sentir que estàs, que et donen la mà, no? I que la piscina està plena. I també per l'humor, per mi és molt important tenir gent a prop amb qui tu passes bé.
0: Clar.
1: Perquè si no, sol, pots estar fent una pallassada que si no la rius amb ningú, no saps si està... No,
0: si
1: creix, no creixes, no? I així com amb Això no és Suècia va ser molt important per mi, tenir la Marc Coll per molts aspectes, però és que juntes també es reien moltíssim, no?, amb la creació del personatge i amb tot, doncs aquí també era molt important rodejar-me de gent amb qui disfrutar, no?
0: A veure si ara t'hauràs acostumat a això d'anar a Canes.
1: Tant de bo.
0: És molt fort, eh?
1: Tant de bo.
0: Però ja deixa de fer coses que se'n vagin a Canes, també, una mica, no?
1: Ja, és molt fort, és molt fort. Jo encara no m'ho crec que em sembla tan espectacular el que ha passat. És realment una mica una loteria.
0: Bueno,
1: vull dir,
0: a veure.
1: Així estic...
0: La cosa ha d'estar bé, si no...
1: És veritat, però de 1000 i pico pel·lícules n'agafen 7 només. I és molt boig, o sigui, és molt difícil. I jo, de fet, em vaig estar preparant durant un mes i mig quan ens van trucar per dir que estàvem a la final,

0: pel no, perquè estadísticament em semblava impossible, no? I ja, de ja haver sigut seleccionat, sortir guanyant un dels premis més importants, ja, o sigui, m'ho expliquen fa un any, quan estava en plena crisi de muntatge, just ara. Avui pensava que ara fa un any estàvem començant a muntar i veia l'Everest per pujar.
1: Clar, la fase del muntatge és duríssima, no?
0: És duríssima, sí. És maquíssima.
1: Quan dubtes més, potser.
0: Però és duríssima, perquè és quan realment tens el material al davant i quan no és tan evident i es canvien moltes coses i has de trobar el ritme, has de trobar el pols, has de trobar el to. Sí, sí.
1: Que et veurem més, no?, dirigint.
0: Espero,
1: li has trobat el gust, això, no?
0: Espero, desagrada molt, la veritat és que sí.
1: Més que l'altre?
0: No més que l'altre, no. Interpretar és on em sento més lliure i més plena, no? Però m'encanta la direcció. O sigui, que m'agradaria no haver d'escollir i intentar balancejar i equilibrar tant com pugui les dues coses.
1: No us la perdeu. Viva als cinemes. Aina Clotet, ha estat un gust.
0: Moltíssimes gràcies, moltes gràcies.
1: 12:08.
2: Fins aquí
3: els millors moments del Via Lliure.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest diumenge 21 de juny, el dia que la selecció espanyola ha sumat la primera victòria del Mundial, amb la lliçó ben apresa i un rival, tot s'ha de dir, que ha donat moltes més facilitats que no pas Cap Verd. La selecció espanyola ha golejat Aràbia Saudita 4-0 i el més destacat ha estat Oyarzabal, que ha fet dos gols i ha donat una assistència, la del primer gol, el que ha fet Lamine Yamal. De fet, el mataroní ha jugat el seu primer partit com a titular i ha estat substituït a la mitja part. Un pas més, doncs, per anar agafant ritme, tot i que, més enllà del gol, li hem vist ben poca cosa. A més de Lamine, han sortit d'inici tres blaugranes més, Cubarsí, Olmo i Pedri, i a la segona part també ha tingut minuts Ferran Torres. Per tant, avui s'han quedat sense jugar tres jugadors del Barça, Joan Garcia, Eric Garcia i Gavi. Ara caldrà veure què farà Uruguai contra Cap Verd, partit que començarà a la mitjanit i del qual n'estarem pendents durant el Tu diràs, però no cal dir que la selecció espanyola ha fet un pas important per acabar primera de grup. Ho comentarem en temps de tertúlia amb els habituals del diumenge, l'Àngel Pitxer Alonso, el Jordi Roura i el Dani Solsona, i pentinarem també l'actualitat de la resta del Mundial. Avui, a banda del grup d'Espanya, es disputa la segona jornada del grup G. De fet, acabem d'assistir, ho hem explicat a RAC1, a l'empat de Bèlgica contra Iran, i a les 3 es disputarà el Nova Zelanda-Egipte amb el blaugrana Hamza Abdelkarim, i tot plegat el dia que Marc Márquez, sortint ja del futbol, s'ha situat a només 40 punts de Marco Bezzecchi en la lluita pel Mundial de MotoGP, és a dir, que semblava una quimera fa unes setmanes, el que avui és un escenari del tot possible, i és que Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca i no cal dir que les opcions per aconseguir el seu vuitè títol de MotoGP estan intactes. És un dels protagonistes aquest diumenge, l'altre l'hem de buscar en el ciclisme. Paula Blasi ha confirmat avui el seu excel·lent estat de forma després de guanyar la Vuelta, el Tour dels Pirineus i l'Amstel Gold Race. La ciclista d'Esplugues s'ha adjudicat la primera volta a Catalunya i s'afiança en aquesta segona posició del rànquing UCI. Mentrestant, en la competició masculina, Tadej Pogacar continua a la seva i avui ha guanyat també l'última etapa del Tour de Suïssa per segellar la victòria final i plantar-se al Tour de França d'aquí a poques setmanes ja en un excel·lent moment. Ho explicarem cap al final del Tu diràs d'avui. També analitzarem la grandíssima victòria de l'Igualada per reforçar el partit de desempat de la final de l'Hockey Lliga. Les Comes ha empès l'equip a la victòria en el quart partit de la sèrie i tot es decidirà dimarts a La Corunya. Sigui com sigui, els igualadins han fet la feina i, tot i que serà difícil, com a mínim s'han guanyat el dret a somiar. L'Hockey Lliga, doncs, que entra en el moment decisiu, com passa també amb el bàsquet i el futbol sala. Demà juga el tercer partit de la final de la Lliga ACB entre Barça i València. És el primer dels dos que jugaran al Palau Blaugrana i, de moment, la sèrie està empatada a un. Dimarts serà el torn del Barça de futbol sala, que tindrà la primera oportunitat de ser campió si guanya a la pista del Pozo Múrcia en el tercer partit de la final. Dit tot això, d'aquí a 3 minuts, seran un quart de 12, comencem tard.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: La vida de la sorpresa, sorpresa.
2: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
3: Ella era una xica plàstica.
4: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
2: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
5: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona on es viu el Bars Festival.
6: De l'eufòria, de la derrota, bueno, no derrota, però del mal partit, a ser pessimista total, a guanyar un partit simplement per mi guanyar, no una exhibició d'Espanya, jo no estic d'acord amb aquesta línia, a l'eufòria de dir ja, ja ha tornat l'Espanya que aspiràvem a ser candidat a guanyar, no? Jo crec que està en aquest moment encara està molt lluny.
7: Sovint perquè hi hagi exhibició ha d'haver-hi rival, avui potser faltava el rival, Dani Solsona, vostè l'ha vist aquí en directe i l'ha explicat a RAC1, oi que sí? Com estàs, Dani?
8: Molt bé, sí, sí. És que aquí tenim l'acostum de... El primer partit ja és un desastre, això no pot ser de cap de les maneres, i de cop i volta ara jugues contra un equip que no ha presentat gaires dificultats i a més tenint en compte que avui ha començat Lamine a jugar, doncs s'ha posat tot molt més fàcil, només al començament i quan ha marcat el gol doncs s'ha vist que Espanya era molt superior i clar, tampoc et pots fixar molt, no?, quan un equip està molt enfonsat com és Aràbia i que tampoc et surt amb jugades de transició perquè no et creen perill, doncs pràcticament tots els jugadors estan a un bon nivell. No és que diguis, no, és que aquell no ha estat bé, va, la defensa, bueno, és que la defensa i el porter doncs pràcticament no han tingut feina, no? Al mig del camp doncs, han tocat més la pilota perquè tenien molta possessió i després a dalt sempre quan els equips estan tancats doncs tens una mica més de dificultats, però així i tot ha estat molt superior. Ni Espanya és el que va jugar contra el Cap Verd, ni tampoc ara. Però així i tot, jo continuo pensant que Espanya és una de les favorites per guanyar el campionat.
7: Jordi Roura, bona nit.
9: Hola, què tal? Bona nit.
7: Què has vist tu? Què t'ha semblat?
9: Bueno, crec que estic en concordança amb això que han dit, no? Vull dir, aquí passem ràpidament. El primer dia, doncs, això era un desastre, que és incomprensible, no sé què, i ara, doncs, com deia l'Àngel, no? Escolta, és que és un espectacle, bueno... Hem guanyat un partit que normalment de guanyar, tampoc n'hi ha hagut per tant, no? A vegades sempre hem de calibrar els mèrits, que han estat bé, Espanya ha jugat bé, se li ha posat tota cara, però el rival ha donat moltes facilitats, no? Per tant, hem d'esperar, tranquil·litat, i hem de continuar, i avui era imprescindible, òbviament, guanyar, no? Però, bueno, haurem d'anar veient quan vinguin, si tot va bé i anem avançant, doncs en rivals realment que siguin de nivell i que realment veiem una mica el verdader nivell d'Espanya, no?
7: Vosaltres heu sigut tots tres entrenadors. Poseu-vos en la pell del que avui ha fet Luis de la Fuente amb uns quants canvis respecte al primer partit. Enteneu de la Fuente, us esperàveu el que heu vist avui en aquest 11 titular de la selecció espanyola? Començant per Lamine.
6: A mi em va sorprendre el primer partit. La presència de Gavi com a fals extrem em va sorprendre. Per mi era un plantejament com si jugassis contra Alemanya, contra França, vull dir, bueno, vaig a reforçar el centre del camp, però jugues contra el Cap Verd. Bueno, que entenc que has de tenir un desequilibri perquè ells es dedicaran a defensar clarament en bloc baix i aquest dia em va sorprendre. Avui ha estat més en la línia del que esperàvem, la presència de Baena, que ha estat francament bé, però el comentari de si Espanya és favorit o no és favorit, que pot ser favorit, no hi ha cap mena de dubte, però jo miro ara a l'equip i no veig jugadors que estan en un bon moment de forma. Pot ser que a mida que passin, però Lamine està lluny de ser Lamine pel tema de la lesió. Sí, ha rendit molt bé el davant de centre, però Rodri està en llum del Rodri que coneixia. Pedri no està bé. I clar, si començo a analitzar i a dir, bueno, sí, s'ha guanyat 4-0, bueno, però és que el rival és que no...

0: era ni agressiu, per dir-ho d'alguna manera, perquè pots trobar uns rivals com, per exemple, Iran, que és agressiva, que disputa les pilotes, però és que Aràbia Saudita ha estat una selecció que simplement s'ha dedicat a defensar per acumular gent, però sense un concepte clar del que volia fer. No? Per tant, pot ser Espanya favorita abans del Mundial, jo la considerava com una de les favorites. Veient aquests dos partits, no, però espero que a mesura que passin els partits vagi millorant.
1: Uh-huh. És que, però jo ja el primer partit, ara estava comentant al Pichi, que la posició aquesta de Gavi, que semblava més que si hagués jugat contra un equip més potent, no? Però és que avui el plantejament, jo crec que el perfil de jugadors és pràcticament el mateix, perquè Baena tampoc és un nom a banda, que pot jugar, que pot fer alguna jugada més, que Gavi per la banda, sí, però tampoc és un jugador de banda. O sigui, aquella banda és per Cucurella, que se n'ha fet un fart de pujar i això. És veritat que tampoc els marcadors que tenia davant no eren els marcadors que tenia el Cap Verd. Per què? Perquè aquells eren agressius, amb la possessió hi anaven, buscaven el contacte, era difícil marxar d'ells perquè s'ajudaven tots, però Què ha canviat? L'altre dia no va jugar Fabián, avui ha jugat Olmo, ha jugat més o menys igual, amb Rodri, que no està, ja estic totalment d'acord, Rodri no és el Rodri que coneixem, per les circumstàncies que siguin, però després els dos interiors era Pedri i avui Olmo, no? O sigui, bastant semblant. Una altra cosa és que en lloc de Baena hagués posat a Nico. Dius, bueno, o a Jeremy Pino.
2: Nico potser tampoc no està bé com
1: no, jugar, no, que no està bé, però dic el perfil.
2: Sí,
1: si busques obrir per bandes i
2: un
1: això, pues Pino és Nico i tal, però si poses a Baena, poses a Gavi, poses a Olmo, per mi més o menys uns seran millors que els altres, però més o menys tenen una mica el mateix perfil de tirar cap a dins, de poder rematar i això, i deixar tot el carril per Cucurella.
3: Mira, estic d'acord amb tot el que han dit. Aquí al final la diferència és element. I aquesta és la realitat. Ha sortit, tres primeres pilotes, se n'han anat, ha centrat, ai, i a la primera que toca fot gol, no? Que després ha baixat el pistó i ja està, no? Però ha marcat una mica aquesta sensació de que al primer partit no hi havia desborde. És que al final ja no és només que jugués Gavi, que Gavi tindrà moltes qualitats, però aquesta no. Però és que a l'altra banda jugava... El Ferran, que sí. Tampoc és un jugador d'1 contra 1. Per tant, aquí van patir molt. El Baena és veritat que no és tampoc jugador, però és una altra història. El Lamin se n'han anat, han trencat molt més. I després, no oblidem, la passivitat. La passivitat d'Aràbia. Han estat no tous. Lo següent és que...
2: Moltes
3: és que,
2: facilitats.
3: A part que la línia mal posada, de qualsevol forma, entraven... Han donat moltes facilitats, no? Però jo crec que al final la diferència, sense estar bé, sense estar bé, al final és el desborde. Al final ha sortit el Lamin, que ha jugat 15 minuts, després ha baixat el pistó i ja està. Però amb això n'hi ha hagut prou, a desbordar i tal, i se n'han anat, no? Jo crec que al final és una mica el que diu l'Àngel, no? Hem d'anar veient com va evolucionant l'equip i quan arribem a rivals superiors, si aquests jugadors que no estan bé o no estan al seu millor moment agafen aquest nivell mentalment, físicament i arriben a bon nivell. Després veurem les possibilitats reals que té Espanya, crec jo.
2: De seguida connectarem. Digues.
0: Jo sí que he vist diferències. Tot el meu punt de vista era una Espanya diferent. Una Espanya on Pedri jugava més endarrerit. I Olmo jugava per davant. És cert que Baena no és desequilibrant, però sí pot encarar. Gavi no pot encarar mai. Vull dir que per mi sí hi havia diferències amb el que és. A De La Fuente sempre li agrada Joan Pedri a la mitja punta. I Pedri on ha rendit més al Barça és estant al doble pivot, en aquesta posició, no? Però encara no és el Pedri que necessita la selecció espanyola. Encara li falta nivell, li falta a ell. Li falta a Rodri. Lamin acaba de sortir de lesió. L'únic que se'n surt és el...
2: Oyarzabal.
0: Oyarzabal, no, sí, que està inspirat,
3: partit,
0: no?
3: El primer partit, tal com van jugar ells, el que vaig trobar falta molt jo és l'Olmo. L'Olmo és en aquesta mitja punta, per mi, quan aquests equips que estan allà en bloque bajo, que diuen ara, tots allà replegadets, l'Olmo és el millor, perquè té aquesta capacitat tampoc va estar. Jo crec que s'ha ajudat molt, no? I tant que hi ha diferències, no? Però repeteixo, hem d'anar esperant a rivals.
0: Hem de veure Espanya davant d'una selecció de més nivell.
2: Exacte.
1: Fixa't que parlem d'Oyarzábal i estaven donant una estadística, perquè són uns fenòmenos, per això, el primer partit...
0: 30 minuts.
1: 32 minuts sense tocar la pilota.
0: Sí.
1: Ostres, vull dir... que hi ha coses a vegades que és veritat, eh? Anem a esperar una mica, anem a veure si els jugadors ara, perquè en aquests partits, doncs, és el principi, perquè hem vist seleccions que els primers partits, jo que sé, hem vist Brasil, hem vist altres partits, que dius, hòstia, si aquests són els que en teoria han de lluitar a Portugal i això... Però, a mesura que va avançant el campionat, segurament amb rivals més potents, doncs els equips també varien una mica, no? I els altres equips tampoc es foten 10 tios allà darrere, vull dir, també busquen una mica l'atac. Aleshores, tu tens una més maniobra, no? Anem a veure, però...
2: Tot es anirà posant
1: allò. N'hi ha encaixant.
0: No sabem moment, si defensivament serà sòlida Espanya.
2: No t'han provat. Oyarzábal, ara que deies, aquests 31 minuts o 32 minuts que va estar l'altre dia sense tocar una pilota, avui en aquests mateixos minuts dos gols i una assistència, sí, és a dir, que, i més que n'ha tocat i que ocasions que ha pogut
3: ampliar. Però aquests jugadors és increïble, eh?
1: Sí, sí.
3: No, tampoc crec que està... No se li està donant
1: la
3: importància que té. Vull dir, té uns números espectaculars, aquest jugador, eh?
2: Però espectaculars. 10 gols en els últims 20 partits de la selecció espanyola.
3: I gols decisius, eh?
0: Tant buscar el Barça un davant de centre...
2: que ara el tindrem aquí,
0: jo tindria aquí, i jo crec que a més a bon preu, eh?
2: La tinc preparada. No tan bona, eh? Àngel, bueno, són 75 milions d'euros.
0: Demanaran, però...
2: Si pots rebaixar això... De fet, la tinc apuntada per després, perquè, clar, Gavi el demanava l'altre dia. Gavi, quan li van preguntar quin jugador fitxaria del Mundial i quin de la selecció espanyola del Mundial, va dir Julián... però de la selecció va dir aquest, eh?
1: Vull dir que quan el veus, diu, hòstia, no sembla ràpid, no sembla lent...
3: No és ràpid. Avui hi ha hagut una jugada que se n'han anat i ràpid no és. Ha fet un mal control, és veritat, però ràpid, però, escolta...
0: És molt intel·ligent.
3: No, és que li caen tots els rebotes. No li cauen. Està sempre ben col·locat, defineix bé... Són uns números extraordinaris.
1: Els jugadors que coloren on va la pilota, aquests són els... per això marquen gols, els atacants aquests que... Pichi i companyia, dius, és que la pilota li ha anat... Sempre està allà, sempre. Escolta,
2: per alguna cosa
1: jo recordo que jo no era delanter, però hi havia una jugada i tal, anava al primer pal, la pilota anava al segon.
3: Sí.
1: Anava al segon, la pilota anava al primer. No tenia aquella olor que tenen els altres.
3: És una mica el Ferran, que critiquen, que passa ratxes dolents, però el Ferran, avui queda pum, no, fora de joc, vale, per pèls, sí. Però... I marcarà perquè és un do, i aquest do és difícil.
1: Avui ha fet 3 o 4 desmarcs, escolta, molt ben fets, altra cosa és que després finalitzis o no finalitzis.
3: Però ja els enxufarà, veuràs, al final...
2: Home, un d'ells és un 1 contra 1 amb el porter, vull dir que ha acabat xutant fora, però vaja, és quedar-te 1 contra 1
1: davant de l'altre. Jo crec que aquella, Xavi, no... Clar, vist des de fora, des de dalt...
3: Des del sofà, eh?
1: Des del sofà... Jo crec que no ha rematat amb la superfície de contacte adequada, perquè el porter se li ha fet gran, l'ha volgut col·locar al pal llarg, i per evitar que el porter es la toqués, la pilota li ha anat a fora.
3: És que jo em pensava, Dani, que el driblaria. No? Era més...
2: Sí.
3: O sigui, anar-se'n i acabar amb l'esquerra, no?
1: És que fàcil, ho veiem des d'allà.
3: Uau, el sofà.
1: És que des d'aquí es veu collonó.
2: És que jo no entenc.
3: El sofà ha tingut temps de pensar tres opcions.
2: Sí, exacte. De seguida deia que anirem cap a Atlanta per parlar amb el Dami de com ha viscut aquest postpartit, per saber com està Lamine Yamal. Teòricament ha d'estar bé perquè ha jugat aquests 45 minuts, l'hem vist sense problemes, evidentment, i per tant no ha d'haver-hi cap tipus de problema en aquest sentit.
0: I no s'haurà enfadat.
2: Perquè hauria estat pactat o mig pactat, suposo. També n'ha parlat, per si de cas, però Luis de la Fuente també ha dit la seva, però abans, aprofitant això que deia ara de si és favorita o no a Espanya, d'aquesta iniciativa mundial, de tot el que heu vist fins ara, pràcticament hem vist dos partits de cada selecció, menys quatre grups que juguen entre demà i dimarts, i Egipte d'aquesta matinada, però de tot el que heu vist, per vosaltres, qui és el favorit?
0: Pot ser França.
2: França.
0: Fins ara, del
2: de tot el que
0: hem fet, jo crec que fins ara França. Portugal és una mica decepció, amb aquest empat, perquè jo vaig donar la classe i van dir els tres primers, vaig dir Portugal, França i Espanya. Vaig col·locar tercera a Espanya, eh?
2: Ets a temps encara, eh? Ets a temps.
0: No, és a temps de ser primera i...
2: Per això mateix, vull dir que...
0: Portugal primera
2: que Portugal,
0: i tant.
2: Potser és la imatge d'inici.
0: Acaba de començar, exacte. No? I fins i tot a Alemanya m'ha agradat. Tot i que va patir l'altre dia davant de Costa Marfil, a Alemanya la veig amb recursos ofensius.
1: Jo crec que a França també, i després ja tinc molts dubtes. Alemanya, malgrat el resultat primer de 7 gols i això...
2: Curaçao, clar.
1: Curaçao, doncs, contra Costa de Marfil. Aquests equips africans tenen ja jugadors... escolta, que ja juguen a tots els millors equips d'Europa, que han après a jugar, ja fa anys que han après a jugar, a més tenen la condició física, però que han après a jugar. No només corren, sinó que després saben jugar. Però els hi va costar, però per exemple, el segon partit d'Holanda. D'Holanda va estar molt bé.
2: Sí, també
1: va estar molt bé. Això vol dir que...
2: 4-1, no? Va ser el segon partit de Països Baixos.
1: Jo segueixo pensant que Espanya té molts números, però per mi primer França.
0: De manera que Costa de Marfil, per mi, el Marroc són les dues millors seleccions africanes.
2: Mirant, a més, Costa d'Ivori, el primer partit, no recordo ara, jo crec que va ser victòria, o potser va ser un empat. En qualsevol cas, l'últim partit que té Costa d'Ivori és Curaçao. Aleshores, a priori, ha de ser com a mínim segona.
1: Sí. Curaçao va empatar,
2: amb Ecuador,
1: Però vull dir que jo li veig... Ecuador té el Pacho, l'Incapié, té tots aquests,
2: Sí. No, clar, és victòria perquè va guanyar a Ecuador, a Costa d'Ivori, el primer partit, si no m'equivoco. Vull dir que si tot va normal en aquest grup ha de passar a Alemanya segon. Primera i segona a Costa d'Ivori. Què dius, Jordi?
3: Home, tu? Jo de lo vist, de lo vist, després no dic que siguin favorits, però els Estats Units està fent bon mundial, està jugant bé, fins i tot Argentina que va començar extraordinària, després ja ho veurem, Alemanya, també a mi em va agradar Alemanya, i França. França també penso que sense estar allò, però hòstia, des d'un punt de vista físic són fortíssims, tenen qualitat a dalt. A França, és un equip que pot ser, i no dic per guanyar, però Marroc em sembla un equip amb uns jugadors extraordinaris, també, m'agrada Marroc.
2: Marroc té un equipàs que si aconsegueix fer-lo anar com Déu mana, ho van veure a la Copa d'Àfrica, tot i que no va guanyar, perquè va ser Senegal, però al final va arribar a la final.
3: I després, de moment, no sé, una mica decepció a Brasil, no? Que no acaben de no els acabo de veure bé, Portugal també, que després veurem, aquests equips després, Anglaterra també estan bastant bé, a mi també m'agrada bastant, ja ho veurem.
2: Què és molt d'hora i què és el Mundial més llarg? Per tant, amb aquest aquestes dues premisses hem de tenir en compte que tot just som a l'inici de la cursa que es presenta llarga.
0: Xavi, que hi ha seleccions que no tenen nivell per estar
2: evidentment
0: al Mundial. Una altra cosa és que la FIFA vulgui ampliar, però fronteres, hi ha seleccions que dius...
2: Sí, costen de veure.
1: D'aquí tres Mundials, al Mundial hi aniran totes les seleccions del món.
3: Durarà
1: 6 mesos.
2: Fins i tot Itàlia jugarà al Mundial d'aquí a 4 anys.
1: Que fa no sé quant que no juga.
2: 3 Mundials.
3: És increïble, Faci 3 Mundials que no jugui Itàlia.
2: I que hagis de veure segons quina sala.
3: És increïble.
0: Que estigui Cabo Verde...
2: Doncs aquesta és la...
0: Haití, bueno...
2: Que també és cert que és la quota de tota la vida. Que passa aquesta vegada n'hi ha més.
3: Sí, ho entenem, però que no està Itàlia.
2: Però costa de creure, evidentment. Itàlia és la més flagrant. N'hi ha més,
0: però quan més equip portes, menys és el nivell.
2: Clar, evident.
0: Perquè
2: baixes el llistó, clar. És a dir, és com la nota de tall en una facultat, és a dir, que si tu la poses a cert nivell, doncs t'entrenen els millors. Si baixes la nota de tall, doncs serà una altra història.
1: Se't fa dur veure tots els partits del Mundial, I això que ens agrada,
2: Imagina't, però a vosaltres.
1: Dius, avui... Escolta, el que m'ha sorprès és que tots els camps estan plens.
0: Sí. No.
1: Tot. Hi ha un ambient de nassos,
0: Dani, saps quan recapte la FIFA?
1: No ho sé.
0: quasi 11.000 milions d'euros.
2: Imagina't.
0: 11.000 milions. Fixa't no, quina barbaritat, 10.000 i pico milions.
1: Algun s'escaparà, eh?
2: No, no. A l'hora de comptar, no. Vols dir?
1: A l'hora de comptar, no. Algú s'escapa, no, Jordi?
3: Tenen tot.
2: Ben quadrat, oi que sí? I tan ben quadrat.
3: No, però és veritat, estem tots plens, eh? Sí.
2: De moment, en aquest sentit, sí que és cert que hem vist una imatge dels estalvis...
3: Dubtes, no?, pels preus, no sé què, està tot ple.
1: No, i això fa goig. Encara que jugui Curaçao per dir alguna cosa, quan veus l'ambient, dius, ostres, al principi ho veus, 5 minuts, i després
2: ajuda.
1: Ja talles. Ja,
2: exacte, ja ho he vist prou, ja m'ho explicareu, i ja s'acaba la història. 2 minuts passant de 11:45, farem una petita pausa, i el que dèiem, anem cap a Atlanta i saludem el Tami.
4: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
5: RAC 1. Sembla que tenim aquest veí del barri de la Sagrada Família afectat per la visita del Papa. Bon dia.
6: Ayer Papa, Papa.
5: Bon dia.
6: Ai, bon dia.
5: Bon dia. Vostè és? Amb qui parlo?
6: Jo sóc un veí anònim del barri de la Sagrada Família.
5: No vol dir el nom, eh?
6: Els agrairia que s'adrecessin a mi amb un nom fals.
5: Molt bé, li direm Jesús Maria.
6: És que aquest és el meu nom de debò, si no.
5: Hòstia, quina casualitat. Vostè es diu Jesús Maria.
6: L'ha tornat a dir.
5: No, perdoni.
6: Jesús Maria Josep, aquí el veí de la Sagrada Família, ho estem passant malament. No es pot caminar per carrer. Tots són turistes cada 2 per 3 que pregunten, Sagrada? Sagrada? I jo, Sagrada el què? I els envio tots a la mina a disfrutar.
5: No, home.
6: Que tots són botigues de mòbil, de carcassa, McDonald's, autocars aparcats en segona, tercera fila, gent pujant, gent entrant. Entren xinesos i surten japonesos, que jo ja no sé diferenciar.
5: Ja.
4: De dilluns a divendres, de 12 a 1, la competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.

0: amb Xavi Rocamora.
1: Ara són 12:15. Continuem en tertúlia amb l'Àngel Pichalonso, amb el Jordi Roura i amb el Dani Solsona, i afegim també el Dami. Dami López, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, Xavi, què tal?
1: Et tenim a l'aeroport d'Atlanta, ara pot ser o no?
2: Sí, correcte, correcte. Som a l'aeroport d'Atlanta perquè RAC1 es trasllada cap a Dallas, ja que demà farem una incursió cap a la concentració d'Argentina. Jo crec que està bé poder viure com transcorre el Mundial per Argentina després del hat-trick de Messi, així que marxem cap a Dallas i demà serem a l'AT&T Stadium de Dallas per viure aquesta segona jornada, aquest Argentina-Àustria decisiu. Argentina va guanyar el primer partit, Àustria també contra Jordània, per tant demà en joc la primera posició del grup. Serem en directe a Dallas per veure Messi, també per veure Julián Álvarez i per veure aquesta selecció argentina, que tot i que hi havia alguns dubtes a l'inici del Mundial, doncs va presentar candidatura, insisteixo, per si algú tenia dubtes, doncs per revalidar el títol de campiona del món.
1: Exacte, de fet, entre avui i demà pot ser important per saber aquest un dels encreuaments de setzens de final per on pot anar, perquè Argentina juga contra Àustria, aquesta primera posició de grup. Avui, a les 12, d'aquí a 22 minuts, comença el partit de l'Uruguai, per tant, depenent del que faci contra Cap Verd, veurem quines opcions, o si en té de més o de menys, per acabar primera també del grup d'Espanya, és a dir, que avui i demà són dies importants per poder ja anar veient...
3: Espanya-Àustria.
1: Argentina-Àustria, no. Demà.
3: No, però que Espanya li tocarà...
1: Ah, que sí, estàs tu convençut, eh? No veus demà Àustria guanyant Argentina.
3: No.
1: No ho veus, eh?
3: Àustria guanyant Argentina.
1: Home, si això passa...
3: No, si això passa... Sí.
1: Tens un Espanya-Argentina primer contra segon, eh? Però vaja, tindrem temps, de veure com va la història, un empat fins i tot, i que sigui molt a braix el que acabi decidint.
3: A quina hora és el partit?
1: A les 7 i en directe a RAC més 1.
3: A les 7.
1: A les 7 de la tarda, perfecte.
3: Home, és una bona hora, a les 7.
1: Amb el Sape, que porta preparant aquest partit ja fa 3 setmanes, entre 3 i 4 setmanes preparant-se aquest partit.
2: Saperes, que és més argentí que Bilardo.
1: Va per aquí la història. En tot cas, ja insisteixo, tindrem temps de parlar-ne d'aquest partit. Abans, explica'm coses de la Minya Mal, Dami.
2: Doncs la Minya Mal crec que només es poden explicar coses positives ara mateix. Ha debutat com a titular en un Mundial, ha fet el seu primer gol abans de complir 19 anys en un Mundial. Crec que tots els que l'hem vist doncs hem emportat una impressió molt positiva. No ha perdut la calma, se'l veu molt tranquil. Bé, jo diria una barrera... Tranquil i amb moltes ganes, no? Perquè ha sortit on fire en el partit. La primera pilota que ha tocat doncs ja ha tirat un 1 contra 1 que ha llançat a terra el seu defensor, increïble, una mica més, i li destrossa el maluc al lateral d'Aràbia i ha generat una oportunitat. Segona acció, minut 10, doncs ja ataca el pal llarg en la central d'Oyarzábal i marca l'1-0, se l'ha vist a bon nivell, molt participatiu, buscant molt la porteria, ha xutat fins a 5 vegades a la primera part. Hi havia el dubte de si el canviarien o no, si li donaria un quart d'hora. La realitat és que si en el primer partit contra Cap Verd doncs, va haver d'entrar una mica abans d'una de la necessitat, perquè el resultat era 0-0, doncs avui l'escenari era això, no? Que si avui el partit anava més o menys pel mateix camí i Espanya no obria la llauna contra Aràbia, la presència de Lamin s'hauria allargat una mica més, però com que Espanya ha decidit el partit, doncs la participació s'ha acabat al minut 45 i això doncs, genera només situacions positives. Per un costat, doncs, Lamin no s'ha carregat més, la seva salut es manté intacta, ell està content, està feliç i se li acumula la gana perquè ha jugat segurament menys del que hagués volgut i per tant doncs, es va alimentant aquesta gana i aquestes bones sensacions del jugador, que ha sortit tranquil, ha sortit somrient, així que tot bones sensacions i anar a partir d'ara entrenant i anar-se recuperant de cada partit contra Uruguai, en què Espanya jugarà la primera posició i en què Lamin serà titular i en què l'escenari ara serà no de 90 minuts, però si el primer dia era de 20, avui era de 45, doncs contra Uruguai serà de 70 i en aquest Espanya-Àustria, que ara dins Solsona ja
1: l'ha col·locat. Estic
2: d'acord, que en principi pinta que serà una Espanya-Àustria, estic bastant d'acord, doncs aquí Lamin ja... És a dir, quan arribin les eliminatòries, els setzens de final, doncs Lamin ja seran 90 minuts, que per cert, Xavi, jo avui he vist a Lamine ja amb l'MVP del Mundial entre cella i cella. Era ja actuació de surto per l'MVP. Sí, sí, perquè clar, ell veu que si Harry Kane, dos gols, que si Mbappé, dos gols, que si el de la cantonada, un hat-trick, que si Messi, un altre hat-trick. No?
1: Sí, sí.
2: Jo sóc Lamine Yamal, això és un Mundial, això és un aparador, doncs jo no seré menys, jo surto aquí a menjar-me el món, totalment. No,
1: el que està clar d'aquesta iniciativa Mundial és que anirà a car l'MVP i anirà a car el guardó de millor porter, perquè estem veient exhibicions a porteria també. Avui, per exemple, n'hem vist una del porter de l'Iran. Evidentment són seleccions que tot fa pensar que no aniran gaire lluny en aquest Mundial, però vaja, de moment no està malament també l'actuació de porters que estem veient en les primeres jornades. De seguida sentim Lamine i també què n'ha dit De La Fuente, però abans, aquí a Tertúlia, compartiu el que deia ara el Dami de Lamine, o directament, què us ha semblat avui l'actuació de Lamine Yamal?
0: Bueno, està lluny, perquè és cert que ha començat el partit molt bé, la primera ha encarat i ha marxat, però encara se'l veu falta de confiança, perquè probablement perquè té al cap el tema de la lesió, i és normal, necessitarà dos o tres partits per anar agafant el ritme i trobant-se bé, però és obvi que per ell és una oportunitat grandíssima al Mundial, de si ja és reconegut molt, el Mundial el pot posar ahí en primer.
1: És la consagració,
0: sí,
1: no?
0: Ja. Aquí estic jo.
1: Exacte.
0: Aquí estic jo, és el moment
1: 18
0: ideal.
1: I mireu.
0: Per la joventut que té, indubtablement, sí.
4: Mm-hmm. Home, que no està en el seu millor moment, això és evident, no? Que inclús quan va arribar a la selecció li faltaven uns dies determinats per poder-se recuperar del tot, perquè ara fa la feta que abans a la tarda ho estàvem dient, que ara porta pràcticament dos mesos de la lesió, no? I especulàvem de dir, escolta, i no hagués estat millor si, sense jugar i donar aquesta primera fase, doncs, de descans i recuperar-se del tot, per la segona fase doncs ja entrar per totes i ben recuperat i ben amb confiança de dir, escolta, jo estic bé i no em trencaré, no? Però bueno, les circumstàncies fan que hagis d'entrar mitja horeta o 20 minuts, es troba bé, i avui jo crec que De La Fuente no les tenia totes, jo crec que no les tenia totes, i ha dit d'entrada, escolta, jo el faig jugar ja d'entrada, home, sense córrer molts riscos, i si el partit va bé, doncs a la mitja part, com ha fet, el que em diu, no? Bueno, i per això et dic que aquesta primera fase encara veurem equips i veurem jugadors que encara no estan al nivell, i parlo en general, els d'Espanya també, però a partir després del partit d'Uruguai, jo crec que les seleccions ja s'estan posant a to, ja estan coneixent, saben quins rivals poden tocar, de quina manera juguen, i a partir d'aquí jo crec que es veurà realment quin és el nivell de les seleccions, sobretot aquestes que estan cridant a ser les més favorites, no? França, Alemanya, Portugal, uh-huh, o Brasil i Espanya.
1: També és cert que veient el partit d'avui, Jordi, i pels patidors, i m'hi poso en aquest grup, potser era el millor escenari perquè Lamine sortís d'inici, no? És a dir, un rival poc exigent, sense gaires entrades dures, no tan exigit massa també en aquest sentit.
5: Bueno, jo crec que, com deia el Dani, jo crec que les circumstàncies també et manen. Si Espanya hagués guanyat fàcil el partit anterior, doncs igual no hagués sortit de titular. Aquesta és la realitat. I avui et jugaves, avui era necessari. I ha tornat a demostrar, abans ho he dit, no? És absolutament determinant. A més, ha sortit amb unes ganes boges, ha sortit, ha fotut les primeres de jugades, ai, ui, ja s'han anat, fot el gol. Jo crec que ell mateix ha baixat el pistó. Mm. Quan ha vist que això estava resolt, ell mateix ja no ha forçat tant.
1: Quasi
5: no, inclús alguna jugada que podia haver tirat més no ha tirat, i és intel·ligent. Jo crec que ha frenat i, escolta, està aquí amb el llegau, tranquil. Però el que deia abans l'Àngel, no? És un Mundial, per ell és extraordinari, i al final diu que deies tu, no? Aquí estic jo, però aquí estic jo amb 18 anys.
1: Sí, sí.
5: 18 anys. Pot ser un dels jugadors importantíssim en 18 anys. Vull dir, és conscient, no? Però jo crec que m'adona la sensació, que ell mateix ha estat intel·ligent, Ha estat absolutament determinant quan ha vist que això anava ja, que això ja estava solventat. Jo crec que ha baixat ell mateix el pistó.
1: Home, hi ha grans de la història que no han tingut aquesta oportunitat que té la Mina, és a dir, de tan jove poder començar a posar-te a l'aparador, que és un,
5: bueno, és
1: un mundial o és una Europa.
5: Debuta, és determinant i fa gol. Clar, és que, escolta...
1: I ja ve d'una Eurocopa en què va aconseguir ser el jugador determinant i el jugador més valuós, segons com, o el jove, en aquell cas, no sé si li van arribar a donar a l'MVP o es van quedar només allò de...
5: Bueno, l'Eurocopa que eren 16?
1: Eren 16 anys, sí, per això. I jo no recordo si li van arribar a donar...
3: El Dami t'ho dirà, que té una memòria.
1: Exacte, el Dami sí, ens ho ha demostrat avui un altre cop. Dami, tu recordes si va acabar com...
2: Va ser Rodri.
1: Va ser Rodri, exacte.
2: No, Rodri. Sí, sí. A ell li van donar el millor jugador jove. El millor jugador jove li van donar, del torneig.
1: Jo crec que per vergonya, no? Per vergonya de dir, ostres, no li poden donar l'MVP a un xaval de 16 anys, perquè tampoc és plan, però clar, no seria per mereixement.
2: Vam pensar que ja li donaran a l'Eurocopa de quadrat, de 4.
1: Ja tindrem temps. Ja tindrem temps. Exacte. Va, Dami, sentim que ha dit avui Lamin.
6: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
1: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
6: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
2: Sí, parlar a la ment dels seus familiars, és que avui hem vist a moltíssims familiars de molts futbolistes que han estat aquests dies per Atlanta, que estan a Chattanooga, compartint molt a prop de... Se'ls pot anar ara, Xavi? És inevitable avui. Inevitable avui també, però aquesta és la realitat, que ells també hi són en el dia a dia allà a Chattanooga, i avui doncs, també, lògicament, en una posició de privilegi, doncs els avis allà... Bé, la Minya mal parlant de les sensacions i ara l'escoltem parlant del guió que ha sortit avui, segons ell, perfecte amb aquest 4-0 contra Aràbia.
6: Bueno, era el plan, pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos, hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros, ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
2: Doncs això és el que deia Lamine Yamal, i ara escoltem a De La Fuente, quan li han preguntat sobre el timing, sobre el minutatge de Lamine Yamal, sobre aquests 45 minuts, i sobre la substitució, que ara probablement deixa Lamine amb ganes de més.
7: Dependía, obviamente, cómo se iba a desarrollar el encuentro, pero lo tenía claro que hoy era un paso importante para ya... En lo sucesivo, ya está en perfectas condiciones, ya está para completar partidos, tiene que haber mucha hambre, además es bueno dejarle así con más ganas y él lo entiende perfectamente y bueno, y está feliz y nosotros también.
1: Que es quedi amb més gana, deia el seleccionador, sí, pot ser, no?, que vagi per aquí la història.
0: És bo tenir-lo motivat, sense cap mena de dubtes. Està davant d'una gran oportunitat de demostrar-li al món la qualitat que té, tot i ser molt jove, i per tant és normal que estigui al 100% concentrat.
1: Aquí ens quedarem sempre per saber com ha anat la conversa prepartit, però vaja, sí, si és així...
0: Sí, però no,
1: així.
0: Que, no crec que, així que com unes altres ocasions ha fet mala cara, jo crec que avui era del tot normal, tot normal. Si està el partit sentenciat...
1: Cap al vestidor,
0: no,
1: ja està.
0: No assumim cap risc, que Uruguai el tenim allà... I, per tant...
1: Pot haver anat així.
0: Sí.
1: També ha sortit més tard del vestidor. El descans encara ha trigat potser entre 10 i 15 minuts ben bons per tornar al vestidor, potser.
5: Jo crec que ho té ben assumit. Ara t'imagina't que perquè volgué forçar, per voler repetir, jo crec que ell mateix ha baixat el pistó, I per forçar té un petit problema. Hòstia, que si se li fot el mundial a l'aire. Per tant, és normal que també vagi en compte, no?
3: És que m'imagino, bueno, ja ho tindríem parlat això, però m'imagino la conversa de La Fuente amb Lamine a la mitja part: vostè no va a salir. I l'altre diu: si li hagués dit: mister, jo quiero salir, però que no vaya a salir tarde, quiero decir que vaya saliendo ya.
1: Podria haver estat així, quin gir de guió. En tot cas, sí que semblava que hi havia l'entesa. Ara també ens ha deixat claríssim avui De La Fuente que ja està per jugar tots els partits.
3: Però també ha dit, que en funció de com n'és el resultat,
4: I com sí, és el partit. Si el partit hagués estat embolicat, hagués seguit jugant, eh?
1: En comptes de 45 hagués sigut 60, potser, segons com. Per cert, titular Lamin, una altra de les novetats que també comentàvem abans d'Ami, és l'aparició de Dani Olmo en aquesta onze inicial avui de De La Fuente.
2: Sí, va jugar 10 minuts el dia del debut i a mesura que han anat avançant els dies ja es perfilava com un dels candidats i especialment quan De La Fuente va anunciar que hi hauria canvis, doncs Dani Olmo, que sempre ha estat de la confiança de La Fuente, la parlava de l'Eurocopa 2024, va protagonitzar capítols importants. Per exemple, li fa la centrada a Miquel Merino al gol decisiu contra Alemanya a quarts de final i després treu un gol a la línia a la final contra Anglaterra. Per tant, un jugador bàsic per De La Fuente i avui en el segon partit ja li ha donat la titularitat i si Espanya segueix jugant bé i es mostra reconeixible en el seu estil com avui, ja veurem si surt de la titularitat de Dani Olmo, que com a mínim contra Uruguai el tercer partit a Guadalajara jo crec que repetirà i es mostrava així de content per la victòria aconseguida.
8: Bueno, era ho necessitàvem, està clar, després del primer partit, de no tenir les millors sensacions, per dir-ho d'alguna manera. Sabíem que avui hauríem de guanyar i ho hem fet, o sigui que contents per això també.
2: Parlava Dani Olmo de les sensacions a nivell d'equip. Ara l'escoltem parlant de les sensacions personals després d'avui haver estrenat titularitat en aquest Mundial.
8: M'he sentit molt bé, molt content, amb ganes de també demostrar que puc ajudar l'equip dins del camp. I a seguir, molt content també per la victòria i tant de bo sigui al principi de més.
1: Dos dels cinc blaugranars que avui han jugat, quatre d'ells ho han fet com a titulars, en aquest cas són els dos que hem sentit, Lamin i Dani Olmo, també el seleccionador, però avui ha sigut dia de cobrar factures també, eh? És a dir, molts dels comentaris que van sortir a premsa després del debut contra Cap Verd, avui molts jugadors, fins i tot el seleccionador, el recordaven i han passat factura per dir tot el que vau explicar el primer dia, mireu avui. Ara en parlarem, abans però una petita pausa de res, de 3 minuts i venim.
9: Amb Xavi Rocamora.
1: D'aquí a dos minuts arribarem a la mitjanit i això vol dir que d'aquí a dos minuts començarà el penúltim partit de la jornada d'avui, aquest partit del qual n'estem força pendents perquè és el del grup de la selecció espanyola i sabrem, depenent del que passi entre Uruguai i Cap Verd, les opcions que té Espanya, si més o menys, d'acabar primera de grup. Pau Bonastre, com està vostè? Bona nit.
10: Hola, Xavi, bona nit.
1: De moment ja hem vist allò en primer pla el moment en què ens han enfocat un dels herois d'aquests primers partits del Mundial, que és el porter de Cap Verd.
10: Busiña. Titular que... avui, novament, merescuda de titularitat, home, lògicament.
1: Només faltaria que avui Busiña, després de passar de 50.000 seguidors a 15 milions de seguidors a Instagram, i no és una exageració, és tal qual, avui no sortís. No, avui el reservarem per veure el tercer partit com li va.
10: És una de les grans sensacions d'aquest Mundial i ara veiem els jugadors de Cap Verd, també els d'Uruguai, cantant el seu himne a ple pulmó. Home. Aquelles imatges de pell de gallina ens ho ha posat aquí la redacció, Pintanel, emocionadíssim amb els himnes.
1: Porta una tarda entretinguda, t'he de dir, Pintanel, avui, eh? Entre això, Bèlgica, Iran d'abans. Porta una tarda entretinguda. Després el saludarem, només faltaria. Alguna sorpresa, alguna cosa comentada a les alineacions fins ara, més enllà de Busiña?
10: No, a veure... Teníem el dubte abans del Superesports de jugar a Busiña, juga a Busiña, per tant, confirmem la titularitat. A l'Uruguai destaquem, lògicament, la titularitat del capità, Fede Valverde, el jugador, sí, diguem-ne, més... que en sona més. I, si vols, et canto l'onze ràpidament d'Uruguai. Fernando Muslera a la porteria, defensa de 4 formada per Varela, lateral dret, Sanabria, lateral esquerra, Matías Oliveira i Cáceres, parelles centrals, Betancur i Ugarte al mig del camp, per davant Valverde, a l'esquerra Maxi Araujo, a la dreta Canopio i a la punta d'atac Fede Viñas, el seleccionador Marcelo Bielsa.
11: Fede Viñas és el nou de l'Oviedo.
1: Exacte.
11: El de l'Oviedo aquesta temporada.
1: Que ja va haver-hi un tram de la temporada, que déu-n'hi-do. Sí, no, ho està gens malament. Per cert, Araujo el tenim a la convocatòria o no?
10: No,
1: no el tenim encara, eh?
10: No.
1: Perquè l'altra...
10: absència, sí.
1: Clar, va fer aquest viatge llampec per resoldre els problemes musculars que tenia, que va anar fins a Madrid, fins i tot, per resoldre's, de moment no va entrar a la primera, i ara, segons explica el Pau, tampoc ha entrat en aquesta segona llista. Dami, per rematar aquest partit de la selecció espanyola, aquesta primera victòria al Mundial, abans sentíem alguns dels protagonistes protagonistes, i el que deia, avui també és un dia per cobrar factures, oi?
2: Sí, sí. Clar, evidentment, després de l'empat contra Cap Verde hi ha hagut crítiques aquesta setmana. Jo diria que tampoc. No sé com ha arribat la cosa allà a Barcelona, Xavi, però jo crec que la sensació és que, en general, no parlo només per nosaltres, sinó que no tinc la percepció que les crítiques hagin estat salvatges.
1: No.
2: Sí que hi ha hagut crítica. Doncs, home, perquè és normal, no?, perquè és un empat a zero contra Cap Verde. I perquè és esport, no es pot exigir res de manera categòrica, no? I l'esportista, doncs, és esportista, i l'esport hi cap la victòria, l'empat i la derrota. I un empat contra Cap Verde, doncs, no es pot categoritzar de fracàs, però sí que hi cap la crítica, no? I a dins del vestidor la crítica no s'ha encaixat gens bé. Ahir ja ho insinuava de manera molt clara de la Fuente, quan deia que ell prefereix no estar molt pendent dels mitjans. I sabem que el Boda de la Fuente, doncs, sí que està molt pendent, també per la seva accessibilitat als mitjans. És un home molt de premsa, però va dir que els futbolistes estan molt picats, i avui, doncs, després de la victòria, sí que Luis de la Fuente, doncs, ha dit que a ningú li agrada que se'l posi en dubte, que parlava, d'alguna manera parlava dels futbolistes, però també parlava d'ell, parlava en general que a ningú agrada que es posi en dubte la capacitat, el talent i la feina.
7: Es normal, a nadie le gusta que duden de su capacidad, de su trabajo, de su profesionalidad, y era esta reacción es lógica, pero no tiene más, no es diferente a algo que hayamos hecho en el pasado, exactamente lo mismo, pero hoy queríamos otra vez dar este golpe en la mesa, reivindicarnos y simplemente, pues, dar continuidad, insisto, a un trabajo, un proyecto que viene de hace tiempo, pero sobre todo recuperar sensaciones de cara a los próximos al próximo partido, que va a ser otro partido diferente totalmente y muy duro de más.
2: Després ha sortit l'MVP del partit, Mikel Oyarzabal. Li han preguntat per l'estadística viral, que realment és una freda estadística, perquè això va passar contra Cap Verde. Oyarzabal no va tocar la pilota en la primera mitja hora, i aquest fet es va reflectir, no és ni una crítica, vull dir, va passar, i així es va destacar en els mitjans. I Oyarzabal, doncs, comenta que és més, diguem, una estadística que han tret els mitjans per tenir alguna cosa de la que parlar.
12: Una anécdota que queda ahí para que vosotros habléis de ella. Yo no le doy importancia, al final fue así y toca aceptarlo, pero bueno, contento por lo que dices, por poder haber podido hacer gol, por haber podido ayudar al equipo, pero sobre todo lo segundo, ¿no? Por, de una manera u otra, intentar siempre buscar lo mejor para el equipo y nada, muy feliz, obviamente.
2: I el més contundent ha estat Àlex Baena. Ha parlat Àlex Baena i casualment també ha carregat contra els mitjans de comunicació que segueixen la selecció espanyola en aquest Mundial. Ha vingut a dir, doncs, que la premsa està generant mala maror.
13: Sois vosotros los que generáis polémica o sacáis cosas de contexto. Nosotros sabíamos que los partidos van a ser muy difíciles. Al final, todos los partidos que estamos viendo del Mundial están siendo muy difíciles, que cualquier selección te puede ganar, pero nosotros desde el primer día estamos muy tranquilos, haciendo las cosas bien, y a partir de ahí, pues, seguro que saldrán las cosas.
1: Doncs aquest és el sentit del vestidor de la selecció espanyola, si més no, amb les veus del seu màxim responsable, que és el seleccionador, Luis de la Fuente, però també dos dels jugadors que avui han participat d'aquesta golejada contra l'Aràbia Saudita. Jo tampoc tinc la sensació que hi hagués una... que es carregués tant contra el joc de la selecció espanyola o que hi hagi hagut crítiques tan salvatges. En tot cas, també és com les pugui rebre, en aquest cas, el vestidor d'Espanya, i per ells, doncs, sí que ho va ser.
0: Home, probablement es sentien una mica picats amb aquest fet pel que ha fet aquesta selecció en els últims anys, que ha donat un rendiment extraordinari, i afrontes el Mundial, jugues el primer partit, no jugues bé, empates davant d'un rival inferior i probablement no li han donat el temps necessari perquè acaben rendint. De fet, la victòria d'avui ha fet que canvi radicalment la manera de pensar dels mitjans de comunicació respecte a l'equip.
1: A mi el que em sorprèn més d'aquestes tres veus, vaja, vull dir, de Baena m'esperava el que... això, més o menys m'esperava exactament això. Oyarzabal, sí, ha estat elegant, no?, perquè diu, sí, vau dir això. Per cert, parlant d'estadístiques, així com hem dit, o vam dir en el seu moment, que va passar-se 31 minuts sense tocar una pilota, aquests dos gols i assistència en 24 minuts de joc, crec que són 24, és el jugador que més ràpid ho ha fet en tota la història dels Mundials, també, és a dir, una una va per l'altra. Però, en tot cas, qui més m'ha sorprès, potser, perquè és el que després dictaminarà el camí a seguir, és el seleccionador, que en comptes de baixar una mica el suflé, dir, ostres, pensar, el Mundial és molt llarg, és el primer a dir, o d'alguna manera donar veu als seus jugadors, no?
4: No, li agrada, el de la Fuente, li agrada... Li ha d'entrar, sí. De totes maneres, jo crec que on s'ha incidit més amb una mica de crítica és, primer, amb aquesta posició de Gavi que la gent no acabava de veure bé, i després, que va tardar molt a fer els canvis.
1: A canviar, sí.
4: Jo crec que aquí és on generalment la gent ha començat, la gent, els que estan opinant i tot això, de dir, home, pues sí que va tardar els canvis i per què aquesta posició de Gavi? Doncs escoltem una cosa, el meu punt de vista. Hi ha una posició a la selecció actualment que no està bé. Nico, aquesta posició és Olmo, Gavi, Baena... i a l'altre del mig, que és Fabián, que juga d'interior, però si no hi ha Nico, un d'aquests tres juga allà, per mi, perquè aquí, Jeremy Pino...
11: Si estigués el Víctor
4: Muñoz... Si estigués Víctor Muñoz, seria una de les possibilitats, però no hi és. I Nico no està bé. Per tant, aquesta posició és la que balla en principi, per mi, per mi.
5: Sí. No, jo entenc que, abans ho comentàvem, no? Jo puc entendre que sàpiga greu això, no? Que per aquest partit, s'hagi, si és que s'ha dit que s'hagi dit, doncs s'hagi dubtat de la selecció, de la seva capacitat, del que s'ha fet. No? Jo ho entenc que els hagi, que això emprenya, no? Una altra cosa és que dius, home, que es digui que el partit ha estat dolent contra Cap Verd, jo crec que això s'ha d'admetre, no? O vida forma part del d'això, no? I ho has d'admetre i te la menges i ja està, no? I el que has de fer és precisament el que han fet avui. Sortir i arrasar i guanyar, no?
11: Ara, a veure si era més el seleccionador que no pas els jugadors, els que estan picats amb els mitjans de comunicació.
5: Ara, per tant, ja que, escolta, no en fem un gran massa, no? Que entra dintre la normalitat que si no guanyes a Cap Verd, doncs, escolta, nois... Una altra cosa és dubtar de la selecció, Això és, crec que és diferent.
1: A mi la sensació que m'ha fet aquestes declaracions que avui sentíem és el que ara deia l'Àngel, és a dir, potser és més el tècnic el que es veu, no sé si amb inseguretat o cansat de malgrat el que ha anat guanyant amb la selecció espanyola, doncs de veure que no té el crèdit que potser tindrien altres seleccionadors a aquestes alçades de Mundial o a aquestes alçades de gran competició. I és veritat, ho hem anat dient aquests últims mesos, De La Fuente, pel que sigui, malgrat haver guanyat una Eurocopa i una Nations League, doncs no té el crèdit que potser han tingut històricament altres seleccionadors, que també hi ha hagut castanyes, però és a dir, que també hauria de recordar que també hi ha hagut castanyes per tothom aquí, però vaja, però sí que és veritat que ell es pot veure més desprotegit en aquest sentit. No ho sé. En fi, Dami, per anar passant pàgina i que tu puguis agafar l'avió que et dura cap a Dallas, alguna cosa a explicar de la selecció espanyola? El plànic, per exemple, que tindrà aquesta gent?
14: Doncs el plànic és que demà s'entrenen a Chattanooga per la tarda. És el primer entrenament des que Espanya va arribar aquí als Estats Units que es farà per la tarda, també per donar una mica de marge per descansar. I ja al llarg de la setmana, entrenaments. El que passa que en aquesta ocasió hem d'explicar, ara que m'has preguntat el plànic, que Espanya marxarà dos dies abans a Mèxic. O sigui, aquesta setmana curta a Chattanooga. O sigui, avui retorn, demà entrenament a la tarda... demà dilluns, dimarts entrenament i ja dimecres viatge dos dies abans a Guadalajara. Espanya estarà, arribarà dimecres a Guadalajara, dijous farà un entrenament i ja divendres el partit. Per tant, ja et dic, seran dos dies a Mèxic, també per aclimatar-se una miqueta, són crec que 1.500, 1.600 metres d'altitud, una miqueta d'aclimatació sí que li anirà bé a l'equip espanyol, i bé, a partir d'aquí doncs ja la preparació, ara veiem com queda la cosa amb Uruguai, però si no goleja donant per fet que guanyi, que s'ha de veure,
1: sí.
14: Però vaja, si no goleja Uruguai doncs en principi amb l'empat li anirà bé, també donant per fet a la victòria amb Argentina, veiem com queda la cosa en aquest grup, però l'objectiu de tots d'Espanya i de tots és evitar Argentina. Jo crec que l'objectiu d'Argentina també és evitar Espanya, crec que aquest enfrontament prematur ara mateix no el vol absolutament ningú, i de cara al partit contra Uruguai sí que pocs canvis per part de Lafuente. Lamine repetirà titularitat, Olmo repetirà titularitat, Cubarsí també. Jo crec, mira, hem estat parlant Xavi, jo crec que només hi ha un punt fosc aquí, que és a nivell personal d'ell, que és que Eric García, crec que va, bé, com tots,
1: sí,
14: va boig per jugar i no hi ha manera que acabi de trobar el seu punt, perquè Pedro Porro ha desplaçat a Llorente, justament, i no pots dir res a Pedro Porro, avui ha fet un bon partit, realment, ha combinat bé, ha buscat molt la centrada, ha tingut més profunditat que Llorente, per tant, per aquí, de moment, difícil, Eric, i Laporta arrossegava algunes molèsties, de fet, ahir de la Fuente va dir que fins i tot podria reservar-lo pel partit contra Uruguai, que veurien, Laport li ha transmès a de la Fuente que es troba bé, i tampoc ha pogut entrar Eric. Clar, hi ha ocasions en què el tercer partit és intranscendent i acaba jugant amb els suplents, el partit contra Uruguai serà important, així que veurem, en qualsevol moment pot entrar Eric, però de moment Eric García no està tenint la seva oportunitat.
1: Veurem en el tercer partit, que segurament és allà on podrem agafar el termòmetre de l'11 tipus de la Fuente, el veurem possiblement al dia d'Uruguai, que és on si tot va com ha d'anar avui, perquè Uruguai hauria de guanyar Cap Verd, també havia de guanyar Espanya, però i no ho va fer, però vaja, veurem com arriben aquests últims partits, allà és on potser ja veiem les intencions de la Fuente en el que seria un gran partit, no? Un partit en què s'atreurà el teu 11 tipus. Dami, gràcies, demà parlem des de Dallas.
14: A tu, Xavi, fins demà, que vagi bé.
1: Que vagi molt bé. Passarem també per aquest partit que ara comentava el Dami, aquest Uruguai-Cap Verd, com van les coses, Pau?
10: Doncs 10 i mig de la primera, encara amb l'empat a 0 al marcador entre l'Uruguai i Cap Verd, el conjunt uruguaià que està atacant més, jugant a camp contrari, de fet ara té una arribada perillosa dins de l'àrea, això serà corna favorable al conjunt uruguaià a l'esquerra del seu atac, 11 de la primera, continua l'empat a 0 al marcador de Miami, Uruguai 0, Cap Verd 0.
1: Té feina l'amic Bosinha o encara...
10: No l'han provat gaire, tot i que Uruguai mica en mica es va acostar a la seva porteria, però ell encara no ha entrat en acció.
1: Va, ara que parlàvem, per cert, de viatges de la selecció espanyola que ha d'anar cap a Mèxic, que fins i tot hi va dos dies abans per aclimatar-se, no?, a les noves condicions que es trobarà allà, doncs escolteu aquesta història, perquè és una història real d'una família de socis del RAC que van acabar dient allò de sort del RAC. Us poso en situació: 6 del matí, el fill que se'n va d'Erasmus, cotxe carregat per anar a l'aeroport, i de sobte el cotxe es queda sense bateria. Doncs bé, trucada al RAC, van arribar de seguida, el mecànic els va canviar la bateria i van arribar a temps a l'aeroport, com estava previst. Sort del RAC, oi? Doncs sí.
10: Sort.
1: Fer-te'n soci és tenir cobertura davant de qualsevol imprevist, protecció a la carretera, en viatge i a la llar per a tota la família, perquè al RAC hi són sempre per ajudar. 3 minuts i un quart d'una, una petita pausa, i situem també la resta del Mundial. Give me some time to think.
9: I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Tu diràs, amb Xavi Rocamora. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out
1: alive. I will live a thousand million lives. 2 minuts passen d'un quart d'una de la matinada. Estàvem repassant aquest segon partit i primera victòria de la selecció espanyola en el partit d'avui, de fet golejada contra l'Aràbia Saudita. Acabarem de pentinar també la resta del Mundial, per exemple, amb els partits que ja s'han jugat avui, un dels quals l'hem viscut en directe. Pau Bombardó, com estàs? Bona nit.
15: Què tal? Bona nit.
1: A veure, ara un altre cop.
15: Què tal? Bona nit.
1: Vas com un tro. Ara ets Bosinha. De fet, ara ets Bosarrón. Abans eres Bosinha i ara ets Bosarrón. En qualsevol cas, preguntava per aquest Iran, que ha acabat sorprenent també en el segon partit, un empat.
15: Correcte, sí, empat a 0 amb Bèlgica.
1: I empat pel seu porter.
15: Ha fet un autèntic partidàs el porter iranià en aquest Bèlgica-Iran que ha acabat amb empat a 0. La sorpresa, podríem dir, una mica de la jornada, un partit que inicialment tenia molta expectativa, potser no tant per l'aspecte esportiu, sinó sobretot per l'extraesportiu, degut a la tensa situació geopolítica que s'està vivint entre els Estats Units i l'Iran. Això és el que ha passat en el moment de sonar l'himne iranià.
1: Reacció similar a la del primer partit, és a dir,
15: correcte,
1: una mica de tot, el que passa que també és cert que els xiulets sempre se sentiran més, perquè els xiulets és més fàcil que se sentin que no pas els aplaudiments, no?
15: A mi m'ha donat la sensació que inclús se sentia més que en el primer partit, no sé què ho fa, però vaja, el públic de Los Angeles que ha fet sentir doncs la seva opinió davant aquest conflicte geopolític que enfronta Estats Units i l'Iran. Recordem que la selecció iraniana només té permès està en territori estatunidenc el temps imprescindible necessari per disputar el partit i que després han de marxar immediatament cap a Mèxic, cap a Tijuana, que és on tenen la seva seu d'entrenament. Pel que fa ara sí ja la part esportiva, el que és el propi partit, aquest empat a zero. Hem vist un partit dominat per Bèlgica en el joc. L'Iran sí que és veritat que ha tingut diverses ocasions per avançar-se al marcador. De fet, ha arribat a marcar, però li han anul·lat el gol per fora de joc. Era una jugada d'estratègia en una falta on el jugador ha fet una passada al seu company a la frontal de l'àrea, s'ha quedat completament sol davant de Courtois i ha marcat. Primer el gol s'ha donat vàlid, l'assistent no ha aixecat el banderó per fora de joc, però quan el VAR ha revisat la jugada ha determinat aquesta posició de fora de joc del jugador que rebia la passada. De tota manera, hem de dir que el gol s'hauria d'haver anul·lat igualment. Per què? Doncs perquè en el moment d'executar la falta hi havia un jugador iranià enganxat a la tanca que hauria d'haver estat com a mínim a un metre de separació. Per tant, en cas que el jugador en fora de joc no ho hagués estat, el VAR hauria d'haver intervingut igualment per anul·lar aquest gol.
1: Aquest senyor és àrbitre, que es nota, no? Vull dir, no és una broma, vull dir que és àrbitre. No, és àrbitre de futbol.
4: No haguessin anat al VAR a mirar la tanca.
15: Home, per anar bé ho haurien d'haver fet.
4: No, la tanca.
15: S'acaba la història. Per anar bé ho haurien d'haver fet.
4: Escolta, la jugada d'estratègia ha estat fantàstica.
1: Això és veritat.
4: Fantàstica.
15: Home, a mi em sorprèn, tractant-se del Mundial, que Iran hagi dissenyat aquesta acció d'estratègia sabent que és una acció il·legal. Vull dir que el més probable és que el VAR hagués intervingut en aquesta decisió per anul·lar el gol. El més probable.
1: El més probable.
15: No sé què hauria acabat passant, però el més probable sobre reglament és el que hauria d'haver passat. Hauria d'haver estat un tir lliure indirecte.
1: Roger Saperes, com estàs? Bona nit.
16: Què tal? Bona nit.
1: Messi, va fer una d'aquestes.
16: Sí.
1: Estàvem allà mirant la redacció.
16: Ho hem estat recuperant. És una acció similar, en què Messi està a la tanca, passa per darrere i li passen la pilota, llavors marca un gol contra el Recreativo de Huelva. No sé si el recorda el Jordi, aquest gol.
5: La veritat és que no. Vull dir, n'he vist...
16: Un mes.
4: La gespa estava alta.
16: La pissarra del Tito, això era la pissarra del Tito en aquella època.
5: Sí, bueno, feien moltes aquestes, és veritat, però, hòstia, no em ve el cap.
4: No recordes que el camp estava molt sec, la gespa alta i això?
16: Hòstia, ara...
4: No, sí.
16: El detall d'aquell partit, però...
1: Espera.
15: Notícia.
1: Perdoneu que la nit es posa entretinguda.
17: Acaba de marcar Cap Verd, un golaç des de casa seva, de Kevin Lenini, el 20 de la primera setmana. Avança Cap Verd, salta la sorpresa a Miami, el 21 ja pràcticament Uruguai 0, Cap Verd 1, un golaç, no ha pogut fer-hi res Muslera, malgrat l'estirada del porter uruguaià. Clar, embogeixen els jugadors de Cap Verd celebrant aquest golaç, el seu primer gol en aquest Mundial.
1: Jugadors i graderia, perquè hi ha seguidors de Cap Verd que l'altre dia ja eren feliços amb no perdre contra Espanya. De fet, ho van celebrar, com havia de ser, amb el primer punt aconseguit en un Mundial, i avui estan celebrant ni més ni menys que la primera victòria, si això acabés així. Encara falta moltíssim, d'acord?
15: Però el gol...
17: Sobre la tanca.
1: Bona tanca.
17: Hi havia dos jugadors a la tanca defensiva, sí. Que s'obre completament, clar.
1: El gol ha passat de golaç a tocada de crostó després quan arribin al vestidor,
4: Jo crec que Marcelo Bielsa ha marxat al camp.
16: És que el xut tampoc era especialment...
1: No.
16: Però jo crec que li fa la guitza al porter que s'obri tant la tanca.
4: Aquests de Cap Verd són del morro dur, que t'ho dic jo.
1: Sí, i tant. Ara, la campanada pot ser important, aquesta, i evidentment no cal dir-ho, aquí el principal beneficiat, o la principal beneficiada és la selecció espanyola, que si avui guanya Cap Verd ja a bodes en convides.
16: Haurem de trucar al fuster de Cap Verd.
1: Sí.
16: La història boníssima que li està fent la cuina al seleccionador, que el va trucar al Basté i la va tornar a trucar.
1: Exacte, demà ja pot tornar a trucar, si acaba així. Vaja, així o amb un empat, en tot cas...
10: Ara és el moment Bosinha, mantenint la porteria a zero.
1: Ara, clar, ara...

0: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
1: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena.
2: Ai, ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: Compleix, diguem, un 3 de 3 en empats en el grup, perquè tots els partits que s'han disputat en aquest grup G han acabat en empat. Veurem si el partit de les 3 de la matinada entre Nova Zelanda i Egipte acaba de desfer aquest empat. De moment tindríem a...
5: Ai.
4: És que estàvem veient la repetició.
6: Hi ha unes mans. Perdona, però la té enganxada, eh?
4: Sí,
7: jo crec. Enganxada, però l'àrbitre ha dit un moment que sembla que hi ha una revisió.
8: L'estan revisant, de fet, veu?
9: Sí, el 24 de la primera intentava reaccionar Uruguai. Suposo que anirà a mirar-s'ho davant les protestes dels jugadors uruguaians. Era un xut des de la frontal, és pausa d'hidratació. M'entenc, doncs, que ja s'han mirat la...
8: Sí, no? Els han mirat cap a la pausa.
9: Tant, sí, sí, pausa d'hidratació.
8: I s'ha acabat. Per tant, entenc que, com semblava, tenia el colze enganxat al cos.
6: Fa calor,
8: cos.
6: Fa calor, eh?
9: Festival, alegria, eh? A les graderies de Cap
8: Verd. Sí, a festival, a les graderies d'aquest partit entre Cap Verd i l'Uruguai. Rematem el grup d'Iran, a veure
4: sí,
8: si...
4: Sí, això, aquest grup d'Iran i Bèlgica quedarien tots dos amb dos punts i després tindríem a Nova Zelanda i Egipte, de moment amb un punt, a l'espera del que facin el partit que es juguen a les 3 de la matinada.
8: Per cert, Sape, ara m'expliques el tema de Messi, però una de les grans, no sé si titllar-la com a qual, però decepcions és Bèlgica.
6: Sí.
8: Pel que veiem fins ara, de Mundial, eh?
10: Sí, de tota manera, Bèlgica en els últims temps està tenint molts problemes a nivell de selecció, però indubtablement avui era favorita per guanyar i... Bueno, no està en el grup dels favorits, que entenc jo, com col·loquem a Espanya, a Portugal, a totes aquestes relacions. Jo crec que Bèlgica està en un segon pla, en aquest sentit.
6: Sí, el que passa que té bons jugadors, eh? El que passa que avui, per exemple, ha jugat a davanter centre, ha jugat a Lukaku, i clar, el que mou totes les cireres allà és un jugador que ja va una mica, diguéssim, de baixada, no? Que és De Bruyne.
8: De Bruyne, sí.
6: Clar, encara que estigui bé, ha jugat bé i això, però no acaba de ser una selecció que s'imposi. I això que ha dominat la major part del partit. Però després tampoc té la contundència en atac. I això que Trossard amb l'Arsenal també fa els seus golets, però Lukaku no l'ha tocat. Doku no hi era.
10: No, Doku estava a la banqueta. Estava a la banqueta. No l'ha posat de titular.
6: Bueno, perquè Doku va demanar permís perquè naixia, tenia el naixement d'un fill o alguna cosa, va demanar permís i després ha tingut
9: oficial,
6: un virus.
9: La versió oficial virus. Era per malaltia, per un virus respiratori. Sí que és veritat que es diu que en els pròxims dies diguen que encara no ha nascut a néixer el seu fill, però des de la selecció belga insisteixen que l'absència d'avui era únicament per un tema de salut i que no tenia res a veure el tema personal, que escolta, que no passaria res, lògicament.
10: No,
9: el seu fill.
10: El que és curiós en Bèlgica és el cas d'Onana. Sí. Onana és un mig centre que juga amb Tielemans a l'Aston Villa i s'entenen a la perfecció i en canvi a la selecció
8: res.
10: El primer partit i ara avui ha estat suplent. Una cosa estranyíssima.
8: Però sí que és cert que els últims papers o el paper dels últims grans esdeveniments de Bèlgica no és aquella Bèlgica que meravellava amb Robert a la banqueta, és a dir, és una cosa del tot diferent.
10: Sí, el Dani està Kevin De Bruyne, que enguany ha jugat al Nàpols, però no ha tingut una bona temporada. Veus a Lukaku i sembla que pesa 200 quilos.
8: Sí.
7: Veritat.
10: No és aquesta selecció que tenia.
11: Dóna la sensació que no estan trobant la forma de fer la transició, eh? Mira que els equips inferiors de Bèlgica sempre tenen molt bones seleccions, eh? Quan juguen al Mundial Sub-20, tenen molt bons equips, bons jugadors, però no acaben de trobar... Tenen bons jugadors, però no acaben de trobar...
8: La tecla.
6: I això que Courtois ha fet dos o tres aturadetes bones, eh? Ha fet un parell d'aturades bones, però no arrenca.
8: Hi ha les dues
6: aturades... No veus un equip sòlid, contundent, no. I a més, la cagada del defensor...

0: ha sigut Engoy, no sé com
1: sí, Engoy, sí, exacte, sí. L'expulsió que ha deixat a Bèlgica els últims 15 minuts amb un jugador menys. En tot cas, veurem si acaba de recuperar Bèlgica, perquè ara està contra les cordes. Si avui guanya Egipte el partit, i és favorit a Egipte per endur-se la victòria avui a les 3 de la matinada contra Nova Zelanda, Bèlgica té un problema, és a dir, com a mínim per no optar a la primera posició, però veurem com acaba la història. Va, Sapi, anem al que hem d'explicar, oi?
2: El tema important.
1: Sí.
2: Que arriba pràcticament hora i mitja tard.
1: Ja ho sé, i espero que em puguis disculpar, espero que puguis disculpar-me, però...
2: T'ho perdono tot.
1: Perquè hem anat fent boca fins ara, hem anat preparant el camí per poder parlar de les coses importants ara, quan som a punt d'arribar a 1:15. I et diré una altra cosa, és tan important aquest tema...
2: Però he d'esperar més?
1: 3 minuts i ara venim.
2: Ho intentaré.
3: L'aplicació de RAC1, ara fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe.
4: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
3: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Tu digues, amb... amb Xavi Rocamora.
1: Quatre minuts passen de 1:15 de la matinada a menys de 24 hores pel segon partit de l'Argentina. Veurem si segona exhibició de Leo Messi consecutiva, sap bé?
2: Veurem. Això esperem.
1: Exacte.
2: Els que farem el partit precisament a RAC1, demà a partir de les 7 de la tarda, tots els que vulgueu.
1: Explica'm alineació de demà a les 7 de la tarda, a veure.
2: I serà el Joan Lluís García, cap d'esports de RAC1, l'Òscar Nin, servidor, i un convidat argentí que descobrirem demà. Esportista.
1: Epa!
2: Ex-esportista.
1: Demà a 6:45 ens hi posem.
2: Han passat blaugrana?
1: Ep.
2: No futbolista.
5: No futbolista.
2: No futbolista.
1: Són bones pistes.
2: A partir d'aquí... No.
1: Deixem-ho aquí. Jo crec que qui més o menys hi pot arribar, hi arribarà.
2: Han passat blaugrana, d'una secció del Barça.
1: Ja, home, clar.
2: Ja he dit que no era futbol.
1: Ja està.
2: Fins aquí.
1: Ja està.
5: La toca, pilota
1: més gran...
2: Més petita.
5: La toca o no?
2: La toca.
5: No juga amb els peus.
2: No.
1: No, ja el tenim, ja està. Demà a 6:45, no? Ens hi posem? Doncs demà a 6:45, a RAC1 sabrem qui és aquesta persona. Aquest personatge és sorpresa, no?
2: Un partit, ja passem pàgina del convidat, un partit que arriba en plena eufòria de l'albiceleste després de la victòria de la primera jornada, 3-0 contra Algèria, amb hat-trick de Leo Messi, per si algú encara no ho sabia. Després d'aquesta victòria, si Argentina guanya demà a Àustria, ja estarà classificada pels 16ens de final, i si Jordània no guanya el seu partit, l'albiceleste tindria assegurada ja la primera plaça del seu grup. Per tant, molts al·licients col·lectius, més enllà de veure també si Messi és capaç de superar el rècord de Miroslav Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials. Ja l'ha igualat, demà tindrà la primera oportunitat
1: a 16,
2: per superar-lo a 16. L'ha empatat. Scaloni ha pogut comptar avui amb 26 internacionals, els 26 que va convocar, i pel que sembla té a tota la plantilla a la seva disposició. És el primer cop que ha pogut avui entrenar amb tots els jugadors. Respecte al primer partit, sembla que el tècnic podria, diuen els mitjans argentins, fer només un canvi, el de Nahuel Molina per Montiel. La resta repetirien, malgrat es parlava que Nico González pogués entrar per Thiago Almada i Julián Álvarez per Lautaro, tot i que sembla que repetirà amb tots dos, amb Thiago Almada i amb Lautaro, en aquest partit també contra Àustria. Avui els mitjans argentins recorden que serà un partit especial relacionant-ho amb Maradona, per dos motius. El primer, perquè demà es juga a Dallas, el partit que és el lloc on es va confirmar el positiu de Maradona el Mundial del 94. Confirmar allà, en aquesta seu on jugava l'albiceleste. L'endemà van caure 2-0 contra Bulgària i van acabar tercera del seu grup, i van caure en aquell Mundial a 8ens contra Romania, la Romania de Jika Hagi. I també perquè demà es compleixen els 40 anys dels dos gols a Anglaterra a Mèxic 86, el de la mà de Déu i el que està considerat el millor gol en la història dels Mundials, aquell slàlom que fa Diego Armando Maradona. Recordem dos gols que va repetir també Leo Messi, el que fa contra el Getafe l'abril del 2007 i el que fa amb la mà contra l'Espanyol el dia també del gol de Tamudo al Camp Nou el juny d'aquell mateix any.
6: Xavi per Messi, bon dribbling a Messi, segon, jo crec que són dues sotanes seguides de Messi. Messi a la frontal de l'àrea, continua Messi, se'n va de 3, Messi, entra a l'àrea, Messi, la talla el porter Messi, el xut, gol! Brote, un rebot, Messi, gol! Jo crec que el fa amb la mà! Gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi! Els jugadors de l'Espanyol es mengen l'assistent! Jo crec que el fa amb la mà! És la mà de Déu! Ja en va fer un igual que Maradona a Mèxic! I ell ha dit, un no! Vull fer els dos com el Maradona!
2: Doncs Messi va fer els dos gols, demà 40 anys dels originals, dels que va fer en aquell Mundial de Mèxic. Els austríacs, per la seva part, afronten el partit amb la confiança del 3-1 contra Jordània, en el que va ser el seu retorn a un Mundial 28 anys després de l'últim que havien disputat. També aspiren a superar la primera fase, que no fan, cosa que no fan des d'Espanya 82, per tant fa una pila d'anys. Recordem que el seleccionador austríac és Ralf Rangnick, amb un cert lligam blaugrana, perquè és l'home que va recomanar a Joan Laporta el fitxatge de Hansi Flick, sempre ho explica el president blaugrana, que va ser Ralf Rangnick qui li va dir que havia de ser l'escollit. També hi ha una altra anècdota sobre els internacionals d'Àustria, concret sobre Philipp Lienhardt, actual defensa del Friburg, perquè el 2015 era el planter del Real Madrid, va jugar 13 minuts en el Cádiz Madrid de Copa, aquell de l'alineació indeguda de Xerixef, amb Rafa Benítez, que li va costar l'eliminació de la competició a l'equip blanc. Allò va fer que es considerés nula l'eliminatòria i oficialment el seu debut no consta enlloc amb el Real Madrid, perquè aquell partit
1: clar, no va
2: existir. Actualment està al Friburg, però en aquell moment era jugador del Real Madrid i li van donar l'alternativa.
1: Que puguis explicar i demostrar que va jugar un partit no t'ha comptat oficialment, és a dir, sí, d'acord, però a tu aquí no em surtés, a dir, tu he vist el vídeo, sí, però és debutar, que... però no em surt, no me sale nada, però el debut no me sale nada. Doncs històries de, o historietes d'aquest Argentina-Àustria de demà a partir de les 7, recordem, en directe a RAC+1, el seguirem des d'un quart d'hora abans amb el Sape i companyia, i una sorpresa que acabarà de ser demà oficial, que jo crec que molts heu arribat al cap del carrer, però vaja, demà ho acabarem de treure de dubtes. Abans de tancar tertúlia, Àlex Pintanel, com estàs?
7: Què tal, Rocamora? Molt bé.
1: Bona nit. En clau Barça, purament, volia treure el nom abans de Iberzabal, i ara el traurem, però abans expliquem com tenim la situació de Julián Álvarez. Recordem l'aposta número 1 del Barça per poder reforçar aquesta posició del 9.
7: Sí, i així continua sent. És l'objectiu principal de Deco i Flick per reforçar la davantera. És el nom triat per substituir a Lewandowski, com hem anat explicant en les darreres setmanes, però a RAC1 ens consta que el president blaugrana, Joan Laporta, un dels grans valedors de Julián, se n'està començant a fartar d'aquesta situació i les constants traves de l'Atlético de Madrid per negociar amb el Barça. En aquest sentit, el club continua esperant un gest del futbolista, de totes maneres, i sense, evidentment, descartar-lo, perquè insistim que continua sent l'objectiu número 1 cada cop. Són més les persones al club que pensen que la incorporació de Julián difícilment s'acabarà produint. El Barça treballa en alternatives per si no pogués desbloquejar la situació que hi ha actualment amb l'Atlètic de Madrid.
1: El nom no surt del club, i cal ser rigorosos amb això, perquè surt d'un jugador d'aquest club, i us el llenço vosaltres també sobre la taula, Oyarzabal. Això surt d'un joc que li fèiem l'altre dia a Gavi. Gavi, li demanem quin jugador voldries de la selecció espanyola i quin voldries al Mundial. Del Mundial ho va tenir claríssim, va ser Julián. Julián Álvarez és el jugador que escull. Ara bé, de la selecció, primer escull Pubill, després fa un canvi i diu, no, mira, deixa'm canviar Pubill, voldria que vingués Oyarzabal. I aquí va la pregunta que llenço també a tots tres. Tenint en compte que no hi ha informació d'això, que és un joc que originem amb Gavi. Faríeu venir Oyarzabal al Barça, Àngel?
8: Jo sí.
1: Ja està, directament.
8: No, tinc cap dubte. Tinc la garantia de gols, sé com és professionalment, adaptació immediata. Per tant...
1: Doncs ja que tens tan clar, a tu te'n faig una segona. entre Julián i Oyarzabal, qui portaries? Julián.
8: Julián.
1: D'acord. No, és que t'he vist tan llençat
8: al mig. No, el que passa que, bueno... Si sóc conscient de la dificultat que té, primer, perquè l'Atlètic de Madrid no està disposat, segon, perquè fins a aquest moment el jugador no ha fet cap gest, que sempre s'espera que un jugador faci gest, però bueno, està el Mundial pel mig i de més.
7: El Barça continua esperant, eh?
8: Però és que arribarà un moment que no es podrà esperar més.
7: D'aquí una miqueta l'empipada, entre cometes, de...
1: O la impaciència, sí.
7: De Joan Laporta, sí.
8: I crec que Oyarzabal té 3-4 temporades per poder rendir al més al nivell.
1: Té 29 anys, ara mateix, Oyarzabal. Dani.
9: No ho sé.
1: No el veus.
9: És que, clar, és que s'està parlant de jugadors... que d'un perfil totalment diferent al que és un atacant referència. Pensant de que Flick aquest any jugarà, no jugarà amb un nou referència com Lewandowski, sinó que busca un jugador d'aquells que pot jugar una mica més atreçat, encara que Oyarzabal es mou en aquesta posició, però ja s'ha parlat de Julián i tal, i jo no ho tinc clar, no pel jugador, sinó perquè si realment Flick jugarà d'aquesta manera o no. Perquè si ell vol continuar jugant de la mateixa manera, doncs hauria de buscar un atacant tipus Lewandowski, no?
1: Ara vaig amb tu, Jordi. Què ha passat?
10: Doncs que ha empatat l'Uruguai a 2 minuts per arribar al 45. Marc Maxi Araujo amb el cap ha rebut la pilota sol a l'interior de la petita i ha posat la pilota cap dins per empatar el partit, a punt d'arribar al descans. Uruguai 1, Cap Verd 1. Ho celebren els jugadors de l'Uruguai, aquest gol de Maxi Araujo, l'atacant uruguaià, tornant a neutralitzar el gol que havia fet inicialment Kevin.
1: Doncs salvant els mobles, de moment Uruguai, abans d'arribar al descans.
10: Opa. Hi havia, era Fede Viñas, que estava atenent a l'inici de la jugada un futbolista de Cap Verd, o l'estava ajudant. Una centrada des de l'esquerra, remata, atura Bosinha en primera instància, sí, però deixa aturada la pilota morta. I el rebuig l'aprofita Araujo.
2: L'acció és lletja, eh?
1: Sí.
2: No serà il·legal ni res, però està...
1: És amoral, no?
2: Tenim un jugador amb la rapa i quan veu que la jugada ataca el deixa allà i és un dels jugadors que després s'aixeca i intenta frenar la jugada d'Uruguai.
7: És el que recriminaven els futbolistes de Cap Verd.
9: Minut 40 no i a té rampes.
2: La representació collons del fair play.
1: Home, i tant.
9: No hi ha té rampes, tu. Sí. Clar, com el fan córrer com un boig, el Bielsa els fa córrer com a bojos, doncs clar, ja té rampes. El Viñas és el de l'Oviedo.
1: Sí, no, però Viñas era qui estava ajudant, eh?
10: No, era el de Cap Verd el que tenia rampes.
9: El de Cap Verd.
10: Era Viñas que estava ajudant el futbolista de Cap Verd, que és López Cabral.
9: No, Viñas ha estat bé.
1: Per cert, hem vist a
9: Luisito, no? Li ha torçat el turmell perquè no es pogués aixecar.
1: Hi havia Luisito Suárez, no? Veient el partit en directe.
10: Sí.
1: Va, que en faltes tu, Jordi.
11: Bueno, jo... No, la
1: primera... Opció Oyarzabal.
11: La primera opció és Julián, sense cap mena de dubte, és el que s'adapta més, no? A mi, a l'Oyarzabal, m'agrada el tema del registre de col·legiadors, crec que em faria segur. Em crea més dubte aquesta idea que té el Flick d'aquesta intensitat que vol pressionar, defensant i tal, no sé si la assumiria tant, no? Però si busquem una opció nacional que coneix la Lliga, que registra els golejadors, que és un jugador que s'associ bé, jo crec que es podria encaixar. Un plan B tenen que tindre, perquè jo també no sé si al final podran
1: serà possible, Julián.
11: Tant des d'un punt de vista econòmic com des d'un punt de vista simplement, doncs, que no voldran, si no volen, no volen. No,
1: el que
11: no
1: sabem, de fet, no és que tinguin un plan B, és que tenen un pla B i un pla C, no, ha dit sempre el Barça, i d'un nivell...
11: No, perquè a més, ho han dit moltes vegades, no? és el fitxatge, és el jugador que té que marcar una mica...
1: Exacte.
11: És l'important, no?, que té substitució.
1: I ha de ser l'elecció de les properes temporades, és a dir, perquè aquest marxa, no? Ser Lewandowski.
7: I en aquest sentit, dèiem que el Barça està esperant un gest de Julián, sí que és cert que en les darreres setmanes hi ha hagut un canvi de paradigma, i és que diversos futbolistes del Barça sí que s'han pronunciat, i quan els han preguntat per jugadors del Mundial, vam sentir aquí a Gavi Arracú, amb qui els agradaria jugar, Hi ha molts que parlen de Julián. És a dir, en aquest aspecte sí que és cert que des del Barça la postura, i sobretot pels futbolistes, és clara, que a qui volen és a Julián. No sé si és una manera de posar-li pressió al futbolista, d'aquell també es pronunciï, però sí que és cert que en les últimes setmanes aquest
2: també és el nom, canviat. També és el nom que va dir Gavi.
7: Sí.
9: És el grup de WhatsApp que a les 7 del matí...
7: Es posen d'acord tots.
9: Diuen, oye, t'hem de dir això.
1: Doncs això vol dir que hem de dir Oyarzábal, té.
9: No, hi ha grups de WhatsApp, eh?
1: Home, no, i tant. Ara recordo l'anècdota que explicava Piqué, que en aquest grup de Barça, ells, cada dia hi havia un periodista convidat. No recordeu aquesta anècdota que explicava Piqué un dia?
2: Que els posaven en el grup, no?
1: I un dia li va tocar Roncero, és a dir, que va durar 30 segons, però que un dia li va tocar, i ell explicava aquesta anècdota, que feien bromes d'incloure dins del seu grup del Barça, i hi havia un periodista que cap i volta es trobava dins del grup de la primera plantilla al Barça. Doncs això és el que també per això sé que sí que hi ha grups de WhatsApp. Va, que passen 3 minuts de 3 quarts d'una de la matinada, tancarem aquí tertúlia. Evidentment encara seguirem el que està passant en aquest Uruguai Cap Verd, que insistim, de moment està empatat a 1, a punt d'anar pau al descans.
10: Sí, s'han afegit 5 minuts, se n'han consumit ja 3 per sobre del 45 amb aquest Uruguai 1 Cap Verd 1 per el gol que ha marcat en els darrers instants Maxi Araujo de cap.
1: Doncs això, n'estarem pendents encara del que queda, tu diràs. El que fem és tancar tertúlia. Àngel, moltíssimes gràcies.
8: De res, un plaer.
1: Fins la propera. Gràcies, Dani.
9: Gràcies.
1: Que vagi molt bé. I Jordi, ens veiem la propera.
11: Moltíssimes gràcies, bona nit.
1: El que deia, 3 minuts, passen de 3 quarts d'una. Sape, moltes gràcies.
2: Gràcies, Cansaia.
1: Pintanel.
7: Adéu, Xavi.
1: Qualsevol cosa, ja anem informant.
2: Demà sí, dia gran.
1: De moment, una pausa. Tu no marxis, Pau.
2: No.
1: Ara venim.
3: Amb Xavi Rocamora.
1: 7 minuts i serà la 1 de la matinada. Encara coses per explicar. Per començar hem de tornar al directe. Hi ha hagut novetats, però abans us volia dir que no tingueu dubtes. El millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen? Doncs no dubtis. Cap al taller de Sarsa Volkswagen. A Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. I el que deia, novetats, en aquest partit que tenim en dansa del Mundial, havia començat perdent Uruguai, dic, havia passat perquè ha capgirat el resultat.
10: Sí, del tot ha marcat Agustín Canovio, futbolista del Fluminense, en un bon canvi d'orientació de l'Uruguai, han despenjat la pilota dins de l'àrea i allà l'esperava l'atacant de 27 anys uruguaià, ha rematat molt bé davant la posició de Bosinha, que no ha pogut aturar aquest xut de Canovio. Ara arribem al descans. Com deies, Cap Verd havia començat guanyant, però l'Uruguai ja ho ha capgirat al descans. Uruguai 2, Cap Verd 1.
1: 6 minuts i la 1.

0: could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning.
1: I ara sí, anem a la resta d'informacions que ens deixa aquest diumenge, per exemple, protagonistes en el poliesportiu, com Marc Márquez, també Paula Blasi, però abans, per rematar el futbol i parlant de protagonistes, us hem d'explicar, ho farem amb el Pau Bonastre, que el Sabadell i Diego Fuoli s'han disculpat avui pel càntic del porter Arlequinat ahir a la celebració de l'ascens a segona.
2: Sí, és un càntic que ha portat molta cua, molt de rebombori, perquè ahir en la celebració del Sabadell, pels carrers de la ciutat, moltíssima gent, molta eufòria, lògicament, per celebrar l'ascens aconseguit el dia anterior, divendres, per jugar l'any que ve a segona divisió, doncs en el moment en què la plantilla estava al balcó de l'Ajuntament de Sabadell, Diego Fuoli, micro en mà, va passar això.
3: Voy a soltar aquí una expressió i vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
2: Lògicament, això ha portat molta cua, ha tingut molta repercussió als mitjans, a les xarxes socials, fins i tot un ministre de Transports, Òscar Puente, ha fet un tuit reprovant doncs, aquestes declaracions, aquesta conducta del porter del Sabadell, i després, cap a la tarda, ha arribat el comunicat tant del club com del jugador. El del club és més contundent, va bastant més enllà, el del porter, doncs, i passa una mica de puntetes, perquè el Sabadell ha fet un comunicat en què lamenta i rebutja textualment els fets ocorreguts durant la celebració institucional de l'ascens al balcó de l'Ajuntament. Reconeixen que es van produir expressions dirigides contra el president del govern d'Espanya impròpies d'un acte d'aquest tipus. Ressalten la pluralitat i la neutralitat tant del club com de la seva afició. Hi ha doncs, diversitat de sensibilitats i ideologies en el si del Centre d'Esports Sabadell i lamenten que una celebració que havia de ser per compartir l'alegria d'un èxit col·lectiu no s'hauria d'haver vist acompanyada de manifestacions d'aquesta naturalesa. Ressalten els principis de respecte i convivència que creuen han de presidir en qualsevol acte públic. Això pel que fa al club, i també en paral·lel el porter Diego Fuoli ha fet un comunicat via xarxes socials, en aquest cas en castellà, que diu: me dirijo a todo aquel que se pudiera sentir ofendido por lo que sucedió ayer en la celebració, i diu: per oferir les meves disculpes. Explica que fruit de l'eufòria i del que ha anat vivint doncs, en aquests dies es va deixar portar, i el que en aquell moment, si tot textualment, li va semblar una gracieta, sense maldat, s'ha convertit en una bola gegant. Demana disculpes al club i als seus companys per haver doncs, embrutat aquesta celebració.
1: El Sabadell, doncs, que amb aquest final accidental, si voleu, de les celebracions de l'ascens, però el més important és l'ascens a la segona divisió,
2: sí,
1: ho deies
2: sí,
1: bé.
2: Sí, ho deies bé.
1: I parlant d'ascensos, també és notícia a les últimes hores, l'ascens del Màlaga a primera, és l'únic que ens faltava per saber dels equips que pugen a la principal categoria del futbol estatal, sí, que demà celebrarà aquest ascens,
2: sí,
1: oi?
2: Sí, ahir va guanyar l'Almeria en la tornada a la final del playoff, per tant, el Màlaga a primera divisió, l'Almeria continuarà a segona, i el conjunt malagueny no ha celebrat avui, diguem-ne, la celebració oficial no ha sigut avui, sinó que serà demà a la tarda pels carrers de la ciutat de Màlaga. Al voltant de les 6 de la tarda els jugadors sortiran de l'estadi de la Rosaleda. Lògicament, a Màlaga estan de festa doncs, per aquest ascens. Qui no està per gaires festes, lamentablement, és el Badalona, que avui jugava l'ascens a la segona federació. No ho tenia fàcil perquè venia del 3-0 de l'anada a Santiago de Compostela. Avui en la tornada havia d'igualar com a mínim el resultat per anar a la pròrroga. Del 3-0 de l'anada, avui ha guanyat 2-0 amb el segon gol del Badalona, que ha arribat al minut 90, però no ha tingut prou per aconseguir l'ascens. Per tant, el Badalona, que es queda sense aquest somni, continuarà un any més a la tercera federació.
1: Un minut, falta perquè sigui la una. Anem ara sí a obrir pàgina poliesportiva.

0: I fora del futbol, el gran protagonista del dia és, o el trobem al motor, Marc Márquez, que ha guanyat el Gran Premi de República Txeca de MotoGP i ja és a 40 punts del liderat. Quim Salvador, bona nit.
1: Hola, Xavi, molt bona nit.
0: El Cerverí està remuntant a tota màquina, eh?
1: Doncs sí, perquè és la segona victòria consecutiva, venia de guanyar també a Hongria i, a més, ha tret petroli aquest cap de setmana a Breno, perquè el líder Marco Bezzecchi no hi ha sumat ni un sol punt. Ahir va caure l'esprint i avui no ha pogut sortir a la pista per sanció, i és que ahir, Xavi, després de caure, Bezzecchi va agredir dues cleques i una empenta un comissari de pista que estava intentant aixecar la seva moto i sense voler va donar gas, i això pot fer malbé el motor, i Bezzecchi, que ja estava fora de si per haver caigut, sí, doncs directament va perdre els papers. S'ha de dir que avui Bezzecchi s'ha anat a disculpar personalment amb el comissari, però ara mateix és un líder amb peus de fang. I Marc Márquez, que diu que encara està lluny del seu millor nivell físic i vol mantenir un discurs prudent, ja admet, això sí, no pot fer una altra cosa, que és candidat a guanyar aquest Mundial. Són declaracions a la son.
2: Estamos más cerca de a 40 puntos. Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título.
1: 40 punts de diferència, Márquez és quart a la general, queden 481 punts en joc encara. 13 grans premis. Marc Márquez, és veritat que no ha estat a Breno aquest cap de setmana tan dominador com fa dues setmanes a Balaton Park. Ahir, per exemple, no va guanyar l'esprint, se'l va adjudicar Bagnaia, ell va ser tercer, però avui ha pogut batre la cursa rivals com a Iogura, com el mateix Bagnaia i com Fabio Di Giannantonio, que havien acreditat els entrenaments tenir un ritme com a mínim tan bo com ell, si no millor.
2: Creo que a nivel de ritmo en entrenos el orden no era ese, pero hemos sacado una muy buena primera vuelta. Hemos sacado esa garra un poquito también para pasar a Ogura, que aquí era muy difícil. Y luego hemos tenido la paciencia para esperar atacar a Pecco, cosa que no sabía si esperar, ¿no? Pero he confiado en que llegaría. Se me han hecho 6 vueltas muy largas al final, y más teniendo a Ogura, que sabemos el final de carrera que tiene. Pero bueno, hemos aguantado y esta victoria importante al ser un circuito de derechas.
1: Tot això quan tot just fa un mes i mig que passava pel quiròfan arran de l'accident, sí, de Le Mans. Per tant, és un Marc Márquez, tot i que el resultat sembla desmentir-ho, encara en procés de recuperació.
2: Lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí 2 veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las 2 carreras, e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales, porque lo que estoy haciendo ahora de los viernes tirar a vueltas, eso es realmente difícil, pero tengo que estar más concentrado que nunca, tirar más de coco que de físico, y ojalá en la segunda parte de temporada pueda tirar a par.
0: Doncs valorant, Marc Márquez, la situació actual d'aquest Mundial de MotoGP, avui el segon a la República Txeca ha estat, com deies, el japonès Ayogura.
1: Sí, que corre amb l'equip satèl·lit Trackhouse i ha defensat l'honor d'Aprilia aquest cap de setmana a Breno amb la pole, la primera de la seva carrera, i quedant segon a cursa i sprint. Ell, que és més aviat hieràtic, avui fins i tot feia broma a la roda de premsa.
3: The race weekend was
4: en general ha estat un cap de setmana fantàstic per nosaltres. La qualificació era el nostre punt feble i aquesta vegada ho vam fer millor. I segon a les dues curses és un bon resultat. Podem estar molt contents. Al final en Marc tenia el mateix ritme, molt bon ritme, i no el podia atrapar. I en algun moment he pensat, deixa'm guanyar, que tu ja tens moltes victòries, però no, a la propera.
3: No, next time.
1: L'humor d'Ayogura.
0: Sí, està bé, està
1: bé. En dies grans, com avui. I el tercer grau del podi ha estat pel company de Marc Márquez del box oficial Ducati, Pecco Bagnaia, que hi va guanyar l'esprint, i que ha dit a Dazón també que considera excessiva la penalització que li han posat al líder, el seu amic Marco Bezzecchi.
5: Conozco muy bien a Bez, sé perfectamente cuánto un piloto cuando se cae y en una situación como la de ayer puede ser nervioso, no justifica, pero también no dejar que de hacer la carrera poco fuerte.
1: Fabio Di Giannantonio ha estat quart i és el tercer del campionat a 23 punts de Bezzecchi, i Jorge Martín, avui molt condicionat per la doble volta llarga de penalització que arrossegava d'Hongria, ha acabat 9è i és el segon de la general a 8 punts del seu company de l'equip oficial Aprilia.
0: Doncs és el resum del que ha passat a la categoria reina amb aquest gran nom a destacar, el de Marc Márquez, una altra vegada, però i més enllà de MotoGP, que ha passat a la resta de categories?
1: Hem tingut victòries d'Ivan Ortolà a Moto2 i Hakim Danija a Moto3, i demà, Xavi, test important a Breno, el primer amb les noves MotoGP de 850 centímetres cúbics i pneumàtics Pirelli, que entraran en competició l'any que ve. La pròxima cita del Mundial d'aquest any, del 2026, és aquesta setmana vinent, Gran Premi dels Països Baixos a Assen.
0: Perfecte, Quim, gràcies.
1: Bona nit. Come on,
0: Clarament, Marc Márquez, un dels noms del dia. De fet, estem més que acostumats a viure mas com la d'avui, però sí que és cert que aquesta vegada hi havia el dubte de com tornaria de la lesió, de si seria capaç, doncs mira, dues setmanes, tres setmanes ha trigat en demostrar que no només és capaç de retallar diferències, és a només 40 punts, sinó que, atenció, a veure què pot passar amb el Mundial. Protagonista Marc Márquez, però també protagonista, i no és tampoc la primera vegada, Paula Blasi, que avui ha confirmat aquest gran moment de la ciclista de Cornellà imposant-se a la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Pau.
6: Sí, feia 12 anys que no teníem un guanyador o guanyadora català a la Volta de casa. El 2014 ho va fer Purito Rodríguez, avui en aquesta edició del 2026, Paula Blasi, guanyadora per primer cop en la seva carrera de la Volta Ciclista a Catalunya, avui que s'ha confirmat a Barcelona com la guanyadora, a 1:24 de la francesa Célia Guéry, amb un marge que el va aconseguir sobretot a l'etapa d'ahir, en la muntanya a la Molina, on va fer una exhibició amb diversos intents d'atac. Finalment va poder marxar sola i creuar línia de meta amb un coixí important respecte a les seves principals perseguidores. L'etapa d'avui ha estat totalment diferent, amb arribada massiva al vell mig de l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, victòria a l'esprint de la corredora del Bisma, Marian Vos. Hem pogut parlar amb Paula Blasi, la gran protagonista, tothom la buscava lògicament a la meta. Li hem preguntat què n'ha après o què s'endú d'aquesta volta a Catalunya.
7: Encara m'estic trobant en situacions molt noves. Ahir va ser la primera vegada que realment em trobo una mica aïllada entre altres ciclistes i és la primera vegada que realment m'havia notat tan controlada, no? Que la gent simplement em mirava a mi i hi havia pocs moviments. Si algú atacava, ningú reaccionava. Era com un, tu, la carrera s'està anant per davant i m'estic donant que sí, que el catarro és per mi, però vosaltres també perdreu, no? Llavors estic aprenent sobretot a potser tenir el camp més fred i jugar, doncs llavors, si no puc jugar a ser la més forta, potser ser la més llista.
6: És la gran sensació del 2026, amb diverses victòries de prestigi, una de les quals aquesta Volta a Catalunya. I ara ja Paula Blasi pensa en el Tour de França, tot i que encara no té clar, com a mínim no ens ho ha dit al micròfon de RAC1, quin serà l'objectiu en aquesta edició del Tour de França.
7: Estic esperant a reunir-me amb l'equip. Al final això és una cursa on anem amb molt, molt fortes corredores i s'ha d'anar amb un únic objectiu. Llavors estic esperant les reunions, però jo estaré més que contenta amb qualsevol objectiu i per ajudar l'equip, el que sigui.
6: Primera de la general Paula Blasi, cinquena Mireia Benito. Per tant, dues catalanes dins del top 5, una magnífica notícia. La tercera millor catalana ha estat Laura Gómez, del Massi Baxter, 14a de la general.
0: Any per emmarcar, de moment, per Paula Blasi, que és segona en el rànquing de l'UCI, en bona part per la victòria d'avui, però sobretot pel que havia aconseguit abans, que és la victòria a l'Amstel Gold Race, la primera gran victòria de la de Cornellà, i després la Vuelta a Espanya i aquest Tour dels Pirineus, del qual fa, què, 15 dies, no? O ni això.
6: Sí, potser una mica menys.
0: Sí, tot, una mica menys i tot d'aquesta gran victòria de la Paula Blasi, que està cridada a ser una de les dominadores del ciclisme femení dels propers anys. I parlant de gent que menja banda, aquest ens té acostumats a exhibicions pràcticament a cada prova que fa. Està de Pogacar, parlem lògicament ja de la categoria masculina, de l'esport masculí, que avui ha confirmat la victòria al Tour de Suïssa i de la manera que li agrada confirmar les coses, que és guanyant l'última etapa, no?
6: Sí, i amb exhibició, amb sí. Autoritat i la prova que arriba en el millor estat de forma possible al Tour de França, on recordem a principis de juliol arrencarà aquí a Barcelona. Avui ha tancat el Tour de Suïssa, com deies, amb victòria d'etapa a la seva manera, i a més era l'etapa reina, la més dura, amb uns 4.300 metres de desnivell. Ha atacat a uns 8 quilòmetres de la meta quan ell corria amb el pilot, ha atrapat a Lenny Martínez, que anava al davant, i després l'eslové ha marxat sol. 3 victòries d'etapa de 5 que podia guanyar en aquest Tour de Suïssa, per tant, un títol més al palmarès i ja mirada centrada al Tour de França.
0: I encara ens falta parlar de les tres lligues que encara tenim en marxa. Començarem per l'exhibició d'avui novament a les Comes de l'Igualada. Com ha respost les Comes en aquests dos partits, tercer i quart de la final de l'Hockey Lliga? Avui l'Igualada ha guanyat 4-2 també, de fet ara ho explicarem amb el Pau Bombardó, mateix resultat, i per tant ha empatat la sèrie d'aquesta final de l'Hockey Lliga en el quart partit disputat a casa, segon disputat a casa, però vaja, quart de la sèrie final.
8: Sí, de fet l'Igualada que jugava contra les cordes. Aquests dos partits que tenia a casa no tenia marge d'error, perquè qualsevol data en aquests dos partits que jugava a les Comes doncs li hagués donat la victòria al Liceo i, per tant, s'haurien acabat per l'Igualada les opcions de guanyar aquest títol de l'Hockey Lliga. I aquestes dues victòries precisament dels arlequinats han arribat després de dues doloroses derrotes a la Corunya per un doble 8-2. Ha reaccionat l'Igualada doncs amb un partidàs avui, amb dos doblets, un de Matías Pascual i l'altre de Marc González, i a la porteria un estel·lar Arnau Martínez, que ha valorat el partit al Superesports de RAC1.
9: El Liceo exigeix això, sabíem que no podíem donar menys per tota la gent que ha vingut, per tota la gent que ha omplert les Comes els dos dies, i ens sabíem a ells després de la setmana passada, i penso que hem fet la feina que tocava.
8: Un partit que, per cert, ha acabat amb picabaralla entre jugadors, incidents a la graderia, molta tensió acumulada. Com dèiem, era un partit caixa o faixa per l'Igualada. I ara el cinquè partit, que serà el de desempat, el definitiu, marxarà cap a la Corunya, amb tot en joc. La final, per tant, torna a començar, però ara, diguem-ne, que es resoldrà a un sol partit. Qui guanyi serà el nou campió de l'Hockey Lliga. En el cas de l'Igualada, atenció, suposaria recuperar el títol 29 anys després.
0: Dimarts, doncs, es resoldrà aquest títol de l'Hockey Lliga en el cinquè i definitiu partit entre Liceo i l'Igualada. També dimarts es pot resoldre la Lliga Nacional de Futbol Sala. El Barça té la primera oportunitat de proclamar-se campió si guanya a la pista del Pozo Múrcia. I abans, demà, es juga o es reprèn la final de la Lliga ACB de bàsquet. De moment, 1-1 a la sèrie final entre València i Barça. Demà juga el tercer partit, primer dels dos que jugaran al Palau Blaugrana.
8: Correcte, demà encara no tindrem campió perquè el Barça va esgarrapar un punt del Roig Arena i, per tant, la sèrie arriba empatada. Això vol dir que, com a mínim, anirem fins al quart partit, que també es jugaria aquí al Palau. El primer pas, però, és el partit d'aquest dilluns, a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana. El Barça arriba després d'encaixar una derrota contundent per 27 punts en aquest segon partit a València. De tota manera, avui Satoranski ha tret ferro a la diferència de punts del segon partit.
10: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
8: I precisament el de demà serà el retorn del València al Palau després d'aquella derrota en l'últim partit de la fase regular per 77-102, però la situació, hem de dir, que és ben diferent, perquè el Barça arriba amb la possibilitat de guanyar la Lliga al mateix Palau Blaugrana i Pascual ja va dir només acabar el partit de València, que espera el Palau de les grans ocasions.
11: Nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable i l'hem d'utilitzar des del dilluns al Palau, o ha de ser el Palau de les grans ocasions.
8: Independentment del resultat de demà, tindrem segur un quart partit també al Palau, que jugarà dimecres a les 8. En cas de ser necessari un cinquè partit, la final es decidiria al Roig Arena el dissabte.
0: Ara anem a l'últim minut. Abans ha començat ja, s'ha reprès per tant el joc d'aquest Uruguai a Cap Verd.
6: Sí, amb el primer minut i mig d'aquesta segona meitat, recordem, amb el 2-1 favorable a l'Uruguai, que en aquests moments sumaria 4 punts a la classificació del seu grup. El 47 de partit, Uruguai 2, Cap Verd 1.
0: Gràcies, Pau Bonastre.
6: Bona nit.
0: I amb el Pau Bombardó fem ara sí l'últim minut.
8: Doncs explicarem en aquest últim minut que en golf l'estatunidenc Wyndham Clark ha guanyat fa pocs minuts l'US Open amb 4 cops sota par. Clark, que per cert ja va guanyar el torneig l'any 2023, ha superat per un sol cop Sam Burns, que ha acabat segon classificats amb 3 cops sota par. Ha estat tercer el coreà Tom Kim. Només aquests 3 golfistes han aconseguit acabar les 4 voltes del torneig amb un resultat global sota par. En tennis, Tiafoe s'ha imposat al torneig de Halle després de superar el seu compatriota Taylor Fritz per un doble 6-4. Amb aquesta victòria s'ha convertit, per tant, en el primer estatunidenc en guanyar el torneig d'herba. A Queens, l'argentí Cerúndolo ha guanyat en 3 sets a Tommy Paul i ha aixecat el seu primer torneig ATP 500. I un altre punt en tenis perquè Serena Williams, la mítica tenista que va reaparèixer al torneig de dobles de Queens als seus 44 anys i després de 4 anys allunyada de les pistes, ha confirmat que estarà present al quadre individual de Wimbledon. Retorn, per tant, per la porta gran d'una de les tenistes amb més grans slams de la història. I acabem amb bàsquet perquè avui s'ha fet oficial el retorn d'Obradovic al Panathinaikos. El tècnic serbi ha signat per 3 temporades i afronta així una segona etapa al conjunt grec, on ja hi va entrenar en 13 anys. Entre el 1999 i el 2012, i atenció, on va guanyar 11 lligues i 5 Eurolligues.
0: Ara passen 2 minuts d'un quart de 2 de la matinada, hora d'anar tancant la paradeta. Abans, però, agrair a qui ho ha fet possible, començant per la part tècnica amb el Víctor Valero i el Dani Manzanera, i també per la redacció d'Esports de RAC1, que ha fet possible, com cada dia, el Tu diràs d'avui. Demà hi tornarem a la mateixa hora de sempre, a l'hora habitual, a 2:15 de la nit. Gràcies per ser-hi un dia més. Que vagi molt bé, descanseu.
12: Tu diràs.
13: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 22 de juny del 2026 comencem la setmana en temperatures no altes, no. Altíssimes després d'una nit tòrrida en punts de la costa central i nit tropical a moltes comarques. Avui l'onada de calor arriba al seu punt màxim en temperatures a tocar dels 40 graus en molts punts de l'interior, al matí amb sol i a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu. La calorada deixa un cap de setmana negre a les platges. En només 48 hores, 10 persones han mort ofegades arreu de l'estat quan intentaven refrescar-se. La pitjor tragèdia ha estat a Tarragona, amb 3 criatures d'entre 12 i 13 anys morts a la platja de la Rabassada. Avui que la celebració de l'ascens del Sabadell a segona encara porta cua arran de la pixada fora de test del porter de l'equip Diego Fuoli, que va convidar els aficionats a insultar pel broc gros Pedro Sánchez. Un grup reduït li va seguir el joc, però n'hi ha d'altres que s'ho van mirar atònits. Ara Fuoli s'ha disculpat amb allò de els que s'hagin pogut sentir ofesos i ha atribuït la seva estracanada a l'eufòria. El Centre d'Esport Sabadell també se n'ha desmarcat, però el PP de la ciutat s'ha despenjat amb un comunicat que qüestiona les crítiques que se li fan al porter. A Madrid avui es reuneix el Consell General del Poder Judicial per decidir si sanciona el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tot arran de la decisió judicial de retirar-li el passaport perquè aquest jutge interpreta que els seus escortes, els de la policia espanyola, la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Els sindicats policials treuen foc pels queixals. En parlarem en temps de tertúlia amb els habituals dels dilluns, Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera, Josep Martí, Quim Forn i el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. A Suïssa ha acabat la reunió entre l'Iran i els Estats Units sense grans avenços. Els mediadors Qatar i el Pakistan han fet públic un breu comunicat en què asseguren que la primera part de contacte ha anat bé i que ja han traçat un full de ruta per aconseguir la pau en els pròxims 60 dies. Al Mundial la jornada ha estat rodona per Espanya perquè al marge de guanyar 4-0 l'Aràbia Saudita, hem de dir que l'Uruguai només ha pogut empatar a 2 contra la rocosa Cap Verd, la gran sorpresa del Mundial. Ara els de Luis de la Fuente en tenen prou amb un empat divendres contra l'Uruguai per classificar-se pel 16ens de final. Per cert, que fa només una hora s'ha acabat l'últim partit del dia amb un Egipte 3, Nova Zelanda 1. Ho comentarem cap a les 11 del matí a la tertúlia del Mundial. Joan Jupallàs, Miguel Rico, Santi Segurola. A la resta dels esports, avui a partir de les 8 del vespre i en directe aquí a RAC1, el Barça juga el tercer partit de la final a 5 de la Lliga CB de bàsquet al Palau Blaugrana contra el València. Ara el global és d'empat a 1. Avui que cap a quarts de 12 parlarem de cinema i descobrirem la història real que divendres arriba a les sales. És El viatge al País dels Blancs, un relat en primera persona de la travessa d'Usman Umar, que va migrar del seu país, Ghana, quan tenia només 17 anys. Ara ell mateix interpreta la pel·lícula al costat de la Emma Vilarassau. Avui la Emma Vilarassau i l'Usman Umar aquí al Món a RAC1 i amb el Joan Ferrer al diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Ell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada tòrrida i tropical, Mònica?
3: Sí, doncs que les temperatures han anat pujant al cap de setmana, com estava previst, i comencem el dia amb temperatures que en alguns casos han sigut tòrrides, per exemple, en punts de la costa o del prelitoral de Barcelona. Barcelona, l'Observatori Fabra, tenim 28 graus a aquesta hora, hi ha 27 graus en el cas de Montserrat, hi ha 25 graus a Badalona i nit tropical també a molts punts del país, amb 21 graus a Tarragona, 20 graus a Lleida o 16 a Girona. I avui al migdia les temperatures es disparen, fins i tot seran més altes que no pas ahir, tret de punts de les comarques de Girona, on es mantindran sense grans canvis, però en molts casos entre els 37 i els 40 graus a les comarques interiors, fins i tot marquen algun 41 cap a punts de l'Ebre i també comarques de Ponent. De fet, ahir es van arribar als 41 graus de màxima a la ciutat de Lleida i a la línia de la costa també temperatures elevades. Un matí de sol i pols sahariana i després a la tarda notar algunes nuvolades amb xàfecs només en punts del Pirineu. Demà baixa una mica la temperatura, 1-2 graus, encara continuem amb aquesta onada de calor, la calor serà intensa tant de dia com també de nit, i després a mesura que avanci la setmana, a poc aniran baixant aquestes temperatures i perdrem l'etiqueta d'onada de calor, però tot i això, la calor continuarà molt intensa, per exemple, a finals de setmana amb màximes d'entre 30 i 36 graus, i cada dia més o menys amb la mateixa dinàmica de temps, de matins de sol i tardes de tronades, en principi només al Pirineu.
0: No veuràs res, no veus res, que sigui allò...
3: Una baixada molt dràstica, no.
0: No.
3: Sí, aquesta setmana anirà baixant a poc, passarem d'aquests més de 10 graus respecte a la mitjana a 5 graus per sobre de la mitjana, i després a partir de... just quan acabi el mes de juny, podríem tenir una baixada una mica més important, però ens hem d'esperar perquè no es posen molt d'acord els models. Per tant, no donem esperances de moment. Paciència amb aquesta calor més extrema ahir, avui i demà, i a partir de dimecres, dijous, anirà baixant a poc.
0: I la revetlla la passarem...
3: Càlida, sí, una revetlla de calor, i en principi demà al vespre, demà és la revetlla, demà al vespre amb alguns ruixats al Pirineu, a la resta, en principi, sense pluja, i força tranquil·la, sí, en general. Tranquil·la.
0: Avui el risc d'incendi es torna a disparar, evidentment, la calor ha deixat una cinquantena de persones ateses, però les altes temperatures també han omplit abans d'hora les platges. Avui Tarragona continua consternada pels tres nanos que van morir ofegats divendres a la platja de la Rabassada.
2: Sí, les víctimes formaven part d'un grup de 6 nens d'entre 12 i 13 anys que s'estaven remullant en una zona de roques, van saltar a l'aigua, els corrents els van empènyer mar endins i no van poder sortir. Un d'ells va morir el mateix divendres i els altres dos els van ingressar en estat crític a l'Hospital Sant Joan 23 de Tarragona. D'aquests, un va morir dissabte matí i l'altre ahir. Centenars de persones es van concentrar justament ahir a la plaça de la Font per donar suport a les famílies i amics de les tres víctimes mortals. Mentrestant, l'Ajuntament estudia com es pot reforçar la vigilància a roques i penya-segats, on, tot i la prohibició, grups de joves continuen saltant per banyar-se.
0: Quan érem petits, jo me'n recordo que anàvem a una platja que encara existeix, evidentment, és una cala que es diu El Paller, que està entre Sant Antoni de Calonge i Platja d'Aro, perquè ens entenguem, i és una cala preciosa, petita i tal, i es llançàvem de les roques des de dalt, i alguns feien coses absolutament bèsties. Mai es va prohibir fer tot això, entre altres coses, perquè la mar en aquella època molts dies era molt plana i tot. Aviam, ahir llegia alguns missatges, alguns comentaris de bo que em feien allò de dir, oh, però és que els pares... Què vés a saber els pares? Vés a saber els pares, que si sabien o no sabien, si feien o no feien. És veritat que llançar-se de les roques és un perill, i més quan hi ha... Perquè sembla que hi havia mala mar, sembla que hi havia onades, i sembla que hi havia... I per tant, aquest és el risc, que se t'endugui l'aigua, que no vegis al fons... Vull dir, és que és un drama. És un drama. És un drama. És difícil, trobar una solució per un tema com aquest. Quatre criatures se'n van, o cinc criatures se'n van, van a jugar i llences i tens aquesta desgràcia. I venim d'un cap de setmana que també està marcat per la polèmica en la celebració de l'ascens del Centre d'Esport Sabadell a segona. El seu porter, Diego Fuoli, va incitar la gent a insultar el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i això ha provocat un terrabastall.
4: Sí, sense venir a tom de res, Fuoli va agafar el micròfon i va dir això des del balcó de l'Ajuntament mentre en el públic hi havia centenars de nens i nenes.
5: Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga.
4: Pedro Sánchez. Un grup d'aficionats va seguir-li el joc, però la gran majoria de gent es va mirar uns amb els altres sense saber massa bé què estava passant, i fins i tot després van escridassar el porter, que en les últimes hores s'ha disculpat a les xarxes socials. Ara bé, ho ha fet d'aquella manera, fa servir allò tan trillat de "em dirigeixo a tot aquell que s'hagi pogut sentir ofès", i després afegeix que les seves paraules van ser fruit de l'eufòria i que volia fer una gracieta i que no li va sortir gens bé. El Sabadell, per la seva part, també va fer un comunicat on lamenta les paraules del porter perquè diu que no representen els valors de l'entitat, i també hi ha dit la seva al Partit Popular. Els populars s'han mostrat sorpresos...
0: De Sabadell.
4: Sí, de Sabadell. S'han mostrat sorpresos per la volada que ha tingut, diuen, una reacció espontània en un moment d'eufòria esportiva. I afegeixen perquè durant anys s'han llançat altres proclames polítiques des del mateix escenari. A més, lamenten que és ara que afecten a Pedro Sánchez quan s'han condemnat. Finalment, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha criticat el porter del Sabadell amb una cita de Pepe Rubianes. Diu, esto es lo que pasa cuando le das dinero a un tonto que enseguida le sale el facha.
0: Que és una frase del Pepe Rubianes de Rubianes solamente. D'això en parlaré al davantal, perquè... És que estem parlant de que el Centre d'Esport Sabadell, cony, ha pujat a segona. ha pujat a segona i surt un, un ruc que ha de fer la gracieta. També et dic que els que vinen al costat també es van posar a riure, també ho dic, perquè per deixar-ho caure. Però el Ruqui va dir, deixa anar aquesta barbaritat. I surt el PP de Sabadell i diu, no, és que nosaltres ja va haver-hi l'època els independentistes... Escolti'm, que jo sàpiga, vaig preguntar ahir, eh? Em sembla que des del balcó no s'ha insultat. Insultar? Estem parlant d'insult. Una altra cosa és que estiguis d'acord o no estiguis d'acord amb el que es digui en una balconada, però és que està incitant a l'insult. Això hem de defensar? En fi... La millor notícia, però, l'ascens del Sabadell a segona, que s'ha guanyat a pols. I mentrestant, el Consell General del Poder Judicial decidirà aquest matí si sanciona el jutge que porta el cas Begoña Gómez.
2: Sí, altre. El motiu és que la interlocutòria del judici oral contra la dona de Pedro Sánchez, del magistrat Juan Carlos Peinado, va parlar de la possibilitat que la policia espanyola pogués ajudar Begoña Gómez a fugir de l'Estat per escapar-se de la justícia. El jutge va fer servir aquest argument per justificar la retirada del passaport i per impedir que ella pogués sortir d'Espanya, una decisió que va anunciar per sorpresa dissabte al migdia. Ahir, el Consell General del Poder Judicial es va reunir d'urgència, de manera telemàtica, ja va posar damunt la taula un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado, i avui, a les 9 del matí, començaran una reunió per prendre una decisió definitiva.
0: I parlant encara de política, Jordi Martí Galvis serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona.
2: L'actual líder del grup municipal s'ha imposat amb el 40% dels vots a les primàries que el partit ha fet aquest cap de setmana. Això tot i que no era ni de bon tros l'aspirant preferit de la direcció. Ahir al vespre, just després de conèixer el resultat, Martí es va comprometre a treballar des d'ara per guanyar les municipals de l'any que ve.
6: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
2: Sobre la resta d'aspirants, Pilar Calvo es va endur gairebé el 30% dels vots, Jaume Alonso Cuevillas el 18% i Glòria Freixa l'11%. Van votar prop del 70% dels militants de Junts a Barcelona.
0: Pel que fa al conflicte a l'Orient Mitjà, la reunió suïssa entre l'Iran i els Estats Units ha acabat altes hores de la matinada sense cap conclusió clara.
2: Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han publicat un comunicat que confirma que els dos bàndols s'han posat d'acord per dissenyar un full de ruta que permeti una treva definitiva en els propers 60 dies. No hi ha cap més detall, només aquestes suposades línies mestres per posar-se a treballar que no se saben quines són, línies mestres que representa que ja havien signat la setmana passada. Les converses, però, han estat a punt d'anar pel pedregar després que Donald Trump hagi amenaçat d'atacar de nou la República Islàmica, si no mouen un dit, per aturar Hezbollah. I, a banda, en una entrevista telefònica a la cadena Fox, el president nord-americà ha deixat anar que si no reobren l'estret d'Hormuz, els negociadors ja no podrien tornar al seu país perquè no tindrien cap país on tornar.
0: Per cert que el ministre d'Afers Exteriors de l'Iran ha dit fa poca estona que sembla que hi hauria, podria haver-hi camí d'un acord pel Líban.
2: Sí, però... parla d'aquest acord.
0: Però no sé jo si... No sé jo si... I el Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer, podria anunciar que deixa el càrrec aquest mateix matí.
2: Sí, després dels resultats desastrosos del Partit Laborista a les últimes eleccions locals, diversos mitjans britànics apunten que Starmer pot plegar en qualsevol moment, avui, i cedir-li el lloc a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham. És a dir, que no hi hauria eleccions, tot i que Starmer no ha dimitit. Donald Trump sí que ho dona per fet. En un missatge a Truth Social li ha desitjat bona sort, però li retreu els errors que ha comès, diu, en dos temes crucials, immigració i energia.
0: Trump ho fa tot, eh, Trump? Anuncia les dimissions dels presidents ministres d'altres països, fa reunions que després... és el rei del showman del món. I els esports, de seguida parlem de la jornada rodona de la selecció espanyola en el Mundial, entre altres coses perquè el resultat més sorprenent d'aquesta matinada és l'empat a 2 d'Uruguai amb Cap Verd. Però és que fa només una hora s'ha acabat l'últim partit del dia entre Egipte i Nova Zelanda.
4: Sí, Egipte ha guanyat 1-3 i ha aconseguit la seva primera victòria en el Mundial. En canvi, Nova Zelanda només ha sumat un punt en les dues primeres jornades del Mundial. Mentrestant, el grup H, la selecció espanyola que ho té tot de cara per passar els 16ens de final com a primera de grup. El motiu és que ahir va guanyar 4-0 l'Aràbia Saudita i sobretot que aquesta matinada ha vist com l'Uruguai s'estavellava contra Cap Verd, empatava a 2. Això vol dir que la matinada del divendres al dissabte es decidirà el líder del grup d'Espanya. A les dues, Espanya i l'Uruguai es jugaran la primera posició. L'equip de Luis de la Fuente en té prou amb un empat després d'aquest empat sorprenent de l'Uruguai contra Cap Verd. Lamine Yamal va ser titular i va marcar el primer gol de l'equip espanyol i com que el partit va quedar vist per sentència al descans, amb dos gols més d'Oyarzabal, Luis de la Fuente no el va forçar i el va deixar a la banqueta a la segona meitat. El davanter del Barça diu que cada dia està millor de la seva lesió. Són declaracions a The Zone.
7: Bueno, era el plan, pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ya salió el partido que queríamos, hemos avisado de que lo primero fue fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Després del partit de la selecció espanyola va jugar Bèlgica i Bèlgica va tornar a ensopegar, no va passar de l'empat a 0 contra l'Iran i encara no ha guanyat cap partit en aquest Mundial. I avui jugant 4 partits més.
0: Aviam, que això m'interessa.
4: 7 de la tarda, RAC més 1, Argentina-Àustria. A les 11 de la nit, França-Iraq. A les 2 de la matinada, Noruega-Senegal. I a les 5 de la matinada, Jordània-Algèria.
0: A les 8 connecta amb el bàsquet amb Argentina-Àustria, eh? Que,
4: sí.
0: Que ho sabeu tot, jo, eh?
4: Sí.
0: Si fareu només el bàsquet, no fareu una per hate del futbol.
4: No. Eh? És 8 del vespre. Què? El tema és que 8 del vespre, RAC 1,
0: sí.
4: RAC 1 és el tercer partit de les finals de la seva entre el Barça i el València.
0: Sí,
4: anem a RAC 1.
0: Sí. Per això t'he dit que aviam és el bàsquet que li doneu boles al futbol, avui.
4: Bueno, sí, o escolta algun cop. Que podem fer bàsquet i que ens donin bola a nosaltres. Saps què et vull dir?
0: No, però avui sou vosaltres el que heu de donar bola amb ells.
4: Sí, tens raó, sí. Vull dir que ja està bé.
0: No,
4: que...
0: si vols, li dic amb el Xavier de Pol que no vol fer el partit de bàsquet i que...
4: No, al revés.
0: I que vols que faci el futbol per RAC1 i el bàsquet sencer per RAC1.
4: No, al revés. Ja està bé com està. No toquem més. Ja està bé, ja.
0: Bon partit avui, eh?
4: I el de l'Argentina o el del bàsquet?
0: Els dos.
4: Sí.
0: Més coses. Terrible. Els Mossos de...

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
4: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
5: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
6: Et demanarem fer mateix.
7: Moltes baralles amb alumnes, famílies o professors implicats. L'any passat, la policia va atendre més de 2.100 incidents, quan el 2021 en van ser una mica més de 1.400. En aquest període també s'han més que duplicat les denúncies per assetjament escolar, amb una crescuda d'un 136%, i els intents de suïcidi s'han pràcticament triplicat. El 2021 hi va haver 18, mentre que l'any passat, el 2025, 52.
8: Per cert, avui hem sabut també que a Espanya hi ha més conductors sèniors que mai. És a dir, hi ha gairebé 2 milions de persones que tenen més de 75 anys i que mantenen el carnet de conduir.
7: Sí, és un 63% més que ara fa 10 anys, quan amb prou feines hi havia 1.200.000 conductors de més de 75 anys. Són dades de la DGT, que publica avui el periòdico, i que també mostren que els majors de 75 són el col·lectiu que té menys accidents. A banda, cada cop hi ha més dones grans que condueixen, també. Si l'any 2015 conduïen unes 155.000 dones majors de 75 anys, ara ja en són més de 430.000, és a dir, gairebé el triple.
8: I a música, Rod Stewart ha hagut d'interrompre un dels seus concerts perquè no podia respirar.
7: Sí, el cantant de 81 anys estava actuant a Utah quan de cop i volta ha deixat de cantar, ha necessitat repenjar-se per no desplomar-se. Un home de l'organització ha entrat immediatament, li ha posat una mascareta amb oxigen, però un cop ha acabat la cançó, el cantant ha tret ferro al contratemps que ha tingut. D'això ho m'ha bon, ha dit, i ho ha fet perquè Stewart ha pogut acabar el concert, tot i que això sí, ho ha hagut de fer assegut.
8: I a tot això, pel que fa a la resta dels esports, què més tenim?
9: Doncs que el motor Marco Bezzecchi s'acosta cada cop més al líder del... Marc Márquez s'acosta cada cop més al líder del Mundial, que és Marco Bezzecchi. Ahir va guanyar el Gran Premi de la República Txeca, segona victòria seguida pel català, i s'apropa 40 punts de Bezzecchi, que aquest cap de setmana ha estat notícia per clavar dos mastegots a un comissari de pista. De fet, ahir no va poder córrer perquè estava sancionat per aquest mateix motiu.
8: Però quines dues batallors li fot?
9: Sí.
8: Però a més d'un mal gust, però indecent, eh?
9: Sí, més tard ell el que esgrimia és que la moto encara estava accelerada i per protegir el comissari de pista
8: li va fotre dos
9: mastegots perquè no l'atropellés la moto.
8: Ai. Sí, es veu clarament a les imatges. Clarament que el volia apartar d'allà. Clarament. De bo, eh? És que hi ha alguns...
9: Sí.
8: Ai, una cosa més?
9: Sí, deixa'm dir que en hoquei patins l'Igualada ha forçat el cinquè i definitiu partit de la gran final de l'hoquei lliga després de guanyar 4-2 al Liceo a les Comas. L'equip de la noia va començar perdent l'eliminatòria per 2-0, però ha empatat la sèrie i demà intentarà saltar Riazor per guanyar la lliga un grapat d'anys després.
10: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
8: El diàling. Hola, 6 i 20. Hola, què tal, bon hombre?
11: Hola, bon dia.
8: Bon dia.
11: Doncs vinga, que és dilluns i comencem recordant el millor tall de la setmana passada. Ja sabeu que el Tour de França comença a Barcelona i la Mònica Hernández menciona una de les proves, la que ja es coneix com a rebenta ciclistes.
12: El dia 4, per exemple, hi haurà la primera prova del Tour, una contrarrellotge de gairebé 200 quilòmetres.
13: Com?
12: Gairebé 200 quilòmetres, 200 quilòmetres.
13: Que girava el cuerpo.
12: Que anirà del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions als principals eixos de circulació de la ciutat.
8: Per cert, un bon amic et diu, has dit una crono de 200 quilòmetres?
12: Sí, és que he vist 20 quilòmetres. I llavors he dubtat. Ha estat així. Són 20 quilòmetres. Perquè si fan 200, moren.
8: Una crono de 200 quilòmetres? Exacte. Per altra banda.
11: Que l'estic convertint en una celebritat a Vilafranca. Ja he començat la campanya perquè faci el pregó. No, no acertaria ni una, però no em diguis que no seria divertit, eh? El pregó de la Mònica a Vilafranca.
8: Però què és aquesta traïció?
11: Amb tots els talls de diàling podríem fer... Anem a mitges, Mònica. Tu el fas i jo cobro. Si algú s'ha sentit ofès, demano disculpes.
8: Ara, aquesta és la... Quina frase aquesta, eh? Sí. Hauríem d'ajuntar qui dit a la vida el que s'hagi sentit ofès, que... Escolta, la...

0: Fernández no hi és avui, o sigui que no et passis amb ella, perquè...
1: Per això, no. Esperem que no ho hagi sentit. Que aprofiti, que descansi.
0: En pau.
1: Vinga.
0: Sí, sí, 22 minuts. Hòstia, és molt gros. Sí, sí, vaig al Plestocè. Però l'has ballat, Joan Ferrer, no em miris amb aquesta cara, i tu també, Mònica Usar.
2: Sí, segur.
0: El Víctor Cullell és més raro i potser, no sé si l'haurà ballat. I el Pedrol ho balla tot, o sigui que sí. Sí, no, dubte si se'n recorda o no. O si se'n recordem o no. Aquesta cançó ahir va fer 50 anys... Sí, sí, sí, mira'm amb aquesta cara, t'ho juro. Sí, sí, sí, mira la Montse que m'ho mira, també. Fa 50 anys que es va estrenar als Estats Units. Ahir. Fa 50 anys. I l'hem ballat tots, però tots, i ens agrada molt a la gran majoria, no tothom, perquè no es pot... Aviam, eh? Quanta emoció, quants dubtes, quant neguit. Tira! Oh. Elton John i Kiki Dee fa 50 anys van fer aquesta cançó. Quin fàstic hi ha, 50 anys. Don't Go Breaking My Heart. Una meravella musical.

0: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
1: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Real Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
3: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
4: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
5: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
6: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
7: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
6: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
7: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
6: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
8: Dormir de mil maneres. Ara Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor.es. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per financer El Corte Inglés, FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o Hipercor.es.
9: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
10: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
11: Verisur.
12: Si hi ha una veu que representa l'esperit del rock de carretera a Espanya, aquesta pertany a M-Clan.
13: Carlos Tarque i Ricardo Ripérez arriben al Bars Festival per celebrar 30 anys d'un llegat imbatible.
12: Himnes com Carolina o Quédate a dormir convertiran la plaça Major en el temple del rock de l'estiu.
13: El 3 de juliol tens una cita amb el rock al poble espanyol.
12: Entrades a la venda bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
14: Bon dia. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
15: 44.557, 44557, sèrie 116.
14: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
16: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que avui arribarem al pic de la primera onada de calor de l'estiu amb temperatures extremes a diversos punts del país. Mònica Usart, bon dia.
1: Bon dia. Sí, valors que poden superar els 40 graus aquest migdia en punts de les comarques de Ponent i Terres de l'Ebre, entre els 37 i els 40 en sectors de l'interior i una mica per sota la línia de la costa, però calor extrema a tot el país amb aquests avisos del Meteocat de perill moderat o perill alt a bona part de Catalunya. I a més també comencem el dia amb temperatures elevades, ara mateix amb 28 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 20 a Lleida, 16 a Girona, 27 a Montserrat i 24 a Batea. Matí de sol i núvols prims i tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu.
0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sapigueu també que l'Ajuntament de Tarragona estudia reforçar la vigilància als penya-segats després que tres menors hagin mort ofegats.
3: Va passar divendres a la platja de la Rabassada, tenien entre 12 i 13 anys i no van poder sortir de l'aigua. Avui és l'últim dia de dol oficial a la ciutat.
0: Avui que la celebració de l'ascens del Sabadell a segona divisió encara porta cua arran de l'estirabot del porter de l'equip, Diego Foli.
4: El jugador va convidar els aficionats a insultar Pedro Sánchez. Un grup reduït li va seguir el joc, però n'hi ha d'altres que s'ho van mirar atònits. Ara Foli s'ha disculpat amb els que s'hagin pogut sentir ofesos, diu, i atribuït la seva estracanada a l'eufòria, mentre el PP de Sabadell li ha tret ferro.
0: El Consell General del Poder Judicial decideix avui si sanciona el magistrat que porta el cas de Begoña Gómez.
3: El motiu és que Juan Carlos Peinado ha insinuat que la policia espanyola podria ajudar la dona del president espanyol a fugir de l'Estat. Ara la cúpula dels jutges podria expedientar-lo.
0: Jordi Martí Galbi serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona.
3: No era l'aspirant preferit de Carles Puigdemont, però s'ha imposat a les primàries amb el 40% dels vots. Ara, però, el líder del grup municipal i la direcció de Junts hauran de treballar plegats.
0: La primera reunió entre l'Iran i els Estats Units ha acabat de matinada sense cap conclusió clara.
3: Han dissenyat el full de ruta per tancar l'acord de pau en dos mesos, segons l'Iran, però s'han fet avenços per aturar la guerra al Líban. Els nord-americans encara no ho confirmen.
0: I al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar que deixa el càrrec aquest mateix matí.
3: Els mitjans britànics apunten que podria cedir-li el lloc a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham. Si acaba passant, doncs, no hi hauria eleccions.
0: En futbol, la selecció espanyola s'apropa als setzens de final del Mundial després de l'empat sorprenent de l'Uruguai contra Cap Verd.
4: L'equip sud-americà no ha passat de l'empat a dos i ha planat el camí de la selecció espanyola, que en té prou amb un empat precisament contra l'Uruguai per passar als setzens de final com a primer de grup. Avui a les 7 de la tarda, en directe a RAC+1, Argentina-Àustria.
0: Els Mossos investiguen una agressió homòfoba contra un menor d'edat a Mataró.
3: Té 16 anys, el noi ja ha agafat a l'hospital, denuncia que l'ha apallissat un grup de 10 joves. La policia ja els està buscant.
0: I a la resta dels esports, avui a les 8 del vespre, en directe a RAC1, el Barça rep el València en el tercer partit de les finals de l'ACB.
4: L'eliminatòria, el millor de 5 partits està empatada a una victòria per cada equip. El Barça té el factor pista a favor i si guanya els dos propers partits al Palau Blaugrana serà campió.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable, passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dilluns 22 de juny del 2026.
5: RAC1. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Aquest Sant Joan serà la treca! Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
8: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
9: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
8: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
9: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
10: Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració celular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
11: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
2: i es va crear el món i va néixer Joan Pera i el va fer...
12: I el va fer... futbolista? Milionari? Stripper?
2: No, actor.
12: Casum.
2: El món no estava preparat.
12: Ni ell tampoc.
13: L'Auca del Senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'Auca del Senyor Pera, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
14: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
15: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
14: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
15: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
14: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
16: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
17: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
18: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
17: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
18: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
17: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
19: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. Quatre úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
20: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
21: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
20: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
21: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
20: Informació a revés95.com.
22: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
0: 6 i 38, avui arribem al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que s'allargarà com a mínim fins a Sant Joan.

0: La calor que ha fet en les últimes hores s'accentua avui encara més. Els termòmetres tornaran a superar els 40 graus en diversos punts del territori. Fins i tot poden arribar als 42 a Ponent. El Meteocat ha emès un avís per les altes temperatures, tant nocturnes com diurnes. I, de fet, Mònica ha activat l'alerta taronja per calor al Barcelonès, les comarques centrals i també la franja de Ponent.
1: Sí, de fet, avui que arriba aquest punt màxim de l'onada de calor, amb aquests valors que arribaran al migdia a superar els 40 graus en punts de Ponent i també l'interior de les Terres de l'Ebre, podríem tenir algun 41-42, en punts de l'interior en general entre els 37 i els 40 i al voltant dels 35-36 a la línia de la costa, per tant temperatures que estan molt per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any, entre 7 i 9 graus per sobre de la mitjana. Per tant, calor molt intensa i a més també comencem el dia amb temperatures elevades. Ara mateix 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 21 a Tarragona, 18 a Lleida, 16 a Girona, 21 a Banyoles, 28 graus a Montserrat o 26 a Badalona. Matí de sol, núvols prims i pols sahariana i després a la tarda amb alguns xàfecs en punts del Pirineu. I demà baixa un pèl la temperatura, però encara continuem dins d'aquesta onada de calor amb avisos a moltes comarques, sobretot de l'interior i comarques de Ponent.
0: Durant aquest cap de setmana els serveis d'emergències han atès una cinquantena de persones per afectacions relacionades amb la calor i aquestes temperatures també han disparat el risc d'incendi arreu del país. Avui hi ha vora 300 municipis en risc molt alt d'incendi, gairebé el doble que ahir. Són 22 comarques, sobretot a la Catalunya central i a Ponent. I la calor, per cert, també afecta mitja Europa. I França, per exemple, els últims dies ja s'han registrat temperatures de rècord. A casa nostra, la calorada d'aquests dies també ha provocat que les platges s'hagin omplert abans del que és habitual. I avui Tarragona encara es lleva compungida pels tres adolescents que van morir ofegats divendres a la platja de la Rabassada després de saltar al mar des d'una zona de roques. Les víctimes formaven part d'un grup de 6 nens d'entre 12 i 13 anys. 3 d'ells van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van quedar atrapats. Un d'ells va morir el mateix divendres i els altres 2 han mort aquest cap de setmana a l'hospital. Per tot plegat, l'Ajuntament estudia com es pot reforçar la vigilància a roques i penya-segats, on, tot i la prohibició, grups de joves continuen saltant per banyar-se. 20 minuts i arribarem a les 7 del matí. Polèmica a Sabadell després de l'ascens del centre d'esports a la segona divisió de futbol. La celebració de l'equip amb la ciutat va quedar tacada per un estirabot del seu porter, Diego Fuoli, que va convidar la gent a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això va passar a Pedrol dissabte, però la pixada de fora de test del futbolista encara porta cua.
2: Sí, perquè sense venir a tomb de res, Fuoli va agafar el micròfon des del balcó de l'Ajuntament i va dir això mentre baix hi havia centenars de nens i nenes.
3: Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga.
2: Pedro Sánchez. Un grup d'aficionats va seguir-li el joc, però la gran majoria de gent es va mirar uns amb els altres sense saber massa bé què estava passant, fins i tot. Després van escridassar el porter, que en les últimes hores s'ha disculpat a les xarxes socials. Ara bé, ho ha fet d'aquella manera, va fer servir allò tan trillat de "em dirigeixo a tot aquell que s'hagi pogut sentir ofès" i atribueix el seu error a l'eufòria que va sentir en aquell moment quan celebrava l'ascens al Sabadell a segona divisió.
0: El Sabadell, per la seva part, també ha fet un comunicat en què lamenta les paraules del porter perquè no representen els valors de l'entitat.
2: Sí, més enllà del Sabadell i de Fuoli, també ha dit la seva el Partit Popular de Sabadell. Els populars, això sí, s'han mostrat sorpresos per la volada que ha tingut, diuen, el que ha estat una reacció espontània en un moment d'eufòria esportiva, diu, perquè durant anys s'han llançat altres programes polítiques des del mateix escenari. Finalment, el ministre de Transports, Òscar Puente, va fer una piulada a Twitter criticant el porter i fent servir una cita de l'humorista Pepe Rubianes. Diu, esto es lo que pasa cuando le das dinero a un tonto, que enseguida le sale el facha.
0: Mentrestant, el Consell General del Poder Judicial es reunirà aquest matí per decidir si expedienta o no el jutge del cas Begoña Gómez. Això després que Juan Carlos Peinado hagi insinuat que l'escorta policial de la dona de Pedro Sánchez podria ajudar-la a fugir de l'estat espanyol. Peinado va fer servir aquest argument per justificar la retirada del passaport i per impedir que Begoña Gómez pogués sortir d'Espanya, una decisió que va anunciar per sorpresa dissabte al migdia en una interlocutòria en què també ha ordenat l'obertura del judici oral contra ell. Anem cap a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
4: Bon dia. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí a les 9 per decidir si obre expedient disciplinari al jutge Peinado. Una situació excepcional que arriba enmig de les tensions internes que arrossega el Consell General i que torna a posar el focus sobre la seva comissió permanent, formada per 4 vocals conservadors, 3 progressistes i la presidenta Isabel Perelló, que disposa de vot de qualitat en cas d'empat. El debat aquest matí ha de decidir si s'obre expedient al jutge Peinado per una possible infracció de l'article 418.5 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que fa referència a l'accés o abús d'autoritat o la falta greu de consideració respecte d'altres persones que intervenen en un procediment judicial. Una falta greu que pot comportar sancions de fins a 6.000 euros, el trasllat o fins i tot l'expulsió de la carrera. Però Peinado, que al setembre farà 72 anys i s'haurà de jubilar, ja té un peu fora de la judicatura i un eventual expedient no tindria efecte sobre la causa de Begoña Gómez. No afectaria ni les mesures cautelars ni la decisió d'obrir judici oral.
0: I per cert, encara en política, Jordi Martí Galbis serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. L'actual líder del grup municipal s'ha imposat amb el 40% dels vots a les primàries que el partit ha fet aquest cap de setmana. Això, tot i que no era ni de bon tros l'aspirant preferit per la direcció. Ara, però, Martí Galbis, juntament amb la direcció de Junts, es conjuren per intentar revalidar la victòria d'ara fa 3 anys a la capital, Laia Colomer.
5: Sí, la impossibilitat de trobar un candidat de consens i la insistència de Jordi Martí ser el candidat van abocar el partit a unes primàries que precisament s'ha endut ell. Ahir el vespre, just després de conèixer el resultat, Martí es va comprometre a treballar des d'ara per guanyar les municipals de l'any que ve.
6: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
5: Martí s'ha imposat amb rotunditat, tot i que no era ni de bon tros el candidat de la direcció. Ara, però, toca girar full. El secretari general Jordi Turull tanca files amb ell.
7: Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat per fer possible aquest canvi que tant necessita la ciutat.
5: Pel que fa a la resta d'aspirants, Pilar Calvo es va endur gairebé el 30% dels vots, Jaume Alonso Cuevillas el 18% i Glòria Freixa l'11. Van votar prop del 70% dels militants de Junts a Barcelona.
0: Ara són 3:15 del matí. De la crònica internacional, la reunió a Suïssa entre l'Iran i els Estats Units ha acabat a altes hores de la matinada sense cap conclusió clara. Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han publicat un comunicat que confirma que els dos bàndols s'han posat d'acord per dissenyar un full de ruta que permeti una treva definitiva en els propers 60 dies, Pol.
8: No hi ha més detalls, només aquestes suposades línies mestres per posar-se a treballar, que no se saben quines són, però que en principi ja havien signat la setmana passada. El ministre d'Exteriors de l'Iran, però, assegura que s'han fet avenços per aturar la guerra al Líban. Abbas Araghchi ho ha dit en una piulada a Twitter, però a aquesta hora la Casa Blanca encara no ho ha confirmat. Les converses han estat a punt d'anar pel pedregar després que Donald Trump hagi amenaçat d'atacar de nou la República Islàmica si no mouen un dit per aturar la milícia xiïta Hezbollah. A banda, en una entrevista telefònica a la cadena Fox, el president nord-americà també ha deixat anar que si no reobren l'estret d'Hormuz, els negociadors ja no podrien tornar al seu país perquè, segons ell, no tindrien cap país on tornar.
0: I el Regne Unit, després dels resultats desastrosos del Partit Laborista a les últimes eleccions locals, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar aquest mateix matí que deixa el càrrec, és el que apunten diversos mitjans britànics, que aclareixen que la sortida del número 10 de Downing Street no serà immediata, sinó que preveu seguir entre unes setmanes i uns mesos més abans de fer el traspàs de cartera, teòricament, a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
9: Bon dia. Fa només uns dies Keir Starmer assegurava que no tenia previst llançar la tovallola, però ara el seu entorn diu que està analitzant la realitat política que ha d'afrontar. I aquesta realitat com a primer ministre inclou nivells de popularitat baixos i poca confiança per part de molts dels seus companys de partit, fins i tot d'alguns ministres del seu govern. Per això, quan encara no fa ni 2 anys que els laboristes van aconseguir una majoria absoluta molt folgada, Starmer podria acabar anunciant que plega. Si això es confirma, no hi haurà noves eleccions, sinó que serà el Partit Laborista qui haurà d'escollir un nou primer ministre entre els seus diputats. Hi ha un parell o tres de candidats que ja sonen com a possibles relleus, però qui té més números per substituir-lo és Andy Burnham. L'actual alcalde de Manchester és un polític lleugerament més a l'esquerra que Starmer i es percep com el millor candidat per plantar cara a l'extrema dreta, perquè connecta més amb els sectors de fora de Londres i amb les classes populars. De fet, si Starmer no plega, Burnham ja ha dit que igualment disputarà el lideratge a l'actual primer ministre. Per tant, molts apunten que el que decideix realment ara Starmer és si anuncia ell mateix la seva marxa o espera que l'acabin fent fora.
0: Ara són les 6:47. De la crònica de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba d'un grup de 10 joves contra un sol noi a Mataró. La víctima és menor d'edat i l'haurien apallissat.
8: Va passar la matinada de diumenge i el noi de 16 anys va acabar a l'hospital. La víctima ja ha presentat una denúncia i la policia està buscant els agressors. L'alcalde, David Bote, ha condemnat l'agressió i ha expressat el seu suport a la víctima. En un missatge a les xarxes ha afegit que a Mataró no hi ha lloc per l'odi ni per la intolerància.
0: Mentrestant, les intervencions dels Mossos d'Esquadra als centres educatius s'han disparat gairebé un 50 40% en només 5 anys. Segons la cadena SER, han augmentat sobretot les actuacions relacionades amb problemes de salut mental, amb els conflictes escolars o amb l'alumnat més vulnerable. En aquest període, ara fa 5 anys i fins ara, també s'han més que duplicat les denúncies per assetjament escolar, amb una crescuda d'un 136%, i una altra dada que crida l'atenció és que els intents de suïcidi s'han pràcticament triplicat. I encara un últim apunt abans de la resta dels esports, perquè a Colòmbia l'ultradretà Abelardo de la Espriella ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials, amb el 99,8% escrutat, ha obtingut un 49,65% dels suports i supera en uns 250.000 vots el candidat d'Esquerres, el continuista Iván Cepeda, que es manté amb un 48,7% del total.
10: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Als esports, més enllà de la polèmica a la celebració del Centre d'Esport Sabadell, la selecció espanyola de futbol ha fet un pas de gegant cap als setzens de final del Mundial després de l'empat sorprenent de l'Uruguai contra Cap Verd. Aquesta matinada l'equip sud-americà no ha passat de l'empat a dos i ha planat el camí de l'equip de Luis de la Fuente, que en té prou amb un empat precisament contra l'Uruguai per passar de ronda com a primer de grup.
2: Sí, el motiu és que, a diferència de l'Uruguai, ahir Espanya va fer la feina i va golejar 4-0 l'Aràbia Saudita. Lamine Yamal va ser titular i va marcar el primer gol de l'equip espanyol, i com que el partit va quedar vist per sentència al descans, amb dos gols més d'Oyarzabal, Luis de la Fuente no el va forçar i el va deixar a la banqueta tota la segona meitat. El davanter del Barça diu que està millor i que estarà disponible ja pel proper partit per agafar més càrrega de minuts.
0: Enviat especial de RAC1 Atlanta, Damià López, bon dia.
11: Bon dia. La selecció espanyola va recuperar la seva millor imatge i va golejar Aràbia 4-0, de manera que se situa líder de grup i recupera la condició de candidat al Mundial, que podia haver-se posat en dubte després de l'empat contra Cap Verd al debut. Lamine Yamal, Oyarzabal per partida doble i Cucurella van fer els gols de la victòria espanyola. Lamine va ser titular i va jugar els primers 45 minuts. A banda del gol, va estar molt participatiu i a bon nivell. Lamine parlava d'un guió perfecte en declaracions a Televisió Espanyola.
12: Bueno, era el plan, pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
11: Dani Olmo també va ser titular i va fer un bon partit, i Gavi va ser suplent, i ara mateix Eric García i Joan García són els dos únics jugadors del Barça que encara no han actuat en aquest Mundial. Espanya jugarà divendres a Guadalajara contra Uruguai. Si guanya, fins i tot si empata, serà primera de grup.
0: I després del partit de la selecció espanyola, Bèlgica va tornar a ensopegar.
2: Sí, no va passar de l'empat a zero contra l'Iran i encara no ha guanyat cap partit en aquesta Copa del Món. Mentrestant, avui juguen quatre partits més. A les 7 de la tarda, en directe a RAC+1, Argentina-Àustria, a les 11 de la nit França-Iraq, a les 2 de la matinada Noruega-Senegal i a les 5 Jordània-Algèria.
0: I pel que fa a la resta dels esports, alguna cosa més?
2: Sí, que avui a les 8 del vespre, en directe a RAC1, el Barça rep el València en el tercer partit de les finals de la CB. L'eliminatòria està empatada a una victòria per cada equip i la sèrie és el millor de 5 partits. Com que el Barça té apispat el factor pista a favor, si guanya els dos propers partits al Palau Blaugrana, serà campió de Lliga. En motor, Marc Márquez s'acosta cada cop més al líder del Mundial, de MotoGP, Marco Bezzecchi. Ahir va aconseguir la seva segona victòria consecutiva a la República Txeca, i Marco Bezzecchi, que no va poder córrer per culpa d'una sanció, i és que dissabte va clavar-li dos mastegots a un comissari de pista i el Mundial el va sancionar sense córrer durant el dia d'ahir. I en hoquei patins, festa grossa a Igualada, perquè l'Igualada ha forçat el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga. Ahir va guanyar 4-2 al Liceo a les Comas. L'equip de la Noia va començar perdent l'eliminatòria per 0 victòries a 2, però ahir va empatar la sèrie i demà a 8:45 del vespre intentarà saltar a Riazor per guanyar el títol de Lliga.
13: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
0: 7 minuts i les 7.
14: RAC 1.
15: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat. i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa-te'n al 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
14: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
16: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
17: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
18: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
19: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
20: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
21: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
22: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
21: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
22: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
21: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
23: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
24: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
25: Aquest estiu fes la millor jugada.
26: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
25: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
26: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
27: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
28: El món a RAC 1.
0: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
29: En els dies que vivim hi ha una aplicació que es fa indispensable, sobretot aquelles persones que no fan més que rebre correus electrònics que t'intenten pescar, els SMS famosos aquells que et diuen que alerta que la teva targeta de crèdit ha estat donada de baixa, toca aquí si la vols recuperar. Total, que si tu tens el dubte de si has de fer clic en un lloc o no, jo de partida et dic que no, i així t'assegures coses. Però si tens aquella temptació, abans de fer clic, el que hauries de fer és copiar aquesta adreça que et donen i la comprovis a l'aplicació URL Check. Si et descarregues aquesta aplicació, URL Check, aquí podràs posar els enllaços que tu vulguis, que URL Check et dirà si són bons, si són dolents, si vés amb alerta, que tenen contingut maliciós o el que sigui. I si et diu que és un enllaç vàlid, doncs aleshores, allà tu, igualment, però pots clicar. Recorda el nom de l'aplicació, URL Check. De totes maneres, aquella prudència no la perdis mai. Que potser no l'has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
0: Hi ha 2 minuts per les 7...
30: Compremelseucotxe.cat
1: patrocina aquest espai.
0: Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
3: Cuando Jane Austen escribió Orgullo y Prejuicio en el siglo XIX, apenas se fijó en Mary Bennet, la hermana mediana. Dos siglos después, la novelista Janice Hadlow inventó una nueva trama para ella que se ha adaptado a la televisión con la serie La otra hermana Bennet. Mary Bennet es el patito feo, la intelectual, la rara de la familia, como dice su madre, y le cuesta encontrar su lugar en el mundo. La serie mezcla comedia y drama. Tiene todos los ingredientes del universo de Austen en cuanto a costumbres y época, pero con una perspectiva feminista mucho más ajustada a nuestro tiempo. Es decir, Mary ya no intenta complacer a los demás, no se quita las gafas y se transforma en alguien diferente, sino que aprende a quererse a sí misma y de esa forma a ser valorada también por los demás. La otra hermana Bennet es una serie de 10 episodios de media hora cada uno que pasa en un suspiro. Es encantadora y entretenida y la puedes encontrar en Movistar Plus.
4: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
1: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: RAC 1. Tots som 1.
6: Aquest estiu, la gran pregunta és...
7: híbrid o elèctric?
6: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Dilluns 22 de juny del 2026 i ha marcat per la onada de calor. Les temperatures al migdia fregaran els 40 graus en punts de l'interior i els superaran a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquest matí amb sol, núvols alts i pols sahariana i a la tarda amb ruixats al Pirineu. De seguida ens ho explica la Mònica Usar, perquè aquesta calorada deixa més un cap de setmana negre a les platges, amb ofegats arreu de l'estat. La pitjor tragèdia ha estat a Tarragona, amb aquelles tres criatures d'entre 12 i 13 anys morts a la platja de la Rabassada. Avui també que la celebració de l'ascens del Sabadell a segona divisió encara porta cua per culpa de la pixada fora de temps del porter de l'equip Diego Fuoli, que va convidar els aficionats a insultar Pedro Sánchez. Un grup reduït li va seguir el joc, però n'hi ha molts altres que s'ho van mirar atònits. Després que el centre d'esport Sabadell se'n desmarqués, Fuoli s'ha disculpat amb aquella frase espantosa dels que s'hagin pogut sentir ofesos i ha atribuït la seva estracanada a l'eufòria. I al vespre es va sumar l'embolic al PP de Sabadell amb un comunicat que qüestiona les crítiques al porter. A Madrid avui es reuneix el Consell General del Poder Judicial per decidir si sanciona el jutge que investiga Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El que ho ha desencadenat és la decisió de Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a Begoña Gómez perquè interpreta que els escortes de la policia, els seus, la podrien ajudar a fugir d'Espanya. Evidentment, els sindicats de la policia treuen foc pels queixals. Avui en parlarem amb la Mònica Terribas, el Joaquim Forn, el Màrius Carol, la Teresa Cunillera i el Josep Martí Blanc, i amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. A Suïssa, la primera trobada entre l'Iran i els Estats Units es tanca de matinada sense grans avenços. Els mediadors, Qatar i el Pakistan, expliquen que de moment han traçat un full de ruta per aconseguir un acord de pau definitiu abans de dos mesos. Al Mundial, la jornada ha estat rodona per Espanya. Al marge de golejar ahir la selecció espanyola 4-0 a l'Aràbia Saudita, l'altra notícia ha estat aquesta matinada, que l'Uruguai no ha pogut passar de l'empat a 2 contra la rocosa Cap Verd. La gran sorpresa, una de les grans sorpreses al Mundial. També recordem que fa només una hora s'ha acabat l'últim partit de la jornada amb Egipte 3, Nova Zelanda 1. Ho comentarem cap a les 11 a la tertúlia del Mundial, Joan Jopallàs, Santi Segurola i Miguel Rico. A la resta dels esports, recordeu que en bàsquet avui, a partir de les 8 del vespre i en directe a RAC1, el Barça juga el tercer partit de la final a 5 de la Lliga CB al Palau Blaugrana contra el València. Recordem que ara el global és d'empat a 1. Avui, cap a 12:15, a les acaballes del programa, al món a RAC1, parlarem de cinema i descobrirem una història real que divendres arriba a les sales de cinema. És El viatge al País dels Blancs, un relat en primera persona de la travessa d'Ousmán Omar, que va emigrar del seu país, Ghana, quan tenia només 17 anys. Ara s'interpreta ell mateix a la pel·lícula al costat de la gran Emma Vilarassau. Avui els dos, la Emma Vilarassau i l'Ousmán Omar, seran en directe al món a RAC1. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, Mònica Usart, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada tòrrida i tropical, Mònica?
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
4: Sí, que hem tingut una nit de temperatures elevades. De fet, avui l'onada de calor arriba al seu punt àlgid i ara mateix tenim, per exemple, 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona.
0: Atenció, nit... Barcelona, 28 graus, sí. Ara... Observatori Fabra. Sí, això que normalment fa uns anys era a les 12 al migdia, ara és a les 7 al matí.
4: Exactament, sí, ha sigut una nit tòrrida en aquesta estació situada a Barcelona. També tenim 28 graus ara mateix a Montserrat, on tampoc ha baixat la temperatura dels 25 graus durant la nit. Tenim 22 graus a Tarragona, amb una nit que ha sigut tropical, 19 graus a Lleida, 16 a Girona, 27 a Vallirana o 26 a Mataró. Per tant, temperatures molt altes i més que ho seran, perquè es disparen aquest migdia. Avui arriben a temperatures màximes que poden assolir els 41-42 graus en punts de Ponent, interior de l'Ebre, cap a Tàrrega, Lleida, Balaguer, podríem tenir aquests valors. També valors de fins a 40 graus en punts de la Catalunya central, per exemple, o interior de les comarques, sobretot de les comarques de Lleida, entre els 37 i els 40 bona part de les comarques interiors, 35-36 a la línia de la costa. Per tant, molta calor, calor molt intensa durant tot el dia.
0: I les mínimes poden ser terribles, no?
4: Sí, clar, la propera nit també tindrem mínimes elevades. De fet, es mantenen els avisos del Meteocat per calor nocturna la propera nit i matinada a les comarques del Pla de Lleida i també a la costa central, amb aquestes temperatures especialment altes. Avui és el dia en què tenim més avisos a més comarques i fins i tot avisos de perill alt, sobretot en sectors de la meitat oest del país, també comarques interiors o fins i tot algun punt de la costa i prelitoral central. Per tant, preparem-nos avui matí de sol i núvols prims, també en pols sahariana i després a la tarda amb alguns xàfecs al Pirineu. Demà baixa una mica la temperatura, un 2 graus, per tant,
0: sí,
4: continuem...
0: Tampoc és, però...
4: Continuem amb aquesta etiqueta...
0: Demà dius per tirar coets, però demà sí, perquè és la rebella.
4: Demà sí que en tirarem, però temperatures màximes encara entre els 33 i els 38 graus, o encara algun 40 cap a Ponent o interior de l'Ebre. Dimecres baixa un palet més la temperatura, sobretot cap a Ponent, i després a finals de setmana baixa una mica més el termòmetre. Tot i això, en qualsevol cas, són temperatures que es mantenen uns 5 graus per sobre de la mitjana, encara que vagin baixant, a finals de setmana continuaran sent molt altes per l'època de l'any. Avui tenim temperatures entre 7 i 9 graus per sobre d'aquesta mitjana. I sembla que el mes de juliol potser començaria amb menys calor. No dic sense calor, sinó menys que
0: calor.
4: No pas aquests dies.
0: Val, sí. Però ens hem d'esperar com a mínim 6 o 7 dies, aquí, una setmana.
4: Sí, sí,
0: perquè,
4: sí.
0: Perdona, la rebella de demà, en general, què?
4: Molta calor i, en principi, demà a la tarda vespre amb alguns ruixats al Pirineu, a la resta es podrien formar alguns núvols, però de pluja se'n veu poca i, sobretot, les temperatures que continuen altes.
0: Aquest cap de setmana la calor també ha deixat una cinquantena de persones ateses. Evidentment, avui el risc d'incendi es torna a disparar, però, evidentment, les altes temperatures també han omplert, no sé si dir abans d'hora, però sí com estaven les platges ahir, sí, abans d'hora, perquè estem parlant d'un dia 22 de juny. Sí. Avui és 22, però el cap de setmana era 21 de juny. Però la notícia és que Tarragona es lleva absolutament consternada pels tres adolescents que van morir ofegats divendres a la platja de la Rabassada.
2: Sí, les víctimes formaven part d'un grup de 6 nens d'entre 12 i 13 anys que s'estaven remullant en una zona de roques, van saltar l'aigua i els corrents els van empènyer mar endins, no van poder sortir. Un d'ells va morir el mateix divendres, els altres dos els van ingressar en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. D'aquests, un va morir dissabte al matí i l'altre ahir. Centenars de persones es van concentrar justament ahir a la plaça de la Font per donar suport a les famílies i als amics de les tres víctimes mortals. I, mentrestant, l'Ajuntament estudia com es pot reforçar la vigilància a roques i penya-segats, on, tot i la prohibició, grups de joves continuen saltant per banyar-se.
0: Clar, és que no... Què fas amb coses com aquestes? Tots han sigut adolescents i hem fet bestieses d'aquestes. Abans es tiraven de les roques. També ens tiraven de les roques en aquella època. Però com ho fas? Posant cartells? Per què has de posar cartells a cada vegada? Has d'alertar la gent que vigili que hi hagi... Que no hi hagi mala mar, perquè si hi ha mala mar les corrents són perilloses. És clar, és que no pots posar cartells de tot arreu i no podem... O sigui, també hi ha una mica d'intentar el sentit comú moltes vegades que és terrible. És terrible el que va passar a Tarragona, terrible. Són les 7 i 8.
3: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Mentrestant, i avui en parlarem al món a RAC1, hi ha hagut polèmica a Sabadell, i sap greu perquè realment el que hauríem d'estar parlant ara és de l'alegria del Centre d'Esport Sabadell en el seu ascens a segona, tot i que ha quedat dit durant 48 hores. Però és clar, és que resulta que la celebració de l'equip de l'ascens a segona va quedar atacada per un estirabot del porter, de Diego Foli, que va convidar la gent a insultar el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez. El jugador ha demanat perdó, però l'incident ha provocat un terrabastall.
5: Sí, per qui no sàpiga què va passar dissabte, les celebracions del Sabadell amb la ciutat, sense venir a tomb de res, Foli va agafar el micròfon i des del balcó de l'Ajuntament va dir això mentre baix, per acabar-ho de rodonir, l'escoltaven centenars de nens i nenes.
6: Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga.
7: Pedro Sánchez.
0: Un grup d'aficionats... Entre els nens, entre els nois joves, això a través de TikTok, va que vola. Va que vola. I s'està convertint en un crit recurrent. Llavors va aquest tros de quòniam i llença aquesta bravata des d'allà. I què va passar després?
5: Doncs que un grup d'aficionats va seguir el joc, però la gran majoria de gent va quedar-se a quadres. Fins i tot després van escridassar el porter, que en les últimes hores, com dèiem, s'ha disculpat a les xarxes socials. Ara bé, ho ha fet amb aquella expressió tan suada de «em dirigeixo a tot aquell que s'hagi pogut sentir ofès». A més, s'ha intentat justificar i atribuït les seves paraules a l'eufòria que sentia en aquell moment. El Sabadell també ha lamentat les paraules del porter perquè diu que no representen els valors de l'entitat i també ha dit la seva al Partit Popular de Sabadell que hi ha tret ferro. Els populars s'han mostrat sorpresos per la volada que ha tingut, diuen, una reacció espontània en un moment d'eufòria esportiva. I afegeixen perquè durant anys s'han llançat altres proclames polítiques des del mateix escenari. Lamenten que és ara que afecten a Pedro Sánchez quan s'han condemnat.
0: Una cosa, només un, és a dir, una cosa és estem d'acord que hi ha proclames que t'agraden més, proclames que t'agraden menys, digues bestieses que t'agraden més, bestieses que t'agraden menys. Amb una balconada els futbolistes fan aquestes coses, és veritat, ara bé. Estem parlant d'un insult, eh? Si això ho canvia. Estem parlant d'un insult. Una cosa és que tu puguis sentir insultat per alguna cosa que et diu algú. Una altra cosa és insultar-lo directament, que és el cas que ens ocupa. I Òscar Puente, que s'apunta a un bombardeig al ministre de Transports, va criticar el porter amb una cita de Pepe Rubianes. Esto es lo que pasa cuando le das dinero a un tonto, que enseguida le sale el facha. I a les 7 i 11 minuts, avui també en parlarem, el Consell General del Poder Judicial decidirà aquest matí si sanciona el jutge que porta el cas Begoña Gómez.
2: El motiu és que la interlocutòria del judici oral contra la dona de Pedro Sánchez, del magistrat Juan Carlos Peinado, va parlar de la possibilitat que la policia espanyola pogués ajudar Begoña Gómez a fugir de l'Estat per escapar-se de la justícia. El jutge va fer servir aquest argument per justificar la retirada del passaport per impedir que ella pogués sortir d'Espanya, una decisió que va anunciar per sorpresa dissabte al migdia. I ahir el Consell General del Poder Judicial es va reunir d'urgència de manera telemàtica, va posar damunt la taula un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado i avui a les 9 del matí reunió per física, en aquest cas reunió presencial, per prendre una decisió definitiva.
0: I ja que parlem de política, Jordi Martí Galbi serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona.
2: L'actual líder del grup municipal s'ha imposat amb el 40% dels vots a les primàries que el partit ha fet aquest cap de setmana, això tot i que no era ni de bon tros l'aspirant preferit de la direcció. Ahir al vespre, just després de conèixer el resultat, Martí es va comprometre a treballar des d'ara per guanyar les municipals de l'any que ve.
8: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
2: Pilar Calvo es va endur gairebé el 30% dels vots, Jaume Alonso Cuevillas el 18% i Glòria Freixa l'11%. Van votar prop del 70% dels militants de Junts a Barcelona.
0: Aquest resultat deixa dues coses molt clares. Una, la derrota de la direcció nacional del partit. És evident que no és el candidat, que a més els va voler apartar d'aquestes primàries. I la segona dada molt interessant d'això és que guanyo el candidat de Xavier Trias, és a dir, el candidat de la continuïtat de l'Ajuntament de Barcelona i el candidat, diguem-ho, més moderat, el candidat moderat de tota aquesta, de tots els que s'hi presentaven, el candidat aparentment més moderat i el que més lliga amb la convergència del passat. Pel que fa al conflicte a l'Orient Mitjà, la reunió a Suïssa entre l'Iran i els Estats Units ha acabat a altes hores de la matinada sense cap conclusió clara.
2: Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han publicat un comunicat que confirma que els dos bàndols s'han posat d'acord per dissenyar un full de ruta que permeti una treva definitiva en els propers 60 dies. No hi ha cap més detall, més enllà d'una piulada de Abbas Araghchi, el ministre d'Exteriors de l'Iran, que també parla d'aquest acord, que ha evolucionat una mica aquestes converses entre iranians i nord-americans. Les converses, però, que han estat a punt d'anar pel pedregar després que Donald Trump hagi amenaçat d'atacar de nou la República Islàmica, si no mouen un dit per aturar Hezbollah. I, a banda, en una entrevista telefònica a la cadena Fox, el president nord-americà ha deixat anar que si no reobren l'estret d'Hormuz, els negociadors no podran tornar al seu país perquè no tindrien cap país on tornar.
0: Però l'alto al foc no fa gaire bona pinta perquè Israel ha anunciat que intensificaran encara més els atacs al Líban.
2: El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que tal li fa el que acordin els Estats Units i l'Iran i que li és igual la treva. Ell continuarà bombardejant el sud del Líban.
9: Romandrem a la zona de seguretat del sud del Líban tant de temps com calgui per protegir els residents del nord i els ciutadans de tot el país. I en relació amb l'Iran, siguin quins siguin els esdeveniments polítics, no permetré que l'Iran s'armi amb armes nuclears mentre sigui president.
10: Ze lo ikre.
2: Netanyahu també ha dit que no està d'acord en alguns aspectes amb Donald Trump i diu que no li farà cas si no comparteix el seu punt de vista.
0: I tot això al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar que deixa el càrrec aquest mateix matí.
2: Sí, després dels resultats desastrosos del Partit Laborista a les últimes eleccions locals, diversos mitjans britànics, com el Guardian, per exemple, o com Sky News, apunten que Starmer podria plegar, o que pot plegar en qualsevol moment, cedir-li el lloc a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, és a dir, que no hi hauria eleccions. Tot i que Starmer no ha dimitit, Donald Trump ho dona per fet. En un missatge a Truth Social li ha desitjat bona sort, però li retreu els errors que ha comès, diu, en dos temes crucials, immigració i energia.
0: Anem al Mundial perquè la selecció espanyola ha fet un pas de gegant cap als setzens de final després de l'empat sorprenent de l'Uruguai aquesta mitjanit contra Cap Verd.
5: Sí, l'equip de Marcelo Bielsa no ha passat de l'empat a dos contra Cap Verd i ha planat el camí de la selecció espanyola que hi va golejar 4-0 l'Aràbia Saudita. La matinada del divendres al dissabte a les 2 hores catalana, Espanya i l'Uruguai es jugaran la primera posició del grup. L'equip de Luis de la Fuente en té prou amb un empat. La
0: milla... Si perd, una pregunta, si perd Espanya amb l'Uruguai, l'Uruguai va primera?
5: Sí, depèn del que faci Cap Verd, sí, sí. És a dir, ara mateix Espanya té 4 punts, sí. L'Uruguai en té 2, Cap Verd en té 2,
0: sí.
5: I l'Aràbia Saudita en té 1. Sí. Llavors, passen primera i segona de cada grup i les 8 millors terceres...
0: No, que Espanya passarà seguríssim. El problema és saber si passarà de primera o segona de grup.
5: Exacte. No, i és molt important perquè si passés com a segona de grup, tot apunta que s'enfrontaria a l'Argentina. Sí. En canvi, si passa com a primera, s'enfrontaria a Àustria.
0: Sí. Que... Val, escolta'm una cosa. Deixa'm... Avui es juguen...
5: Sí.
0: Que hi ha hagut un partit a Egipte que ha guanyat 1-3 i ha aconseguit la primera victòria mundial contra Nova Zelanda.
5: Sí, Nova Zelanda.
0: Bèlgica va empatar 0 amb l'Iran. Vaig estar veient el partit de Bèlgica. Vaig estar veient, fa gairebé s'ha acabat a les 11 de la nit. Mare meva. Sort de Courtois, eh? Però veure segons quins jugadors, veure Kevin De Bruyne, pobre, ja allà... Bueno, avui juguen 4 partits més, eh?
5: Sí.
0: I atenció al de les 7 de la tarda.
5: En directe a RAC+1, Argentina, Àustria, a les 11 de la nit França-Iraq, a les 2 de la matinada Noruega-Senegal, a Merlin Haaland, i a les 5 de la matinada, per tant, el desenllaç el viurem aquí al Món de RAC1 demà, Jordània-Algèria.
0: Mira que bé.
5: Sí.
0: Si vols, aquí no és a les 5?
5: A les 5.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
4: No sé si calçotet, roba interior també compta. Bosses. El van enxampar i després que desenes d'assistents denunciessin que algú els havia pres el telèfon quan estaven al voltant d'un dels escenaris principals del festival i el van poder detenir després de rebre els avisos quan els agents es van repartir per les diferents sortides del recinte de la Fira Gran Via a l'Hospitalet.
5: Molt bé. I per cert, que les intervencions dels Mossos a les escoles s'han disparat gairebé un 50% en només 5 anys.
4: Segons la cadena SER, han augmentat sobretot les actuacions relacionades amb problemes de salut mental, amb els conflictes escolars o amb l'alumnat més vulnerable, i els casos més habituals són disputes o baralles amb alumnes, famílies o professors implicats. L'any passat la policia va atendre més de 2.100 incidents, quan el 2021 en van ser una mica més de 1.400. En aquest període també s'han més que duplicat les denúncies per assetjament escolar, amb una crescuda d'un 136%, i els intents de suïcidi s'han pràcticament triplicat. El 2021 hi va haver 18, mentre que el 2025 en van ser 52.
5: I a Colòmbia, l'ultradretà Abelardo de las Priella ha guanyat pels pèls la segona volta de les eleccions i tot apunta que serà el nou president del país.
4: Sí, amb el 99,8% escrutat, de las Priella ha obtingut un 49,65% dels suports i superen uns 250.000 vots el candidat d'esquerres, el continuista Iván Cepeda, que de moment té un 48,7% del total. Aquesta nit, de las Priella ja els ha dit als membres del govern sortint que ja poden anar a fer les maletes.
6: Pedro y Cepeda están desafiando a millones de ciudadanos. Absténganse de desatar un incendio social. Hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición.
4: Cepeda ha acceptat el resultat provisional, però ja ha anunciat que impugnarà una quarta part de totes les meses electorals del país per irregularitats en alguns col·legis electorals.
5: I a música, atenció, perquè Rod Stewart ha hagut d'interrompre un dels seus concerts perquè no podia respirar. El cantant de 81 anys estava actuant a Utah quan de cop i volta ha deixat de cantar i ha necessitat repenjar-se per no desplomar-se.
4: Sí, un home de l'organització ha entrat immediatament, li ha posat una mascareta amb oxigen, però un cop acabat la cançó, Rod Stewart ha tret ferro al contratemps que ha tingut. The show must go on, ha dit, i dit i fet, perquè Stewart ha pogut acabar el concert, tot i que això sí, ho ha hagut de fer assegut en una cadira.
5: Pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa més, Albert?
7: Sí, que avui a les 8 del vespre, en directe a RAC1, el Barça rep el València en el tercer partit de les finals de l'ACB de bàsquet. L'eliminatòria està empatada a una victòria per cada equip i és el millor de 5 partits. Si el Barça guanya els dos propers partits que té el Palau Blaugrana, serà campió de Lliga. A motor, Marc Márquez s'acosta cada cop més al líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi. Ahir va guanyar el Gran Premi de la República Txeca, segona victòria seguida, i s'apropa 40 punts de l'italià, que aquest cap de setmana ha estat notícia per clavar dos mastegots a un comissari de pista. Per aquest motiu el van sancionar i ahir no va poder córrer. I en hoquei patins, l'Igualada ha forçat el cinquè partit de la final de l'Hockey Lliga després de guanyar 4-2 al Liceo a les Comes, en un gran ambient d'hoquei patins. L'equip de la noia va començar perdent l'eliminatòria per 2-0, però ha empatat la sèrie i demà a 9:15 intentarà saltar Riazor per guanyar la seva primera lliga en 29 anys.
5: Per tant, recordeu, amb els esports, avui a RAC+1 a les 7 de la tarda, l'Argentina contra Àustria, a les 8 del vespre, a RAC1, el Barça-València al Palau Blaugrana. I recordeu, demà a 6:45 del matí, Jordània-Algèria, amb Albert Pedrol i els comentaris de Mònica Usar, i afegirem també a Joan Ferrer i a Dani Simón.
8: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
5: I a les 7:21...
9: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
5: A comptar cotxes des del RAC, allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
10: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es registren incidències, per tant no parlem ni d'accidents ni d'avaries. Sí que parlem i destaquem alguns punts ja amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Trobem lentitud en tot el nus de la Trinitat, que de retruc, doncs, des del Besòs afecta el primer tram de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions intermitents, sobretot a la AP7, amb retencions en sentit sud des de la Roca fins a Barberà del Vallès.

0: També per la C58 trobem congestió des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. Pel que fa al Llobregat, entrada amb lentitud també per l'A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: 7:23.
4: RAC 1.
5: Energia. Per recórrer carreteres infinites.
6: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
8: Destinació la teva feina. En parada a deixar els nens al col·le, entrarà a la via... Ah, no, espera, que va amb retard com cada matí.
9: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA. Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
10: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, TAG Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
11: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents. Molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
12: Hola, sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
13: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
14: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
16: T'interessa la justícia, defensar els drets de les persones i entendre com funciona el món? Estudia el grau en dret de la UBIC i prepara't per treballar en l'advocacia, a l'empresa o a l'administració pública. Una formació pràctica connectada amb la realitat i amb els reptes d'avui. Informa't sobre el grau en dret a ubic.cat/cadem.
17: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
18: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
17: A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
19: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és en realitat un pot de xampú?
3: Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
4: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
20: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
21: 3 minuts i 2 quarts de 8.
20: Cada dia, una idea.
21: La del Xavi Puig.
22: On s'ha ficat el Luis Taera?
23: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
21: La proposta d'avui del Pep Prieto.
24: Osgood Perkins és un dels grans autors del cinema de terror modern, capaç de convertir qualsevol història en la perfecta metàfora de les grans denúncies socials. Keeper comença quan una jove parella arriba a una cabana aïllada per celebrar el seu aniversari. Quan l'home ha de tornar inesperadament a la ciutat, la dona descobreix que aquest viatge té unes derivades molt macabres. Perkins és un geni quan es tracta d'explorar el que hi ha de pertorbador a les zones de suposat confort. Aquí proposa un conte contra la misogínia que es va tornant cada vegada més estrany i atmosfèric, amb una Tatiana Maslany absolutament sensacional. Trobareu Keeper a Movistar.
25: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
26: Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
27: Detersolin Pearls.
26: Què?
27: Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
26: Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
25: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
21: Santi Balmes, bon dia.
28: Molt bon dia tinguem. Al Japó, una empresa dona 6 dies extra de vacances als treballadors que no fumen. És la primera vegada que algú converteix una absència en un benefici. Potser vosaltres també us ho plantejaríeu, això de deixar de fumar a canvi de 6 dies extres. El Santify d'avui és que no s'acabi les Fiaflowers.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sapigueu que avui arribem al pic de l'onada de calor.
1: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia. Avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 41-42 graus en punts de Ponent i també de l'Ebre, entre els 37 i els 40 a les comarques interiors, i de fet ja comencem el dia amb temperatures elevades després d'una nit tòrrida en zones elevades o també en punts de la costa central, ara mateix amb 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida i 16 a Girona. Matí de sol, núvols prims i pols sahariana i tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
4: Perfecte.
3: Arribarem a tot?
4: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
6: Bon dia.
7: Bon dia. Que l'Ajuntament de Tarragona estudia reforçar la vigilància als penya-segats després que tres menors hagin mort ofegats a la platja de la Rabassada. Van saltar d'unes roques just quan hi havia molt corrent marítim.
8: El porter del Centre d'Esport Sabadell, que va convidar la gent a insultar Pedro Sánchez, Diego Foa, li ha demanat perdó a les xarxes socials i ha atribuït el seu estirabot a l'eufòria d'aconseguir l'ascens a segona. El Centre d'Esports també s'ha disculpat. En canvi, el PP de Sabadell li ha tret ferro.
9: El Consell General del Poder Judicial decideix avui si sanciona el magistrat que porta el cas de Begoña Gómez. El motiu és que Juan Carlos Peinado ha insinuat que la policia podria ajudar la dona del president espanyol a fugir de l'Estat.
7: Jordi Martí Galbi serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Ha guanyat les primàries amb el 40% dels vots, superant Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Gloria Freixa.
9: Al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar que deixa el càrrec avui mateix. Els mitjans britànics apunten que podria cedir-li el lloc a l'exalcalde de Manchester, Andy Bernal.
8: Als esports, la selecció espanyola de futbol s'apropa als setzens de final del Mundial després de l'empatador sorprenent de l'Uruguai contra Cap Verd. Espanya en té prou amb un empat en l'última jornada després de golejar 4-0 l'Aràbia Saudita. I en bàsquet, avui a les 8 del vespre, en directe a RAC1, el Barça rep el València en el tercer partit de les finals de l'ACB. L'eliminatòria està empatada a una victòria per cada equip.
7: I els Mossos investiguen una agressió homòfoba a un menor a Mataró. 10 joves han apallissat un noi de 16 anys que ha acabat a l'hospital.
0: I en Natur i Conca de matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
2: Doncs avui hi ha semàfors grocs amb qualitat regular a les estacions de Ponts, de Manresa i també l'Observatori Fabra de Barcelona. La resta, la qualitat és bona.
10: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
11: Senyora rentadora, sempre que pot rentar amb aigua freda.
12: I tant, per estalviar.
10: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
12: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
11: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
12: Oh!
10: Torna l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
14: Cupra us ofereix aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada matí. I tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
15: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dilluns, de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària, en quant a que no es destaquen ni incidències, en aquest cas, ni accidents ni avaries. Parlem a hores ara, per tant, d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Ja tenim retencions en tot el nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze, la C33 i la B20, cada retruc. Tot plegat afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. També tenim retencions a l'últim tram dels túnels de Vallvidrera que impacten de ple a l'entrada de la capital catalana. Al Vallès també tenim retencions a la AP7 entre la Roca i Montornès i també entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. També tenim retencions des del Llobregat per la A2 i la B23 durant 6 quilòmetres de manera intermitent des de Molins de Rei i Pallejà cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Bon dia, i per cert, a aquesta hora no circulen trens a les línies R3 i R14 de Rodalies per dos robatoris de cable de coure.
16: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
17: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
18: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: A les 7:34 minuts, com sempre a aquesta hora, obrim el diari del món a RAC1. Néstor. Com sempre, comencem la lectura de la premsa en diagonal. Martí Esteban, bon dia.
6: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
19: Bon dia.
0: Sergi Embudio, bon dia.
20: Bon dia.
0: En plena onada de calor, avui els diaris van plens de recomanacions i d'articles parlant d'aquestes altes temperatures.
6: Sí, a La Vanguardia llegim alerta taronja. Recorden que les nits seran molt complicades i que no serà fins dimecres que començaran a caure els termòmetres. Per tot plegat, acaben dient, ara toca prevenir els incendis forestals i evitar qualsevol descuit que pugui originar un foc.
19: I al Punt avui veuré com es titula 41 graus i només és el primer dia. Destaca que aquest cap de setmana les platges, les piscines i els rius estaven plens a vessar i en la mateixa línia que La Vanguardia demana a tothom a extremar les precaucions i seguir les recomanacions tant per evitar cops de calor com per prevenir incendis de cara a Sant Joan.
0: Evidentment, l'altre tema que s'accedeix a la premsa és el cas dels tres joves que han mort ofegats després de saltar al mar des d'una zona de roques a la platja de la Rabassada de Tarragona. Els diaris lamenten els fets i demanen prudència a tota la ciutadania.
20: El Diari de Tarragona, Antoni Coll titula el seu article amb un Tarragona de dol, deixa clar que no hi ha paraules pel dolor i parla d'una ciutat que ha estat absolutament commoguda i sobre el minut de silenci que es va fer ahir en l'Ajuntament, el diari el descriu com emocionant i dolorós.
6: I a La Vanguardia titulen platges marcades pel dol. Creuen que aquestes morts tràgiques posen de manifest la importància de ser prudents i d'evitar perills innecessaris en un mar aparentment calmat, però que pot ser molt traïdor. Això sí, esperen que el dolor per la pèrdua porti a redoblar els esforços de l'administració a l'hora d'advertir del gran risc que es corre en aquesta mena de llocs. I acaben amb un missatge per a tothom. Diuen, és fonamental la responsabilitat dels banyistes.
0: Més enllà de tot això, avui la premsa evidentment va plena sobre el possible expedient contra el jutge Juan Carlos Peinado. La majoria dels diaris són contraris a les insinuacions del jutge contra la policia, però alguns també critiquen les pressions del PSOE al poder judicial.
19: Sí, El País titula el jutge remata amb la seva decisió, dos anys d'extravagàncies, i Luis Barbero lamenta que hi hagi un perillós populisme judicial que recorre teories de la conspiració quan el persegueix la justícia. Això sí, també es queixa que els jutges, com Peinado, els donin la raó.
20: A La Vanguardia, Lola García es pregunta qui controla el jutge i conclou que amb el corporativisme de la cúpula judicial perquè el Consell General del Poder Judicial expedient i un jutge l'ha d'haver feta molt grossa, i Carmen del Riego ho remata tot plegat amunt, ningú no trobarà a faltar Peinado quan es jubili.
6: Al diari Ara, Antoni Bassas parla directament d'un nou cop a l'Estat. Escriu que no hi ha cap dubte que li han retirat el passaport a Begoña Gómez per escarnir-la a ella i al seu marit, a veure si així abandona d'una vegada la presidència del govern espanyol.
19: Antonio Casado diu al Confidencial que el jutge Peinado infla les veles del sanchisme i afegeix que sembla el seu socorrista. Ara bé, creu que la ciutadania ha après a distingir aquestes maniobres de distracció que assegura tapen altres casos de corrupció que envolten el PSOE.
20: I El Mundo es queixa a l'editorial que el poder judicial estigui sota pressió. El diari admet que els arguments de Peinado contra la policia són desmesurats, diuen, però també creu que el govern espanyol vol desviar l'atenció.
0: 23 minuts i les 8 en punt del matí. Hola, Polls, bon dia.
21: Hola, bon dia. Mira, parlem de tradicions.
0: Ah, sí.
21: Ja que s'apropa Sant Joan i la tradició és anar, com sempre, a la traca. Tenen una línia de productes de baixa sonoritat, la traca,
0: sí.
21: I més enfocats en el color, la llum, que inclou coets, focs artificials i molts productes que permeten que tothom pugui gaudir d'aquest Sant Joan. La traca té un munt de casetes per tot Catalunya, així que podreu trobar la vostra més propera a latraca.cat.
0: 22 minuts i les 8.
22: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
23: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Tens o et compraràs un cotxe elèctric? A Endesa t'oferim la millor solució per carregar-lo a casa. T'instal·lem el teu punt de càrrega Waybox des de 1.099 euros i mou-te per menys de 22 euros al mes. A més, tindràs un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o apropa't al teu punt Endesa.
25: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
26: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
28: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
29: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
30: Jo me compro el cotxe en Flexicar.
1: I tu?
2: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
3: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
4: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
5: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
7: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
8: Descubre Costa Rica. Naturaleza, playas y pura vida en un viaje de 9 días y 7 noches desde solo 1.190 euros. Recorre selvas, volcanes y playas paradisíacas con todo organizado. Reserva ya en tu agencia Halcón Viajes y vive Costa Rica como siempre has soñado. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
9: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
11: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
30: híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
31: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
32: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
33: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
34: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
35: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
36: Medishore.
37: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se li entrevessarà aquest matí al Xuxu?
6: Aquest matí a tots els que consideren que hi ha un excés de festes i festivals a l'escola si llegeixen la columna de Begoña Gómez Urzaiz a La Vanguardia. Crítica que s'hagi estès la idea que celebrem massa. I escriu, té tot el sentit celebrar que una persona ha arribat als 12 anys, o als 5, o als 16, o als 18, i que ho ha fet acompanyat. Veure créixer algú és una cosa que ve molt de gust celebrar, i de vegades està bé recordar-ho amb una mica de pompa inventada.
0: Ja. Yeah. La Marga Ortuño deia l'altre dia que el problema és graduar-se a totes les edats, que només se'n gradua amb una, que no cal posar el barret als nens quan tenen segons 15 anys. Bueno, Toy Story 5 aconsegueix el millor debut cinematogràfic de l'any.
38: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
19: La pel·lícula ha assolit la millor arrencada en cinemes aquest 2026 amb una taquilla de 160 milions de dòlars als Estats Units en el seu primer cap de setmana. Es corona així com la millor estrena de la saga, superant els 120 milions de Toy Story 4 el 2019 i la segona millor de la història de l'animació, només per darrere dels Increïbles 2. Ho llegim a Variety.
39: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
0: Nora Rossell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dilluns?
1: Que menjar pastanaga ens fa posar morenos.
0: Ah, no?
1: No. Si en mengem massa, la pell pot arribar a agafar un color ataronjat pels betacarotens que contenen les pastanagues. Però aquest component no té efectes sobre la melanina, que és el que realment ens pigmenta la pell. De fet, no hi ha cap aliment miraculós per bronzejar-nos a l'estiu. Ho explica Infoveritas.
0: Doncs és una... Aquesta és una història vella de fa molts anys que diu que si menges pastanaga, que la pastanaga és molt bona i fins i tot hi havia cremes de pastanaga. Per posar-te la... Bé, en fi, mentides que ens han acompanyat durant tants anys. Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: L'onada de calor també afecta França en temperatures de rècord.
2: Sí, davant de la previsió de temperatures màximes que poden arribar als 45 graus, el govern francès ha tancat 800 centres educatius i ha cancel·lat competicions esportives a l'aire lliure. També s'han aturat fins a una setantena de trajectes de tren per problemes amb l'aire condicionat. Altres països, com Alemanya, Itàlia, Portugal o Bèlgica, també estan en alerta per calor.
0: I què fa el barbirbur Màrius Serra mentre mira el Mundial de Futbol?
10: Doncs busca aptònims, que és això, doncs, noms que tenen una relació directa amb la professió de la persona o alguna relació amb el tret físic o de personalitat d'aquella persona. La seva columna d'avui a La Vanguardia destaca que el japonès Take Kubo és el primer jugador amb nom de forma geomètrica que disputa tres mundials. Ha superat ja Redondo i Cuadrado, que en tenen dos, i David Raya, el porter de la selecció espanyola, que en té un.
0: M'encanta. Què li hem de dir a algú quan una discussió s'apuja de to?
2: Doncs és una frase simple però efectiva. Jo ho veig d'una altra manera. Segons els psicòlegs, això ens permet mostrar desacords sense entrar en una lluita de poder. Així ajudem a rebaixar la tensió. Sobretot, evitem dir-li que es calmi perquè normalment s'aconsegueix l'efecte contrari.
0: Sí, efectivament. Sí, sí, perquè quan algú li dius calma't, està empíricament demostrat que n'hi ha ningú que es calmi.
2: No.
0: I quin lloc s'està posant de moda per anar a viure?
2: Gibraltar. Les sol·licituds per residir-hi s'han disparat des que es va anunciar que el tractat entre el Regne Unit i la Unió Europea, que farà desaparèixer la històrica tanca, el dia 15 de juliol. El principal atractiu del Penyal són els seus impostos baixos. Ho explica el periòdico.
0: I el govern comença el procés de compra de part de la seu del Banc d'Espanya.
13: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
2: Segons explica La Vanguardia, aprovarà aquest dimarts l'adquisició de la meitat de l'edifici ubicat a la plaça Catalunya de Barcelona per gairebé 60 milions d'euros. L'operació implica la compra de 7 plantes on el govern instal·larà diferents unitats departamentals i entitats del sector públic.
14: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
15: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
16: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Anem a les xarxes.
17: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: I en Terres, bon dia.
18: Bon dia. Ahir a l'aeroport, fent temps per agafar un vol cap a París, em va sortir un vídeo d'un Instagram que es diu París a la catalana. És ben bé que el mòbil de vegades sap més de nosaltres del que voldríem, però vaig mirar de què anava i resulta que és un podcast. I com que tenia dues hores de vol per davant, vaig decidir escoltar-lo. París a la catalana és un podcast de Núvol que explica històries de catalans que han viscut a París i han deixat algun tipus de rastre cultural. Hi apareixen figures com Josep Pla, Mercè Rodoreda o Santiago Rossinyol. I el podcast reconstrueix la seva relació amb la ciutat. A més, en molts episodis conviden joves que viuen ara mateix a París i que tenen un interès pel protagonista, i així acaba sent una mena de conversa entre el París d'abans i el d'ara. I escoltant-los mentre volava cap a París, vaig pensar que de vegades l'algoritme també té moments d'una sorprenent delicadesa. I entre tants vídeos absurds, de cop et descobreix un podcast que et recorda que els catalans fa molts anys que anem a París a buscar alguna cosa.
17: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: Amb els esports, Albert Pedrol, bon dia.
10: Bon dia.
20: Ola! Les rebaixes de Ola us ofereixen aquest espai.
0: El destí torna a unir Lamine Yamal i Leo Messi després del primer gol del davanter de la Barça al Mundial.
21: Leo Messi va marcar el seu primer gol en una Copa del Món el 2006, quan tenia 18 anys i 11 mesos. Aleshores, portava el número 19 a la samarreta amb l'Argentina. Doncs bé, la història s'ha repetit exactament igual amb Lamine Yamal. Ahir va marcar el seu primer gol en un Mundial i com Messi també porta el número 19, però no només això. Lamine Yamal també ha vist porteria per primer cop al Mundial amb 18 anys i 11 mesos, exactament igual que Leo Messi. Se'n fan ressò diversos mitjans.
0: Precisament Yamal és el protagonista dels diaris després del 4-0 d'Espanya contra l'Aràbia Saudita.
21: Santinoll escriu al Mundo Deportivo que Lamine va donar una altra cara a la selecció espanyola. A la portada del periòdico llegim: Lamine redimeix Espanya gràcies a una gran primera meitat. I a La Vanguardia, Luis Buxeres afegeix, després de... Joan Jopallàs, perdoneu, afegeix, després de 6 dies d'intenses anàlisis destinades a escudrinyar els motius de l'empat contra Cap Verd, 20 minuts de bon futbol amb la inclusió de l'11 de Lamine Yamal van reduir tots els dubtes a xerrameca d'un sol ús. A Madrid, el diari Marca, José Luis Hurtado escriu que amb Lamine Yamal tot és més fàcil, i el diari AS, Juan Jiménez ho remata: Lamine Yamal, amb una primera part d'astre, va ser la cirereta del pastís.
3: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
4: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
5: Gual·la!
3: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
0: Anem a la notícia fric. Carles Fernández, bon dia.
7: Bon dia.
8: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
7: Un ànec es converteix en l'ambaixador de la selecció mexicana de futbol. L'ànec Merlí es passeja pels carrers de Ciutat de Mèxic amb bambes i la samarreta de la selecció. Ha esdevingut un fenomen a xarxes i fins i tot demanen que pugui anar a l'estadi al següent partit de la selecció.
0: On ja salmó aquest matí?
7: Al Daily Mail, on llegim que Taylor Swift i Blake Lively reprenen el contacte. A les portes del casament de Swift amb Travis Kelce s'especula amb una reconciliació entre la cantant i l'actriu, que havien estat molt bones amigues.
0: I avui, que és Sant Paulí, és l'aniversari de...
7: L'actor i presentador Quim Masferrer, Temps, bona gent, que fa 55 anys, la cantant i actriu Cyndi Lauper, I See You True Colors, 73 anys, l'actriu Meryl Streep, El diable es vesteix de Prada, Mamma Mia, 77 anys, i l'escriptor Pere Gim Ferrer, El Vendaval, Fortuny, fa 81 anys.
0: I dissabte, el nostre literato, el Sergi Ambudio, que va fer 32 anys molt mal portats, però en va fer 32.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
11: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dilluns, Nora?
1: La de La Vanguardia, que entrevista Aina Clotet, avui que la revista Forbes l'homenatjarà com una de les dones més influents de Catalunya. L'actriu, guionista i directora de cinema parla sobretot de la pel·lícula Viva, que acaba d'estrenar, i també del que ha après amb el tema que tracta. Diu: si recordes que estàs de pas, necessites molt poques coses.
12: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
22: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
23: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: 8 i les 8.
24: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Ragnarok?
25: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
24: Amb Ouigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
25: Entra a Ouigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Ouigo, sigues espavilat.
26: Este verano la gran pregunta es...
27: ¿híbrido o eléctrico?
26: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
28: Bé, i què voleu fer aquests dies?
29: Anar a una piscina caribenya.
30: Dormir en un hotel del Far West.
31: Volar a llums d'un drac.
28: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
32: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
36: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
2: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
5: La vida d'una pyme és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pyme. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
6: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
10: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
14: I els frescos d'Aldi!
13: Al.
14: Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
13: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
19: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 4 minuts i les 8. Aquesta hora, la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui, el desastre de l'ADN.
20: He llegit al diari britànic Mirror que una dona va decidir fer-se una prova d'ADN per simple curiositat amb la intenció de conèixer els seus orígens familiars. El que semblava un joc es va convertir en una sorpresa monumental quan els resultats van revelar l'existència d'un germà desconegut. Després d'investigar-ho i parlar amb la família, va descobrir un secret que havia estat ocult durant dècades i que, evidentment, canviava la història familiar. El cas evidencia com les proves genètiques poden destapar vincles inesperats. De fet, els estudis científics més fiables indiquen que entre l'1 i el 3% de les persones podrien no ser filles biològiques del pare que consta com a tal sense que la família ho sàpiga. Ja ho deia Santiago Rusiñol. Qui busca la veritat mereix el càstig de trobar-la.
0: Hi ha 3 minuts per les 8 del matí.
21: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Amb la Isabel Vinaixa.
31: La van gravar per separat, ell a Toronto i ella a Londres. Ahir va fer 50 anys la cançó, l'èxit de dues veus, de dos artistes, Elton John i Kiki Dee, que ens van trencar el cor amb Don't Go Breaking My Heart, un duet amorós i juganer. Una balada pregunta-resposta amb molta complicitat i poques paraules. Tot bona energia per encarar el dia.

0: Avui ens visita l'Oriol Mas, coordinador de processos i optimització de Maquia Origen Obradors, per parlar de fruita, però aquest cop per veure.
1: Les opcions són tantes i tan bones, des dels clàssics que mai fallen fins a les novetats que elaborem a diari com els cors de fruita i els smoothies. La idea és sempre la mateixa, oferir-te begudes naturals, originals i refrescants per cuidar-te allà on vulguis.
2: Ametller Origen, el gust és nostre.
3: RAC 1. Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
4: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: A l'esport hi ha censos que costen anys. Hi ha censos que costen llàgrimes, decepcions, camps difícils, autocars, quilòmetres, paciència i molta fe. I quan finalment arriben, haurien de pertànyer a la gent que els ha fet possibles. Els jugadors, els tècnics, el club i, sobretot, els aficionats que hi eren quan tot anava malament. Per això sap tan greu que l'ascens del Centre d'Esport Sabadell, tan treballat i tan merescut, hagi quedat, en part, eclipsat per una escena que no tenia res a veure amb el futbol. Perquè una cosa és que cadascú tingui les seves idees polítiques, només faltaria. Una altra és que, enmig d'una celebració popular, amb un micròfon a la mà i davant de milers de persones que celebraven un èxit esportiu, un jugador decideixi convertir aquell moment en una invitació a l'insult. No parlem d'una conversa privada, no parlem d'una xarxa social, no parlem tampoc d'un escalfament verbal enmig d'un partit o que cridi alguna frase que senzillament no ens agradi. No, parlem d'un futbolista que des de l'escenari busca la resposta d'una multitud perquè aquesta coregi un insult directe contra una persona concreta. Aquí la qüestió no és Pedro Sánchez, no ho és. La qüestió és l'insult. La qüestió és la banalització de la desqualificació com a forma d'expressió pública. La qüestió és que sembla que hi ha comportaments que continuem disculpant perquè els protagonitzen esportistes, perquè estan eufòrics o perquè ja se sap com són aquestes celebracions. Doncs no. Precisament perquè són celebracions de tothom, haurien de ser espais on càpiga tothom sense insults. A la plaça hi havia gent de totes les ideologies, gent que vota Pedro Sánchez i gent que no. Gent que probablement no el pot ni veure, però havien d'anar a celebrar un ascens, no a participar en un insult polític. I després va arribar el comunicat del futbolista. Aquella frase tan gastada, tan inútil i tan poc valenta. Si algú se sentís ofès, va escriure, com si el problema fos l'ofensa i no el fet, com si la responsabilitat recaigués en qui s'ha molestat i no en qui va provocar la situació. Les disculpes són una altra cosa. Les disculpes comencen quan algú és capaç de dir «Perdó, m'he equivocat», i ja està. Sense condicionants, sense matisos, sense traslladar el problema als altres. El Centre d'Esport Sabadell torna a segona, a la categoria que li correspon després d'una temporada extraordinària. Això és el que hauria d'ocupar els titulars, això és el que haurien de recordar els seus aficionats d'aquí a uns anys. Però una vegada més hem descobert que construir una alegria col·lectiva és molt més difícil que espatllar-la amb 30 segons de protagonisme malentès. I és una llàstima, sobretot perquè l'ascens sí que se'l mereixia tothom. Aquest soroll no. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns, dilluns 22 de juny de 2026.
2: I avui l'onada de calor arriba al seu punt àlgid, amb temperatures extremes al migdia, sol i núvols prims al matí i alguns ruixats de tarda al Pirineu.
0: I pel que fa al trànsit, no hi ha retencions més enllà de les habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Per si no us n'havíeu adonat, fa una calor que estavella les pedres. Després d'un diumenge de termòmetres disparats i d'una nit tòrrida a molts pobles i ciutats de Catalunya, avui arribem al pic de la que ja és oficialment la primera onada de calor de l'estiu. Per tant, si no volíeu caldo, dues tasses, i les dues tasses bullint. Aquest migdia les temperatures seran extremes, tornaran a superar els 40 graus en diversos punts del país, i fins i tot es podrien enfilar a ponent fins als 42 graus. No en va, el Meteocat ha emès un avís per la calorada des d'ara i fins aquesta mitjanit al Barcelonès, a les comarques centrals i a la Franja de Ponent. Els termòmetres avui estaran 7 graus per sobre del que toca un mes de juny. Per exemple, a la ciutat de Barcelona, la màxima fregarà els 36 graus i la mínima, atenció, la mínima no baixarà per sota dels 27. Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
4: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: De fet, aquesta nit dormir ja no ha estat feina fàcil a molts punts de Catalunya.
2: No, hem tingut temperatures elevades. Ara mateix, per exemple, tenim 27 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, on durant la nit no ha baixat la temperatura dels 26 graus. En el cas del Raval no s'ha baixat dels 25, per tant, nit tòrrida en aquests punts del país. 23 graus tenim a Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona, a Montserrat 28 graus. Hi ha inversió tèrmica mica avui al matí, per tant tenim temperatures elevades en zones més altes. Hi ha 27 graus a Badalona, 28 a Vallirana i 21 graus a Amposta, per tant una nit de temperatures altes i pinta que la nit que ve també es mantindran aquests termòmetres, sobretot amb avisos encara de calor nocturna al Pla de Lleida i a la costa central.
0: Per tant, 40 graus ahir a 7 municipis, avui els llocs on es poden disparar més els termòmetres, Ponent, no, bàsicament?
2: Ponent, interior de l'Ebre, sí, algun punt de la Catalunya central, podem tenir aquests valors d'entre 40 i 42 graus. De fet, ahir van arribar els 41 a Lleida, 40 i mig a Mollerussa, 40,2 a Alfarràs, doncs avui encara pot pujar una miqueta més a aquesta temperatura i entre els 37 i els 40 bona part de les comarques interiors. De fet, tenim aquests avisos activats a gairebé tot Catalunya, tret de les comarques de Girona, avisos de perill alt o moderat i sobretot el més elevat en punts de l'interior, comarques de Ponent, que és on tindrem aquestes temperatures més altes. Ara al matí amb sol, pols saharian, alguns núvols alts i després a la tarda amb alguns xàfecs al Pirineu.
0: I això fins quan s'allargarà? Doncs... En primer t'he de preguntar per la revetlla de Sant Joan, sí. Si serà tan calorosa.
2: Serà calorosa la revetlla de Sant Joan. Sí, es mantenen les temperatures altes a tot arreu i tot i que demà baixen 1-2 graus aquests termòmetres, tot i això continuem amb aquesta etiqueta d'onada de calor a moltes comarques, sobretot interiors. Després, a dimecres, dijous, divendres anirà baixant a poc la temperatura, però tot i això acabarem el mes de juny amb temperatures que estaran uns 5 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any i avui els tenim 7-9 graus per sobre de la mitjana. Per tant, continua la calor, però no tan extrema a partir de dimecres.
0: Molt bé. Al llarg d'aquest cap de setmana de termòmetres disparats, el servei d'emergències ha hagut d'atendre una cinquantena de persones i n'ha traslladat una trentena a l'hospital. Per sort, de moment, totes s'estan recuperant d'aquest ensurt. La calorada d'aquests dies també ha multiplicat el risc d'incendi arreu del país. Avui hi ha vora 300 municipis en alerta, gairebé mig país, el doble que ahir. Preocupen especialment les comarques de Ponent, que l'última setmana ja han estat l'escenari d'alguns incendis forestals. Per reduir el temps de reacció, avui el diari Segre explica que la Generalitat ha reforçat els bombers de Lleida amb dotacions de Girona. Però les temperatures no s'han disparat només a Catalunya. L'onada de calor també s'estén per Espanya, fins i tot a zones teòricament molt més fresques, com Galícia, el País Basc o Cantàbria, que avui també podrien superar els 40 graus. A Europa, el país més castigat és França, que ja acumula 3 morts d'entre 80 i 95 anys per les altes temperatures. El pronòstic no té precedents. Gairebé totes les províncies de França estan en alerta màxima després que els meteoròlegs alertin que els termòmetres s'enfilaran fins als 45 graus en alguns punts de l'oest de França. Per minimitzar l'impacte de la calorada, el govern de Macron ha suspès les classes a centenars de municipis i ha tancat algunes línies de tren perquè les vies estan tan dilatades que no és segur circular-hi. El paquet de mesures n'inclou un altre de molt sorprenent. Prohibir la venda d'alcohol als festivals de música. La raó, alleugerir la càrrega de feina dels professionals sanitaris que certament a França no donen l'abast. Anem cap a París, Marta Casagolda.
3: França és un forn amb temperatures molt elevades, tant de dia com de nit, i avui deixen en alerta vermella 49 dels 53 departaments del país. Aquest matí el govern té una reunió de crisi per avaluar la situació després d'un cap de setmana complicat, amb 3 víctimes mortals d'edat avançada atribuïbles a la calor i 3 adolescents morts ofegats per banyar-se en zones prohibides en rius. La calor també ha afectat la xarxa ferroviària en desenes de retards i cancel·lacions per la dilatació de les vies i per trens envellits sense aire condicionat. Tampoc hi ha climatització a les escoles i avui unes 860 no obriran les portes i unes 2.000 adaptaran els seus horaris. La nit ha estat complicada a París amb la celebració del Festival de la Música on s'han posat centenars de multes per incomplir la prohibició de beure alcohol al carrer imposada per evitar saturar les urgències. També s'ha reforçat la seguretat per controlar que la gent no es tiri des de ponts i passarel·les al riu Sena per refrescar-se.
0: Ara ho explicava la Marta. França el cap de setmana deixa 3 joves ofegats quan s'intentaven refrescar. Doncs bé, Catalunya el balanç és molt tràgic. Tarragona avui encara es lleva commocionada després de la mort de 3 nens de 12 i 13 anys a la platja de la Rabassada. Era un grup de 6 joves que divendres, amb bandera groga, es van llançar al mar des d'una zona de roques. Els corrents els van empènyer cap endins i només 3 dels 6 nois van aconseguir sortir de l'aigua. Els altres els van acabar rescatant als serveis d'emergències, però tots van acabar morir a l'hospital al llarg del cap de setmana. Ara l'Ajuntament de Tarragona estudia com reforçar la vigilància a les roques i els penya-segats que molts joves utilitzen per llançar-se al mar. Informa Esteve Giral.
5: Si l'Ajuntament recorda que en totes les zones de roques de les platges està prohibit llançar-se a l'aigua. Fa 13 anys, després d'un estiu amb accidents greus de joves que havien saltat des de punts elevats al mar, es va reforçar la senyalització, amb l'amenaça de multes que poden arribar fins als 800 euros, tot plegat amb un objectiu sobretot dissuasiu. Malgrat els esforços, encara hi ha grups de joves, també d'adolescents, que segueixen saltant en zones de roques més o menys a prop de les platges. Guillermo García de Castro, regidor de Medi Ambient i Espai Públic a Tarragona.
6: Les zones de roques de Tarragona estan prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no?
5: Avui és l'últim dels 3 dies de dol oficial decretat per la mort dels 3 nanos de 12 i 13 anys a Tarragona.
0: Dissabte al matí, a més, poques hores després d'aquesta tragèdia a Tarragona, un home va morir ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Amb ell, la xifra de víctimes al mar s'ha elevat a 4 aquest cap de setmana només a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, els ofegats en platges, rius o piscines ja arriben a la desena. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, bon dia i moltes gràcies.
7: Hola, molt bon dia.
0: Evidentment, els ofegaments són una de les derivades de la calorada que més deuen preocupar, no?
7: Sí, ara es comença amb aquesta calor tan forta i, evidentment, la gent vol refrescar-se i llavors fan ús d'aquestes zones de bany. Recordem sempre, és molt important que tinguem en compte la capacitat que tenim a l'hora de banyar-nos, que vigilem, sobretot, en quines zones ens banyem, que siguin zones habilitades, vigilem la senyalèctica, aquella informació que tinguem i, sobretot, si veiem qualsevol risc, doncs no fem aquesta activitat.
0: Ara ens explicava fa uns moments la Mònica Usart. Avui arribem al pic de l'onada de calor. Hi ha comarques que els preocupin especialment?
7: Bueno, tota la zona de Ponent, zones de les comarques interiors de Tarragona, que és on sembla que aquesta temperatura té que pujar més, però vaja, en realitat farà calor a tot el territori, ja l'estem patint i la patirem durant tota la setmana. Recordem que aquesta continuïtat de la calor durant tants dies seguits és el que més ens castiga, Llavors hem de tenir vigilància amb com entomem aquesta calor, Mirem les nostres activitats, que estiguin adequades, no sortim a les hores de més sol fort. Vigilem també les persones vulnerables nostres, les persones grans, els nens, sobretot, que s'hidratin, que no estiguin sota del sol. I recordem, jo no em canso de dir-ho, aquella imatge d'alguna persona dintre del vehicle amb el vehicle tancat, sobretot aquests dies, anem molt en compte amb això.
0: Exercici a l'aire lliure, evitar-los, clar.
7: Sí, sobretot les hores de més forts, el sol. És millor, molt millor fer-lo a les hores principals del dia, o última hora del dia, Esperem aquella hora del vespre, També per obrir les finestres, A casa meva sempre tenim una guerra amb això. Jo voldria obrir aviat i el meu marit sempre em diu encara no. Vull dir que quan veiem que la fresca ja és, llavors obrim les finestres perquè ens entri l'aire. Si no, el que farem serà carregar la casa de més calor i encara estarem pitjor allà dintre.
0: També haurem de vigilar, sobretot amb moto, no circular?
7: Sí, bueno, la circulació té que ser molt, amb molta cura arreu. Per què? Perquè amb aquesta calor també tenim possibilitat de tenir doncs, algunes retencions, alguns llocs on pugui haver-hi els cotxes aturats i que hem de refrenar la nostra marxa. I, per tant, anem amb molta compte també amb aquestes circumstàncies, molta paciència, sobretot de cara ara a aquesta festivitat que tenim de Sant Joan, i anar amb compte també informar-nos bé de com està la carretera, de com està tot el que ens pugui influenciar en el nostre camí.
0: Clar, i una altra història que és el que ens pot passar ara, que és els efectes que pot tenir aquesta calor en el risc d'incendi. Es dispara, no?, en aquesta setmana?
7: Sí, es va incrementant. Estem veient ja com els mapes que ens passen des dels serveis dels agents rurals i també d'agricultura, doncs el que veiem és aquest increment, sobretot en aquestes comarques, com comentàveu ara també, de la zona de Ponent, de la zona més interior de Tarragona, la zona també interior de Catalunya Central, tota aquesta part és la que en aquests moments té el risc més elevat. Però també hem de vigilar arreu del territori, Recordem també totes aquelles prohibicions que ja hi ha. Pensem que aviat ve la festivitat de Sant Joan, tradicionalment s'utilitza la pirotècnia, però que aquesta pirotècnia té que estar molt ben utilitzada. S'ha d'utilitzar només en aquells llocs on es pot fer servir. I recordem sempre que 500 metres, i 500 metres és mig quilòmetre, és un bon tros, d'una zona forestal o de vegetació no es pot utilitzar aquesta pirotècnia ni es pot encendre fogueres. Per tant, anem amb molt de compte a obeir aquesta instrucció que hi ha, que és el que ens farà preservar que en aquestes zones puguin haver-hi accidents.
0: És molt bona dada aquesta, és a dir, perquè molta gent no ho sap. No pots encendre focs ni pots usar la pirotècnia a 500 metres, és a dir, a mig quilòmetre de zones forestals.
7: Correcte. A mig quilòmetre no pots encendre fogueres si no estan autoritzades, i en aquests moments aquestes autoritzacions s'ha de consultar si existeixen, i després tampoc pots llançar pirotècnia. Per aquest motiu és molt important que mirem on estem. Si tu estàs en un lloc, dones una volta al voltant i des d'allà veus vegetació, segurament estàs a menys de mig quilòmetre. Per tant, vés amb compte, informa't bé del municipi on estàs. En molts municipis estan fent avisos de que posen zones habilitades per anar a llançar els petards, no només pel risc d'incendi, sinó també per no molestar la resta de la gent, amb un horari. Al meu poble, al Bons, per exemple, hi ha un lloc a la plaça on es pot anar a tirar petards. I, a més, doncs hi ha uns horaris que ho han passat per WhatsApp, que l'Ajuntament s'ha fet un fart de difondre-ho. Per aquest motiu, és molt important, doncs, que si això està habilitat, ho utilitzem. Per què? Perquè no molestarem a la resta de la gent, que el soroll el pot molestar, posem un horari i després també doncs, aquesta utilització que siguem zones on no puguin provocar risc d'incendi forestal.
0: Imma Soler, sos directora de Protecció Civil. Continuem parlant. Moltes gràcies i sort.
7: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: El pic de calor coincideix amb el tret de sortida dels casals d'estiu, que s'empesquen tantes com poden per intentar que les altes temperatures no els facin la guitza, o del Martínez.
8: Una de les entitats que mobilitzarà més infants en casals d'aquest estiu és Fundesplai. Preveuen que més de 80.000 joves participin en algunes de les setmanes d'activitats que organitzen. També la Pere Tarrés, que oferirà serveis de casals d'estiu a més de 16.000 infants. Les entitats admeten que cada cop han de buscar activitats més fresques, però asseguren que estan preparades per garantir el confort dels participants, ja sigui buscant espais climatitzats o amb l'ajuda de l'aigua. N'han parlat a RAC1 el director del Servei de Colònies de Vacances de la Pere Tarrés, Albert Riu, i l'adjunt al Servei de Programes Escolars de Fundesplai, Xavier Florida.
9: El disseny de les activitats cada cop més té en compte totes aquestes qüestions del clima, de la temperatura, dels moments d'aigua, dels moments de refrescar-se, de la correcta alimentació.
10: Busquem activitats una mica més fresques a tota la muntanya. I en quant a les activitats de la ciutat, per exemple, puguin fer activitats a l'interior, i si pot ser una escola, per exemple, que tingui un espai refrigerat, doncs encara més.
8: Entre les dues entitats becaran 17.000 infants i joves d'entorns vulnerables perquè també puguin participar en aquestes activitats d'estiu.
11: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
12: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
11: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
12: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
4: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
5: Tia, un grup d'aficionats va seguir-li el joc a la fresa de l'extrema dreta, però la gran majoria de relaquinats es van quedar atònits i es miraven els uns als altres sense entendre massa bé què coi s'empantollava a Fuoli. De fet, alguns d'ells van escridassar el porter minuts més tard quan van pair el que acabava de passar. Ell, finalment, va demanar perdó ahir amb un comunicat a les xarxes, però ho ha fet amb aquella expressió tan trillada de «em dirigeixo a tot aquell que s'hagis pogut sentir ofès». De fet, en l'escrit, el porter s'intenta justificar i atribueix aquestes paraules a l'eufòria que sentia en aquell moment. En un altre comunicat, el Centre d'Esports Sabadell també ha lamentat les paraules del seu porter i ha subratllat que no representen cap dels valors de l'entitat. En canvi, el PP de Sabadell ha tret ferro a l'escàndol, els populars estan sorpresos de la volada que ha agafat un episodi tan intolerable com aquest. El PP de la ciutat se sumen al Festival de Comunicats i en un de propi, repeteixo, del PP de Sabadell, ha qualificat l'estirabot del porter de reacció espontània en un moment d'eufòria esportiva. També es queixen que durant anys s'han llançat altres programes polítics des del mateix escenari i lamenten que la gent es posi les mans al cap quan l'afectat és Pedro Sánchez i no un altre. Per acabar-ho d'adobar, el PP de Sabadell acaba demanant que l'Ajuntament no s'utilitzi per fer política. El govern espanyol no n'ha dit res oficialment, però ahir el ministre de Transports, Òscar Puente, va criticar el porter amb una cita de l'humorista Pepe Rubianes. Va escriure «Esto es lo que pasa cuando le das dinero a un tonto, que enseguida le sale el facha». De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista, escriptor i col·laborador del Món Arracú, Pere Cullell.
6: L'excel·lent porter del Sabadell, Diego Fuoli, va fer el ridícul quan va tenir l'ocurrència de celebrar l'ascens del seu equip des del balcó de l'Ajuntament amb la cantarella Pedro Sánchez, que va ser immediatament secundat pels aficionats que eren a la plaça. No s'ha de més recordar que l'actual alcaldessa de Sabadell, la Marta Ferrés, és del Partit dels Socialistes i que de gràcia no n'hi faria gaire. Diego Fuoli ja ha fet públic un comunicat demanant disculpes dient que no hi havia malícia i el Centre d'Esports n'ha fet un altre amb una crida al respecte i a la responsabilitat. Ara mateix ja hi ha qui demana la rescisió del contracte del jugador. Jo seria més partidari d'evitar les rues o de posar micròfons a jugadors eufòrics que porten dues hores bevent cervesa. El que ens hauria de preocupar de debò és com s'ha convertit la política en un pim-pam-pum d'insults que arrelen en la gent. A les manifestacions ja no es reclamen drets ni es reivindiquen idees. S'insulta. Els crits centrals de les convocatòries de Vox i del PP és un insult vulgar al president del govern. Avui tothom assenyala Fuoli, que és simplement un porter. I jo assenyalaria els centenars de persones que el van seguir en el crit i que van aplaudir, perquè demostra la indigència política en la que estem vivint.
5: A Madrid, avui, el protagonista del dia és un jutge que ha dedicat l'últim any i mig a buscar les pessigolles precisament a Pedro Sánchez i al seu entorn. Parlem de Juan Carlos Peinado, el magistrat d'instrucció que té entre cella i cella a seure al banc dels acusats la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez. Ja fa mesos que les decisions d'aquest jutge aixequen polseguera, però l'última podria haver estat la gota que ha fet vessar el got. Dissabte, el magistrat va fer pública una interlocutòria que ha desformat una autèntica tempesta judicial i política. Peinado va retirar el passaport de Begoña Gómez i li va prohibir sortir de Espanya perquè interpreta que podria intentar fugir de l'Estat. Però el més sorprenent no és el què, sinó el com. Com el jutge va argumentar la decisió, Peinado creu que els que podrien ajudar Begoña Gómez a escapolir-se són els seus escortes de la Policia Nacional. L'acusació fa saltar com una molla als sindicats de la policia, que treuen foc pels queixals, fins i tot. El Consell General del Poder Judicial, que sempre havia mirat cap a una altra banda amb els excessos de Peinado, ara estudia obrir-li un expedient disciplinari. De fet, aquest matí, ara a les 9, es reuneix d'urgència per prendre una decisió fulgurant. L'embolic ha acabat eclipsant el titular més important de la interlocutòria. El jutge envia Begoña Gómez a judici acusada de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de fons i apropiació indeguda. Informa des de Madrid, Roger Perciba.
7: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí a les 9 per decidir si obre expedient disciplinari al jutge Peinado. Una situació excepcional que arriba enmig de les tensions internes que arrossega el Consell General i que torna a posar el focus sobre la seva comissió permanent, formada per 4 vocals conservadors, 3 progressistes i la presidenta Isabel Pérez.

0: que disposa de vot de qualitat en cas d'empat. El debat aquest matí ha de decidir si s'obre expedient al jutge Peinado per una possible infracció de l'article 418.5 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que fa referència a l'accés o abús d'autoritat o la falta greu de consideració respecte d'altres persones que intervenen en un procediment judicial. Una falta greu que pot comportar sancions de fins a 6.000 euros, el trasllat o fins i tot l'expulsió de la carrera. Però Peinado, que al setembre farà 72 anys i s'haurà de jubilar, ja té un peu fora de la judicatura i un eventual expedient no tindria efecte sobre la causa de Begoña Gómez. No afectaria ni les mesures cautelars ni la decisió d'obrir judici oral.
1: Que Juan Carlos Peinado hagi situat la policia a la diana sense cap mena de prova ha permès al PSOE reprendre l'ofensiva per desacreditar-lo. Ara fins i tot el PP es veu obligat a desmarcar-se del jutge. Ahir un dels pesos pesants del PP, Cuca Gamarra, admetia amb la boca petita que posar en dubte la feina de la policia espanyola és un error.
2: Nuestro respaldo, nuestra confianza a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
3: ¿Entiende el enfado de las asociaciones de policía ante esta afirmación del juez?
2: Evidentemente es lógica, ¿no?
1: Ara bé, les crítiques del PP s'acaben aquí. De fet, els populars aprofiten l'obertura del judici oral a Begoña Gómez per reclamar una vegada més eleccions anticipades, Roger.
0: Sí, Gamarra admet d'una banda el malestar de la policia en Peinado, però de seguida recupera l'argumentari habitual per acusar el govern espanyol de pressionar els cossos policials.
2: Están demostrando su profesionalidad y su imparcialidad sometidos a presiones que provienen de la propia esfera directa del propio presidente del gobierno.
0: La ministra Diana Morán, molt contundent contra Peinado, l'acusa de voler carregar-se el govern espanyol fent servir l'esposa de Pedro Sánchez i passant, diu, per damunt del prestigi de la policia espanyola.
4: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: La interlocutòria de Peinado i la polèmica per les seves paraules encén encara més el debat la setmana que Sánchez ha de comparèixer al Congrés. Els populars consideren que ja hauria d'estar dissolt i les eleccions convocades. Els socialistes acusen els populars de voler canviar el govern espanyol fent servir dreceres.
1: Avui la premsa arriba carregada d'articles que s'ocampan la decisió del jutge Peinado. La majoria dels diaris carreguen contra el jutge per acusar la policia espanyola sense proves, però alguns també critiquen les pressions del PSOE al poder judicial. Se'ls ha llegit Martí Esteban.
5: El País titula "El jutge remata amb la seva decisió 2 anys d'extravagàncies" i Luis Barbero lamenta que hi hagi un perillós populisme judicial que recorre a teories de la conspiració quan el persegueix la justícia, però també es queixa que jutges com Peinado els donin la raó. A La Vanguardia, Lola García es pregunta qui controla el jutge i conclou que amb el corporativisme de la cúpula judicial, perquè el Consell General del Poder Judicial expedienti un jutge, l'ha d'haver feta molt grossa. I Carmen del Riego remata: ningú no trobarà a faltar Peinado quan es jubili. Al diari Ara, Antoni Bassas parla directament d'un nou cop a l'Estat. Escriu que no hi ha cap dubte que li han retirat el passaport a Begoña Gómez per escanir-la ella i el seu marit, a veure si abandona d'una vegada la presidència del govern espanyol. Antonio Casado diu al Confidencial que el jutge Peinado infla les veles del sanchisme i afegeix que sembla el seu socorrista, però creu que la ciutadania ha après a distingir aquestes maniobres de distracció que assegura que tapen altres casos de corrupció que envolten el PSOE. I el Mundo es queixa a l'editorial que el poder judicial està sota pressió. El diari admet que els arguments de Peinado contra la policia són desmesurats, però també creu que el govern espanyol vol desviar l'atenció.
1: Encara en plana política, a Barcelona aquest cap de setmana ja han quedat definits gairebé tots els candidats de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. L'últim partit a designar el seu cap de llista ha estat Junts per Catalunya. En unes primàries que s'han allargat tot el cap de setmana, els militants de Barcelona han acabat triant Jordi Martí Galbis, el líder actual del grup municipal com a alcaldable. No era el favorit de la direcció, al contrari, Carles Puigdemont i el seu entorn havien catapultat el portaveu nacional del partit, Josep Rius, però Jordi Martí es va negar a apartar-se i va avisar que estaria disposat a forçar unes primàries. Finalment, Josep Rius va renunciar a presentar-se i va ser la diputada de Junts al Congrés, Pilar Calvo, la que es va quedar l'etiqueta de candidata de la direcció. La pugna s'ha resolt a favor de Jordi Martí amb el suport de Xavier Trias, que s'ha imposat amb el 40% dels vots, 10 punts més que Pilar Calvo. La resta s'han repartit entre els altres dos candidats, l'advocat Jaume Alonso Quevillas, que ha fregat el 19%, i la diputada al Parlament, Glòria Freixa, que ha tingut un 11%. Informa Laia Colomer.
6: Sí, la impossibilitat de trobar un candidat de consens i la insistència de Jordi Martín ser el candidat van abocar el partit a unes primàries que precisament s'han dut ell. Ahir al vespre, just després de conèixer el resultat, Martí es va comprometre a treballar des d'ara per guanyar les municipals de l'any que ve.
7: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
6: Martí s'ha imposat amb rotunditat, tot i que no era ni de bon tros el candidat de la direcció. Ara, però, toca girar full. El secretari general Jordi Turull tanca files amb ell.
8: Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat per fer possible aquest canvi que tant necessita la ciutat.
6: Pel que fa a la resta d'aspirants, Pilar Calvo es va endur gairebé el 30% dels vots, Jaume Alonso Cuevillas el 18% i Glòria Freixa l'11%. Van votar prop del 70% dels militants de Junts a Barcelona.
1: Un dia més obrim la plana internacional pendents de l'Orient Mitjà. El futur d'una de les regions més convulses del món passa ara per un hotel de luxe que està ubicat en un penya-segat amb vistes al llac de Lucerna, al centre de Suïssa. Aquesta nit, els negociadors nord-americans i iranians s'han vist les cares allà, al vell mig dels Alps. La desconfiança entre els uns i els altres és total, però els diplomàtics del Qatar i del Pakistan s'esforcen a amorosir l'ambient. Aquesta matinada, després d'hores de converses, els dos països mediadors han fet públic un comunicat optimista. Asseguren que els Estats Units i l'Iran ja han tancat un full de ruta per arribar a un acord de pau definitiu abans de 2 mesos. És a dir, tot i que no hi ha cap gran avenç, la bona notícia és que els uns i els altres estan disposats a buscar la pau. El detall no és menor si tenim en compte que ahir, abans de començar, les converses ja van estar a punt de descarrilar. L'Iran tornava a treure foc pels queixals amb Israel, que es va passar el dissabte bombardejant el Líban. Per l'Iran aquesta és una línia vermella. Si Benjamin Netanyahu no atura els atacs contra la seva milícia libanesa aliada, Hezbollah, el règim dels ayatolars no continuarà negociant. Finalment, ahir, la intermediació de Donald Trump va obligar Netanyahu a aixecar el peu de l'accelerador i aturar els atacs, almenys els més intensos. Ara bé, el primer ministre d'Israel insisteix que no dona la guerra al Líban per tancada.
9: Romandrem a la zona de seguretat del sud del Líban tant de temps com calgui per protegir els residents del nord i els ciutadans de tot el país. I en relació amb l'Iran, siguin quins siguin els esdeveniments polítics, no permetré que l'Iran s'armi amb armes nuclears mentre sigui president.
1: Netanyahu es troba entre l'espasa i la paret, els seus socis extremistes i bona part dels votants que a l'octubre li haurien de donar suport en unes eleccions legislatives clau, li reclamen ara que acabi la feina i elimini definitivament Hezbollah, que per al seu gran aliat Donald Trump l'obliga a frenar-se per evitar que faci descarrilar aquestes converses de pau. L'equilibri és tan delicat que en qualsevol moment tot es podria torçar. Veurem. Encara en plan internacional, avui també és un dia molt clau al Regne Unit. Després dels resultats desastrosos del Partit Laborista a les últimes eleccions locals i municipals, l'impopular primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar aquest mateix matí que dimiteix. Els mitjans del país ho donen per fet, però aclareixen que la sortida no serà immediata. Starmer fixarà un calendari per cedir el testimoni al gran valor ascendent dels laboristes, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham. Corresponsal de RAC1 a Londres, informa Sergi Forcada.
10: Fa només uns dies, Keir Starmer assegurava que no tenia previst llançar la tovallola, però ara el seu entorn diu que està analitzant la realitat política que ha d'afrontar. I aquesta realitat com a primer ministre inclou nivells de popularitat baixos i poca confiança per part de molts dels seus companys de partit, fins i tot d'alguns ministres del seu govern. Per això, quan encara no fa ni 2 anys que els laboristes van aconseguir una majoria absoluta molt folgada, Starmer podria acabar anunciant que plega. Si això es confirma, no hi haurà noves eleccions, sinó que serà el Partit Laborista qui haurà d'escollir un nou primer ministre entre els seus diputats. Hi ha un parell o tres de candidats que ja sonen com a possibles relleus, però qui té més números per substituir-lo és Andy Burnham. L'actual alcalde de Manchester és un polític lleugerament més a l'esquerra que Starmer i es percep com el millor candidat per plantar cara a l'extrema dreta, perquè connecta més amb els sectors de fora de Londres i també amb les classes populars.
1: 8:32, als esports, un matí més estem pendents del Mundial de Futbol. A les últimes hores, la selecció espanyola ha fet un pas de gegant cap als 16ens de final, després de segellar una jornada rodona per l'equip de Luis de la Fuente. Ahir va golejar 4-0 l'Aràbia Saudita, però la sorpresa ha estat aquesta matinada. L'Uruguai ha ensopegat, com va fer Espanya, contra Cap Verd. Cap Verd s'ha convertit en l'equip revelació d'aquest grup. Els uruguaians no han pogut passar de l'empat a 2 i ara tenen només 2 punts. Per tant, Espanya en tindria prou amb un empat a l'última jornada, precisament contra l'Uruguai, per passar als 16ens de final com a primera de grup.
11: El suplement del Mundial de Futbol, el món a RAC1.
1: De seguida ampliem la situació del grup de la selecció espanyola, però abans, avui a les 5 de la matinada, s'ha acabat l'últim partit del dia. Egipte ha guanyat 1-3 Nova Zelanda. i ha aconseguit la primera victòria en el Mundial. En canvi, Nova Zelanda només ha sumat un punt en els dos primers partits. Ara bé, com dèiem, el grup H, Espanya ho té tot de cara per passar els setzens de final com a primera de grup. Després de golejar 4-0 l'Aràbia Saudita, aquesta matinada ha vist com l'Uruguai era incapaç de guanyar contra Cap Verd. Aquests dos resultats deixen el grup d'aquesta manera. Espanya lidera en 4 punts, l'Uruguai segon amb 2, Cap Verd és tercer, també amb 2, i l'Aràbia Saudita quart amb només 1. La matinada del divendres al dissabte, a les 2 de la matinada, hora catalana, Espanya i l'Uruguai es jugaran la primera posició del grup, d'aquest grup H. L'equip de Luis de la Fuente en té prou amb un empat per passar com a primera i evitar amb tota probabilitat l'Argentina de Leo Messi. En canvi, si perd, podria acabar segona o fins i tot tercera, en funció dels resultats dels rivals. Si acaba tercera, hauria d'estar pendent dels gols marcats per classificar-se com una de les 8 millors terceres de grup. Però la classificació espanyola pel 700 de final està gairebé garantida. Ahir va treure's l'espina de l'empat inaugural contra Cap Verd amb una còmoda victòria contra l'Aràbia Saudita. Lamine Yamal va ser titular i va marcar el primer gol de l'equip espanyol, el partit que va quedar vist per sentència abans del descans amb dos gols d'Oyarzabal, i Luis de la Fuente no va forçar el davanter del Barça i el va deixar a la banqueta tota la segona part. A la represa, un xut de Cucurella va acabar amb el 4-0. Ferran Torres encara va tenir temps de fer el cinquè, però li van anul·lar per fora de joc. Nico Williams va jugar l'última mitja hora, però igual que la Lamine Yamal, encara no està bé del tot. Enviat especial de RAC1 Atlanta, Damià López.
12: Sí, Lamine va jugar d'inici per primer cop al Mundial i va marcar per primera vegada. Ho va fer als 10 minuts, entrant al segon pal, rematant una molt bona centrada d'Oyarzabal des de l'esquerra. Lamine va estar molt participatiu, va xutar molts cops a porteria i es va mostrar a un bon nivell. El crac blaugrana va ser substituït al descans. Luis de la Fuente diu que era el pla previst.
13: Dependia, obviamente, cómo se iba a desarrollar el encuentro, pero él lo tenía claro que hoy era un paso importante para ya, en lo sucesivo, ya está en perfectas condiciones, ya está para completar partidos, tiene que haber mucha hambre, además es bueno dejarle así con más ganas, y él lo entiende perfectamente, y bueno, y está feliz, y nosotros también.
12: Espanya va derrotar Aràbia per 4-0. Els de Luis de la Fuente van millorar molt la seva imatge del debut i van passar per damunt del seu rival, un equip més reconeixible que s'apropa al d'un aspirant al títol. Lamine, Oyarzabal per partida doble i Cucurella van fer els gols de la victòria espanyola. Divendres Espanya-Uruguai a Guadalajara. Si Espanya guanya i fins i tot si empata, passarà setzens final com a primera de grup.
1: I com és de costum, després de cada partit de la selecció espanyola, l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha escrit un bitllet d'opinió al digital El Debate. Aquest cop s'ha fet esperar, perquè les coses com són, ha volgut vendre peix fresc, és a dir, esperar el resultat de l'Uruguai 2, Cap Verd 2. Però ja el tenim. El titular és La paciencia ha derrotado a la ansiedad. I en el subtítol Rajoy fa una crida a tota l'afició, disfrutemos del Mundial i de nuestra selección y hagamos caso omiso a los pájaros de mal agüero, a esos que siempre anuncian malas noticias, predicen desastres y atraen la mala suerte. I segueix dient, hemos jugado mejor que en el primer encuentro contra Cabo Verde, además ganamos. ¿Això és veritat? De eso se trataba. Creo que los cambios introducidos por el seleccionador fueron adecuados, muy pertinentes, y se dedica a donar suport a Luis de la Fuente. Además nos acompañó el acierto en los últimos metros, lo que no sucedió el día que debutamos. Ha sido muy importante también que España no le haya podido la ansiedad, ese estado de ánimo que tanto confunde a la gente y que tantas equivocaciones lleva a cometer a quienes la sufren. Esa falta de calma, esa inquietud hace mucho daño, psicólogo, en el fútbol y en casi todos los órdenes de la vida. Tengámoslo siempre muy presente, procuremos relajarnos. Es una gran frase que está de Rajoy. Procuremos relajarnos, sobre todo aquellos que no tienden más razonamientos que los suyos. Vaya. Udiwell, cada vez proliferan más por estos lares. Lo cierto es que hoy, por fortuna, la paciencia ha derrotado la ansiedad y sin duda esta es muy buena noticia. I després segueix, i després ho repassarem aquí al món a RAC1. Vaja, també es diu que és molt important que Espanya sea a falta d'un partido contra Uruguai, primera del grupo. Uruguai no fue capaz de vencer a Cabo Verde y tuvo que conformarse con un triste empate a dos. Atenció, perquè ha venut peix fresc aquest home, eh? Ni s'ha esperat a fer la crònica aquesta matinada. De la victòria de la selecció espanyola, escoltem el comentari que signa el periodista, escriptor i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
14: La victoria de España ante Arabia Saudí convierte a la selección automáticamente en favorita a ganar el Mundial, del mismo exacto modo que el empate ante Cabo Verde la convertía en candidata a equipo fracasado. Una Copa del Mundo es el lugar en el que el histerismo del fútbol alcanza su expresión máxima. el modo más divertido de enfrentar la vida, sin matices, todo a blanco o negro, genios o acabados. El caso es que esto acaba de empezar y tenemos tanta prisa por sentenciar que nos olvidamos del proceso judicial. Disfrutemos del paisaje, del camino, del entretenimiento y esperemos a jugar con los rivales que nos pueden hacer daño, no con los rivales como hasta ahora, que solo nos dejan hacernos daño a nosotros mismos. Ya habrá tiempo de llorar o de reír. Ahora es tiempo de esperar a ver qué nos toca hacer cuando el Mundial de verdad empiece.
1: El partit de la selecció espanyola va seguir un decebedor empat a 0 de Bèlgica, que no aixeca el cap. L'equip de Thibaut Courtois o Kevin De Bruyne va ser incapaç de guanyar l'Iran i encara no ha sumat cap victòria a aquest Mundial. De fet, encara en va tenir sort de Courtois, que va salvar els belgues d'un ensurt encara més gros. Amb aquest empat, Iran arribarà amb opcions de classificar-se pels setzens de final a l'última jornada en aquest Mundial, curiosament, que també es disputa als Estats Units. D'aquest impacte de l'Iran, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món RQ, Anna Gómez.
15: Una Bèlgica sense Doku i sense idees va signar un altre empat davant la muralla d'Iran, el que dona a la República Islàmica la possibilitat de classificar-se per a setzens, encara que, segons el meu parer, hauria d'haver estat expulsada del Mundial després de que el jugador iranià, Mohammad Mouebi, fes un gol contra Nova Zelanda i corres cap al públic imitant una pistola, tot disparant trets als aficionats. Després va dir que era una celebració normal, sense cap intenció violenta. No compro. Però encara que acceptéssim la broma, a qui disparava? Els iranians exiliats que fa anys que viuen lluny de casa per no acabar amb un tret real al cap, per defensar democràcia o el dret de les dones? O potser els ciutadans dels Estats Units, que tampoc en tenen la culpa de que Trump hagi perdut el poc cap que tenia? A l'Iran avui es mata els dissidents polítics. No es deixa entrar les dones als camps de futbol, quan hi juguen homes. La Guàrdia Revolucionària amenaça amb torturar les famílies dels jugadors que no canten l'himne. I es condemna una cantant a 74 fuetades per fer un concert online sense vel. Per tant, dels molts gripaus que ens hem d'empassar en aquest Mundial, el de l'Iran és dels que costa.
1: Com és habitual, el partit de l'Iran va anar acompanyat d'un fort component polític. A les últimes hores, l'ambaixador d'Iran a Mèxic ha criticat el tracte dels Estats Units. El diplomàtic, el Bolfaz Panadideh, va afirmar aquest diumenge que les restriccions imposades pels Estats Units violen qualsevol normativa de la FIFA perquè barregen esport i política. L'ambaixador lamenta que els futbolistes hagin de volar un dia abans del partit i tornin després de disputar-lo, cosa que perjudica la preparació i el rendiment de la seva selecció. Tornant a l'àmbit esportiu, avui al Mundial tornen 4 partits. A les 7 de la tarda, en directe a RAC+1, Argentina Àustria. Podeu seguir el partit en directe, repetim, a RAC+1. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq. A les 2 de la matinada, Noruega-Senegal. I a les 5 de la matinada, Jordània contra Algèria. I com cada dia, tancarem el suplement del Mundial aquí al Món a RAC1 amb una contracrònica de la jornada d'ahir. Avui la firma la directora del Diari de Tarragona, Natàlia Rodríguez.
16: Qui és l'home que es queda completament quiet durant els 90 minuts dels partits de la República Democràtica del Congo? Es diu Michel Kuka Molandinga, però al Congo l'anomenen Lumumba Bea, que significa Lumumba viu. Es vesteix com Patrice Lumumba, el primer ministre del Congo, icona de la independència, i després copia la famosa estàtua de Lumumba a Kinshasa. El vestit, les ulleres, la mà aixecada, la mirada fixa. Els jugadors de la selecció congolesa el tenen com a tòtem, una mena de portafortuna, amulet, un talismà. No oblidem que el cos de Patrice Lumumba va ser esquarterat i dissol en àcid sulfúric per mercenaris belgues. L'únic vestigi que en va quedar va ser la seva dent coronada d'or, que va ser guardada per un oficial belga com a trofeu macabre. Aquesta dent només va ser tornada als descendents de Lumumba pel govern belga el 2022. Michel Kuka Molandinga no es mou durant 90 minuts com una estàtua, com un recordatori que el passat no s'oblida mai.
1: Encara relacionat amb el Mundial de Futbol, avui hem llegit una informació al diario.es que ens ha cridat l'atenció. Un de cada 4 futbolistes que participen en aquest Mundial, un de cada 4, és a dir, el 25%, han nascut en un país diferent del que representen. Per exemple, a la selecció de Curaçao, una de les més modestes, només un dels 26 jugadors ha nascut a l'illa. Dels 26 que juguen amb la República Democràtica del Congo, 20 no van néixer allà. I 19 dels 26 del Marroc, tampoc. tots som fills o nets de migrants que van haver de tenir descendència més enllà de les seves fronteres per les poques oportunitats que tenien allà on havien nascut. En xifres totals, dels 1.248 futbolistes que juguen la Copa del Món d'enguany, 287 no han nascut al país que representen.
17: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
1: 17 minuts i les 9 del matí. Directes cap a la tertúlia d'aquí a una estona. Recordeu, com tots els dilluns, Màrius Carol, Mònica Terribas, Quim Fort, Josep Martí, Teresa Cunillera i avui trepitjant l'ull de poll, el Tian Riba.
18: Tía, perdona que te mande audio, es que llevo tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
19: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
20: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
21: Doncs millor.
22: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
23: Vens a Andorra aquest estiu? A Messim Andorra tindràs internet al mòbil des del primer moment, sense roaming i sense complicacions. Activa la teva tarifa en pocs minuts, mantenint el teu número habitual i gaudeix de connexió a tot el país. Si vens a Andorra, entra ara a esimandorra.de i tria la tarifa ideal per a la teva estada.
24: L'Àngels és director d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella i sap perfectament què farà. Ser dels que fan. Banc Sabadell.
25: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
26: El que veus de Moeve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreix-ho a moeveglobal.com.
27: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
28: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
29: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
30: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
31: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
32: Maria, els tens?
33: Oh, fa un any que els preparo.
32: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
33: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
32: O sigui, ja bufo.
33: Bufa! Bufa!
34: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
35: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
36: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
37: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
0: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Tres quarts i tres minuts de nou del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. De tornar a Catalunya, atenció a aquesta notícia, els Mossos investiguen una pallissa homòfoba perpetrada per un grup d'una desena de joves contra un altre de Sol a Mataró. L'agressió hauria tingut lloc la matinada de diumenge a la Ronda Sant Oleguer. El grup de 10 joves hauria envoltat la víctima de només 16 anys i l'hauria atonyinat brutalment mentre li cridava insults homòfobs. La pallissa va ser tan brutal que els serveis d'emergències van haver d'endur el nano a l'hospital. Ara ell ha presentat denúncia i els Mossos han obert una investigació per trobar els agressors. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat rotundament l'agressió homòfoba i ha expressat el suport a la víctima. Precisament arran d'episodis de violència com aquest, que va tenir lloc al carrer, les intervencions dels Mossos d'Esquadra als centres educatius s'han disparat gairebé un 50% en només 5 anys. Només l'any passat van haver d'actuar amb més de 2.100 incidents. 2.100! Segons les dades que publica avui la SER, la policia ha de reconduir episodis de violència relacionats amb problemes de salut mental, amb els conflictes a l'escola o amb l'alumnat més vulnerable. La notícia arriba quan encara ressona la polèmica pel pla pilot del govern per enviar agents de paisà a alguns instituts. Els Mossos també han tingut feina al sonar. La matinada d'ahir, atenció a aquesta notícia, van detenir un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils als assistents al sonar. Quan el van enxampar, duia, atenció, 34 mòbils. 34, però la notícia no és que em portés 34, que també. És que els portava amagats als pantalons. Que ja em diràs com amagues 34 mòbils als pantalons. Els agents el van començar a buscar després que desenes d'assistents denunciessin que els havien pispat el mòbil d'alta gamma i el van acabar trobant quan intentava fugir amb tot el botí. Per cert que encara en successos ahir la tarda l'esfondrament de l'antiga rectoria Arenys de Mar, el Maresme, ha obligat a desallotjar com a mínim fins divendres una vintena de veïns del centre del municipi. L'edifici estava en obres quan de sobte es va esfondrar completament, llevat de la façana. Per sort estava buit i ningú no va quedar ferit. Tot i això, els bombers van decidir desallotjar els habitatges de l'entorn, també els de l'altra vorera del carrer, per poc hi pugui haver un esfondrament en cadena. I els jutjats de Martorell continua la investigació d'un dels casos més polèmics dels darrers anys, el de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Avui La Vanguardia avança quins seran els primers testimonis que haurien de declarar a partir de la setmana vinent. Són la terapeuta de la família, també la germana d'Isaac Andic, una secretària de Mango i les dues filles de l'empresari, les germanes del principal sospitós Jonathan Andic. Després d'aquests primers testimonis també hauran d'anar als jutjats el president del Consell d'Administració i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, el responsable de ciberseguretat de l'empresa, Jordi Moreno, la parella d'Andic, Estefania Nut, i el primer excursionista que va trobar Jonathan Andic després de la caiguda de son pare. I a Extremadura, atenció a aquesta notícia en color sèpia que avui explica el diari El País i que ens envia de pet al segle passat. Resulta que una escola pública que porta el nom del dictador Miguel Primo de Rivera no pot rebatejar-se. El centre es troba a Alcántara, que és un municipi de Càceres, i fa més d'un any el claustre de professors i el consell escolar van decidir, òbviament, canviar el nom perquè consideraven que no tenia ni solta ni volta mantenir el d'un dictador com Primo de Rivera. El volien substituir per Puente Romano de Alcántara, un monument que forma part del patrimoni artístic i cultural del poble. Ara bé, la voluntat de l'escola ha topat de ple amb l'Ajuntament, que controla el PP, que s'hi ha oposat. La Junta d'Extremadura, que els populars governen amb el suport de Vox, també hi ha posat bastons a les rodes. Han deixat sense respondre totes les peticions que els hi ha fet l'escola. Per acabar de reblar el clau, els membres del Consell Escolar han rebut un allau d'insults i amenaces a xarxes. Vox també ha organitzat manifestacions a les portes de l'escola i ha penjat pancartes contràries al canvi de nom. Avui també ens ha cridat l'atenció aquesta dada. La xifra de conductors que tenen més de 75 anys ha assolit el seu màxim històric en gairebé 2 milions arreu de l'Estat. És un 63% més que ara fa 10 anys, quan els conductors sèniors amb prou feines arribaven a 1.200.000. Són dades de la DGT que publica avui el periòdico i que contenen un altre detall important. Els conductors d'edat avançada són els que tenen menys accidents greus. Reobrim la plana internacional a Colòmbia. Allà l'ultradretà Abelardo de las Priella ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials pels pèls. Amb el 99,8% escrutat, ha obtingut el 49,65% dels vots. Només un punt més del candidat de les esquerres, Iván Cepeda. A l'un i a l'altre els separen només 200.000 paperetes, un resultat que ja és oficialment el més ajustat dels 200 anys de democràcia al país. Tot i que el candidat progressista ha acceptat el resultat provisional, ha anunciat que impugnarà una quarta part de totes les meses electorals de Colòmbia. El president, l'esquerrà Gustavo Petro, també ha denunciat irregularitats en alguns col·legis electorals i s'ha negat a reconèixer el recompte provisional. Però l'ultra Abelardo de las Priella ja ha tirat pel dret i s'ha afanyat a autoproclamar-se guanyador. Aquesta matinada, un parell d'hores després de saber-se els resultats provisionals, ha entonat un discurs triomfalista i ha demanat a Petro que vagi fent les maletes.
2: Petro y Cepeda están desafiando a millones de ciudadanos. Absténganse de desatar un incendio social. Hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición.
1: Preparen les maletes. De las Priella tenia el suport de tota l'extrema dreta mundial, començant per Donald Trump, que ha estat un dels primers a felicitar-lo. Enviat especial de RAC1 a Colòmbia, Pau Ramírez.
3: Colòmbia ha posat punt final al primer govern d'esquerres de la seva història. Després de 4 anys de mandat progressista amb Gustavo Petro, les eleccions les ha guanyat Abelardo de las Priella, un advocat de 47 anys, conegut pel seu discurs contundent en matèria de seguretat. Admirador declarat de Donald Trump, Javier Milei i Nayib Bukele, el nou president colombià ha centrat la campanya en la lluita contra la criminalitat i la promesa de restaurar l'ordre. Des de Barranquilla, on ha celebrat la victòria, ha assegurat que iniciarà una nova etapa pel país.
2: No termina una campaña, más bien comienza una misión histórica, la misión de reconstruir la República, empezando por recuperar la seguridad.
3: De las Priella, que es va fer conegut com a advocat de figures vinculades al narcotràfic, defensa construir grans presons inspirades en el model del Salvador, reprendre les fumigacions de cultius de coca, ampliar l'explotació de petroli i mines i reduir la mida de l'Estat. També aposta per revisar els acords de pau i intensificar la pressió militar contra els grups armats. La seva victòria confirma l'avenç de la dreta dura a Sud-amèrica. Amb aquest resultat, només el Brasil i l'Uruguai mantenen governs progressistes a la regió.
1: 5 minuts i les 9, més notícies per llogar i cadires. Una promoció sencera d'inspectors de treball fa mig any que cobra sense anar a la feina. Per què? Doncs perquè encara no s'ha assignat cap destí. Segons llegim El Mundo, 45 inspectors van aprovar les oposicions al desembre del 2025 i esperen des de llavors que el Ministeri de Treball els encomani un lloc. El pitjor és que la situació podria no resoldre's fins l'any que ve. I de tornada a Catalunya, avui el diari Ara publica una dada que il·lustra fins a quin punt la problemàtica dels pisos turístics s'ha anat de mare. Resulta que gairebé la meitat de llits dedicats al turisme a Catalunya es troben en habitatges particulars. L'augment desbocat dels pisos turístics, que s'ha duplicat en 10 anys, acapara la majoria de noves places. El 91% del creixement turístic dels últims 10 anys ha estat a través de pisos turístics. De fet, en un de cada 9 municipis de Catalunya ja hi ha més llits dedicats al turisme que no pas als veïns. I a 4 minuts per les 9, amb música, Rod Stewart ha hagut d'interrompre un dels seus concerts perquè li faltava l'aire. El cantant, que ara té 81 anys, actuava a Utah quan de cop i volta ha estat a punt de desplomar-se. Les imatges es veu com un assistent entra immediatament i li posa una mascareta amb oxigen perquè Rod Stewart recuperi l'alè. Després, ell mateix ha tret ferro aquest ensurt. The show must go on, diu Rod Stewart. De fet, ha pogut acabar el concert, però assegut. I en pantalla, si sou fans de l'univers de Joc de Trons, esteu d'enhorabona, avui arriba a HBO Max, la tercera temporada de La Casa del Dragón. La sèrie torna gairebé 2 anys després de l'última entrega d'aquesta prequela, que passa uns 2 anys abans de la història original. La nova temporada la forma en 10 capítols i, com ja és habitual, en podrem veure un de cada 9 cada setmana. Un de 9 cada setmana. Entre el repartiment, Matt Smith i Olivia Cook. I a Paramount, Richard Gere protagonitza la segona temporada de The Agency.
4: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
1: Aquesta sèrie d'espionatge i d'agents encoberts s'ha estrenat en les últimes hores i tots els episodis ja estan disponibles a Paramount. I als cinemes, la pel·lícula triomfadora d'aquest últim cap de setmana és clarament Toy Story 5, que aconsegueix la millor arrencada del 2026.
5: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu!
6: Gràcies, gràcies!
1: Toy Story 5 s'ha erigit en l'estrena més taquillera de la història de Disney i Pixar als Estats Units, amb una xifra que fa caure de cul, 160 milions de dòlars en només 3 dies. A escala global n'aconsegueix 312 i queda en segona posició per darrere de Inside Out 2. Aquesta fita reforça l'aposta de Pixar per continuar la saga de les joguines. Toy Story 5 aconsegueix superar la quarta entrega, que ja havia estat la més taquillera. I a punt d'arribar a les 9, falten 2 minuts. A la resta dels esports, avui a les 8 del vespre, en directe a RAC1, el Barça de bàsquet rep el València al Palau Blaugrana en el tercer partit de les finals de la Lliga CB.
7: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
1: La Torre està empatada a una victòria per cada equip, però el Barça va tornar de València amb el factor pista a favor. Això vol dir que si guanya els dos pròxims partits al Palau, serà campió de Lliga 3 anys després. El primer partit és avui i el segon el dia de Sant Joan, demà passat. En MotoGP, Marc Márquez s'apropa cada vegada més al líder del Mundial, Marco Bezzecchi. El pilot català va guanyar ahir a la República Txeca i encadena dues victòries consecutives que l'acosten a només 40 punts de Bezzecchi. Justament el pilot italià no va córrer ahir per sanció. El motiu és el següent: dissabte va clavar dos mastegots injustificables a un comissari de pista i el Mundial el va castigar amb tota justícia sense participar en la cursa d'ahir. En hoquei patins, l'Igualada ha forçat el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga després de guanyar 4-2 al Liceu. L'equip de la Noia va fer-se fort al pavelló de les Comes, on hi havia un ambient espectacular, i demà, a 8:45 del vespre, buscarà a Corunya la seva primera Lliga en 29 anys. I en ciclisme, nou èxit de Paula Blasi, que ahir va confirmar la seva victòria a la Volta. En 2 mesos, la ciclista d'Esplugues del Llobregat ha guanyat la Volta, la Vuelta, el Tour dels Pirineus i l'Amstel Gold Race.
8: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
1: I a les 9 en punt, el trànsit.
37: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
1: Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí ja ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
9: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns, destacant que a hores d'ara tenim una incidència. Es tracta de 2 quilòmetres de retencions a la A2 a l'altura d'Esparreguera, perquè en sentit Barcelona hi ha hagut un accident que talla un carril de circulació i provoca aquestes afectacions. Per altra banda, més enllà d'aquesta incidència, doncs encara tenim retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, tot i que en general ja amb molta menys intensitat encara queden cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs continuen afectant a la circulació de les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès hi ha retencions en sentit nord a la C60 a la Roca del Vallès i també a la AP7 en sentit sud entre Mollet i Barberà del Vallès. També tenim retencions per l'altura del Llobregat en direcció Barcelona per la B23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu. També per la A2 hi ha retencions precisament des de Sant Feliu de Llobregat, també cap a la capital catalana fins a Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
37: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
1: I acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant de la pastanaga.
10: Hola, bon dia.
1: No, home, no, tu no, Pedrol, hortalissa. Perquè aquest matí a la notícia falsa hem desmentit que la pastanaga ens faci posar morenos, que es veu que no, que això és mentida. Amb la de cremes solars de pastanaga que ens havien posat els pares als anys 80 i 90 perquè era l'últim crit. Quina manera de fer-nos la pell.
11: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
1: Sí, és que és molt sana. I també va bé per la pell, però això no vol dir que ajudi a posar-nos morenos. Per tant, tots aquells i aquelles que quan arriba la calor comenceu a menjar pastanaga per sobre de les vostres possibilitats, podeu anar frenant. Es veu que si en mengem massa tenim més possibilitats d'agafar un color ataronjat que no pas un bon moreno. Això és pels betacarotens, un component que tenen les pastanagues, però resulta que no té cap mena d'efecte sobre la melanina, que és la que realment ens pigmenta la pell. De fet, no hi ha cap aliment miraculós per broncejar-nos a l'estiu. Com a molt, els gelats de la guingueta, perquè entre que vas a buscar-los cremant-te els peus, decideixes si per la dieta és millor un calipo o el gelat que realment vols, i t'acabes fotent el més calòric, guarro i amb més xocolata que has trobat a la carta, mentre mires de no tacar tota la tovallola, doncs et vas torrant. Total, que menjar pastanaga no us fa posar morenos, sinó taronges.
10: It's ridiculous.
1: Però no perdeu l'esperança.
10: Yes, we can.
1: Això mateix.
12: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
13: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
12: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 9 i 3.
14: Els meus pares són entrenadors. Corre, vesteix-te, esmorza. I jo només faig cas de l'esmorzar.
15: Arribar a tot és complicat. 7 de cada 10 famílies troben que l'alimentació dels seus fills és la seva principal càrrega mental. Per això, a Danone t'ho posem fàcil cada dia, amb una nutrició de qualitat per màxim 1 euro. Danone.
16: Danone us ofereix el perquè de tot plegat.
17: Amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Josep Martí, Màrius Carol i Mònica Terribas. A l'ull de poll, Tian Riba.
1: Són les 9 i 4. Hola, Màrius Carol, bon dia.
18: Bon dia.
1: Què tal?
18: Bé, bé, se'm porto la roba enganxada al cos, però a més bé.
1: Bé. Fa molta calor.
18: Fa molta calor. Llavors pensava... és que hauria de ser obligatori, si això continua pujant, hi haurà un bàndol de l'Ajuntament que dirà tots amb banyador, no? La gent vagi treballant amb banyador.
19: No,
18: jo pensava... Jo no hi aniré.
1: Jo tampoc.
18: No, bueno, escolta, sí, haurem de pensar.
20: Uns faran més goig que d'altres.
19: Exacte, clar, sí, Halloween.
18: Primer això, i després que un...
19: Halloween.
1: Que no.
18: Un ha intentat durant molts anys invertir diner per intentar ser un projecte de dandy, no?
19: Què em dius, Anna?
21: Tu creus, Màrius, que la gent...
18: Hola, Pia, bon dia. Que tenies algun dubte. Tenies algun dubte.
19: No, cap.
1: Un moment.
19: Però això es decideix, això és meravellós.
18: Això, home, el que no ho ha decidit, ja el veus pel carrer. El veus pel carrer, que no ho ha decidit.
21: És que ara anava aquí.
18: Altres que ho hem decidit, a vegades tampoc fem goig, però això és una altra cosa. Però com a mínim hi ha una decisió personal que hem de quedar bé, no? Quan es vas als llocs.
1: Puc saludar la gent primer?
21: Vale, sí.
1: Mònica Terribas, bon dia.
19: Molt bon dia.
1: Josep Martí Blanc, bon dia.
22: Bon dia.
1: Teresa Cunillera, bon dia, Teresa.
23: Bon dia des d'un altre ajuntament en el que no tenim aquests problemes.
1: Efectivament. I Quim Forn, què tal, Quim?
24: Hola, bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Ara, endavant.
21: No, jo li anava a preguntar al Màrius.
1: Arriba, pregunta-li al Màrius.
21: Carol, creus que la gent abans... És una pregunta genèrica, eh? I quan dius la gent, dius, ui, hòstia, cuidado. Era més elegant que ara?
18: No en tinc cap dubte. Això, escolta, però no ho dic jo, ho diu el Pla. O sigui, el Pla deia que el dia que van desaparèixer els barrets de la ciutat, que els homes van deixar de portar barret, el món va anar pitjor. Per què? Perquè quan tu anaves amb barret, trobaves un amic, paraves... traies el barret i li deies bon dia, senyor Castells, bon dia, senyor Castells, i l'altre contestava bon dia, senyor Pla, i continuaven caminant. Diu, ara, diu, la gent s'ha tret el barret i quan veus algú diu, Déu, ja està. Llavors,
1: si el veus.
18: Clar, si el veus. Llavors,
19: si el veus perquè vas mirant el mòbil.
18: Vas mirant el mòbil i prens mal, sí.
21: Perquè ara la gent, a l'estiu...
1: No farem aquesta tarda.
21: No, un moment, però només és un petit comentari perquè és una reflexió que em faig jo quan ve aquesta època, perquè la gent és molt lleig amb bermudes. La majoria de la gent.
18: Hi ha molta gent lletja.
1: En general som lletjos.
21: La majoria de la gent a l'estiu...
1: Som lletjos. I a l'hivern també, jo també.
21: Som lletjos, sí. Llavors, però en canvi, veus gent més gran que... amb tota la dignitat del món i malgrat estar a 40 graus, continuen anant... Doncs,
1: com una llepitera, que diuen.
21: I dius, aquesta gent és elegant, saps?
19: Sí. Però és una... ja, planteja també el preu de la roba que porten, que no l'elegància...
21: Sí, però no cal el preu de la roba,
18: no,
21: perquè
18: no té preu,
21: a l'època del meu avi no anaven amb bermudes i samarretes de tirants pel carrer. Anaven més elegants.
18: És una cosa molt barcelonina, vestir com a saigineros.
1: Vestir com a què?
18: Com a...
1: Com has dit?
18: Saigineros.
1: Saigineros.
18: Els del saigí.
19: De blanc, vols dir?
18: No, pues això, malament. Sí, Barcelona és una ciutat que jo crec que vestís molt malament. Sí? O vestim, sí.
19: Tu creus que vesteix millor a Madrid?
18: Jo crec que...
19: Sí?
18: Hi ha un fenomen...
19: Reflexiona sobre això.
18: Jo, Madrid encara no l'he nombrada.
19: No, és perquè jo sempre m'ho plantejo.
18: Jo el que crec és que...
19: Quan vaig allà ho noto, que he canviat de ciutat per la roba.
18: Hi ha moltes altres ciutats a tot el continent europeu on la tendència a sacrificar fins a la zeta el tema de la comoditat no s'ha produït i que hi ha certa exigència.
0: Per exemple,
18: encara,
0: Viena. Viena
18: a l'hora de sortir,
0: superelegant.
18: De sortir al carrer, probablement aquí ens ha ajudat.
0: La gent es vesteix.
18: Potser la platja
19: sí,
18: d'Europa.
19: Sí,
18: i que hi hagi tres o quatre districtes que la gent va en banyador i
0: amb
18: xancleta.
1: Hi ha una frase. Que vol sentir la Teresa, també. Digues quant de Teresa.
23: És que no entenc que s'adecui. Anar amb bermudes és anar més còmode, no és veritat. Anar més còmode, per exemple, pot voler dir anar amb un pantaló de lli maco, pot voler dir portar una camisa o una samarreta fresca. No necessàriament cal disfressar-se de guiri pobre.
1: Disfressar-se de guiri pobre.
23: És dir, és que jo crec que assimilar bermudes amb no sé què, no, a vegades és una alterada, senzillament. Però...
1: I
23: efectivament no cal veure les cames de tothom, perquè no tothom les té maques.
1: No hagués pensat mai que parlaríem de cames i de bermudes.
0: La Coco Chanel deia una cosa, que és que l'elegància no té que veure amb la qualitat de la roba. I que havia trobat dones elegantíssimes, pageses de, no sé, del Piemont, que les veies anar pels camins i que deies, carai, quina elegància. O treballadors de l'Exterradi de París, que deies, carai, sí, és molt humil la roba que porten, però en canvi...
19: La saben portar. Estem d'acord.
0: Al final serà una discussió de pijos.
18: Crec que hi ha una manera...
19: Si comença a apropar,
18: Sí, hi ha una manera...
21: Jo no ho deia per discussió de pijos, jo ho deia per
18: Josep Martí. Crec que hi ha una manera d'exemplificar el que intentava dir abans, que és els hemicicles, on parlem de Catalunya... Hi ha gent que va amb pantaló curt, una samarreta, i de vegades estan vist xancles i els peus en l'aire.
23: Això em sembla una falta de respecte.
18: Aquesta mateixa gent quan va al Congrés se muda, majoritàriament. No? Van com els iaios abans a les comunions.
19: Els de les xancles, El David Fernández anava amb xancles.
18: Traiem el traje aquest. Traiem aquest traje que té la xura de fa 20 anys perquè me l'he posat dues vegades a la comunió i en un casament. Doncs avui me'l poso que vaig a Madrid.
19: Al Parlament...
1: Jaume Canivell.
18: Al Parlament això es veu. Dir, tu tens un Parlament molt ajustat a l'estètica barcelonina. I no és un viatge que haguem fet totes les ciutats caloroses d'Europa.
1: Val, perfecte. Hola, Sergi Embudió. Arregla-m'ho, sisplau.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: De seguida parlarem, perquè tenim que parlar, del que va passar ahir a Sabadell. Abans d'ahir a Sabadell. I això vull parlar-ne perquè és que estem arribant a uns límits ja, que això no és només aquest porter del Sabadell, sinó que, de debò, un exemple per tot pares i mares que tingueu criatures, entreu al TikTok. Si la informació dels vostres fills va per TikTok, anem pel pedregar. Primer tema que parlarem avui, segon tema que parlarem avui més tard també serà Begoña Gómez, però sobretot el jutge Peinado, i després, si tenim temps, parlarem també de la calor. Efectivament. Havíem dit això, són les 9 i 11 minuts. Sergi, avui vull arrencar la tertúlia amb un cas del contenidor del Monarracú que clama al cel. De debò, ens hem quedat... Quan ens ho explicava l'altre dia a la reunió del Monarracú al Sergi, vam dir... Això deixa molt retratat el sistema públic espanyol comparat amb altres països d'Europa. La comparació és que és ridícula. Ara ho veureu clar. Per abans, ja sabeu, si teniu una situació especialment greu o surrealista i teniu la percepció que ningú us ajuda, contacteu amb el contenidor i almenys us escoltarem. Ho podeu fer amb un missatge escrit o una nota de veu. Nota de veu al WhatsApp del Monarracú, breu, sisplau. 669-1010, 669-1010, o un correu electrònic al món@recu.net, almón@recu.net. Anem amb el tema, ja us aviso, calceu-vos. Josep, bon dia.
3: Bon dia, Jordi.
1: On vius?
3: Visc a Suïssa.
1: A Suïssa, des de fa molt? On, a Suïssa?
3: A prop de Luzerna,
1: a
3: la central.
1: Ah, mira, sí. deus estar sitiat per tot arreu, perquè és una reunió...
3: Exactament. Tenim el Birkenstock aquest a 35 minuts de casa.
1: A 35 minuts tenim la reunió entre, sí. entre les converses de pau entre Iran i els Estats Units. Val.
3: Correcte.
1: Des de fa gaire que vius a Suïssa?
3: Ja fa 15 anys que vivim aquí, sí.
1: 15. Per 15, feina...
3: Sí. Sí, vaig venir per un tema laboral. Sí, sí, vaig venir, bueno, és la mateixa empresa que treballava, però sí, van venir per tema de feina.
1: Val.
3: Sí, sí.
1: Sol o en família?
3: En família. Vaig venir amb la meva dona i dos nens, que eren molt petits aleshores.
1: Molt bé. De què treballes?
3: Bé, ara mateix estic jubilat. Vull dir que la
1: Fas
3: feina
1: veu?
3: Ja...
1: T'he de dir que com a veu... Sembla que siguis més jove que tots nosaltres junts.
19: Sí,
1: jo també t'ho dic,
19: sí, jo estic... Sí,
3: molt bé, doncs en tinc 65 fets. Al setembre en faré 66.
1: Carai, enhorabona. I va tot bé?
3: A nivell personal, molt bé. Mira, ara mateix, amb bermudes, encara que ho criticava, estic a casa, perquè estic a casa i fa molta calor, però...
1: Un moment, espera't un moment. A Suïssa, que fa molta calor, què vols dir?
3: Tenim la mateixa que vosaltres. Tenim una onada horrorosa. Hem tingut 36 graus ahir. Vull dir que...
1: Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Sí. Val. Sí. El problema és que està jubilat i, per tant, tens dret a la jubilació, és clar.
3: Correcte.
1: Sí. I? Mm.
3: I, bé, doncs, en el seu moment, quan jo ja sabia que jubilava concretament a l'edat prevista... vaig fer servir els estaments oficials previstos en el sistema i vaig sol·licitar la jubilació.
1: Val. Quan inicies els tràmits?
3: Bé, jo ho faig a través de l'empresa i ho demano al voltant de la Setmana Santa de l'any passat, del 2025, i rebo una confirmació que el dia 23 de maig del 25, és a dir, un parell de setmanes després, la petició està ja en el sistema europeu.
1: Val. Fa un any i escaig, per tant, estem parlant del,
3: correcte,
1: del maig
3: sí.
1: del 2025, un any i escaig.
3: Sí, sí. Demà Revetlla farà un any i un mes.
1: Un any i un mes. Si has treballat a Suïssa... Suïssa assumeix una part de la jubilació o tot Espanya?
3: No, això els països que formen part de la UE i de l'EFTA tenen un acord de doble... Bueno, un acord comú i llavors cada país assumeix la porció de la pensió que correspon en funció del temps que has treballat a cada un d'aquests països.
1: Val. Per tant, Suïssa t'ha de pagar...
3: Tant, sí, Suïssa m'ha de pagar... Me la paga Espanya i una petita part a Alemanya, perquè també vaig viure a Alemanya un any i mig fa molts anys i també estan obligats a pagar-me una part petitona, però també.
1: Val. I cobres la part de Suïssa i la d'Alemanya, o tampoc?
3: La part de Suïssa l'estic cobrant puntualment, des del dia 1 d'octubre, com tocava, i la d'Alemanya no l'estic cobrant encara, però ha estat perquè ells em van enviar una comunicació dient-me que no podien tramitar el meu tema per un tema amb Espanya, però que això ja ho he resolt i ara ja tinc la resolució i començo a cobrar immediatament.
1: Vaja. A veure, des de quan cobres les de Suïssa? Des de l'octubre, just a acabar els tràmits?
3: Sí, o sigui, jo vaig sol·licitar-ho, em van enviar la resolució al juny, havia una discrepància amb les meves expectatives, jo vaig fer una trucada telefònica i la vaig resoldre, i el dia 1 d'octubre vaig cobrar la primera pensió, com estava previst.
1: Per tant, sense cap problema a Suïssa, entenc, no?
3: Cap ni un.
1: I amb Alemanya, sembla que no ha anat tan bé.
3: Bé, Alemanya em va enviar al cap de molts mesos una comunicació en la que em deien que demanaven disculpes per
1: com?
3: No haver pogut... Sí, demanaven disculpes per no haver pogut tramitar el meu expedient, perquè estaven a l'espera d'unes informacions sobre els períodes cotitzats a Espanya que, malgrat repetides requeriments, no rebien resposta i que seguien intentant-ho. I va quedar aquí penjat.
1: Hòstia, és a dir, Alemanya et demana disculpes per una cosa que era culpa d'Espanya.
3: Correcte.
1: Val. I com es soluciona?
3: Bé, soluciona perquè després de molts intents jo en rebo una informació que Espanya diu el mateix, al revés. Espanya diu que ho tenen tot resolt, però que estan pendents de la comunicació sobre els períodes alemanys, i llavors el que faig és baixar-me la vida laboral espanyola, que això és molt fàcil, perquè baixa des de la web, i els envio a Alemanya per correu certificat i al cap de dues setmanes rebo una comunicació, gràcies, ja està tramitat, vostè té dret a la pensió, a partir de tal dia, si la vol cobrar darreridament o si la cobra a partir de l'any que ve, doncs té una petita bonificació. I ja està. I això està resolt.
1: I disculpes pel retard.
3: Correcte.
1: Això, o sigui, per tant, ja cobres de Suïssa, ja cobres d'Alemanya més tard.
3: Correcte.
1: Per culpa d'Espanya.
3: Correcte.
1: I mentrestant, el que toca la part de la pensió de jubilació que toca d'Espanya, no has cobrat res?
3: No he cobrat res, haig de dir que també és la part del lleó, perquè jo he cotitzat més de 25 anys a Espanya, amb la qual és aproximadament un 60% de la pensió que em correspon cobrar, i a hores d'avui no només no he cobrat, sinó que, bé, estic una mica angoixat perquè el meu expedient ha desaparegut.
1: Com?
3: Com?
1: Bueno, ara hi anem. És a dir,
3: sí, anem per passos.
1: Ara hi anem.
3: Sí.
1: Això ja és al·lucinant. Aviam, anem a l'inici, per tant, de tot. Tu ens has...

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
4: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
5: He quedat més lluny de casa.
6: No.
5: A Vigo.
7: A Vigo.
5: Sí. A Vigo. I què et diuen?
8: Bé, és tot automàtic, eh? O sigui, jo entro per a la web, sol·licito veure l'estat de del meu expedient i llavors en aquell moment doncs t'envien un correu automàtic en el que diu, ja li direm alguna cosa, el següent missatge és diferent però també és automàtic i tu pots visualitzar en el web el tràmit, que són tres passes molt fàcils. Jo no m'havia mogut del primer pas i ara ja no sé com és el segon i el tercer, però jo no el puc veure. O sigui, no tinc cap tipus de resposta.
5: I tu no truques?
8: Jo he intentat trucar per telèfon, no agafa mai ningú el telèfon, he intentat fer cites prèvies i, clar, jo visc a fora, llavors fer cites prèvies presencials és una mica complicat perquè ha de ser en períodes que jo estigui de vacances allà baix. Només hi ha una finestra de 30 dies i normalment quan entres a les 8 del matí ja estan totes plenes. Clar. Jo vaig intentar-ho altre cop el divendres i el que he aconseguit és una segona entrevista prèvia telefònica, perquè presencial no l'he aconseguida, el 17 de juliol a les 9:40 del matí.
5: 17 de juliol a les 9:40 del matí.
8: Sí.
5: Abans deixa'm anar un moment quan et diuen què et diu que et toca Vigo?
8: No m'ho diu ningú, jo ho veig al web. O sigui, jo quan vull consultar el meu expedient, entro a la pàgina web de la Tresoreria General de la Seguretat Social, creo un perfil, poso el teu número de DNI, llavors vas a buscar els teus expedients, les teves consultes, i et surt el número d'expedient del d'allò, i allà surt oficina assignada, no sé què tal, Vigo. Direcció General de la Provincia... No sé com es diu, tal, Vigo.
5: Però, oi que et van donar una cita, perdona, Mònica, oi que et van donar una cita telefònica no sé quant temps vista?
8: Correcte. Jo al Nadal vaig fer dos intentones. Vaig anar presencialment primer a Granollers i després a Mataró, que no vaig poder ser atès, i llavors vaig sol·licitar...
5: No vas poder ser atès, eh?
8: No, perquè uns dies abans de Nadal eren vacances i els després no havia ningú i llavors, clar, cita prèvia, si no, res. Llavors em van assignar una cita prèvia telefònica pel mes d'abril.
5: Del desembre a l'abril cita telefònica?
8: Bueno, jo no et sabria dir si me la van donar el desembre, però... perquè, clar, jo vaig fer moltes gestions, vaig intentar fer moltes gestions posteriors, però sí que no va ser el mateix mes d'abril, vull dir, hauria de ser potser el febrer o el març, però...
5: I tu no has presentat cap queixa formal?
8: Sí. Jo va arribar a un punt que no sabia què havia de fer i llavors vaig fer una queixa formal, molt documentada, amb tota la cronologia dels fets i juntant tota la documentació que tenia per burofax en aquesta direcció provincial de Vigo, crec que a principis de maig.
5: Principis de maig. I quina resposta has tingut?
8: Cap. O sigui, sí, és molt curiós. O sigui, l'únic que tinc és el rebut, l'acusament de rebut de correus, conforme s'ha entregat a una persona amb un DNI, i l'única cosa és que jo vaig esperar unes setmanes, perquè, clar, entremig va arribar la resposta d'Alemanya. Llavors vaig esperar dues o tres setmanes, vaig tornar a entrar al perfil de la Seguretat Social i aquí és on va començar a trontollar el món. Perquè
5: mare, tot això, recordem que Suïssa i Alemanya ja han completat els tràmits, eh? És a dir, ja cobres d'allà.
8: Sí, val. Correcte.
5: I llavors, quan entres al teu perfil digital de la Seguretat Social...
8: Llavors allà hi ha una comunicació, diu, tens una resolució pendent. I dic, ostres, mira, fantàstic, tenim una resolució. Doncs mira, anem a entrar. Clico i em diu, se li ha assignat un nombre de...

0: seguretat social i una targeta sanitària. Dic, ostres, dic, però si jo això no ho he demanat. Dic, però bueno, és igual.
1: Ja l'havies tenir aquesta, ja abans, no?
0: És el mateix número que havia tingut tota la vida. Ah. O sigui, l'únic que hem fet és activar-me l'assistència sanitària, que no he demanat, perquè al no viure fora, fora del país, en teoria no hi tinc dret, perquè jo ja pago la seguretat social aquí, però és igual. Però... Val, això no m'importa, però al final el que passa és que aquell expedient que jo tenia, que s'estava tramitant, que tenia un número, no està visible ara mateix. Jo no hi ha rastre digital, em posa que no tinc cap tràmit pendent i que no ha hagut cap modificació en els últims 2 anys, és a dir, no sé què ha passat. S'ha esfumat.
1: Però et diu la resolució que desapareix l'expedient de sol·licitud?
0: No, perdó, m'he explicat malament. La resolució només em diu que se m'ha assignat un número de targeta sanitària i ja està. És l'únic que em diu. I m'adjunta una còpia de la targeta sanitària. Això és l'únic que diu la resolució.
1: I escolta'm, però com pot ser que hagi desaparegut?
0: Bueno, clar, jo quan entro al meu perfil, que és el que havia fet tota la vida, aquest últim any, jo podia anar als meus expedients pendents i podia veure el número de la meva sol·licitud de jubilació, podia clicar i veure en quin estatus estava. I si no s'havia mogut, que és el que passava habitualment, jo feia una consulta. Consulta deia, escolta, com està aquest tema? Llavors em contestaven sempre automàticament, doncs està en tràmite, ja l'avisaran, quan tal, ja l'avisaran és difícil, perquè si no tens un número espanyol, jo per sort visc a Suïssa i el puc comprar quan baixo, però sí, aquells que visquin a l'Argentina ho tenen més difícil. Doncs bé, no tinc res. Vull dir, allà dintre d'aquest perfil no hi ha cap número d'expedient que jo pugui clicar i veure en quina situació està. Ara mateix és com si l'haguessin esborrat o si el donar-me aquesta resolució de la targeta sanitària hagués passat a un altre estatus, però no puc accedir-hi. No tinc manera de veure en quina situació està i com ningú contesta el telèfon... Doncs
1: val, no aquí estem parlant de que més d'un any després no ha passat res, és a dir, com si res hagués passat, tu cobres de Suïssa i d'Alemanya però no d'Espanya, deies que un 60% del que has de cobrar és precisament ho ha d'assumir la Seguretat Social Espanyola, que és on més has cotitzat, per tant, fa més d'un any que esperes cobrar la major part de la teva pensió, tornes a estar a la casella de sortida perquè ha desaparegut el teu expedient...
0: No sé, Jordi, si estic a la casella de sortida. No sé en quina casella estic.
1: Ja.
0: Com allò del joc de l'O, que he caigut al pou i no sé ben bé.
1: Clar, has caigut al pou. Sí, mentre no caiguis a la mort, millor. Has pogut tornar a parlar amb la Seguretat Social per això?
0: No, el divendres vaig intentar-ho, vaig tornar a fer una consulta, tot i que no havia expedient, vaig fer la consulta, vaig posar el número de l'expedient i vaig sol·licitar una nova cita prèvia telefònica que m'han concedit pel 17 de juliol i de moment no tinc res més.
2: Per si algú es pregunta el tema Vigo.
3: Sí, ara està.
2: Això perquè la gent no sàpiga, això ens lliga amb un cas del contenidor que vam fer fa un parell de temporades d'un oient que es deia Ramon, o es diu, baixa, que la Seguretat Social el que fa és distribuir arreu de l'Estat de diversos tràmits que es gestionen des d'un punt en determinat, bàsicament per no col·lapsar, amb la idea de que Barcelona no hagi de tramitar-ho tot, Lleó tot, Madrid tot, Burgos tot, fas un tràmit, el fan només a Lleó, un tràmit no sé què, un tràmit
3: perdona,
2: no sé què.
3: Quin coi de lògica té això?
2: Cap ni una.
4: Això no és l'Espanya plural, això és l'Espanya caòtica. Eh?
2: Sí, no dic que no, de fet recordo...
3: Ho estàs dient de veritat? Sí. Jo és que anava a preguntar-li si la seu de la companyia amb la que ell va marxar tenia seu social a Vigo, per trobar-li alguna explicació.
2: Hi ha tràmits, jo me'n recordo d'aquest cas del Ramon, que era un tràmit que es podia fer en 5 minuts, i va quedar demostrat que es podia fer en 5 minuts, ell quan va anar a l'oficina de la Seguretat Social a Barcelona, li van dir, és que perdona, però que aquest tipus de tràmit el fan a Lleó. Llavors ell intentava trucar a Lleó, no hi havia manera, i li van dir, senyor, el que pot fer és venir aquí. Havia de fer 850 quilòmetres per fer un tràmit de 5 minuts, que finalment, després d'intervenir al contenidor, li van acabar fent en 5 minuts per una trucada de telèfon.
3: Però això és un escàndol. És que no té cap lògica, vaja, no sé com estan organitzades les seguretats socials d'arreu del món, però suposo que va per territoris i proximitat respecte a les persones afectades.
1: Hauria.
5: Mm. Que estan millor, és la prova, és que ja està cobrant tant de Suïssa com d'Alemanya.
3: Ah, és al·lucinant.
2: I demanant disculpes a l'Alemanya.
1: Perdona, has parlat de Granollers. Granollers, què té a veure? És que a Granollers, jo crec que teníem un cas de la Seguretat Social de Granollers.
2: Sí, no, a finals de la temporada passada, potser el Tian se'n recorda, perquè hi era. Vam riure molt amb l'Ignasi, perquè ell s'explicava des d'un punt molt còmic, que era aquest oient que no cobrava la pensió de jubilació perquè li havia revisat l'expedient la intel·ligència artificial, i la intel·ligència artificial no havia detectat un document i li deia que no tenia dret a la jubilació. I ens explicava el mateix. Impossibles cites prèvies, telèfon, que va arribar a dir potser vaig i m'hi encadeno i no sortiré d'allà fins que no cobri la pensió. Clar. Que també era a Granollers,
3: efectivament. Espanya, que té tota l'estructura, diguéssim, de comunicacions viàries radialitzada a Madrid i centrada a Madrid, la Seguretat Social la té en diàspora absurda. Això és un escàndol. I això mereix una entrevista a la ministra de Seguretat Social.
1: I perdona, quan parlem de Granollers, per què era?
0: En el meu cas, Granollers és només perquè en aquell moment nosaltres vivíem allà. I era l'oficina de la Seguretat Social que em corresponia, i és on vaig fer la consulta abans de marxar a Suïssa per si
1: era
0: compatible el sistema de Seguretat Social.
1: I vas anar?
0: I després hi he tornat ara per Nadal per veure si, perquè tinc amics allà i encara els visito, i vaig dir, bueno, m'hi acosto i a veure si puc fer una gestió allà.
1: I què tal?
0: Doncs això, eren vols de Nadal i tothom estava de vacances i em van dir que tornés el dia 7 de gener, però que si no tenia cita prèvia, que seria molt difícil.
1: I quan tu dius, escolta, és que visc a Suïssa, he vingut a passar el Nadal i tal, res.
0: Res, no. Res.
1: Hi havia gent a la... És a dir, hi havia molta gent a aquesta oficina?
0: Bé, a dintre no ho sé, perquè el guarda del jurat de la porta ja no et deixa passar, perquè el tenen format i et fa les preguntes adequades, i depèn que vagi, ja no passes.
1: Si no pots entrar, perquè el guarda del jurat et frena.
0: Correcte, és el filtre d'entrada que tenen. Sí, sí. I llavors ja em va dir que era molt difícil, diu, torna el dia 7, diu, hi ha alguns números que no s'assignen de cita prèvia, per temes urgents, vine d'hora, clar, vas d'hora, vas a les 7, obren a les 9, i hi ha 200 persones al carrer, llavors és molt difícil.
4: Vull recordar que aquest mes de maig va haver-hi un acord entre els governs d'Espanya i d'Euskadi, segons els quals, això de que no es podia traspassar, que era tan o més important que l'unitat d'Espanya, resulta que hi ha un acord per fer-ho. Eh? Hi ha un recurs, hi ha un recurs d'una entitat, d'una plataforma, etc. Però vull dir-te que la Seguretat Social...
6: La caja única,
4: al País Basc s'ho administraran ells. No et passaria si tu fossis basc. No.
7: Fins una cosa...
1: Digues, Teresa...
7: Sí, bueno, aquest cas concret no ho sé, ni sé com ha funcionat això, tot i després li vull fer una pregunta. A veure, l'administració de l'Estat té un problema de llocs de treball, és a dir, de l'ocupació dels llocs de treball, i té províncies com Barcelona, en les que hi ha un número ingent d'expedients amb molt poc funcionari treballant. I aquest cas, com d'altres, són casos que es poden resoldre via telemàtica. I, per tant, es fa el criteri en què es fa això és una optimització de recursos. En lloc de que es quedi col·lapsada una oficina, hi ha oficines que tenen més coberts els llocs de treball, però tenen menys número d'expedients, reparteixen els expedients, perquè això requereixen una atenció presencial en alguns casos, però en molts casos no. Per tant, això no és un caos, això és simplement una aprofitació, un aprofitament dels recursos en què es compta en cada cas, que han permès en moments molt complicats i molt complexos que molts expedients no quedessin precisament col·lapsats. Aquí és que hi ha un dubte, que o no ho he entès bé i per tant em disculpo, però no entenc que digui que no té expedient. Això és el que li volia preguntar, perquè vostè sí que té un expedient.
0: Tinc un expedient, que no puc consultar perquè no, ja no està visible.
7: Aquí és on anava. Per tant, jo el que crec és que aquí hi ha una falla que jo no li puc... No sé trobar l'explicació raonable perquè no ho sé, però sí que vull que quedi clar que quan es fa aquest tipus d'actuacions és justament per donar un millor servei, perquè si no, províncies tan grans en temes molt concrets com Barcelona que té el doble que molts expedients d'expedients que tenen províncies, doncs ara, i en aquest moment no sé com és, recordo fa uns anys, té el doble d'expedients que Madrid i la meitat de plantilla. Per tant, el que es fa és intentar equilibrar expedients que, com vostè molt bé diu, abans de que es perdés l'expedient, cosa bastant en fi, exòtica, és dir, això es fa justament perquè aquest expedient no quedin encallats.
2: Però Teresa...
7: S'han resol... Perdó, deixa'm acabar.
2: Sí,
7: però... Però s'han resolt molts expedients i s'han evitat molts col·lapses. Aquest és un cas concret que jo crec que aquells... Perquè hi ha casos de... A mi també em va passar, que vaig anar a consultar i el guàrdia de la porta no em va deixar passar.
5: Però no és més fàcil posar el nombre de treballadors suficient per poder fer front a les demandes que hi ha?
7: Tu saps millor que jo, perquè també has estat en un govern, que tu saps que no hi ha funcionaris de l'Estat que vulguin venir a Catalunya d'una manera ja tradicional.
5: Bueno, doncs ja, et proposo una altra cosa, que es traspassi.
3: Que ens traspassi tota la seguretat social.
5: Però és que aquests mateixos que no volen venir són els que no volen que es traspassi.
3: A la venga no. Aquesta... A la venga no. No pot ser que els ciutadans de Catalunya no puguin tramitar la jubilació perquè es tramita a Vigo.
7: Tu creus que hi ha una consigna que diu, perdoneu-me l'expressió, putegem els catalans? No,
3: consigna no, inoperància. Se'n diu inoperància. No té res a veure. No té res a veure amb les consignes de maltractar o no. És inoperant, és una estructura inoperant. No pot ser que hi hagi un tipus de gestió que només es fa a Vigo, de tal manera que la persona interessada no ho té ni a prop per anar-hi personalment, saps?
7: Però, dèiem una cosa, és dir, jo no parlo, en aquest cas concret, i sento molt el que li passa a aquest senyor, però és que l'objectiu és justament evitar els col·lapses de l'administració en llocs on estan especialment tensionats. Per tant, la idea no és dolenta. Una altra cosa és, en aquest cas concret, l'execució de la idea, que crec que aquest senyor té tot el dret. És més, de demanar responsabilitat, si ho creu convenient, en algun moment, perquè efectivament no és de rebut el que ella està explicant.
1: El Ferran, però... jo sóc de l'Hospitalet de Llobregat i vaig demanar la renta mínima i em van dir a la cita telefònica que això ho portaven des de la Corunya i no podia anar-hi presencialment a fer el tràmit. Al final vaig trobar feina.
2: Clar, al Ramon li passava el mateix.
1: Espera't un moment, el Josep Martí. Josep, tu diràs.
8: No, jo escolto la història del senyor, que és la que m'interessa, i el que l'errada en l'administració jo crec que es pot entendre, cada vegada menys, perquè el que descobreixes en l'administració sempre és que una unitat d'ingressos, com és majoritàriament Hisenda, sempre hi ha quartos per invertir. Sempre hi ha quartos per tindre l'últim programa, sempre hi ha quartos
3: per
8: tindre...
3: Per fer les inspeccions d'Hisenda per 50 euros, la diferència...
6: Hisenda sempre funciona.
8: Sempre, en Hisenda les coses funcionen com un rellotge, no? I el que funciona pitjor de tot és la justícia, que és una unitat de despesa i que proporciona un bé preciós, com és en teoria la justícia, però allí invertir costa, perquè no ve tornat. El cas de la Seguretat Social hauria de ser una cosa equilibrada perquè és d'ingrés i despesa, però pel que sigui les coses no van a l'hora. A mi el que d'estos casos entenc, sent empàtic en la idea de que cada dia s'han de gestionar centenars, milers, i que pot haver casuística, el que m'acostuma a molestar és que una vegada detectat l'atzucac o la cosa esta del castell de Kafka, no hi hagi unitats dedicades a la resolució específica de casos com aquests, i sobretot a pagar les responsabilitats que se'n dirien, que és una cosa que a l'administració també costa molt, que és que a qualsevol altre lloc normal qui la fa la paga, o com a mínim té possibilitats de pagar-la. A l'administració, diguem-ne, has de matar un germà al mig d'una plaça perquè hi hagi la mínima possibilitat de que algú et faci pagar algun tipus de responsabilitat. No? I, per tant, l'incentiu per a la millora i l'incentiu per a que aquestes coses no passin no existeix.
3: Perquè
8: quan no hi ha càstig, quan no hi ha un incentiu per a fer les coses bé, la gent es deixa anar, i jo no dic que els funcionaris siguin molts professionals, hi ha de tot, com a tots els col·lectius, però no hi ha incentius per a la millora.
6: I també és un problema cultural, no? Perquè si a Alemanya li han demanat disculpes, vol dir que la cultura deu ser d'una administració que es preocupa pels administrats. I el que estem veient en el cas espanyol és una administració que fuig dels administrats, o sigui, que posa barreres, fins i tot amb guàrdies de seguretat.
3: Seguretat que no deixen ni entrar
6: a la porta de la
8: Hi ha una altra cosa que vull dir, que és una cosa que arrosseguem des de fa una dècada, que es va agreujar durant la Covid, que afecta també a les empreses privades, com més grans més s'assemblen a l'administració i per tant tendeixen a actuar de la mateixa manera, que és la cosa aquesta de amb els sistemes d'intel·ligència artificial. I la cosa de la cita prèvia, haver convertit alguna cosa a la que tu tens dret com a ciutadà o com a consumidor quan és amb empreses privades, que és a l'atenció al client personalitzada, que et tractin com una persona que té noms i cognoms i que té un problema i que, per tant, algú l'ha d'atendre, a dir que l'administració hagi posat la cita prèvia com a barrera per desfer-se d'aquestes coses molestes, mosquits, empodegadors que som els ciutadans, per a l'administració, és una vergonya. És una vergonya. I és una de les paradoxes del temps moderns, que cada vegada ens costa més diners mantenir l'administració, cada vegada ens costa més diners mantenir l'exèrcit de personal públic que, en teoria, ha de treballar per nosaltres, i cada vegada estem pitjor servits, en teoria, gràcies a coses que ens havien de canviar la vida i havien de convertir el dia a dia en un miracle, com la intel·ligència artificial, les plataformes de gestió de dades i la mare que ho va parir.
3: Sí, i per afegir la mare que ho va d'allò, seria els ciutadans del carrer, com el que estem escoltant ara, o nosaltres mateixos, tal, quan hem d'anar a fer una gestió, ens costa tres vegades més, però en canvi Hisenda té mecanismes automatitzats per obrir inspeccions que generen una despesa brutal, per acreditar que hi ha 50 euros que no sé què, que no sé quant.
4: Sí, però els seus funcionaris sí que estan perfectament estimulats,
3: sí,
4: perquè si
3: et donen
4: a tu, encara que després
8: per treballar 35 hores,
4: et foten un bonus a final de temporada.
8: I que el debat sobre aquestes feines és que pues, treballar 35 hores, i que encara tenim les 35 hores, el proper pas és mirar de treballar-ne 33.
7: Jo crec que ara convertir això en un judici als funcionaris em sembla excessiu. A veure, jo he explicat el per què, l'origen del per què de prendre aquesta decisió.
3: El per què de Vigo.
7: No, en fi, no, a mi no sé si a aquest senyor li fa gràcia, a mi no. És dir, jo crec que hi ha altres experiències...
3: No, estem dient que tu has intentat explicar el per què de Vigo, no? De per què aquest senyor la tenen des de Vigo.
7: El per què de Vigo no, Mònica. Jo he intentat explicar que hi ha delegacions, que hi ha oficines que han vorejat, si no l'han trobat més d'una vegada, el col·lapse, i en lloc de regodejar-te o dir, mira, doncs, escolta, està col·lapsat, el que s'ha buscat és solucions alternatives, solucions de resolucions que es poden prendre via internet i que, per tant, no fa falta segurament la presència, i per tant li diuen a aquest senyor, jo no sé si li van oferir que podia triar una delegació o una altra, no ho sé, perquè hi ha experiències de tot tipus, hi ha gent a la que quan ha demanat on es pot adreçar li han ofert diferents delegacions, no? O la més prop de casa o la lluny, no ho sé. Per tant, jo crec que la solució que es va buscar no és una solució ni exòtica ni com t'ho diré, sinó és buscar l'eficàcia. I aquí ja entra en una discussió de si els funcionaris treballen més, si els funcionaris treballen menys. És a dir, la discussió de l'administració, de totes les administracions, de totes, és una discussió que sempre té un perill de la demagògia, té un perill. El funcionari públic, encara vivim instal·lats amb allò de que el funcionari, el servidor públic, és aquell senyor o aquella senyora que va una estona a l'oficina, que fa dos vegades cafè, que se'n va a la compra. No, és veritat. Són uns professionals com la copa d'un pi. Home, i si no tens...
8: Sí,
7: i la responsabilitat dels responsables de l'administració és donar-los-hi les eines que puguin fer bé la feina. I, per tant, en aquest cas, hi ha un problema. O el responsable de donar les eines no ho ha fet, però és un cas concret. No fem un judici general. Els funcionaris no s'ho mereixen i, a més, crec que fem un flaco favor a la confiança en totes les administracions.
8: Però quina confiança?
7: En totes, insisteixo.
8: Quina confiança, Teresa? Si està a la vista de tothom, que estem cada vegada pitjor tractats i que van trobar l'oportunitat de treure-se'ns de sobre durant la Covid i no han recuperat el costum de posar-nos davant d'ells per solucionar els problemes.
7: Si
8: és una realitat que l'administració no crea les places per als llocs on hi ha la demanda, i és una realitat que és un col·lectiu professional en el que la patronal està pendent sempre de les urnes i sempre busca el benefici electoral, i que, per tant, encara que l'administració estigui col·lapsada, si ha de regalar per atindre un acord i donar un titular als mitjans de que a partir d'ara els funcionaris treballen 35 hores, ho fa, i són milions d'hores de treball milions d'hores de treball que han anat en contra dels ciutadans que en treballen no 35, no 40, no 45, 50.
1: Ja. Aviam, Sergi...
7: Bueno, pues això bordeix la demagògia, t'ho he de dir sincerament, perquè posar en qüestió els funcionaris que fan la seva feina i la fan bé... Posar-los en qüestió, perquè, com que no conec el cas concret, no hi vull entrar. No sé on està el problema ni com ha anat això. Però a mi em sembla que posar en qüestió la feina dels funcionaris i dir que tot això és la culpa de que tenen una jornada de 35 hores...
8: En qüestió
7: no
8: sé la feina de la patronal, dels governs.
7: No és la solució,
8: aquesta és la feina que he posat en qüestió, la dels governs.
1: Aviam, no sé, espera, Josep, vols dir alguna cosa?
0: Sí, jo sí puc. Va, jo no sóc tertulier, per tant, no volia entrar en el debat.
7: Disculpa.
0: No volia entrar en el debat perquè no pertoca, però d'entrada vull dir que jo no estic atacant ni criticant els funcionaris. Jo tinc família que són funcionaris a la Generalitat, a municipis, i tinc amics a l'administració de l'Estat. Vull dir, jo sé vull dir, no és res contra ells. Jo parlo del sistema.
7: No?
0: O sigui, el sistema no està funcionant. Jo també entenc que es descarregui i es descongestionin les oficines d'atenció al ciutadà mitjançant cites prèvies i mitjançant atencions telefòniques i portals digitalitzats, això és perfecte, ho trobo fantàstic. El que no és correcte és que davant d'una discrepància, d'una anècdota potser una mica perversa com aquesta, que aquest sigui l'únic mecanisme o l'únic canal, que no hi hagi la possibilitat realment de que algú t'atengui personalment i intenti resoldre't el problema. Aquesta és l'única...
7: Això és el que cal analitzar, estic totalment d'acord.
1: Josep,
7: quin ha estat el fallo?
1: Aviam si algú t'escolta. Al marge de Déu. Gràcies, Josep, que vagi bé.
0: Vinga, Jordi, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Gràcies. Gràcies.
1: Sergi, digues.
2: El Carles, un oient, ens diu: em vaig jubilar anticipadament amb 63 anys i va ser molt difícil aconseguir cita per fer consultes sobre la meva jubilació. Quan vaig aconseguir cita, el funcionari que em va atendre amb una actitud indolent em va dir que totes les preguntes que li feia per decidir si avançava o no avançava la meva jubilació, que les consultés a internet o que ja me les resoldrien quan tramités la jubilació. Vaig sortir de l'oficina sense cap resposta. I un altre oient, que li envio un missatge al Josep, diu: dir-li que es prepari perquè li pagaran tots els endarreriments de cop i després segurament haurà de fer una complementària a Hisenda, ja que aquestes quantitats cobrades amb retard computen a l'any que t'accepta la jubilació.
1: Tan seriós? Hi ha un oient també de Badalona que diu que ens està escoltant i vol comentar que en el seu cas treballa a BCA, que és els serveis assistencials de Badalona, Recursos Humans. La nostra organització inclou Hospital Municipal, Centre Sociosanitari del Carme, Centres de Salut Mental, Centres d'Atenció Primària, aproximadament 1.700 treballadors, i la nostra oficina de la Seguretat Social ha passat a ser la de Cadis. Diu: no tenim opció de trucar per telèfon, tot és via telemàtica. De tenir-la a 500 metres, ara la nostra oficina de referència és Andalusia. 3:15 i un minut. Un segon, sisplau. Ui, Marius.
3: No, és que és al·lucinant.
4: No, però és que jo insisteixo, és que a més t'hauries de poder adreçar amb la teva llengua, no? Una altra cosa que, en fi, no, vull dir, ja sé que tots sabem català i castellà, però quasi tots, però, home, no ho sé, jo per això crec que, carai, això que ha fet el País Basc, jo crec que hauria de ser un camí.
3: Si és molt més eficient quan un funcionari coneix el teixit industrial, econòmic del país que està gestionant dels treballadors, la proximitat, vull dir, és que és de carrer. No sé, tu, el Quim, va, i la gent coneix més o menys l'entorn. Com més a prop és, més eficiència hi ha. Vull dir, que t'atingui una persona des d'Andalusia un problema laboral del Vallès Oriental, doncs no em sembla que tingui cap lògica. Cap lògica.
1: 3:15 i dos minuts. Un segon, sisplau, que després canviarem de tema. Ha començat ja la reunió del Consell General del Poder Judicial pel tema Begoña Gómez, ara en parlarem de seguida, després que parlarem també avui amb l'alcaldessa de Sabadell, després dels crits aquells del porter. És que estem arribant uns límits. Estem arribant uns límits, ja.
3: Jo volia parlar
1: d'aquest... Ja parlarem.
9: RAC 1. El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
10: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
9: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'1 euro al dia.
10: Si busques el millor, recorda,
9: Només Daikin és Daikin.
11: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
12: Doncs millor.
13: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
14: En Carles fa números, i amb els números sap quines coses es poden fer i quines no. És director financer dels Forns Centeno. Fent números va veure que l'empresa podia créixer, i va créixer. I fent números està veient si ell i els seus companys poden comprar l'empresa. I sí, ho faran. Sí, dels que fan. Banc Sabadell.
15: Bé, i què voleu fer aquests dies?
16: Anar a una piscina caribenya.
17: Dormir en un hotel del Far West.
18: Volar a llums d'un drac.
15: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
19: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les ones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
20: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
25: Cada butlleta és un gest de suport. El que fem per les persones.
26: Compra les butlletes del sorteig d'Or de la Creu Roja abans del 23 de juliol. Podràs guanyar fins a 3 milions d'euros i canviar les vides dels que més ho necessiten. I això val or.
27: Juga-hi amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
28: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
29: Ara a Lidl la teva síndria ratllada sense llavors té un superpreu imbatible. Només a 0,59 al quilo. Lidl, val la pena.
30: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Bankinter, banca d'empreses.
31: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
32: Verisure. Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
33: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
34: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
35: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
34: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
35: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
36: El perquè de tot plegat.
1: Aviam, 8 minuts i a les 10 en punt del matí. A Madrid avui el protagonista del dia és un jutge que ha dedicat l'últim any i mig a buscar les pessigolles a Pedro Sánchez i al seu entorn. És Juan Carlos Peinado, que és el magistrat d'instrucció que té entre cella i cella, serà el banc dels acusats a la dona del president del govern d'Espanya, Begoña Gómez. No, és una cosa... Una cosa és si hi ha indicis. Hi ha una cosa que jo, com a profà en la matèria, és perquè si estem donant... O sigui, estem... L'estat de dret està donant tot el poder amb un jutge d'una audiència d'una província. Sí, això és molt... O sigui, i com entendre-ho? És a dir, el sistema, allò que parlàvem del sistema, realment el sistema pot donar a mans un jutge que està a punt de jubilar-se el control de l'estat de dret en un cas que afecta directament el nucli de la família del president del govern d'Espanya?
0: Un jutge que ha tingut de ser rectificat 13 vegades per l'Audiència Provincial
2: també
0: de Madrid.
2: També va passar en Marchena en el jutge en el judici del procés.
3: Tu dius de província, però és que parlem del Suprem, també. La màxima autoritat judicial, el Tribunal Suprem. Gent que s'aprova una llei i que fa tot el possible perquè aquella llei no es pugui portar a terme com la llei d'amnistia. I no passa res. Vull dir que és una cosa que ja fa massa temps que la veiem.
2: Fa temps que dura, això.
1: No, perdona, i si anem al cas del Sandro Rosell que premien de Besolí.
2: No, coses que ens afecten a tots. L'Estatut... L'Estatut, la sentència de l'Estatut està feta per gent caducada. Vull dir, ja no ens en recordem, però l'origen de tota la crisi política entre Catalunya i Espanya comença el 2010...
0: Els iogurts caducats els pots prendre durant una temporada. Això em sembla menys greu, per dir-ho d'alguna manera.
1: No, però el cas que ens ocupa és d'un jutge, reitero, d'un jutge que surt l'altre dia i diu que se li retira el passaport a Begoña Gómez per risc de fuga.
2: De fuga.
1: Entre d'altres coses perquè... és que l'interlocutori ho diu, Diu que... podria ser ajudada pels seus escortes a poder abandonar Espanya. Evidentment, ha sortit en bloc tots els sindicats de la policia espanyola.
3: El Consejo actua precisament per la segona part, no perquè li retiri el passaport, que podria considerar-se una mesura...
1: una bàrbara, ja.
3: Exagerada, sinó... Per la protesta dels policies.
1: Aviam, Cunillera, vostè dirà...
4: És a dir, ja, en aquest cas concret que tu has dit, de les mesures cautelars, hi ha un tema encara més greu, que surt abans a la premsa de que ho comuniqui a l'afectada.
1: Bueno, però això és el pare nostre que
2: havia.
4: No, però clar, diem, bueno, però per una cosa molt, molt menor respecte d'això, es va fer fora un fiscal general de l'Estat, Aquest cas de... El cas del senyor Peinado, clar, com que cada vegada és més grossa, ens oblidem de l'anterior. Si tu mires la dinàmica que ha tingut tot aquest procediment, obviant, a més, que hi ha informes de la UCO, a la que se li fa tant cas quan convé, és dir, un cas de la UCO que diu aquí no hi ha res, no s'ha trobat diner, no s'ha trobat... El cas de l'assessora és un cas que clama al cel, però aquest senyor, ara no ens recordem, però aquest senyor va arribar a imputar a un exconseller del PP, Güelmes, Gendre del Fabra, per una declaració que no havia existit, que no li donava peu a la imputació. I ara no ens en recordem. No ens en recordem de tantes coses que ha fet, a part de les ridícules, no? De posar-se una tarima perquè volia estar més alt, que el anessin a buscar amb cotxe perquè no volia esperar-se l'entrada de Moncloa, en fi, aquestes coses. Però, clar, a base d'aquestes petites coses hem arribat a aquesta cosa gran. I resulta que el Consell del Poder Judicial, que jo també em faig aquesta pregunta, per a què cobra? Per a què hi són? Per a què? Ara resulta que avui sí que es mobilitzen, però ahir justament que es reuneixen d'urgència, jo crec perquè es mobilitzen els sindicats de policia, no es poden posar d'acord i ho han d'ajornar avui. És a dir, i està publicat, són els vocals conservadors, no? I a mi algú em va dir, com és que aquests no deixen? Bueno, perquè deuen esperar la consigna de lo que han de dir avui. És a dir, hem arribat a això gros a base de coses que ens han semblat menors, que ens han semblat ridícules, perquè realment són ridícules, i a base d'anar assimilant aquestes cosetes, aquestes coses, cada vegada ha anat a més. Bueno, aquest senyor jubilarà al setembre, aquí deixa el fandango, i ja te veré Maria José, no? I clar, se n'anirà de rositas. Això, de veritat, es pot consentir. En aquest cas és la dona del president del govern, però si s'atreveix amb això, imagina que t'hagués tocat a tu perquè t'ha caigut un paper a terra i has incomplert l'ordenança cívica, m'entens?
1: Aviam, Mònica, t'arribes.
2: No, és que estava fent memòria sempre parlem dels grans tribunals i de la justícia i sempre hem d'anar a petar a com se seleccionen els jutges, val? Perquè al final... L'origen de que tinguem tota la magistratura i hi ha molts jutges que ens estan sentint i són gent que fan la seva feina de manera excel·lent i equilibrada. Però els que arriben a determinats llocs tenen unes, uns viarans pels quals han accedit a la carrera judicial molt particulars, que els vinculen a famílies, etc. Això ho hem explicat moltes vegades. En el cas del jutge Peinado, aquest jutge el que vol és una jubilació por todo lo alto, donant servei a quien quiera, quien pueda hacer que haga. És evident que està amb una sensació d'impunitat absoluta. De la mateixa manera que el Llarena, la Lamela i el jutge del Marchena al seu dia van decidir pues, que hi havia coses que no entraven a judici i que no es veien com a proves als vídeos dels Jordis, per posar un exemple, i no va passar res. I que hi havia una cosa que s'executava al final del judici i no va passar res. És a dir, és la impunitat de una part de l'estament judicial d'aquest país que mai els hi passa res. Aleshores, ara estem escandalitzats pel tema de la Begoña Gómez. Però és que amb el procés n'hem viscut un reguitzell d'actuacions d'aquest tipus amb jutges molt més importants al capdavant dels seus, dels seus tribunals.
1: El que es va imputar una persona per haver dit que lo dels ous, que s'han de trencar ous per fer una truita, eh?
2: I no ens ha passat res, i no els hi ha passat res. Al contrari, alguns d'ells, com la jutge Lamela, se'ls ha premiat.
1: Sí, sí, sí.
2: Val? Aleshores, el jutge Peinado, avui i demà estarem al Consell General del Poder Judicial. On estava el Consell General del Poder Judicial? Quan tots aquests altres casos que hem dit, ah, no, aquests no, aquí no es reunien. Perquè com que hi havia un bé major a protegir, que era la causa, la policia, la causa de la unitat. Bueno.
1: Aviam, digues, Josep.
5: Sobre el cas aquest en concret, que el millor termòmetre és veure la reacció de la majoria de persones que voldrien efectivament que el cas Begoña Gómez acabés el pitjor possible per a Begoña Gómez, que fins i tot aquests han caigut a la pesada de que el jutge Peinado s'ha passat de frenada i que això no toca hores. Jo crec que el tancament de la instrucció se precipita, entre altres coses, perquè aquest home, que té pinta de ser un ególatra, està a punt de jubilar-se i vol la medalleta aquesta de dir ja hem purat a la dona del president del govern, que a més ha intentat blindar el camí cap a un judici que, si s'acaba produint, tingui les màximes possibilitats de ser inculpatori, que és fer-ho a través d'un tribunal popular, que al final acaba sent
2: un
5: judici plenament mediàtic, i en les cautelars, crec que qualsevol persona de sentit comú entén que no té cap ni peus, bàsicament pel tipus de delicte que se li imputa. Perquè, dius, independentment de l'opinió que li mereixi a cadascú, l'aproximació penal al cas, sobre uns indicis determinats, al final, les imputacions no són d'una gravetat extrema, no són d'algú que s'ha fet multimilionari gràcies a aquestes coses. I, per tant, dius, home, que aquesta persona arrelada, dona del president, permanentment escrutada per l'opinió pública i, per tant, a través dels mitjans, tingui un risc de fuga imminent, és ganes d'enfotre-se'n de la gent. I crec que l'expedient...
2: És ganes de fer mal. Hi ha gent que té ganes de fer mal, ja
5: està. El que assenyala és això, un home que ha perdut els papers i que fa coses que no veiessin purament el sentit de la raó.
2: No ho crec.
0: Quan els jutges perden els papers, poden estar prevaricant. Saps què vull dir-te? Que és que això no és gratis.
6: No hauria de ser gratis.
0: O no hauria de ser gratis.
2: Però és gratis.
0: És gratis.
2: Aquest senyor perquè, no ha perdut els papers. Sap on va i sap el que ha perquivat.
0: Jo crec que és un personatge que ha embogit, en termes genèrics,
2: que va.
0: Cadascú ho entengui com vulgui. I una part de la dreta li ha anat bé, i aquest tipus, un personatge menor, mediocre, i segurament un narcís més d'aquest món de narcisos que ens toca viure, pensa que ha arribat fins al final i que pot acabar provocant la caiguda de, del govern. I aquí, amb aquesta bogeria, doncs una part del PP, en lloc de dir, en lloc de dir el que ara intenten dir però que no ho saben, no ho poden dir perquè no sé què i tal, el PP és un partit. Si vol ser, si, vol, si un dia vol governar Espanya, no pot deixar-se arrossegar per segons quines bogeries. I el PP li, tindria un, és una mica com el del porter de Sabadell. És a dir, el PP s'espera que davant d'una situació així digui, escolti, això no toca, no? Pues aquí, si no, no diuen això no toca, és perquè en el fons els hi agrada que toqui. Els no, agrada que toqui. I això jo crec que no els afavoreix. No perquè, els afavoreix.
2: Però, Màrius...
0: Perquè la gent espera que els que algun dia manaran en aquest país tinguin dos dits de front.
2: Alberto quan... Núñez Feijóo ja està treballant amb la idea de que s'asseurà amb Vox a pactar un govern i, per tant, no es pot confrontar amb aquest tipus d'actuacions. No ho farà. Però... És a dir, el PP que recordeu, fins i tot et diria, aquell PP que per arribar a governar va jugar a la puta i la Ramoneta amb els convergents i els penevistes, etc etc. Allò oblida tant. O sigui, Alberto Núñez Feijóo, a cada pas que faci la justícia en aquest sentit per aniquilar i accelerar el procés de destrucció del govern Pedro Sánchez, pues, farà així amb les manetes.
1: Dit això, perdoneu-me, però hi ha una notícia última hora perquè Jordi Armenteros ens pot explicar que ja tenim dia de la convocatòria del jutge Peinado per retirar-li el perquè entregui el passaport Begoña Gómez. Quan
0: més
1: serà?
0: És que, perquè entregui el passaport sí. El jutge Peinado. Anava a dir, home, per fi, alguna cosa intel·ligent amb aquesta...
1: Tu diràs, Armenteres, bon dia.
7: Bon dia. Per Sant Joan, 6 de la tarda, dimecres 24 de juny. El 24 de juny és el dia que Pedro Sánchez compareix al Congrés dels Diputats per avaluar, per analitzar, per explicar la situació del sí del PSOE amb,
2: tots els,
7: amb totes les sospites de corrupció. Llavors hi ha providència del jutge Peinado dient-li a Begoña Gómez, vine amb a portar el passaport aquest proper dimecres a les 6 de la tarda.
2: Molt bé.
8: És una casualitat, sí.
2: Com tot.
8: A veure...
1: Gràcies, Armin.
8: Una cosa.
7: Fins ara.
1: Digues, Teresa.
8: A veure, jo crec que, amb això que parlàvem ara, no? És, a veure, és que la Begoña Gómez, sempre que se l'ha convocat, ha comparegut. És a dir, ja no és que no hi hagi risc de fuga pel delicte, que efectivament és desproporcionat, per no dir ridícul. És que sempre ha comparegut. És que ha aguantat carros i carretes. I jo, perdoneu, però no crec això, és dir, és que aquest jutge ha embogit i tal, jo crec que és inclús com una mica amable amb ell. No, no, jo crec que aquest senyor té una determinació. És dir, mentre tramita aquest expedient, o aquesta imputació que dura 2 anys, mentrestant ell tenia pendent un cas d'un alt càrrec de l'Almeida, que o casualitat, se li van passar els passos, i no, els terminis, i no va poder, jutjar-lo. Per tant, a veure, és dir... Té molta feina, només se dedica a algo, o hi ha una determinació, i jo crec que efectivament hi ha una determinació i es va per ell. Però és que ahir es va produir una cosa, això que parlàvem ara del paper del PP, és a dir, quan aquest senyor diu en un auto que si ella es vol fugar pot tenir la connivència de la policia i inclús dels mandos de la policia, etc. Home, la reacció dels sindicats de la policia és el lògic, és el normal, defensar el seu honor, i home, són gent professional que fan la seva feina i la fan bé, no? Us heu fixat que el recolzament del PP a la policia, a la qual doncs, afalaguen tant i s'hi dediquen tant, va arribar ahir, molt tard, al vespre, i va ser la Cuca Gamarra. És a dir, el Feijóo no s'ha pronunciat. És a dir, les estructures del PP no han sortit a defensar a la policia, no? Com seria el mínim esperable. I insisteixo en el d'ahir la tarda dels vocals conservadors a la reunió del Consell del Poder Judicial, que ho han hagut d'ajornar avui, que deuen estar reunits en aquest moment. Per tant, jo crec que quan fem aquesta anàlisi d'aquest senyor s'hi ha anat el cap, és que és gran, jo també sóc gran, i quan se me'n va el cap no faig aquestes coses. I per tant, jo crec que aquesta benevolència implícita que hi ha amb aquesta manera d'abordar-ho hauríem d'intentar evitar-la, Jo crec que aquí hi ha una determinació que està clara i que és anar a pel Pedro Sánchez i tot el que sigui anar pel Pedro Sánchez s'hi val tot, i això ho veiem cada dia. I ara resulta que aquesta senyora ja ha d'anar el dimecres a la tarda, quan el dimecres al matí haurà comparegut el president del govern a les Corts Generals. Home, a veure, com diuen en castellà, algo tiene el agua cuando la bendicen.
2: Però no... Per aclarir-ho, a Teresa, perquè potser ens hem explicat malament i jo m'he explicat malament. Ningú ha dit que al jutge Peinado se li vagi l'olla. Senzillament està fent això.
0: Si dius embogit... El terme jo he dit embogit.
2: Ah, embogit.
8: Sí. Vale.
0: Per no utilitzar, i ho he dit, per no utilitzar un altre terme, no?
8: Clar, té un puntet de benevolència, perquè som incapaços, segurament, la gent normal, d'entendre que això pugui estar passant i que un jutge, impunement, durant 2 anys, li va posar una multa al lletrat de la Begoña Gómez de 5.000 euros perquè havia parlat amb la premsa. I els altres advocats, que també havien parlat amb la premsa, no sé si era de 500 euros o de 1.000 euros, que li van anul·lar a les instàncies superiors, no? És a dir, és que és una darrere l'altra, és una darrere l'altra. I com que cada una ha tingut aquest puntet, aquest senyor no està bé, clar, n'ha fet una de més grossa fins a arribar a la final. Jo crec que això, com a mínim, és un despropòsit, però que té un propòsit, eh?
1: Aviam, el Josep vol acabar, no, i el Tian per acabar, sisplau, Josep.
5: No, que més enllà de les declaracions i de les afirmacions, que hi ha un camí, que és denunciar la gent per prevaricació.
1: Oh, esclar.
5: No? Altra cosa és que et facin cas o no. I després fixa't que...
2: Digue-li a Xavier Trias.
5: Com que aquesta és una tertúlia política, no judicial o no jurídica, en aquest cas en concret, lluny d'afavorir la narrativa de l'oposició, afavorir la narrativa del govern. Mm. Com que és un món, diguem-ne, en el que el matís o la distinció entre una cosa i l'altra tendeix a esborrar-se, el cas, o més que el cas, la instrucció, i més que la instrucció, les cautelars ajuden a construir una narrativa o a donar força a la narrativa de que tot el que estem vivint és única i exclusivament un intent de portar el sanchisme contra el córner i
0: president, per això el Consell General del Poder Judicial el que hauria de fer és la seva feina i realment revolcar amb aquest personatge. Hi ha coses, alguna cosa curiosa, és a dir, hi ha il·lustres columnistes de la dreta que no són gens dubtosos, no sé, el propi Zarzalejos al Confidencial, que diu que això és una bogeria. Que li fa una certa vergonya veure que...
5: Ja t'he dit que jo no he volgut posar noms, però aquest és un termòmetre de les cautelars i del tipus d'instrucció tal com s'ha tancat, perquè Zarzalejos porta 2 anys obertament defensant que hi ha una... que té sentit investigar això. I, en canvi, va fer un article, no sé si urgència, perquè el dissabte crec que ell no publica habitualment, per valorar molt negativament el tancament de la instrucció.
2: Clar, perquè si fan això, finalment hi ha caricatura.
1: Aviam, Tian Riba, per acabar.
6: No, jo, té raó la Teresa, que és evident que va anar per Pedro Sánchez, del marge dels casos que sí que són més sospitosos de corrupció, però que va anar per Pedro Sánchez és evident. Si parlem de parelles de presidents, crec que... fa més pudor el cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, que des d'aquesta parella d'Isabel Díaz Ayuso... No, però deixa'm acabar. Sí, tens raó, si és que et dono la raó. Ha multiplicat per molt els seus ingressos, gràcies a Quirón, bueno, en fi, totes aquestes coses. I després hi ha un cas, que aquest sí que no en parlem mai, que em sembla el més escandalós de tots, que és el de Montoro.
1: Oi, sí.
6: El de Montoro, no n'hem parlat mai més, i em sembla que és un escàndol que supera a tots els altres.
2: Totalment.
6: Però, i al marge d'això, fem una reflexió de per què volen tombar Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez tingués majoria ell sol amb el PSOE, tot això no passaria. Volen tombar Pedro Sánchez per les aliances que té, però sobretot per un fet molt concret, que és el que desperta, és el que fa que Aznar digui el que puede hacer que haga, que és l'aprovació de la llei d'amnistia. I això hi ha una part d'Espanya que no ho pot
2: apair,
6: ni ho pot acceptar mai. I és a partir d'aquest moment, a partir de l'aprovació de la llei d'amnistia, que teòricament hauria d'afectar també algú dels que està aquí asseguts a la taula, és quan comença tota aquesta campanya. Perquè hi ha dues Espanyes, i n'hi ha una que no accepta mirar-se a ella mateixa com és exactament.
5: Jo crec que això seria...
8: Ja no els hi corre pressa, no fos cas que es pugui aplicar l'amnistia i els enganxi encara a l'oposició.
5: Crec que...
8: M'entens? Sí, els fan fer torpes les presses que tenen.
1: Que hem d'anar acabant-ho, sisplau.
6: No, però si els hi anirà bé l'aprovació de la llei d'amnistia, perquè tindran... I potser després tenen un altre partit amb qui fer de com es diu? Frontissa.
9: De frontissa, sí. Són les 10:12. Què?
5: D'aquí un minut serà ni 13.
1: Ah, sí. això és veritat.
3: Matemàtiques.
0: Anava a començar una frase i s'ha quedat.
5: No, perquè he vist que el conductor volia que canviéssim de tema.
1: No, és que donen la publicitat.
5: No, crec que el Tià té raó amb el que diu, però que més enllà d'això, les oposicions estan per a fiscalitzar i treure els governs de circulació, i dos, més enllà de l'amnistia, hi ha una part de l'Espanya política i de l'Espanya ciutadana que és molt crítica amb el govern per d'altres qüestions, i com que hem de canviar de tema...
1: Ja no, si ara persistirà, al fons vindrem a parlar del mateix, eh?
2: Parlem de cultura política. Ara,
1: sí, parlem de cultura política, perquè pot arribar a passar una cosa, que és que, bueno, no ho sé, perquè clar, això és, aquí vivim amb un corna, però...
2: Corna administrat a Vigo.
1: Sí, però exacte, un altre corna. Doncs de corna, quina cosa que me toca, perquè acabi rematant el del mig, com sempre, i faci el gol i surti a les portades. El que et dic és que no me'n recordo. Un segon, sisplau, que ara tornem.
9: RAC 1.
10: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
9: Doncs millor.
11: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
12: Estic venent casa meva i no me'n surto.
13: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
14: Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
15: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
16: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
17: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
18: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
19: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
20: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
20: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
22: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
23: I el va fer... futbolista... milionari. Stripper?
22: No, actor.
23: Casum.
22: El món no estava preparat.
23: Ni ell tampoc.
24: L'Auca del Senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible. Un espectacle únic. L'Auca del Senyor Pera. Només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
4: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
6: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
8: a RAC1.cat.
7: El portal de RAC1.
9: El perquè de tot plegat.
1: Són les 10 i 18 minuts. El cap de setmana també ha estat marcat per la polèmica en la celebració de l'ascens a segona divisió del Centre d'Esport Sabadell. Aquest matí deia que per damunt de tot hi ha una història que és que per això sap tan greu que l'ascens del Sabadell, que tan treballat, tan merescut, perquè hi ha ascensos que costen molt de temps d'aconseguir, que costen llàgrimes, decepcions, viatges amb autocar,

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
4: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
5: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
6: Et demanarem fer mateix.
7: Que això no es fa fàcilment i, per tant, amb moltíssimes, moltíssimes ganes doncs, de celebrar-ho i de ser-hi, no? com a ciutat.
8: Més enllà d'això, evidentment, va passar l'altre. I quan va sentir això que ara sentíem, què va pensar? Que estava molt a prop?
7: Mira, jo avui estic molt d'acord, no, amb la vostra editorial que he sentit aquest matí, us he escoltat, i evidentment no era ni el moment ni el lloc, és absolutament del tot desafortunat i intolerable, i crec que, doncs, que no s'ha de barrejar, no, política i esport. Un cop dit això, doncs, el club va fer un comunicat i, per tant, nosaltres a partir d'aquí, doncs, donem la polèmica per tancada, perquè tampoc creiem, doncs, que hagi de ser el protagonista aquest fet, sinó que el que ha de ser el protagonista és el club, el que ha de ser el protagonisme és aquest ascens, els jugadors i el que realment, doncs, significa per la ciutat.
8: Però quan ahir el PP de Sabadell diu el que diu, que bueno, que això passa a tot arreu i que... què li sembla?
7: Jo torno a dir el mateix, per a mi la polèmica està tancada, vam fer un comunicat al club i per tant doncs, crec que és el que s'havia de fer i per tant crec que ara mateix el que hem de fer, com a mínim nosaltres el que farem com a govern és parlar del que nosaltres crec que és la notícia que és el més important de tot, que és aquest ascens del club. No, la resta em sembla que ara mateix no toca i per tant a mi no m'hi trobaran en aquí, em trobaran celebrant doncs, aquest ascens del club.
8: Vostè no sé si es va sentir ofesa, però accepta les disculpes de Foli?
7: Bueno, jo el que deia, jo em sento molt més representada doncs, amb el comunicat del club i, per tant, aquí és on nosaltres ens rematem i, com li deia, doncs, celebrar aquest ascens de segona, que crec que és el que ara mateix toca. No? Tota la resta crec que és donar protagonisme a algú que no se'l mereix.
8: Val, doncs deixem-ho aquí, perquè punt i final, doncs punt i final, aquí ho deixem. Alcaldessa, doncs moltes felicitats i moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bona setmana.
8: Bon dia, igualment. Bueno, l'alcaldessa diu que tema tancat, em sembla molt bé. No sé jo si el club ha de deixar el tema tancat. Que és un altre, perquè és que de debò em sento incapacitat per dir què s'ha de fer amb un jugador que fa això o que diu això. Si es dona les... ja utilitza aquesta expressió que a mi em posa molt nerviós, que és quien se haya sentido ofendido. Bueno, perfecte.
9: Sí.
8: O sigui, col·locant la pressió en la persona ofesa, no en ell per demanar disculpes. Però en fi, veia Mònica.
9: No, jo, aquí hi ha un punt ideològic greu del que ha fet aquest jugador i, per tant, no és una polèmica que es pugui tancar senzillament amb un comunicat per una qüestió. És perquè el comportament d'un líder en un vestuari és exemplar per joves i per gent, no és una cosa que quedi aquí i ja està, és com el dit a l'ull de l'amic Mourinho, no? Vull dir, alerta, perquè que no passin com anècdotes que van passant i mira, no passa res, són gent que se'ls en va al cap. Primer és l'exponent de la falta de cultura política i aquí és on jo vull anar, no? És a dir, comencem a trobar normal tot el que és antidemocràtic. Comencem a trobar normal, és una reflexió que també feia ahir en un article molt atinat al Ramoneda, a l'Ara. Estem vivint com un autoritarisme, deia ell, postdemocràtic, però és que no és postdemocràtic, és antidemocràtic. És que estem normalitzant comportaments sistemàticament ofensius on confonem la llibertat d'expressió amb l'insult, amb els linxaments públics, amb les matxacades a través de xarxa, i tot això, que és antidemocràtic, comencem a normalitzar-ho. Llavors, passa, no passa res. Bueno, un comunicat i llestos. Vinga, una altra ocasió tindrem. Penso que ens hem d'aturar una mica. Hi ha una falta de cultura democràtica. Per què falta cultura democràtica? Perquè falta informació, malgrat que en tenim molta, no la digerim. I com que no la digerim, ja no sabem on estan les línies de les coses.
8: Aquí hi ha una cosa, perdona, que jo dic que tot va començar amb... És a dir, el tret de sortida, n'hi ha hagut molts a la història, però d'aquesta nova etapa, el tret de sortida és el Congrés dels Diputats, el dia que allà dalt, al galliner, hi ha Isabel Díaz Ayuso i diu...

0: lo de la fruta. Allà, jo crec que allà, és a dir, s'obre la veda a poder dir barbaritats i insults, perquè, per exemple, el comunicat del PP de Sabadell d'ahir diu exactament, ho han fet a castellà, s'ha generat una gran polèmica, ho tradueixo, s'indignen ara però callaron antes, diu, s'ha generat una gran polèmica pel que va passar a l'Ajuntament, ens sorprèn que alguns es portin ara les mans, les posin les mans al cap per una reacció espontània en un moment d'eufòria esportiva, mentre durant anys han guardat silenci quan, des d'aquesta mateixa balconada, s'han llançat missatges i proclames polítiques que excluïen o assenyalaven a milers de sabadellencs. Quan els assenyalats eren qui se senten espanyols, constitucionalistes o senzillament no compartien el discurs independentista, no hi havia escàndol. Però jo crec que la diferència és l'insult. Jo crec que la diferència és l'insult.
1: És
0: l'insult. O sigui, a mi si surto una persona dient viva Espanya i viva el rei... No passa res. És que aquí és que estem atiant un insult.
2: Bueno, i és el que diu la Mònica, no? Normalitzar l'insult és normalitzar determinades actituds, no? I és trist que un partit polític, jo crec que lo esperable, com deies abans amb el tema de Begoña, de la Begoña, Màrius, que comentaves, lo esperable d'un partit democràtic és que es desmarqui absolutament d'aquestes declaracions, que no busqui matisos, que no busqui cap,
3: si tema,
2: cap possibilitat de comprensió amb això. Jo crec que aquesta persona ha dit una bestiesa. I tant, entenc també l'alcaldessa que diu, escolta, el protagonista ha de ser el club, ho puc entendre, però tampoc podem passar, no el fet aquest en si, sinó el que s'estigui repetint.
0: Jo entenc l'alcaldessa i no l'entenc, o sigui, entenc l'alcaldessa dient això s'ha acabat i no l'entenc perquè és que hi ha coses que jo crec que des d'una balconada de l'Ajuntament no es poden dir de cap de les maneres. Aviam, Josep Martí, què dius?
4: Que tot el que heu dit és així, ho comparteixo, i afegiria que hi ha una cosa que és greu, que és que cada vegada sabem estar menys als llocs. I entendre que més enllà de l'insult, que no té excusa en cap circumstància, una cosa bàsica que és entendre que hi ha una cosa per a cada lloc i un moment per a cada cosa. És a dir, si tu ets un jugador a la plaça, el que hi haurà són aficionats del Sabadell.
3: Clar.
4: De dretes, d'esquerra, de centre, nacionalistes, de tots els colors i tots els accents. I, per tant, aquesta cultura cada vegada més comuna de confondre el jo amb el tot i pensar que la teua bombolla és la bombolla que comparteixen la resta i, per tant, acabes fent un pa com unes hòsties. És per afegir alguna cosa a tot el que heu dit, perquè a mi em resulta incomprensible que un jugador, és a dir, aquest xicot, pues tindrà les capacitats que tinga per de jugar a futbol. A la millor és una toia, a la millor no ho sabem. Però dir, escolti, tu per què penses que és una bona idea dir això des d'un balcó? I fins i tot podem treure de l'equació els insults.
3: Perquè ho ha vist escolti, el Congrés, Josep.
4: Què et fa pensar? Que encara que haguessis dit el contrari, encara que haguessis dit, jo què sé, hem de penjar Feijó, o li ha de passar un cavall per sobre a Bascal, és igual. Què et fa pensar que és una bona idea des d'un balcó, celebrant l'ascens d'un equip de futbol, treure una consigna política de confrontació divisiva, polaritzadora? Doncs crec que és el fet aquest de que cada vegada és més habitual que la gent no sàpiga estar, entendre que hi ha llocs per a la confrontació dialèctica i hi ha llocs que no són per a la confrontació dialèctica.
3: I que el TikTok no sí. Ompli TikToks i substituir-los per biblioteques.
0: Màrius i Teresa. Màrius.
5: Vale. Primer, m'ha agradat molt el teu editorial d'avui i el bitllet de després, em sembla que era el Pere Cullell,
0: sí.
5: que citava el Pepe Rubianes. I jo, hi havia una frase de Pepe Rubianes que l'he buscat i l'he trobat, que diu, l'opinió és com el teu cul, és com el cul, tothom en té un. El problema, i ara hi ha un afegitor, que això no és del Rubianes, és quan les teves opinions s'assemblen massa al teu cul.
3: Són unes rubianes, no?
0: No, això és Carol.
5: És una aportació.
6: Sí, a veure, és que, fixa't, fa un moment estàvem parlant del jutge Peinado i estem en el mateix. Quan la senyora Ayuso a la tribuna insulta el president del govern, no passa res. Quan després el senyor Feijó es fa fotos amb cistelles de fruita perquè fi, volen enmascarar l'insult, no passa res. Llavors passa que la gent, però dit, aquest senyor què devia pensar? Bueno, és que igual no pensa. És que igual li estem atribuint un mèrit que no té, saps? Llavors ell se vol fer el graciós. Se vol fer el graciós i mira, se li acudeix aquesta i som-hi. Però jo amb aquest senyor li retrauria dues coses. Una, les falses disculpes. Tu has insultat personalment a una persona, has citat a una persona per insultar-la. Per tant, no és aquell que s'hagi pogut sentir ofès. A mi m'ofèn, que es faci aquestes coses, però li has de demanar disculpes al que li has dit fill de puta. M'entens? I la segona, ha insultat a tota l'afició sabadellenca, perquè ells estaven fent una celebració col·lectiva d'un tema buscat durant molt de temps, que han patit molt, que ara ho volen disfrutar, que volen ser feliços, i has introduït un element que ha deixat això, en un, com a mínim, en un segon o un tercer termini. I vull recordar que durant aquests dies he vist unes declaracions del Borja Iglesias, que és un noi, en fi, que disruptiu dins d'aquest món, no? I aquest home va dir l'altre dia, si ara tots us recordeu molt de Lamine Yamal, però que poc us en vau recordar el dia que en un camp li van cridar musulman el que no vote. I ho vaig trobar molt encertat. És a dir, cal ser conseqüent amb les coses que tu fas, no? També és veritat que el pobre Borja Iglesias després no el deixaven entrar al seu hotel. Suposo que, com que els devien vigilar, eren els de l'ICE i li devien trobar una cara no correcta des dels seus estàndards i ahir el van tenir picant a la porta. És que ens condueixen a aquestes coses. Per tant, aquest senyor que va fer això, aquest xicot, és que diu, hauria de pensar-s'ho millor. No, el que hauria de fer és pensar. Mm. I quan pensés, sabria que ha insultat a una persona i és a la que li ha de demanar disculpes en primer termini. Després a tots aquells que ens hagin pogut sentir molestos, ofesos o el que sigui. I sobretot, insisteixo molt, a la gent de Sabadell, quant temps feia, el que han patit per tenir això. I ara només se parla... Tinc definició, però me la guardo. Només se parla d'aquest xicot.
3: Mm. Aquesta és la raó, perdona.
0: Hi ha una notícia última hora que m'informen és que el Consell General del Poder Judicial obre expedient per falta greu al jutge Peinado. Tira endavant amb el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló. Clar.
3: Per tant, la gran majoria no...
6: Bé, cal que s'expliqui més les coses?
2: Sembla bé.
6: És que no cal.
2: La gran majoria li sembla bé.
3: Clar. Mm.
2: No, la gran majoria empata.
3: Una part important, 50-50.
0: Aquest és un altre problema.
2: La composició del Consell General de Safra Gara.
6: Perdoneu, però no oblidem...
2: Doncs és la conseqüència, ja
6: està. Però no oblidem l'objecte.
0: Un moment,
6: L'objecte de la investigació... A veure, l'objecte de la
0: investigació... Un moment, o posem els auriculars o no ens entendrem. Digues, Teresa.
6: Sí, a veure, és que l'objecte de la investigació... És perquè aquest senyor ha insultat l'honor dels policies. Ha posat en qüestió la seva dedicació, la seva honorabilitat, la seva feina. I, per tant, l'objectiu és aquest. I fixeu, sent aquest objectiu, que no és ni el Partit Socialista, ni és Pedro Sánchez, ni la dona del Pedro Sánchez, hasta en aquest tema en el que se suposa que el Partit Popular hauria d'estar al costat dels policies, això almenys esperava jo des del primer moment, ja vaig veure que no, hasta en això són... Bueno, ho deixo córrer, són el que són.
0: Hi ha una cosa, una pregunta per això, que és que a les èpoques que feia futbol, recordo que quan la Federació Espanyola de Futbol obria un expedient disciplinari, apreta a córrer també, perquè eren aquells que s'obria i no estacaven, servien per res. Que s'hagi obert expedient disciplinari, efectes pràctics, què significa? Gràcies. Són les 10:30.
5: Bueno, jo crec que l'única cosa que simbòlicament significa és que al final de la carrera d'aquest mediocre hi ha una taca. Hi ha una taca.
1: Però ell tira endavant. Dependrà de com se substantivi aquest expedient, de la investigació, del que proposin al final del camí.
5: No cal investigar gaire. Què ha passat?
1: Deixa'm afegir una...
0: Digues, digues, afegeix, Josep.
6: Però no oblidem mai quin és l'origen.
0: Josep, digues.
1: Dels insults a la plaça.
0: Sí.
1: Que sobre la idea de que hi ha un lloc per a cada cosa i que cada cosa té el seu moment, perquè ens venen temps complicats.
0: Ah, sí.
1: A l'hora de entendre l'espai col·lectiu i coses com les festes majors, per exemple, com a llocs que agrupen gent per una qüestió molt concreta, que és, per exemple, el sentiment de pertinença a una comunitat i, per tant, la necessitat expressada de fer festa i tal. El panorama polític, per exemple, a Espanya ja ha passat, a Catalunya està passant, ve un panorama polític diferent, amb forces polítiques noves que alteraran el mapa municipalista i tot això. I si no posem un punt de... d'ambició a l'hora d'entendre que hem de preservar un espai de mínim comú denominador on estem pel que estem, ja sigui per celebrar una festa, per celebrar un ascens o per celebrar, i que després hi ha espais per a la brega política dura, tan dura com vulguis, però que aquest espai l'has de preservar. Tal. I que les places no es poden convertir en el lloc on anar a fer oposició de l'oposició, oposició del govern, oposició d'una idea, perquè si el que dibuixes és aquest futur, acabarem a hòsties.
3: Ah.
1: Acabarem a hòsties. I acabar a hòsties, diguem-ne, de punys, tothom ne té dos. Els de dretes i els d'esquerres.
3: No, però...
1: I acabarem a hòsties. L'esforç que s'ha de fer, s'ha de començar a fer, és entendre que per lluny que estiguem uns dels altres, hi ha uns espais que hem de mirar de preservar de la tentació de convertir-los en lloc per la brega i per la aniquilació de l'altre.
3: Però
1: perquè si no fem això,
7: creus que això serà possible?
1: Pues sóc pessimista, sí, però que com a mínim s'ha de comentar.
7: Els que venen entren una mica acabant.
3: Però a dir-vos una cosa, fa molts anys que ens anem adonant i que anem veient com a l'esfera pública, a l'espai públic, ha disminuït la profunditat i prima la superfície i prima la pinzellada, no? Mm. Quan tu entres en aquestes dinàmiques i ja l'has traslladat completament a l'esfera política, perquè els parlaments, els congressos, tal, el que sents és el soroll, i nosaltres també el reproduïm, i això es multiplica, la gent del carrer, els joves, aquest futbolista de tal, considera que el que ha fet no és cap disbarat. Clar. Per què? Perquè les xarxes socials és el que ell veu cada dia. I el que veu cada dia és que el que cotitza en política és tenir lideratges espectaculars i coses que funcionin i que alimentin tota aquesta brega. I, per tant, família, ho tenim molt complicat.
0: Val. Dit això...
6: Si ell devia sortir del balcó encantat...
0: Ja, no sé si després va sortir. Va fer, escolta'm una cosa...
6: Després
0: que és que...
6: no, però quan va sortir, sí, jo...
0: Hi ha una cosa que jo és que ho he de dir aquí. No vull fer-ho amb els esports, però... Hemos jugado mejor que en el primer encuentro contra Cabo Verde. Además, ganamos. De eso se trataba.
3: Molt bé, Rajoy.
0: Mariano Rajoy, el debat que ha venut peix fresc. Ha venut peix fresc, però, perquè s'ha esperat al final del partit de l'Uruguai Cabo Verde.
7: Sí, però són siluros, que només mengem porqueria.
8: Però hi ha filosofia política.
7: Sempre hi ha filosofia.
0: Creo que los cambios introducidos por el seleccionador fueron adecuados, muy pertinentes. Además, no te enfotis, que riu.
1: No.
3: Es que m'encanta.
8: La filosofia no era aquesta, eh?
1: No, però hi ha una cosa que la tinc guardada la setmana passada.
7: És l'apologia de l'obvietat.
1: Del primer article.
0: Què va agradar al primer article?
1: Al primer article tothom va fer una riota, sí, perquè començava en una obvietat.
0: Sí.
1: Que deia, en futbol, lo más importante es marcar un gol más.
0: Això deia el Johan.
1: Això. I deia, escolti, tothom se n'ha fotut, però és que això...
0: Escurifisme, el Rajoy és escurifista.
1: És el primer mandat del curifisme,
0: sí,
1: i aquí això ho hem convertit en una religió, llavors aquest manament...
0: No. I atenció, perdó, és que és molt important... Perdó, és que... No, amb això... De debò, jo sóc el sociòleg que miro el debate. Atenció a l'exercici de salut mental que fa. Ha sido muy importante también que España no le haya podido la ansiedad.
8: Sí,
0: ese estado de ánimo que tanto confunde a la gente y que tantas equivocaciones lleva a cometer a quienes la sufren.
8: Sí,
0: esa falta de calma, esa inquietud hace mucho daño. El fútbol y en casi todos los órdenes de la vida.
8: És la seva manera de governar.
7: I la manca d'ansietat ens va portar el que ens va portar.
8: Rajoy en aquest article...
7: Però ell no va tenir taquicàrdia. No va tenir mai una taquicàrdia.
8: Rajoy l'article diu que la paciència ha guanyat a l'ansietat.
0: Diu, tengámoslo muy presente.
8: És la seva manera de governar.
0: Atenció, perquè ara confirma la teva teoria. Tengámoslo siempre muy presente.
7: En paz. Exacte.
0: Procure Debemos relajarnos, sobre todo aquellos que no atienden más razonamientos que los suyos. Cada vez proliferan más por estos lares. Lo cierto es que hoy, por fortuna, la paciencia ha derrotado a la ansiedad y, sin duda, esta es una muy buena noticia.
3: Molt bé,
8: la paciencia ha derrotado a la ansiedad.
0: Y acaba bien, así que disfrutemos del Mundial y de nuestra selección y hagamos caso omiso a los pájaros de mal agüero, a esos que siempre anuncian malas noticias, predicen desastres y atraen la mala suerte. Sí, todo dit pel Jorge Ferrán
7: del segle XIX. Tot és el segle XIX, és llenguatge del segle XIX, és fantàstic.
0: Que clar, però aquí la gràcia és saber... Clar, l'altre dia el Joan López Alegre va explicar com ho fa i va tirar-ho tot per terra.
8: Què fa? Truca.
0: No, notes de veu.
3: Fa notes de veu. No fos cas que ho haguessis d'escriure.
0: Bueno, escolta, som les 10:39. D'aquí uns moments arriba, 10 minuts i acabem, la Mònica Usar, perquè he sortit un moment aquí al cel obert i m'ha vingut una bafarada que, escolta'm, noi, Déu-n'hi-do, tu, Déu-n'hi-do.
8: Creo que fora d'aquí està tothom passant.
6: Te convido que vinguis aquí.
0: No, ja ho sé, no, ja m'ho imagino, és que m'ho imagino, i a més amb un problema afegit, que és el tema de les... El tema de les rebelles. I avui, avui he dit una cosa a la subdirectora de Protecció Civil, la Imma Soler. Recordeu que està prohibit fer focs i llançar pirotècnia a 500 metres de zones forestals.
8: I també he parlat de la discussió que té el seu marit a l'hora d'obrir les finestres.
0: Sí. Efectivament.
3: Sí.
8: El seu marit no vol que les obri a primera hora i ella les voldria obrir a primera hora.
0: Bueno, és un gran debat, també, aquest.
8: És un gran debat.
0: De seguida, Mònica Usart i els termòmetres.
9: RAC 1. El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
10: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
9: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
10: Si busques el millor, recorda.
9: Només Daikin és Daikin.
11: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
12: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns. I ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sí, dels que fan. Banc Sabadell.
13: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
14: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
15: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
16: Vaja, Carles.
15: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
16: I tu què li vas dir?
15: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
17: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
18: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
19: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
20: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
21: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
22: Et demanarem fer mateix!
23: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
24: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure, els primers a protegir. Truca al 900 903 744.
25: Verisure.
1: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
2: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
1: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
4: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
5: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
16: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
27: El perquè de tot plegat.
0: Tres quarts d'onze anirem acabant, però abans avui recordeu que era un dia clau. Vaja, és un dia clau al Regne Unit, doncs ja sabem que després dels desastrosos resultats del Partit Laborista a les últimes eleccions tant locals com municipals, aquest primer ministre britànic clarament impopular com és Keir Starmer ha anunciat que plega, que dimiteix. Els mitjans del país ja ho estan informant, ell mateix ha sortit per dir que efectivament que plega, que presenta la dimissió i sembla que cedirà el testimoni, que és el gran valor ascendent dels laboristes, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. A tot això, hola, Mònica Usar, bon dia.
28: Hola, bon dia.
0: Fa molt de calor.
28: Sí, he sentit calor. Que has dit que ho havies notat, no?
0: Avui surt una bafarada que et mors, però clar, ja m'ha dit la Teresa, diu, però el convido a venir a Ponent, clar, perquè és a Ponent sí, on hi haurà...
28: Les temperatures més altes, sí, ahir van tenir 41 graus a Lleida, sí, 40 i mig a Mollerussa, 42 a Alfarràs, i avui es poden superar aquests valors i arribar fins als 42, 43 graus, fins i tot en punts del Pla de Lleida i l'interior de l'Ebre. A la resta tampoc ens quedem curts, entre els 38 i els 40, bona part de les comarques interiors, sí que per sota a la línia de la costa, però amb aquest ambient més xafogós i amb aquesta pols en suspensió, aquest cel més enterbolit i a la tarda amb alguns xàfecs al Pirineu. Avui tenim pràcticament tot Catalunya amb aquest avís d'onada de calor, només queden al marge d'aquests avisos les comarques de Girona, però a la resta avisos de perill moderat o alt. El més alt, sobretot, comarques de Ponent, punts de la Catalunya central, sectors de la costa i del prelitoral de Barcelona, i com dèiem, demà encara es manté aquesta onada de calor, tot i això no a tantes comarques, avui podríem dir que és el punt àlgid, demà continuem amb temperatures molt altes, però baixen un, dos graus aquests termòmetres, tot i això es mantenen els avisos a bona part de les comarques interiors, i després pinta que de cara a dimecres baixa un pèl més la temperatura, però tot i això ens mantindrem fins a finals de juny, és a dir, fins que no comenci el juliol, uns 4-5 graus per sobre de la mitjana. Per tant, farà calor, però perdrem l'etiqueta d'onada de calor perquè cal passar d'un cert llindar perquè mantinguem aquesta etiqueta. Però és que allò que deia l'Imma Soler, és també l'acumulació, no? Portem dies de calor, ara tenim aquest pic, després baixa però no gaire, per tant, els cossos també ja estan cansats de tanta calorada i acaba de començar l'estiu.
0: Demà rebella.
28: Sí. Temperatures altes, de moment sense pluja, sí que a la tarda hi podria haver alguns ruixats al Pirineu, però a la resta no s'espera aigua, i sí que serà una nit de revetlla entre tropical i tòrrida en algun punt de la costa prelitoral central, sí que es poden mantenir les temperatures per sobre dels 25.
0: No sé si ho citar, perdona, però has dit la temperatura que hi ha, la temperatura que hem tingut aquesta nit a llocs concrets de Catalunya?
28: Ara no ho hem dit, però sí que hem tingut, per exemple, valors que no han baixat dels 27 graus en el cas de l'Observatori Fabra de Barcelona, també al voltant dels 26 a Montserrat, també a Badalona hem tingut una temperatura a primera hora que estava al voltant dels 25-26 graus, sobretot en zones elevades perquè hi havia inversió tèrmica, hem tingut temperatures molt altes, i també la costa i prelitoral de Barcelona, doncs aquesta nit tòrrida, i a molts punts del país tropical, per sobre dels 20 graus.
0: Escolta'm, no hi ha... Perquè és que ens agrada més passar fred que passar calor. No hi ha cap perspectiva a la vista, ja no et dic de passar fred perquè no és el que toca, però alguna cosa que diguis, mira...
28: Mira, a principis de juliol es podria normalitzar la temperatura i baixar aquests 5 graus que diem que tindrem de més durant aquest final de juny.
0: Ara respecte a la temperatura que tocaria més o menys, quines...
28: Entre 7 i 9 graus per sobre estem ara. que hi ha molta gent aquests dies que per xarxes socials, per exemple, ens diu, home, és estiu, és normal que faci calor. I aleshores dic, clar...
0: No recordo, Josep, perquè
3: sí, és la ràdio. A veure, Josep, se sent tot.
0: Sí, digues, digues, perdona, Mònica.
28: No, que...
6: Passa. Hi ha els micros.
7: Era com una veu d'ultratomba que més feia una mica de por.
0: Jo vull tot, sí. Digues, Mònica.
28: No, que molta gent diu, és estiu i ha de fer calor, però estem molt per sobre. Per això estem remarcant, i estem amb una de calor i per això ho remarquem. És a dir, si estiguéssim uns 5-6 graus per sota del que estem, segurament avui no estaria aquí a la tertúlia, però en canvi, com estem tan per sobre, per això en parlem. Hem de separar la calor de la calor extrema. I aquests dies és extrema, aquests 7-9 graus
0: veus?
28: Per sobre.
0: I pluja alguna cosa?
28: No? A banda de les tempestes de tarda al Pirineu, de moment no. Potser amb aquest canvi de principis de juliol podríem tenir un temps més inestable. Però de moment fins llavors no es veu gran quantitat d'aigua, no.
0: Bueno, que sàpigues que hi ha... L'estat de les reserves d'aigua...
28: A veure, com ho
0: estan,
28: tenim avui?
0: Estan al 94%.
28: Molt bé, bueno. Perfecte.
0: Sí, bueno, però estem baixant ja, eh?
28: Ja, home, clar, ara toca baixar a l'estiu. Sí, sí. Ara
3: quan estan al 94, et queden 6 punts per pujar... o baixar.
28: No, i tenint en compte que estàvem a 14 poc temps.
7: Va ser a partir del 91-90 ja no dors per les nits.
0: No, sí. Per cert, no deixo l'última hora, que hem de saber, l'AP7 està tallada totalment en sentit sud, a l'altura de Sant Celoni, per un accident. Ara mateix la cua ja és de 10 quilòmetres i no hi ha cap previsió de reobertura.
7: Novetat.
0: Sí, el Servei Català de Trànsit recomana als conductors que se'n vagin per la C32.
6: A l'AP7 bueno. Passa una cosa, que és que continua havent cua al peatge de la Roca, que ja no, que ja no existeix.
0: Sí.
6: És una mena de misteri que no he acabat de resoldre mai.
7: Sí.
8: És una inèrcia.
7: És una
6: la gent frena. La gent frena per pagar, no? És que no ho entenc.
7: Com un petit homenatge que fas a tants anys de fer el préssec, no?
3: Exacte. Tants anys pagant.
7: Sí, ens sap greu. Però és més, alguns volem que es torni a fer pagar. Yeah. Aviam si podem continuar circulant.
9: Pagant no? També hi havia cues, els caps de setmana aquests.
6: Sí, però ara no pagues. Bueno, es fa igual.
0: Aviam,
6: sí,
0: sí. Mònica Usar, moltes gràcies.
28: A vosaltres.
0: Ja pots anar en nom de Déu. Com dèiem, el Regne Unit, el primer ministre laborista que era Starmer, acaba d'anunciar que plega. Ara bé, aviam, plega d'aquella manera.
6: Diferit.
0: Bueno, obre un procés de primàries al partit perquè els militants triïn el successor que li prendrà el relleu al setembre. Anem cap a Londres, allà ens espera el nostre corresponsal, el Sergi Forcada. Hola, Sergi, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: És així, no?
10: Sí, sí, és així. És a dir, Starmer ha anunciat la seva dimissió després de setmanes en què molts dels seus mateixos col·laboradors, gent del seu mateix partit, li deia que havia de plegar. Finalment això ha passat, com deia, fa molt poca estona, però el que ha fet és, d'alguna manera, desgranar un calendari per una transició. Un calendari que pot ser en dues fases, diguem, no? Ara, el juliol, d'aquí fins als propers 15 dies, els candidats poden dir, mira, jo m'hi presento, si n'hi ha més d'un, el que hi haurà serà unes primàries, pot ser que només n'hi hagi un, que podria ser l'alcalde de Manchester, o fins ara l'alcalde de Manchester, si només n'hi hagués un seria una coronació. En qualsevol cas, ell el que ha dit ara fa tot just uns minuts davant de Downing Street és que al setembre hi hauria d'haver un nou primer ministre al Regne Unit. I will resign.
11: Dimitiré com a líder del Partit Laborista. He parlat amb el rei aquest matí per informar-lo de la meva decisió. He parlat amb la direcció nacional del partit per obrir un procés de primàries que s'haurien de celebrar durant el recés de l'estiu per tenir un nou líder abans del setembre. Continuaré com a primer ministre fins llavors. Faré tot el que pugui per garantir una transició ordenada.
10: I Starmer se'n va, però tot i així ha tret pit, diu, de tot el que ha fet durant els dos últims anys. Ha estat primer ministre durant 2 anys, el més curt dels laboristes. Evidentment, els conservadors, doncs, hi ha hagut encara primers ministres que han durat menys, però ha tret pit de qüestions com l'economia, qüestions en defensa del país, però tot i així, vaja, que se'n va.
0: Doncs bon vent. Gràcies, Sergi Forcada, que vagi bé ara des de Londres.
10: Adéu, que vagi bé.
0: Vagi bé. Tian, què, pa'lante?
6: Sí, som.
0: Vinga, va, hem de parlar del Mundial.
6: Vinga, va, Catalunya és un forn, no un quin forn, un forn de calor.
0: Va ser quin forn, perdó.
6: Ah, perdó.
0: Què, el Jordi Martí? Que no t'he preguntat.
9: Bueno, ja contents, primer, que s'ha fet un procés que jo crec que ha estat francament bo, exemplar, i jo crec que ha sortit el candidat que tenia més sentit que sortís, perquè era el més conegut i per la... i després per l'experiència i el temps que portava al capdavant del grup municipal. Jo crec que vaja, votava la militància i la militància entesa això. Jo crec que no, des del meu punt de vista, no ha estat una sorpresa.
0: Ha dit que no es pot tancar a parlar amb Aliança Catalana.
9: No, ha seguit, no, ho ha dit, quan ho ha dit, això ha fet una entrevista.
0: Suposo que aquestes últimes hores, sí, sí. Sí, sí, això és un discurs que ha fet des, en tota la precampanya, bueno, en tota la campanya de les primàries, que és que ella, en el seu cas, volia esperar a veure quin tipus d'aliança catalana es trobava a Barcelona.
9: Sí, sí.
0: I sobre la base de qui fos el candidat i quin fos el programa, prendria decisions sí. de futur sobre aquesta
8: qüestió. El bàsic no canviarà, l'aliança catalana.
12: Dit això, ha perdut el sistema, no? Quan dic el sistema, em vull dir, ha perdut, diguem-ho, la direcció nacional del partit.
9: Bé, jo, i abans ho comentàvem, no? Jo sé, suposo que hi ha la necessitat de posar etiquetes i dir, i aquest és d'aquests i aquest és dels altres. En tot cas, jo sé que Jordi Martí sempre ha estat una persona que ha estat al costat del president Puigdemont des del primer moment, ho continua estant ara, i jo crec que hi ha reivindicat una cosa que té tota la legitimitat, que és poder-se presentar quan ha estat al capdavant del grup municipal durant tant de temps. I, per tant, jo crec que entra dins de la lògica, i que hi volgués anar amb unes primàries també em sembla el més normal. Jo crec que no. Presentar-lo com una persona enfrontada al partit, jo no ho veig així. I em va agradar també que ahir en Jordi Turull, en aquest cas el secretari general, estigués allà al seu costat i digués, escolta, s'ha acabat aquest procés i ara l'important és anar a fer un bon resultat a Barcelona. Jo crec que és el que ha de passar. Fins i tot ara s'està comentant i si hi haurà incorporacions d'alguna de les persones que s'han presentat, veurem. Jo crec que té tot el sentit. Jo crec que són coses... S'ha fet un bon procés i ara també això ha d'acabar bé i al final acabes bé si fas bon resultat.
12: Valente?
6: Vinga,
12: va, tia.
6: Vols que et faci alguna altra centrada per obrir alguna altra
12: tema?
6: No, vale.
12: Podem parlar del Primo Rivera.
6: No, però anava a dir que el que és pitjor és
12: que... Sí, que hi ha una escola d'Extremadura que es diu Miguel Primo de Rivera, els docents i els alumnes, els alumnes no, els docents i els pares i tal van voler canviar el nom per passar-lo a batejar-se com en deia, Puente Romano d'Alcántara, que és un monument que forma part del patrimoni artístic i cultural, però l'Ajuntament ha dit que no. I la Junta d'Extremadura també.
8: I la Junta també.
12: També la Junta també. Vox, vaja, PP i Vox, Vox. Digues què, perdona, endavant.
6: La tercera, vinga, va. No, que els catalans vestim malament, bàsicament.
12: Ja, vaja.
6: Segons Josep Martí. Però, ojo, Catalunya és una cosa que no m'entenc la lletra. No, Catalunya és un país que ha tingut, Catalunya és un país que ha tingut com a presidenta, ja que parlaves de Rajoy, Soraya Sáenz de Santa Maria, i que té la capital a Vigo. A veure si no et demano que m'ho superis, et demano que m'ho igualis. I que té un clima tropical. O sigui, aquesta és una mica la definició. Més enllà d'això, la conclusió de la tertúlia d'avui és que tenim l'administració, la justícia i la política com a mínim amb la necessitat d'una mà de pintura. Tertúlia a la que s'ha reivindicat el barret per part de Màrius Carol i la jornada de 50 hores per part de Josep Martí.
7: Que s'ha de fer un barret. Si no se't desborden les neurones.
6: Ja està. I després vull fer un comentari a Sant Joan. Vull reivindicar, ja que reivindicàvem la gent d'abans que vestia millor, també m'agradava més les... Estic molt antic avui. M'agradaven més també les rebelles d'abans. Eren com més reposades. Ara sembla la guerra d'Iraq. O sigui, hi ha prou de tomahawks i prou de tirar cos, de veritat. O sigui, ens estem passant amb el soroll i aquestes coses. A mi m'agrada la rebella, que no descarto anar-hi. Unes cebetes. La de la Mònica, que ja ho té preparat. M'ha ensenyat una foto i ja està. O sigui, ho té tot ja a punt per demà a la nit. O sigui, és acollonant. Està content de mirar-te una foto aquí de tot.
12: Mare de Déu, molt bé.
6: Espectacular. Bueno, i acabo amb dues frases. Vinga. No, molt bé, molt bé. Una frase de Teresa Conillera, no necessàriament cal disfressar-se de guiri pobre, i la de Màrius Carol, que ha recollit el guà de Pepe Rubianes, lo dolent és quan les teves opinions s'assemblen molt al teu cul.
7: Porta i gasset.
12: Sí. Rombaria el ballic.
0: Però...
12: I ara arriba la Polls.
28: Ah, exacte.
12: Hola, Polls, què tal? Berixur?
28: Doncs mira, no. Avui vinc a parlar-vos de que si teniu adolescents a casa dubtant de sobre què estudiar, poseu Filologia Catalana sobre la taula.
6: Ah, sí?
28: És un grau amb una ocupabilitat gairebé del 100% i una demanda creixent de professionals. Més enllà de la docència, ofereix sortides en àmbits...
6: Ocupabilitat del 100%.
28: Sí. Ofereix sortides en àmbits com l'edició, la comunicació, les xarxes socials o serveis lingüístics. A més, moltes vacants generades per jubilacions continuen sense cobrir-se. Ah. Aquest curs, el Departament de Política Lingüística, a més, ofereix als estudiants de primer curs beques de 500 euros mensuals. Així que Filologia Catalana és, sens dubte, un grau en futur.
12: Ah. Sí, com? Doncs que bé.
0: Dos minuts i les 11. Ho deixem aquí. Passeu una bona revetlla.
7: Igualment.
3: Que vagi molt bé, no
0: estremeu. Sant Pere, i ens retrobem dilluns que ve, si Déu vol. Aquí,
3: De Sant Joan i de Sant Pere ens dones festa? Clar, Sant Pere ens dones festa.
6: No, Sant Pere és el 28?
3: 29.
7: 29. La revetlla és el dia abans.
0: Escolta'm una cosa, deixeu-me en pau una mica,
7: Jordi,
0: sisplau.
7: Jordi,
0: què passa, Jordi?
7: La setmana que ve els envasos estiran per sota del 90%.
0: No passa res.
7: Comença...
0: Aneu amb la intel·ligència artificial, aneu gastant, que mira, l'aigua acaba baixant. Avi, deixem aquí. Gràcies, senyors i senyores. D'aquí uns moments arriben Santi Segurola, Joan Jupagallàs i Miguel Rico per parlar del Mundial de Futbol. I d'aquí una estona, una de les grans de Sant Cugat, conjuntament amb Mònica Terribas, Emma Vilarasau, al costat d'Usman Umar. Què fas? Que semblava que ara hi ha Doña Rogeli aquí al meu costat, que és divulgador i activista pels drets humans, sobre el qual... Ja us ho explico després, que vagi bé.
13: Danone t'ha ofert el perquè de tot plegat. El perquè de tot plegat.
14: RAC 1.
15: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
14: Doncs millor...
17: Porta una mica Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
18: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement... Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Quan viatja. Quan capbussada nocturna. Quan conversa interminable entre amics. Quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1... Aquest estiu, aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
21: Què voldran? Una ració de calamars, una ensaladilla russa, dues aigües...
22: I per mi, el cotxe a punt per les vacances.
21: Això ho hauries d'haver demanat abans.
22: Abans de l'ensaladilla?
21: Abans de l'estiu.
29: Exacte. Aquest estiu, abans de tancar el maleter, val més que obris el capó. I no te'n vagis de vacances sense posar el teu cotxe a punt a Mides. Demana cita a Mides.es.
30: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
31: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
32: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
33: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
34: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
35: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
36: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
2: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc and Go?
4: Viatge sense estrès. Amb Aparc and Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc and Go. Fes el teu viatge rodó.
5: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
6: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero maldecaps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del Corte Inglés Ponès a la botiga web i app.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Maria, els tens?
11: Oh, fa un any que els preparo.
10: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
11: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
10: O sigui, ja bufo.
11: Bufa! Bufa!
12: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
24: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Són les 11 i 5 minuts.
25: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
0: Saludem. Joan Jopallàs, què tal? Bon dia.
26: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Miguel Rico, Rico, Rico.
7: Bon dia, jove, jove, jove.
0: I Santi Segurola, què tal, Santi?
27: Bon dia.
0: Bon dia. Escolta una cosa, però què és aquesta farsa? Tota aquesta farsa mundial. Però què és això? És a dir, però si és tot... És escolta'm, veiem partits, és el torneu de la galleta, perquè fins d'aquí...
26: El dia 29.
0: 29, no?
26: Ara són les eliminatòries el 29, perquè ens entenguem.
0: Perquè és que això, t'ho juro, eh?
26: Això és un gran per allargat.
7: Sí, s'ha d'anar munyint la vaca del negoci, de les televisions... I...
0: Bueno, és el que deia l'altre dia el Segurola. Infantino està fent un mundial per ell.
26: Amb molt poca contestació per part de tothom, la veritat.
0: Bueno, la premsa.
7: Tothom suque, totes les federacions suquen d'aquí.
0: Bueno, però l'altre dia el que deia, jo cada vegada ho veig més clar, és que ens anem a un futbol basquetbolitzat, que anirem, ai, ai, ai, com això, la Lliga ho agafi i digui, doncs mira, farem pauses d'hidratació cada 20 minuts.
26: Els actors implicats tampoc protesten gaire. No. Vull dir que aquí s'està fent quatre parts per partit i ningú diu res.
0: No.
26: I s'estan posant uns preus prohibitius i aquí ningú diu res. Jo crec que els futbolistes també podrien dir alguna cosa.
0: No, vols que diguin? Els futbolistes ja no vols que diguin.
26: Bueno, és que és un futbol, és un esport popular, si és tan gran és gràcies a això, i s'ho estan carregant com qui no fa res, amb una naturalitat extraordinària.
0: És que l'any passat va haver-hi, te'n recordaràs, Joanjo, que l'any passat va haver-hi allò, com es deia aquell torneig també...
7: La Copa de Naciones.
0: La del Mundial de Clubs. La que va anar al Madrid i al Barça no hi va anar.
26: El Mundial de Clubs.
0: El Mundial de Clubs, jo crec que els clubs arribarà un moment que haurien de dir que no hi volen anar, perquè el que està passant al Mundial... O sigui, al Mundial hi ha molts jugadors, molta afició que està dient, bueno, escolta, quan abans vagin eliminant jugadors, millor, del meu equip, perquè d'aquesta manera no passarà el que va passar l'any passat amb el Mundial de Clubs, que és que el Real Madrid va arribar amb la llengua fora, lesionats, sense poder entrenar, sense fer pretemporada. Vull dir, atenció, atenció, perquè és que tot plegat està portant el futbol cap a un carreró de difícil sortida. Segurola, què dius?
27: Bueno, en cuanto al Real Madrid, participó en el Mundial de Clubes y muy a gusto, además. De hecho, la fractura entre Florentino Pérez y Xavi Alonso se produjo allí mismo. Florentino Pérez quería colaborar con Infantino en gran medida para perjudicar a la UEFA y ganar un título que no había ganado. Era una temporada sin títulos. Xavi Alonso consideraba que eso iba en detrimento del funcionamiento del equipo, de la realidad deportiva del equipo. Florentino le contestó al primer partido y eso se fue debilitando, y cuando terminó con aquella victoria del Paris Saint-Germain por 4-0, me parece que fue en las semifinales o en los cuartos de final, la cuerda entre el presidente y Xavi Alonso estaba totalmente rota. Luego es curioso porque Florentino, a final de temporada, durante sus explicaciones en la campaña electoral, dijo, claro, que es que el equipo se había visto perjudicado por una temporada en la que había participado en el Mundial de Clubes, cuando fue él el máximo promotor de ese Mundial junto a Infantino, que está trumpetizando el fútbol. Y lo digo con todas las de la ley. O sea, digamos, el nexo Trump-Infantino va mucho más allá del fútbol, tiene que ver con el negocio, con su negocio, el de Infantino, y lo está haciendo de manera transparente. Nadie le puede negar a Infantino que lo que está ocurriendo lo estamos viendo todos y nadie dice nada. Cosa que es preocupante. Todo lo que está ocurriendo es como si la adicción al fútbol nos convirtiera en borregos, incapaces de cuidar algo que, un deporte que ha sido durante 150 años, ha conseguido unas cotas ilimitadas de aficionados, el deporte más popular del mundo, al que ahora Infantino y las corporaciones lo están llevando hacia un lado que yo creo que es muy peligroso en el fútbol. Todos los síntomas, los cuatro tiempos ya están declarados en el Mundial. Nadie dice nada. El que se permita o no se permita entrar a determinados países, o selecciones, o árbitros, o jugadores, o lo que sea, también se está legitimando. Es todo un sin Dios. Pero claro, hay partidos, la gente está por la calle, muchedumbres con sus equipos, banderas por aquí, fiestas, borracheras, tal, lo que sea, toda esa acompañamiento que tiene que ver con la popularidad también del fútbol, pero el negocio es impresionante y yo sigo pensando que esta primera fase pues nos divierte porque la vemos, pero sobra totalmente. Lo que no sobra es para la industria, que está convirtiendo el fútbol en un deporte para mí irreconocible.
0: Claro.
26: No, sí, és el que deia, el component addictiu del futbol és el que ens fa empassar, ens ho empassem tot, al final, i jo crec que la FIFA té el seu poder, el gran tresor, que és la pilota, i com que té el monopoli, nosaltres callem com a mosques. I per què callem com a mosques? Perquè ahir estàvem enganxats a la tele veient l'Espanya, Aràbia Saudí, perquè la Minya mal jugava. I com que la Minya mal jugava, estàvem totalment enganxats en tots els sentits de la paraula a aquest jugador. I com aquest jugador té allò que la FIFA es vol carregar, que és els components de jugador de carrer, de talent, tot això que fa diferents als jugadors, com va ser Messi amb els 3 gols que va marcar, al final són aquestes coses les que salves del Mundial, que són els jugadors diferents, els que et connecten amb el que la FIFA vol carregar-se, que és, jo què sé, el component lúdic de l'esport, del futbol, però poques coses més salves. Ara, és tal el poder de jugadors com aquests per enganxar-te, per seduir-te, per tenir-te enganxat a la tele, que al final acabes com un passarell, però clar, és que a mi m'agrada el futbol. I si m'agrada el futbol, què haig de fer? No veure a la Minya Mal transformar... Perquè clar, tots parlen que si Espanya va jugar diferent, que si va jugar amb els extrems oberts, que si... Escolta'm, van jugar amb una velocitat més i va jugar la Minya Mal. I aquesta és la gran diferència entre el partit de l'inaugural i el de l'altre dia.
0: Rico.
26: Que al final és el secret és... que quan juguen els millors tens més opcions de guanyar que no, quan no jugues amb ells.
3: És una sobredosis de la que tothom, els participants, surten beneficiats.
0: Perdona, Miguel, és que a més dona la sensació que ho fan tot a córrer. Fixa't ara, vam començar partit inaugural, i llavors de 3 en 3. Ara ja, a partir d'ara, com que això ha d'anar ràpid, ja anem en jornades de 4 i de 5 partits.
26: Però és que entre el primer partit d'Espanya i el segon passen quasi una setmana.
3: Sí, sí, ja en passaran 6 dies.
0: Del segon i del tercer ja en passaran 6.
26: Clar, però és que això és una aberració en si mateix, perquè és que el Mundial és una competició final curta, és una fase final curta. Si ja a la fase inicial passen 2 setmanes, 3 pràcticament, per jugar 3 partits...
0: I on passen 2 i molts tercers...
3: Bueno, 8.
26: Perquè és que no eliminaran a ningú en aquesta primera fase.
0: Home, no.
27: ¿Sabes cuál es la falacia de todo esto? Que encima la FIFA te va a decir, no, pero si es que en realidad lo que estamos haciendo es cuidando a los jugadores. Porque claro, ahora juegan prácticamente cada semana. Y antes jugaban cada 3 días, con un calendario más corto. Entonces, todos sabemos que eso es mentira, que a la FIFA a los jugadores les importa muy poco, pero muy poco, porque lo que le gusta a la FIFA y a la UEFA y a la Liga y a los otros, lo que le interesa es exprimir, y a los clubes. Los clubes son los primeros que exprimen y que participan en todo aquello que se les ofrece, torneos, viajes, preparaciones de pretemporada, lo que sea. Pero tienen este poder de colocar, sobre todo a ciertos jugadores en escena, pues a Messi, a Lamine, al otro, de más allá, a Mbappé, saben colocar eso, a esos jugadores y lo que significan para la gente, para la audiencia, para que encima te digan, bueno, pues que Messi va a jugar un partido cada 6 días hasta que empiece la fase final. Y Lamine, bueno, pues ha tenido, fíjate qué buenos somos, que le damos tiempo a recuperarse. Digamos, son,
26: cínico,
27: para mí, formulaciones...
3: perversas.
27: Perversas, que curiosamente funcionan no solo entre la gente, sino en la prensa. La prensa, en el periodismo, te ofrece todo lo que está pasando con una naturalidad espantosa y no se pone a reflexionar, y nadie quiere reflexionar sobre las cosas tan evidentes que estamos viendo. Y estamos viendo pues una primera fase que en realidad es de cartón piedra, prácticamente. 2, que esto va a terminar una semana más tarde de lo que habitualmente termina un mundial. 3, que la máquina del fútbol consume, está triturando a los jugadores, a los equipos, están convirtiendo el fútbol en otra cosa en cuanto a sus reglas, y al final todo cuela, lo ha dicho muy bien Jones, y es que además lo están haciendo ante nuestra mirada, sin que digamos ni hagamos nada. Nadie, la UEFA, por ejemplo, podría decir algo sobre todo esto, ya que parece que está enfrentada con Infantino. Pero al final participan todos del mismo negocio. Y claro, lo que estamos viendo pues es francamente, por lo menos para mí, muy desagradable en cuanto al futuro del fútbol, y muy agradable cuando le veo a Lamín, y le veo a Messi, le veo a Ulisse y al otro de más allá. Nos dan la pastilla cada día, por la mañana o por la tarde, y nos vamos a la cama tan contentos. Pero lo que está ocurriendo, pues, para mí es peligroso para el fútbol.
0: Aviam, Miguel Rico.
3: No, res, que tot això que passa en un context de seleccions, d'aquí un mes, només un mes, els jugadors ja estaran als equips, que els importarà una merda el que ha passat al Mundial, i voldrà també exprimir els jugadors i començar el 14 d'agost, que es diu aviat, a jugar la Lliga i a guanyar cada setmana 3 punts, perquè si no la temporada és una merda i tu has de pagar els jugadors com si fossin estrelles mundials que no poden perdre mai. Jo també coincideixo amb el Joanjo. Bueno, de fa temps, anys que dic que ha d'arribar un moment en què els jugadors es plantin i vetin aquest abús de competicions que l'únic que fa, i ara ho diré de mala manera, però utilitzaré una expressió del Cruyff a moments determinats que de esto es follar con la polla de otro. El que fan,
27: o como se diga,
3: el que fan tots aquests és aprofitar-se dels jugadors per guanyar diners pels clubs, per les federacions, i clar, lògicament alguna parada en els jugadors.
0: Juraria que t'entens.
27: Sí, però dile
26: una mica massa elevat, no? Sí, una mica massa filòsof.
0: Sí.
3: No, però puc fer un
26: cos. A vegades és bo parlar clar, també.
3: Sí, no, l'important de tot

0: Veremos cuál es la respuesta. Entraba, yo creo que en el buen camino.
1: Miquel Rico, per acabar.
2: Pues jo acabaré parlant de Lamin, no solament per la transcendència que té pel joc de la seva selecció o del Barça o de qualsevol equip del món que jugués, perquè la seva aportació en atac és fulminant, té un desequilibri que no el té cap jugador del món, té molt bon peu per la passada, però a més té una cosa essencial que beneficia l'equip. Si tu vols aturar a Lamin, necessites dos, tres jugadors. Dos, tres jugadors que estan pendents de tu, i si estàs defendent amb un perfil baix, com li acostuma passar a Espanya, vol dir que l'àrea es va despoblant de gent i crea uns espais lliures on poden arribar els migcampistes o els rematadors de la selecció espanyola. I així van arribar i situacions de gol claríssimes, perquè la defensa no podia estar poblada com el dia de Cabo Verde. Què vol dir? Vol dir que si tu fas una alineació en la que al principi de tot bon entrenador tothom juga al seu lloc, per combatre les línies baixes tens jugadors desequilibrants a les bandes, tot flueix d'una manera més raonable. I la realitat és que a Espanya ahir es va semblar a Espanya, i l'altre dia Cap Verd, pues, va ser un partit on la selecció era irreconeixible.
3: Recordeu que avui hi han 4 partits? Bueno, avui no. Avui n'hi han 2 i n'hi han 2 a la matinada de demà. Però perquè ens entenguem, 4. 7 de la tarda, que el fem a RAC+1, Argentina-Àustria, bon partit.
2: Un dels rivals, que pot ser un dels rivals d'Espanya.
3: Sí, efectivament. A les 11 de la nit, França-Iraq. A les 2 de la matinada, Noruega-Senegal. I a partir de les 5 del matí, la segona part, Jordània-Algèria, la segona part amb Albert Pedrol, aquí a Monarracú.
2: Muy cafeteros.
0: Este es el que no se va a perder, Rico.
2: No, me voy a levantar. No,
4: hemos quedado, de hecho, Santi. Sí, si quieres venir.
3: Ni jo. Jordània-Algèria. En fi, i Espanya contra Uruguai juga la matinada de divendres a dissabte a les 2 de la matinada.
2: Un horari fantàstic.
3: Fantàstic per dormir. Gràcies, Joan Jopallàs, Santi Segurola, Miguel Rico. D'aquí uns moments, la gran Emma Vilarasau, per parlar de cine, viatge al País dels Blancs, una història real, acompanyada del protagonista de la història i el protagonista de la pel·lícula que s'estrena aquest divendres, que és Usman Umar.
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
6: RAC 1. M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
7: En Xavi és el mestre forner dels Forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de 1000 formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns, i ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
8: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
9: ¿En serio? ¿Aquí?
8: Sí, en este monasterio.
9: Y yo pensando que era una excursión más.
8: Si estos muros hablasen...
9: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
8: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
10: Gobierno de La Rioja.
11: El que veus de Mueve és només la punta de l'iceberg. També estem impulsant l'hidrogen verd, els biocombustibles i la càrrega elèctrica ultraràpida. Energies més sostenibles que, a més, contribuiran a la independència energètica d'Europa. El que veus és només una part del que som. Descobreix-ho a mueveglobal.com.
12: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
13: I ara estic amb això.
14: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
13: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
15: Carlàs canvia, Carlàs repara.
16: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
17: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
18: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
19: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filar Prim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
20: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
21: La vuelta al cole es más fácil en El Corte Inglés. Canjea tu vale escolar de la Generalitat y equípate con todo lo que necesites. Además, al reservar tus libros de texto, te llevas un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
22: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744. Verisure.
23: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
24: 11:32.
25: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer? Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
26: D'una persona que decideix emprendre un procés migratori. Doncs aquest divendres podreu conèixer el testimoni real d'Usman Umar amb l'arribada als cinemes de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs. És una pel·lícula que està basada en la història real de l'Usman, que és un nen que amb només 12 anys va començar un procés migratori que va durar 5 anys des de Ghana fins a Catalunya. Avui tenim amb nosaltres el prota d'aquesta història, que a més s'interpreta ell mateix a la pel·lícula. I a l'actriu que no s'interpreta amb ella mateixa a la pel·lícula, però com si ho fes. Emma Benarrassau, bon dia.
27: Hola, bon dia.
26: I l'Usman, què tal, Usman? Bon dia.
28: Molt bon dia, Jordi, bon i mil i una gràcies.
26: No, no, per vosaltres, per ser aquí. Aviam, explica-m'ho tu, Usman, de què va?
28: Bueno, jo crec que és una pel·lícula que, sincerament, va de posar donar una mica més d'esperança en la situació que estem vivint, perquè, clar, moltes vegades escoltem algun tipus de comentaris de la complexitat migratòria i, en fi, tot el drama que... Bueno, el drama és real, però que és com que si fos uns extraterrestres, no?, que venim a arrasar, venim a fer mal, etc. No? Jo crec que és una pel·lícula que realment il·lumina el foscor, no?, dona una mica més d'esperança que és possible la convivència.
26: De què fa la Emma?
27: Jo faig de la seva mare tutorial.
28: Sí, es pot dir així, o la mare real.
27: Perquè... O la mare real, sí.
28: Sí, sí, perquè, bueno, fin, la Montse va ser... És la meva mare, és la meva mare. Costa creure-ho, però sí.
26: És la teva mare.
28: Sens dubte.
26: Ara en parlarem, però explica'm de què va, Emma, per tu, la pel·lícula.
27: La pel·lícula va de les bones persones, en el fons. Sí, perquè és una pel·lícula... Sempre es posa més l'accent en lo tenebrós, lo fosc de la humanitat, no? I realment aquesta pel·li... Hi ha gent que ajuda, hi ha gent que és generosa, hi ha gent que ho fa sense esperar res, perquè veu algú que ho necessita i diu, doncs sí, no? Jo vaig conèixer la seva mare, la Montse, i li vaig preguntar, perquè, clar, agafar un nano de 17 anys que no coneixes i posar-te a la casa...
26: Clar, clar, és que aquesta és la història de tot plegat.
27: És una mica fort, no?
26: Quan fa d'això?
28: Farà just 20 anys.

0: perquè jo vaig arribar a Catalunya, concretament a Barcelona, l'any 2005. Després jo vaig sortir a casa l'any 2000. Vaig estar 5 anys.
1: Tu surts de casa el 2000. Surs de casa vols dir a gana.
0: Correcte.
1: Quina edat tenies?
0: Aproximadament 12 o 13 anys vaig sortir.
1: Amb qui surts?
0: Bueno, vaig sortir amb un company, un amic, però en el procés, en el camí, vaig acabar fent molts amics que desgraciadament no van arribar, però...
1: Estem parlant d'una pastera, no?
0: Sí, primer va ser creuar tot el desert de Nord d'Àfrica.
1: Deixes la família allà?
0: Sí, total, sense caminar.
1: I amb 12 anys, perdó, una pregunta, perdó, uh-huh. Amb 12 anys, tu decideixes marxar?
0: Sí, Jordi, ja
1: sé. I dius a la teva família, me'n vaig?
0: Jordi, és que jo vaig marxar de casa amb 9 anys per anar a treballar a la ciutat. Amb 9 anys ja me'n van enviar a la ciutat per anar a treballar de xapistes. Encara pots veure el meu doctorat
1: sí.
0: per soldar barcos.
1: Sí, es nota.
0: Això és una explosió d'acetilina.
1: Uau!
0: O sigui, això és el meu doctorat de soldar barcos i la xapa de camions, etcètera. O sigui, sincerament, a vegades em sento com que si jo vaig ser el Benjamin Button de l'Àfrica, no? O sigui, jo vaig néixer ja adult. Amb 9 anys ja m'havia de guanyar-me la vida, buscar-me la vida, i amb 12 em vaig caure en mans d'aquests traficants per creuar tot el mig d'Àfrica per arribar...
1: Traficants, eh?
0: Sí, literalment.
1: Vas haver de pagar per poder travessar, per poder agafar una pastera.
0: Correcte, o treballant esclavitzat, pràcticament. A Líbia, per exemple, vaig estar durant 3-4 anys treballant a Líbia sense...
1: Bueno, sense cobrar.
0: Pràcticament a canvi d'un plat d'arròs i gràcies, no? I amb el canvi, a canvi de que poguéssim pagar, deixar passar, vaig estar durant 3-4 anys treballant a Líbia sense... Bueno,
1: sense cobrar.
0: Pràcticament a canvi d'un plat d'arròs i gràcies, no? I amb el canvi, a canvi de que poguéssim pagar, deixar passar 4 anys treballant a Líbia sense... Bueno, en
1: fi, sense cobrar.
0: Pràcticament a canvi d'un plat d'arròs i gràcies, no? I amb el canvi, a canvi de que poguéssim pagar, deixar passar...
1: Això, clar, surts amb 9 anys de treballant, del poble a la ciutat...
0: I els 12 ja...
1: I els 12 te'n vas fora del país tu sol, decideixes amb un amic teu, anar amb ell...
0: Anar al paraís. Anàvem al paraís, no anàvem a Europa ni a Espanya ni res.
1: Anàvem al paradís. I llavors travesseu primer des de Ghana fins per on travesseu?
0: Primer vam anar... creuar-se a la Burkina, a Mali, per arribar a Níger, concretament a Agadez, la ciutat d'Agadez. Des d'Agadez ja doncs, havíem de creuar tot el desert fins a Líbia, perquè la idea és que arribes a Líbia, pots treballar per poder guanyar una mica més diners per donar el salt més al paraís.
1: Perquè això estem parlant de que dels 9 als 12 anys, a partir dels 12 és quan comences aquesta travessia.
0: Correcte.
1: Te'n recordes quan vas agafar la pastera a Líbia?
0: Per suposat.
1: A quina edat tenies?
0: Vaig arribar a la pastera a Mauritània,
1: sí?
0: Amb 17 anys aproximadament. I...
1: O sigui, dels 12 als 17 vius a diferents llocs d'Àfrica.
0: Pràcticament esclavitzat.
1: O sigui, durant 5 anys pràcticament vius com un esclau.
0: Sí, literalment.
1: O sigui, per un plat d'arròs, treballar.
0: Treballar i a canvi de propines, el que puguis. Sí. I, bueno, en fi, tot l'abús...
1: Relació amb la família, res, no?
0: Zero. No tenia cap forma de connectar, contactar. De fet, a casa meva em donaven de mort. O sigui, fins que vaig arribar a Espanya l'any 2005 i vaig aconseguir comunicar a casa... em van donar per mort. De fet, recordo perfectament que el meu pare va dir, ostres, jo sabia. Diu, no, que sabia que em veia els seus somnis i ell creia que estava viu. Però la tribu, més d'una vegada van proposar fer el ritual de despedir-me perquè pensaven que havia mort.
1: Puf. Tu travesses llavors amb la pastera i arribes a on, concretament?
0: A Fuerteventura. Al segon intent. Al primer intent no vam tenir sort.
1: Què va passar al primer intent?
0: Doncs, clar, la pastera ho havíem fabricat nosaltres mateixos. I jo havia treballat en ferro, en metalls, per tant, era bo soldant, però de fusta no tenia ni idea. I, clar, pots imaginar, Jordi, les condicions que estaven aquelles pasteres.
1: I la pastera no va arribar a sortir o va arribar a sortir...
0: A pocs quilòmetres, les dues pasteres que anàvem, una es va enfonsar. I llavors no van sobreviure. Entre 150 i 180 persones que anaven a aquella pastera no van sobreviure ningú. I vam haver de tornar, al segon intent, un altre cop dues pasteres, també només tres dies i mig més tard, només va arribar una pastera, la que jo anava, vaig dir, la gran sort que em va tocar la gran loteria de l'humanitat. I vaig arribar a Fuerteventura.
1: I el teu amic?
0: Bueno, això ja ho descobriran en la pel·lícula.
1: Vale, perfecte, el teu amic ho descobrim en la pel·lícula. Bona, aquesta és una bona manera per anar a veure la pel·lícula.
0: Sí.
1: I arribes a Fuerteventura.
0: Correcte.
1: I llavors, quan arribes a Fuerteventura... Tu tenies un objectiu, el paradís tenia un objectiu o no?
0: Sí, perquè és que la gran diferència és que hi ha una falta de informació terrible. Clar, nosaltres, jo pensava que arribar a paradís era la solució a tots els problemes, no? I quan arribes a la terra promesa, primer era la terra promesa, no havia robat, no havia comès cap delicte, el meu

0: Lloc era la presó, no? Al CIE. I vaig estar un mes i mig encarcelat allà al CIE. I, de fet, quan em van dir que tenia llibertat de residir a Espanya perquè era menor, per tot el problema, els temes legals que havien estudiat, etc., des de Fuerteventura a Màlaga, que és el primer lloc de la península on em van enviar, jo vaig arribar així exposat.
1: A Màlaga?
0: A Màlaga, així vaig arribar.
1: Exposat, per fer així amb les mans com dient amb esposa.
0: Sí. M'havien dit que era menor, em donaven la llibertat de residir perquè era menor. Quina necessitat havia d'arribar així com si fos el delinqüent més perillós del planeta? O sigui, quina necessitat havia? I jo crec que la contradicció és que el segon cop que vaig tornar a Màlaga, saps com va ser?
1: No. Per presentar la pel·lícula.
0: Per presentar la pel·lícula Viatge al País del Mal. Oh. A sobre de la fumbra vermella. Dic, ostres, tu.
1: O sigui, la primera vegada a Màlaga vas arribar manillat i la segona vas arribar amb una catifa vermella.
0: Tal qual,
1: és fantàstic, això, eh? Això és un canvi a la perspectiva de vida que no te l'esperaves, perquè, clar, després de Màlaga, on vas?
0: A Barça.
1: A Barcelona. Arriba a Barça. Això vol dir que a Barcelona. Arribes a Barcelona. Però no era el teu objectiu arribar a Barcelona, o sí?
0: Clar, per mi el paraís no tenia nom. Paraís era una cosa que no m'imaginava, un lloc perfecte, tot excel·lent, que, o sigui, no, o sigui, clar, no, tenien l'imaginació de que era el paraís, que és el lloc idíl·lic per qualsevol ser humà, que és la solució fonamental a tots els problemes. I quan vaig arribar a la ciutat, ja vas, clar, però clar, quan em van preguntar quin lloc d'Espanya que volia residir, l'únic que sabia era el Barça.
2: Només sabia
1: el Barça, si estigués escoltant ara Joan Laporta, et convidaria a la llotja, ja. Et convidaria a la llotja per veure el partit.
0: De fet, he tingut la gran sort que després d'intentar-lo diverses vegades, finalment he aconseguit que la Fundació Barça col·laborés amb la meva fundació, que és Nasco Feeding Minds, i sí. Aquest mes, fa un mes, vam inaugurar una aula informàtica, una escola gana, en col·laboració amb la Fundació Barça.
1: Pues això està molt bé.
0: Falta anar al palco, falta anar al...
1: No, encara no he anat. Heu d'anar tu amb la Emma. Hòstia, que bèstia. La pel·lícula és el primer llargmetratge del Dani Sancho, el guió és d'un vell conegut com és en Guillem Clua, i adapta al llibre autobiogràfic que va escriure l'Usman Umar. Ara parlarem amb la Emma tot plegat, però esclar, tota aquesta història fascinant, aquest viatge fascinant, acaba a Barcelona de moment, però tu anaves de pas.
0: Anava de pas o és el destí, perquè clar...
1: I què va passar a Barcelona?
0: Doncs vaig tenir la gran sort que, tot i que els meus primers mesos al carrer de Barcelona, Barcelona em va regalar la indiferència. O sigui, encara recordo perfectament els primers dies al carrer de Barcelona que anava saludant a tothom i ningú em responia. Fins i tot vaig arribar a saludar una senyora que es va espantar, no? Vaig pensar, ostres tu, que raro aquests blancs. Per mi, clar, la educació bàsica és saludar i respondre una salutació. Però la meva tribu és l'educació bàsica. I em vaig donar compte que aquí no té res a veure amb això.
1: Tu anaves dient, hola, què tal?
0: Bon dia, ningú passava olímpicament de mi. O fins i tot quan s'amagaven els bolsos i tal, vaig dir, ostres, tu...
1: També s'amagaven els bolsos.
0: Sí, i tant. I vaig estar un mes i mig vivint al carrer, ni al desert em va sentir tan sol com la ciutat de Barcelona.
1: On dormies?
0: Al carrer, on podia. De fet, l'únic lloc on vaig dormir va ser al carrer Navàs de Tolosa, allà al Clot.
1: Fins?
0: Bueno... aquell dia va ser el que, bueno, em va canviar la vida totalment.
1: Quin és aquell dia?
0: El dia que vaig dormir al carrer Navàs de Tolosa. Anava dormint en diferents llocs i buscant...
1: I el dia final és Navàs de Tolosa?
0: Navàs de Tolosa, l'endemà al matí, doncs, estava intentant, buscant els primers ratxos solars per escalfar-me, perquè feia bastant de fred, era febrer, i va donar la casualitat, o causalitat, o diositat, que cadascú diu com vol, doncs, la Montse, doncs, aquí...
1: La Montse. El paper de la Imma Vilarassau, la Montse...
0: Sí, encara que ella és de Bellreig, i en la vida havia anat pel carrer Navàs de Tolosa, aquell dia Montse estava allà, i no sé on va venir una senyal, em va dir, aixeca't i parla amb aquesta senyora, t'ajudarà. No? Vaig anar perseguint-la i quan ella es va donar compte, es va girar, en lloc d'espantar-se, em va agafar la mà. No? I jo li portava un mes i mig vivint al carrer amb la mateixa roba, sense dutxar, o sigui, unes condicions pots imaginar, no? I menjava només quan algú llançava algun pa o el que sigui al contenidor i si arribava a temps. O sigui, vivia bàsicament d'això. I Montse no va veure un vagabundo, sinó va veure un ser humà.
1: I et va portar cap a Valloreig. Tenia família? Té família, la Montse?
0: Tinc germans blancs i germans negres, Jordi, i no passa absolutament res. Tinc el meu germà Oriol, el Dani i la Eva, que eren ja grans, vivien fora de casa quan vaig arribar, però són la meva família.
1: Tot això fa quan que la de Montset va, et va acollir?
0: Doncs això farà 20 anys, just ara.
1: 20 anys.
0: Sí, sí, sí.
1: T'he de dir que, ja ho sé, que en 20 anys parles molt bé català, hauria de ser el normal, és a dir, el normal és que passi això, no? Que, passa que hi ha molta gent aquí que fa 20 anys de moltes nacionalitats, fins i tot la pròpia d'aquí, que no parlen un borrell del català i, en canvi, tu el parles de manera perfecta.
2: Això va ser... El va aprendre amb 2 anys.
0: Sí, sí.
1: Com en 2 anys? Sí, sí. En 2 anys ja parlaves català?
0: Menys de 2 anys.
2: I quan va arribar no sabia ni llegir ni escriure.
0: Vaig arribar en alfabet. Arribar en alfabet i vaig tenir la gran sort que Montse em va acollir. Vaig descobrir que els blancs, no són pilots d'avió, ni metges, ni enginyers per tenir la pell blanca, sinó hi havia algú que es deia educació. Mm. Llavors, clar, em vaig posar tot l'esforç per ser blanc.
1: Puc fer una pregunta opinativament?
0: Sí, sí, sí.
1: Quan veus ara tot el que està passant al món, a Europa,
0: sí.
1: el tema de la migració, et deus posar les mans al cap pel que pot venir, no?
0: Jordi, no, bueno, simplement quan, o sigui, jo vaig aprendre que realment quan... O sigui, tu descobreixes qui som, qui és cadascú quan les coses van malament. Quan les coses van bé, és molt fàcil ser bona persona. Mm. És massa fàcil. Si mirem una mica la història, Europa és la fàbrica d'immigrants més gran de la història de la humanitat. Només hem de preguntar 4 cognoms argentins. Dones compte que són italians, alemanys, espanyols ja n'hi parlo. De fet, hi ha un article que vaig llegir, just vaig tenir la sort d'estar al Tenerife amb el papa per el tema de la visita,
1: sí.
0: I em van passar un article de l'any 1949, 25 de maig 1949, d'un article de migrants amb pateres que arribaven a Venezuela. I aquests immigrants, saps on venien? D'Espanya. Fins l'any 52, que General Franco va firmar un conveni amb Germán Ruiz, que era el president de Venezuela en aquell moment, van arribar centenars de pateres des d'Espanya a Venezuela. Avui m'estàs dient que jo sóc immigrant i que vinc a robar i que vinc a fer mal i no sé què, no sé quantos. Ostres, tu.
1: Encara a ulls de molta gent és un immigrant, no?
0: Sí, sí, sí, sí, és una mica trist, però sí, sí, llavors dic, fins quan,
1: clar, quan
0: seré
1: quan,
0: català,
1: quan,
0: fins quan seré europeu, fins quan seré espanyol, no?
1: Buah. Quan et devia arribar això, Emma, aquest carmelet, de seguida vas dir que sí o què?
2: Sí, de seguida vaig dir que sí, Jo em vaig llegir la novel·la d'ell i és que em va... Perquè ell es deixa moltes coses, però el llibre explica coses horribles que va passar un nen. No? Jo a vegades pensava, els nostres nens, ell diu, vaig travessar el desert de Llívia, els nostres morien a l'entrada, segur. Perquè no tenen cap mena de resiliència. Aquesta resistència de sobreviure, no sé, és que encara no sé com ho va fer. I encara no sé com està, de bé.
1: Bueno, perdoni, una altra cosa. Clar, no sé si és la primera vegada que et passa, Emma, que el protagonista és el protagonista real... Havies fet d'actor alguna vegada a la vida o no?
0: Mai.
1: I qui decideix que facis d'actor?
0: Doncs va ser un engany, perquè realment jo... jo no sabia... O sigui, quan van estar durant 2 mesos buscant, fent càstings i tal, i quan em van dir, oi, Usman, creiem que el Dani Sancho també tinc la gran sort de... És un gran amic que coneixem des de fa més de 10 anys, i fa 5 que van començar el tema de la pel·lícula, etcètera, no? I quan em va dir, ostres, per què no vens a fer el càsting, no? Vaig arribar a casa, li vaig dir a la meva dona, Berta, carinyo, mira, m'han dit que faci el càsting, que guai, no? I dius, però per què estàs fet en les il·lusions? No, bueno, vaig a provar, vaig a jugar, però no m'agafaran ni boig, o sigui que no toca, no. Això és sèrio, tenim altres mèdia, tenim Mundo Cero, a productora, tenim Netflix que ha entrat, Movistar, o sigui, això és sèrio, no m'agafaran, o sigui, vaig a jugar, em diu, però tu seràs tonto o què? O sigui, qui farà d'Usman millor que el mateix Usman, no? Va ser quan em vaig començar a pensar, ostres, potser ja té raó, i no es va enganyar.
1: Ara portes els auriculars, però te'ls hauries de tapar, perquè li preguntava a la gran Emma Vilarassau, sí. a la més gran, a la Vilarassau, li vull preguntar, digue'm la veritat, ha estat dur treballar amb una persona que, evidentment, no havia fet mai d'actor i havia de fer-se d'ell mateix?
2: A veure, ell apareix al final de la pel·li, no? Perquè la part de quan ell és jove la fa
1: un nen.
2: Un nano que va venir... Ai, no me'n recordo molt.
0: Benjamin.
2: De gana, i que és meravellós. Tenia la mirada més neta, més pura del món. Era un xaval molt maco. I ell entra al final. I clar, ell tenia una escena dura. Bastant dura, al final. I per mi és una de les escenes més commovedores que he fet a la vida. Perquè,
1: en sèrio?
2: Clar, ell és ell. ell no estava interpretant. I ell va haver d'obrir barreres per fer allò. I va ser... Aquell dia va ser difícil per tots. Sí. Va ser dur. Que passa que el resultat és molt bo.
0: Però també tinc gran, vaig tenir la gran sort de tenir una gran professional a costat.
1: No, escolta, tu segur que ho sabies, perquè com que és Valldoreix, Sant Cugat, però tu saps en qui estaves rodant? Tu sabies quan vas començar en qui estaves rodant?
0: De fet, hi ha diverses sèries de TV3 que jo havia admirat molt, l'havia seguit moltíssim, i per mi la tenia el pet, o sigui, sincerament, per mi era... En la vida m'havia imaginat arribar a estar al seu costat.
1: T'ha picat el cuquet ara o no? O sigui, ara t'agradaria rodar i fer d'actor alguna vegada més o no?
2: No tinc temps, és l'home més ocupat del món.
0: No, sincerament, estic molt agraït d'haver-lo fet i crec que és una cosa que mai havia imaginat que arribaria a fer, però clar, la vida dona tantes voltes que jo crec que l'únic que podem fer és aprofitar les oportunitats, no?
1: Puah! T'asseguro que et dic una cosa, eh? Sí. Estic ja començant a mirar el tema de la llotja del Camp Nou. Perquè una cosa és que siguis de la Fundació, que t'ajudi... Sí. Has anat molt al camp o no?
0: Doncs la veritat és que no he tingut tanta sort per poder anar-hi, però... Sí, o sigui, al Camp Nou sí que havia anat, però al Nou encara no he estat.
1: Estàs seguint el Mundial de Futbol?
0: Doncs sí, allí vaig veure el partit, sí.
1: El de Ghana?
0: Bueno, vaig veure el
1: partit d'Espanya. I el de Ghana els mires o no?
0: Sí. Vam tenir la gran sort de marcar l'últim segon, últim minut en el temps afegit, però vaja, o sigui, arrossant el que és la línia, però la línia, no? Però... Sí.
1: Emma, el divendres s'estrena?
2: Sí.
1: Tenim moltes ganes de veure-la en pantalla gran, perquè és una pel·lícula jo crec que s'ha de veure en pantalla gran.
2: Sí.
1: Però després la Emma no para.
2: No para. Porto una temporada...
1: Pots fer el favor d'explicar, sisplau, quan estrenes el Poliorama...
2: Estrenem el dia 30 una obra que es diu La Truita.
1: 30 de juny. O sigui, la setmana que ve.
2: Hòstia. Sí. I és una obra d'un univers familiar, d'aquestes que... Les obres de família sempre funcionen, sí, perquè tothom s'hi sent identificat. Vam fer una primera funció de Terrassa el dissabte i va anar molt bé. La gent va entrar des del primer moment i ho va seguir tot. És una obra que travessa la comèdia, el drama i diferents estils, i que tothom s'hi sent identificat. Una mare i un pare, les tres filles, els gendres... Repartim jocs, senyors, perquè n'hi ha molt.
1: Però atenció, això el dia 30 comença, ho dic per la gent que vulgui anar a buscar les entrades, i al Teatre Poliorama de Barcelona, atenció, al càsting. Emma Vilarasau...
2: Jordi Buixaderes.
1: Emma Vilassau, Jordi Buixaderes, una de les parelles del teatre català. Sí. I més?
2: Sara Espígol, Miranda Gas. Arnau Puig i Marc Bosch. Sí.
1: Dirigits per...
2: I Júlia Bonjoc. I Tai.
1: I dirigida per...
2: Dirigida pel Ferran Utzet.
1: Sí. I la història és una història familiar, eh?
2: És una història familiar. Segle... És un dinar familiar. Aquí a Barçocaripà. Ara.
1: Ara, a l'actualitat, eh?
2: A Catalunya i ara.
1: A Catalunya i ara. Es diu La Truita. No és a la francesa, no. És... La truita, el peix. Sí. El peix. Es diu La Truita al Teatre Poliorama a partir del dia 30 i després ja...
2: Més com coses.
1: Sempre, Molta merda, Emma, moltes gràcies per ser.
2: Moltes gràcies.
1: Ja saps que aquesta és casa teva, igual que a tu, Usman, moltes gràcies per la teva història i felicitats. Sí. I, en fi, a continuar vivint, que és el més important.
0: Aprofitar les oportunitats, el regal de la vida que s'ha donat.
1: Efectivament.
0: A vegades no som conscients de la gran sort que tenim per ser qui som, per estar on estem.
1: I és igual el color de la pell d'on vinguis i on vagis.
2: I tant.
1: Gràcies, de debò. Fins ara. 7 minuts i les 12.
3: RAC 1. Energia per recórrer carreteres infinites.
4: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
6: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
5: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
6: Entrades a osvallès.com.
7: Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fonts, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
8: Ganes de cinema?
9: Aquest dijous 25 de juny tanquem la temporada d'Icons amb Gigi Vives a Movie Balmes amb La gran bellesa de Sorrentino. I divendres estrenem Supergirl, El terror d'Obsession, i celebrarem el final de curs amb High School Musical 3 a Movie Aribau Cinema.
10: Movie Cinemas, els cinemes de Barcelona.
11: Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és en realitat una capsa de sabates? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
12: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Un altre cop, el teu amic al nostre sofà llit.
16: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
15: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
17: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
18: Després d'emocionar espectadors de més de 40 països, arriba al Teatre Condal l'aclamada trilogia de màscares de Colunca Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix Andrei Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
19: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a smainstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
20: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
21: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
20: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
21: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
22: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
23: 3 minuts i les 12. Hola, Moll.
24: Hola, què tal? Doncs mira, segur que ja heu vist per tot arreu que Seguretas Direct ara és very sure. És perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Així que recordeu, Seguretas Direct ara és very sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
1: Missatge pels conductors atrapats a l'AP7. S'ha reobert un carril en sentit sud a l'altura de Sant Celoni per es manté la retenció de 10 quilòmetres. Per cert, que el tall ha provocat l'accident d'un motorista que ha sortit de la via i que lamentablement ha mort. Som-hi?
25: Som-hi.
1: Vinga, va.
25: A veure, sabeu que el Jaroteo de Ràdio Teletaxi tenen espais publicitaris enmig del programa, que és com nosaltres, però al revés. Doncs venen un servei per renovar la dutxa, que es diu Renove Dutch.
1: Renove Dutch.
25: Que et pot sonar a la pega,
1: sí, la pega de les tresines. La pega muig.
25: Doncs és un servei que et canvia la vida.
26: Renove Dutch me cambió la vida, como dice la canción. Pues sí, te facilita la vida un montón. Te gira en la vida, pero 360 grados.
27: Creo que es superdotada.
26: Te gira en la vida, pero 360 grados.
28: No cambie.
26: El no tener que depender de nadie. Y es que en 5 minutos pareces otra persona.
29: Sigo siendo la misma, pero ya no sufro.
26: Renove Dutch.
25: 360 graus, et quedes igual però amb la dutxa nova. Això sí, amb la volta de 360 graus has de mirar de no relliscar. Mirar de no relliscar com ho fa el Bundó aquest cap de setmana amb aquesta comparativa.
0: Vull dir que aquesta hauria de ser una de les conclusions, que si el jutge Peinado realment ha tingut un atac de Loafer,
2: no,
0: el que ha provocat és un salvavides de l'alçada del Titanic.
3: ¡Hay alguien vivo en el agua!
0: Bueno, potser no és la millor comparació, perquè no va salvar gaires vides. Però de la vida...
1: Sí, de la vida, de la vida del salvavides del Titanic, efectivament. Estava punxat. Demà, Joan López Alegre, Lola García Otbou a la tertúlia amb la Laura Rossell, i demà també Tomàs Fuentes, Ignasi Taltavull, per parlar de la ruïna. Fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
4: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
5: Bon dia, són les 12. El Poder Judicial investiga Juan Carlos Peinado, el jutge que porta el cas de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. La cúpula dels jutges vol aclarir si ha comès una falta disciplinària greu per haver suggerit que els escortes de la Moncloa podrien ajudar-la a fugir de l'Estat. La decisió s'ha pres amb el CGPJ totalment dividit, però amb vot de qualitat de la seva presidenta, Isabel Perelló. Des de Madrid, Adrián Lasseras.
6: Hi ha hagut 4 vots a favor de l'expedient, els progressistes, i 4 en contra, els conservadors, però en cas d'empat el vot de la presidenta fa decantar la balança. D'aquesta manera, el CGPJ tira endavant una investigació per aclarir si realment Peinado ha pogut fer una falta greu de consideració i un excés o abús d'autoritat. Els conservadors s'hi oposen perquè diuen que ja hi ha vies per revisar la decisió i que no és l'òrgan de poder dels jutges qui ha de fer res, perquè assumiria competències que no li toquen. El proper pas és l'informe que ha de fer la comissió disciplinària i que després ha d'analitzar el CGPJ. Peinado es jubilarà al setembre i, per tant, les possibles mesures que prenguin en contra d'ell no li afectarien perquè aviat estarà apartat de la carrera judicial.
5: I poca estona abans de saber la decisió del Consell General, el jutge Peinado ha tirat milles i ha citat Begoña Gómez demà passat, el dia de Sant Joan, perquè entregui el passaport. El magistrat l'ha convocat a les 6 de la tarda, a ella i a la seva assessora, Cristina Álvarez. També els demana que indiquin si tenen algun altre passaport, si en tenen un de diplomàtic o de qualsevol altra nacionalitat, perquè també l'entreguin. El govern espanyol es continua posant les mans al cap amb aquestes mesures cautelars, que també obliguen Begoña Gómez a fitxar cada 15 dies. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, hi veu gat amagat, ho ha dit a l'ACER.
7: Yo creo que el señor Peinado ha dictado resoluciones incomprensibles a ojos de la ciudadanía y alejadas del derecho.
5: Bolaños ha parlat amb cautela. Altres ministres, com Óscar López, van més enllà i creuen que Peinado acabarà condemnat per prevaricació. Són declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
8: En este país ha habido condenas por prevaricación, estoy convencido de que habrá más. Oiga, no, es que es una obviedad. Estoy absolutamente convencido de que tarde o temprano, es una opinión, subrayo, pero estoy absolutamente convencido de que tarde o temprano algún juzgado tomará una decisión de ese tipo con el señor Peinado.
5: Més coses. Protecció Civil demana precaució. Avui que arriba el pic de l'onada de calor, s'espera que molts municipis de l'interior freguin els 40 graus i en alguns punts de Ponent i de l'Ebre podrien arribar als 42. El govern recomana no fer activitats a l'aire lliure, les hores de més sol, hidratar-se bé. Demà la temperatura començarà a baixar lleugerament, però encara estarà per sobre del que és habitual en aquesta època. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, avisa que caldrà anar especialment amb compte amb les activitats de la Revetlla, ho ha dit el Món RAC1.
27: 500 metres és mig quilòmetre. És un bon tros d'una zona forestal o de vegetació. No es pot utilitzar aquesta pirotècnia ni es poden encendre fogueres. Per tant, anem amb molt de compte amb obeir aquesta instrucció que hi ha, que és el que ens farà preservar de que en aquestes zones puguin haver-hi accidents.
5: Aquesta hora la calor ja s'intensifica, però a la tarda és quan tindrem les temperatures més elevades. Mònica Usart.
28: Sí, de moment a aquesta hora ja arribem als 37 graus al pantà de Siurana, 36,5 a Vallirana, 36 a Vinebre i Sant Sadurní de Noia, i freguem els 35 en punts com Falset o Molins de Rei. Durant la tarda es disparen més aquestes temperatures, valors de 42-43 graus, sobretot al Pla de Lleida i interior de l'Ebre, i aquests avisos per calor a bona part del país, en perill moderat i alt, excepte les comarques gironines, tot plegat en pols sahariana, cel serè bona part de Catalunya i només ruixats en punts del Pirineu.
5: També pendents del trànsit, a aquesta hora hi ha un carril tallat a l'AP7 que deixa 10 quilòmetres de retencions entre Fogars de la Selva i Sant Celoni en sentit sud, tot plegat a causa d'un accident en què ha perdut la vida un motorista i que ha obligat a tallar la via del tot durant una bona estona. Trànsit recomana agafar la C32 pel Maresme com a via alternativa. I el Regne Unit, Keir Starmer, ha presentat aquest matí la renúncia com a líder laborista després de 2 anys com a primer ministre. Starmer ha cedit a la pressió del seu propi partit, que busca renovar el lideratge després dels mals resultats de les eleccions locals.
30: La pregunta que es fa ara al meu partit és si sóc la persona més ben situada per liderar-lo.
2: parlo de cara a les pròximes generals. He escoltat la resposta del meu grup parlamentari a aquesta pregunta i l'accepto de bon grat. Cada decisió l'he pres posant el país que estimo al davant. Per això dimitiré com a líder del Partit Laborista.
9: That is why I will resign as leader of the Labour Party.
5: Summer deixarà Downing Street quan els laboristes triïn nou líder. Es dona gairebé per fet que serà el fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham. I els esports amb la Gemma Montero.
10: El Barça de bàsquet s'entrena aquesta hora abans de rebre el València en el tercer partit de les finals de l'ACB, a les 8 del vespre, en directe a RAC1. L'equip de Xavi Pascual buscarà tornar-se a avançar en aquesta eliminatòria. La Comissió Antiviolència proposa tancar durant 2 mesos del camp del Racing i durant un el del Depor i l'Enlenc per els incidents dels partits que van aconseguir l'ascens de categoria. El Sardinero es va envair al camp i es van obrir 4 portes que van provocar allaus i aixafament d'aficionats. Ara sí, anem al Palau Blaugrana, Albert Pedrol.
11: L'equip de Xavi Pascual té ara el factor pista a favor després de guanyar el primer partit en el Roig Arena, però ve de rebre un correctiu en el segon partit. Això, però, no preocupa la plantilla, que veu el got mig ple. Tampoc preocupa Will Clyburn el fet de quedar-se juntament amb Kevin Panther en només 2 punts abans d'ahir. En parlava el jugador de Detroit.
12: Just continue to play. We can't work.
13: Nosaltres hem de continuar jugant. No ens podem preocupar de nosaltres individualment. Això seria un error. També hem de comptar amb la resta de l'equip. Han de portar la mateixa energia. Hem de seguir lluitant. És una eliminatòria llarga, ningú no estarà perfecte a cada partit. Hem de seguir jugant com sabem i hem de continuar la nostra.
11: Avui s'espera el Palau de les Grans Ocasions, només queden les entrades que puguin alliberar els abonats durant el dia. Per la seva banda, el València omplirà la zona visitant amb uns 250 aficionats. Hi haurà mosaic al Palau, però no per avui, sinó per dimecres.
10: I el Mundial de Futbol, avui juga l'Argentina de Leo Messi a les 7 de la tarda contra a Dallas. A les 11 de la nit, França s'enfronta a l'Iraq i ja de matinada es juguen el Noruega-Senegal amb Holland i el Jordània-Algèria.
5: És tot, ens actualitzem d'aquí una hora al Punt de la Una i també al portal de notícies RAC1.cat.
14: Minut a minut de RAC1.
15: Més fàcil.
14: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
15: Actualitzada.
14: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
15: Renovada.
14: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
15: Escolta.
16: Ciutadans de Catalunya.
14: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
17: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
30: L'Eixample Dreta.
31: Sí!
30: Mollet del Vallès.
31: Sí!
30: Poble Nou.
31: Sí!
30: Sants.
31: Sí!
30: Terrassa.
31: Sí!
30: Cardedeu.
31: Sí!
30: Les Tres Torres.
31: Sí!
30: Altafulla.
31: Sí!
30: Blanes.
31: Sí!
30: Sant Andreu del Palomar.
31: Sí!
30: I Colorado Springs. Sí!
17: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 8 minuts. Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
30: I al control tècnic, avui tenim en David Valverde.
17: Si us acabeu de llevar, heu de saber què... Escolteu, una cosa, però què està passant?
30: Què vol dir que està passant?
17: Home, que jo sé comptar i aquí falta un Òscar, no?
30: Falta un Òscar.
17: L'Òscar Andreu.
30: Sí.
17: Menys guapo, menys carismàtic.
30: Sí.
17: Sobretot molt menys estimat pel públic.
30: Això.
17: Però què li ha passat? Què passa que no hi és aquí?
30: Ha tingut un petit problema.
17: S'ha trencat el maluc sortint de la banyera?
30: No.
17: Això és un clàssic, nenes? Banyera no, eh? No. Això s'ha de fer obres i posar plat de dutxa, eh? Molt més còmode. Mare de Déu, senyor. Què ha passat?
30: Doncs,
17: s'està fent gran, eh?
30: S'està fent gran, sí, però aquest no és el problema. O en tot cas, és només un dels problemes.
17: Ha mort?
30: No ha mort. No
17: tampoc?
30: Mort.
17: Però per què no hi és aquí?
30: No és aquí perquè venia a parlar a P7 i haureu sentit en el butlletí informatiu, ho explicaven i també
17: què
30: ho ha explicat
17: a la P7?
30: Doncs que hi ha hagut un accident i aquest accident ha fet que hi haguessin més de 10 quilòmetres de retenció en sentit sud i l'Òscar Andreu s'hi doncs, ha vist atrapat i ha d'arribar d'un moment a l'altre.
17: Bueno, però... això és que ha apurat, no?
30: Apurat
17: el fi de setmana.
30: No
17: crec. Tornar diumenge al vespre...
30: A veure...
17: És de pobres, eh?
30: Sí, avui,
17: tornar diumenge al vespre és de pobres. Sí. Fa de pobres. Estic d'acord amb el Miquel.
30: Gràcies.
3: és?
30: No, el Manel Vidal, Manel Vidal.
17: Ah, s'ha canviat, t'has canviat el nom.
30: 10 temporades que comparteix antena amb aquest pobre senyor no, i no sap ni el nom. Vull dir que...
3: Només veu persones.
17: El de la Xutana, vull dir.
30: No, el tema de l'Òscar és... Com a...
17: Vaig a trucar-lo.
30: Va, truqui, el truqui.
17: Vaig a trucar-lo, home, aviam què passa.
30: Sí, sí, sí, sí. El Pau, jo crec que el tenim per tant. A veure si pots trucar, sí.
17: Òscar!
18: Sí, hola.
17: Guaita'l, un aplaudiment, home. Mare de Déu, senyor. Quin ensurt. Escolta, com estàs?
18: Com estic o d'on vinc?
17: On estàs i com estàs?
18: Estic bé, estic buscant pàrquing ara. Soc al carrer Calvet. Em sap greu que sigui una cosa en tan poca època.
17: Oh? Si és d'aquí, si és aquí a tocar... Oh,
30: bueno, perdó, una poca èpica, buscar aparcament al carrer Calvet de Barcelona em sembla de les coses més complicades que hi ha en aquest món. Vull
17: ojo,
30: dir que
17: hi ha un pàrquing, pràcticament arribant al final del carrer Calvet, hi ha un pàrquing que costa a la vora 26 euros la mitja hora.
3: Crec que és el pàrquing més car d'Europa.
17: Pàrquing més car d'Europa, sí senyor. Aprofita ja, si estàs al final del carrer Calvet, passa per la pastisseria Canal, que fan els millors croissants d'Europa, perquè ara acaben d'obrir. Ha portat molts anys de reformes que em pensava que havien tancat.
30: Sí, faig una mica de producció en directe. En Guillem Estadella, company dels taloners de la versió RAC1, em diu que avui ha vingut a entrar en Òscar i que si vols aparcar la seva plaça de pàrquing, que no sé ni com es fa, però que ell té plaça de pàrquing...
17: Però on?
30: Aquí a l'edifici, a l'edifici.
17: Ah, sí, sí, a la Torre Barcelona.
30: A la Torre Barcelona.
17: Hòstia, sí que tenen possibles els taloneros.
30: Bueno, és que el Guillem Estadella és pràcticament propietari de RAC1, però és així.
18: Però què entro, pel Media Market?
3: Sí, no és un alucinatge.
30: Per darrere. No sé,
17: bueno, escolta'm.
30: Entra per darrere, no és la primera vegada que t'ho han dit, això. Sisplau, carrer Buenos Aires. Carrer Buenos Aires.
17: Ai, que porcs que sí. Sou. Des de luego, és que mira, i ara...
30: Em comenta que pel Brooklyn, però no pel Brooklyn, sinó... És que estic aquí retransmetent en directe el que m'està dient el Guillem.
17: Però que ell té el pàrquing aquest del Corte Inglés.
30: Sí, el del Corte Inglés, però hi ha una altra entrada.
17: El del costat.
30: El del costat. Planta menys 3, em diu. Ara et passo la plaça.
18: No donis tantes dades, que em trobaré gent aparcant allà.
17: Sí que és possible, sí.
30: Gent dient, soc Guillem Estadella. Bueno, si vols...
18: Soc davant de la nau, ja no soc a temps, aparcaré on pugui, a sobre... Mira, un policia, no estic parlant per telèfon, és un efecte òptic.
30: Jo et recomano aparcar en doble fila aquí a la Diagonal, es veu que si ho deixes una estona no passa res.
17: Sí, home, sí.
18: Molt bé.
17: Ja pagarà direcció de RAC1, home. És una emergència.
18: Estic passant per davant d'on Esborza ja en la porta. Li voleu dir alguna cosa?
30: Sí, sí, sí.
17: Bon profit.
30: I si finalment mira Julián Álvarez, vull dir que ja que hi ets, pregunta-li.
17: Escolta'm, Òscar, perdona, quina putada la classe obrera d'aquest país que us enganxa els embussos quan torneu de l'Empordà, de la caseta, un dilluns a mig matí, eh? No podràs fer el teu clàssic mini de fuet, suc de taronja i cap a la fàbrica, eh? Vaja, tu. Hòstia santa. Me cago en Déu, guaita'l com riu el cabrón.
3: Així comencen les revolucions, eh?
17: Des de luego...
18: Perdona.
30: Sí.
17: Què ha passat?
18: Parking completo.
17: Tira una mica més cap endavant. Si estàs al carrer aquest de Buenos Aires, creu a Villarroel, hi ha un altre pàrquing aquí que veuràs libre.
18: No. Tampoc? És el que està completo, noi.
17: Hòstia,
18: és el que està complet.
17: Pues hauràs d'anar al pàrquing de l'Estadella.
30: Sí, jo crec que sí, que el pàrquing de l'Estadella és el millor que
18: podria. Sí, però per fer una volta aquí, hòstia, he de fer una volta brutal, ara.
3: Bueno, aviam, Òscar.
18: Aneu parlant que estic conduint. No sóc el millor conductor del món, d'acord?
3: Ja començàvem a sospitar-ho, eh?
17: Sí. Bueno, escolta'm, et deixem, Òscar, que parquis tranquil·lament. Mira d'arribar abans de la una.
28: I abans del 2028.
30: Què ha passat? Digues.
18: Hi ha un pàrquing que diu cos consular. Creieu que...
17: Hombre, per favor. Ets cuerpo consular, home.
30: Home, i tant. Ets l'ambaixador del bon humor, vull dir que...
17: Però, clar.
18: Crec que diré això. Ambaixador del bon humor. Bueno, nois, feu el programa... Mira, un altre. Secretaria General de l'Esport.
30: Sí, aquest.
18: Fa 10 dies que he començat a fer esport.
30: Bueno, molt bé. Jo crec que ja partic bé, ets secretari general de l'esport.
17: Bueno, escolta, Òscar, farem un programa perquè no estarem mitja hora retransmetent a veure si trobem aparcament.
30: A mi m'estava agradant, la gent estava amb una cara d'estupor.
17: Jo crec que tal com anem, a les dues, dos quarts de tres, aparcarà.
30: Sí, més o menys.
18: Acabeu d'assistir a un cop d'estat que en riu-te-ho tu de la dreta i de l'esquerra.
17: Ara, des de l'ego. És que no s'estan, aquest parell no s'estan. Calli vostè.
30: Exacte, Òscar, si volies evitar creuar-te amb l'Òscar Dalmau, haver-ho dit. Ja ho haguessin dissimulat d'una altra manera.
17: Bueno, escolta'm, molta sort. Molta sort. Som amb tu.
30: Sí, estem amb tu.
17: Un aplaudiment, sisplau.
30: Ens pots sentir per la ràdio. No calla, eh? Què dius? Espera, què dius?
18: Que no esteu amb mi. Diu, estem amb tu. No esteu amb mi. Esteu aquí amb aire condicionat. Jo estic al cotxe.
17: Sí, bàsicament,
18: sí. Al carrer Casanova, en un semàfor que s'ha posat vermell, un senyor que és del Cirque du Soleil, que no va entrar a les proves i que està fent... està fent malabar. No
17: sé, que maco.
18: Deixem un moment, li donaré 10 euros que s'endugui el cotxe i després ja el buscarem. Exacte. Que m'ha sigut 10 euros.
30: Mentrestant em continua obrint enviant missatges companys de RAC1, també m'ha enviat un missatge a l'Arnau Manyer pensant que, jo he pensat que també tenia una plaça de pàrquing,
17: sí,
30: però no. Em diu no, us deixo tal qual que em diu sentència pel cas Mascaretes, 24 anys de presó per José Luis Ábalos.
17: Pues digue-li que no ho he escrit bé, 24, has llegit 24.
30: Si no fos perquè conec l'Òscar Dalmau, pensaria que és imbècil.
17: Sí, home, sí, deixi-la en pau, home.
30: No, l'altra cosa és que potser l'Òscar pot fer servir la plaça de pàrquing de José Luis Ábalos, perquè ara quedarà 80. Mira, si segueix l'Òscar,
18: eh? Quants anys, el deixaré allà i no tornaré.
17: Aparca ja!
30: Ara parlarem amb l'Arnau Manyer per saber més detalls d'aquesta... Òscar, penja, hòstia!
17: No sap, hi ha un botó al volant, que hi ha un d'allò... Un
30: dibuix de telèfon,
17: un dibuix de telèfon vermell.
3: I ara mateix té els parabrises amb una base. Sí.
30: Doncs, en tot cas, tenim aquesta última hora de l'exsecretari d'organització del PSOE.
17: Quants anys? Exministre,
30: 24 anys de presó.
17: Però això ja és sentència, firme?
30: Sí, sí. O, bueno, com diu firme, no, suposo que això es pot apel·lar, però en tot cas és una sentència. Hòstia, és a dir, que el jutge l'ha condemnat, ara en sabrem més detalls, en tot cas trucarem a l'Arnau.
3: A l'Òscar Andreu.
30: A l'Òscar Andreu, per veure què...
3: Des d'un pàrquing.
30: Des d'un pàrquing, a veure què en pensa. Deixeu-me res, 2 minuts per acabar de parlar amb l'Arnau, i en tot cas, avui tenim molta calor, i també sí. Tenim una notícia d'última hora de fa res, just una horeta, que és que el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha dimitit.
17: No m'estranya, amb la calor que fa és impossible treballar. És un forn, eh? Nenes, surts avui al carrer? Això no s'ha dit encara. És un forn!
30: Sí, no ho ha dit ningú.
17: És un forn, és un forn, és un forn. Nenes, què, com heu dormit? Què?
30: Molt bé.
17: I el més important, amb qui heu dormit? Perquè avui això és el típic dia que si dorms acompanyada li dius a la parella... Et sap greu anar-te'n a dormir al sofà? No, perquè... Bueno, no, al sofà no, perquè des del sofà encara no notaré la calor que fas. Pots obrir la porta de casa i anar-te'n a dormir al replà, sisplau? Que s'està fresqueta allà al replà. Bé, després parlarem de l'onada de calor, sí. Que avui arriba al punt àlgid, amb temperatures per damunt dels 42 graus. Però abans, aquesta última hora...
30: Doncs el que us dèiem, el primer ministre britànic, en Keir Starmer, plega, i això fa que en els darrers 10 anys el Regne Unit hagi tingut 6 primers ministres diferents.
17: Bueno, escolta'm, el bo era en Boris Johnson, no? Si un recordador, la gent hi riu. Dius Boris Johnson?
30: Sí.
17: Un polític que sempre anava despentinat?
30: Sí, sí, va, ni com frac el rol.
17: Ojo, eh? Ojo, eh? Recordeu que durant la pandèmia de la Covid, mentre tothom estava a casa confinat, Boris Johnson va organitzar festes de karaoke? Sí. A la seva residència oficial amb dos collons,
30: sí.
17: On la gent va acabar vomitant a Downing Street,
30: sí.
17: I tirant copes de vi contra la paret, eh? Sí. I ojo que els inglesos tenen paper pintat, la paret. Vull dir que no se'n va així com així, eh?
30: Has de posar paper a sobre.
17: Home, és que, ojo, eh? És que això sí que era el govern dels millors.
30: Bé, sí, això ja en vam parlar en el seu moment, era aquell escàndol que es va anomenar el Partygate, en ple confinament, i va haver-hi aquestes festes que van arribar a plegar fins a 170 persones bevent, cantant i ballant a Downing Street.
17: Fixa't, ningú s'ha fet escàndols com els anglesos. No podríem fitxar-los per la Generalitat.
30: Bueno, sí,
17: a mi em costa imaginar-me Salvador Illa Illa muntant una rave a Palau i escrivint el seu nom a la paret amb restes de vòmit. Mira que seria bonic, no? Sí, Salvador Illa.
30: En tot cas, el que dèiem, en 10 anys el Regne Unit ha tingut com a primer ministre David Cameron, que no sé va marxar aquell que va marxar pel Brexit i que el dia que va dir que marxava, o va fer-ho també a les portes de Downing Street, va marxar xiulant. Va dir plego,
17: xiulant.
30: I se'l va sentir xiulant. No?
17: Fixa't,
30: adéu, vinga, ja està.
17: Fixa't.
30: Després va venir Theresa May.
17: Que Theresa May no sé qui és.
30: Sí, home, és aquella senyora...
17: May és el mes de juny.
30: Sí, vostè que ha fet Duolingo,
17: l'apellido de...
30: Funciona molt bé, no, el Duolingo?
17: El Duolingo va fantàstic.
30: Sí. I el mes de juny, com es diu?
17: Yes, it is.
30: En tot cas, també hi ha hagut. Després de Theresa May va venir Boris Johnson, després Listras, que vostè no se'n deuen recordar, però...
17: Listras? Això és un nom? Listras?
30: Sí, sembla un nom de taula, però...
17: What is your name? Listras?
30: Sí, Listras.
17: My name is Listras?
30: Sí, no, el seu nou.
17: Do you do? Listras?

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
4: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
3: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
4: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
5: Perquè hi ha un escalfor global i a sobre si encara posem més...
6: Escalfa el planeta? No sé quin planeta vius, tu. Perquè jo poso l'aire condicionat a casa i no me l'escalfa la casa. No. Jo estic fresquet a casa.
7: És que
6: no us passa a vosaltres? No? Collons diu que s'escalfa el planeta?
7: Perquè s'escalfa...
6: Però si és l'aire condicionat, treu aire fred. Què collons s'ha d'escalfar? Ha de refrescar.
7: A l'altre extrem.
6: Vinga,
7: on hi ha aquella espècie de ràdios gegants que la gent té penjada a les façanes.
6: Escolta, Aniol.
7: Allò... què?
6: Aniol.
7: Oriol, escolti, no diu ni un nom.
6: Has d'estudiar millor física.
7: Jo he estudiat una mica més de física.
6: Aire condicionat, treu aire. Calent o fred?
7: De
6: fred.
7: Depèn
6: per quin... tant, l'aire fred escalfa o refreda el planeta? De...
7: no.
6: Vale, ja ens comencem. Treu... no. I que tu ets d'aquests idiotes també que va tancant i els aires condicionats pels puestos?
7: El que jo li dic és que per a l'extrem interior de la casa, allà sí que s'està fred. Però per l'altre costat treu aire calent perquè és com un intercanviador de temperatura.
6: Jo no hi soc al terrat.
7: Home, però vostè...
6: l'aire calent surt al terrat.
7: Però vostè viu al mateix planeta per on treu aquest aire calent cap a l'atmosfera.
6: Me mal apel·la l'atmosfera. A mi el que m'interessa és casa meva. La xaleta d'estar està fresquet, ja està.
7: Però és que precisament aquests aires condicionats, el que li dic, que augmenta la temperatura del planeta. Vull dir que...
6: mira, escolta'm, jo només hi ha una gent que m'assembla més denostable que els negacionistes de l'aire condicionat.
7: Qui són?
6: Que és la gent que diu... sí, nosaltres tenim aire condicionat, però no el posem. Escolta, no el posem mai. Gent que el posa d'amagat, quan la dona no hi és. Mira, això és com tenir una pistola a casa i no fer-la servir.
7: Oh,
6: és que és així, si tens una pistola serà per fer-la disparar, vull dir, això és així. Els menors d'edat avui tapeu-vos les orelles i no passa res, vull dir, hi ha nens avui.
7: Avui hi ha nens perquè la conciliació és molt difícil i els casals d'estiu, per una... aquesta setmana hi ha un dia entremig que és festa i dius pagar per pagar el casal d'estiu
6: sí,
7: per
6: més
7: per 4 dies, doncs ja està. Deixeu-me, sisplau, fer aquesta última hora per parlar amb l'Arnau Mañé, que ens dona aquesta última hora de la condemna del ministre, de l'exministre Ábalos a 24 anys de presó. Arnau, bon dia.
8: Hola, bon dia.
6: Hola, Arnau, com estem?
7: Vinga, un aplaudiment.
9: Bravo, Arnau.
7: El nostre corresponsal a Madrid, home que serveix per tot.
8: Amb aire condicionat, també, eh?
7: Tens aire condicionat,
6: un altre,
7: eh?
6: Un altre pàjaro.
10: Has trobat aparcament, Arnau?
8: Per sort, aquí a Madrid vaig sense cotxe, jo.
7: Ah, bé. Explica'ns això, doncs. Tenim condemna a José Luis Ábalos pel cas Mascaretes.
8: I de les grosses cas Mascaretes, el Suprem condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó, també a Koldo García per 19 anys de presó. És, per tant, fil per randa el que demanava la Fiscalia, delictes d'organització criminal, suborns, malversació, tràfic d'influències, per tant, tot el PAC per l'exministre socialista i el seu exassessor Koldo García. Sorpresa, hi havia un tercer de la pota, que era Víctor de Aldama.
6: Perdona, hi ha un nom aquí que no l'has deixat anar com si res. Qui és aquest fil per randa? No. Un tal fil per randa.
8: No. Com sempre és difícil a vegades, realment. Sí.
7: Portem així 17 temporades, Arnau, tranquil.
6: Parar-ho tot per això. Sí.
7: Parar-ho tot perquè t'ha acudit.
6: Ha valgut la pena.
7: Sí, ha valgut la pena per la gent a riure. Digues, que
8: la Fiscalia Anticorrupció demanava exactament el que finalment ha decidit el Suprem per unanimitat. I deia també que la sorpresa és que la tercera pota d'aquesta taula, que era Víctor de Aldama, està condemnat, també el Suprem l'ha condemnat a 4 anys de presó, però li suspèn la condemna per haver col·laborat amb la justícia espanyola. Per tant,
6: veieu?
8: Són 4 anys d'aquella manera.
6: Deixa'm dir, Arnau, perdona, que avui tenim menors d'edat a l'estudi.
7: Sí.
6: Això que us diuen els pares, de no s'ha de ser xivato a la vida, mira el Víctor de Aldama. Li ha anat la mar de bé.
7: És a dir, si
6: s'ha quejat de la presó per ser xivato.

0: Menors, pels menors, si mai us encausen al Tribunal Suprem, sí, és millor que sigueu xivatos.
1: Exacte.
0: Amb altres coses de la vida, depèn.
2: De fet, el que diu la sentència, que encara estem revisant perquè són 220 pàgines de sentència, per tant, sent transparent, no l'hem pogut llegir ni molt menys.
0: Això
2: però
0: fa la intel·ligència artificial, sí, Arnau, vull dir...
2: No la controlo gaire encara, Oriol, no, però bueno, ja la treballarem, en tot cas. Però el que sí que diu de Víctor de Aldama sobre això de ser xivato o no, més enllà de col·laborar, diu que se'l condemna a 4 anys i mig de presó per ser una part fonamental d'aquesta organització criminal, però que no se li aplica a condició de no delinquir, de presentar un informe semestral d'activitats i de fer un any de treball en benefici de la comunitat. Veurem això en què es tradueix.
1: Bueno, això en passejar i anar vigilant a veure si hi ha alguna enganxina de serrallers, sí, no, a les portes d'aquestes
0: metàl·liques. A mi el que m'agrada molt és que una de les condicions sigui no delinquir, no? Que li fa la pregunta que sigui: vostè delinquirà més? No, home, no, jo quina delinquir. Home. Jo en la vida.
1: Vaja, vaja, mira, està a punt d'obrir-se la porta, sí, per donar la benvinguda a Òscar Andreu.
0: Home!
3: Molt bé, molt bé. Ha batut el rècord, 21 minut tard, arriba.
4: Calleu un moment, que tenia l'aplicació posada i en Mañé encara està contestant.
3: Sí, sí, és veritat, que va amb retard l'Arnau Mañé.
4: Jo vaig... No, home, no, l'Arnau no.
2: L'Arnau no, l'aplicació.
3: És l'aplicació,
4: ara m'he quedat... O sigui, estic per sortir de l'estudi...
1: Has arribat a quants anys li han caigut a Ábalos?
4: 20 i escaig,
1: sí,
4: no?
1: Sí, 24.
4: I que un personatge de la competència estava recomanant als nens que hi ha avui que, sí, que fossin xivats.
1: Quin personatge? Una persona.
4: Perdona, és
1: que... Jep Cabestany.
4: És marxar 10 minuts i ja no entendre res, Bueno, doncs això, Arnau, molt bé, no?
1: Sort que has vingut, tio.
2: Aquesta és la píndola?
1: La píndola seria aquesta, molt bé, però escolta, a mi m'interessaria saber aquí la quarta, sí, pota, perquè tu has dit que una taula,
2: sí,
1: la tercera
2: raó.
1: Pota, bueno, una taula amb tres potes cau.
2: Sí. Doncs és, no,
1: aquí n'hi ha una quarta.
2: És un tamboret.
0: És un tamboret.
1: Aquí n'hi ha una quarta.
4: Que no és fil per randa.
1: Que no és fil per randa.
4: Això ho he sentit des del carrer molt bé, aquest acollit.
1: Valia la pena parar-ho tot. Però aquí hi ha una quarta pota, que és la que estem tots esperant, aviam quants anys li cau, que és Perro Sánchez.
0: No.
1: Perquè, vamos, tots sabem que aquest judici s'ha muntat, però en el fondo aquí anem a per la peça gran.
2: Bueno, de fet, Jep...
1: Sí.
2: Jep, a Pedro Sánchez de moment no està investigat judicialment, sí que ho està la seva dona, per tant, podria ser que prèviament fos Begoña Gómez la qui acabés condemnada.
1: Bueno,
2: per tant, Pedro Sánchez, jo diria que és l'última part de la intenció de molts jutges.
1: Quina vergonya, fixa't tu, Begoña, aquesta senyora, que li han enviat a la primera dama, li han retirat el passaport.
0: Per això, precisament, sí, avui aquest matí hi ha hagut... Avui la cosa a Madrid, Arnau, esteu fresquets amb el tema judicial, perquè precisament el Consell General del Poder Judicial també ha tocat el crostó, sí, el jutge. Aquest,
1: el jutge?
0: Sí, sí, de fet...
1: El Santiago Peinado?
0: No sé si es diu Santiago.
1: El que tengo aquí colgado.
2: Juan Carlos Peinado.
1: El
2: Poder Judicial, que ha engegat una investigació per veure si li crea un expedient per després de dissabte dir que, a part de retirar-li el passaport a Begoña Gómez,
1: sí,
2: va insinuar que els escortes, la policia espanyola, que acompanya normalment la dona de Pedro Sánchez, podria ajudar-la a escapar de l'estat espanyol. Una cosa que no ha agradat gens a la policia espanyola i que el Poder Judicial ha vingut a fer veure que li tocava el crostó.
1: Ha vingut a fer veure, això és el que t'anava a dir, perquè aquest senyor, el senyor Peinado, li queden dos mesos per jubilar-se.
4: Sí, tot.
1: Saps,
4: sí,
1: aquella frase que... En dret constitucional hi ha una frase,
4: sí,
1: que no sé si és l'article 3... /1996 del Codi Penal,
4: sí,
1: que diu: para lo que me queda en el convento,
4: sí,
1: me cago dentro.
4: Sí, cago dentro,
1: És així, s'està aplicant aquesta doctrina.
4: Sí.
2: Aquesta doctrina està bé.
1: Es jubila al setembre, me sembla, aquest senyor.
0: Aquest senyor, sí, té 85 anys, em sembla que en té 72, però sempre hi ha un jutge que s'està a punt de jubilar i que
1: és el que fa la feina.
0: Bueno, és el que fa l'última missió, això. Aquí també va passar amb el jutjat número 13 de Barcelona, sí, i amb el procés.
5: Un moment.
0: També ha arribat Mohamed Jordi.
5: Hi havia un tap.
6: Venien junts amb el cotxe, sí.
5: Me'n vaig un moment i això ja és la COPE o què passa aquí?
1: Sí.
5: Aquí parlant de... Estan aplicant la plantilla catalana que tants bons fruits va donar.
1: Sí, home.
5: L'estan aplicant ells i qui pueda ser, qui haga. I s'han posat tots a treballar com locos. Li queden 20 dies per jubilar-se i està treballant el que no ha treballat mai.
1: Exacte.
2: Això també va passar amb García Castelló, no us en recordeu? També va passar un cas similar de jubilació, allargant-la al màxim possible.
5: Es nota.
2: Amb Tsunami Democràtic pel mig.
1: Exacte.
5: Va tothom amb més pressa que el porter del Sabadell.
0: Però hi ha molts jutges a punt de jubilar-se a Espanya, trobo, i sempre els hi toquen els casos més complicats.
5: Ja teníem 25 anys
2: en Franco. I sempre tenen ganes
5: d'allargar.
1: Bé, doncs escolta, Arnau, moltíssimes gràcies. Si un cop hagis pogut passar la intel·ligència artificial perquè et faci una sinopsi d'aquest PDF de 300 pàgines de sentències, ja ens dius.
2: Si hi ha algú destacat, us ho dic.
1: Ah, això mateix. Un aplaudiment.
0: Gràcies, Arnau.
2: Gràcies.
1: Vaja, hem de canviar de tema per parlar la competència també de les baixes laborals.
4: Sí, perquè des de fa una dècada, des de fa 10 anys, s'han disparat les baixes laborals per problemes de salut mental i la intel·ligència artificial està fent que les condicions empitjorin.
1: Per això, amb la IA aquesta, no us havia de treure la feina tots?
0: Bueno, de moment sembla que no.
6: Era publicitat enganyosa. Hem de continuar treballant.
0: Exacte. Home. De moment, res. De fet, en un reportatge de 3CAT, el catedràtic...
1: El 3CAT, a quin canal?
0: No, el 3CAT és el que...
1: 3CAT Info,
0: que és el que abans...
1: El 33?
0: No, el 33 no. 3CAT Info és el que abans...
1: Catalunya Música?
0: No.
1: Catalunya Música està dintre del 3CAT?
6: És veritat que fa preguntes que jo no les sé.
1: És que és així, eh? És que ara ja no és TV3, ara.
4: La pregunta és si allà la saben, també.
0: Allà ho saben tot.
4: Sí, home, sí.
0: El 3CAT Info és el que abans era el 324.
1: I el 3XL?
0: El 3XL no és res de tot això.
1: I el SX3?
0: Això, SX3, és que és Super 3, perquè la X... La X és super, perquè és super 3.
6: Falta la 1.
1: Jo ho trobo massa complicat. S'entenia millor antes que posava super 3, ja està.
4: Canal 33 pels nens.
1: Ja.
0: Total, que en aquest reportatge que han fet a 3CAT, el catedràtic de Dret al Treball, Adrián Todolí, explica que la digitalització i la intel·ligència artificial a la feina desborda les plantilles perquè aquesta tecnologia està controlant molt més les hores i el rendiment dels treballadors.
1: Escolta'm, deixeu de plorar, que sembleu llicenciats en ciències de la pluramicació.
4: Comunicació.
1: Va,
4: comunicació.
1: No, ciències de la pluramicació. Sí. Per la universitat aquesta distància que està tan de moda, la UOC. Sou tots uns UOC.
0: No. Sí. Es escriu WOKE, UOKE, i l'altra UOC.
1: És igual, sona igual, la UOC. Bueno. Fixa't tu, han fet estar una universitat per anar traient UOCs. Vinga, home, va.
6: Verdura sotejada.
1: Vaya pallasso.
0: Però és que aprofita per insultar, no?
1: Sí, gratuïtament. Com m'agraden a mi, no?
7: De tota manera, des d'un punt de vista, perdoneu, que acabo d'arribar jo també...
1: També que estaves embossat, també.
7: Sí, però d'embossat de cos.
1: Què us ha passat, avui?
7: He menjat molt arròs durant 4 dies.
1: Ah,
0: per què?
7: Bueno, perquè m'agrada molt l'arròs blanc.
1: Ja, però... Sense
0: res. Amb sushi o alguna...
7: És que els meus pares van marxar a Platja d'Aro.
1: Ah, val.
7: Me van deixar un quilo i mig d'arròs.
0: I tonyina.
7: I sí, la tonyina es va acabar el primer dia. I és com un programa de televisió de supervivència, però dins de casa.
1: Dins de casa i amb arròs.
7: Perquè no m'atre... Sí, exacte, total, que vaig duríssim.
1: Ja, m'ho imagino, sí.
7: I acabo d'arribar ara, ha anat tot bé, si em pregunteu. No,
1: no t'hem preguntat res, però...
7: Bueno, saps com un tap de cava d'una ampolla?
1: Sí,
7: que...
1: no cal donar detalls, ja t'hem entès.
7: Però al revés.
1: Quan has dit...
7: Crec que he trencat la ceràmica.
1: Va, però...
0: Bueno, tornem a aquest reportatge i aquest catedràtic explica que la IA, que pot ajudar a facilitar tasques, sobretot s'utilitza en aquests moments per controlar el treballador i garantir que treballin a cada minut, que no hi hagi ni un segon de pausa. I això provoca, evidentment, estrès i que molts treballadors agafin la baixa perquè acaben, evidentment, cremats.
1: No, això sí que no.
0: O sigui que
1: sí que no. Si una cosa hem de preservar els humans és la picaresca.
4: Bueno, la picaresca.
1: Vull dir, mort a la IA.
4: Sí, bueno, si hi ha d'anar per aquí...
1: No, un treballador de poder anar a pixar i un cop ets al lavabo dir... Va, avui en lloc de pixar a l'urinari m'asseuré al vàter.
4: Bueno, està en el seu...
1: I clar, un cop assegut dius... Mira, no em pensava, però aprofitaré per fer caca.
4: Bueno,
1: i de pas m'escaquejaré de la feina uns quants minutets més.
4: Sí,
1: i saps què? De pas m'encendré un cigarro.
0: feina, sí, igual, al lavabo de la feina.
1: Sí, home, sí. Que vull està, dir, total, com que estàs allà tancat, ningú sap qui hi ha dintre.
0: Home, no,
1: i si algú fot el cap per sota la porta per mirar bé amb qui està cagant, això és allanamiento de morada. Això el pots... I, clar, escolta'm, un cop assegut, pues, saps què? Després faré unes partidetes al Candy Crush.
4: Bueno, escolti, però...
1: Que avui he treballat molt.
4: Ha convertit el lavabo de racó en un casino. Sí. I és la típica partida que s'allarga, no?
1: I quan ja t'has passat 56 nivells del Candy Crush, dius... Ara podria aixecar el cul de la tassa i tornar a treballar, però vaig a mirar un moment a l'Instagram. Només un reel.
4: Sí.
1: Només un reel.
4: Un reel, no.
1: I no te n'adones, però de cop hi han passat 6 hores i estàs mirant reels de la Pilarín Vallès saltant de cap a la piscina mentre et desitja bon estiu. No?
4: Sí, això pot passar. Sona molt personal. Dèiem que aquesta intel·ligència artificial es fa servir per millorar la productivitat d'una jornada laboral.
1: Efectivament, és així.
4: Bon dia, això és Anton Pazos de Vieira, expert en tecnologia, divulgador.
1: Bon dia, bons dies, bon estimats dia. Amics, i també els que no sou tan estimats, bueno, i també els que no sou amics, per què sí, no?
4: Què volia? No cal saludar tothom així.
1: Bueno, jo tinc una intel·ligència artificial que treballa fent de recursos humans,
4: controla
1: els treballadors, però ho fa respectuosament.
4: Control, però amb un somriure a la cara, no?
1: Efectivament. Si voleu, la podem provar, perdoneu un moment, que primer l'engego.
4: Molt bé, sempre... Sí, sempre aquesta mena d'engegar, les seves intel·ligències artificials són de fer xup-xup, no?
1: Efectivament, sembla que ja carrega, un moment...
4: Sí, ha de carregar.
1: Sí, sí, efectivament.
4: Aviam.
8: Sí, carregant està... programari.
4: Sí.
8: 5%.
4: 5%.
1: Bueno, pràcticament la tenim a poc.
4: No, 5%.
1: 5%.
8: Carregant programari.
4: Sí.
8: 6%.
4: No, no podem estar aquí.
1: Pràcticament.
4: No, pràcticament
8: carregant
4: no.
8: Carregant programari. 10%.
1: No, veus, ara ja s'accelera, s'ha sonat escalfant.
4: No.
1: Mireu com es va omplint la barra.
4: Sí,
8: carregant programari. 5%.
4: No,
0: va enrere. Això passa. Estava al 10% i ha passat al 5%.
1: De vegades ho fa. Sort que un expert informàtic com jo sap arreglar-ho.
4: Com?
1: Tractant la tecnologia com si fos humana.
4: No, això és una...
1: Amb delicadesa. No hem d'entrar en còlera.
4: No,
1: hem de donar-li un cop de mà a la tecnologia. Així.
4: No, home!
8: 100% carregat.
1: Veu?
8: Hola, sóc la teva assistent en la jornada laboral. Com és que no estàs treballant?
1: Home, sí que treballem, des de les 12:05 avui. Som en directe a la ràdio.
8: Això que fas tu, de fer veuetes per la ràdio, no és treballar.
1: No, home.
8: És fer el ridícul.
1: Escolti.
8: Espavila, que tens 52 anys.
1: Bé, potser sí que l'hem d'ajustar una mica, aquesta illa.
4: Sí
1: que treballem aquí, dona.
4: Sí, home, i tant.
8: No treballeu prou. Heu de ser més productius. Preneu notes de tot el que haureu de fer avui.
1: A veure, digues.
4: A veure.
8: Ara, quan aneu a publicitat, en lloc de tocar-vos l'entrecuís, aprofiteu per cosir pilotes de futbol del Mundial.
4: Home. Sí, home.
8: Com que hi ha una pausa de 15 minuts per publicitat.
1: No, potser 20.
8: Us dona temps a agafar la bicicleta i anar a repartir uns quants paquets d'Amazon.
4: Sí.
8: Fa bona fresqueta avui.
1: Sí, avui sí. No, escolti, però és que ja tenim una feina. És que no...
8: Una feina no és suficient.
1: Ah, no?
4: No n'hi ha prou.
8: Un treballador eficient ha de ser multitasking.
1: Mm.
8: Ha de fer alhora 6 o 7 feines.
1: Ja.
8: Sense deixar de fer el programa, vés a fer-me un cafè d'especialitat.
1: Últim.
8: M'agrada curt de cafè amb escuma i una mica de canyella per sobre. M'agrada curt de cafè amb escuma i una mica de canyella per sobre
1: ara.
8: I de pas em fas una palla amb els peus.
4: No.
1: Ho deixarem aquí. No. Ho deixarem...
8: No,
1: ho deixem aquí.
8: La teva assistent.
1: No, ni la meva assistent ni res.
4: No.
1: Potser s'ha d'acabar d'ajustar.
4: I tant, que cap canviem de tema i això no ha passat. Jo avui no hauria d'haver arribat. Mira el que
1: dic. De què parlareu ara? De què parlareu?
4: Canviem radicalment de tema i parlem de robatoris.
1: Ah, bueno, hi ha molta inseguretat. Avui surts de casa i te trobes un porc senglar amb patinet, que després de regirar les escombraries per buscar entrepans de mortadela, treu una navalla i et demana si tens 2 euros per agafar el tren perquè ha d'anar a Gavà a veure la seva mare, que està malalta.
4: No, nosaltres parlem de robatoris perquè els Mossos han detingut un lladre al Sónar, al Festival Sónar.
0: Ja que
4: perquè,
0: cada setmana,
4: Sí, ha robat 34 mòbils als assistents al festival.
1: Hòstia, 34 mòbils?
4: Sí, no una persona...
1: Però és que anava pel Festival Sónar amb un cistell de mimbre. Per anar-lo escollint i guardant a la cistelleta.
4: Un volataire, era un volataire.
1: Home, per favor.
4: La caputxeta del robatori.
1: Home, això me sona, això és com es fa a les reunions d'excompanys d'EGB quan queden per sopar i s'obliguen a deixar els mòbils a un cistell per poder tenir una conversa com les d'abans, saps?
4: Ah, sí, això passa. No. La qüestió és que el lladre portava els 34 telèfons mòbils amagats als pantalons.
1: Hòstia, quin màquina, nen. Quin veritable transformer.
4: Sí.
1: Jo m'imagino el moment en què els Mossos el van detenir. Arriba el mosso, vestit de paisà, Ja sabeu que els Mossos de Paisà van vestits com un francès d'excursió a Roses.
2: Hòstia, no.
1: Amb gorra, ronyonera, bermudes, sí, amb moltes butxaques i amb bambes.
6: No, samarret, mai... I samarreta que posa no policia.
1: No, exactament.
2: No,
1: sí.
2: Aquí no policia.
1: Mai s'ha citat per a un poli de paisà o un francès que li vol, vol que el facis una foto amb la família. No saps mai.
2: Sí, doncs això, què?
1: Total, el mosso per al lladre, que porta 34 telèfons mòbils amagats als pantalons, eh? I el mosso... sospita algo. Mm-hmm. Perquè aquella forma de pantalons...
2: No.
1: I el moixo li diu mirant-li a l'entrecuix. Tu, bandido, t'alegres de veure'm? O és que portes 34 mòbils sota els pantalons?
2: Segur que és això.
1: Home, per
2: bueno,
1: favor.
2: Doncs, moltes gràcies. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit les repassem.
2: Vinga, va. Vinga.
9: No cal moure't de recu per escoltar... La competència. RAC1 presenta...
10: Què passa?
9: La competència.
10: No, no, sisplau.
9: Amb els Oscars.
10: Vine a disfrutar.
9: A RAC1.
11: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
12: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
13: Quita molt.
14: Però si acabem de sortir...
13: Tinc pipi.
15: Però si has anat abans.
13: Ja, però és de l'altre pipi.
14: Ah, i això no ha fet més que començar.
16: Aquest estiu faràs moltes parades. Si vols viatjar tranquil abans de sortir, fes la teva primera parada a Mides i posa el teu cotxe a punt amb la revisió oficial Mides. El manteniment oficial a preu Mides. Demana cita a Mides.es.
17: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
18: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
23: Bé, i què voleu fer aquests dies?
24: Anar a una piscina caribenya.
25: Dormir en un hotel del Far West.
26: Volar llums d'un drac.
23: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
27: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
28: I els frescos d'Aldi!
27: Ah,
28: aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
29: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
28: Que poc que costa comprar bé.
30: Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna.
31: Si no hi ha la española, no hi ha aperitiu.
32: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
33: Amb coques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
32: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
33: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
32: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
34: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
35: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
36: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
2: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Verisure.
6: M'estàs escoltant la competència.
7: Emetent des del polígon Can Jardí.
8: Benvingut a l'Àscar.
7: Serà una gran vellada.
6: Amb els Oscars.
9: Pavi Uïlla.
10: Ragú.
11: Ja tornem a ser aquí. Això és RAC1. Noemí Polls, bon dia, bona hora. Hola, un moment.
12: T'obrirem
11: les comportes?
12: Ara sí, perquè és que us havia de dir que segur que heu vist per tot arreu, que Seguretat Directa ara és
13: Verisure. Sí. Aquesta va ser.
12: Doncs mira, us explico per què, i és que recentment s'han convertit en el número 1 de l'armes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Verisure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva.
14: Fixa't.
12: Així que recordeu, Seguretat Directa ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
14: Molt bé, bravo.
11: Continuem amb l'actualitat.
14: Sí, bé, no sé si ho heu notat, però fa moltíssima calor.
11: De fet,
14: aquest seria el titular.
11: De fet, la calor arriba avui al punt àlgid, les temperatures superaran els 40 graus en punts de Ponent i de l'Ebre.
14: Cago en Satanàs, cor petit, hòstia. Viniu al tros un dia amb mi, a Vilanova de la Franja, a veure, veureu lo que és la calor.
11: No, sí,
14: ja vull... Us quisseu per bici.
11: No, home, estem dient que a Ponent, Salvador de Calvajoga. Això per començar, Salvadoret, bon dia i bona hora.
14: Bon dia, diu. Carnús!
11: No m'insulti.
14: Pocalatxe! Castellà!
11: Què li passa? O sigui...
14: I que us esteu quissant tot el dia de la calor.
11: Home.
14: Aneu a la piscina del vostre amic que vota els comuns, hòstia. No n'hi ha res més de Barcelona que votar els comuns i tenir piscina. Estí a la Franja no hi ha ningú que tinga piscina. Estí, mos remullem a les bases.
11: Això és el que fan a Vilanova de la Franja per passar l'onada de calor?
14: Exactament. Mon, anem a les bases. Això i fer guerra d'aigua.
11: Sí.
14: Que una gran tradició nostrada.
11: Amb pistoles d'aigua?
14: No, amb pistoles.
11: Ah.
14: A seques.
11: Val.
14: O sigui, si li poses aigua, és una pistola d'aigua.
11: Sí.
14: Si li poses una bala, pues és una pistola normal.
11: Sí, no vull saber què hi posen vostès.
14: O què te penses, que som animals o què, a Vilanova de la Franja?
11: Sí.
14: I posem aigua. Menos a una pistola.
11: Sí.
14: Que en aquella sí que n'hi ha bales normals.
11: Ah, entenc que és un joc...
14: Per fer-ho més emocionant.
11: Sí.
14: Ne diem la ruleta de Vilanova.
11: Val, perfecte.
15: Tot et fa passar la calor, no?
14: Sí, home, sí.
11: I la vida, eh? Digues.
26: Aquesta nit passada ha estat tòrrida en alguns punts de la costa central, amb mínimes de fins a 25 graus, i ha estat una nit tropical en moltes altres comarques.
14: Que has tingut una nit tòrrida, Manel?
26: Bueno, sí.
14: Vaja, que ens vols explicar alguna cosa?
26: Una nit tòrrida jo i molta gent, sí.
14: Ja. Bueno, nenes, és que vosaltres potser no ho sabeu, però ara que no ens sent... El Manel Vidal, aquest d'aquí, que no el vull mirar perquè... Si no, em descobrirà, però...
26: No funciona així.
14: Encara dorm amb l'adrador. Ojo, que la seva nòvia no li deixa treure. Sembla un acudit, perquè això és un programa d'humor, però hi ha drames, també. En aquest programa hi ha drames.
15: Sí. L'adrador gate.
14: I aquest és un dels drames,
26: És veritat, pobret meu. Personal, un drama personal.
14: Però, Manel, és que et sortirà molt a la part de sota del genoll. Però què és això?
11: Sí.
14: Podreu fer pessebre a casa? Guarda-me una mica, que últimament la molsa va molt cara i si em fas el favor... Bueno,
26: és perfecte.
11: És il·legal.
26: Si la fas créixer tu...
15: És com la marihuana, una mica, la molsa. Vull dir que
11: no està relacionat.
14: I l'onada de calor també afecta altres països d'Europa.
26: Sí, per exemple, a França, on el govern ha tancat més de 800 escoles i ha prohibit el consum d'alcohol als concerts i als festivals de música per evitar que la gent de com amb coma etílic s'aturi encara més les urgències mèdiques.
14: És una prohibició molt important.
11: És Manuel Valls, és exprimer ministre francès, exministre d'Ultramar i exregidor de Barcelona.
14: Ex. Sempre tens l'ex a la boca.
11: Home.
14: Sembles la Shakira.
11: Eh?
14: Shakira, Mubarak, Ripoll.
11: Sí, són... És
14: el seu avi matern era català, eh?
11: Sí.
14: Ripoll.
11: Ripoll. Què, sí. Què vol, senyor Valls?
14: No res, vull solidaritzar-me amb vosaltres, mm-hmm. que no teniu aire condicionat i us heu de canviar de samareta tres cops al dia, mm-hmm. perquè aneu tots suats.
11: Sí.
14: Feu més pudor que la classe de Peppa Pig després de fer educació física. Yeah. Le petit cochon, Peppa.
11: Sí,
14: però... Peppa Pig. Peppa Pig.
11: Sí, Peppa Pig.
14: Peppa Pig.
11: Sí, però vostè també és víctima de la calor, no?
14: Sí, home, però jo he estat ministre d'Ultramar.
11: Ah, sí, senyor.
14: Jo he viatjat per tot el món. Mm-hmm. Jo he pogut visitar llocs fantàstics. Mm-hmm. Són les primeres marques, eh?
11: Sí, molt bé. D'acord.
14: I escolta, si fa molta calor, sóc per aquí, em refugio a casa de Menorca, ja
11: a la casa de Menorca, molt bé, doncs sí, felicitats, no?
14: I si no, igualment, jo sempre passejo amb bermudes,
11: sí.
14: Eh? Bermudes als pantalons, sí. No les illes.
11: No.
14: Se les van quedar els anglesos, les bermudes.
11: Sí, entre anglesos, francesos, portuguesos...
14: Anglesos de merda, eh? Però a banda de tot això, jo sóc pràcticament com vosaltres, eh?
11: Ho anotem. Moltes gràcies i...
14: Anota, subratlla pràcticament, eh?
11: Pràcticament com sí. Vosaltres, sí.
14: Efectivament. Molt ja bé. Podeu una publicitat i sí. Després uns quants anys sí, doncs, torneu i dieu allò de...
11: Sí.
14: Adéu-siau.
11: No, home, no. Sí. Potser queda alguna
14: cosa... És l'hora dels adeus.
11: Alguna bala la recabarà.
14: I ens hem de dir adéu-siau.
11: Tornem de seguida. La competència va.
5: Nosaltres som la competència.
9: Volvió a les drogues.
10: Tremendo loco.
5: Aquest programa està basat en fets reals.
9: RAC 1.
5: Amb els Oscars. RAC 1.
16: Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
17: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Band,
16: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
17: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
16: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
18: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
19: Aquest Sant Joan serà la treca! Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
20: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
21: Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
22: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
23: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
25: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova-lo al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
27: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
0: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
1: Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller. RAC 1.
2: Tía, perdona que te mande audio, es que llevo tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
3: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
4: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
7: Hola, família. Soy Carlos Arguilla.

0: De nou al quilo, Lidl, val la pena.
1: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
2: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
3: Jo tinc al cap tota l'estona això.
4: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Aquest estiu fes la millor jugada.
6: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
5: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
6: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
7: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
12: Verisure.
13: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mapfre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mapfre. Anem on vas.
14: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
15: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
16: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: La vostra alarma Verisure s'ha connectat.
11: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisure, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
14: Verisure.
19: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
20: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
19: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
20: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
21: Ha vingut un nen de públic aquí i ha dit, quan sortirà l'avi?
22: Bueno, és veritat que avui no ha sortit pràcticament.
21: Com et dius? Persona, nen.
22: Persona, li
21: ha anat. Com et dius? Molt bé.
22: Gerard, ha dit Gerard.
21: Gerard i l'avi, dues generacions unides en un únic objectiu.
22: Fixi's, eh?
21: No morir deshidratat.
22: Hi ha 200 anys de diferència entre l'un i l'altre. Bé, nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a la competència. Feu bondat! Doncs fins aquí la competència. Ara arriba Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
23: Hola, bon dia.
22: I Albert Bassas, els esports. Bon dia.
24: Bon dia.
23: El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas Mascaretes. L'ha considerat culpable dels delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. Pels mateixos delictes, a la seva mà dreta, Coldo García, n'hi han caigut 19. En canvi, a l'empresari Víctor de Aldama només l'han condemnat a 4 anys, que més no haurà de complir, perquè va confessar i s'està llegint tota aquesta sentència a Madrid, l'Arnau Mañé.
0: Sí, exacte. El Suprem recull fil per randa el que li demanava la Fiscalia i condemna l'exministre socialista pels contractes de mascaretes durant la pandèmia. El tribunal considera aprovats els delictes en aquesta adjudicació de 13 milions de mascaretes a alguns organismes públics. També s'ha demostrat, diu, la comissió mensual de 10.000 euros a José Luis Ábalos i altres tripijocs relacionats amb la trama. Per tot plegat, aquests 24 anys a l'exministre, 19 al seu exassessor i 4 i mig a l'empresari clau. En aquest cas, com deies, els anys al Dama queden en paper mullat per haver col·laborat amb la justícia espanyola. La sentència del Suprem, que per cert s'ha emès per unanimitat, és amb diferència la condemna més àmplia a un ministre del govern espanyol.
23: El 14-15 a tots els detalls d'aquesta sentència amb l'Arnau i també recollirem, evidentment, les reaccions que generi d'aquí a mitja hora. Per exemple, ha de comparèixer al carrer Gènova de Madrid el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Hi ha una altra notícia destacada d'aquesta crònica politico-judicial. El Consell General del Poder Judicial investigarà si el jutge Juan Carlos Peinado, el del cas de Begoña Gómez, ha comès una falta disciplinària greu per haver suggerit que els escortes de Moncloa podrien ajudar la dona de Pedro Sánchez a fugir de l'Estat. Ha inclinat la balança a l'hora de prendre aquesta decisió el vot de qualitat de la presidència de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, perquè la votació ha quedat en empat a 4. Peinado continua anant a la seva i ha convocat Begoña Gómez dimecres perquè li porti el passaport.
1: Perdona un moment, què ha passat? Què han dit? Aquesta votació que has dit?
23: Sí, el Consell General del Poder Judicial ha decidit que investigarà si el jutge Peinado comès una falta.
1: Però mentrestant li retenen el passaport?
23: No, de moment no. Ell no.
1: Moment no.
23: I Begoña Gómez l'haurà d'anar a portar dimecres, el jutge a la ciutat dimecres, perquè li entregui el passaport.
1: Val, perfecte, perfecte, molt bé. Déu-n'hi-do, eh?
23: Al Regne Unit també hi ha notícia, Marc, sí? Perquè l'exalcalde de Manchester, Andy Barham, confirma que vol rellevar el primer ministre Keir Starmer, que avui ha cedit a la pressió del seu propi partit, el laborista,
1: sí.
23: I ha presentat la renúncia. L'exministre de Sanitat, Wes Streeting, que també volia optar al càrrec, ja ha anunciat que també s'aparta i dona suport a Barham. I aquí, i a tota Europa, de fet, la notícia és l'onada de calor, i tenim aquí la Mònica Usar, perquè els termòmetres avui toquen sostre.
1: Endavant, digue'ns.
2: Doncs mira, a aquesta hora ja tenim temperatures que freguen, per exemple, els 39 graus a Olesa de Montserrat, sobrepassen els 38 al Pantà de Siurana, arriben els 38 també a Vinebre o els 37 a Falset. Són temperatures que pujaran més durant la tarda amb valors que poden arribar als 42-43 graus cap al Pla de Lleida o l'interior de les Terres de l'Ebre i els 40 en molts punts de l'interior. De fet, es mantenen els avisos per onada de calor a bona part de Catalunya, amb perill moderat i alt, excepte les comarques de Girona. Tot plat amb sol, amb aquesta pols sahariana en suspensió i amb ruixats només al Pirineu.
23: El govern recomana molta prudència en aquest context, perquè el risc d'incendi a dos dies de la revetlla de Sant Joan també està disparat.
1: Ja, mare de Déu.
23: I també us explicarem la situació que es viu a Hostalric, a la Selva, perquè des de fa una setmana hi ha una plaga de mosques que fins i tot ha obligat a tancar algunes empreses, bars i restaurants, perquè no poden treballar.
1: De tanta mosca,
23: trampes,
1: eh?
23: De tanta mosca.
1: Les 7 plagues d'Egipte, eh? Les 7 plagues d'Egipte, una darrere de l'altra, eh? Una darrere de l'altra, ja t'ho dic. I ara els esports, mira, parlant de plagues d'Egipte, el Mundial de Futbol, vinga.
3: Sí, tot i que abans
1: i esporti,
3: parlem
1: i
3: una mica del Barça, també, segons com també pot ser una plaga, no? Espera per les properes hores un gest de Julián Álvarez que demostri la seva voluntat per fitxar pel club blaugrana. Van marxar, de fet, de cap de setmana, explicant que des del club li passaven la pilota a la teulada del futbolista i sembla que la reacció de Julián no trigarà en arribar. Després us explicarem més detalls. Un Julián que aquesta tarda jugarà amb l'Argentina contra Àustria al Mundial, com tu deies, a partir de les 7 i en directe a RAC+1. També a les 11 de la nit s'enfronten França i Iraq i ja de matinada Noruega, Senegal i Jordània, Algèria, l'endemà de la còmoda victòria de l'equip espanyol contra Aràbia Saudita amb l'estrena golejadora de Lamine Yamal, de la que també parlarem. Un dilluns amb una altra cita destacada més, el bàsquet, tercer partit de les finals de l'ACB a les 8 i en aquest cas en directe a RAC1, Barça-València des del Palau amb l'eliminatòria empatada a 1.
1: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, que Déu us beneeixi. Ai, mira, estic saludant un amic, no sabia que estava aquí. Periodista clàssic de... Entra. Ara no me'n recordo com es diu. Tu coneixes aquest que treballa al País? Increïble. No vol entrar. Bueno, és igual. Escolta una cosa, doncs moltíssimes gràcies. Comencem el programa Vostè Primer, una meravella integral. Que vagi bé.
24: Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
1: Home, i amb l'Ernest Ferrer de la realització, el Joel Fortuny, Esther Romau, aquest a l'estat.
25: Bon dia.
1: Avui estem molt contents perquè tenim en Neus Càceres, bravo.
25: Hola.
1: Això és una... Avui parlarem de bollerisme a tope, que és el món que volem. Tenim l'honor de rebre una persona importantíssima al nostre país, la senyora Cristina Fallaràs.
4: Bravo! Bravo! Bollerisme
1: a tope. Bollerisme a tope, també,
4: Bollería selecta.
1: Bollería selecta, la teva. A tu t'ha costat, arribar al bollerisme.
4: A mi m'ha costat 3 maridos. Los eliminé a todos y ahora ya he entrado de lleno.
1: De lleno en el bollerisme.
4: De lleno en la pastelería.
1: No, aquí, de lleno en la pastelería. Prou mescal.
4: Mi chica, però ara sé que no hi ha vuelta atrás.
1: Claro, ara no hi ha vuelta atrás, anem a comeback. Una cosa, però, bueno, tu ets una científica de l'amor. Vull dir que el teu, no?
4: Empirismo.
1: Empirismo.
4: Empirismo.
1: De primera.
4: Venga, vamos a hacer una prueba más. Venga, una más, venga, una más. Sí, sí. Ja està.
1: Ja està. Ja està. Vull dir que tu no seràs, tu ets la prova que s'ha d'abandonar l'heterosexualitat.
4: Eso que te dicen, de ¿será que no lo has probado? Sí,
1: sí, sí, sí, ho he provat molt. Una, dos, tres vegades, más lo que te rondó Marena, perquè te l'has casat 3 vegades, però vamos, tu
4: bueno, has sido un trueno. Y lo otro.
1: Y todo lo otro, ¿eh? Y todo lo otro.
5: Y más cosas.
1: Y más cosas. Escolta una cosa, però abans, repassada esportiva, quin remei, ja amb Mireia Giró. Volem estar a l'alçada de la línia editorial de RAC1, eh? Sempre...
5: Clar, clar, clar. El Mundial continua i ho portem bastant bé perquè jo no m'he assabentat de res, llavors sí, crec que és totalment compatible amb la vida normal.
1: Sí, sí.
5: Lamine Yamal ha fet el seu primer gol al Mundial amb 18 anys. I un moment, perquè anem a fer una pausa d'hidratació, com les que fan al Mundial.
1: Ara, venga, sisplau. Mapes, venga.
5: Anem a veure una mica d'aigua.
1: I de passada, si et vols comprar els cacauets, no? Perquè tot això...
5: Sí, i si podeu fer mencions, si voleu, publicitat, sí, ara, perquè ara és això del que fan.
1: Clar, clar. Home, però és que aquestes
5: pauses... Aquests partits són pesadíssims, encara més que abans, perquè van parant cada vegada. Hi ha quatre parts. Quatre parts.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Una dutxa total. Aquí el que passa és que la... Bueno, és que clar, aquestes pauses estan fetes
5: per la publicitat.
1: Per la publicitat, clarament. No necessiten hidratació, que jo pensava
5: no,
1: que...
5: No, sí, home, hi ha una dada de calor, però... No, no, escolti, sí, tampoc n'hi ha per tant.
1: Tanta? Sí, sí, sí.
5: Ja està, ja us heu hidratat? Doncs sí. Continuem.
1: Endavant.
5: Més dades curioses del Mundial. Es veu que un de cada quatre jugadors no va néixer al país que representa perquè molts són fills d'immigrants.
1: Toma, ja.
5: I ara que també tenim ICE, ICE...
1: Europeu.
5: A Europa.
1: Sí, sí.
5: Jo faig la reflexió. S'hauria d'haver deportat els pares d'Antonio Rüdiger, per exemple, que van fugir de Sierra Leona, o els pares d'Alfonso Davis, crac de la selecció del Canadà, que juga al Bayern de Múnich, que van fugir de Libèria, i ell va néixer a un camp de refugiats a Ghana. També tenim l'exemple de, bueno, els pares de Nico Williams, que juga a la selecció espanyola, i Iñaki Williams, que són germans, juga a la de Ghana. Ells juguen a l'Atlètic Club de Bilbao i els seus pares van creuar el desert del Sàhara per arribar a Melilla, van saltar la tanca, estan la seva mare embarassada de l'Iñaki i van estar a punt de ser deportats. Van arribar a Espanya amb patera. La selecció de Bòsnia, hi ha jugadors nascuts a 10 països diferents. Per què? Doncs perquè són fills de refugiats de la guerra de Bòsnia.
1: Clar.
5: Llavors, aquí ho deixo, la cosa. Aquí ho deixo, val?
4: Te digo una cosa, sí. A mi no me gusta el futbol. Pero bien les vendría a los partidos políticos, al Congreso de los Diputados y a todos los gobiernos autonómicos y municipales aprender de los equipos de fútbol que son de colores.
1: Que són de colores.
5: Sí, sí, més que mai.
1: Més que mai. De totes maneres, també et vaig dir una cosa, que... a veure si ens entenem.
5: Què?
1: Hi ha les històries de superació de persones migrants que passen totes aquestes fatigues, però hi ha gent que a la millor és migrant sense haver passat tantes fatigues, que també serà deportada, diguéssim, vull dir-te que...
5: No, no, clar, és que...
1: No deportada de la Vogue, sinó deportada... Saps què dius?
5: Sí, sí,
1: no,
5: sí.
1: Cada
5: sí.
1: Vegada té més, sembla que tingui més valor la història dels migrants, de les persones migrants que desafortunadament han tingut el viatge o l'aventura per migrar més difícil, però hi ha gent que a la millor ho té més fàcil, però a l'hora d'arribar els problemes són els mateixos per tothom, diguéssim.
5: I tant, i tant.
1: Exacte.
5: I això dèiem d'un de quatre jugadors, sí. No va néixer el país que representa. Jo vull colar una xifra, perquè un de cada quatre m'ha ressonat.
1: Sí.
5: Una de cada quatre dones amb vagina té dispareunia. Què és això? És dolor vaginal en relacions sexuals amb penetració, segons un estudi de l'Hospital Universitari de la Mútua de Terrassa. Amb dones de més de 50 anys, encara és la meitat. Llavors, com us heu quedat?
4: Wow.
5: Com us heu quedat amb això?
1: Carai.
5: Curiosament, o quina sorpresa, la dispareunia no està gaire estudiada. No us ho podíem imaginar.
21: pot ser.
5: I us imagineu què passaria si el mateix percentatge d'homes els fes mal la penetració pito, o el penis,
4: ja hi hauria una pastilla.
5: De manera freqüent, faria anys que estaria solucionat.
6: Home, estaria solucionadíssim, tu, completament.
5: I està ja l'he colada, perquè un de quatre dones m'ha sonat això i ho he colat.
6: Sí, si has dit un de quatre, pip, endavant, molt bé. Escolta, Paula Blasi.
5: Paula Blasi és la ciclista líder de la Volta a Catalunya, que aquest any ha guanyat la Volta Femenina i el Tour Internacional dels Pirineus. S'està coronant com a reina, i no només a la competició, sinó a la vida en general. I per cert, li han robat la moto, la bicicleta.
6: Oh.
5: És blanca i té dues rodes, perquè no sé més, no sé les característiques. I es veu que tot l'equip era allí.
6: Com?
5: I no ho van veure, no van veure què va passar.
6: Però la bicicleta de recreo, de passeo, o la seva
5: diverses,
6: de veritat?
5: O sigui, no s'ha quedat, no ha d'anar corrent ara, però...
6: Val.
5: Li han robat alguna, que la retornin, home, per favor.
7: Sí, però no és una BH,
6: Ja t'entenc, és una bicicleta.
5: No, clar, 16.000 euros, jo què sé.
7: Hi ha bicis de...
5: I no eren a Barcelona, No li han robat la bicicleta a Barcelona,
6: no
5: sinó a Santa Susana.
6: No és la típica de bici que arrenques i no saps on col·locar-la i tal.
5: Exacte.
6: Que vas de pet i deixes la bici allò on et peta.
5: No, però es veu que estaven tots allí davant, allò que passa, no?
6: Val.
5: En fi, llavors, a part de guanyar curses, la Paula ha defensat la dignitat de la ciclista Urszka Zsigar, que després de caure i fracturar-se la mandíbula a la Volta a Suïssa, ha rebut comentaris sexistes a les xarxes, ja que l'eslovena és la nòvia de Pogačar, que és el 4 vegades campió del Tour.
6: Sí.
5: I resulta que si ets nòvia d'algú, doncs et quedes sense nom i passes a ser la nòvia de... Llavors hem pogut... I a més, és que està sota sospita que no és per mèrits propis, no? Si has caigut és perquè no en saps prou, ets la nòvia de... I si guanyes, doncs és perquè estàs endollada total.
6: Jo
5: i si l'altre... Bueno, en fi. Llavors hem pogut llegir força titulars de mitjans seriosos dient aparatosa caiguda de la nòvia de Pogačar, sense posar el seu nom. La nòvia de Pogačar es fractura la mandíbula.
4: És increïble, eh?
5: Llavors, és com ja no li posem nom, no?
4: Això periodistes, eh? És que és increïble.
5: Això periodistes. Llavors, per entendre per què això està malament, anem a obviar noms d'homes.
6: Però que ha caigut
5: famosos.
6: A més a més, perquè aquesta senyora és...
5: Està a la Volta de Suïssa.
6: O sigui, ciclista.
5: És ciclista.
6: No que hagi ensopegat.
5: No.
6: O sigui, clar, perquè podria ser jo que s'ha ensopegat la nòvia de Brad Pitt. Bueno,
4: clar,
6: no,
4: perquè estava allà...
6: Malament, també, clar. Però bueno, a la pobra...
5: Brad Pitt li havia fet la traveta, segurament.
6: Investiguem-ho. Perquè aquesta hora ha caigut... perquè és un esportista d'èlit.
5: Exacte.
6: És que l'esport d'èlit és una merda, us ho dic sincerament. O sigui,
5: Home, és perillós, et pots facturar la mandíbula.
6: És una merda de tot.
5: No, i a més fa mal de veure la caiguda. Clar. Llavors, l'únic que et falta és... l'últim que et falta és caure i que tothom et digui la noia Pogačar.
6: Llavors,
5: he obviat noms d'homes famosos, a veure què us sembla els titulars si
6: fossin així. Un telèfon, sona un telèfon, Cristina, és el teu. Contesta perquè si fos important, però em sembla
4: que... No, cariño, estoy buscando piso, debe ser eso.
6: Ah, escolta, Cristina Fallades busca pis a Barcelona, per favor, doncs que la força t'acompanyi,
4: Bona perquè... sort.
5: Sí, bona sort.
4: Però... Mare de Déu.
8: 902-477-7.
6: Algú té un pis per una icona, diguéssim, de la filosofia contemporània. I Cristina Fallades trasllada de Saragossa a Barcelona i busca pis.
8: 902-477-100.
6: Endavant, per favor.
5: El marit de Melania Trump presenta un nou Air Force One...
6: Perdona, però és que l'exercici que estàs fent, torna a parlar de l'exercici, perquè no queda... Quin exercici faràs ara?
5: No, és perquè veure que això està malament, això d'obviar els noms.
6: Val, anem a fer-ho amb altres casos. Molt bé.
5: Exacte. Anem a obviar noms d'homes famosos... A veure què us semblaria si els titulars fossin així.
6: Molt bé, endavant.
5: El marit de Melania Trump presenta un nou Air Force One de 400 milions de dòlars regal de Qatar.
6: Molt bé.
5: L'ex de Kendall Jenner tanca la gira espanyola.
6: Mira.
5: Sabeu qui és o no?
6: Jo sí. Tinc idea de qui és
7: el Kanye West, no?
5: No, Bad Bunny.
7: Mare de Déu.
5: El marit de Martha Struck reitera la seva confiança en Pedro Sánchez.
6: Exacte, pues molt bé.
5: Sabeu qui és o no?
4: No.
5: Salvador Illa.
6: Val, que bo.
5: Clar, jo també sabia l'altre problema. El marit de Camila Couture és fundador d'Open Arms, Òscar Camps.
6: Clar.
5: Fatal, no? Doncs, clar, seria ridícul que no posessin el seu nom. Doncs que s'ho apliquin.
6: Molt bé.
5: No s'ha de ser l'exmarit de Milena Marik per entendre-ho.
6: Milena Marik, no sabem qui és.
5: Einstein.
6: És
5: una científica
4: que la tuvo callada toda su vida.
5: De fet, hi ha algunes teories de la relativitat que potser és Milena.
6: Doncs anem a prendre's aquest nom, Milena...
5: Marik.
6: Sí, bueno, és que vaja teva. S'ha presentat un perfum...
5: Culer. Creat per intel·ligència artificial. Però no li diuen perfum, li diuen ADN olfactiu. Identitat olfactiva del Barça. I llavors està creada, i cito textualment, partint de la identificació i traducció dels atributs emocionals, culturals i diferencials que defineixen el club.
1: Com?
5: És una base olfactiva capaç d'expressar l'essència del Barça de forma reconeixible.
1: Però que han anat al vestidor i li han posat un...
4: Eso he pensado.
1: Han olorat els collons...
4: Atributs.
1: Després dels atributs... Tu olores els atributs després d'un jugador de futbol, que això m'encantaria,
4: després d'un partit.
1: I això és un partit que no m'entenc jo com és, perdona.
5: No, i a més volen unir milers d'emocions de les diferents generacions culers en un perfum, val? I tota aquesta manera...
1: Però això és un pestazo que t'hi cagues, però a veure, això, aquesta no ha agafat el metro, agafa el metro a hora punta...
4: Ui, no, és impossible agafar el metro ara a l'estiu, o sigui, tenim un problema
7: de la ciutat de Barcelona.
4: De l'aire, no funciona l'aire.
1: No funciona l'aire i funciona...
4: És increïble el metro en aquesta ciutat.
1: Sí, però és que...
4: És increïble.
1: Del metro.
7: O del
1: metro. Llavors què? Perdona, que t'he tallat.
5: Tota aquesta manera de parlar la volia comentar jo, perquè és pròpia de Barça Identity, que és un departament... o no sé com es diu, que vol fer créixer la marca Barça.
1: Encara més? Però si no hi cabrem. O sigui, serà o la marca de Barça o nosaltres. O sigui, la marca Barça no es pot fer créixer.
5: Llavors, són els que van crear la mascota Cat i la seva directora o portaveu és la Paloma Mikadze.
1: L'hem de convidar immediatament, perquè tenim diverses preguntes a fer-li.
5: És com posar-me ASMR jo cada vegada que la sento.
1: Sí, sí, clar, m'encanta.
5: I ens explica amb tots els respectes, perquè a mi em cau bé, però...
1: Home, a mi també,
5: Ens explica cada collonada, que és al·lucinant. O sigui,
1: clar,
5: què t'esteu explicant? Voleu fer negoci amb això, amb un perfum? Doncs ja està, no cal que ens... Però, ja està.
1: Que
5: segur que la gent ho compra. A més, en un moment de crisi d'educació pública, els valors europeus, de les vacances escolars sense vacances parentals, amb una calor estiuenca al juny i el retorn de Ramonxo a la programació d'estiu...
1: Hòstia puta, això és veritat.
8: Per això me n'he anat de Televisió Espanyola! Perquè no aguanto el Gran Prix! Joder! I el Gran Prix és la gran màquina de feina independentista d'Europa! El mira 5 minuts i te'n vols anar d'Espanya, joder! Amb la puta vaca aquella saltironant! Volem que ens tractin com a dolç! A la merda!
4: Amén.
1: Joder!
4: Ai, que desahogo és... más bueno.
5: Ai, pues imagina't, amb tot això, doncs el Barça Identity...
1: He d'anar al psiquiatre, eh? Crec que he d'anar al psiquiatre.
5: Bueno.
1: Perquè tinc... O sigui,
5: s'ha de vehicular, s'ha de vehicular.
1: S'ha de vehicular, però...
5: O però el Barça Identity...
1: O m'he d'apuntar...
4: Necessites vacances, jo crec. No,
1: necessito sí. Una pastilla. És que és tocar-me segons què... És que m'ha tocat
4: és que has saltat
1: el puto
4: Gran Prix. Eh?
1: No ho puc suportar. És que m'avergonyeixo de ser espanyola. Mira el que et dic. Bueno, això ja m'avergonyia abans de ser espanyola, por supuesto, caballero. Però és que t'ho juro, joder, macho. És que només calia posar el Gran Prix en grans pantalles per tot... I la gent es fotaria independent. Mira, la merda.
5: Si posa la cançó.
1: I la cançó aquesta, he fet la vaca aquella, que se'l tirona.
5: Però la vaca ara ja és d'un peluix.
1: No, Esther, posa'm.
5: Perquè no poden posar una real.
4: Què necessita?
1: A més, són uns mindundi, en lloc d'una vaca real allà, torturada. Una... Vinga, hombre.
5: Doncs amb tots aquests problemes, l'últim que ens importa és Barça Identity. Llavors, han creat dues fragrances de la col·lecció New Season.
1: New Season.
5: Que una que es diu For the Timeless i For the Passionate.
1: Però tot això en català o per què fan...
5: La identitat del Barça ara... és en anglès.
1: Però bueno...
5: No, és que... O sigui, és que clar, jo no sé el màrqueting aquest, com funciona.
4: Ai, ai, ai.
5: Perquè For the Timeless, o potser perquè ho dius en català i es nota encara més que és ridícul tot plegat. Llavors, val,
1: bueno,
5: 60 euros...
1: Timeless. El timeless, a la millor és català. És ben català, timeless. Passa'm un timeless. Què farem avui? Farem un timeless?
5: Ens volen...
1: Passa'm un timeless, si ho fas amb accent de...
5: No, però és que igualment...
1: Ho podríem fer amb accent del Berguedà. Escolta, passa'm un timeless. I bé, que sona català.
5: Sí, clar, al final parla en anglès. Valen 60 euros i per 15... que aquí està el kit de la qüestió. Que per 15 euros tu podràs personalitzar una mica més la fragància i el que pot sortir com a resultat tu no ho vulguis olorar, això.
1: Ai, m'encanta
5: això. Però tot això és
1: per
5: perquè
1: favor.
5: És aquesta plataforma de... bueno, que no diré el nom, perquè jo no faré la publicitat, però és una creadora de fragàncies a mia, que tu pots anar allà i crear-te la teva fragància. Llavors, colen això al Barça. Llavors, Aura, es diu el perfumista d'intel·ligència artificial, ha arribat a la conclusió que l'essència del Barça fa una gespa recent tallada, bergamota, vetiver, que no sé ni què és això, i sàndal, que li dona aquest toc de fust.
1: Ja t'entenc.
5: Doncs una vegada més la IA s'ha equivocat, perquè per ser identitat Barça, el perfum hauria de portar Calçotets suats.
6: El que jo deia.
5: Tovallola deixada una casella durant dues hores.
6: Oh, sí.
5: Essència de mitjons amb tocs de formatge rocafort.
6: Oh.
5: Essència de Frankfurt i ketchup
6: a granel.
5: A granel. Tocs de cervesa calenta.
6: Ah, ben calenta.
5: De desodorant que t'ha abandonat.
6: Per favor.
5: D'humitat de bufanda acrílica que no s'ha rentat mai.
6: Mai a la vida.
5: Olor de rota amb regust de formatge.

0: y se multiplica y empieza mujeres a decir, yo creo que es este, yo creo que es aquel, tal y cual. Y el Errejón lo que hace es escribir una carta y dice, soy yo, me reconozco. Bueno, él da ese paso. Hay otros siete, que son estos siete, que en lugar de dar ese paso, se reconocen en una cosa que dicen, hay un médico en Cáceres que me hizo...
1: Otorrinolaringólogo, por ejemplo.
0: Por ejemplo.
1: ¿No? Que sé, que
0: y, y el tipo que se reconoce me pone una denuncia. Y entre,
1: A mí. Para que la agredida no, para que sea anónima también.
0: Claro, yo le he quitado el nombre para que no le hagan daño.
1: Claro, claro.
0: O sea, yo lo que hago es... Ellas me mandan el mensaje, yo les quito la identidad, porque si no les castigan y pueden llegar a matarlas, ¿eh? Uh-huh. O sea, tuvimos casos con Cuéntalo muy feos. Y los cuelgo y me hago yo cargo de ellos. Y entonces las denuncias son contra mí, pero es que entre todos me llegan a pedir 1,5 millones de euros en este momento. Entonces la última que me llegó, hace 10 días... Mar Giró, yo de repente me pregunté, ¿dónde me coloca esta denuncia? Me coloca fuera del sistema. Ya es absolutamente inasumible lo que me piden. Es inasumible para una persona sola tener 7 juicios pendientes, uno de ellos de Vox, tener 7 juicios pendientes, asumir que te pidan 1,5 millones de euros. ¿Dónde me coloca a mí eso? Pues con unas ganas de delinquir que no te cuento. Porque claro,
2: pero, Cristina, si
0: un momento, si sin delinquir me piden 1,5 millones,
1: imagina. Sí, sí, ja,
3: i no hi ha cap fiscal que davant d'aquesta denúncia d'un suposat senyor que s'autoidentifica en unes suposades agressions obri un procés per investigar.
0: Mira, la fiscalia el 25 de setembre del año pasado Vox colgó mi jeta en su página llamando al odio contra mí, que es un caso que lleva Amnistía Internacional en este momento. Colgó mi cara en su página. A partir de ahí se me llenaron todos los canales de amenazas de muerte que todavía sigo recibiendo y por los cuales voy trashumante de ciudad en ciudad. Llamé a la fiscalía, hice un escrito a la fiscalía, presenté una denuncia ante la fiscalía para que retiraran mi cara, solo para que retiraran mi cara. Es decir, un paso tan simple como ese. Sigue mi cara a día de hoy. A día de hoy sigue mi cara en la página de Vox. Amnistía Internacional lo ha denunciado internacionalmente en su último informe. ¿Ha hecho alguien algo? No ha hecho nadie. Ajá. Nada absolutamente.
1: Perquè això és una mica també, s'utilitza el teu cas moltes vegades per aviso navegantes, no? Aviso navegantes.
3: Claro. Estigueu callades
1: perquè el que li estem fent a Cristina Fallarás us ho farem a qualsevol de vosaltres.
0: És un laboratori.
1: És un laboratori. El propi sistema... clar, com
3: ho permet,
1: ho permet, perquè és evident que tu dius 3 milions de dades i 3 milions d'històries, darrere d'aquests 3 milions de dades hi ha milions de dones,
0: claro,
1: que a Cuéntalo explica la seva història, vol dir que si hi ha 3 milions d'històries hi ha 3 milions o més d'agressors. Aquests agressors són fiscals, són policies, són metges, són el teu pare, són la meva... tots som nosaltres, aquest senyor que tinc davant, jo què sé, perdoni. Però vull dir que efectivament és una cosa que és transversal, no?
0: Absolutamente, són tots. I la ciutat, i la justícia està creada para que nosotras no podamos denunciar. Uh-huh. Y esto tenemos que entenderlo.
1: Pero la justicia y también a las empresas, a todas las instituciones, cualquier institución, la que tú, cualquier dona, está desprotegida, ¿no?
0: Todas.
1: Sabemos de casos que tú vas a recursos humanos de la teva empresa y a una serie de...
0: Yo no conozco ninguno que haya salido bien. Uh-huh. Y llevo 10 años trabajando en esto. Ni uno solo que haya salido bien para la víctima.
1: Muchas veces la víctima se n'ha d'anar, es la que ha d'abandonar l'empresa,
0: absolutamente. Entonces, tenemos que generar un espacio paralelo donde nosotras generemos este relato, porque además es revolucionario. Es decir, si este relato social no existía, que aparezca y que aparezca con esta fuerza, modifica nuestra condición como sociedad. Es decir, ya no somos la misma sociedad que éramos hace 10 años cuando las mujeres habíamos narrado. Hace 10 años tú decías a alguien, no, es que todas las mujeres tenemos... Venga, ¿qué vas a decirme? Venga. Uh-huh. Ahora nadie te puede decir que no, porque todas lo hemos relatado. Eso modifica hasta tal punto la sociedad que genera una revolución de relato.
1: Anem a parar, doncs, de la nuestra. ¿Qué es la nuestra? Porque eso es una nova xarxa, la nuestra... ¿qué es? ¿Cómo podemos entrar y quién puede entrar, etcétera? ¿Cómo funciona?
0: La nuestra la estamos construyendo ahora y estamos, haciendo una colecta de fundadoras. Tenemos 7.000 fundadoras ya, que son muchas miles de fundadoras, para construir una comunidad digital a la manera de las redes sociales, pero encerrado, para que no puedan entrar, para que no puedan hacernos daño. Y es un lugar donde desobedecer el mandato de silencio. Es decir, si ustedes nos quieren calladas, está bien, en lo público no hablaremos, pero vamos a hablar entre nosotras, porque tenemos que salvarnos la vida. A nosotras, a nuestras vecinas y sobre todo a nuestras hijas. Uh-huh. Que nuestras hijas puedan hablar, que nuestras hijas puedan decir lo que les hace. Que el futuro sea así. Y paralelamente, un lugar donde esas mujeres puedan encontrar asesoría jurídica, uh-huh, asesoría terapéutica, de salud mental, asesoría sexual, que Marc, cuando te violan o te agreden sexualmente, después follar es muy difícil.
1: Claro.
0: Y se hace, y el sexo se hace muy difícil y muy malo. Asesoría médica, ginecológica, para que las mujeres que allí se narran, que allí se relatan, puedan estar muy cuidadas. Muy cuidadas. Uh-huh. Y se convierta en un medio de comunicación entre nosotras.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, hi ha alguna forma de...
0: Sí, jo quiero desde aquí llamar para que todas os hagáis fundadoras de la nuestra, porque lo creamos entre todas o nos lo echan abajo. Entonces, lo que hay que entrar es en el navegador que tengas, Google, Chrome, Mozilla, el tuyo, el que más te guste, y pones La Nuestra Despega. Y si no, entras en Goteo y buscas a La Nuestra. Uh-huh. Pero La Nuestra Despega, ahí te llevará a un lugar donde tú puedes poner desde un euro hasta 100.000. Los 100.000 te los agradeceríamos. Desde un euro hasta 100.000 y pasas a ser fundadora. Y a partir de ahí tú y yo hablamos a diario.
1: Com es fa ja podcast, no? Que són patrons.
0: Exacto, sí. Com un Patreon.
1: Com un Patreon, no?
0: Parecido.
1: Patrons, exacte.
0: Sí, parecido.
1: Per tant, això ho sabem fer, diguéssim.
0: Claro.
1: Una cosa,
3: Porteu ja 120.000 euros, més de 120.000 euros.
0: Sí, hicimos una primera campanya, recogimos 150.000, pedíamos 90 y recogimos 150.000, en esta llevamos 120.000. A ver, las inteligencias artificiales no generativas, es decir, feministas y de diálogo que estamos desarrollando con científicas del mundo entero, son increíbles.
1: ¿Qué vol dir,
0: o sea, eso quiere decir que nos han enseñado que la inteligencia artificial o el algoritmo es solo uno,
1: ya,
0: y que es el malo y que es el suyo. Y el suyo está hecho para la confrontación y la generación de espacios de enfrentamiento y odio. Uh-huh. El nuestro está hecho para el diálogo, es decir, te va a poner en contacto con gente que es como tú. ¿Sabes el match de Tinder?
1: Sí, sí.
0: O de Grindr, o de lo que sea.
1: Lo del Platón, lo de la naranja de Platón.
0: Pues te va a poner en contacto con gente que sea parecida a ti, que tenga los mismos problemas o las mismas necesidades o los mismos gustos. Uh-huh. Solo por entrar. Y
3: amb seguretat, ¿no? Que las
0: claro,
3: dades no...
0: Y está a la cabeza la doctora Eva Navarro. La doctora, solo os voy a dar un dato, la doctora Eva Navarro es la catedrática que abandonó la Universidad de Rochester. Ella dirigía la cátedra de la Universidad de Rochester, New York, de inteligencia artificial. Mm. Y cuando la administración de Trump le dijo, quiero tu inteligencia artificial porque es muy especial, dijo...
1: Hasta luego, pichón.
0: Ahora vive en Manchester y lleva todas las inteligencias de la nuestra. Una bestia.
3: O sigui, és un projecte innovador i pioner al món, em vas explicar,
0: es... absolutamente pionero en el mundo, no existe nada parecido. Por eso estamos remando, pues 5 equipos de trabajo entre tecnólogas, investigadoras de la comunicación
1: y pensadoras.
0: Hi ha
1: una cosa, a Cristina, estarem
0: d'acord, juristes.
1: I juristes, clar. Estarem d'acord que a tu un dels clàssics del masclisme és desacreditar les persones que doneu la cara. Llavors, s'ha tatillat de tot, exagerada, etc. Hi ha una cosa que, a més, sempre acaba apareixent en aquests casos, que és el fet de que t'estàs lucrant amb aquest, va passar amb Cuéntalo, quan volies fer un llibre...
0: A l'altura de borratxa i drogadicta.
1: O sigui, tu t'han dit que eres borratxa, puta, drogadicta, una exagerada, esta senyora que se cree, mentirosa, però tot això per descomptat. I després la qüestió dels diners. Diguem que hi ha màxima transparència en l'execució. No només de La Nuestra, sinó també de Cuéntalo. Ho dic de cara a totes aquestes persones que ja estan...
0: Primero, Cuéntalo, como lo hicimos entre todas, esos millones de datos, cada una aportó el suyo, nadie podía lucrarse porque no lo llevaba yo. Yo impulsé un movimiento y lo guié. Ahí más bien me empobrecí porque pasé 3 años trabajando a pelo porque eso no lo paga nadie. Y La Nuestra tiene un equipo de 25 mujeres de altísima cualificación. Hay juezas, abogadas, investigadoras de la universidad, antropólogas, tecnólogas. Están todas al mismo nivel y a la cabeza, porque lo que no tenemos es una cosa que es muy interesante. No tenemos jerarquías. Uh-huh. Es decir, no hay una que manda y otras que obedecen.
1: Esto va por consenso y colaboración.
0: Entonces, de lucrarse nada. Más bien estamos poniendo todas nuestro trabajo un poquito pro bono para que esto salga adelante. Y te digo, perdón, No sé si será mañana, si será dentro de un mes o si será dentro de un año. Pero la nuestra va a existir. ¿Por qué? Porque se viene la extrema derecha, pichonas. Se viene la extrema derecha y el primer cuerpo que vulnerarán será el nuestro. Y los primeros derechos que vulnerarán serán nuestros derechos a abortar. Y queremos encontrarnos con otras que nos digan cómo y dónde hacer lo que queramos hacer en cada momento.
1: Y después, perdona, els homes en tot això on queden? És a dir, perquè el... jo no soc punitivista i que meter violadores en la cárcel estic convençut que no acaba de servir mai, perquè ni segueixen havent, surten i segueixen violant. Ara ho estic dient a brochazos, perdoni-me, però el que vull dir és haurà d'haver-hi algun pont o alguna cosa haurem d'aprendre els homes o hauran d'aprendre els homes respecte a tota aquesta informació els haurà de servir com s'insereix en el en el corpus masculí o mascle, diguéssim.
0: Claro. Todo este volumen de datos que se irán...
1: Digo, Cristina, porque tú has tenido tres maridos, etcétera, y al final has acabado...
0: con una señora maravillosa.
1: Pero hay señoras que, claro, a lo mejor diuen, es que a mí me siguen gustando los tíos.
0: Máximo respeto. Tendrán para que... No. Tiempo tendrán para caer del lindo.
1: Que es evident que els mascles, els homes, circulen lliurement al nostre entorn i fins i tot ens agraden.
3: N'hi ha algunes que tenim homes, fills.
0: Jo tengo hijo varón.
1: Vull dir, tot això, com es pot implicar
0: el lo primero, tú vas a poder ver todos los testigos. No vas a poder interactuar.
1: Els homes, no
0: podran. Sí, los hombres podrán ver lo que sucede, pero no interactuar. Como cuando tú tienes un periódico que no has pagado y no puedes ver el desarrollo. Vale. Es decir, yo podré hablar contigo, podremos mandar otros mensajes, que, oye, de este tío, ¿de dónde era? A mí me violaron en la Universidad Autónoma de Barcelona en el 87, hostia, a mí también, ¿qué tal?
1: Claro, porque ustedes crean constelaciones.
0: Exactamente, compañero. Tú podrás ir viendo y nosotras iremos dándote datos. Y estos datos que damos, para que tú te hagas una idea, los datos que maneja... las instituciones que vienen todos del Poder Judicial y del Ministerio de Interior sobre violación y agresiones sexuales en la infancia es que la sufren una de cada cuatro o una de cada cinco niñas. En mis datos, en los que me han dado las mujeres de forma espontánea, sin pedírselos nadie, la violencia sexual en la infancia pasa del 20-24%
1: que las datos oficials,
0: al 75%.
3: Sí,
0: se multiplica por 3. O sea,
1: mira, fíjate que toda esta inteligencia artificial 4, servirá para eso, digamos.
0: Claro,
1: si está,
0: claro, para eso se hacen este tipo de inteligencias. Tres de cada cuatro mujeres, su primera violencia sexual ha sido en la infancia. Esto no lo tenemos. Entonces yo lo que hice fue una cesión de los datos al Ministerio de Igualdad para que lo estudiaran. Primera cesión de datos de 5.000 testimonios para que los estudiaran y corrigieran todo porque lo están haciendo mal. Caray.
1: Clar.
3: ¿Y ho estan estudiant?
0: Sí.
3: Vale.
1: És a dir, per tant, sí que hi ha... Tal. I després una altra cosa, m'has de contestar molt ràpid que estic fora de temps.
0: Sí.
1: Serà interseccional, diguéssim? Us plantegeu la interseccionalitat? Perquè és evident que hi ha agressions al món gai, per exemple, hi ha agressions d'homes contra homes. I que, a més, jo estic convençut que té la mateixa arrel. L'altre dia Nacho Duato, jo l'entrevistava al Carol Show i va explicar,
0: bestial,
1: efectivament, que l'havien atonyinat un senyor, un actor, l'havia atonyinat quan ell era molt jove, i coneixem històries al nostre entorn de persones, homes agredits per altres homes, diguéssim.
0: Claro.
1: Dones agredides per altres dones també podria, no sé si
3: també.
1: La violència
3: sí,
1: també és un valor que també hauríem... És a dir, això, en quin moment podrem...
0: Es código abierto, con lo cual lo que estamos haciendo es una herramienta que después puede ser utilizada por el colectivo que quiera. Es más, te la regalamos, aquí la tienes, úsala. En el momento en que nosotras la desarrollamos, que es lo que estamos haciendo ahora, la puede utilizar el colectivo LGTBI, el colectivo gay, el colectivo del derecho a la vivienda, el colectivo migrante y la violencia contra los migrantes, que se nos viene gorda también.
1: Sí,
0: el colectivo
1: ya está aquí, esa violencia ya está aquí, instaladísima.
0: Es decir... el colectivo de las mujeres y hombres torturados durante la transición y la primera democracia, están saliendo ahora esos datos y eso no está contado. Y yo no hago más que decirles, esperad que va la herramienta para que lo contéis. Porque eso es una acumulación de testimonios que permite poner en contacto a víctimas. Fijaos qué bonito. La vamos a aplicar al archivo que hay sobre violaciones en situación de guerra en Sarajevo.
1: Claro.
0: para que estudiar esas mujeres y ponerlas en contacto en la medida de lo posible.
1: Uh-huh. No, escolta, Cristina Fallarás, la nuestra, tornem a repetir, per favor, les persones que estiguin interessades en ser patrons, fundadores.
0: O entráis en un sitio que se llama goteo.org y buscáis la nuestra,
1: sí, la
0: o
1: nuestra.
0: Picáis la nuestra despega. Como yo, ¡fium!, despegando. La nuestra despega, allí donde queráis. Entrad, aportad. A partir del momento que aportéis, jo empiezo a comunicar-me con vosotras por chat.
1: Ja ens diuen que s'estan fent aportacions. Tornarem a parlar d'aquest tema, perquè jo trobo que és fonamental. I després una altra cosa. Pots aportar 10 euro, 5 euros, i si tens 1 milió d'euros, escolta, això és genial, no? Però Ana Patricia Botín podria aportar.
0: Ana Patricia, des d'aquí te saludo. Des
1: d'aquí saludamos. Endavant. Endavant. Mujeres del mundo.
0: Mujer, a ver, mira, voy a mandar un mensaje a las mujeres ricas. Mujeres ricas, a vosotras también os agreden y a vuestras hijas e hijes.
1: Exactament, exactament. Escolta, Cristina Fallarás, hauràs de tornar, que estàs per Barcelona, parlem, perquè sempre és fantàstic rebre a Cristina Fallarás, una icona, una valenta, sí senyor. Ja ens agradaria que no haguéssim de ser tan valents, no? Sí. Ens agradaria que no haguessis d'aguantar tot el que aguantes. Després de publicitat, parlem de bulleres amb Neus Càceres.
2: Bravo! Vostè primer, amb Marc Giró.
4: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
6: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
5: I allò del sorteig?
6: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
7: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions. Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
8: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
9: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
10: Verisur.
11: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 11:45 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC 1.
12: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença, i la colla vella i la colla joves Xiquets de Valls segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla, un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
11: El dimecres 24 de juny, a 11:45, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC 1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut Izaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Escolti, amb tots vostès, a 2:45, de peu per rebre i aplaudir a la Neus Càceres. Bueno, a veure, tu avui vols parlar d'una sèrie que és The L World, el show The L World, el show lèsbic pioner.
13: Pioner, és absolutament pioner. I em sembla que ja us ho vaig explicar un dia, que es titula The L World, perquè en el món anglosaxó, això de dir paraulotes no és com nosaltres. Llavors fan aquest eufemisme, més de dir fuck, diuen The F Word. O cant, The C Word.
1: Fa referència a aquesta forma de...
13: És com una manera de...
1: Aquesta porcilada de no...
13: The L Word. I ja érem innombrables.
1: Perquè L de què? De
13: lesbiana.
1: De lesbiana.
13: The L.
1: Clar, no que no fos, jo què sé.
13: Exacte, de Leo.
1: Laura Ingalls. Carà, cagate, cagate, cagate,
13: sí,
1: i
13: sí,
1: baila.
13: Sí, sí, que és la fan. Dona d'aquest agressor.
1: No, però... Ah, sí? Qui?
13: La Laura Ingalls. L'actriu que feia...
1: Ah, sí, també. Bueno, però, ja, però, bueno, però és que a les dades canta, diguéssim. No, no. És possible que estiguem casades amb un agressor...
13: Un actor, un actor violador. Bueno, en fi, clar. Total.
1: No, que... anava a dir que fan... em sembla que faran el remake de La Casa de la Pradera, que és ja per cagar-s'hi, o sigui...
13: Que es dirà La Casa de la
1: Pradera. Ens agradava molt en aquella època, però sí. Ara La Casa de la Pradera jo crec que no calia, diguéssim,
13: no.
1: Eh?
13: No,
1: francament, no calia.
0: Queco. Mary Ingalls, la ciega.
13: Era queco, era horrible.
1: Era horrible. Molt bé, escolta.
13: Doncs mira, aquesta sèrie, el 2004... 2004 fot 22 anys.
1: Mare de Déu, que jove serà.
13: 22. Sí, aquesta sèrie es va fer molt famosa perquè era la primera vegada que era una ficció que explicava la realitat de les lesbianes. Això sí, com a bona ficció, eren totes riques, totes. Vivint a Hollywood, unes vides que superglamuroses, que, aviam, per contextualitzar-lo, o sigui, la versió masculina, diguem-ne, tu no sé si l'has vist, que es diu Queer as Folk.
1: Sí, home, i tant.
13: Val, però segurament tothom ha vist la versió americana, que és la que realment es va fer famosa.
1: Sí, però, la...
13: però anys abans...
1: Queer as Folk me la vas recomanar tu fa 30 anys.
13: Exacte, però jo et vaig recomanar l'anglesa.
1: L'anglesa, sempre l'anglesa.
13: Que era l'autèntica. Doncs sí. Va tenir molt d'èxit la versió americana. I després els productors de Hollywood, perquè hi havia la dona que la va escriure i la productora, ja feia molts anys que els hi deia, aquí hi ha un nínjol de sèrie que ja... ja no, es va triomfar Queer as Folk.
1: M'encanta dir... perquè dius nínjol com si diguessis gínjol. Sí, o catalanitza. Hi ha un nínjol.
13: Hi ha un nínjol. És que diu nínjol. Bueno,
1: és poesia.
13: Total, que com, quan va triomfar els tios van dir, bueno, va arrasar. O sigui, penseu que és una sèrie que no existia tots els telèfons intel·ligents, ni els, bueno, o sigui, era Showtime, que va ser una de les primeres plataformes. Llavors, tu, per veure aquesta sèrie, o sigui, hi havia un tràfic de DVDs,
1: yeah,
13: o sigui, els Emule anaven trocotrocotroc baixant aquesta sèrie, perquè, clar, va córrer, o sigui, era Amèrica que s'emetia.
1: Clar, clar.
13: Bueno, tu pensa una cosa, a mi em va fascinar aquesta sèrie, però fascinar absolutament.
1: Per què?
13: Bueno, veure follar dues ties a la tele per primera vegada era, o sigui...
1: I en plan, com ties simpàtiques, no? Perquè sempre les lesbianes ho eren a la ficció sempre estan
13: un dramonaco,
1: rares, bruixes, si tot... sempre malament.
0: I muere.
1: Rara, i muere, sempre malament. Sí,
13: bueno,
1: sí.
13: Per primera vegada, una ficció que tu t'hi podies reconèixer.
1: Clar,
13: o sigui,
1: clar.
13: Et dic, totes guapíssimes, totes riqui...
1: No?
13: Mare
0: de... Com una mica?
13: Sí, un sexe
0: com una mica, carinyo?
13: Jo li he dit a l'Ernest, Ernest, mira tal, perquè els tios heteros que es miraven aquesta...
1: Ah, també la tios la miraven per això.
13: Oh, estaven palote. Eita!
1: Palote!
0: Bueno, palote, si luego era una pesadez, porque te decía, tráete una amiga.
13: Exacto.
1: No, claro.
13: Però bueno, està bé que vegin que nosaltres Explorem-vos. Sense ells, o sigui, tenim una vida molt plena. Total, que aquesta sèrie es va fer famosa, no només perquè era la primera vegada, sinó perquè, aviam, va triomfar molt perquè la protagonista és la Jennifer Beals, que és, us en recordeu, de Flashdance?
1: Sí.
13: Vale, doncs, com tu deies,
3: és
13: aquesta dona...
3: És increïble perquè no ha envellit.
13: No envelleix i no va xutada, eh?
3: És increïble.
13: Bueno, doncs aquesta dona, que és hetero, és una actriu hetero, o sigui, els millors morrejos que podeu veure vosaltres a la pantalla.
1: A la L
13: és
1: vol.
13: És impressionant. Però què va fer aquesta sèrie? Doncs a part de visibilitzar-nos a nosaltres... va anar introduint temes que ara nosaltres ja els tenim
1: molt
13: per mà.
1: Que anava, molt bé.
13: Bueno, doncs, bueno, era la vida d'aquestes dones que vivien a West Hollywood, ja et dic, una ficció, però anaven introduint temes com el binarisme, la transsexualitat, perquè per primera vegada veies i es discutien coses així.
1: Jo t'entenc.
13: Bueno, doncs, Amèrica, per exemple...
3: Això el 2004 no
13: el
3: dos, era...
13: Per això et dic que contextualitzar el 2004... Aquesta sèrie va ser del 2004 al 2009. I va ser un impacte. Mm-hmm. Un impacte sociològic. O sigui, pensa que hi ha la Wiki, The L Word, hi ha podcast. O sigui, la sèrie va acabar el 2009. Després van fer del 19 al 23... The Generation Q, la generació Q.
1: Ah, va? Era com un spin-off.
13: Però no, exacte, però no va triomfar tant. Llavors, és una sèrie que tot i que no s'emet, que té una xarxa de fans...
1: Encara ara.
13: O sigui, encara ara, hi ha un podcast, hi ha... O sigui, ja et dic, és una sèrie que va marcar un abans i un després a la ficció lèsbica. Uh-huh. Ja et dic, o sigui, no sé com...
1: Què hi ha hagut després d'això en la ficció lèsbica?
13: Res, nada.
1: Això t'anava a dir, perquè d'altra vegada...
0: Però la generació, fíjate, si ha habido poco que la generación de mi hija, que tiene 17, lo primero que hacen en cuanto toman conciencia es ver The L Word.
13: És un referent.
0: Ahora.
13: Sí, sí. I a més, et dic que era, evidentment, a mi, és que la vaig veure 3 vegades. La vaig veure 3 vegades, les sèries seguides, perquè és que era impressionant. Llavors, tu penseu una cosa, jo quan estava treballant tenia el salvapantalles del meu ordinador, tenia una foto de la Marina.
1: La Marina qui és?
13: La Marina Mercante. La Marina és una de les protagonistes que totes estàvem enamorades.
1: Quina era la teva preferida?
13: La Marina. I a mi em deien que era la Shane, perquè era l'època que practicava. Era l'època que practicava.
1: T'identificaves amb la follera.
13: Exacte.
1: Però què vol dir, llavors, que practicaves el què?
13: Practicava el sexe lèsbic.
1: Ja
13: ara
1: ja
13: estic
1: no?
13: en guaret.
1: Estàs en guaret, mira com jo també.
13: Guaret, veus? Però bueno, carregant forces.
1: Espera un moment, perquè tenim... Posa'm el micro, per favor. Aquest, com et dius? Tu? No, l'Òscar Soler o no? Aquest d'aquí davant. Tu, com et dius?
14: Gerard.
1: Quina edat tens?
14: 10 anys.
1: 11 anys, ja no sap el que es diu. Què et passa? Perquè et passa alguna cosa fa estona.
14: Tinc fred.
1: Està gelat, el xaval està
0: Alien
1: gelat.
0: Alguien tenia que decirlo.
3: Ja hem pujat la temperatura, ara clar, ho notareu.
1: A mi la gent em diu, sí que vas vestit. Home, vas vestit perquè que et fots a un lloc. Tal. Bueno, escolta una cosa, El Wall, bueno. Ara on es pot veure El Wall?
13: Busca Nadiuska, vull dir, per les reds.
1: Busca Nadiuska, perquè ja t'ha ballat. Espavila, no?
13: I després pensa que va quedar... Una de les... D'allò eren les escenes que era una festa del vaixell. Després aquí a Barcelona es va fer...
1: Ah, sí? Es feia, es recreaven...
13: Es recreava.
1: Festiva.
13: Sí, aquí a Barcelona, a París...
2: El World. Vostè primer. Mireu-la. Ràdio Trisca. RAC 1.
15: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
16: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
17: Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molts més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
18: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
19: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
20: I el va fer... Futbolista? Milionari? Stripper?
19: No, actor.
20: Casum.
19: El món no estava preparat.
20: Ni ell tampoc.
21: L'Alca del Senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'Alca del Senyor Pera, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
22: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Conello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Conello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
23: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
24: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra Déu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
23: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
24: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
23: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
4: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
5: Mira, és encara més bonic que la botiga.
6: I cap tot, com ens deien.
5: L'hem encertat.
7: A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
8: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
25: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
26: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
25: A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
27: RAC 1. I ara, per acabar, la veu cristal·lina d'Esther Romagosa.
3: Vinga, quan arriba l'estiu, les possibilitats de plans es multipliquen.
27: Que bé.
3: I els looks ideals també. I on els podem trobar segurs?
27: Oh, a la Roca Villa.
3: A la Roca Villa. Descobreix les millors marques com Adidas, Nude Project, Calvin Klein, Under Armour, Sandro i molt més.
27: Molt
3: i
27: més.
3: Sí, alguns amb descompte que fan que encara vinguis amb més ganes. El teu viatge comença a la Roca Villa.
27: Escolta, moltíssimes gràcies. Gràcies, fins demà, que vagi molt bé.
28: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
29: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
28: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
29: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
28: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
30: Plan família amb descompte i sense sortir de Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
31: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1. Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
32: El éxito está asegurado.
31: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
33: Ràdio en directe.
34: Actualitzada al minut.
35: Alertes d'última hora.
34: RAC més 1.
33: Notícies.
35: Podcast.
34: Contingut exclusiu.
33: Escolta.
35: Navega.
33: Descarrega.
34: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
33: Fàcil, còmoda.
35: Intuïtiva.
33: I renovada.
34: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
36: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
37: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
36: El 9 de juliol, vine al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
37: Long Live the Queen.
36: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
34: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3:15 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC 1.
38: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença i la colla vella i la colla jove, els xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
34: El dimecres 24 de juny a 3:15 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC 1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solar Gest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
39: Bon dia, són les dues. El Suprem condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó. Condemna també exemplar per la seva mà dreta, Koldo García. A ell n'hi han caigut 19. En canvi, el tercer acusat, el comissionista d'aquesta trama, Víctor de Aldama, podrà esquivar la presó com a premi per haver cantat.
0: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
39: El PSOE no qüestiona les penes per Ábalos i García, diu que qui la fa la paga, però no entén que de al demà el corruptor, diuen, se n'hagi sortit també. Pel PP, la sentència ha de ser l'estocada definitiva al govern de Pedro Sánchez.
1: La justícia ha hablado y ahora tiene que hablar la política. Ante una sentencia judicial como la que hoy hemos conocido, no cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar. Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón.
39: Així demanava Alberto Núñez Feijóo la dimissió immediata de Pedro Sánchez fa només uns minuts, de seguida els detalls d'aquesta sentència del cas Mascaretes i totes les reaccions. El Consell General del Poder Judicial investigarà si el jutge Juan Carlos Peinado s'ha passat de frenada en suggerir que els escortes de Moncloa podrien ajudar Begoña Gómez a fugir. Ho ha fet, però, totalment dividit. El Regne Unit, Keir Starmer, ha presentat aquest matí la renúncia com a líder laborista després de 2 anys com a primer ministre. Starmer ha cedit a la pressió del seu propi partit, que busca renovar el lideratge després dels mals resultats de les eleccions locals. I aquí el govern demana molta precaució davant l'onada de calor que avui arriba al seu pic, amb temperatures de més de 40 graus en punts de l'interior. Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia. Sí, valors que poden arribar als 42, 43 graus en punts de ponent i els 40 en molts sectors de l'interior. Per tant, tarda de calor intensa i amb xafogó a la línia de la costa, tot plat, amb sol, bandes de núvols alts, també pols en suspensió i amb alguns ruixats que s'esperen en punts del Pirineu. I els propers dies a poc anirà baixant aquesta temperatura, tot i això, demà i dimecres encara es mantenen alguns avisos per calor intens, especialment a les comarques interiors del país, i tot plat amb aquest sol als matins i ruixats de tarda en punts del Pirineu.
39: Ara ampliarem també la previsió i els esports. Albert Bassas, bon dia.
4: Bon dia.
39: El Barça espera per avui un gest de Julián Álvarez.
4: Que demostri la seva voluntat de deixar l'Atlètic de Madrid i fitxar pel Barça. I ja explicàvem com des del club li passaven la pilota la teulada del davanter i tot apunta que la reacció del futbolista no trigarà en arribar. Podria ser avui mateix, després del partit que jugarà amb l'Argentina al Mundial. L'Albiceleste s'enfrontarà a Àustria a partir de les 7 i en directe a RAC+1. També avui a les 11 de la nit s'enfronten França i l'Iraq i ja de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria, l'endemà de la còmoda victòria de l'equip espanyol contra Aràbia Saudita amb l'estrena golejadora de Lamine Yamal. Un dilluns amb una altra cita destacada al bàsquet amb el tercer partit de les finals de l'ACB, a les 8 i en directe a RAC1, València, Barça-València, des del Palau, amb l'eliminatòria empatada a 1.
39: Ens hi posem ara, passen 3 minuts de les 2.
0: 14-15.
39: El Suprem condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas Mascaretes. És exactament la pena que demanava la Fiscalia per l'exministre socialista i exnúmero 2 de Pedro Sánchez. El tribunal considera aprovats els delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències en els contractes de material sanitari durant la pandèmia. A part, el Suprem també condemna 19 anys de presó Koldo García, la mà dreta d'Ábalos en aquell moment, i a 4,5 a Víctor de Aldama. Tot i això, l'empresari no els haurà de complir, ara ho dèiem, perquè va col·laborar amb la justícia. Detalls de la sentència des de Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
9: Bon dia. La sentència del Suprem és una sentència de màxims, amb les condemnes més altes possibles als dos principals acusats. La Fiscalia havia indicat el camí i el tribunal li recull el guant. Segons el Suprem, Ábalos va embutxacar-se comissions de 10.000 euros mensuals per l'adjudicació, ha dit, de 13 milions de mascaretes. La sentència parla d'una corrupció organitzada, orgànica i continuada. La sentència, de més de 200 pàgines, també assenyala com això afecta la ciutadania.
10: Va más allá de su daño económico. Su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político. Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados experimenta una pérdida de legitimidad institucional que compromete la estabilidad del propio sistema.
9: La sentència del Suprem, decidida per unanimitat, és amb diferència la condemna més àmplia a un ministre del govern espanyol. Decisió ferma, no es pot recórrer. L'única opció de José Luis Ábalos i Koldo García és portar-ho al Constitucional si consideren que se'ls ha vulnerat algun dret fonamental. El Suprem, per cert, justifica que Aldama no hagi de complir aquests 4 anys i mig de presó. Creuen que, formant part de la corrupció d'aquesta organització criminal, ha estat la clau de volta perquè la justícia n'aclareixi tots els detalls i acabi amb aquesta sentència condemnatòria.
39: Gràcies, Arnau. L'hem sentit en portada. Alberto Núñez Feijó acaba d'exigir la dimissió immediata de Pedro Sánchez. Li torna a exigir eleccions. El fa responsable de la condemna perquè Ábalos era el número 3 del PSOE. El president espanyol acaba de tancar un acte econòmic on no ha fet cap referència a la sentència, però sí que ha insistit que el seu pla és presentar-se com a candidat per 2 legislatures més. El PSOE diu que el Suprem és molt injust amb la condemna d'Aldama i el fet que eviti la presó. Des de Madrid també, Jordi Armenteres, bon dia.
5: Sí, bon dia. D'entrada, Feijóo, que ara fa només uns minuts, descartava la moció de censura i li exigia a Pedro Sánchez la dimissió i eleccions. Diu que això és insuportable i que ha de marxar d'una vegada.
1: La sentència de hoy es una condena al gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros. Y la pregunta es muy sencilla. ¿A qué esperan? ¿A que haya 3 sentencias? ¿A que haya 5? ¿A que haya 10? ¿A que muchos más acaben en la cárcel? ¿A que uno de los casos termine archivado para utilizarlo como coartada que invalide todos los demás? Miren, és indecente que siga un minut més en la presidència del govern.
5: El PSOE es queixa al Tribunal Suprem que Víctor de Aldama no pagui res, que qui la fa la paga, però que la sentència costa d'entendre. La seva portaveu, Montse Mínguez, ho ha piulat a les xarxes preguntant si surt a compte ser corrupte. El ministre Òscar López va una mica més enllà, li diu al Suprem: ho veieu, nens? Si cometeu delictes i us porteu bé i col·laboreu, el perdó s'obrirà pas presentant un informet per evitar la presó. Parla de sentència alliçonadora. Això a X, davant de micròfons, fa només uns minuts, només ha dit això.
6: ¿Le parece desproporcionada la condena?
7: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
5: I cap paraula de Pedro Sánchez, tot i que ara tenia un acte, ha parlat dels fons europeus i sí que ha criticat el PP per abanderar polítiques corruptes en el passat, penjant-se la medalla d'haver acabat amb aquella Espanya.
8: La España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. Ese yo creo que es el gran logro que hoy estamos celebrando.
5: Que celebra ell, però cap referència a José Luis Ábalos ni a la sentència.
39: Gràcies, Jordi. Des de Catalunya, Esquerra exigeix al PSOE que deixi de posar excuses i faci net. La secretària general del partit, Elisenda Alemany, assegura que els catalans saben millor que ningú com és jugar un partit amb els àrbitres comprats. Creu, però, que Pedro Sánchez no pot quedar-se amb la crítica a la justícia i ha de donar explicacions com més aviat millor.
11: El PSOE ha de deixar de limitar-se a culpar l'àrbitre, a fer net i a deixar de fer-se gols en pròpia porta. Perquè els Koldos, els Ábalos, els Cerdans i Leire són porqueria. I per això el Partit Socialista ha de fer net.
39: I mentrestant, el Poder Judicial investiga Juan Carlos Peinado, el jutge del cas contra Begoña Gómez. Aquest cap de setmana, Peinado va insinuar que els escortes de Moncloa podrien ajudar la dona del president espanyol a fugir de l'Estat en plena investigació contra ella. Per això, la cúpula dels jutges vol aclarir si el magistrat va cometre una falta disciplinària greu amb aquestes declaracions, però Peinado, de moment, va tirant milles i ha citat Begoña Gómez demà passat perquè li entregui el passaport a Madrid. Tercera connexió amb Adrià de las Heras. Bon dia.
12: Bon dia. La decisió d'investigar Peinado ha dividit el Consell General del Poder Judicial. L'empat entre els membres de l'organisme hi ha estat el vot de la presidenta Isabel Perelló, el que ha fet decantar la balança. Els membres progressistes creuen que les consideracions de Peinado poden ser una falta greu de desconsideració cap a la policia. En canvi, els conservadors denuncien que no li pertoca al CGPJ valorar-ho. Ara, un dels vocals del Consell haurà d'investigar el cas i decidir si aplica una sanció disciplinària. Una estona abans de la decisió del Poder Judicial, Peinado ja ha deixat clar que no pensa baixar del burro. Ha ordenat que dimecres, dia de Sant Joan, Begoña Gómez entregui el passaport. També ha citat l'assessora de la dona del president espanyol, Cristina Álvarez, investigada pel mateix cas.
39: Gràcies, Adrià. Ara passen pràcticament 10 minuts de les dues. Anem cap al Regne Unit perquè el primer ministre Keir Starmer ha anunciat que plega després de 2 anys al càrrec. Finalment ha cedit a la pressió del seu propi partit, el laborista, que el volia fora de Downing Street pels mals pronòstics a les enquestes. La dimissió de Starmer no serà immediata, sinó que s'esperarà que els laboristes escollin el seu successor, i això serà com a molt tard al setembre. El nou primer ministre serà el setè que haurà tingut el país en només una dècada. Corresponsal a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
3: Bon dia. Keir Starmer se suma a la llarga llista de primers ministres britànics que han dimitit abans d'acabar el mandat. En el seu cas, no ha aconseguit mantenir el suport dels seus diputats i ministres després que al maig el Partit Laborista es va estavellar a les eleccions locals. Emocionat durant el discurs de comiat davant de Downing Street, Starmer ha tret pit de la seva acció de govern, però ha admès amb la boca petita que ha perdut la confiança dels votants.
13: Demanaré al Comitè Executiu Nacional del Partit Laborista que estableixi un calendari amb les nominacions que s'obrin el 9 de juliol i que es completin abans de les vacances d'estiu. En cas de contesa, això garantirà que hi hagi un nou líder abans que el Parlament torni al setembre. Continuaré com a primer ministre fins que s'acabi la contesa i faré tot el possible per garantir un traspàs ordenat de poder.
3: El Partit Laborista engega ara un procés de primàries per trobar un nou líder entre els diputats de Westminster, però es dona gairebé per fet que el fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, es convertirà en el nou primer ministre al setembre. Burnham té un perfil una mica més d'esquerres i menys tecnòcrata que Starmer, i els laboristes creuen que pot ser l'antídot contra l'extrema dreta, que ara lidera les enquestes.
39: Gràcies, Sergi. De fet, Burnham ja ha confirmat que es presentarà per agafar el relleu de Starmer com a primer ministre i té tots els números, perquè l'exministre de Sanitat Wes Streeting, que també aspirava al lideratge del Partit Laborista, ja ha dit que farà un pas al costat i donarà suport al fins ara alcalde de Manchester. I encara en clau internacional, la Casa Blanca és optimista pel que fa a les negociacions amb l'Iran. Abans d'agafar l'avió de tornada als Estats Units, el vicepresident J.T. Vance ha assegurat que les converses avancen en la bona direcció i que l'Iran ha acceptat que els inspectors de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica entrin al país. També ha subratllat que l'estret d'Hormuz està obert i que el gas natural i el petroli hi circula sense problemes. Tornem a casa nostra. El fons documental de Convergència Democràtica de Catalunya passa a formar part de l'Arxiu Nacional. Aquest migdia s'ha oficialitzat l'ingrés en un acte amb els presidents Jordi Pujol i Artur Mas. També hi ha participat l'actual president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha posat en valor el paper de Convergència a la història del país i el llegat de Pujol, Laia Colomer.
14: Sí, a l'Arxiu de Convergència s'inclou tota la documentació vinculada al partit durant 4 dècades. Són els 40 anys d'existència de Convergència, en què va guanyar totes les eleccions al Parlament, sempre amb coalició amb Unió Democràtica. Que el president Pujol ha tret pit de la feina feta durant tants anys, mentre que Illa ha reconegut la importància del partit pel país.
15: Hi trobareu el compromís d'una gent, de molta gent, amb un projecte de fer país. D'una manera molt particular i important es va fer des de Convergència.
16: El balanç ha estat positiu. És a dir, Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui, no?
14: El president, valors que poden arribar el president de la Generalitat també ha aprofitat l'acte per lluar el llegat de Jordi Pujol.
39: 2 minuts i arribarem a 3:15. Fem una pausa i repassem més notícies d'aquest dilluns.
17: RAC 1. Hola, sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí. I a més, t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
18: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
19: Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fonts, bombetes, bengales i molts més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
20: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
20: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
21: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segon amb meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
22: Què faries si heretessis 512 ovelles? Aquest estiu torna la comèdia Ovelles, l'èxit de Carme Marfà i Iago Alonso, amb Gemma Martínez, Ramon Pujol i Albert Triola. 4 úniques setmanes del 30 de juny al 25 de juliol. Ovelles. Entrades a espaitexas.cat.
23: RAC 1. Aquest dilluns el Mundial de Futbol es juga a RAC més 1.
24: Let's play football.
23: A les 7 de la tarda, Argentina-Àustria. Després d'una gran estrena, Messi i l'Albiceleste busquen la seva segona victòria del torneig. Viviu-lo en directe a l'app del web de RAC1 amb Joan Lluís García i Roger Saperes. Aquest dilluns teniu una cita amb Leo Messi a RAC més 1. A les 7, Argentina-Àustria. El Mundial de Futbol es juga a RAC1. Let's
25: go! Tots som un milió.
26: Actualitzada al minut.
27: Alertes d'última hora.
26: Tot el que sona a RAC 1.
27: Contingut exclusiu.
26: RAC més 1.
27: Fàcil.
26: Ràpid.
27: Còmode.
26: RAC1.cat.
27: RAC1.cat.
26: RAC1.cat.
39: Ara passa un minut i mig d'un quart de tres i l'onada de calor que afecta Catalunya arriba avui al punt més àlgid.
28: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
39: A aquesta hora diversos municipis ja freguen els 40 graus, però és sobretot a la tarda quan s'espera que els termòmetres s'enfilin més, Mònica.
29: Amb valors que poden arribar als 42, fins i tot 43 graus als punts més càlids del país, cap al Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, però a aquesta hora, per exemple, ja sobrepassen els 39 graus a Vinebre i també al Pantà de Siurana o a Olesa de Montserrat, freguen els 39 a Súria i passen dels 38 a Artés i també a Vallirana. Però, com dèiem, les temperatures es disparen més aquesta tarda amb aquests avisos per onada de calor que es mantenen a bona part de Catalunya i durant la nit també es mantindran aquestes temperatures altes. Tot plegat només amb alguns ruixats en punts del Pirineu i a la resta amb sol, bandes de núvols prims i pols sahariana.
39: El govern, amb aquest panorama, demana prudència. Entre ahir aquest matí el sistema d'emergències mèdiques ha atès 112 persones a causa de l'onada de calor. També recomana reduir riscos tant avui com també demà de cara a la revetlla de Sant Joan. Eudald Martínez.
30: De les 112 persones afectades per la calor, la meitat de les consultes han necessitat atenció presencial de personal mèdic. La resta s'han resolt a través del 061. El govern recomana no fer activitats a l'aire lliure a les hores de més sol i hidratar-se bé. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, marca que ja fa molts dies que la calor és intensa i avisa que pot acabar passant factura, ho ha dit el món a RAC1.
31: Aquesta continuïtat de la calor durant tants dies seguits és el que més ens castiga, eh? Llavors hem de tenir vigilància amb com entomem aquesta calor, eh? Mirem les nostres activitats, que estiguin adequades, no sortim a les hores de més sol fort, vigilem també les persones vulnerables nostres, les persones grans, els nens, sobretot que s'hidratin, que no estiguin sota del sol.
30: Demà la temperatura començarà a baixar lleugerament, però encara estarà per sobre del que és habitual a aquesta època. La subdirectora de Protecció Civil diu que caldrà anar especialment en compte amb les activitats de la revetlla.
31: 500 metres és mig quilòmetre, eh? És un bon tros d'una zona forestal o de vegetació. No es pot utilitzar aquesta pirotècnia ni es pot anar sense fogueres. Per tant, anem amb molt de compte a obeir aquesta instrucció que hi ha, que és el que ens farà preservar de que en aquestes zones puguin haver-hi accidents.
30: Avui hi ha vora 300 municipis en alerta pel risc d'incendis, gairebé mig país. Preocupen especialment les comarques de Ponent, que l'última setmana ja han estat escenari de diversos incendis forestals. Soler també ha demanat precaució a les platges després que hi hagi hagut 4 morts en els últims 4 dies.
32: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
39: el pic de calor d'avui coincideix de ple amb l'arrencada dels casals d'estiu. Milers d'infants d'arreu del país han començat les activitats després del final de curs. Les entitats que organitzen els casals asseguren que la calorada no els enganxa per sorpresa i expliquen que cada cop adapten més les activitats a Udal al canvi climàtic.
30: Sí, tot i que la majoria de casals començaran la setmana que ve, després de la revetlla de Sant Joan, aquest dilluns ja n'han començat un bon grapat. Les entitats admeten que cada cop han de buscar activitats més fresques, ja sigui buscant espais climatitzats o amb l'ajuda de l'aigua. En canvi, les propostes més físiques, com ara jocs o esports, s'intenten programar les hores de menys calor. N'han parlat a RACó el director del Servei de Colònies de Vacances de la Fundació Pere Tarrés, Albert Riu, i l'adjunt al Servei de Programes Escolars de Fundesplai, Xavier Florida.
1: El disseny de les activitats cada cop més té en compte totes aquestes qüestions del clima, de la temperatura, dels moments d'aigua, dels moments de refrescar-se, de la correcta alimentació.
3: Busquem activitats una mica més fresques, sobretot a l'alta muntanya. I en quant a les activitats de la ciutat, per exemple, puguin fer activitats a l'interior i si pot ser una escola, per exemple, que tingui un espai refrigerat, doncs encara més.
30: Fundesplai preveu que més de 110.000 joves participin en alguna de les activitats d'estiu que organitzen, mentre que la Fundació Pere Tarrés oferirà serveis a més de 40.000 infants.
39: I la calor fa que els nivells de contaminació no es rebaixin ni que la qualitat de l'aire empitjori significativament. Precisament Catalunya va registrar l'any passat un dels nivells d'ozó més elevats dels últims 10 anys. Ho apunta l'últim estudi d'Ecologistes en Acció que s'ha presentat avui, que torna a remarcar que 6 de cada 10 catalans van respirar aire que estava contaminat. Eudald Puig.
5: Els nivells d'ozó van ser els més elevats a Catalunya des del 2015, un augment que s'explica sobretot per les altes temperatures, però també per la forta radiació solar. El Camp de

0: sobretot per l'impacte que tenen aquestes infraestructures en la qualitat de l'aire.
1: Més conseqüències de la calor també ha favorit que s'estengui una plaga de mosques a Hostalric, a la Selva. Els insectes estan fent la vida impossible als veïns i fins i tot han obligat a tancar diversos negocis i empreses. El focus és a uns palets infectats d'una empresa de reciclatge que hi ha al polígon del municipi. Júlia Manero.
2: Sí, ja fa més d'una setmana que les mosques fan la guitza als veïns d'Hostalric. Hi ha empreses que han decidit aturar la producció i diversos bars i restaurants han abaixat la persiana. L'alcalde del municipi, Nil Papiol, ha explicat en declaracions a la CN que el primer pas ha sigut identificar el focus i que ara treballen per erradicar-lo.
3: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar tots aquests palets contaminats. Paral·lelament, s'han instal·lat trampes de feromones al municipi, prop d'un centenar, s'instal·laran més els propers dies per mirar de controlar els efectes colindants d'aquesta infestació.
2: A banda de les trampes de feromones, els veïns, farts de la situació, han apostat pels remeis i les trampes casolanes per fer fora les mosques. Amb aquesta situació, l'Ajuntament, a més, ha obert un expedient a l'empresa on es va originar la plaga.
1: Les 2:23, Catalunya registra la xifra més baixa de desnonaments en un trimestre des de la pandèmia. Entre el gener i el març d'aquest any se'n van fer poc més de 900. Tot i això, Catalunya continua sent el territori de l'Estat on més desnonaments hi ha, Eudald.
4: En total, el primer trimestre de l'any a Catalunya hi va haver 921 desnonaments. És un 40% menys que els últims 3 mesos del 2025 i un 55% menys que el mateix període de l'any passat. És una baixada més contundent que les que hi ha hagut arreu de l'Estat. Tot i això, Catalunya continua al capdavant del rànquing de desnonaments. Un de cada 4 dels que es van fer entre el gener i el març a l'Estat van ser a casa nostra. Més de la meitat també es van fer a Catalunya, van ser per persones que havien deixat de pagar el lloguer i un de cada 4 per problemes vinculats amb la hipoteca. Catalunya té la tercera taxa de desnonaments més alta de l'Estat, amb 11 casos per cada 100.000 habitants. Només la superen al País Valencià i Múrcia.
1: Justament avui han desnonat 4 pisos més de la Rambla de la Mina. Són els pisos públics ocupats que el Consorci de la Mina vol recuperar per derivar-hi persones vulnerables.
4: Dijous passat els Mossos van aconseguir desallotjar 3 habitatges, però en 2 d'ells les persones que ocupaven els pisos hi han tornat a entrar. Això tot i els dispositius policials que s'hi han desplegat al barri per evitar-ho. Els veïns desallotjats denuncien que l'administració els fa fora sense cap alternativa. N'ha parlat un d'ells, l'Antonio, a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Con personas vulnerables que hay, igual como yo, que tengo un niño con discapacidad de 7 años, que está en el tercer grado, me lo rechazan todo, no me quieren atender, no lo entendemos, la verdad es que no lo entendemos. Igual como yo, hay muchas familias con niños pequeños también, vulnerables y no le hacen caso.
4: Després que dijous hi hagués enfrontaments entre els Mossos i els veïns, avui la situació ha estat menys tensa.
1: L'Estat ha resolt en 2 mesos a Catalunya més de 40.000 arrelaments de persones migrants. És un dels procediments d'estrangeria que el decret llei de la regularització extraordinària va permetre accelerar. Bàsicament són persones que van demanar la residència temporal de manera ordinària abans que s'aprovés el decret i que a l'abril estaven en llista d'espera. Ara el govern espanyol ha fet via i ha posat a zero la cua d'espera per aconseguir l'arrelament a Catalunya, Joel.
6: L'any passat a Catalunya es van resoldre al voltant de 60.000 arrelaments. Ara n'ha tirat endavant gairebé 42.500 en una sisena part d'aquest temps. Eren 9 de cada 10 dels que tenien pendents. Als vora 5.000 restants se'ls ha denegat l'arrelament perquè els faltava algun document o no havien entregat tota la paperassa que tocava. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha explicat que l'àmplia majoria de les persones que han aconseguit la residència temporal per aquesta via ja estan buscant feina.
7: El 88% de les persones que han tingut aquest procediment a favor, el 88%, estan en edat laboral. És a dir, són persones que s'incorporaran, que ja estan fent l'esforç d'incorporar-se immediatament al mercat laboral.
6: Aquest procediment va en paral·lel al de regularització extraordinària. Els primers càlculs que feia el govern espanyol apuntaven que Catalunya demanarien acollir-s'hi al voltant de 150.000 persones. La data límit per acollir-s'hi és el 30 de juny i des de la Moncloa admeten que ja s'ha superat aquesta xifra.
8: 14-15.
1: El meu avi tornarà al repertori de la tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell al Baix Empordà. Oh!

0: Després de tot l'enrenou de l'edició anterior, la nova direcció de la Cantada d'Havaneres ha decidit recuperar aquest clàssic, malgrat que finalment l'any passat els cantaires es van revelar i la van acabar interpretant, l'organització l'havia esborrat del repertori. Ho van fer després que el documental de TV3, Murs de Silenci, vinculés el seu compositor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb l'explotació sexual de menors, Adrià García.
1: Després de l'allau de crítiques i la pressió del públic, aquest any la cançó tornarà a sonar sense polèmica a la platja de Portbou, el pròxim 4 de juliol. El meu avi estarà inclosa.

0: L'apartat de cant comú previst en el programa de la cantada d'Havaneres. Ho ha avançat a l'ACN, la nova direcció. Entre les novetats també s'incorporarà una cantadeta infantil que es farà el dia abans, el dia 3, a les 8 del vespre i que té el propòsit d'acostar les Havaneres a un públic jove i infantil. Seran una trentena d'alumnes d'escoles de Palafrugell i Esclanyà, de 5è i 6è de primària, que interpretaran diversos temes clàssics.
1: El Festival Art Nou Barcelona obre les portes de les galeries d'ara més d'un centenar d'artistes emergents. Com cada estiu, i en fa 15, Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat converteixen una vintena de galeries, però també institucions i universitats, en un aparador pels artistes plàstics que comencen la seva carrera. El festival arrenca aquest dijous i s'allargarà, Adrià, fins al 3 de setembre.
0: Art Nou ja no és només una plataforma per descobrir nous talents, també és un espai que acompanya els artistes en els primers passos dins el món professional. Dijous obriran portes de manera simultània les 21 galeries participants de Barcelona i l'endemà s'hi afegiran els espais de l'Hospitalet de Llobregat. Entre els artistes que hi presentaran obra, hi ha Carlos Herraiz, Luca Calderó i Alicia Val. La directora del festival, Pilar Cruz, parla d'una edició de rècord.
2: És la 15a edició i ho celebrem doblant el número d'espais i galeries participants, doblant el número d'artistes participants i amb una 50a d'activitats, a més de les 50 exposicions que es faran, entre les quals es troben performances, presentacions, rutes guiades per als espais del festival, etc.
0: Més enllà de les galeries, aquesta edició també reforça la col·laboració amb el món acadèmic, centres com la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, La Salle, BAU i La Massana presentaran projectes i organitzaran activitats obertes al públic.
1: I aquest divendres arriba al cinema és una de les pel·lícules catalanes més punyents de la temporada, Viatge al País dels Blancs.
3: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer?
1: Explica la història real d'Usman Umar, que quan era un adolescent va creuar el continent africà de Ghana fins a les Canàries a la recerca d'una vida millor. La protagonitzen ell mateix i Emma Vilarasau, que interpreta la seva mare adoptiva. Umar ha dit aquest matí al Món RAC1 que poder explicar la seva història personal li ha canviat la vida.
4: Quan em van dir que tenia llibertat de residir a Espanya perquè era menor, per tot el problema, els temes legals que havien estudiat, etc., des de Fuerteventura a Màlaga, que és el primer lloc de la península on em van enviar, jo vaig arribar així exposat. Quina necessitat havia d'arribar així com si fos el delinqüent més perillós del planeta? O sigui, el segon cop que vaig tornar a Màlaga, saps com va ser?
5: No.
4: Per presentar la pel·lícula Viatge al País del Blanc. Oh. A sobre de la fumbra vermella.
1: La pel·lícula es va presentar al Festival de Màlaga i també va ser a la projecció inaugural del BCN Film Fest. I si sou fans de l'univers de Joc de Trons, avui s'ha estrenat HBO Max, la tercera temporada de La Casa del Dragón. La sèrie torna gairebé 2 anys després de l'última entrega d'aquesta prequela, que passa uns 200 anys abans de la història original. I amb música, aquesta nit, la Royal Film Concert Orquestra Barcelona uneix forces amb el DJ Simfònic. És una proposta que fusiona la força d'una orquestra simfònica amb l'energia d'un DJ en directe. Actuen a 9:45 al Port Vell dins del Festival Blau Marí.
6: 14:15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
1: Hem arribat a 2:45, dia de futbol i bàsquet a RAC1 amb el Mundial i les finals de l'ACB com a protagonistes, Albert.
7: Gran menú de futbol en partit aquesta tarda de l'Argentina per començar a RAC+1, des d'aquí en clau blaugrana amb tothom pendent de Julián. Avui pot ser un dia molt important per saber més detalls sobre el seu futur i després a RAC1, tercer assalt del play-off pel títol a l'ACB. Barça-València a les 8 al Palau amb la sèrie empatada 1.
6: A RAC1. Yeah. 14:15.
7: Julián Álvarez és avui un dels noms del dia. El futbolista pretès pel Barça torna avui en acció al Mundial, hores després que des del club blaugrana li demanessin algun gest, algun pas que demostri la seva voluntat de marxar de l'Atlètic de Madrid i posar-se a les ordres de Hansi Flick. Àlex Pintanel, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Bassas.
7: I en aquest sentit tenim alguns detalls més al respecte.
8: Sí, perquè aquest gest podria produir-se en les pròximes hores, fins i tot després de l'Argentina-Àustria. D'avui a les 7, si el resultat és favorable, en cas contrari, aquest moviment es podria produir durant el Mundial. Amb la porta tip de la situació i les traves de l'Atlético que no vol negociar, com explicàvem ahir al Tu Diràs, el club creu que el gest de Julián podria ser decisiu, podria ser clau a l'hora de desbloquejar aquest rebuig dels matalassers a negociar per Julián. En qualsevol cas, el Barça continua treballant en altres alternatives, però tenint clar el full de ruta, que és amb Julián Álvarez com a prioritat absoluta per reforçar la davantera. A més, l'Atlético de Madrid sap des de fa mesos, per part del mateix Julián, que vol sortir i vestir de blaugrana. En l'aspecte esportiu d'aquest Argentina-Àustria, que juga, com dèiem, a Dallas a les 7, Scaloni té 26 internacionals, els té tots disponibles. Respecte al primer partit, sembla que el tècnic podria fer un sol canvi, el de Nahuel Molina per Montiel. La resta repetirien, malgrat des de Dallas es parla que Nico González podria entrar per Thiago Almada i Julián Álvarez, precisament, per Lautaro Martínez. Abans de viatjar a Dallas, Scaloni va veure la victòria d'Espanya, deia el seleccionador argentí, que els de la Fuente són un dels favorits a guanyar el Mundial.
5: No me sorprende que haya ganado, porque tampoco me sorprendió que el primer partido haya empatado, porque no merecía empatar. Son cosas del fútbol, que puedes empatar un partido, pero si hay que empatarlo de esa manera, con no sé cuántos tiros al arco, y me parece que es una selección que está en salud y que ha demostrado que está bien. Así que sin duda será una de las que estará en la pelea final.
8: Després de la victòria davant Algèria, si els argentins guanyen avui, ja estaran classificats pels setzens de final, i si Jordània no guanya el seu partit precisament davant Algèria aquesta matinada a les 5, l'albiceleste ja tindria fins i tot assegurada la primera plaça del seu grup. A més, Bassas, avui es compleixen 40 anys dels dos gols de Maradona contra Anglaterra a Mèxic 86, el de la mà de Déu i el millor gol en la història dels Mundials. D'això en parlava en roda de premsa Scaloni.
5: Creo que estaba en mi casa, en la casa de mi abuela, porque vivíamos todos en la casa de mi abuela, éramos no sé cuánto viviendo ahí, no teníamos casa nosotros, era un televisor muy chiquitito, sí, estoy casi seguro que estaba ahí, emocionante, así que disfrutémoslo, lo veremos por todos lados mañana, así que lloraremos un poquito también.
8: 40 anys, fa molt de temps. Sí. Dos gols que, per cert, va molar posteriorment amb el Barça. Leo Messi, aquest Argentina-Àustria i Jordània-Algèria formen part de la segona jornada del grup J.
7: Argentina-Àustria, gairebé no cal dir-ho ja, però evidentment el viurem aquí a RAC+1 avui a l'alineació Roger Sapera, Joan Lluís García, Òscar Nin i Gavi Cairo com a guest star. I al marge de Julián i d'aquest Argentina-Àustria, avui és aquell dia que coincideixen els partits d'Argentina, de França i ja de matinada fins i tot Noruega.
8: Sí, és una tarda nit, podríem dir, d'aquelles apassionants al grup. I a les 11, França-Iraq, una victòria dels de Deschamps es classificaria també per als setzens de final. Mbappé torna a escena després de vigolejar el Senegal i Deschamps podria donar entrada a Lucas Digne, Koné o Barcola. Les dues, Noruega-Senegal, amb totes les mirades posades també en Haaland després del seu doblet en la primera jornada. Una victòria dels noruecs també els hi donaria el bitllet per a la pròxima ronda a l'espera de jugar-se el lideratge en França, sempre que totes dues seleccions guanyin avui i es jugarien el lideratge en la darrera jornada.
7: Per cert, i encara en clau mundial, deixa que pregunti per com tenim a Rafinha.
8: Sí, està tocat el futbolista. Anímicament ens consta, després d'haver patit aquesta quarta lesió muscular de la temporada. Sí, ja ha començat el tractament intensiu amb l'objectiu d'accelerar la seva recuperació i, per tant, la seva tornada als terrenys de joc. Des de Nova Jersey, la casa del Brasil al Mundial, esperen el davanter del Barça pel partit de vuitens de final, sempre, evidentment, que els d'Ancelotti avancin ronda. Des de la distància, el Barça s'ho veu amb preocupació, tenint en compte els antecedents i les recaigudes del Brasil aquesta temporada. El club, a més, no té constància que se'l forci per reaparèixer aviat. La prudència és màxima i la coordinació, ens diuen, entre els serveis mèdics del Barça i el Brasil és constant. En aquest sentit, el de la preparació física, segons ha explicat el diari Ara, i ha pogut confirmar RAC1, juntament amb Julio Tous, també abandonaran el primer equip Rafa Maldonado i Germán Fernández, que van arribar amb Tous fa dues temporades. Només continuarà, per tant, Pepe Conde. Tots tres, Tous, Maldonado i Fernández, apunta que marxaran al filial i també treballaran al futbol base del club.
7: I parlant del Barça, alguna cosa més?
8: Mira, un apunt sobre Andreas Christensen. La renovació ja està acordada, està tancada i ara falta trobar el moment per firmar-la, tenint en compte que el danès no juga al Mundial i que està de vacances. Un futbolista molt ben valorat per Flick. Renovarà per dues temporades a la baixa, un fet que ajudarà a alliberar la massa salarial. A més, el defensa està molt agraït amb el Barça perquè, recordem, l'oferta de renovació se li va oferir quan es va lesionar de gravetat al mes de desembre.
7: Ara en parlàvem, problemes per Rafinha en aquest inici del Mundial novament, que contrasten amb els que Lamine Yamal sembla haver deixat enrere. I ja vam veure un Lamine totalment reconeixible amb Espanya, que ha tornat a la seva millor versió, la d'abans de la lesió al Barça, i ho va fer jugant de nou un partit de titular en què va liderar l'equip espanyol en la seva primera victòria en aquesta cita mundialista davant una discreta, tot s'ha de dir, Aràbia Saudita. Enviat especial de RAC1 a Chattanooga, Damià López, bon dia.
9: Bon dia, doncs sí, ahir tot va canviar, la selecció espanyola va millorar la seva imatge, va ser un altre futbol més reconeixible gràcies als canvis a l'11 que va fer De La Fuente, va tornar Lamine, va entrar Dani Olmo a l'equip inicial, amb Pedri associant-se amb ells, també amb Àlex Baena per banda esquerra en el lloc de Gavi i finalment la inspiració d'Oyarzabal. 4-0 i ara Espanya passa a ser favorita per acabar primera de grup. Un empat en la majoria dels casos li val contra Uruguai a l'última jornada. Lamine va ser titular per primer cop al Mundial i va marcar per primera vegada, ho va fer els 10 minuts entrant al segon pal rematant una molt bona centrada d'Oyarzabal des de l'esquerra. Lamine va estar molt participatiu, va xutar molts cops a porteria i es va mostrar a un bon nivell. El crac blaugrana va ser substituït al descans, tal com estava previst, va jugar 45 minuts. Lamine explicava les seves sensacions en declaracions a Televisió Espanyola.
10: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso. Con mi madre y mi familia.
11: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
10: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
9: I Luis de la Fuente explicava que el pla era aquest, que Lamine jugués 45 minuts i que a més ara el crac es quedarà amb ganes de més, la qual cosa és positiva.
12: Dependía, obviamente, cómo se iba a desarrollar el encuentro, pero lo tenía claro que hoy era un paso importante para ya en lo sucesivo. Ya está en perfectas condiciones, ya está para completar partidos, tiene que haber mucha hambre, además es bueno dejarle así con más ganas y él lo entiende perfectamente y bueno, y está feliz y nosotros también.
9: També titular Dani Olmo va ser una de les novetats importants a l'11 de Luis de la Fuente. Olmo explicava les seves sensacions després de la golejada.
13: Bueno, era un necessitàvem, està clar, després del primer partit, de no tenir les millors sensacions, per dir-ho d'alguna manera, sabíem que avui hauríem de guanyar i ho hem fet, o sigui que contents per això també.
9: Espanya va tornar i mateix a Chattanooga. Des d'avui ja l'equip de Luis de la Fuente començarà a preparar el partit de Guadalajara contra Uruguai amb la primera posició del grup en joc.
7: Primera posició del grup, gràcies Damià, que ara mateix ocupa el combinat espanyol amb 4 punts, 2 més que l'Uruguai i Cap Verd, perquè els uruguaians, com Espanya, també han ensopegat aquesta matinada contra els capverdians. Gemma Montero, bon dia.
14: Bon dia.
7: Que, podríem dir, s'estan començant a convertir en un dels equips revelació de la competició.
14: Entre altres motius, perquè Cap Verd ara obliga l'Uruguai de Bielsa a guanyar Espanya. La sorpresa va saltar ahir al minut 21, quan Kevin Lenini va avançar Cap Verd amb un xut de falta directa, després d'una falta prèvia de Rodrigo Betancourt, que li va suposar la targeta groga. Muslera no va col·locar bé la barrera i els jugadors van deixar passar la pilota, a banda que el porter havia fet una passa de més allunyant-se del seu pal esquerre. Així va arribar el primer gol de Cap Verd en un Mundial. Al minut 44, Maximiliano Araujo va aconseguir igualar el marcador i després de fabricar també el 2-1 amb una rematada de cap de Canovio. Finalment, una altra errada de Muslera va facilitar l'empat a 2 per part d'Elio Varela. Així doncs, el grup H, la selecció espanyola ho té tot de cara per passar els setzens de final com a primera de grup. Aquests resultats d'ahir deixen el grup d'aquesta manera. Espanya líder amb 4 punts, l'Uruguai és segon amb 2, Cap Verd és tercer també amb 2 més i l'Aràbia Saudita quarta amb només un punt. La matinada de divendres a dissabte, a les 2 hora catalana, Espanya i l'Uruguai jugaran la primera posició del grup. Marcelo Bielsa ja ha descartat Ronald Araujo i també de Arrascaeta. Diu que cap dels dos no arribarà al partit. L'equip de Luis de la Fuente, de la seva banda, en té prou amb un empat per passar com a primera i evitar amb tota probabilitat l'Argentina de Leo Messi. En canvi, si perden, podrien acabar segons o tercers en funció dels resultats dels seus rivals. També ahir, Bèlgica 0, Iran 0, una altra punxada dels de Rudi García que hauran de jugar-s'ho tot al tercer partit, i Nova Zelanda 1, Egipte 3, remuntada dels de Mo Salah, que són líders del grup G. L'Iran i Bèlgica empaten a 2 punts i Nova Zelanda és QE sense punts.
6: La final de la Lliga ACB es juga a RAC 1.
7: Deixem per un moment el futbol i parlem ara de bàsquet, perquè l'altra gran cita del dia, més enllà del Mundial, la tenim en el món de la cistella. Avui a les 8 en directe a RAC1, tercer assalt de la gran final entre Barça i València. Això sí, avui amb la sèrie ja traslladada al Palau. Busquem l'última hora del partit amb l'Albert Pedrol. Albert, bon dia.
11: Hola, Albert, bon dia. Tots dos equips s'han entrenat aquest matí al Palau Blaugrana. El Barça ho ha fet amb Thomas Satoranski, Juan i Marcos. El primer arrossega problemes a l'esquena des de fa dies, mentre que el segon es va torçar el peu en el segon partit del Roig Arena fa només 48 hores. Tot i així, tots dos s'han entrenat amb aparent normalitat i avui haurien d'estar disponibles per entrar al roster de 12 jugadors. Si algun dels dos es queda fora, entrarà Juan Núñez, però sobre el paper tots dos estan bé per ajudar a l'equip. El Barça té el factor pista a favor després de guanyar el primer partit del Roig Arena, per bé que ve de rebre un correctiu en el segon enfrontament. Això no preocupa la plantilla, que veu el got mig ple, i tampoc preocupa Will Clyburn el fet de quedar-se juntament amb Kevin Panther en només 2 punts abans d'ahir. En parlava el jugador de Detroit aquest matí.
15: Nosaltres hem de continuar jugant. No ens podem preocupar de nosaltres individualment. Això seria un error. També hem de comptar amb la resta de l'equip. Han de portar la mateixa energia. Hem de seguir lluitant. És una eliminatòria llarga. Ningú no estarà perfecte a cada partit. Hem de seguir jugant com sabem i hem de continuar la nostra.
11: Per la seva banda, tampoc hi hauria d'haver canvis al València. Pedro Martínez té les lesions de Nate Roivers i de Xavi López Aróstegui i tot fa pensar que els descartats seran Darius Thompson i Isaac Nogués. En canvi, l'entrenador badaloní va recuperar abans d'ahir Josep Puerto. En acabar el partit, Pedro Martínez va dir que el Barça era favorit en l'eliminatòria perquè havia aconseguit el factor pista. I està d'acord Puerto, el capità del València?
16: Sí, totalment. Al final, jugar aquí al Palau és molt complicat, no? I bueno, i ja ells tenen la pilota en el seu camp, tenen l'oportunitat de tancar la sèrie així. I sí, estic d'acord, no ho dic.
11: Això deia Josep Puerto aquest mateix matí. Avui s'espera el Palau de les Grans Ocasions ple a vessar perquè només queden les entrades que puguin alliberar els abonats durant el dia. Per la seva banda, el València omplirà la zona visitant amb més de 250 aficionats. Venen 4 autobusos directament des de València. Hi haurà mosaic al Palau Blaugrana, però no per avui, sinó per dimecres, quan es disputarà el quart i potser definitiu partit de l'eliminatòria.
7: I si mirem la història, els tercers partits de les finals de l'ACB acostumen a ser importantíssims, com a mínim això diuen les estadístiques, Pedrol.
11: Mira, d'entrada, l'equip que roba el factor pista i porta l'eliminatòria empatada a casa té un 60% d'opcions d'aixecar el títol. Ha passat 9 de 15 vegades des que les finals de l'ACB es juguen a 5 partits, i d'aquestes 9 vegades en 6 el campió ha tancat la sèrie amb un 1-3, és a dir, sense la necessitat de tornar a la pista del rival. Per tant, aquesta última dada posa en valor la importància del tercer partit, el d'avui. Els equips que comencen sense el factor pista però que guanyen 2 dels 3 primers partits tendeixen a guanyar també el quart.
7: Gràcies, Pedrol. T'escoltem aquest vespre a la transmissió del partit amb en Dani Aguilant. Dani, que de fet aquest migdia ha estat a Manresa perquè avui hem conegut la llista de la selecció catalana masculina pel partit de diumenge contra Gran Bretanya, un acte que s'ha fet al mateix ajuntament de la capital manresana. Anem cap allà. Dani Aguilar, bon dia.
17: Hola, Bassas, bon dia.
7: 3 anys després torna la selecció i ho fa el Nou Congost, a Manresa, com dèiem, sota les ordres de Jaume Ponsarnau.
17: Sí, el Targarí, entrenador del Bilbao Bàsquet, dirigirà aquest enfrontament que suposarà, com dius, el retorn del combinat nacional. Partit diumenge a 1:15 del migdia a Manresa davant a Gran Bretanya, una selecció que va disputar l'últim Eurobàsquet amb una llista provisional de 16 jugadors que s'ha d'acabar definint en funció tant de la final de l'ACB en disputarà mateix com de les finestres FIBA de juliol. Amb jugadors que juguen tant a l'ACB com en altres competicions, Guillem Vives, Ferran Bassas, Rafa Villar o Lluís Costa com a directors d'orquestra, encara a la línia exterior Jaume Lobo, Gerard Fernández, Oriol Pauli, Pep Busquets, Aleix Fono i Isaac Nogués, i en posicions més interiors Pierre Oriola, Joel Parra, Adrià Domènech, Ramon Vilà, Ian Platiu i Robert Cusialls. Jaume Ponsarnau, el seleccionador, ha parlat de la marca Catalunya dins del bàsquet.
18: A mi m'agrada identificar que aquesta cultura d'aquests jugadors és una cultura que tothom arreu del món s'hi fixa. Com ho fan aquests entrenadors catalans, Cris de Badalona, de Manresa, de Barcelona, com ho fan, com fan créixer el bàsquet, com són avantguardistes, no?, en moltes coses, no? Per exemple, el Jordi Fernández, el Pedro Martínez, dos entrenadors que són absolutament referents al món, doncs tenien ganes d'estar aquí, participar en aquesta festa i no ha pogut ser possible. És una prova de les ganes que tenim de lluir la nostra identitat de bàsquet, no?, a tot el món.
17: Un Ponsarnau que tindrà com assistent Gerard Encuentra i Jesús Ramírez. Ha reconegut que noms com Jordi Fernández o Pedro Martínez també havien de participar-hi, però no han pogut per qüestions d'agenda. I el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Ferran Aril, ha reivindicat el fet de poder disputar partits de manera més recurrent.
19: I per nosaltres també és important tirar endavant iniciatives com aquesta de l'Oficina de l'Esport. Per nosaltres això és important perquè és la manera que es deia de que puguem això que fem, que per nosaltres és una situació molt puntual, poder-ho fer més sovint i que d'alguna manera això sigui una cosa no tan esporàdica, sinó que de tant en tant puguem fer, perquè en definitiva tenim condicions, tenim estructura i tenim jugadors i tècnics per poder-ho portar a terme.
17: Amb entrades encara a la venda, es poden comprar al web de la Federació Catalana. Avui presentació aquí a la sala de columnes de l'Ajuntament de Manresa amb la presència de l'alcalde de la ciutat manresana, Marc Aloi, i el secretari general de l'Esport i l'Activitat Física, Abel García.
6: 14-15.
7: Tornant al futbol a casa nostra, són notícia avui Girona i Sabadell. El Sabadell pel seu ascens i posteriors polèmiques celebracions, i el Girona per la presentació de la seva nova equipació en aquesta nova temporada, la categoria de plata del futbol espanyol. Gemma, comencem pel Sabadell, perquè avui d'aquest episodi n'ha parlat l'alcaldessa, precisament mirant de passar pàgina ja tot el que va passar des de la balconada.
14: Sí, tot plegat ha provocat un terrabastall polític, mentre que l'equip ha de posar fil a l'agulla per construir el nou projecte a la segona divisió. Recordem que el porter del Sabadell, Diego Foli, va esperonar la gentada que celebrava l'ascens insultant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El PP de Sabadell ha tret ferro a l'escàndol i ha demanat que no s'utilitzi per fer política. Avui Marta Ferrés, en declaracions, ha recordat que el tema està tancat.
20: I evidentment no era ni el moment ni el lloc, és absolutament del tot desafortunat i intolerable, i crec que, doncs, que no s'ha de barrejar, no?, política i esport. Un cop dit això, doncs, el club va fer un comunicat i per tant nosaltres a partir d'aquí, doncs, donem la polèmica per tancada, perquè tampoc creiem, doncs, que hagi de ser el protagonista aquest fet, sinó que el que ha de ser el protagonista és el club, el que ha de ser el protagonisme és aquest ascens.
14: De fet, les celebracions continuen perquè d'aquí a pocs minuts el president del Parlament, Josep Rull, i membres de la mesa rebran en audiència la Junta Directiva i els jugadors del Centre d'Esports Sabadell. I pel que fa al Girona, com deies, el club ha presentat oficialment aquest matí la primera equipació per la temporada vinent, la nova equipació que recupera les franges verticals vermelles i blanques i incorpora detalls blaus al coll i també els acabats a les mànigues. La principal novetat és, però, el retorn del pantaló blau, una peça vinculada a la història del club i que va formar part de la imatge habitual de l'equip des del 1949 i fins al 2010. El conjunt també recupera les mitxetes blanques.
7: 11 minuts per les 3. Joan Ferrer, bon dia.
21: Bon dia, Bassas.
7: Repassem què més tenim a la resta del futbol.
21: La Comissió Antiviolència ha proposat el tancament dels estadis del Racing de Santander, el Deportiu de la Corunya i l'Aldenc pels incidents registrats en les diferents celebracions pels seus respectius ascensos. A més de la idea d'aquest tancament, també planteja sancions econòmiques de fins a 200.000 euros en el cas del Racing. Parlant d'ascensos, el Màlaga celebrarà aquesta tarda la seva tornada a la màxima categoria. A partir de 5:45 de la tarda està prevista una rua pels carrers de la ciutat que durarà unes 3 hores fins gairebé les 9 de la nit. El futbolista mallorquí Sergi Guardiola ha anunciat la seva retirada als 35 anys, i encara en futbol un últim apunt perquè ha estat un matí mogut a Les Palmes. El club canari ha anunciat que Luis García deixa la banqueta després d'una temporada on ha liderat l'equip fins al playoff d'ascens, i ja coneixem el substitut Rubén de la Barrera, que firma fins al 2027 amb l'opció d'una segona temporada addicional.
7: Deu per les 3, reobrim la pàgina poliesportiva i ho fem ara parlant d'hoquei patins, perquè l'Igualada ha forçat el cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga, Gemma, després de guanyar ahir 4-2 al Liceu Les Comes.
14: Sí, el conjunt català va igualar 2 la sèrie després de superar els gallecs amb aquest resultat, aquest 4-2. Matías Pascual va ser el jugador més destacat dels locals amb un doblet que va resultar decisiu. Arnau Martínez, el porter igualadí, li donava el mèrit corresponent a Les Comes.
22: El Liceo exigeix això, sabíem que no podíem donar menys per tota la gent que ha vingut, per tota la gent que ha omplert Les Comes els dos dies, i ens devíem a ells després de la setmana passada, i penso que hem fet la feina que tocava.
14: Declaracions a RAC1. És la mateixa afició que va posar, recordem, un gra de sorra important per eliminar el Barça Blanes en el partit que els va donar el passi a la final. El títol de campió de l'hoquei Lliga es decidirà el cinquè i definitiu partit. L'Igualada, per tant, buscarà a Riazor la seva primera Lliga amb 29 anys.
7: Un cap de setmana, però, que ens ha deixat altres noms propis, per exemple, el de Marc Márquez, que segueix remuntant a MotoGP. Ahir va guanyar el Gran Premi de Txèquia i ja és a 40 punts de liderat. Quim Salvador, bon dia.
0: Bon dia, és la segona victòria consecutiva del campió cerverí, que venia de guanyar també a Hongria fa dues setmanes, i ahir es va imposar a Ayogura i Peko Banyaya, que el van acompanyar al podi. Dissabte va ser tercer l'esprint, que va guanyar Banyaya, i amb els 32 punts que ha sumat aquest cap de setmana, Breno entra de ple en la lluita pel títol. És quarta a la classificació general, a 40 punts de Marco Bezzecchi, que no n'ha sumat cap ni una txèquia. Ahir no va poder córrer sancionat per haver agredit dissabte un comissari de pista després de caure a l'esprint. Marc Márquez vol mantenir un discurs prudent, però ja admet que és candidat a guanyar el Mundial. Són declaracions a DAZN.
2: Estamos más cerca, de a 40 puntos. Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título.
0: El català de Ducati manté que encara està lluny del seu millor nivell físic, però això no li ha impedit guanyar dos dels tres grans premis que ha disputat després de l'operació del maig arran de l'accident de Le Mans i situar-se a 40 punts de liderat quan, després de Mugello, n'estava a 102 i en queden 481 en joc.
2: Lo importante es que poco a poco voy disfrutando. Lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites. Me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras y intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales, porque lo que estoy haciendo ahora de los viernes tirar a vueltas, eso es realmente difícil, pero tengo que estar más concentrado que nunca, tirar más de coco que de físico y ojalá en la segunda part de temporada pueda tirar a par.
0: També són a la lluita pel títol Jorge Martín, que és segon a 8 punts de Bezzecchi, i Fabio Di Gian Antonio, tercer a 23. Avui es fa, Breno, el primer test amb les noves MotoGP de 850 centímetres cúbics i pneumàtics Pirelli, que entrenaran en competició l'any que ve. I aquesta setmana torna a haver-hi Gran Premi, el dels Països Baixos, a Assen.

0: Més coses, això avui, que s'ha presentat a Barcelona una plataforma de nom BC impulsada i que aglutina els 8 esdeveniments esportius internacionals amb més trajectòria i arrelament a casa nostra, a Barcelona i a Catalunya. Joan, has estat avui en aquest acte que s'ha fet a les instal·lacions del Reial Club Tenis Barcelona.
1: Sí, BC, l'acrònim de Barcelona International Sports Events, un projecte que, com dius, integra els 8 esdeveniments esportius més importants de casa nostra. Estem parlant del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, la Marató de Barcelona, la Mitja Marató, Xió Barcelona, el trofeu del Comte de Godó de tenis, el trofeu de vela Comte de Godó i la Volta Ciclista a Catalunya. La presentació s'ha explicat que aquestes 8 entitats organitzadores que integren BICE volen unir forces per aconseguir una petjada encara més gran de les seves competicions i poder mesurar i comunicar de manera més homogènia l'impacte que generen els grans esdeveniments esportius. David Escudé, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, ha mostrat la seva satisfacció amb el projecte i ha reivindicat l'orgull que senten els barcelonins pel creixement de la ciutat en l'àmbit esportiu.
0: Gràcies, Joan. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I ara ho mencionàvem, un d'aquests esdeveniments estrella, la Volta Ciclista a Catalunya, que en la modalitat femenina, Àlex, ha coronat aquest cap de setmana Paula Blasi, adjudicant-se la tercera edició d'aquesta volta.
2: Sí, la catalana es va endur la tercera edició de la prova, que va acabar allà a Barcelona. Blasi va superar a Celia Geri, segona, i Sidney Sierenga, tercera. La victòria en la darrera etapa se la va adjudicar a l'esprint la neerlandesa Marin Vos. Després d'aquest triomf, Blasi ja pensa en el Tour de França, que es disputarà de l'1 al 9 d'agost. Serà la primera participació de la catalana a la ronda francesa, encara pendent de definir l'objectiu final a la cursa. En parla RAC1.
3: Estic esperant a reunir-me amb l'equip. Al final això és una cursa on anem amb molt, molt fortes corredores i s'han amb un únic objectiu. Llavors estic esperant les reunions, però jo estaré més que contenta amb qualsevol objectiu i per ajudar l'equip, el que sigui.
2: Un cap de setmana en el Tadej Pogačar va guanyar la Volta a Suïssa. El ciclista eslové es va proclamar campió després d'imposar-se en la cinquena i darrera etapa de la prova. Ho va fer després d'una escapada en solitari a 8 quilòmetres de la meta.
0: Gràcies, Àlex. I vinga, ja hem dit això, repassem què més ens falta per saber.
4: Doncs encara en bàsquet, un dels millors jugadors del Real Madrid, Trey Lyles, ha confirmat que no continuarà el conjunt blanc la temporada que ve. D'altra banda, el Tenerife ha fet oficial que Jaka Lakovic agafarà el relleu de Chus Vidorreta a la banqueta de l'equip canari. Finalment, el Panathinaikos ha presentat Zeljko Obradovic com el seu nou entrenador. L'històric tècnic serbi ha rebut un bany de multituds en el seu retorn a l'OACA. I el Barça i Blas Jank han arribat a un acord per ampliar en dues temporades fins al 30 de juny del 2030 el contracte del lateral d'handbol. La renovació era una petició del tècnic Carlos Ortega, qui s'identifica en la seva etapa com a esportista i que ara mateix tenia altres ofertes per sortir del club. I la localitat de Mojácar serà la nova seu principal de la setena edició de l'Skoda Titan Desert Almeria, que s'ha disputat de l'1 al 4 d'octubre. Tres de les quatre etapes d'aquesta Titan Desert Almeria tindran un disseny completament nou.
0: 4 minuts i seran les 3. Pausa i ens actualitzem.
5: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
6: ¿En serio? ¿Aquí?
5: Sí, en este monasterio.
6: Y yo pensando que era una excursión más.
5: Si estos muros hablasen...
6: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
5: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
7: Gobierno de La Rioja.
8: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
9: Tipo Directo, com suena el seguro de cotxe de Línia Directa? Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
10: En España.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Quita molt.
12: Però si acabem de sortir.
11: Tinc pipi.
13: Però si has anat abans.
11: Ja, però és d'un altre pipi.
12: Ah, i això no ha fet més que començar.
9: Aquest estiu faràs moltes parades. Si vols viatjar tranquil abans de sortir, fes la teva primera parada a Mides i posa el teu cotxe a punt amb la revisió oficial Mides. El manteniment oficial a preu Mides. Demana cita a Mides.es.
14: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
15: Així sona la teva alarma d'Arisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
16: Verisure. Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
17: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Plan família amb descompte i sense sortida a Barcelona? Només del 20 al 28 de juny, per cada entrada d'adult dels últims dies de Pompeia, emporta't una entrada infantil gratuïta. Vine a descobrir el cor de la ciutat sepultada a Ideal Montjuïc. Compra ja les teves entrades a idealbarcelona.com.
19: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
20: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
21: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
16: Verisure.
22: Actualitzem la informació. Coldo García recorrerà al Constitucional la sentència del cas Mascaretes que li imposa 19 anys de presó. Més malparat surt l'exministre socialista José Luis Ábalos. La pena per ell puja a 24 anys. En canvi, el tercer acusat, el comissionista Víctor de Aldama, esquivarà la presó per haver col·laborat amb la justícia. El PSOE diu que no qüestiona les penes per Ábalos i García, diu que qui la fa la paga, però no entén que de Aldama, el corruptor, se n'hagi sortit també. En tot cas, la sentència és més munició pel PP. Alberto Núñez Feijóo ha tornat a exigir eleccions a Pedro Sánchez.
23: La justicia ha hablado y ahora tiene que hablar la política. Ante una sentencia judicial como la que hoy hemos conocido, no cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar. Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón.
22: Feijóo també ha parlat de la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de donar el passaport a Begoña Gómez perquè alguna escorta creu que la podria ajudar a escapar. Diu que se'n pot discutir algun paràgraf dels arguments del magistrat, però que això no fa innocent la dona de Pedro Sánchez. A tot això, el Consell General del Poder Judicial investigarà si Peinado s'ha excedit. El Regne Unit, Keir Starmer, ha presentat aquest matí la renúncia com a líder laborista després de 2 anys com a primer ministre. Starmer ha cedit a la pressió del seu propi partit, que busca renovar el lideratge després dels mals resultats les eleccions locals. L'exalcalde de Manchester, Andy Barham, ho té tot a favor per agafar-li el relleu. I aquí el govern demana molta precaució davant l'onada de calor que arriba al seu pic avui amb temperatures de més de 40 graus en punts de l'interior. És una calor que afluixa a partir de demà, però que tampoc no ho notarem gaire, Mònica.
24: De fet, demà es mantenen els avisos per onada de calor, sobretot a les comarques interiors, amb el perill més elevat, especialment en punts del Pla de Lleida, i la nit de la Revetlla serà càlida, amb temperatures que fins i tot poden estar per sobre dels 25 graus en sectors de la costa i del prelitoral, especialment de Barcelona. Per tant, temperatures que es mantenen altes, tot i que a poc, a mesura que avanci la setmana, anirà afluixant aquesta calor. Tot plegat amb sol durant els matins, amb pols sahariana i també amb algun ruixat, sobretot durant les tardes, en punts del Pirineu.
22: Pel que fa als esports, Albert, el Barça de bàsquet disputa el tercer partit de la final de l'ACB.
0: A les 8 en directe a RAC1 Barça-València des del Palau amb l'eliminatòria empatada 1. Tomas Satoranski i Juani Marcos arrosseguen problemes però s'han entrenat amb aparent normalitat i avui haurien d'estar disponibles. El Barça de futbol, mentrestant, espera per avui mateix també un gest de Julián Álvarez que demostri la seva voluntat de deixar l'Atlètic de Madrid i fitxar pel club laurana. La pilota és a la teulada del davanter i tot apunta que la reacció del futbolista no trigarà en arribar. Podria ser avui, després del partit que jugarà amb l'Argentina al Mundial de Futbol. L'Albiceleste s'enfronta a Àustria a partir de les 7 i en directe a RAC+1. També avui, a les 11 de la nit, jugaran França i l'Iraq i ja de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria.
22: Les 3 i 3, tanquem el 14-15, l'hem fet amb l'Ernest Ferrer al control tècnic i ara continuem pendents de l'actualitat als butlletins.
0: I després bàsquet i tu diràs amb Xavi Rocamora.
1: Molt bona tarda, Travasses! Com esteu? Ara... Esteu bé o sou el porter del Sabadell?
2: Estem bé. Bueno, el porter ens ha dit aquesta cosa, que està bé, però malament alhora, saps?
1: Jo crec... Bueno,
2: vull estar content perquè ha pujat a segona, però des d'aquí una abraçada...
1: Tot el que puja baixa, eh?
2: Sí,
3: vull dir... Sí, no pots pretendre que tingui tantes habilitats. Vull dir, si ets bo amb el futbol, potser no ets bo. Bona tarda.
2: Totalment. Ja li hem demanat que escolli la seva vida a fer de futbol, no? No li demanem tenir l'ESO, cadascú.
3: Eh, que amb un periodista esportiu no el fiquem a jugar a futbol?
2: Ara.
3: Pues potser un futbolista no li hem de fotre un micro davant.
2: Ara.
3: No sé, dic jo.
2: Ara, home, perquè facin aquella cosa de... Sí, tal, partido, sí. Partido... Tots bueno, parlen igual.
1: Ha sido una jornada intensa.
2: Sí, no?
1: No arriba el pequeño. Bueno, hemos sido... Hemos sido minuto a minuto, hemos marcado mucho arriba.
2: Vocalitzen, eh? Vull dir que són tontos, però no tant.
1: Bueno, perdona.
3: No, n'hi ha que parlen molt bé, eh?
2: Sí,
3: bueno,
2: ni el Sergio Ramos.
3: Depèn, sí. No, n'hi ha... En aquest món hi ha de tot.
4: Hi ha de tot.
3: A mi això que fas de... Oh, em fa una
1: bueno, són tres puntos, no? Que al final veremos...
2: Sí, perquè si... els futbolistes no parlen català, no?
1: No.
3: Està prohibit.
1: Sí, no parlen.
3: Però no mitja selecció és catalana, no?
2: Sí.
3: Del Barça no vol dir que siguin catalans, però...
2: Aquí està el tema. Aquí està el tema.
3: Com,
1: és que... I bueno, lo más sí. important, la confianza en el míster.
2: Bueno, qui tampoc està molt gaire bé és Rodalies, eh?
1: Ui, però Rodalies!
3: Però això ja ve de lluny!
2: Home, això ve de lluny. El que passa que ens segueix durant grans moments a la ràdio i a internet, perquè l'altre dia una usuària, @anamsman,
1: Anna Mas,
2: va fer un tuit que deia: hola, Rodalies, tu em sabries dir com puc anar diumenge de Granollers a Manlleu? Cap al migdia o a primera hora de la tarda? El que Rodalies de Catalunya des del compte oficial de Twitter respon: bon dia, per anar de Granollers a Manlleu has d'anar fins a Sants, d'allà agafar el tren fins a Fabra i Puig, enllaçar amb l'autocar fins a la Garriga i continuar el trajecte fins a Vic i tornar a agafar un bus fins a Manlleu. El que l'Anna va respondre directament: ja hi vaig a peu, gràcies.
1: Mira, acabo de mirar Google Maps ara mateix, sí? Quan hi ha de Manlleu a Granollers. Sí, no? És així, no? De Granollers a Manlleu.
2: Sí.
1: Dues hores i mitja en transport públic.
2: I en cotxe què? 40.
1: 47.
2: És que aquest país se'n va a la merda!
1: No anem bé, no anem bé. Des d'aquí una abraçada a l'Anna Mas M de Twitter, que... Pobre.
2: I a tots els usuaris.
1: No sé si al final deu haver arribat a Manlleu.
3: Està peregrinant.
1: Encara hi és. Encara hi és.
2: Està a Manlleu i igual a Manlleu, no?
1: Què?
2: Està a Manlleu i igual a Manlleu.
3: Aquesta no...
2: Manlleu, no? Manlleu. En Womanlleu.
3: Ah, mira, jo de petita m'han regalat una Game Boy i jo vaig dir, per què no pot ser una Game Girl? Perquè I'm a girl, sí. I estic jugant a la Game Girl Boy. M'explico?
2: Però hi havia una Game Boy...
3: Al Bassis!
2: Jo me n'adono cada
4: encara
2: cop...
4: Encara estigui tot a l'entendre, el de l'Estadella, imagina't.
1: Sí, mi... hem d'anar a poc a poc perquè anem lluny.
2: A mi em flipa perquè els enllaços s'estan convertint en que nosaltres tres expliquem les nostres merdes i ells miren, no? Però hi havia una... Jo tinc... Recordo, o sigui, jo vaig ser un estudiant bastant mediocre, però recordo merdes molt sovint. Sí. I una d'aquestes merdes que recordo força és... Hi havia un anunci de la Game Boy. Game Boy Advance Peggles Edition.
3: Yeah!
2: Peggles Edition. Game Boy Advance Peggles Edition. I era, van fer una edició de noies.
1: Ostres!
2: I era la que jo volia, perquè era un rosa xulíssim.
3: A mi me la van regalar rosa, però posava Game Boy.
2: Que era Game Boy Advance.
3: I amb la meva amiga Mariona quedàvem per jugar a la Game Boy i un dia les dues, que potser teníem 9 anys, van fer la reflexió de... Per què es diu Boy? I estem jugant girls. I allà vaig descobrir el masclisme.
1: Això és com la revista, la Playboy, i només hi havia noies.
2: A mi em passava igual que quan deien Game Boy, dic, però si jo ja vinc, no? Sí. No cal que vagi.
1: Bueno, ho deixem aquí perquè...
3: Uau, quin nivell, xaval! Se viene programón!
1: Hem de començar el programa. Travasses, moltíssimes gràcies.
3: Adéu, adéu, adéu. Visca la informació i l'esport. Vinga!
1: L'esport amb més informació.
25: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1.
5: amb Marc Bala
6: i Guillem
5: Estanella.
7: És un normal, home.
5: Ho passo de conya.
3: Pues vinga, anem. Xiqui-pap.
1: Molt bona tarda a tothom. Passant 7 minuts de les 3, som els d'Abans del Clapés. Som...
8: els Taloners!
1: Molt bon dilluns i molt bon programa 416. Guillem Estadella, Alba Segarra, guapos meus.
3: Bona tarda, guapo. Quantes setmanes queden?
2: Però és que a mi el que em fascina és que tu hem començat el juny i tu estàs ja fatal.
3: No, fatal.
2: Estàs fatal, que tens unes ganes
3: fatal.
2: De... tu, diguéssim que tu te la pela tot, podem dir-ho oficialment.
3: Jo vinc a treballar cada dia i compleixo com una campiona, no, que és el que m'ha ensenyat a fer.
2: Les 8 hores i algun dia fins i tot més.
3: No, sí.
1: I fa hores extra, se m'ha dit a La Vanguardia, eh?
3: Sí, vaig a fer algun article allà, el que faci falta. Ara, quan em posen el micro davant, em surt...
2: Podem explicar-lo de La Vanguardia?
1: Sí, jo crec que es pot explicar, no?, que fas una col·laboració de tant en tant.
3: Sí.
2: Podem dir o no?
3: Bueno, nosaltres mateixos. Voleu seguir tenint aquesta companya meravellosa que sóc o no?
2: Jo crec que no passa res, perquè ho expliquem avui.
1: És, vale, és una curiositat.
2: Sí, és una... coses de fora d'antena.
1: Internes, coses internes.
3: Bueno, intríngulis.
2: Interna o externa?
1: Externa, en aquest cas.
3: Sí,
2: és externa.
3: Externa, sí.
2: Podem explicar que tu fas una col·laboració amb La Vanguardia?
3: Ara ho he pillat! No ho pots explicar! Jo pensava, què diu de La Vanguardia? No, sí. Expliquem-ho, no passa res.
1: L'Alba Segarra... Sí,
2: però que ho expliqui ella, no? Sí, potser, sí. Que és qui va a La Vanguardia.
3: De cop.
1: Exacte, perquè nosaltres tampoc sabem qui fa La Vanguardia.
3: No, jo de tant en tant faig una visita a als companys de La Vanguardia.
2: Sí.
3: No entro del tot a la redacció, em quedo a l'entrada, sí, on hi ha els, el que vindria a ser els inodors, perquè La Vanguardia té una cosa que no tenim nosaltres, que són vàters tancats.
2: Això s'ha explicat per activa i per passiva, que RAC1...
3: podria dir, d'una altra manera, intimitat.
2: Exacte. Vull dir, els lavabos de RAC1 són com de discoteca, estan oberts per sota i per dalt.
3: D'institut, m'agrada de pensar. Sí, sí, llavors han posat una ràdio molt forta que de cop ara fas pipi o popó sentint, no sé, el Basté al matí, els Òscars al migdia, el Giró o el Clapés.
1: No cal fer la programació sencera.
3: Sí. Exacte.
2: Però,
3: o un anunci.
2: Sí.
3: Llavors, quan jo tinc aigües majors que requereixen d'un acompanyament emocional intens, que no... per tant, intimitat,
1: sí,
3: vaig això caminant una planta, que pare és bo perquè acabes de fer treballar els intestins abans de l'evacuació, i me'n vaig a La Vanguardia.
1: Podem dir que imprimeixes en negreta.
3: Imprimeixo en negreta i doble cara.
2: Però hi ha un tema, que és que a La Vanguardia s'estan començant a percatar que tu baixes només per fer...
3: Sí. Però jo, i ara es percataran del tot, explicant-ho aquí, però
2: bueno,
3: jo
2: potser no
3: escolten, com que no sento ploure, tu. Jo entro... Bona tarda! Si mai em pregunten, diré que sóc d'internacional.
1: Tu digues màrqueting.
2: Vas per La Vanguardia passejant. Hola, bona tarda.
3: No, perquè
2: hola,
3: el bo és que l'entrada d'emergència va directe a lo que vindria a ser el vàter.
1: Vale. O sigui que no, llavors, no has d'interactuar.
3: No, i no miro els ulls a ningú.
2: Molt bé. Això té, aquí hi ha detall.
3: Aquí hi ha detall. Llavors, ara, com que suposo que em tancaran les portes a La Vanguardia,
1: no,
3: ja pujaré a la 16. A Godó Estrategis. I faré el mateix. Bona tarda!
2: Vigila perquè és una...
1: A les 7 són simpàtics.
2: Sí, i el CEO del grup, eh? Doncs
3: pues mira, jo crec que només una bona relació tira endavant amb una confiança absoluta.
1: Mira, per donar més arguments a que l'Alba hagi de marxar d'aquesta planta, he de dir que l'altre dia vaig entrar al lavabo de RAC1.
3: Uh-huh.
1: Com deia l'Alba, hi ha una ràdio posada molt forta,
2: sí,
1: perquè la gent no senti,
2: sí,
1: que la gent està fent les seves necessitats.
3: Sí. Uh-huh.
1: Doncs hi ha una persona que és una ninja i a sobre el que fa és deixar les aixetes obertes per encara fa més soroll i no sentir el que està passant dins de la tassa.
2: I el pantà de sou, què?
3: A mi, bueno, no passa res perquè això es torna a incorporar, és circular. A mi, una cosa que em passa, a mi no em fa vergonya tirar-me un pet. Perquè és natural, és natural. És natural.
2: Hi ha gent que està dinant a aquesta hora, Alba.
3: Bueno, això és natural. Això és natural. El que passa que em fa vergonya el fet de que algú es pugui vergonyir per això. Imagina't que de repente al costat tinc Mònica Folquet. I jo la puc ofendre, perquè jo... Quan vas a fer aigües maiores, surten...
2: Millor, em callo. Però podem començar, potser?
1: Sí, comencem.
3: Comencem.
10: Què peste.
1: Obrim l'altra versió del dia parlant del tema del dia, que és la calor, evidentment. Venim d'un cap de setmana de termòmetres disparats i d'una nit tòrrida en alguns punts del país. Avui arribem al pic del que ja és oficialment la primera onada de calor de l'estiu. El Meteocat, a més, avisos per la calorada amb temperatures extremes al centre de dia, sobretot al barcelonès, les comarques centrals i la Franja de Ponent.
2: Però és que tenim en exclusiva, com són ara mateix, el barcelonès, que està així, el barcelonès,
6: Me quemo, me quemo!
2: I a Ponent estan així.
7: Estic cremat, Estic cremat, al tanto,
8: Davant d'aquesta onada de calor, molts mitjans han dedicat articles sencers a parlar d'aquests truquets que pots fer a des de casa per passar la calor una mica millor. A mi el que m'ha sorprès més avui és el que dediquen al diari El Segre, que expliquen que tu pots agafar una botella d'aigua, congelar, posar-hi aigua dins, però només el 80%, deixar el 20% buit, perquè no sobresurti, saps? Llavors, congelar-la i un cop congelada, deixar-la a dalt de l'armari. Amb un plat o algun recipient a sota, perquè a mesura que es vagi descongelant, anirà emetent aire fresc. És l'aire condicionat dels pobres.
2: Totalment, totalment.
8: Mireu, a mi em fascinen aquests trucs, per això avui he volgut baixar al carrer a demanar a les persones com estan vivint aquesta onada de calor. Tenen algun truc per passar-la? Entre tots, passar una miqueta més amunt. Aquí comença un reportatge a peu de... Calor, calor,
1: per això fan el ventilador, els rumberos.
8: Exacte! Acosta't una mica, per favor. Calor, calor. I mireu, només baixar he trobat els nostres veïns de l'edifici del costat. Hi ha una empresa, vale? D'aquestes que fan que la gent vagi amb traje.
2: Ai, no.
8: Que es diu vestit en català, oi?
2: Sí.
8: Han d'anar
2: sí.
8: amb vestit a treballar. I clar, hi havia uns noiets amb camisa màniga llarga, americana, pantaló llarg i sabata de xarol. I jo no te parlo amb ells.
10: Escolta, aneu molt tapats.
11: És una merda, això, Anar tan tapat aquí a aquesta calor.
8: Estem en plena onada de calor, bebé. Tu vas amb pantalons llargs i camisa llarga.
11: Ja, però és que m'obliguen.
8: Us paguen un extra per riscos laborals perquè us pot agafar un cop de calor ara, vestits així.
13: No, perquè realment a l'oficina sí que hi ha una bona temperatura.
8: Bon aire condicionat a l'oficina.
13: I aigua fresca.
8: I aigua... Hosti, tots són privilegis, nen.
13: Els privilegis de l'empresa.
8: Tu portes una samarreta sota la camisa?
13: Sí, però perquè així no notes com la calor tan intensament al sol.
8: Això t'ho has tret d'on? De la patilla?
13: Exacte.
8: Estàs ben suat?
13: Sí, exacte.
8: Tens marca de suat?
13: Sempre. Això encara que sigui hivern, també.
8: Transpires molt.
13: Exacte. Tota la toxicitat fora, saps?
8: Oh. Tu treus tot lo dolent cap a fora.
13: Això ha de fer tothom. Si tu guardes malament, la suor.
8: Sí. I l'altre?
13: Todo malo pa fuera, no?
2: Molt bé.
8: Todo malo pa fuera.
2: Pijos, però de carrer,
8: Sí.
2: Sí, tenen aquest rotllo. Sí.
8: Al final, tu, quan un traje no demostra res en aquestes alçades...
1: Hi ha molt wannabe,
8: Molt!
1: Molt wannabe.
8: Des de que han arribat això serà el prêt-à-porter, el fast fashion, tothom pot accedir... Prêt-à-porter és la moda d'alta gamma accessible per tot el poble. Mm. Qualsevol es disfraça i pot semblar que sigui algú important. Igual que la gent que es posa roba del Decathlon i sembla que sigui esportista.
2: O igual que nosaltres, que estem aquí fent ràdio sense saber-ne.
8: Bueno, sembla com un experiment. Escolteu, aquests nois m'han dit que els és igual perquè ells tenen molt aire condicionat. Però és que davant d'aquests companys hi havia una escola amb els seus respectius mestres a fora i ells tenen una altra experiència.
26: Fa molta calor. Molta, molta, moltíssima.
8: Però ho dius quasi bé plorant.
26: No ho dic plorant, dic perquè em fa mal les cames, treballem en un lloc on no hi ha aire i ens morim de calor, en veritat.
8: Teniu algun truc per passar la calor?
26: Anem amb els flus aquests per mullar nens, doncs jo també em mullo igual. Tenim la sort que a l'escola ens han posat uns ventiladors de sostre i mirar, algú fa.
8: No la sort, estem aplaudint mínims,
26: Sí, això per això dic que tenim la sort. Nosaltres encara tenim la sort nosaltres.
8: Perquè les nits què fas ara a casa per passar la calor? Algun truc?
26: No, jo em dutxo abans d'anar a dormir amb aigua freda i posem l'aire condicionat una miqueta.
8: Ah, de qui la veu aquesta que t'ha quedat?
26: Sí. Bueno, això és de final de curs, també,
8: Que és que més la veu, els aires acondicionats o la canalla?
26: Les dues coses, a la vegada, i la barreja de les dues coses.
8: Potser per això la senyora Niubó no us posa aires acondicionats, perquè no s'us casqui la veu.
26: Bueno, som els únics, no?, que treballem en un espai públic sense aire condicionat. La senyora Niubó, amb això s'hauria de posar les piles. Amb això i amb moltes altres coses.
8: Ah, només amb això?
26: No, hi ha moltes altres coses.
8: Com es...
26: Ràtios, ajudar-nos, vetlladors, a les escoles, aviam si ens escolta una mica.
8: A millor la calor també la col·lapsa amb ella.
26: Bueno, ells treballen amb aire condicionat, no tenim entès nosaltres.
1: Bravo, bravo.
2: Bravo. Ole, ole, ole. Sí. Molt bé, escolta.
1: He de dir, corregiu-me si m'equivoco, però aquesta senyora diu que va bé fer-se una dutxa d'aigua freda.
8: Sí.
1: Jo, pel que tinc entès, no va bé perquè llavors tens més contrast amb l'exterior quan surts, però
2: Jo t'he de dir que...
1: Jo no ho sé.
2: Soc d'aquests que m'agrada banyar-me amb aigua calenta tot l'any, eh?
8: Jo també. Jo aigua cremant, com que surti escudella. Sigui molt calent. Però les cames ara m'estic fent cada dia aigua freda, perquè tinc molt mala circulació. Llavors, per activar la circulació, aigua freda. D'on ho he tret? De ChatGPT. No ho recomano, però jo crec que va superbé. Vale, nois, escolteu, entre els professors hi havia... el professor d'Educació Física.
1: Home,
8: i a mi no hi ha cosa que m'agradi més que parlar amb un professor d'Educació Física, per favor.
6: Clar, Educació Física. Com ho fèieu aquests dies amb la calor amb canalla?
9: Bueno, buscar l'ombra com podíem.
6: Però i la trobàveu?
9: Costava.
6: Llavors que tu et rascaves una mica els collons perquè no podien fer res.
9: Ho intentàvem. Aquests últims dies sí. Per ells i per mi. Ells contents de buscar l'ombra, jo també.
6: Vale, llavors, tu ara, com a persona experta en cossos...
9: Sí?
6: Vull que facis una recomanació a la gent de casa per passar aquesta onada de calor.
9: Que moguin el cul, però dintre casa.
6: Que moguin el cul. Recomanaries algun exercici específic?
9: El sexe, pot ser... o moure... ordenar una mica la casa. Moure una planta cap aquí, una planta cap allà, mobles, cadires, el que faci falta.
6: Sí, que la calor no et faci ser guarro.
9: Exacte, perquè a més si fas sexe també sues molt.
6: Clar.
1: Ai.
9: No és bo ara suar molt.
6: Clar. Sí, tu ara diries que la gent no fes sexe?
9: Que ho facin, però mores que la temperatura estigui bé.
6: I ben hidratats. Vale.
9: Exacte.
1: Sí que t'interessava el tema, Alba?
8: Bueno, nen, és informació de servei.
2: Molt bé.
8: Ves si algú ara a plena migdiada es posarà miqui-miqui i després...
2: No.
8: Deixeu els sanitaris tranquils. Totalment. No volem cops de calor. Nois, avui he volgut fer-te una mica de periodisme internacional i he pensat, surt al carrer perquè internacionals anem sobradets, vale? I pregunta si aquesta onada de calor també passa als altres països. M'he trobat una noia italiana.
12: Com portes la calor?
14: Italiana.
12: Ah, home, què fare? La calor?
14: Com combatto el calor? Al mar, a la playa.
12: A Itàlia fa tanta calor?
14: Más de aquí, un poquito más. No demasiado, però un poco más sí.
12: De què parte d'Itàlia eres?
14: De Florencia.
12: Allà molta calor i molt turisme.
14: Sí. Clar.
12: Què et molesta més, la calor o el turisme?
14: El calor. Poi a mí me encanta la gente que hace el paseo de todo el mundo. Sí, sí. Portiamo pazienza per il caldo.
12: Català, saps que caldo és sopa?
14: Clar. És similar el català all'italiano, eh?
12: A veure si comences a parlar català.
14: No. Català no.
12: No, per què?
14: Un poquito más castellano.
12: Per què no?
14: Perché non si è fatto ningún corso de lingua y nada, entonces hablando así, todo el mundo habla castellano.
12: Ai, de veritat. Has de posar la ràdio, RAC1, i aprendràs català.
14: Vale.
12: Vale? Sí, digues, RAC1, on aprenc català.
14: RAC1, on aprenc català.
1: Molt bé.
2: Molt bé.
8: Olé!
1: Ara, no sé quin català aprendrà, però l'aprendrà.
8: El bo, el del carrer. Nois, la conclusió és ABC. Aire, beure i casa.
2: Bravo. Tremenda.
8: Me l'ha dit el meu germà.
2: Doncs des d'aquí una salutació.
8: M'agradaria citar Marçal Segarra, no és meva.
2: És autor d'èxit, Marçal Segarra.
1: Marçal, moltes gràcies.
8: Nom de cantautor, eh?
2: Olé.
1: Mireu, hem de parlar també de la preocupació pel comerç local, perquè hem llegit al Regió 7 que el 75% dels emprenedors de Manresa diuen tenir estrès o ansietat pel negoci. La incertesa econòmica és la principal causa de les afectacions psicològiques en els nous creadors d'empreses manresans, segons un estudi de la Diputació de Barcelona.
8: Mireu, aquest article el signa el periodista Carles Blaia i explica que els emprenedors de la capital del Bages, de fet, figuren entre els més estressats de la mostra elaborada per la Diputació, que recull dades d'una trentena de poblacions grans i capitals de comarca de les 9 comarques de la demarcació de Barcelona.
2: Mireu una cosa, aquí normalment jo faria una mica d'acudit, una mica de xò, però, escolta, el comerç local hem de mimar, cuidar, incentivar i no posar-li pals a les rodes, eh? Menys burocràcia, més facilitats i menys Amazons, eh? Hòstia, visca el comerç local, joder! Vamos ahí! Amazon, me comen los huevos!
8: Guillem, està d'ella, eh?
1: Guillem.
8: Cuca, estàs
1: però,
8: bé.
1: Però que no has fet cap joc de paraules?
2: No.
1: Estàs bé? Et trobes bé avui?
2: Bueno, collons, s'ha d'incentivar el comerç local.
1: Però no hi havia cap brometa?
2: No. No hi ha broma.
8: No hi ha broma?
2: No.
8: Estàs segur que no en vols fer alguna? Tens permís, eh?
2: No. Bueno, sí que... No, d'igual. No.
8: Va.
2: A veure si pag ara que l'hagués a la casa i la liaré.
8: No, doncs llavors calla la boca.
1: Va, castellonès ens posem, diguéssim, ja en marxa per fer un estudi d'investigació. I, de fet, a Manresa hem de comprovar si estan o no estressats.
8: Va,
1: he agafat avui la gabardina en Triestès i aquí comença un reportatge a peu de... Inspira i expira. Ja sabeu que les investigacions no sempre...

0: Abogada.
1: Bueno, però s'ha comprovat l'estudi.
2: No. Ja. Fins aquí la trucada.
3: Fins aquí podríem acabar l'estudi.
1: El reportatge.
3: Estan els botiguers i emprenedors de Manresa estressats? Sí. De moment, sí. Ara també he trucat a una altra botiga de bosses i maletes i la pregunta també era la mateixa, si estaven estressats. Ah, Maria, truquem de la ràdio de RAC1. És per saber si estan estressats aquí els botiguers de Manresa o no.
4: Aviam, espera't un moment, perquè sí. Saps què? Que jo estic en una botiga
3: sí.
4: I en aquests moments estic sola i no et puc atendre.
3: Ah, doncs llavors ja m'està responent sense respondre, eh? Sí o no? Ja m'està responent que deu estar estressada si està sola.
4: Aviam. Estressada no n'estic.
3: Sí.
4: Perquè m'ho prenc tot amb molta calma.
3: Home, això és important, eh?
4: No. L'actitud, sí senyor. Jo crec que hauries d'entrevistar amb una altra persona que et pogués donar una mica més de corda de la que jo et donaré.
3: No, sí, ja m'ha donat corda amb aquesta resposta. Per mostra un botó que es diu en català.
4: Ah, sí? Doncs molt bé.
3: Molt bé, maca. Que tens molta clientela ara o no?
4: Home, no gaire, però la que tinc la vull atendre.
3: Bé, però s'ha d'atendre. El client sempre té la raó, diuen. Ale.
4: Que vagi bé.
3: Gràcies, maca, i no us estresseu, eh?
4: Adéu,
3: guapo. Guapa tu. Adéu.
5: Ole.
3: Que maca que fora.
1: Estressada però simpàtica.
3: Molt. Ella ha dit que l'actitud és el més important.
5: És que aquí hi ha un tema que la gent pot estar agobiada i estressada a la feina, però no cal que ho pagui de vegades amb els clients.
3: Totalment d'acord.
1: Ja, però a vegades no pots controlar això, jo els entenc.
5: Sí.
1: Jo segons quins llocs ho entenc.
3: Jo
1: ara li foto cada moca a la gent.
3: Els clients hem de saber...
1: Sí.
3: On som,
1: sí.
3: I de vegades hi ha algun treballador i treballadora que també.
5: Hi ha clients de clatellada gorda,
3: home,
5: també.
3: Home, és que aquests ho mereixen. He trucat
1: a una... Faig, el cambrer,
3: no,
1: pena de mort.
3: No.
1: Garrotevil, punt.
3: Botiga de vestits de Manresa. Estressats o no?
6: Era una duixa.
3: Bon dia, som els taloners del Versió RAC1. Que truquem per saber si estan estressats aquí a la botiga o no.
6: Vale, bien, yo no soy no soy la dueña del cortijo, no soy la jefa de aquí, soy la encargada, pero sí, vivimos estresados.
1: Ay.
3: Vale, porque ¿qué es el que más estresa aquí, en el vostre cas, que us estresa?
6: Hi ha gent...
5: Ara.
6: Que s'aguanta molt bé, hi ha gent que no s'aguanta tan bé.
1: Clar.
3: Ai, és que...
6: Els sous també estressen molt, que aguantem ara. Molt per lo poc que es paga.
1: Ara.
3: I entenc que hi ha clients pesats, no?
6: Exacte, que t'entra dos minuts abans. No, només miro, i t'ho desmunta tot.
3: I tu només...
6: Bueno, que és el que jo li diu, jo entenc que treballis tot el dia i que no tinguis temps i que vinguis a última hora, però, jo, saps? Ja de tot. Hi ha algunes que sí que no són una miqueta... punyeteres.
3: Bueno,
6: una miqueta tiquis-miquis.
3: Ha dit punyeteres, crec, com a eufemisme d'altres coses.
1: Sí.
3: Aquesta senyora que ja m'ha dit que tenia tantes coses que li provocaven estrès, ha dit, calla, que els taloners som aquí per ajudar.
5: Ara.
3: Us volia desestressar una mica, eh?
6: Vale. Estic estressada.
3: Vale, perquè ara quantes coses alhora estàs fent?
6: Una, dos, tres i quasi quatre.
3: Mora,
6: tendre la gent, estar per les companyes,
3: sí.
6: Posant producte a la web, per tot una miqueta. Tema online, tema botiga, telèfon...
3: Aviam, fem una miqueta... Mira, seran 10 segons de respiració, perquè hem de cuidar el comerç local, eh?
6: Vale.
3: Respira amb mi. Aguanta l'aire, dos segons, aguanta'l i... Expirem. Inspirem.
6: Vinga.
3: I expirem. Millor o no?
6: Algo millor, sí, més tranquil·la.
1: Sí, no.
6: Però durarà poc, això.
5: Olé.
3: Quin optimisme. Una abraçada, reina.
6: Clar que sí. Igualment.
3: Adéu.
6: Que vagi bé, bon dia.
3: Bravo,
5: ara sí, molt bé.
3: Escolta. Visca el comerç local de Catalunya.
1: La que s'hi cuca.
3: En concret, avui, el de Manresa. La conclusió de l'estudi, per mi, és aquest.
7: Sí, però ara mateix no us puc atendre, que anem molt estressats, la veritat.
3: Va, que acabarem l'altra versió del dia parlant del Centre d'Esports Sabadell, perquè aquest cap de setmana ha aconseguit el desitjat ascens a segona 6 anys després. Ens ho explica tot la nostra experta en esports, la nostra Cuqueta Llum.
8: Tu ho diràs amb Alba Segarra, la Cuqueta de Llum dels esports.
1: Efectivament, els de la cocapital del Vallès Occidental van guanyar 4-0 al Zamora i així van assolir la remuntada que els deixa de nou a la categoria de plata del futbol espanyol.
5: Ara.
1: Els arlequinats, que han estat celebrant l'ascens tot el cap de setmana. La festa, però, ha quedat tacada després de les declaracions del porter del Sabadell des del balcó de l'Ajuntament, incitant a cantar el famós Pedro Sánchez, hijo de pi...
3: No,
1: ja ho he pres, això. Qui ha estat acunyat per ni més ni menys que l'extrema dreta.
3: I t'han acunyat.
1: Exacte. Tot i això...

0: L'edició del Sabadell l'any vinent jugarà a segona, on, atenció, tindrem derbi català amb el Girona.
1: Sí, això és molt fort perquè, quines coses, com és la vida, eh? A Girona tristos per jugar a segona i a Sabadell contents per jugar a segona. Fins tot és qüestió de perspectives, no?
0: Relatiu, tot és relatiu.
2: Estàs filosòfica avui, tio?
0: Bueno, estàs vosaltres... molt maco avui. Sí, a part, vas molt ben... Estàs maco avui.
1: Ai,
0: vale. Avui fas per casa.
2: Mira, estàs tan maco, Guillem... Que jo ara fa dies que no agafem l'helicòpter, saps això que això ha de tenir rodatge, sí, ha de tenir rodatge.
1: M'acabeu de dir, estàs molt maco per casa, sí, però marxa de casa ara, no?
0: 100%.
1: No,
2: però per fer periodisme, a peu però de carrer,
1: nois,
2: avui... agafem l'helicòpter de la casa, vinga, va, acabem-ho
0: deixant.
1: Però amb la calor que fa avui.
0: Oh, està bé, la gorra i a treballar.
1: Ah, bueno, anem a passar... Vinga, doncs adéu, adéu, vinga.
2: Mira, mira, ja arriba, ja arriba.
0: Dóna records!
2: Adéu! Doncs vinga, nosaltres, ara que en 2 minuts arribarem a 3:15 de la tarda... Anem a publicitat i a la tornada. Guillem Estadella, des de Sabadell. Fins ara.
3: Taloners, a publicitat, me cago en Déu!
4: Vale, gràcies!
5: Despenjo l'interfono i veig 2 Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
6: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. Umedicina.cat.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
14: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
16: Sí. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. Ni aquí parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
4: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
0: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: Aquest estiu, la gran pregunta és...
15: híbrid o elèctric?
6: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot. Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
2: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i 2 copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
8: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Mary.
20: Verisure.
21: Hola.
22: Buenas, Tatiana. Mira, soy Acuario y quería encontrar el cromo de Messi, que es muy difícil de encontrar.
21: Pues vamos a ver con el tarot si te puedo decir algo, a ver.
22: Oigo como una moto.
21: No, es mi perra que ronca.
22: ¿Es la perra roncando?
21: Perra que ronca, sí.
22: A ver, ¿lo puedo escuchar?
21: Se acaba de ir, porque me acaba de regañar.
23: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pels sacs les migdiades.

Torna el primer detergent líquid per la roba fabricat a Catalunya, Detersolin. El de tota la vida, Detersolin ens ofereix una gamma de detergents sostenibles. Detersolin Ultra per protegir els colors. Detersolin Mixto per rentar junta la roba blanca i de color. Detersolin Sport, que neutralitza les olors. O el nou Detersolin Floral, que deixa una fragància floral duradora a la teva roba. Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Els trobaràs al teu supermercat.

0: Ara mateix 2:15 i pràcticament 4 minuts de 4 de la tarda i avui hem decidit enviar l'Estadella cap a Sabadell amb l'helicòpter de RAC1 per saber com estan vivint o si encara els dura la ressaca després de l'ascens del Centre d'Esports Sabadell a segona divisió. Em diuen que ja tenim connexió amb l'Estadella i a bona cobertura. Guillem Estadella, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal, com estàs?
2: Ole!
1: Escolta, Vallès Occidental amb la calor que fot aquí, Déu meu, ara mateix. Mare meva, li canviarem el nom,
0: Podries cuinar un bistec en una pedra de Sabadell ara mateix,
2: sí.
0: No?
1: Bueno, amb una pedra o amb una sabata, amb el que calgui. Vull dir, que aquí ara mateix tot està calent. Vull dir, hosti, una calor de Déu, Tot i així la gent està al carrer. Ens trobem ara mateix el que seria el mercat central d'aquí de Sabadell. Mm? Ja t'he de dir que només a la porta ja tenen
0: l'escut?
1: La bandera arlequinada amb l'escut del Sabadell. Mm. Sí, aquí a tope amb alegria. Sí, sí, mira.
0: Home, és senyora, que...
1: vostè, què tal? Tope o què? Com va la vida? A tope o no?
3: No dic res, que estic sorda.
0: Pobre.
1: Anem a la primera persona que no tal. Bueno, escolta, amb alegria. Hola, què tal? Que esteu aquí amb els xurros a tope o no?
4: Sí.
1: Què tal? Com va la vida? Bé o no?
4: Bé.
1: A tope. Que esteu contents pel Sabadell o no?
4: Sí.
1: Sí? Tu ets del Sabadell, d'on ets?
4: Sí, d'aquí de Sabadell.
1: Molt bé. I del Sabadell?
4: I de Sabadell, també.
1: Molt bé, content que estareu a segona, eh?
4: A segona.
1: Estàs de ressaca o bé?
4: No, jo bé.
1: Tu bé.
4: Jo no bebo.
1: Ah, tu no veus?
2: Ah.
1: Amor, però això que tens tu, no? Que pots celebrar amb tranquil·litat i l'endemà fer xurros, eh?
4: I tant que sí.
1: Molt bé, home, van caure gols com a xurros l'altre dia, eh?
4: Quatre,
1: per això.
4: Sí.
1: Molt bé. Veig aquí animadíssim. Fot molta calor, eh? Aquí sent xurrero amb aquí l'oli ben calent, aneu bojos, eh?
4: Aquí más todavía.
1: Sua tot, eh?
4: Sí, aquí sí. Sí? Sí, s'està tot aquí.
1: La suor cau a l'oli o sua tot cap avall?
4: Aquí, se queda aquí.
1: Se queda aquí la samarreta, eh?
4: La samarreta.
1: Molt bé. Pues amb alegria, eh?
4: Vinga,
1: adéu, xurri, eh?
0: Adéu, rei.
1: Adéu. Molt bé.
0: Home, amb aquesta calor ara uns xurros no m'entren, eh? T'he de dir.
1: Home, a mi uns xurros ara mateix a mi em deixes desquadrat de la vida. Mira, hola, què tal, senyor? Tot bé o què? Amb alegria o no?
5: Una mica de sol.
1: Una mica... Hòstia, fa una mica de calor, no?
5: Sí, una mica sí que fa, sí.
1: Molt bé.
5: Sí.
1: Jo veig aquí que vas també una mica desmanegat, no? Així...
5: Sí, estic de vacances ja.
1: Estàs de vacances? Home, punyetero, molt bé, no?
5: Sí, i tant.
1: Molt bé. De Sabadell?
5: No, de Cerdanyola.
1: De Cerdanyola, què fas aquí?
5: He vingut a donar una volta.
1: Ah, vale, Cerdanyola no fas voltes.
5: Una mica, però m'agrada més Sabadell.
1: Ah, perfecte. Molt bé. Llavors estàs content per la gent del Sabadell que ha pujat a segona o no?
5: Sí, i tant. Sí.
1: Lo loco, eh?
5: El meu net és un fanàtic del Sabadell.
1: Ah, sí que diu?
5: Sí. Que és molt... Simplement per la samarreta que porta.
1: Ah, només pels colors de la samarreta, eh?
5: Ah. L'agrada molt, sí.
1: Molt bé.
2: Mira.
5: Aquesta és de Liverpool.
1: Ah, la de Liverpool també. Pues a veure si el portes a Liverpool, eh?
2: Clar.
5: Ja el portaré, ja, quan tingui calés.
1: Molt bé, que vagi bé, eh? Adéu, senyor, bon dia.
0: Adéu, rei.
2: Adéu, guapo.
1: De moment no he trobat a veure algun aficionat així fort de Sabadell.
0: Però hi ha gent que potser encara està celebrant o no?
1: Què passa, senyor? Tot bé o què?
6: Bon dia, bé, molt bé.
1: Ets de Sabadell?
6: De Sabadell.
1: I content pel Sabadell o no?
6: Molt bé, molt content.
1: Sí, m'agrada, eh? Vas celebrar-ho fort, eh?
6: Sí, molt, sí.
1: Sí, m'agrada, doncs que vagi bé, que si no aturem aquí el trànsit a mitja...
6: Sí, que ho feu molt bé, eh?
1: Moltes gràcies, guapo, eh? Adéu. Sí, molt bé, escolta. És que he sentit que ens cridaven i dic, escolta, anem a perseguir un cotxe.
6: Clar, l'hem de saludar.
1: Cada dia hem de saludar tothom, quin saludi, sempre saludem, digues.
0: Jo, Guillem, també volia saber una mica per l'opinió d'aquest jugador que va fer aquestes declaracions, que ha demanat disculpes sobre Pedro Sánchez. Aviam també la gent de Sabadell com està amb aquest tema.
1: Hola, què tal? Tope o què? De Sabadell o no?
7: No, sóc de Terrassa.
1: Ah, de Terrassa? I què fas aquí, tio?
7: Mira, donar una volta.
1: T'has perdut, eh?
7: No, estic aquí per fer feina.
1: Ah, molt bé. I tu, content, tot i ser de Terrassa, estàs content pel Sabadell o què?
7: Bueno, no ho sé.
1: Que ha pujat a segona.
7: El què? El del futbol?
1: Sí.
7: Ah, ja vas veure, sí. Ah. No, està bé.
1: Està bé, no? Tot i ser de Terrassa, bé, no?
7: Sí, bueno, jo content de que el Sabadell estigui...
0: A quina lliga està el Terrassa?
7: Sí.
1: A Terrassa està primera ref, no? No, està segona ref, diria.
7: És que el futbol no...
1: Ja t'he vist cara d'aquest... Quan t'he preguntat per el Sabadell, no sabies per on anava, eh?
7: No, que va, a veure per un baixó.
1: A tu què tal, tot bé?
8: És el Guillem?
1: Sí, què tal?
8: Per favor, us escolto cada dia.
1: Ah, quina alegria, què diu?
8: I tarda.
1: Hòstia, molt bé, què tal? Com estàs, tot bé?
8: Hòstia, jo desitjava de trobar-te... al carrer.
1: Ah, tu anaves boig per si algun dia venia cap aquí, eh?
8: Exacte.
1: Ah, molt bé. I que ens escoltes a...
8: Esco aquí, a Sabadell.
1: Ah, molt bé, i bé, no?
8: Sí.
2: Mira.
1: Que bé, quina alegria. I què estàs aquí de compres, eh?
8: De compro mitjons.
1: Mitjons?
8: Per casar-me.
1: Ah, molt bé. I escolta, tu...
8: Això ja em vaig a desborrar.
1: Perdona un moment. O sigui...
8: Això malament.
1: Home, o sigui, vam baixar i et vas treure de soci, eh?
8: Vaig caprejar. Com un cabró.
2: Ostres.
1: I ara què? Ara tornes a fer soci o no?
8: Home, clar que sí.
1: Doncs aquest el que se li diu puja carros, eh?
8: Sí. Clar que sí.
0: Xacatero.
1: Un xacatero una mica, quan no va bé...
8: Que bé.
1: Molt bé. Escolta, com et dius? Encantat, eh?
8: Abdel Wahid.
1: Abdel Wahid?
8: Sí, soc del Marroc.
1: Ah, molt bé.
8: Vale.
1: I vius aquí a Sabadell?
8: Sí, sí, m'escolta.
1: I escoltes els Teloners?
8: Des del 80. Sí, sí.
1: Ah,
8: des del 80.
1: Ah, molt bé, molt bé. Vale. Millor que el Clapés, no? Entenc?
8: No.
2: Ah. Ai!
1: Una miqueta millor, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Però escolta...
8: Clapés, no?
1: Sí, amb Antoni Clapés, sí, sí.
8: Xavi, Xavi també, que l'escolto també dissabte, diumenge.
1: El Bundó?
8: Sí.
1: Ets recolíber, eh?
8: Sí, sí, de veritat. Estic al racó 100%. No tinc una altra emissora.
1: Oh, que guai, quina alegria. Doncs pues, escolta, un plaer de veritat, eh?
8: I tenia ganes de veure't com ets de cara. Freud!
0: I què li sembla?
1: Què et sembla? T'he decepcionat o bé?
8: Absolut,
1: ah, vale.
8: De veritat. Estava així, però he sentit la teva veu i l'he conegut per la veu, no per la cara, per la fisonomia, no, no, per la veu.
1: Que bé, la màgia de la ràdio, no?
8: Home, clar, clar. Que sí, però ets una màquina, com ho dius tu.
1: Que va, que
8: va. És una màquina, sí, de veritat.
1: Escolta, doncs moltes gràcies, un plaer de veritat, eh?
8: Gràcies.
1: Que vagi, guapo, bé.
8: Gràcies.
1: I visca Sabadell.
8: Visca.
1: Que vagi bé. I ara festa soci, eh?
8: Visca Sabadell, visca Catalunya.
1: Ara també, sempre. Ara. Molt bé, molt bé. Però ara festa soci un altre cop, eh?
8: Clar que sí.
1: Ah, vale, vale, vale.
8: Sí, home, per favor.
1: Molt bé, molt bé. Que vagi bé, eh? Un plaer. Adéu, guapos. Adéu, adéu.
0: Ara li hauríem de pujar la quota.
1: El que, què?
2: Sí.
1: Records, envia'ls-hi tu. Tenim l'Alba i el Balaquí. Digue'ls sí, el que vulgui.
8: Exacte. Alba, que ets una santa, home.
2: Oh!
8: I el...
1: El Bala.
8: El Bala, el Bala. Sou uns magnífics persones.
0: Tu també.
2: Ai, ets el millor.
1: Diu el Bala que tu també, eh?
8: Ah, exacte, doncs igual ja som dos.
0: Ah. Oh. Quatre ja som.
1: Pues un plaer, guapo, que vagi bé, eh? Adéu, adéu, adéu. Adéu,
0: rei,
1: adéu. Hola, què passa, tot bé o què? Som de la ràdio, de RAC1.
3: Ah, molt bé.
1: Què tal, tot bé?
3: Bé, aquí estem.
1: Hem vingut a celebrar una mica allò del Sabadell.
3: Ah, molt bonic, tot, eh?
1: Sí, tu, del Sabadell, que ha pujat a segona.
3: Soc de Sabadell.
1: Ah, però és que el Sabadell ha pujat a segona.
3: Ai, que contenta estic.
1: Ah, però ho sabies o no?
3: No.
1: És que ja t'he vist la cara perquè... Ja t'he vist la cara que jo t'anava preguntant coses i tu, oh, sí, soc de Sabadell, no?
3: Soc de Sabadell.
1: Molt bé, molt bé. Però escolta, però que ha guanyat el Sabadell, que ha pujat a segona.
3: Ah, doncs molt bé.
1: Sí,
3: molt
1: ho has celebrat o no?
3: Ara mateix.
1: Ara què? Mira, què faràs?
3: Com es diu en català? Lo que surgi.
1: Ah, lo que surja, el que sorgeixi, no? Molt bé, però escolta, anem a celebrar-ho ara, no? Una miqueta, vinga, Sabadell!
3: Sabadell! Sabadell! Txè, txè, pu, pu, sí, sí!
1: M'agrada molt aquest ritme, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Què, vosaltres què maneu?
3: Gitana catalana de Sabadell.
1: Ah, molt, gitana catalana de Sabadell, eh?
3: Ole!
1: Molt bé, i contenta, per doble motiu, per ser catalana i del Sabadell.
3: Molt bé, clar que
1: ja
3: sí.
1: Està, molt bé. I vosaltres què maneu aquí? Quina és l'oferta que hi ha?
3: Doncs pues de tot. Tens de tot. Per l'hogar tens de tot.
1: Ah, perfecte. I home, hauríeu de fotre aquí la bandera arlequinada del Sabadell, no? Una miqueta de xou.
3: Sí, la veritat és que sí.
1: Molt bé,
3: ja estic jo per fer xou.
1: Ah, molt bé. Escolta, no t'animes a cantar-li algú al Sabadell, una miqueta de xou? Que et veig molt animada. Vinga, anem a celebrar-ho, que ha pujat a segona.
3: Ai, pues molt, la veritat que és una alegria molt gran. I això, que som únics. Únics.
1: Ara, bueno, hi ha més equips a segona, però sí. Sou únics.
0: Únics a la ciutat.
3: Sí.
1: Sou únics a la ciutat en jugar a segona.
3: Això, clar.
1: Vols enviar-li algun missatge als jugadors que segur que ens escolten del Sabadell? Alguna...
3: Són unos fieras, que ara. Ole, ole i ole.
2: Ole.
1: Home, si fan festeta, t'apuntes o no?
3: Hombre, claro. Una mica de...

0: perreo tonto.
1: Oh, precioso, me encanta.
0: ¿Qué? Tu va al perreo, eh?
1: Me encanta.
0: Hasta el piso, que diuen, eh?
1: Toma, i toma, i toma.
2: Ara.
3: Ole. Està molt contenta, eh?
0: Hòstia, estàs molt contenta, m'agrada molt, eh?
1: Mucha calor.
0: Mucho,
2: molt, molt bé.
1: Calor, eh? És per la calor que tinc ara mateix.
0: Aquell és el teu home?
1: No.
0: Qui és?
1: És l'amante, bandido.
0: Ah, és el teu amante?
1: Sí, sí.
0: És el teu amante?
1: Sí.
0: Hòstia, tu ets l'amante, pots venir o què? L'amante
1: està... L'amante està parlant amb el telèfon ara mateix.
0: El que, què? Amante, bandido. Amante, però puc parlar amb l'amante? Com es diu?
1: És a, Josep.
0: Josep, a veure, anem a pel Josep, a veure. Josep. Tu com et deies? Josepa.
1: Josep?
3: No fotis.
0: Et dius Josepa?
1: Josepa,
0: Josepa. Josep
1: i Josep? Josepa i Josepa.
0: Ah, molt bé. Hòstia, fantàstic. A veure, anem a pel Josep, a veure.
2: A veure.
0: Josep, què passa, màquina? Ui, que està aquí, està parlant per telèfon el Josep, eh?
1: Ah, parla, parla amb el Josep.
0: Ah, vale. Hola, què tal? Que estàs aquí parlant, estàs negociant o algo?
4: Sí, estamos negociando, sí.
0: Mira, hola, què tal? Tot bé?
5: Hola, tío, ¿qué dices?
0: Què tal per la Ràdio Líder? Els taloners, què tal?
5: Hola,
0: què, que hem vingut a celebrar la victòria del Sabadell.
5: Va,
0: aquí
3: calor. Quanta gent hi ha?
0: És que està fent una videotrucada amb dues persones.
5: Mucha calor.
6: Què tal la victòria del Sabadell? La victòria del Sabadell, abra largo.
0: Ara, ara.
5: Digo que fa molta calor, nen.
0: Ah, sí, fa molta calor, fa molta calor. Ja ens ho ha explicat abans l'Alba Segarra.
2: Sí.
0: Vosaltres veig que esteu a casa al sofà, tranquil·lets, no?
5: Sí, sí. Sí.
0: Escolta, sí. Hem de cantar alguna cosa per animar el Sabadell que ha pujat a segona.
1: El Damunt sap cantar.
6: Canta algo pa Sabadell, que ha tingut la victòria molt bona. Canta algo.
0: Ara, fot-li.
5: Victòria de Sabadell.
0: Ole.
5: Ole.
6: Bueno, vale que llueve, vale que llueve.
0: No, que llueva, que siga cantando, que nos interesa.
6: Que pare.
0: Siga cantando, que llueva, que fa molta calor. Vinga, fot-li, canta.
2: Que cabron.
0: Bueno. És un concert en diferit, això, m'encanta. Va, l'última tornada, l'últim verso.
6: Vinga, va, vamos, tete. Una Sabadell, venga.
2: Vinga.
5: Ai, Sabadell, malapell.
0: Brutal. Molta, un plaer. Josep i Josepa, que vagi bé, eh? Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Hòstia, increïble això, eh?
2: Buah.
3: Han tingut passat tantes coses que jo ara les estic processant, eh?
0: Hòstia, increïble. Hem tingut un concert a través del telèfon. Vull dir, màgic, total. Màgic això. Escolta, jo crec que el que queda plasmat és que la gent està molt contenta de Sabadell, tot i que no sàpiguen que ha guanyat el Sabadell, la gent està molt contenta, eh?
3: Totalment.
2: Molt.
0: Escolta, vols que trobem algú per acomiadar la connexió o què?
3: Home, si són tan sí. macos com el Josep i la Josepa i la gent de la videotrucada, home, endavant, eh?
0: No sé si podrem superar això, però anem a intentar-ho. Mira. Ai, hola, què tal? Que ja marxeu? Escolta, us puc agafar perquè acomiadeu la connexió dels taloners o què?
2: Sí.
0: Sí o què? Has de dir ràpidament. Taloners, a publicitat i xou.
6: Taloners, a publicitat i prou.
0: Ah, no, i prou, no, i xou, i xou. Però digue-m'ho, creu-t'ho, amb alegria, amb il·lusió. Vinga, va, fot-li.
6: Taloners, a publicitats.
0: Clar que sí, moltes gràcies.
2: Ole!
7: RAC 1. Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira, fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
8: Estic venent casa meva i no me'n surto.
9: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
10: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
11: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
12: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
11: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
12: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
11: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
12: RomautoNissan.com.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
15: I el va fer... futbolista? Milionari? Stripper?
14: No, actor.
15: Casum.
14: El món no estava preparat.
15: Ni ell tampoc.
16: L'Auca del Senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'Auca del Senyor Pera, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
17: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
18: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
17: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
18: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
17: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
19: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
20: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals, subentrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai on la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
21: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
22: RAC 1. Tots som 1.
23: Aquí con los colegas, corre, que hay una pija. ¡Ole!
24: ¡Los teloneros!
23: ¡Teloneros, los teloneros! Y vamos los teloneros, los teloneros, los teloneros.
24: ¡Ole!
23: ¡Ole, ole! Que tengáis buen, bonito, bonito día, bonito inicio de semana y feliz lunes os desea los de Cubella.
25: Els teloners del versió RAC 1 i aprendre pels sacles migdiades.
3: És capaç d'arribar ara, que estem a 10 minuts de les 4. El Guillem Estadella. Vinga, va, Guillem! Va,
26: rei! Ai, Déu meu!
3: Res.
27: Escolta!
3: Molt accidentat, això, eh?
28: Sí, bé. Sort que era ràpid, això, eh?
27: És aquí mateix, Sabadell.
28: L'helicòpter va fino, eh? L'Òscar, després d'una setmana, no està desentrenat, eh?
3: Molt bé, molt bé. Des d'aquí, moltes gràcies a l'Òscar. I ara sí, podem donar la benvinguda al Marc Llibre. Marc, bona tarda.
29: Bona tarda.
27: Ole! Guapo!
3: Li diuen a tothom, eh, Marc?
29: Sí, ho sé. Ja fa temps que vinc.
3: Tu ets el nostre corresponsal de cap de setmana, és a dir, intentem desconnectar perquè tu ens portis les notícies que no hem pogut veure.
29: Exacte, jo informo als més despistats dilluns a les gairebé 4 de la tarda.
27: Sí. Perquè el saber no ocupa lugar i mai és tard per aprendre. Per tant...
29: Molt ben dit.
28: Doncs mira, fins aquí el programa.
29: Sí.
3: Bueno, doncs no podem aquí. Acabar. Que entri el clapés 10 minuts abans.
29: No, home, no. Fem l'informatiu.
27: No, escoltem-te, sí.
28: Vinga, va, fort.
29: També va.
28: Vinga, va, quin ha estat l'esdeveniment esportiu del cap de setmana?
29: El World Triathlon Championship Series, és a dir, les sèries del Campionat del Món de Triatló, que és aquella cursa que combina tres disciplines esportives, una per cada droga a la qual han estat enganxats els seus participants. Fixeu-vos que les disciplines són natació, ciclisme i running, tots d'ells mètodes de desintoxicació. Sí,
28: totalment, totalment.
29: La cosa jo crec que va així: si ets addicte a una droga, fas maratons; si ets addicte a dues, fas maratons i alguna sortida amb bici; si ets addicte a tres, triatlons; i si fas més de tres, ja directament al decatlón.
28: A
29: treballar.
3: A treballar, exacte.
29: A la secció de caza i pesca.
27: La meva preferida.
28: Mira, quin ha estat el descobriment del cap de setmana?
29: Doncs que 6 de les torres de la Sagrada Família estan enganxades amb l'octite.
28: Sí?
29: 24 tones d'aquest adhesiu. A veure, el sorprenent no és que siguin 24 tones, el sorprenent és que hagin utilitzat per enganxar 6 torres d'una de les majors obres arquitectòniques d'aquest món, han utilitzat el mateix que utilitzo per enganxar la sola de les sabates. Vull dir, jo de l'eficàcia del Loctite no...
27: I que llavors et enganxen una miqueta els dits, però que si fas força se't separen, vull dir que sí. Tampoc és tan fort el Loctite.
29: No, i
27: caurà.
29: I cutreja una mica, no? És una mica tot. Mètode, Manolo...
28: Que tu com li dius, a Gaudí, no? Que de cop i volta, després de tot el que va fer, va morir atropellat per un tramvia, per no... Ara ho enganxarem tot amb Loctite.
27: I que tu a l'escola, quan havies de fer alguna més seriós, ja feies superglú. Vull dir que el Loctite ràpid quedava fora, saps?
29: I ara hi ha goteres un dia que ficaran una palanganeta, si algú
27: bueno,
29: vomita una mica...
27: Bueno, així està tot el metro de Barcelona. Ah, funciona però... així, galletes ara, per tot arreu.
3: Perdó, però el trencadís... Això ja ho feia amb Loctite, Gaudí. Clar, ja ho feia, però...
27: Amb farina i aigua, que això és pegament natural, nen.
3: No, ho feia amb...
29: O amb semen, no? També, és
27: també em pega molt. No. També em pega molt el semen. Netegeu no, ràpid la roba.
3: Què us pensàveu? El mejunge Heart Attack? No, què us pensàveu que era?
28: Del manita.
27: Que val més reutilitzar-lo.
29: Les manones del manita.
3: Clar, el manita se la pelava com un mico.
27: Bueno, la vida és això.
29: Bueno, nois,
28: és que tot ho portem cap allà, eh?
27: Art i sexe.
29: Ara.
28: A veure, quina ha estat l'enhorabona d'aquest cap de setmana?
29: La dels 5 catalans de Londorius que van donar negatiu en l'últim PCR.
28: Encara seguim amb això?
29: Bueno, ara han donat negatiu ja al PCR i han rebut l'alta mèdica corresponent a l'infecció de l'antivirus.
27: Ai,
29: que recordem que és la malaltia aquesta, que és com els vídeos de TikTok, que es fa viral i la fan les rates. Sí, no? Una mica el mateix. La pregunta que es fa a tothom és, aquests 5 catalans hauran sortit millor persones de tot això?
3: Sempre. Sí. La resposta és
27: sí.
3: Sempre.
29: No, la resposta és no, perquè amb el coronavirus jo la gent va sortir, tothom era d'ultradreta o streamer.
28: És veritat.
27: Això és veritat.
29: Aquests 5 catalans...
28: O de cop i volta, influencer de cuina.
27: Sí, o ioga.
29: Aquests no sé què els hi passarà, aquests 5 catalans. Jo sospito que Terians o del Real Madrid, no ho sé.
28: Algú sap on és Patrick Jordan? Aquesta senyora ha mort, eh?
27: Ah, no, perdona. Patrick Jordan ha tingut una criatura.
28: Ah, sí?
27: Fa unes setmanes, està tot en ordre.
3: Que ets amiga?
28: No, és la representant de la família. Perquè no, ho has explicat.
27: Està tot bé. Ella ja no podia aguantar més abraçada. Vale. Deia que ja tenia ganes de parir, ha tingut un part, ha anat clar. Tot bé i ara s'està recuperant, suposo, com la seva criatura.
29: I vale, després perfecte. Tornarà a fer els cursos
27: segurament.
29: No?
27: Ella ha nascut per això. Sí.
3: Però hi ha un moment que se t'acaben els exercicis, si ja els tens penjats, ja no em pots ensenyar més, no?
27: Sí. Penseu que la pressió estètica és inalcançable.
28: Ah, clar.
27: Vull dir, nuevo reto del glúteo.
29: Sí, però les parts del cos tenen un límit.
27: Sí, però la...
29: Ja.
27: La no acceptació humana no, nen.
29: Sí, ja.
28: Quina ha estat la sorpresa del cap de setmana?
29: El bombardeig de poemes que va viure a la ciutat de Barcelona. Dissabte va haver una pluja de poemes al barri gòtic després de que un helicòpter llancés 100.000 poemes d'un centenar de poetes catalans i xilens per reivindicar la cultura davant la violència. Un acte que xoca frontalment amb la idea dels catalans sobre la no violència, portament reivindicant allò de ni un paper a terra, i amb enllançar 100.000. La gent de Barcelona estaria al·lucinant.
3: Però haurien ser biodegradables o no?
27: No,
29: però és igual, és molt violent. Això els catalans no ho suportem.
28: Òmnium Milena fet tremolant. No, merda, és la imatge que volien!
29: Clar, ja per fi tenen la foto.
28: Clar.
27: Ara sí que no serem mai independents.
29: No, perquè abans ho teníem a tocar.
28: A veure, quins han estat els protagonistes del cap de setmana?
29: Els petards de baixa sonoritat, un dels productes estrella d'aquest Sant Joan. Aquest tipus de petards els ven l'empresa Traca i són els anomenats petards silenciosos.
28: Ah, mira, cuqui.
29: Una tendència que està a l'alça i que beneficia els col·lectius que pateixen amb el soroll durant la revetlla, que bàsicament són tres. Animals domèstics, terien tipus gos i les persones que van viure la Guerra Civil. Que escolten un petard i...
28: Ja està aquí la guerra, no?
29: Molt a favor de cuidar aquests col·lectius, sobretot el dels gossos, que ho passen molt malament.
27: Sí.
29: Amb els petards. Sí. En canvi, jo, tot la resta de l'any, trepitjant les seves merdes, estic encantadíssim. Ellos pel carrer, tot el dia, aixafant caques de gos.
27: Que hi ha gent que no recull la merda del seu animal. Jo l'agafaria del cap i la morraria, la merda, si el pillés. Si fos mossa d'esquadra.
3: Molta gent que va amb la cantimploreta al braç, que sembla supercívica, veus com el gosset està pixant. I a més, sovint davant d'un portal d'algú i penso, és que ara et seguiria per saber on vius i em pixaria el teu portal.
28: Ara! Et dic una cosa, com a propietari de gos, sí que és veritat que jo, a favor de que la gent tiri petards, quan vulgui i tal, però sobretot pel dia de Sant Joan, perquè aquest cap de setmana han començat a tirar petards i tinc el gos acollonit per casa.
27: És que comencem 3 setmanes abans. I després una altra cosa, aquí hi ha moltes persones amb diagnòstic d'autisme que també ho passen molt malament.
28: Jo això no ho tinc a casa.
27: Jo crec que no és necessari, saps? Vull dir... És una altra manera de demostrar la masculinitat.
0: No, però... Ah, mira, utilitza un tirpap al cul, aquest petardo,
28: home. Jo penso, la gent que tira petardes és tonta, perquè al final s'està, o sigui, està cremant diners.
29: A veure, ets amic de Guillem Soler, que va, que va amb el maleter del cotxe, que sembla un etor,
28: no, encara tinc petardos d'un dia que va venir a casa, perquè els tira perquè sí, saps?
3: Té molts petardos.
28: Home, té molts petardos.
29: Sembla José Ternera, jo el vaig veure un dia... I vas flipar.
28: No, però sí que és veritat que jo crec que... Escolta, que la gent faci el que vulgui amb la seva vida, però que es concentri una mica.
27: No, que vagin tot al desert, tots al desert de los Monegros i que els tirin allà. Ja està.
29: Allà sí. Ara,
27: allà sí. Exacte. Sols, apartats, lluny.
29: Al desert.
27: Que ara fotran un incendi, que els prohibeixin, home.
28: Ara, aquí, els que tiren petardos o els petardos?
27: A tots.
28: Vale. Perfecte. A veure, quin ha estat el festival del cap de setmana?
29: Doncs el festival de música preferit de Pilar Rahola, el Sónar, un festival que els últims anys arrossega molta polèmica des de que va ser absorbit pel fons d'inversió KKR vinculat amb l'estat d'Israel. Què hem de destacar al festival, a banda de ser una excusa més per drogar-se el cap de setmana? Mm-hmm. Doncs que aquest any ha destacat la figura d'un home que en una sola nit va robar 34 mòbils amagats dins d'un pantaló. Quantes butxaques tindria? A més, molt de risc, perquè si tots vibren alhora, és com si et disparen un tàser, eh?
28: Totalment.
27: Abans ho parlàvem a la redacció amb Marta Cailà i Vale ha dit una cosa molt interessant, que és com... Està d'ella.
1: Què? Què passa ara?
29: A veure, no, que... algú dels teus testicles...
3: Que tu series el principal sospitós.
28: Perdona. Mira,
27: dona'm... L'única explicació que hauria darrere d'aquest bulto són 34 mòbils.
29: Exacte.
28: Teniu la llibertat i el consentiment per tocar-me els collons. Per demostrar...
27: Cada dia.
29: No, clar, sí, és que és impossible no tocar-lo.
28: Que no, jo no robo, si jo no sé robar.
27: Jo tinc por que se m'empegui, prefereixo no tocar-ho.
28: Què?
27: Aquestes paperes. Vinga, seguim.
28: Seguim, vinga, va. Ui, espera,
27: i la tragèdia del cap de setmana, quina ha sigut?
29: Va? Gràcies perquè el Guillem havia tirat
28: havia
29: el guió a la paperera. La mort d'un jubilat a França després de que un altre jubilat el golpegés amb una bola de petanca.
28: Ostres.
29: És trist, però sí que hem de treure alguna conclusió, i és que la calor ens està tornant bojos perquè això ha passat per culpa de que ja volia un jugar a una pista on hi havia ombra.
28: Ai.
29: Aleshores, cuidado amb això. I cuidado perquè els esports de la tercera edat són violents, també.
28: La gent pot acabar malament.
29: Cuidado si us invito, us convida a anar a una partida dominó, a vegades és trampa.
28: Home, com piquen de fort a la taula.
3: Has dit que era francès?
29: Francès, sí.
3: Vale, vale.
27: Vale, bueno.
3: Era per saber.
29: Sí, sí. Uh-huh.
28: Déu meu senyor, pobre.
3: Van lliure, moltes gràcies.
29: A vosaltres.
28: Ole!
27: Ole!
29: Pincho?
27: Perquè l'altre dia ens va dir que el feien com un pincho.
28: Avui t'he de dir que...
3: Exacte.
28: Amb una camisa blanca.
3: Què tal? Bona tarda.
28: Bona tarda, Clippers. Amb una camisa que no sé si he de demanar-te una foto o demanar-te un tallat, perquè sembles un cambrer.
27: Sí que és veritat.
29: Si és de cambrer, sí.
27: Sí que és veritat.
28: Sembles el de...
3: Camisa de màniga sí. Curta. Sí,
27: és molt delicada la màniga curta a la camisa.
28: Me debes 5.000 pesetas de wick. Sí, és que sí, porteu el mateix look, eh?
3: Bueno, pues mira. Com es diu aquest? El
28: barraca, no? El barraquita.
3: No.
29: Sí.
3: Jo almenys m'he vestit, cosa que tu encara vas en pijama.
28: No, però tens una camisa molt xula de palmeres.
3: Em creu perquè vas amb aquest... amb aquestes palmeretes, que això també és passat de moda, que...
29: Sí, és veritat, això.
3: S'ha picat, eh? S'ha picat.
28: Tu no li facis la pilota, cabron?
3: No, ho dic perquè, clar, i no parlem de l'altre. Perdona, no has vist una camisa amb aquest estil en ta vida?
2: Mira, et diré més. No arriba ni a camisa de Primark.
28: És de la Humana.
2: És de...
3: No, és d'una marca molt bona.
2: Sí, sí, de Humana.
3: L'altre és que em quedi bé o no?
2: No, de Humana no. No arriba ni a Mercadillo.
28: T'hem de dir que tu vesteixes sempre molt bé. Sí. Però sí que és que avui sembles un cambrer. D'aquests al Zenit?
2: Bueno, perquè porto pantaló negre i camisa blanca.
28: I la camisa per sota, sí.
2: No, però és que per fora, perdona.
29: Per fora seria estrany.
2: La camisa per fora, ja et marca una tendència a persona gran. Tu fixa't tota la gent que a partir de segons quina edat,
28: sí.
2: Tu fixa't ja el que és l'outfit, és pantaló curt, ensenyant les cames que se'ls ha caigut els pèls, cames plenes de verius, cames que ja tenen un passat, i les camises per fora amb la circumferència de la panxa.
28: Sí.
2: I les...
28: sandàlies.
2: I les sandàlies ensenyant els peus.
28: Sí.
2: En el moment que tu ja portes... Ara tu portes la camisa per fora?
28: Per fora, sí.
2: Doncs ja estàs. Tu faràs el salt de la teva edat ja aniràs al geriàtric directament.
1: Jo sé que sóc un senyor gran.
2: Tu faràs, clar,
1: si
2: és que tu faràs el salt directament.
1: I si arribo? No, no.
2: Tu faràs el salt directament. Però mira, si tot això m'estàs fent perdre temps del programa, que s'ha enfadat, que tinc molt poc temps avui.
1: Sí?
2: Per cert, heu criticat... sí, heu fet una crítica molt purista dels petards i sí. tal, us he vist molt, molt sí. crítics, perquè teniu gos. Tu tens gos i tal.
27: No, jo no tinc gos, eh?
2: No, no, és igual. Jo estic molt a favor dels petards.
27: Fas una pinta que t'agrada tirar petards?
2: No, i a mi no m'agrada tirar petards, però jo mantinc les tradicions.
1: Ah, sí,
2: si la revetlla de Sant Joan es tiren petards, es tiren petards sí, sí. i es tiren coets. Si es fan fogueres, es fan fogueres. Perquè entre que a un li molesten els petards...
27: I que tornin els
2: a l'altre li molesten a no sé què, a l'altre les fogueres compta que
1: tu,
2: fan calor...
1: Però limitat.
2: I l'altre...
1: Limitat.
2: Ah, limitat
1: no,
2: a què?
1: No, tres setmanes abans tirant-me petards.
29: Jo estic
2: d'acord. Tres setmanes, però tu no... Vosaltres, molt. Perdoneu, són les noves generacions. Tu saps el que era abans? La revetlla de Sant Joan. Dues o tres setmanes abans ja es llançaven un grapat de petards, si no se'n sent ni un
1: tens
2: de petards.
1: Tens la nostàlgia de la guerra.
2: Esteu carregant. Però quina guerra? Idiota, si no he viscut cap guerra.
1: Tu vols el tu vols
2: doncs
1: el clar, pum, pam, pam.
2: Doncs els que som dels boomers hem viscut el que és, venga, els petards,
1: ara.
2: Els coets, sí. les traques, les d'això amb dinamita.
27: La transició.
2: Un petard... Un petard...
29: Els gossos d'abans no els hi molestaven.
2: No els hi molestaven?
27: No. Igual que
1: ara culpa ha... dels gossos.
27: I des de quan molestaven? Les dones
29: igual que no hi ha navis celíacs, és el mateix.
2: Som uns retrògrads i som uns antics, ja us ho diré.
1: Ho diu el cambrer.
27: Espai patrocinat per Boomerland.
2: Va, sortiu d'aquí, que aneu de moderns i sou els més retrògrads, i és més, sou els que votareu a Vox. Vosaltres tres.
1: Però què dius
2: vosaltres
1: tu ara?
2: Tres,
1: què dius tu ara?
2: Votants de Vox, retrògrads.
1: Va, va, va.
2: Amb vostè torna el feixisme. Va, amb vostè, amb vosaltres.
1: Posa'ns tres tallats i calli vostè, senyor.
2: Et diré més, feixistes, que sou uns feixistes.
1: Tres tallats, vinga. Feixistes. Posa'm tres tallats.
2: Ai, no, els petards ai. No, les fogueres tampoc.
1: Et pagarem amb pessetes.
2: Franquistes, feixistes.
1: Això tu,
2: nazis, que sou uns nazis.
1: Tomàs.
2: Marxeu, retrògrads.
25: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
4: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement... Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
7: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
8: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
9: La revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
10: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
9: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
10: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
9: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
24: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
30: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
14: Aquest estiu, la gran pregunta és...
15: híbrid o elèctric?
14: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
18: La vostra alarma Verisur s'ha connectat.
19: Això és el que sents a casa quan et protegeix el líder mundial en alarmes. Perquè quan confies en Verisur, confies en una companyia global amb 30.000 professionals a 18 països i més de 35 anys d'experiència, que desenvolupa tecnologia pròpia i exclusiva per anticipar-se al perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure, els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
20: Verisure.
21: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3:15 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
22: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença, i la colla vella i la colla joves Xiquets de Valls segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla, un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
21: El dimecres 24 de juny a 3:15 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut Izaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. It's showtime.

0: dels Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que quan fa el programa prova de no pensar en cap altra cosa.
1: Ha llegado el chaparrón. Esto es Camprodón, Camprodón, exactamente como nos dice Carlos Killer, y llega acompañado de piedra, parecido al granizo, como se aprecia en el techo de este vehículo que ha grabado Meteo el Pito desde...
2: ¿Meteo el Pito? A ver, a ver, a ver.
3: ¿Meteo el Pito?
4: Eso pone, ¿no?
5: No.
6: El Hipito.
7: Meteo el Hipito.
5: Meteo el Hipito.
1: El Hipito, vale.
5: Pero tú, Meteo el Pito. Es que los hombres solo piensan...
1: ¿Y cómo es?
0: Toni Clapés.
8: Bona tarda. Bona tarda, què tal, com esteu? A veure si amb l'ajuda del Xavi Alujas, que ja ens acompanya com a muntador musical, a veure si tenim aquí algun petard per dedicar-li, en aquest cas, al tercet que ha marxat, que són més clàssics. Un frac. Quins tres. I aquests són els joves, eh? Els que van de joves i els que en principi han de rejuvenir l'antena de RAC1. Quins tios més antics.
5: Però
8: mare meva.
5: O sigui, posar traques fortes et va?
8: Però és que és la revella. O sigui, a mi em molesten els petards, però a la revella, doncs, petards,
3: a tope.
8: Piules. Jo anava amb uns amics que anaven per Barcelona i a veure, que feien el dia de la Revella de Sant Joan, posaven fins i tot petards d'aquests que... Uns que es deien Trueno, no sé com... Que aquests ho rebentaven tot, aquests rebentaven fins i tot papereres. Era una cosa...
5: Però tu sopaves o no?
8: Jo no, però jo anava amb ells, m'ho mirava i... No, jo no...
5: És que no t'imagino, tu.
8: No, però jo anava amb ells i, escolta, venga, m'entens?
3: Hi havia uns que es deien Dinamita.
8: Els Dinamita, clar. És que hi havia uns que en riu-te'n tu de la goma 2. Riu-te'n tu. Era... Exacte, però pirotècnia, ara. Pirotècnia.
3: Hi havia uns que feien com un bolet.
8: Exacte. No, és així. Se'ls deia els Atomic Bomb. Els Atomic Bomb.
5: Sí.
8: Eren impressionants. Eren impressionants. Toma, aquest era. Toma! Aquest era collonut. I més si agafaves i el llançaves amb una porteria, dins una porteria...
5: Home!
8: Ressonava tot.
3: I tots els veïns corrents. Tot.
8: Això li faré a l'Estadella i al Bala i a l'altre, l'Alba. Són tres quecos. Tres quecos.
5: Tira un petard aquí dins.
8: Aquí les joves. Vinga, aquí. Vinga, demà portaré petards i els tiraré aquí a dins. Les tiraré al despatx de la directora.
3: Ara, vinga, fom-ho.
8: Fes, eh?
3: Fom-ho!
8: I el del Pérez, també, els dos. Toma!
5: No t'espavilaràs.
8: Vinga. Demà vindré carregat.
3: És la revella.
8: Demà, exacte, diré, és la revella. És la revella. Marta Cailà, què tal? Bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
8: La Marta Cailà, que ha vingut molt estiuenca, no m'estranya amb aquestes temperatures.
5: Home, ha vingut molt estiuenca. Sí. Aquí a l'estudi feia un fred.
8: No, però ara fixa't ara que ja ha començat millor, a escalar la temperatura.
5: Està
3: massa neu.
8: Senyor Virgili, què tal? Bona tarda. Crec que avui està d'enhorabona.
3: Molt content.
8: No només per la revella, no, sinó per altres notícies que crec que ens vol apuntar.
3: Els hi ha costat donar el braç a torçar, però finalment a Calella de Palafrugell tornarà a cantar el meu avi.
9: Quan el català sortia a parlar.
8: Si és possible.
5: A fi.
9: Deia un català.
8: No canti.

0: No, aquesta versió no seria la... No seria la versió de les Havaneres del proper 4 de juliol.
1: Es veu que ja han canviat la direcció del festival, de l'espectacle que feien, i han recuperat... Sí. Bueno, han recuperat. Es va cantar al final l'any passat.
0: No, és que l'any passat...
1: La gent va apretar tant.
0: Tot i que es va descartar cantar-les, per la pressió del públic que hi havia a les Havaneres, va acabar cantant.
1: I tot per culpa d'un documental de la Tele3... que es van equivocar de mig.
0: Bueno, no sabem això. Això està en via judicial i encara no... Això la Míriam Díaz li pot explicar. Això a dia d'avui encara està en via judicial. Encara no s'ha acabat.
2: El que tenim és la data del judici, que és el 3 i 4 de febrer de l'any que ve. Per tant...
1: Ja està vist.
0: No està vist per a nada.
1: Culpable, TV3, culpable.
2: No és culpable. No diguin coses que no se saben, segur.
0: Està en judici i a partir del documental, crec que va ser el net d'Ortega Monasterio que ho va portar a judici, i ara estem esperant aquesta resolució.
1: I es fa el 4 de juliol. Qui seràs el 4 de juliol?
0: El 4 de juliol, doncs, sincerament, si no m'ho he suïcidat abans, crec que no.
3: Ai, Toni, quina manera de dir-ho.
0: Bueno, poden passar moltes coses.
3: Home, sí.
1: Però si sempre ens acalés.
3: Però escolta...
0: Poden passar moltes coses. Ja li dic.
1: Per què et saps estrambòtic?
0: Perquè sóc així. Em van fer així, si sóc així.
1: No, et van fer i et van deixar estar.
0: A veure, altes temperatures... Francesc Mauri, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Martí Oliveres, bona tarda.
5: Bona tarda, com esteu?
0: Martí. Un aplaudiment pels meteoròlegs catalans.
5: Gràcies. Com portes la calor, Francesc?
4: Fatal. Però la calor ens està deixant fets estratosfèrics. Per exemple, unes fotografies precioses que hem rebut d'una família pràcticament cremada a l'Obonzo, a la platja de Castelldefels. Una imatge magnífica.
0: A l'Obonzo no seria una imatge...
4: Perfectament magnífica. El color vermell gamba
6: intens. No, me quemo!
4: Les cremades de segon grau, fins i tot amb bunyofes, espectaculars.
0: Bueno, espectaculars... sí.
4: També ens ha arribat una fotografia preciosa d'un senyor enganxat a un banc metàl·lic amb ullerussa. Es veu clarament com el pantaló s'ha fos amb el mobiliari urbà.
3: Ai, autèntica
4: meravella.
0: Crema, eh? Això sí, no sé si us heu assegut o heu anat, per exemple, heu baixat per un tobogan.
3: Ui, no! Però cremades de...
0: Per un tobogan metàl·lic.
3: Horrorós.
0: Baixant amb el pantalonet curt, et queda
3: carn viva, eh?
5: Escaldat.
3: Ja només el que és...
2: El cuixam i tota la part aquesta del glúti.
3: Aquí cremada, quan el cotxe queda aparcat i agafes el volant...
0: El volant, perdona, i el seient.
3: I et vas cremant. El cul i les mans. És horrorós.
2: És fantàstic. I més nosaltres que anem amb aquests vestits o faldilla, no?
1: Mig despullades, aneu. Mig despullades, aneu.
3: No, escolti,
1: massa fresques.
3: I fresques, no?
0: Sí, a veure si hauran de conduir amb un tratge de neoprè. És que, a veure, que em fa riure, també.
4: Permeteu-me també destacar una fotografia de la Maria de Tortosa, que també ens ha...
0: Us arriben moltíssimes fotografies.
4: Moltíssimes fotografies.
0: Ara hi ha gent que us envia fotografies que, per exemple, les veia ahir diumenge, que vau fer una exposició de les fotografies, i hi ha llocs que són tan lletjos que més mal no envia la fotografia.
6: A Catalunya no, eh?
4: No és el llocs, que està...
6: No, perdona, home, Catalunya ja no, eh? Catalunya és preciós.
0: Ahir vaig veure un parell o tres que vaig pensar...
4: Pocs llocs de Catalunya no són lletjos. I a Tortosa, en concret, doncs, ens va arribar aquesta imatge d'un termòmetre de la Maria marcant 42 graus, mentre el seu marit era atès per una lipotímia just al darrere.
1: Quina
4: gràcia. Contrast entre la ciència i el drama humà, que és senzillament fascinant. De fet, si teniu fotografies de familiars deshidratats i atesos pel SEM, o gent desfeta damunt l'asfalt, o ha vist buscant ombres, com si es tractés de refugis climàtics, podeu enviar-les, ja ho sabeu,
0: Francesc, deixa'm... disculpa, deixa'm saludar el Martí Oliveres, que em farà 5 cèntims de com tenim el panorama meteorològic a Catalunya, altes temperatures...
5: Com una llar de foc, ara mateix.
4: Sí.
5: Sí, bueno, sí, estem arribant al pic d'aquesta onada de calor.
0: Que m'han dit que era aquesta hora, no?
5: Sí, sí, sí, fa poca estona.
1: És ara,
5: Estem pendents que en algunes comarques encara pugui pujar una mica més el termòmetre, fins allà quarts de 6, potser, cap al Pla de Lleida, perquè a l'última actualització la ciutat de Lleida ha arribat ja a superar els 41 graus. Però de moment la temperatura més alta avui la tenim a l'Ebre, a Vinebre, amb gairebé 42 graus. També el Priorat, Torroja del Priorat, 41 graus i mig. I el Pla de Bages també un autèntic forn avui, Artés, 41 graus.
4: Artesa és un clàssic.
5: Sí, i Manresa també ha arribat als 40 graus. Però tenim Solsona també amb 40. Organyà, això, Porta del Pirineu, 40 graus a Organyà. I també a primeres hores de la tarda, era ben bé cap al migdia gairebé, Castellbisbal ha fregat els 40 graus. Aquí a la Porta de Barcelona. I tot i així, no estem el rècord de calor del juny que tenim dades a Catalunya, perquè l'any passat, aquest mes, es van fregar els 43 a Vinebre. Avui Vinebre ha fet gairebé 42, doncs fa un any gairebé 43. Una onada de calor.
1: Estem més frescos que mai.
5: Sí, podríem dir-ho així, sobretot frescos. I atenció a aquesta propera nit, perquè tornarà a ser molt complicada per descansar. Tenim avisos de calor nocturna des del Garraf fins al Maresme, però també les comarques de Ponent, on estan arribant a superar els 40 graus, avui podrien quedar entre els 22 i els 24 graus de mínima, i això que a Montserrat aquesta nit han tingut una mínima de 26.
3: A Montserrat,
5: eh?
2: Nit tòrrida, no? Seria?
5: Nit tòrrida, exacte. Per sobre dels 25 graus, esperem que no tinguem nit roent, perquè déu-n'hi-do, alguns barris de Barcelona han baixat dels 26-27 graus, i les properes dues nits complicades. És veritat que estem a dalt de tot de l'onada de calor. Per tant, demà continuarà fent molta calor, però potser baixarà un grau o dos graus, que el cos ho notarà poc, ho notaran els termòmetres. I això em revella...
7: ¡Tumbo! ¡Vaya mierda, que no ha petado! ¡Voy a encenderlo otra vez!
0: Me he petado. Pero aquí ni es la estudi, no os
2: tenéis.
5: Adri, estem...
7: Ha sido una piulada de pasito.
2: Adri, cinc sabetes, eh?
5: Adri, estem treballant. La revella és demà a la nit. Estem treballant.
7: I la revella què?
5: És demà la revella de Sant Joan.
0: Demà és la revella.
7: Hola, verbena.
0: Però para ja!
4: Mira, Toni, ens acaba d'arribar una altra fotografia.
0: Mira, ja ho explicaràs a TV3, si no et sap greu.
4: La Riera de Navàs, en aquest cas, està seca, s'ha secat en dos dies, i un home s'ha desnucat llançant-se
0: de cas. Ja, amb el petard.
7: No! Mira.
2: Adri, per favor. Adri, para.
5: Així no es pot... Toni, així no es pot treballar.
2: Què li passa?
0: Va, para ja una miqueta.
7: Y no salta el arma de fuego, ¿eh? No. El estudio lleno de humo y no salta el arma.
0: Està taponada. Francesc Mauri, Martí Oliveres, moltíssimes gràcies.
5: Molta precaució amb aquestes temperatures.
4: Precaucions, sí.
3: Que sapigueu, per cert, que ens estan enviant missatges als oients sobre el tema dels petards, alguns a favor, d'altres en contra.
0: Home, com no és indiferent.
3: És típic tema, eh? El Miquel, per exemple, ens diu: les generacions d'avui dia perdran la tradició. De tota la vida, els petards es començaven a llançar dues, tres setmanes abans del dia.
0: I ell diu,
3: i els gossos no s'espantaven.
0: Mai.
3: Soc nascut al 1974.
0: Els gossos, jo recordo que es tapaven els oïdes amb dos petards. Sí. Una cada orella.
2: Sí, els tiraven no ells els petards.
0: No, i eren ells els que tiraven
3: petards. Sí, que s'espantaven, eh? Diu, cada any sento...
0: Cuidao!
8: Yo tengo dos familiares que por los petardos le faltan dos dedos. Y no pasa nada.
7: No pasa nada.
3: Ell diu que cada any menys petards.
0: Són unes flaumes. I aquest home que va perdre dos dits, li ha passat alguna cosa?
7: No ho ha explicat?
2: No ha passat.
0: On l'ha posat?
7: Que no l'ha posat.

0: perquè no hi sentim, i per la qual ja poden tirar hasta una bomba atòmica que tant se m'endura.
1: Bueno, anem amb el que és l'escalfada que porta avui Pedro Sánchez, perquè no hi ha dia de treva en aquest Via Crucis que en el seu dia va diagnosticar Ernesto Ekaizer.
2: Claro, Don, ya te lo dije, que empezaba el Via Crucis para Pedro Sánchez.
1: I d'això ja fa un grapat de mesos que Pedro Sánchez...
2: Oh, gracias.
1: Aquest Via Crucis que avui arriba amb la sentència del cas Mascaretes i nous moviments del jutge Peinado contra la seva dona Begoña Gómez.
3: Mira, el Suprem ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i a 19 el seu exassessor Koldo García per haver cobrat il·legalment comissions a canvi d'adjudicar 13 milions de mascaretes en contractes públics durant la pandèmia. En canvi, ha condemnat a 4 anys i mig el comissionista, és a dir, l'empresari Víctor de Aldama, però li estalvia la presó per haver col·laborat amb la justícia. És una sentència ferma, aprovada per unanimitat i, per tant, no es pot recórrer. L'única opció que els queda és anar al Constitucional al·legant que se'ls ha vulnerat algun dret.
1: Doncs obrim línies a Madrid. Allà hi tenim l'Arnau Mañé. Arnau, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: 200 pàgines de sentència.
4: Jesús.
1: Un cop molt dur contra qui va ser número 3, recordem-ho, del Partit Socialista, José Luis Ábalos. No sé si has tingut temps de llegir-te aquestes 200 pàgines.
4: Sí, saltant alguns dels fonaments jurídics que una mica són imprescindibles, però que ens podem saltar, però sí, hem aconseguit llegir-la de dalt a baix, pràcticament.
1: Doncs ens en farà 5 cèntims. A veure, ja que te l'has llegit, aprofitem la vinentesa. Què diu la sentència?
4: Sentència molt dura, sobretot perquè pel que fa a les penes de presó que publica, són molts anys de presó per Ábalos, per Koldo García, ara ho repassava la Míriam, i de fet, això és important, són les penes màximes que demanava la Fiscalia. Per tant, fil per randa és l'escenari que demanava, que plantejava la Fiscalia i que efectivament s'ha aprovat per unanimitat, cosa que a vegades també al Suprem és difícil en aquest tipus de sentències. La sentència del cas Mascaretes descriu una corrupció literalment organitzada, orgànica i continuada al voltant d'aquest Ministeri de Transports que governava José Luis Ábalos i amb aquest mecanisme que hem anat explicant a través d'un triumvirat clau: Ábalos com a ministre, per tant, com a pota política, Koldo García, la segona pota com a exassessor del ministre i, per tant, la part executora, i Víctor de Aldama, la pota empresarial i, per tant, la que acabava repartint els calés i que feia d'enllaç amb les empreses implicades en tot plegat. Entre d'altres tripijocs, aquesta sentència diu que queden del tot provades les comissions, entre d'altres, de 10.000 euros mensuals que s'embutxacava José Luis Ábalos també a canvi d'aquestes adjudicacions i els endolls en algunes empreses públiques de l'exministre. Per tant, la conclusió principal és que els tres acusats formaven part d'una organització criminal, diu literalment el Suprem, i que cada un tenia la seva funció dins aquest engranatge. I atenció al detall de la sentència, com passa últimament també del Suprem, que va un pèl més enllà, i més enllà de la lectura jurídica, fa una lectura social del que implica tot plegat. Aquest és un dels fragments d'aquestes 220 i pico pàgines de sentència del Suprem.
5: Va más allá de su daño económico. Su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político. Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados experimenta una pérdida de legitimidad institucional que compromete la estabilidad del propio sistema.
1: Exacte. Aquest magistrat tant té la mateixa veu que el Xavi Pardo.
6: Sí, oi? Sí.
1: Jo
6: he
1: fixat.
6: Clavada, eh? I té un català.
7: Jo també ho he pensat. Perfecte, eh?
1: He trobat que s'ho enganxava un poc... No? Aquest magistrat.
0: Igual, jo
1: diria. Sí. És gran, un home gran. Llegint la sentència, un home gran, aquest magistrat.
6: Però amb la mateixa veu
1: de... I em va recordar molt Pardo, el Xavi Pardo. Sí. Però no és el Pardo, és el magistrat. El
2: Xavi Pardo està a la playa. Sí, la enseñando playa, la berenjena.
1: Enseñando el cacahuete. Va, bueno, favor. A veure... Ja m'heu fet perdre el fil.
6: No, clar,
1: Ábalos i Koldo, no, que demanaven l'absolució perquè asseguraven que no hi havia proves que s'haguessin embutxacat diners, al final aquestes proves han quedat demostrades?
4: Sí. han quedat demostrades segons el Suprem. A veure, la gran càrrega de prova han estat aquests 70 testimonis que van passar pel Suprem durant el judici, que alguns defensaven en part el que deia Ábalos, i d'altres, que semblen que han estat els que han tingut més pes, assenyalaven i denunciaven algunes pràctiques, aquestes pràctiques irregulars del Ministeri de Transports. Aquí, però, de fet, crec que en podem parlar, hi ha una

0: clau de tot plegat, que és el paper de Víctor de Aldama, aquest empresari imprescindible en la trama que, com deia la Míriam, per molt que se l'hagi condemnat a 4 anys i mig de presó, no haurà de complir-les perquè, justament, diu el Suprem, ha col·laborat amb la justícia.
1: De fet, ell mateix ha reconegut davant dels mitjans doncs, que estava satisfet.
2: Está contento. Está contento con su pena.
3: Si me hablas, a ver, no puedo hablar.
4: Dice el tribunal que en cualquier caso no es un perdón judicial y que tiene que cumplir una serie de requisitos.
3: Bueno, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Uns requisits, perdona, Míriam, sí. Uns requisits que són molt senzills, que bàsicament és no delinquir més, cosa que ja es pressuposa que ha de demanar un tribunal de justícia, que presenti un informe semestral d'activitats i que faci un any de treballs de benefici a la comunitat, que això a vegades és molt abstracte, però si compleix aquestes tres condicions no haurà de complir aquests 4 anys i mig de presó que avui el Suprem també l'ha condemnat.
1: Clar, acabava la declaració del Dama dient espero que los que vengan, no, els que vinguin darrere meu col·laborin, revisa navegants, no sé qui es dirigeix, si va sobretot per Leire,
5: aquí
1: es dirigeix.
0: Per socialistes. Per Leire Díez, tu deies, per aquestes suposades clavegueres que controlava el PSOE, però sobretot en general per testimonis clau d'altres casos que esquitxen Pedro Sánchez, el Partit Socialista, per exemple, el més clar és el cas Zapatero, el que diu el Dama d'aquesta, així de passada, ara ho sentíem, però en el fons també ho diu una mica la justícia amb aquesta sentència d'avui, és que les peces clau d'altres casos que si xerren se'n beneficiaran. Per exemple, Julio Martínez, que és un dels implicats en el cas de presumpta corrupció de Zapatero, que és empresari, que és soci de l'expresident socialista i que està implicat en aquest rescat de Plus Ultra, doncs podria ser un dels que es dona per al·ludit en aquest missatge del Suprem, però també de Víctor de Aldama, que si col·labores t'estalviaràs part de la condemna.
6: Anem, Míriam, amb reaccions després de la sentència que ha estat duríssima contra José Luis Ábalos.
1: Home, és el ministre, hi ha hagut 5 ministres condemnats des de la transició, doncs és el que ha rebut la condemna més alta de totes i a més que era doncs persona molt, molt propera a Pedro Sánchez. Primera reacció, la del govern espanyol, que lamenta i condemna sense matisos les conductes d'Ábalos i Koldo. És el que ha fet arribar doncs, fons de la Moncloa a la premsa, que diuen que la Moncloa es compromet a seguir treballant per una Espanya on la corrupció no sigui aplaudida ni tolerada. De boca de Pedro Sánchez, avui, doncs, silenci absolut. Sí que ha parlat el PSOE, que ha considerat doncs, molt injust, sobretot, que el Dama eviti la presó. De fet, la portaveu socialista Montse Mínguez ha piulat a les xarxes preguntant si surt a compte ser corrupte. També el ministre Òscar Puente va més enllà i li diu al Suprem, ho veieu, nens? Si cometeu delictes i us porteu bé i col·laboreu, el perdó s'obrirà pas presentant un informe per evitar la presó. Parla, doncs, també de sentència alliçonadora. Això a la xarxa X, davant de micròfons, Puente només ha dit això.
7: ¿Le parece desproporcionada la condena?
8: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
1: Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, descarta de moment la moció de censura, però li exigeix a Sánchez dimissió i eleccions. Diu que això és insuportable i que ha de marxar.
9: La sentència de hoy és una condena al gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros. Y la pregunta es muy sencilla. ¿A qué esperan? ¿A que haya 3 sentencias? ¿A que haya 5? ¿A que haya 10? ¿A que muchos más acaben en la cárcel? ¿A que uno de los casos termine archivado para utilizarlo como coartada que invalide todos los demás? Miren, es indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno.
1: Des de Sumar, els socis de govern de Pedro Sánchez, Aina Vidal ha celebrat la contundència de la sentència, però critica que qui es va embutxacar els diners, és a dir, Víctor de Aldama, doncs eviti la presó.
10: Es inaudito que un pijo mafioso, sin escrúpulos, a día de hoy se vaya de rositas a la calle. Aplaudimos la contundencia con la que se trata tanto a Ábalos como a Koldo. ¿Qué pasa en este país que no se investiga aquellos que incitan a corromper?
1: I Podemos considera que el temps del PSOE s'ha acabat després d'aquesta sentència i el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, posa en dubte la continuïtat de la legislatura amb una piulada on diu governar és legislar, no resistir.
6: A tot això també a Madrid tenim el sector judicial mogut. El Consell General del Poder Judicial ha decidit obrir una acció al voltant de Juan Carlos Peinado.
1: Sí, el jutge que porta doncs, el cas de Begoña Gómez doncs, està ara sota la lupa dels seus companys jutges perquè li ha retirat el passaport a Begoña Gómez i li ha prohibit sortir del país. I també va insinuar que la policia espanyola podria ajudar a fugir doncs, a Begoña Gómez, cosa que això ha indignat d'allò més els cossos de seguretat.
6: Bé, a tot això, Arnau, què deia exactament Peinado en el seu escrit contra Begoña Gómez?
0: Sí, era un escrit de dissabte que bàsicament venia a dir que els escortes de Begoña Gómez o fins i tot de Pedro Sánchez, per tant, agents de la policia espanyola, podien facilitar que la dona del president fugís després d'abocar-la a judici. De fet, ho deia literalment, no és una interpretació, i això ha fet emprenyar molt a la policia espanyola, ha fet emprenyar molt a molts dels agents que fins i tot envolten Begoña Gómez o Pedro Sánchez, i hi ha hagut conseqüències en aquest cas judicials.
6: Dèiem que el Consell General del Poder Judicial ha obert un expedient disciplinari al jutge Peinado. Això, pel que has anat explicant aquí a RAC1, no comporta cap interferència pel que fa al que ha anat marcant el jutge Peinado, és a dir, la retirada de passaport de Begoña Gómez, que ha de presentar-se dimecres al jutjat. Sí. Això tampoc comporta doncs, interrompre aquest procés cap al judici.
0: Res, va en paral·lel. De fet, avui arrenca un procés burocràtic, tràmits diversos perquè s'analitzi, hi haurà algunes diligències, llavors decidiran si obren un expedient, però la part judicial contra Begoña Gómez continua intacta i, de fet, és el mateix Juan Carlos Peinado qui la pilotarà. Per tant, s'analitzarà si cal obrir-li un expedient o no, però el cas de Begoña Gómez continua en marxa. De fet, si això arriba a port, si aquest expedient s'obre finalment contra Peinado, a la màxima multa que pot rebre el jutge és 6.000 euros. Estem parlant d'una multa de 6.000 euros com a màxim, que la pràctica per la feina no tindrà cap influència, perquè és que, a més, d'aquí a un parell de mesos, d'aquí a uns mesos, Peinado jubila. Per tant, com a molt, com a moltíssim, hi haurà aquesta multa econòmica, però para de comptar.
5: Bueno, con això de...
6: Esperi, que acomiadaré a l'Arnau Mañé. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
6: Adéu-siau, bona tarda, gràcies.
5: Con això del jutge Peinado, que por cierto está calvo, muy peinado, pero está calvo. que se le ve una calva que va en contra de los socialistas. Pues mira, te digo una cosa, de los dolén hay que sacarlo vos. Hay que ser positivo.
1: ¿Qué es bo?
5: Hombre, si Begoña se queda sin ser pasaport y no puede sortir de España, pues busquemos lo positivo para Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez tendrá más tiempo para estar con la Begoña. Que
1: a vostè li sembla normal.
5: Tú has visto la Begoña ahora que está sin verano, que ha vegada sur ahí con los trajes veraniegos. Que
1: no
5: está comencis, como un queso.
1: No, ya se está posant en un modo lamentable.
5: No, no, está buenísima
1: como un queso. Está buenísima
5: como un queso,
1: pero a usted le sembla normal dir això?
5: Hombre, això és un alabo, ¿no?
1: Escolti, vostè això, digui-li a qui vulgui. A qui,
5: a tu no... també, Marta, si
1: no.
5: Vas avui de flamenca...
1: De mi no parli.
5: De flamenca buenorra.
1: De mi no parli.
5: Això lo comentem sempre en un grup de WhatsApp que tinc del PSC Wax, donde comentem las parelles de los líderes socialistas.
1: És lamentable.
5: I se comenta molt que Begoña está... Begoña está, pero como una campurria.
1: Per favor.
5: Como una campurriana, como una galleta campurriana.
1: És un babot fastigós.
5: I tu, Marta, vamos.
1: No em diguis res a mi, eh?
5: ¿Quién fuera madera para que la pise con tus tacones?
6: Bueno, venga,
5: I perdona, la dona de Zapatero també, eh?
6: Hòstia, per favor.
5: La dona de Zapatero que ha de meter una retirada a Begoña, així com el mateix estil, així, mujer...
1: Con un toque... Les dues són roses.
5: Con toque de duda. Mujer con toque de duda, que és guapíssima.
1: Mujer con toque de duda.
5: I perdona, en el sector... En el sector gay, el que arrasa, pero vamos, el conseller aquel del tema de los tocinos, el Ordeig.
1: De los tocinos.
5: El Ordeig, que está con el tema
1: de la... Conseller d'Agricultura.
5: Sí, que está con el tema de los tocinos. Yo no soy gay, pero el meu fill que bisexual me lo deia. Que está en el chat de PSC gay.
1: Escolti.
5: Y que todos los gays lo diuen, que Ordeig le pone cerdo. Això se diu en el chat del PSC gay. En canvi, hay este otro, el Espadalé. Este no vende ni un paraguas.
1: Conseller es como... de Justícia.
5: Sí, pero es como un cura de pueblo. Es como un cura
1: de
5: pueblo.
1: Però vostè qui és per estar aquí fent aquestes apreciacions?
5: Se te acerca y te fa l'extremunció.
6: Vostè és del PSC?
5: Sí.
6: Jo no tengo la...
5: Se te acerca y te fa l'extremunció, Espadalé. No, no.
11: Vol dir que això ho pot explicar per ràdio.
5: Sí, perquè és un xat.
6: No, però és que el xat és privat amb la gent amb la que està
5: el xat.
6: No per emetre per antena. No, però
5: són fastigosos. Són comentaris que no estic dient cap nom.
6: A veure, que abans de saludar el Toni Muñoz, que ja ens espera per abordar un grapat de qüestions, entre d'altres robatoris, el cas, novetats amb el cas antic i d'altres, anem a fer un apunt del primer ministre britànic, Keir Starmer, perquè ha dimitit aquest matí.
1: Sí, ha dimitit després de mesos de pressió del seu partit i només 2 anys després d'haver aconseguit una victòria electoral incontestable, recordem-ho, que va acabar amb 14 anys de governs conservadors. Doncs Starmer ha cedit a la pressió dels laboristes que busquen renovar el lideratge després dels mals resultats a les eleccions locals. I will resign.
11: Dimitiré com a líder del Partit Laborista. He parlat amb el rei aquest matí per informar-lo de la meva decisió. He parlat amb la direcció nacional del partit per obrir un procés de primàries que s'haurien de celebrar durant el recés de l'estiu per tenir un nou líder abans del setembre. Continuaré com a primer ministre fins llavors. Faré tot el que pugui per garantir una transició ordenada.
1: I continuarà a Downing Street mentre els laboristes doncs, triïn nou líder. Es dona gairebé per fet que serà el fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, al Regne Unit, nomenarà en les pròximes setmanes el 7è primer ministre en una dècada.
6: Durant menys que Rafinha al terreny de joc.
12: Oh, ja es veia que no duraria aquest Star Trek aquest. Ja es
6: veia
12: que...
1: Starmer.
12: El més important de tots aquests britànics...
6: Star Trek. Vostè sé que és terrorífic.
12: Catatrec, no sé com ho he de dir, és igual. Ja, perquè tenen aquests noms estranys, aquesta gent. L'important que has de fer, si tu vols manar a la Inglaterra i les Bretanyes...
6: Què és?
12: L'important és fer-te bé, o sigui, portar-te bé amb el gat. Saps aquell que hi ha que un gat?
5: Sí.
12: El Bowling Street.
1: Sí,
12: que
1: és, sí,
12: que
1: és Instagram propi tot.
12: Sí, el Bowling Street hi ha un gat.
6: Downing.
12: Sí. Eh?
6: Que es diu Downing, no Bowling.
12: Ah, no sé com es diu el gat.
6: El Bowling és per jugar a bitlles.
12: El gat no sé com es diu.
1: Larry.
12: Eh?
1: Larry.
12: No ho sé. No he parlat mai amb aquest gat. Doncs es veu que el gat no el podia veure, l'Star Trek aquest.
1: Starmer.
12: Perquè el gat aquest els hi ha anat veient, els ha passat tots, fixa't. I ha passat el Cameron.
5: Sí.
12: El Cameron.
1: Cameron.
12: Aquell que era índio.
6: Cameron, difícil que hi passés, el Cameron.
12: Aquell que era índio, Soldeo.
5: Aquell, el Sonat.
1: El Richie Sonat.
12: Aquest, sí. Després aquell home que era amb un pentinat estrany, la Doris.
6: Boris Johnson.
12: Sí, bueno, no sé. I després la Thatcher, que també hi era tot això. Doncs, home, tots aquests se l'estimaven, els gats. Es veu, sí.
1: El gat, amb aquest gat, sí, concretament amb la Thatcher, no hi era, eh?
6: Tampoc van durar, eh?
12: No van durar. La Thatcher va durar un munt d'anys.
6: Bueno, però dic, la resta, tots aquests no han durat
12: Doris,
6: ni...
12: El Boris va durar massa.
1: Era un home.
6: Boris.
1: Un home.
12: Ah, sí, bueno, sí, és igual.
1: Encara és viu.
12: Sí. El Cameron.
6: Bueno, sap res del que vol comentar? Perquè és que no sap res.
12: No, què és el gat? Si tu te vens amb el gat, si tu, per exemple...
6: Va, un minut...
12: Tu te vens amb els gats?
6: Jo no.
12: Doncs no pot ser president de la
5: Gran Bretanya. Sí, que te va... Ja no va explicar que va anar a casa
6: només de... Només m'avinc amb un que és amic de la meva filla, que es diu Òscar. Que ella li ha posat el nom, que és un gat salvatge, que es diu Òscar.
1: Un gat de carrer.
6: Un gat de carrer, que es diu Òscar, que és... Són íntims, la meva filla i ell.
1: Ah, sí?
6: Sí. I quan ella...
1: I amb tu també és carinyós?
6: Jo no, però... Ai, però amb ella sí.
5: Pobre.
6: Ja, amb aquest, mira.
1: I no ha fet algun intent la teva filla de portar-lo a casa, l'Òscar?
6: No entra l'Òscar a casa.
12: No.
6: No vol entrar. Es queda a la porta.
5: Sí, van... Es queda a la porta.
1: Ai,
6: però es queda a la porta, eh?
1: Que és molt.
6: Boníssim. Ve a buscar la meva filla i la reclama i tot. Sí, sí.
5: Perquè vol menjar.
6: A mi quan em veu a mi ja gira cua.
1: Puig corrents.
6: Hòstia, aquest és un imbècil. Ara tornem.
13: Versió RAC 1.
14: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
13: Versió RAC 1. amb Toni Clapés.
6: Tres minuts, arribarem a 3:45. Tenim moltes coses a comentar amb el Toni Muñoz, a qui ja saludem a aquesta hora de la tarda, el periodista especialitzat en successos, en tribunals de La Vanguardia, col·laborador de RAC1. Toni Muñoz, bona tarda.
15: Bona tarda.
6: Benvingut al programa. Com dèiem, tenim moltes coses a comentar. Per tant, entrem en matèria i, per començar, podem parlar del cas Andy, perquè avui hem conegut que, a partir de la propera setmana, es prendrà declaració judicial als primers testimonis. Com avança avui, La Vanguardia seran, entre d'altres, la terapeuta de la família, Júlia L., i una germana seva, fet que ens ha cridat l'atenció.
15: Ara us ho explico, ara us ho explico.
6: També una secretària de l'empresa Mango i les dues filles de l'empresari mort Jonathan Antic. La titular del jutjat número 5 de Martorell és qui ha donat el vistiplau a aquesta primera llista de testimonis. Alguns d'ells hi havien declarat, d'altres no. Bueno, el que et deia, ens ha cridat molt l'atenció que declari la germana de la terapeuta.
15: Sí, és que a mi m'han explicat que qui feia teràpia era la terapeuta que hem conegut, no? Júlia, sí. I la seva germana també. Sí, sí, és a dir...
12: Alhora.
15: És a dir, que tractaven...
6: Les dues,
15: bé, o que cada un tractava a un membre diferent de la família. I aquí, jo ara us posaré també una altra qüestió sobre la taula, que jo crec que és interessant. Fa temps vam parlar, no?, de si la terapeuta podia ser imputada, havia de declarar com a testimoni. Ara ja ho tenim clar, la necessitat de declarar com a testimoni. I també ens vam fer la pregunta, que recordo que molt pertinentment veu dir, bueno, però tu creus, un psicòleg pot dir està obligat a desvelar el secret,
6: sí,
15: professional?
6: Sí, en van parlar aquí al programa, sí.
15: Doncs clar, aquí, avui parlàvem amb uns companys periodistes, que clar, estem parlant d'una terapeuta, no estem parlant d'una psicòloga, no? Per tant, ara el que s'haurà de veure, i el que em diuen és que, bé, és si està col·legiada al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Si no està col·legiada al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya o al Col·legi de Psicòlegs d'Alemanya, que també és on exerceix, en principi haurà de dir la veritat. És a dir, si no és psicòloga reconeguda per un col·legi...
6: Però això no ho sabem,
15: professional, a mi em diuen que, no. A no ser
12: ni aquí
15: que,
12: ni allà.
15: Ni aquí ni allà, però... Aviam,
1: s'ha de comprovar tot
15: això. S'ha de comprovar. A mi el que em diuen és que no, però imaginem-nos, no?, que ara porta el títol i diu, bueno, doncs jo m'acullo el meu secret professional. Però en cas que no tingués aquesta col·legiació i que no fos psicòloga de professió, sinó que fos una mena de coach,
6: sí,
15: aleshores sí que hauria de dir la veritat.
6: Exacte. Aleshores, una pregunta, Quan la jutgessa, en aquest cas, crida a ser testimoni, tant a la terapeuta, la Júlia L., i la seva germana, això vol dir que feien la consulta les dues alhora? O un dia un...
15: Un dia una, un dia l'altre.
6: Un dia l'altre, s'anaven alternant. Sí. Eren dos terapeutes...
15: Dos terapeutes que, sota el mateix paraigua, sota la mateixa teràpia, a la mateixa família, però a membres diferents de la família. Per això ha citat a la Júlia i a la seva germana.
6: Déu-n'hi-do, per això, Toni, la llista de gent a declarar, no?
15: Sí, sí. Clar, és que aquí hi ha diverses qüestions que la jutgessa vol escoltar de viva veu, no?, en primera persona, perquè, aviam, aquí altres vegades...
6: Jo, ara faré un comentari del tot popular, però si tu realment, d'aquesta terapeuta, no et consta que estigui col·legiada i... O sigui, com t'obres en canal amb una persona que...
1: Potser li van recomanar.
6: Sí, bueno, sí, clar, però...
1: Imagina't que hi ha un amic que et diu... Em poso en situació,
6: sí, sí,
1: jo.
6: Sí, no, sí.
1: Escolta, jo he anat a una terapeuta,
6: sí,
1: que m'ha ajudat,
6: sí, sí,
1: moltíssim.
6: No, no. Sí, puc...
1: no és psicòloga, és coach. M'ho estic inventant, sí, perquè tot però... això s'ha de comprovar,
6: Sí.
1: Però ens va ajudar moltíssim. Prova-ho a veure què tal.
6: Ah, bueno, sí, sí.
1: I aleshores tu dius, com ha dit el meu amic, i tu creus que et fa... No sé,
6: estic plantejant una
1: hipòtesi.
6: Sí, sí, no.
5: I si diu que ha posat on estava, no havia placa ni havia res, tampoc lo posa, no?
15: Bueno, això no ho sabem, si
6: no ho sabem.
1: No, s'ha de comprovar.
15: S'ha de comprovar, imaginem-nos que ara porta el títol.
1: Clar, canvia molt l'escenari,
15: Però clar, jo us ho plantejo perquè és possible, doncs, que ens trobem en aquest escenari de dir no, és que aquesta senyora no és psicòloga de professió, sinó que estem parlant de terapeuta que fa aquest tipus de teràpies familiars, i serà aleshores quan entrarà en contradicció i dirà, bueno, aquí vostè ha de dir la veritat. Vull dir, no pot dir una altra cosa, no? I veurem. Això és... Tot apunta a la setmana que ve, no tenim una data concreta, per tant, entenem que en els pròxims dies aniran citant a totes aquestes persones. Són 11 persones que han citat a declarar perquè comencin a aclarir una sèrie de qüestions que la jutgessa vol saber. Per exemple, quina era la relació que tenia Jonathan Andic amb el seu pare, no? Fins ara, doncs, han aparegut a tots aquells missatges on deia en algun moment vaig pensar que podies matar-me, no? En el marc de quina teràpia o de quin moment es van poder pronunciar aquelles paraules, i després també doncs, han citat a declarar les germanes, per tant, filles d'Isaac Andic, germanes de Jonathan Andic, perquè també aclareixin i li expliquen a la jutgessa si tenien bona relació o no el seu germà amb el seu pare. No?
1: Les germanes es poden negar a declarar?
15: No, perquè aquí estem parlant de testimonis. Els testimonis estan obligats a dir la veritat.
16: A dir la veritat.
1: Perfecte. Per tant,
15: és veritat que sí que tens una dispensa, és a dir, tu no pots dir res que vagi en contra del teu familiar directe, és a dir, del teu pare o del teu germà. És a dir, si en el cas que elles hagin vist alguna cosa estranya, es podrien acollir al que es diu la dispensa. És a dir,
16: això no era amb el marit-muller? També
15: jo crec que amb els germans, perquè són primera...
1: Línia
15: directa.
6: Com deia el Toni, per exemple, i coses que ha demanat la jutgessa. El responsable de ciberseguretat de Mango vol un registre de tots els terminals i mòbils entregats i rebuts per Jonathan Dick entre el 2020 i 2025. Mm-hmm. Per tant, vol accés a totes les converses.
15: Sí.
6: I una altra qüestió, Toni, és que divendres els Mossos es van reafirmar en la seva hipòtesi de que la caiguda d'Isaac Antic no va ser accidental, sinó provocada pel seu fill. Això ja és, podríem dir, fer una acusació directa per part dels Mossos. És bueno, a dir, vol dir que ells ho tenen com molt clar.
15: Bé, ells el que van fent és estrenyent el cercle, no? De mica en mica van intentant trobar proves que acreditin la hipòtesi principal, que és que Jonathan Andic va acabar amb la vida del seu pare. El diari digital El Nacional i també l'agència EFE van tenir accés a un informe sobre el telèfon d'Isaac Andic, en el qual analitzava els moviments i va dir que Isaac Andic, o va concloure, no estava fent servir el mòbil quan es va precipitar. I va dir que el mòbil no va registrar cap moviment abans de la caiguda. Per tant, arriben a la conclusió que estava quiet quan va caure. Val? I aleshores tu aquí pots deduir, doncs, bueno, doncs si estava quiet vol dir que algú el va empènyer.
6: Mm-hmm.
15: No? Què et diu la defensa? Doncs que això no és veritat, que, no estava, que aquest informe és fàcilment desmuntable o revocable i que sí que s'estava movent i va relliscar i va caure. No? Al final, hem de tenir aquí una cosa clara quan analitzem i parlem d'aquest tema, i és que no hi ha una prova directa, és a dir, no hi ha un testimoni, no hi ha... Tenim aquella petjada, que això sí que seria la prova directa, però sí, és interpretable, no? Per tant, si arribem a un judici, serà un judici ple d'interpretacions a partir de les proves circumstancials o perifèriques que puguin haver-hi. Per això serà tan important la reconstrucció, que també és una de les proves que ha demanat la fiscal i que la jutgessa ha acceptat. I es tracta d'una reconstrucció, atenció, que es farà amb la policia científica...
16: Fixa't.
15: I amb els dos forenses que van practicar l'autòpsia. És a dir, estaran tots allà, en el lloc dels fets, i diran, per haver tingut aquestes lesions, com hauria d'haver caigut aquest senyor? Uh-huh. I hi haurà els Mossos d'Esquadra, que també diran, nosaltres, a partir també de la petjada i de tot això...
16: Allà en comprovem... massa gent no s'hi pot estar,
15: Bueno, doncs...
1: La jutgessa hi anirà per escoltar tot el que hagin d'explicar, clar.
15: Hi haurà d'anar la jutgessa, hi haurà d'anar la fiscal, hi haurà d'anar els advocats de Jonathan Andic.
6: Que hi ha anat vostè al tram?
16: Sí.
15: Vostè hi ha anat?
16: I nosaltres, però...
1: Vostè ha anat al tram?
16: Després, sí.
6: Però si vostè no va ni a la cantonada i resulta que s'ha fet portar pel seu fill allà.
16: Sí, fins allà, sí. I ha anat expressament per veure, per la morbositat de veure la cosa. Allí... Tu pots caure amb un tres i no res, només que passi pel colom.
6: No hi he estat mai i no li sabria.
16: I les pedretes són aquelles pedretes
6: rodonetes
1: i
16: cantelludes que allò amb un tres i no res, saps, ets avall.
6: Torno a dir que no.
16: Greville.
6: Greville.
15: Tu saps que existeix una moda, després de l'èxit, sobretot de Carles Porta...
6: I tant!
15: De crims i tal, que
16: i
15: és
16: gent que,
15: va veure els escenaris on han passat les coses.
1: I gent morbosos com el senyor Marcelí.
6: Això, per exemple, va passar a Portbou amb una noia...
15: La noia de Portbou.
6: No sé si...
12: Va trobar penjada amb un
6: pis. Exacte. Sabia que havia passat...
12: Italiana.
6: La gent anava a l'arbre on s'havia penjat.
15: Mare meva. Sí.
12: Italiana,
16: Bueno, lo lògic.
6: No, lo lògic no. És lo antilògic. Aquest és el...
15: Jo, per exemple, amb el crim de la Guàrdia Urbana vaig parlar amb molta gent i encara hi havia gent que m'escrivia de dir, bueno, tu no saps la corrua de gent que passa per aquí davant de l'escena del crim.
1: Imagina't.
15: A mirar, saps?
1: A veure el punt exacte.
6: com vostè que ha anat al...
16: I vaig anar al pantà de Foix.
1: La noia de Portbou es deia Evi Rauter.
12: Sí. Italiana, eh?
1: Sí, italiana.
6: Bé, més coses. I ara canviem de tema. Allò que dèiem, que la justícia hi ha cops que és injusta, i però sempre hi ha gent que no hi perd l'esperança. És el cas d'una persona on l'Estat s'ha vist a indemnitzar-la, un paleta marroquí, indemnitzar-la, ara sí, amb més de 2 milions d'euros, perquè, això sí, se'l va empresonar injustament durant 15 anys.
15: Sí, aquest cas és un cas increïble que s'arrossega des de fa moltíssims anys i que, per fi, ha acabat bé, però, clar, 30 anys després ha trigat a resoldre un cas que es podia haver tancat a les primeres de canvi si s'hagués actuat correctament. Us poso un antecedent i us ho explico molt ràpid. L'any 1991 hi ha una onada de violacions salvatges a l'àrea metropolitana de Barcelona, llocs com Terrassa, Olesa de Montserrat, a la zona de Collserola, i el que feien eren dos individus, assaltaven a gent que estaven passant una nit romàntica dins del cotxe, assaltaven aquelles dues persones, una amenaçava l'home i l'immobilitzava mentre l'altra violava la dona, i després ho feien al revés, no? Es canviaven i feien així. Això ho van fer en 15 ocasions. I, segons van descriure les víctimes, això estem parlant l'any 1991, aquestes persones eren de pell morena i parlaven entre ells amb un idioma estrany que els semblava que era àrab. Val? En paral·lel, hi havia una persona que es deia Ahmed Tomouhi, que era un paleta marroquí, temporer també, que havia estat a Girona, i que per aquelles dates feia pocs dies que l'havien cridat per anar a Terrassa a treballar de paleta. Es va allotjar a un hotel o un hostal de Terrassa, i en aquella època, també ara passa, però abans era molt més important perquè hi havia menys càmeres, hi havia menys comunicacions, no podies geolocalitzar el telèfon mòbil, els hostals passaven un registre de tots els hostes, de tota la gent que s'allotjava en aquell hostal, per si, i ho passaven a la policia per si pogués haver-hi algun sospitós. Quan van veure que aquelles dues persones, o que aquella persona s'allotjava, marroquí, en aquell hostal, es va presentar a la policia allà, li van fer una foto, els hi van enviar les víctimes que havien denunciat aquestes violacions i el van reconèixer. A partir d'aquí, només amb aquesta... Després van fer una roda de reconeixement, totes les víctimes el van reconèixer, i el van engarjolar, juntament amb un venedor ambulant, també marroquí, en aquest cas aquest home sí que portava 16 anys a Catalunya, i també el van considerar que era culpable d'aquelles violacions. Van anar a judici, els van condemnar a penes de pràctica més de 30 anys, van fer 4 judicis, a tots van ser culpables, i aquest senyor sempre va clamar per la seva innocència, van dir doncs, que ell no havia estat. No? Què va passar? Que mentre aquestes dues persones estaven empresonades en una presó, l'any 1995 es va tornar a repetir una onada de violacions salvatges, també una quinzena, a la mateixa zona de Barcelona. I aleshores sí que es va poder detenir una persona que es deia Antonio García Carbonell i que quan el van detenir i van fer la roda de reconeixement i van posar la fotografia policial, es van adonar que era pràcticament idèntic a Ahmed Tomouhi. A partir d'aquí es va iniciar, diguéssim, una onada també de solidaritat amb Ahmed Tomouhi, es van fer manifestacions, hi havia polítics, no?, com Ignasi Guardans, diputats doncs, de tots els colors, que van reclamar l'alliberament d'aquestes persones. Es va aconseguir anul·lar una de les condemnes, però com que n'hi havia tres més, doncs al final no, la justícia no va actuar, malgrat que tot apuntava que l'autor d'aquelles violacions inicials per les quals havia estat condemnat Ahmed Tomouhi era Antonio García Carbonell, no es van anul·lar mai, i aquest home va passar 15 anys a la presó, fins que l'any 2006 va sortir en llibertat. Des de l'any 2006 fins ara, 2026, aquest senyor ha estat intentant anul·lar les seves sentències per sortir lliure i recuperar el seu honor, de dir, escolta, és que jo no he fet absolutament res. I després, l'any passat, va reclamar una indemnització. El Tribunal Suprem li va anul·lar les condemnes i va dir, bueno, doncs ara pagueu-me pels 15 anys que jo he passat a la presó. L'Audiència Nacional li va rebutjar. Va dir que no havia estat un crasso error. És a dir, no havia estat un error evident.
1: Com que no havia estat un error evident? Una persona innocent que passa 15 anys a la presó.
6: Hi ha un fet encara més greu, i és que hi havia una prova que era la del...
15: Hi havia una prova d'esperma.
6: Que era la de l'ADN, no?
15: Sí.
6: Que no es va voler utilitzar.
15: Exacte, una de les condemnes que li imposen a aquest senyor...
1: Molt fort,
15: Sí, que li imposa la magistrada, ara ministra de Defensa, Margarita Robles, que es va basar només en les rodes de reconeixement, en la identificació de les víctimes amb Ahmed Tomouhi, però que no va tenir en compte que hi havia una mostra d'esperma i que en aquell moment ja es podia haver comparat, bueno, es va comparar amb la seva i van veure que no era, no, que no era ell, però tot i així el van condemnar.
1: I no va ser un crasso error, no.
16: Però per què no es va fer servir aquesta prova?
15: No, no. Bé, doncs...
6: No es va voler fer servir.
15: Per això ara...
6: Per això l'han...
15: Han anul·lat la sentència.
16: Exacte. Home, si 20 anys
6: han rectificat la sentència i li han pagat per...
15: Sí, i ara per
6: judicis, uh-huh. 2,5 milions.
16: Sí, home, però quants anys té aquest senyor?
15: Bueno, clar, aquest senyor té 75 anys. Home. L'any passat li van amputar una cama, va amb cadira de rodes. Home. Viu amb el seu nebot... Ha passat tren... Bé, fa... La seva família, diguéssim, la majoria està al Marroc. La seva dona, amb qui tenia 3 fills, doncs també viu al Marroc, tot i que en els últims mesos ja s'ha traslladat amb ell. I hi ha fills que pràcticament no ha tingut contacte durant tota la seva vida, no?
16: 35 anys.
15: Per tant, ell és una persona que li han desgraciat absolutament la vida.
16: Home,
15: i que la justícia ha trigat, recordem, des que el detenen i l'empresonen, any 1991...
16: Imagina't.
15: Fins ara. I va sortir de la presó l'any 2006, és a dir, fa 20 anys. I la justícia ha trigat 20 anys en otorgar-li una indemnització.
16: La injustícia.
6: Escolta, abans d'acabar, que tenim 2 apunts curiosos de robatoris aquest cap de setmana...
16: Que raro!
6: El que és sorprenent és que això dona molt mala imatge pel que fa a coses del país. La guanyadora de la Volta... de la Volta Ciclista a Catalunya, en aquest cas ciclista femenina, la Paula Blasi, a les primeres de canvi va denunciar el robatori de la seva bicicleta després de la primera etapa, una bicicleta valorada amb 16.000 euros.
15: Sí, sí, és una Colnago, una bici...
6: Això realment només... o sigui, són aquestes coses que passen en aquest país. O sigui, és la guanyadora de la Volta, era la favorita per guanyar la Volta. A la primera jornada va i li roba la bici de 16.000 euros.
15: Sí, perquè, aviam, els professionals porten unes bicis molt cares, molt bones, i sí que és veritat que en els últims temps s'estan donant aquestes situacions. De fet, l'any passat, a la Volta a Espanya, que va sortir des d'Itàlia, si no recordo malament, i quan estaven a Turí, l'equip Visma, que és un dels grans equips del panorama ciclista internacional, li van robar les 18 bicicletes. Totes les de l'equip.
1: Perdona?
15: Les 18 bicicletes.
6: Clar, una bici, 16.000 euros.
15: Clar. Què fan normalment aquests tipus de lladres? Roben les bicicletes, després les revenen al Wallapop, una mica més barates, però clar, són unes bicicletes amb grans prestacions i clar, que tenen un preu molt alt. I aleshores, en els últims anys, s'està estilant aquest tipus
6: aquestes
15: de robatoris.
6: La van trobar o no?
15: La van trobar.
6: Va. No, i després, una altra dada curiosa del cap de setmana, aquest home detingut que va robar més de, concretament 34 mòbils al sonar.
16: Això és extraordinari.
15: Sí, li van trobar els 34 mòbils als pantalons.
1: Però com ho portaves?
15: No ho sé.
6: La pregunta que fem tots...
1: Com camines
6: com portes 34
1: mòbils? No amagats al pantaló.
15: No ho sé, però 34 mòbils que havia robat del sonar a l'estació del metro de Badal, la gent que sortia del sonar, doncs vinga,
6: els anava
15: pispant els telèfons.
6: I això no hi ha delicte reiterat? Perquè 34
15: sí,
6: no...
15: Sí, sí.
6: Perquè clar, un val, però 34...
15: Sí, sí, clar, aquí s'acumularan.
6: No?
15: I a part, recordeu que amb la nova llei de la multireincidència, ara robar un mòbil té una pena molt més alta que robar qualsevol altra cosa.
16: Exacte.
6: Escolta, abans que marxis, volia comentar una altra de les imatges curioses de la setmana passada, que no hem acabat... És que ha estat molt comentada on estiuejo aquest cap de setmana amb bon amic que es diu Josep Maria. A veure, recordem l'acció que dijous varen viure, que els Mossos d'Esquadra van detenir un home amb una arma blanca, que la portava a la mà al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Podríem dir que crec que era per General Mitre Montaner, que estava l'home...
15: Sí, exactament, allà.
6: I tot el cordó policial, doncs, intentava que la gent se separés d'aquest home, perquè era un home que
1: era perillós.
6: Era un home perillós que anava amb un ganivet. Però hi havia una senyora que estava, diguéssim, a primera fila, enregistrant la situació... amb un mòbil. I aleshores se li acosta un mosso i li diu que faci el favor de que s'aparti, que corre en perill la seva buida i que s'aparti. I aquesta dona no se li ocorreix res més que ruixar el mosso amb gas pebre. El mosso li diu que se'n vagi. Que se vaya.
15: És una qüestió de vida o muerte, que se vaya.
1: Aquí.
6: Aquí l'esprai.
1: Aquí, esprai. Què ha fet?
6: El policia li diu... Però què ha fet?
1: Però li diu que se'n vagi, eh? No, o sigui, no actua en aquell moment.
15: No, és que, aviam, hi havia una persona molt alterada, amb un ganivet,
6: sí.
15: Que estava bé intentant atacar la gent. Sí. Els policies van acordonar tota aquella zona per evitar que la gent prengués mal. Clar. I hi havia una senyora, que ja apareix en diversos vídeos, que volia passar. I llavors li estaven dient que no podia passar, i a la senyora intenta passar.
6: Però la senyora com se li passa pel cap?
1: No,
6: que el policia que li diu? Que retiri, agafa un pot i li llença el gas pebre al policia.
15: Jo crec que va tenir sort aquesta senyora, que no va ruixar directament a la cara perquè ho intenta, però és veritat que aleshores és en aquell moment que aquest policia gira cua i no li dona.
1: Sí, però l'acompanyant es comença a tocar els ulls perquè...
6: No, l'acompanyant li cau tot l'esprai.
1: I comença,
6: el policia
1: clar,
6: no li arriba, però l'acompanyant sí. Aquesta dona li pot passar alguna cosa?
15: Jo crec que sí. És a dir, arriba a ruixar directament, jo suposo, perquè, mira, no voldran...
6: És que el policia li diu...
1: Molt gros, eh?
15: No voldran fer sang. Però
6: què ha fet?
1: Home... Però és que això en una altra circumstància, ara, perquè hi havia tot això.
6: Se'n van manillada, home. T'agafen
1: i t'emmanillen, eh? I
15: per resistència a l'autoritat i desobediència.
6: Tu ho havies vist mai?
15: No.
6: Vaig veure el vídeo.
15: Jo vaig al·lucinar també, en plan, ostres, aquesta senyora jo crec que no està entenent el que està passant.
6: No. I va, i li llença gas pebre al policia. Bé, Toni, moltíssimes gràcies. Són les 5:04. D'aquí uns moments parlarem d'una sèrie que us recomanem a tots, la sèrie Abandonados.
1: Boníssima.
6: Tres nens abandonats a l'estació de França. Té els detalls d'aquí un moment, en parlem amb una de les seves creadores, que és l'Anna Ponsí, però abans
1: permeteu-me que us parli de Línia Directa, perquè no us ho creureu, però si uneixes les assegurances del cotxe i la llar amb la fórmula cotxe-casa de Línia Directa, estalvies directament. I a més està millorada amb la nova assegurança de la llar, que és increïble. No us ho penseu i truqueu al 917-700-700 o entreu a lineadirecta.com i recordeu, uneix les teves assegurances del cotxe i la llar i estalvia directament.
17: RAC 1.
18: Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
19: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Band,
18: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
19: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
18: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
20: Hola. Sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí, i a més t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
21: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
22: Aquest Sant Joan serà la teca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
23: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
24: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
23: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
24: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
23: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
24: RomautoNissan.com.
25: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
26: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
2: Hi ha cotxes que et porten i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
3: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa.
4: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
7: Protagonitzada per Àngels Guinyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
4: A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
8: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
17: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
26: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
27: Més immediat que mai.
26: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
6: Són les 5 de la tarda, 9 minuts. Saludem a Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
28: Hola, bona tarda.
6: I amb l'actualitat esportiva, Gemma Montero. Gemma, bona tarda.
1: Bona tarda.
6: Catalunya, tal com comentàvem amb el Martí Oliveres, que a més o menys a aquesta hora arriba el pic d'aquesta primera onada de calor de l'estiu.
28: Sí, és una tarda de calor extrema, sobretot a l'interior del país, on els termòmetres encara s'han enfilat més que ahir i han arribat als 42 graus, per exemple, al Pla de Lleida. Tot i que el pic de l'onada de calor és avui, durant tota la setmana continuarem parlant de temperatures altíssimes, Martí Oliveres.
29: Sí, termòmetres disparats a aquesta hora, sobretot a l'interior de Catalunya. Atenció, 42 graus fa poca estona al Carràs, al sud de la ciutat de Lleida. També a la Vall de l'Ebre s'ha arribat pràcticament aquests 42 graus i també al Priorat, a Torroja del Priorat, a Torres de Segre, una mica més al sud de la ciutat de Lleida, entre 41 i 42 graus, però també a la Conca de Tremp 41 graus i al Pla de Bages Artés també ha superat aquesta marca. Per tant, calor desbocada per començar la setmana de Sant Joan. Atenció amb el perill d'incendi perquè és molt alt al centre, a ponent i al sud, però també ja és moderat o fins i tot alt en algunes comarques al Pirineu. De cara als propers dies, deixem enrere el pic de l'onada de calor, però tant demà com dimecres, dia de Sant Joan, continuarà fent moltíssima calor. Passarem d'aquests més de 40 graus a 40, esporàdicament per sota, i amb molta sensació d'aixafogor a la costa. Per tot plegat, es mantenen els avisos de calor molt intensa a l'interior i també la calor nocturna, nits molt complicades per descansar, especialment a la costa, el tram que va del Garraf al Maresme.
28: Més coses, la Moncloa retreu al Partit Popular que s'aprofiti de la condemna pel cas Mascaretes i defensa la seva actuació respecte als assenyalats. Fonts de l'executiu espanyol insisteixen que han condemnat des d'un primer moment la corrupció. De fet, l'actual secretària d'Organització Socialista, Rebeca Turró, i el relleu d'Ábalos en aquest càrrec, ha criticat en una piulada la reacció a la condemna d'Alberto Núñez Feijóo. Diu que és un hipòcrita per parlar de corrupció i aprofitar-se'n quan en el passat del PP també n'està empastifat. I en el present, Feijóo diu, tampoc parla dels casos que afecten a Isabel Díaz Ayuso. Atac, doncs, al líder popular que aquest matí s'afanyava a demanar eleccions.
30: La justícia ha hablado y ahora tiene que hablar la política. Ante una sentencia judicial como la que hoy hemos conocido, no cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar. Hay responsabilidades políticas y esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos. Pedro Sánchez Pérez Castejón.
28: La sentència del Suprem és de màxims 24 anys de presó per José Luis Ábalos per la trama de compra de mascaretes durant la pandèmia. La seva mà dreta, Koldo García, també està condemnat a 19 anys de presó i l'empresari Víctor de Aldama a 4 anys i mig, que no haurà de complir per haver col·laborat amb la justícia. I potser haureu notat, si feu servir la xarxa social X, l'antic Twitter, la plataforma ha tingut una altra caiguda de servidors. Una incidència que ha començat fa aproximadament una hora i que han reportat milers d'usuaris per internet. El que alguns s'han trobat és que no deixava accedir l'aplicació, que no acabava de carregar bé la pàgina web si s'entrava a través del navegador. Durant els últims mesos ja hi ha hagut caigudes similars que han deixat els usuaris sense servei durant hores. La companyia propietat del bilionari Elon Musk de moment no n'ha dit res, però el nombre d'incidències ara ja va a la baixa. I un apunt ràpid de Rodalies, perquè Adif ha informat que el trajecte de les línies R13 i R14 entre Montblanc i Vilaverd a la Conca de Barberà s'allargarà 10 minuts més durant uns 2 mesos per un altre robatori de cable. Segons ha informat la companyia que gestiona la infraestructura, l'acte vandàlic ha deixat malmesa la instal·lació i ha provocat un incendi. Els treballs per arreglar-ho, diu Adif, es poden allargar 2 mesos i afectaran la velocitat i la durada del trajecte entre aquestes dues estacions.
0: I als esports, el Barça de bàsquet disputa aquesta tarda el tercer partit de les finals de l'ACB a les 8 i en directe a RAC1. Continua la lluita pel títol de Lliga. Ara mateix la sèrie està igualada a una victòria després dels dos primers partits a València. Ara és el torn del Palau Blaugrana, que presentarà una de les millors entrades de la temporada. En principi, tot i les molèsties que arrosseguen Tomas Satoranski i Juani Marcos, Xavi Pascual tindrà tota la plantilla a la seva disposició. En futbol, el Barça espera un gest de Julián Álvarez en què el davanter demostri la seva voluntat de fitxar pel club blaugrana. En clau mundialista, per cert, la selecció argentina de Leo Messi i del propi Julián obren la jornada d'avui. Julián, que per cert començarà aquest partit des de la banqueta, s'enfronten a Àustria a partir de les 7 de la tarda en un partit que podreu seguir a RAC+1. Més tard, a les 11 de la nit, s'enfronten França i l'Iraq, i ja de matinada dos partits més. S'han de jugar el Noruega-Senegal i el Jordània-Algèria. I un apunt en clau poliesportiva, el Barça de futbol sala, Luciano Gauna. Lucho Gauna té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador argentí passarà pel quiròfan demà dimarts.
5: Versió RAC1.
6: No acostumem a ser tan contundents, però en aquest cas crec que estem d'acord tots els que l'hem vist. Abandonados, preneu nota, és una de les millors sèries documentals que hem vist darrerament. La podeu veure a la plataforma Disney Plus i explica la història real, repeteixo, història real, de tres germans molt petits que van ser abandonats a l'estació de França a Barcelona. Estem parlant de l'any 1984.
9: El dia 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
10: Han pasado 40 años.
9: Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
11: Es un caso particularmente extraño
9: porque no hay rastro de nuestras vidas. No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
12: Un misterio total.
11: Antes del abandono, recuerdo violencia, gritos, coches de lujo. También recuerdo tener una pistola real.
13: Es muy fuerte.
9: Todo nos hizo pensar que quizás formaban parte de una familia de delincuentes. ¿Y si están vivos?
13: Recuerdo a mi madre un mogollón.
12: Necesitan saber que los querían.
13: ¿Y qué pasaría si los encontráramos? Esa es mi pregunta.
6: Anna Ponsí, creadora i guionista d'Abandonados, molt bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda a tots. Tarda.
6: Carlos Alonso Ojea, director d'aquesta sèrie documental, bona tarda.
15: Bona tarda.
6: I gràcies per acompanyar-nos. Un aplaudiment pel treball fet. Hem escoltat el tràiler, però crec que defineix molt bé el que veurem en aquesta sèrie, perquè parteix de la base Anna, que no en sabem res d'aquests tres nens, ni ells mateixos saben res d'ells mateixos.
5: Exacte, estem parlant de tres germans, l'Elvira, que tenia només 2 anys quan l'abandonen a l'estació de França de Barcelona el 22 d'abril de l'any 1984, en Ricard, que només en tenia 4, i en Ramon, que només en tenia 6, que és el que té més records, però malgrat tot no saben ni com es deien els seus pares.
6: Abandonados es va estrenar el 29 de maig i porta, atenció, 22 dies consecutius, això vol dir que la sèrie atrapa, sent la sèrie més vista a la plataforma Disney Plus a Espanya i també a Andorra. Dius, Anna, que fer aquest documental ha estat com pujar una muntanya russa. Per què?
5: Sí, perquè com tota investigació ha tingut els seus moments de pujada, també hem tingut algun sobresalt o algun ensurt a la meitat de la investigació perquè de cop aconseguíem trobar un personatge que ens deien que era mort o que hi havia papers que algú havia eliminat i llavors això tornàvem a baixar. És a dir, una muntanya russa emocional pels germans, evidentment, i també per l'equip que hem estat fent aquest projecte.
1: Aquests tres germans, l'Elvira, el Ramon i el Ricard, que van tenir una sort enorme perquè, tot i passar per una situació tan traumàtica com aquesta, els va adoptar una mateixa parella, meravellosos, la Marisa i el Lluís, van tenir una infància feliç.
6: Ells ho diuen, família que els adopta, que van ser molt feliços, fins i tot a les Terres de l'Ebre, quan van anar a la platja al Trabucador.
1: Exactament.
6: Diu que són dels moments més feliços de la seva vida.
1: Sí, senyor. I van estar tan bé que no van sentir ni la necessitat ni l'impuls d'investigar què va passar quan els van deixar sols a l'estació de França. Però l'Elvira és mare, al cap de molts anys, i quan ella veu com s'estima el seu fill, diu, a veure, com és possible que ens deixessin allà i que no sapiguessin mai més res dels nostres pares? Aquí l'Elvira, Carlos, diríem que és el motor d'aquesta història. Quina importància té ella en aquest documental?
15: Bueno, l'Elvira és el motor i és la protagonista total d'aquesta història, no? Sense ella, Abandonados no té cap motor, no té el sentit que té, no? És l'Elvira la que té aquestes preguntes que es fa des del moment en què es queda embarassada i quan té el seu primer fill i el seu segon, no? I també la que impulsa els seus germans a fer la investigació amb ella, no? I comença a tirar dels fils i a demanar, doncs, aquestes memòries, aquests records dels seus germans, perquè ja no en té cap. I també a buscar ajuda, no? Ajuda que comença precisament per el mitjà de la ràdio.
1: Sí, ho explicarem després, que el primer que va fer l'Elvira va ser venir a RAC1. De totes maneres, si voleu, recuperem els records que tenia el més gran, el Ricard.
5: El Ramon.
1: Ai, perdó, el Ramon, que és el...
6: Que té molt poc records.
1: Molt poc records. I ho escoltarem, no patiu. Els que ens esteu escoltant i no heu vist la sèrie, no patiu. Perquè
6: sí, perquè
1: tindrem...
6: la Keila ha estat obsessionada amb no fer cap espòlio. No. Jo n'hagués fet uns quants,
1: gràcies,
6: però la Marta estava obsessionada que no.
1: Perquè la gràcia d'aquesta sèrie és no saber com es desenvolupa la història, però sí que escoltareu quins records té el Ramon i veureu que són poquetes coses les que recorda.
16: Tengo varias imágenes de mis recuerdos un poquito difusos. Por ejemplo, la Torre Eiffel, desde la ventana que se veía la pata. También recuerdo un cocodrilo en una tienda de juguetes colgado en el techo. También recuerdo andar con mi padre con coches de lujo, un Porsche recién sacado del concesionario, un Jaguar de color verde, un J24 o algo así con unas ruedas brillantes, un Mercedes de color blanco. Recuerdo viajar mucho con mi padre. Y también recuerdo tener una pistola real y, bueno, y dispararla y asustarme muchísimo.
6: Crec que el Carlos, tu tens la responsabilitat important a l'hora de crear aquests hams, no?
1: Els ganxos. Sí.
6: Que et deixen amb ganes de més. La prova és que és de les poques sèries que he vist seguides, no? Com s'aconsegueix això?
15: Que bé que l'hagis vist seguida.
6: Sí, seguida.
15: Això també és important, no? D'aconseguir que el misteri no et deixi deixar de mirar la sèrie. Llavors, bueno, crec que com és una història que no només és real, sinó que a més té tots els elements propis d'un thriller, gairebé d'un thriller de màfies i de crim, no? Llavors, bueno, aquesta manera de fer una narració més cinematogràfica, més de suspens, crec que és el que enganxa, a més de tenir una història de rerefons molt més emotiva i emocional, no?, que és la història de l'Elvira i els seus germans buscant, bueno, buscant les respostes, no?, que sempre han tingut.
6: Clar, perquè és el que dius tu, aquí es barreja que són tres nens que els deixen a l'estació de França, que els abandonen, però a mesura que anem sabent coses de l'entorn dels nens, és el que apuntes, és un thriller, perquè els han deixat? Quin tipus de gent, es movien, amb qui vivien els seus pares, no? Quin tipus de gent eren? Què és el que feien els seus pares? Clar, tot això,
1: clar.
6: A què es dedicaven? I tot això va generant tirar més cap al thriller. Per exemple, hi havia moltes coses estranyes en la història dels tres germans. Aquest és el testimoni de la seva mare adoptiva, la Marisa, que deia això.
2: Primer, uns nens que amb 6 anys a França no han estat escolaritzats, això no quadra gens ni mica. Que no sàpiguen els cognoms del pare i la mare, un nen de 6 anys, tampoc. Per tant, quin misteri hi ha? No volen dir-los els noms per encobrir alguna cosa. Després, algun indici, com aquest de dir que havien vist diners, però aquest mai el teníem clar, pel fet de podien ser bitllets o podien ser unes monedes. Això és el que vam estar pensant tot aquell temps. I de seguida ens anuncien que pot ser una cosa mafiosa.
6: No, Anna, no et va cridar molt l'atenció que ells primer només parlessin francès?
5: D'entrada, sí.
6: Perquè semblen francesos.
5: Exacte, perquè semblen francesos, però clar...

0: després, clar, dona moltes voltes i és una pista, diguéssim, que ens porta a París, però
1: és una pista falsa.
0: París. No, i és una pista que porta a un entorn.
1: Ah.
0: Però vull dir que...
2: record, no?, la clar, ruta de la Torre
0: Eiffel. Exacte. Clar, perquè això feu un treball, que hi ha una de les preguntes que us anava a plantejar, no? És a dir, com aconseguiu això que feu d'anar amb l'Elvira a veure amb un dels personatges que us entrevisteu i entreu i que aquest personatge o aquesta persona es deixi enregistrar?
2: Bé, això vol una mica de paciència, empatia...
0: Perquè ells ho saben, o sigui, clar, necessites el seu permís, no?, perquè els deixis enregistrar, gravar. I alguns d'ells no estan molt a favor de que els graveu.
2: Sí, però així, oposició frontal no hi ha de ningú, perquè, com sabeu, perquè puguin sortir a la televisió i més a una plataforma com Disney, els has de fer firmar uns drets d'imatge, no? És a dir, que ells han acceptat formar part d'aquest documental i tenir aquesta imatge. Per tant, al principi és evident que te'ls has de guanyar, però també us hem de dir que l'Elvira és una persona molt especial. És, no sé, té una aura especial, atrau molt. Ella és una dona que la veus, és molt prima, no?, i la veus com sembla dèbil. No, té una força descomunal a nivell personal. No sé, Carlos, tu també penses com jo, no?, que té aquesta força que fa que la gent del seu voltant la vulgui ajudar.
3: Bueno, sempre que hi ha una càmera davant o sempre que algú estrany ve a casa teva o vol saber coses del teu passat o vol que estigués a càmera, sempre hi ha una reticència, no? Però després, quan veus la passió que l'Elvira hi posa i quan veus la necessitat real que té ella i també els seus germans, no?, de saber coses del seu passat, pues, és difícil no empatitzar. I a més, bueno, quan anem a gravar a persones que no estan acostumades a sortir a càmera, pues, intentem ser força discrets, no manipular massa la seva realitat, el seu espai, no?, el seu confort, i llavors, pues, majoritàriament han volgut participar.
2: Fa poc, mira, vam anar com a tocar uns timbres, no?, amb alguna pista que ens anava sorgint, i hi va haver una veïna, això ens va passar a França, que són una mica més tancats, i ens va dir que es pensava que érem testimonis de Jehovà anant a vendre alguna cosa, no? Quan van saber la història i l'Elvira ho va poder explicar, ostres, va ser com, ah, no, tot el que vulgueu, us ajudem, el que necessiteu...
4: Que bé. Bé, abans...
0: Ara, perdona, la sèrie s'està veient a Espanya?
2: I Andorra?
0: I ara...
2: A partir de l'1 de juliol... A partir de l'1 de juliol és estrena mundial.
0: Estrena mundial.
2: Sí, i ens interessa molt que es vegi en entorn a França, Bèlgica, fins
0: a França, Bèlgica, tot això no ho hem vist, tot i que heu trepitjat tot aquell terreny, eh? França, Bèlgica, tot això encara no s'ha vist.
2: Encara no, a partir de l'1 de juliol...
0: Estrena mundial.
4: I potser sortiran noves pistes, aleshores. De gent que ho veu i diu... Ui!
0: Bueno, no ho sé.
4: Perdó, que m'estic avançant. Abans el Carlos deia que aquesta història arrenca a la ràdio. Té un lligam molt important amb la ràdio, concretament amb RAC1. Perquè quan l'Elvira diu, vinga, va, em poso a investigar aquesta història, el seu marit, que no sé si és el seu marit actual, a mi no em queda clar veient el documental, em sembla que no, li recomana, escolta, per què no vas a RAC1, per què no vas al programa Islàndia que presenta l'Albert Om i expliques la teva història. Ara escoltarem un fragment de la conversa que l'Elvira va mantenir amb la Maria Xinxó al març del 2021.
5: Què va passar quan tu en tenies dos?
6: Em van abandonar juntament amb els meus germans. Bueno, un senyor ens va deixar anar a l'estació de França, ens va portar un cotxe i ens va deixar anar a l'estació de França d'aquí de Barcelona, dient-nos que anava a buscar Carmels i que ara tornava, i no va tornar mai més. Aquest senyor ens deixa allà i el meu germà gran, doncs, deia que veníem de París. Tots tres parlàvem francès i el meu germà gran parlava una miqueta de castellà.
5: Però ara, què ha passat? Què estàs fent? Què vols trobar?
6: Bueno, se'm desperta la curiositat que no se m'havia despertat mai de voler saber què va passar. No? Què va passar, qui eren, per què... Preguntes.
0: Doncs preguntes que va rebre i va recollir una persona molt important en aquesta història, en aquesta investigació. És Carmen Pastor. És aficionada a la criminologia, que va ajudar els tres germans abandonats a trobar pistes sobre el seu origen. Aquí podem saludar a aquesta hora. Carmen Pastor, bona tarda.
7: Hola, buenas tardes.
4: I un fort aplaudiment per la Carmen, per favor.
0: És una de les heroïnes
4: d'aquesta
0: investigació. Carmen, a veure, primer de tot, tu vas escoltar aquesta entrevista en directe, va arribar després, com te'n vas assabentar?
7: No, no, No, no, jo escuché la entrevista en la ràdio, en RAC1 en directo, sí, sí.
0: I això és el que ja et va motivar a

0: I com us arriba la productora a la història de l'Elvira, el Ramon i el Richard?
1: En Carles Porta i nosaltres havíem escoltat aquesta entrevista del que dèieu abans de RAC1, no?, d'Islàndia, i ja és una història que així d'entrada crida molt l'atenció. És veritat que ella en aquell moment estava una mica a les beceroles de tot plegat, després ja l'ajuden les voluntàries, descobreix moltes coses, i a través d'en Giles Tremblay, que és el periodista del The Guardian a Madrid, que es va implicar molt amb la història, que també va publicar un article al The Guardian i es va fer com molt amic de l'Elvira, hi ha un moment que diu, necessitem investigar més, hem de seguir estirant fils, i llavors és quan li diu, mira, hi ha un periodista a Catalunya que crec que et pot ajudar, és en Carles Porta, i llavors els germans de l'Elvira coneixien els projectes d'en Carles, els agradava com treballa, com treballem, i res, i així entrem nosaltres. Ja el 2021 comencem a fer ja alguna primera incursió, sobretot en el món de l'escala, de l'Alt Empordà, i continuem, i a partir del 24 amb en Carlos i l'equip ens posem ja a saco, a rodar, a rodar, a rodar, i hem, Carlos, es pot explicar-ho tu, ho hem tancat fa relativament poc tot això.
2: Fa relativament molt poc, sí, vam estar com 2 anys des del primer cop que vam donar rec a la càmera, i després van ser 2 anys sense parar, amb un equip reduït, amb el Lluce, amb l'Anna Casals, i a poc a poc anar aconseguint entrevistes, anar fent viatges i anar en la investigació que s'estava fent en paral·lel.
0: Escolta, hi ha testimonis en aquest allò que dèiem que tot és la història d'Abandonados, és una història que té moltes cares. Hi ha testimonis que resisteixen molt a donar informació. Per exemple, hi ha una família amb informació molt important pels tres germans que no els volen, no els hi volen explicar, no els hi volen explicar per telèfon.
3: No.
0: I no els hi volen dir on viuen. I aleshores queden amb aquesta família a Totxa, i ells, com si els... Ja vas pensar, digues, bueno, això acabarà fatal. Patir. Els venen a buscar, sí, a Totxa, sí. Els pugen al cotxe i els porten a un lloc indeterminat.
1: Sí, hi ha un moment, fins i tot, que l'Elvira fa molta gràcia, i ho diu en el documental, que hi ha una de les voluntàries que li diu, la Montse del Río, que és criminòloga i, no sé, per coneixements de la seva feina, li diu, tu posa el localitzador en el mòbil pel que pugui ser.
0: Exacte. Sí. Això us va fer malpensar?
1: A veure, malpensar...
0: Perquè allò era raro.
3: Home.
0: O sigui, jo tinc informació dels vostres pares, però vosaltres heu de venir amb mi.
1: Saps què passa? Que...
0: Amb tota la confiança, però...
3: I no us ho vull dir per telèfon, eh?
0: No us vull dir per telèfon.
3: Ni
0: on
3: visc.
0: No us dic, no veniu-me a veure, us vinc a buscar jo i us porto amb el meu cotxe...
3: Amor, fa por.
1: Saps què passa? Que quan en Ramon t'explica tots aquests records que tenen molt a veure, també ho deia en Carlos abans, amb l'àmbit criminal, sí, que si una pistola, què fa un nen amb una pistola, que si cotxes de luxe... Tampoc t'estranya que aquest submón, hi pot haver-hi alguna cosa que faci que no ho vulguin explicar així tot d'entrada, sinó que es volen assegurar que aquells tres nens que han contactat amb ells poden ser realment els nens que ells creuen que poden ser, no? Però és que, clar, és difícil, parlar d'això sense fer spoilers.
0: Bueno, veient el documental, tens la sensació que passen coses, com dèiem, inesperades. És un documental on permanentment es donen girs de guió.
3: I sobre la marxa,
0: girs de guió,
3: si vas dient, ostres!
0: Girs de guió, permanentment estàs en sorpresa. Clar, és un cas real. Llavors, clar, o sigui, una vegada més la realitat supera la ficció, que és el que m'agrada a mi, no? Per exemple, en un moment en què estàveu a punt de gravar una conversa amb l'Elvira, passa això.
4: Vale. Hi ha cobertura, no? ¡Ah, que truca!
5: Hola, buenas. Un segundo, que me cambio de habitación, que así poder escuchar mejor, que no tengo cobertura en esta sala. Buenas. Vale, ahora... Te explico, bueno, un poquito es lo que te había comentado antes, que es que no sé si has podido leer un poquito el periódico que te he mandado de Le Parisien.
6: No, todo lo he completo. No, vale. Preferiría que me lo dijeras tú, porque soy autónoma y estaba con clientes.
5: Vale, perdona, y gracias por la llamada, ¿eh? Mira, te explico un poquito. Llevo como 4 o 5 años que estoy buscando a mis padres, y buscando, acabé encontrando un documento en el que tu padre y mi padre salen juntos.
0: A veure, Carlos, quantes hores heu gravat i no heu fet servir? Perquè aquí tenim això, però...
2: Però moltes, són moltes, moltíssimes. No tinc la dada, no vull mentir, però són moltíssimes hores. Ara em feia molta gràcia perquè aquest moment és un d'aquells momentazos, no?, d'estar succeint alguna cosa en directe, i és el que passa quan tens un cas que no saps on arribarà, que comencem un projecte sense un final... amb una investigació oberta i llavors la porta a les sorpreses està oberta, no? I quan passa això en directe i estàs gravant, pues és adrenalina a full.
0: La sèrie Abandonados acaba sent un viatge apassionant, novament us la recomanem des d'aquí, es resolen moltíssimes incògnites, però també queden moltes preguntes a l'aire.
3: Han habido muchos momentos de sube baja. Cada vez que recibías un match, cada vez que encontrabas una pista, cada vez que, ¿no?, era un sube baja de que sí. No.
7: Esta historia representa lo mismo que le he dicho a Elvira. Una carrera de fondo. De momento no la hemos acabado. ¿Quién sabe si la vamos a acabar más adelante?
8: Quedan muchísimas cosas por resolver, claro. Y muy importantes para ellos.
0: A veure, pregunta per l'Anna i pel Carlos. Quan decidiu que fins aquí?
1: Ho decideix en Carles Porta.
0: Ah, diu que fins aquí.
1: No, hi ha un moment.
0: No, bueno, clar, és que...
1: Hi ha un moment.
0: Clar, encara podríeu estar gravant.
1: Ara, nosaltres...
0: Ara, jo encantat,
1: no
0: eh?
1: Vosaltres no ho haguéssiu deixat, eh? No, encara ho estem fent. És a dir...
0: No ho hem deixat.
1: És que, de fet,
0: però nosaltres... Però encara esteu gravant?
1: Gravant, no, perquè tu saps
2: Quan cal, sí.
1: És a dir, exacte.
0: Quan cal, sí, val.
1: Sí, allò que deia en Carlos de no sé quantes hores, no estem tota l'estona amb la càmera com estàvem, però sí que és veritat que quan es succeeixen fets concrets, mira, aquest cap de setmana, justament, dissabte va passar un fet molt concret, vam trobar una pista molt bona.
0: Aquest dissabte, eh?
1: Sí, i de cop estàvem en un grup, i hi ha l'Elvira també hi ha la Carmen Pastor, i vam dir... Podeu fer una videotrucada ja i la gravem? Com no volem deixar perdre aquest moment, no? Imagina't que després d'això ho podem fer servir per un cinquè capítol, no?
0: Això és bueno, que, ara que parles d'això...
2: Després d'estar...
0: Digues, perdona, Carlos.
2: No, que després d'estar 2 anys gravant, hi ha molt de material que potser en aquell moment no té un sentit un fi, i després arriba una informació i dius, home, aquella entrevista o aquell moment que vam gravar no sé on o tal, ja té un sentit diferent.
9: I la Carmen continua investigant,
0: moment,
9: també,
0: Tu, Carmen, continues treballant, no?
10: Sí, ya sabe Ana que este fin de semana me he acostado a las 4 de la mañana porque no podía seguir de tirar a ver si sacaba algo. Ana lo sabe.
1: Sí, hay una pista muy buena.
10: Bueno, la verdad es que es un sub y baja tal como sale en el... en el documental y en el trocito que habéis emitido. Pasa muchas veces eso, que te sale algo y te da un subidón increíble y buscas y sigues y luego al final, para nada. ¿O no?
1: Sí, us podem posar un exemple molt petit. Vam estar fa 3 setmanes amb l'Elvira a França buscant una pista, aquesta que ens van dir si érem testimonis de Jehovà, i no vam tenir sort, però en canvi aquest cap de setmana amb aquesta mateixa pista hem tingut una sort increïble que esperem que es materialitzi d'aquí poc. Llavors, sempre és això, tota l'estona.
0: Sí, vam parlar fa poc.
10: Que... I nunca sabes en qué parte has empleado muchísimo esfuerzo para algo o para nada. Nunca lo sabes. Clar.
0: Amb el que esteu explicant, volia preguntar-li al Carlos. Això és com, ara em ve al cap, un trencaclosques de 5.000 peces que tu les tens allò repartides, que potser un dia dius, calla
11: que he trobat aquell tros de cel.
0: Ara, que he trobat aquest tros que m'encaixa amb la història i que de moment no sabia on anava. Pot passar això, Carlos?
2: Absolutament. No només això, sinó que pels propis germans també. A vegades tenen declaracions que fan ells a les entrevistes, no? Que diuen, bueno, a mi em sona o tinc un record d'alguna cosa i tal, i té com una imatge una mica difusa, no? I després aquesta imatge difusa que tenia una entrevista de fa mesos, quan anem a segons quin puesto, pues llavors troben l'explicació a aquella imatge, a aquella memòria, no? I això és superguai quan passa.
1: Sí, hi ha una imatge molt simbòlica, el got de llet amb una mica de nata a sobre,
0: sí,
1: que d'entrada dius que és aquest record tan estrany.
9: I té la seva importància.
0: No, i dona molt mal rotllo, eh?
9: Però té una explicació.
0: Bueno, ja, però primer dius què és això, aquesta dona? Aquest ésser que li dona un got en ple de nata repugnant. Bueno, a tot això, Carles Porta, que va estar amb nosaltres fa, crec, un parell de setmanes,
9: sí,
0: no? Que va estar presentant una nova sèrie, perquè aquest home no para. La sèrie de...
9: 33 dies.
0: Gràcies, Marta Cailà. Li varen preguntar sobre Abandonados, Escolta, més optimistes, més optimista Carles Porta que l'Anna i el Carlos, sí.
11: Nosaltres hem intentat respondre totes les respostes, però a la sèrie no les podem respondre totes. Ara, després de l'emissió, ja et diria que gairebé sí. I per tant, no et puc dir 100%, però diríem un 99%, hi haurà un cinquè capítol com a mínim, espero que d'aquí un temps, encara estem recollint coses, perquè el que està arribant ja és absolutament... Si la sèrie és flipant, el que ens arriba ara encara ho és més.
0: És flipant.
9: Diu que el que... A veure, que clar, és que
0: això
9: és molt
0: diu
9: gros
0: el Carlos,
9: que diu.
0: Això diu el Porta.
9: Diu, si la sèrie
0: jo...
9: és flipant, el no, que no. arriba encara ho és més.
1: No serem nosaltres qui desmentirem el jefe.
0: No, no, clar, si no haureu de passar...
1: Però en tot cas, sí, estem ben encaminats i molt contents.
9: Ai, que bé.
0: Escolta, i per acabar, una pregunta que vol fer-te, sí, vol fer-li al Carlos a... de la banda sonora.
9: Sí, tornem a posar la banda, el tema principal de la banda sonora, que és aquest, que té una arrencada molt xula. Bé, el Carlos va anar a Hongria a gravar aquesta banda sonora que ha fet el Joan Vilà. Com és que veu anar fins a Hongria, Carlos?
2: Bueno, pues a Hongria és una ciutat coneguda per la seva història musical, perquè té músics excel·lents, també per un tema pressupostari, i perquè el Joan Vilà, que és un excel·lent músic, que ha fet una banda sonora fantàstica, la veritat, treballa molt amb el Joan Martorell, que és l'orquestrador, i la seva orquestra de referència és la de Budapest, una de les escoles que hi ha a Budapest, i allà vam anar un cap de setmana a fer tota aquesta banda sonora, que la veritat és que ha quedat fantàstica.
9: És fantàstica, sí.
0: Doncs, bueno, ens agafem el que ens diu Carles Porta. Falta un...
9: Volem un cinquè capítol.
0: Tres nens abandonats i, sí, repeteixo, la sèrie va donant, girs continus, girs al mateix capítol.
12: Però com s'acaba, això?
0: No. És que aquesta és la qüestió.
9: L'ha de veure, senyor Marcelí.
0: L'ha de veure. Que, clar, hi ha gent que pot pensar, no s'aclari res. S'aclareixen moltes coses.
9: Ui, el que s'arriba
0: a
9: esbrinar.
0: Mesura...
9: Sembla impossible.
0: Sembla impossible. N'aclareixes moltíssimes, però se n'obren moltes altres d'interrogants.
1: L'important és el viatge.
0: Exacte. El disfrutareu. Carmen Pastor, una de les voluntàries que va investigar la història de les tres, dels tres germans. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies a vosotros.
0: Gràcies. Enhorabona per la feina feta.
10: Gràcies. Bueno, i per la que queda per a fer.
0: Sí, no, ja veig que la cosa continua. I gràcies també a l'Anna Ponsí, creadora i guionista d'Abandonados. Anna, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I al Carlos Alonso Gea, que és el director d'aquesta sèrie documental que, com dèiem, porta per títol Abandonados a Disney+. Carlos, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. I si us ha agradat, recomaneu-la, que quan més...
0: Si no parem. Escolta, el Porta que us pugi el sol,
2: així,
0: tu.
2: Així m'agrada.
0: Una abraçada. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
13: Versió RAC 1.
14: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Este verano la gran pregunta es...
16: ¿Híbrido o eléctrico?
15: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
3: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
4: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
5: Voilà, les megabotigues de l'esport i la moda casual. Ara de rebaixes.
6: Sí, vine a les rebaixes de Voilà i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
7: Voilà!
5: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
8: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratoris Ern.
12: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
13: Així sona la teva alarma Verisur quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
14: Verisur.
15: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3 quarts de 12 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
16: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença i la colla vella i la colla jove, els xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
15: El dimecres 24 de juny, a 3 quarts de 12, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut Izaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
18: Calla, que ara apareix Marc Serra amb dos taps a les orelles, amb dos petards.
19: No m'havia passat mai, eh? No m'havia passat mai.
18: D'aquests petards.
20: Sí, sí, han marxat corrents.
19: No, perquè ja ens coneixem, ja ens coneixem. Jo he entrat aquí al final de l'entrevista i quan es fan els spoilers més grans...
21: Sí, perquè ja n'heu dit uns, fora d'antena.
19: Són fora d'antena.
22: Però fora d'antena.
19: Clar, clar, però fora d'antena és quan he arribat jo. I us he vist molt engrescats. I amb l'Oriol Cruz, que també la vol veure, ens hem anat a fer una volta. I ara he sentit uns crits aquí de la Xènia Lobo. Dic, bueno, doncs serà que ja s'ha acabat la tertúlia. I ja està. No, perquè, a veure, ella...
18: Home, no, jo, jo he sentit tot el que deia. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para,
19: para, para, para, para, para, para, para, para, perquè ha dit que no havíeu fet cap spoiler.
0: Era molt difícil, eh?
7: Però fora de micròfon?
19: Bueno, és que clar, és que aquest és el problema.
22: Però jo els he sentit tots i m'ho miraré igual.
18: Fora de micròfon, clar, bueno, però què esteu investigant ara?
0: I ens ha explicat cosetes.
18: Ara, jo li he dit...
19: Tu has començat a fer preguntes?
18: No, jo li he dit, amb la informació que teniu... Jo li he dit, amb la informació que teniu, dona per fer un cinquè capítol, perquè, clar... Això,
19: no, calla, que ara ve, eh?
18: No, no diré res,
0: però això encara ha donat... Dades interessants, eh?
18: Sí, sí, ha donat moltes voltes més, eh? Recordem que el punt de partida són tres nens que els deixen els de Joan França, que no els deixen els pares, eh? Els deixen un tal Denis.
0: Això se sap des
18: del
0: principi.
18: Que me'n vagi?
0: No, això se sap des de l'iníssim.
18: Arriben els de Joan França amb un tal Denis, els deixa i els hi diu, els hi pregunta, voleu caramels?
0: Ara vinc.
18: I ells diuen, sí, vale, ara vinc.
0: No torna mai més.
18: I ja no torna. Que això m'ha agradat, eh?
0: És
18: la versió...
19: Quants episodis
18: són? No, és la versió del tabac, però quan vas amb algú, li dius, vols caramels? I ara torno.
19: Quants episodis?
0: Són...
18: Quatre.
0: Quatre episodis.
18: Si passen super...
19: Però llavors, és que no he escoltat res, eh?
0: Els veus volant, eh?
19: M'he posat els auriculars i escoltar altres coses.
22: Això em recorda el Pàgines Viscudes de Folk i Torres, que tot era això, nens abandonats...
18: Doncs si fa, no fa. A veure, Kaila, ara sí que posa'm el... Que surti el guitarrista.
19: Vinga.
0: Ole. Vinga, va.
23: Hey, amigos.
19: Què toca, oi? Què toca?
18: Està tocant Keith Richards.
19: Carai.
18: Aquella cara de fàstic que sempre fa.
22: Vull caure un coco al damunt del cap.
0: Va, que ja ha començat el compte enrere i queda menys perquè el Bars Festival arribi al poble espanyol. Aquest estiu Barcelona es converteix en l'epicentre de la música amb el millor rock, pop i un munt de gèneres musicals. I actuaran l'Ax en Bustó, i actuarà Joan Dausà, Marta Santos, Gypsy Kings, Antoñito Molina, Emma Clan i molts més en concert. També trobareu una oferta gastronòmica per a tots els gustos, un entorn acollidor.
19: Jo hi vaig, eh?
0: I a més, és que són...
19: Ja tinc les entrades.
0: Saps la gràcia, Marc? Que són uns concerts molt íntims. Sí. Perquè tens allà a tocar els artistes
19: per
0: i unes vistes
19: fet.
0: Exclusives vaig de la muntanya.
19: Vaig a veure M. Clan, mira.
0: Veus que bé?
19: Sí.
0: L'estiu a Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades disponibles a bars.cat.
18: Doncs mira, aprofitarem la jugada per, primer de tot, saludar el Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
18: I després, Marc Serra, atenció, sí. Perquè... avui jo... sí que, deixa'm dir, jo escolto amb molta atenció tots els consells de Protecció Civil i de la seva directora, que avui crec que ha estat amb el Basté. Consells interessantíssims, que sempre m'apunto a la llibreta, no fos cas que se m'escapi algun. Però avui el que donarem... Aquest sí que també el trobo d'impacte,
19: bueno,
18: perquè
19: canvia la percepció que tenim de com hem de reaccionar davant d'un cop de calor. Sempre ens havien dit, i havíem fet, una miqueta d'aigua...
22: Sí.
0: Home, i tant, doncs per hidratar-te.
22: No. Com que no?
19: No. Ho explicarem després.
18: Després de posar-nos al dia amb el Jordi Claret, explicarem, davant d'un cop de calor, què és el que hem de fer. I poca broma, perquè...
19: Donar aigua no està aconsellat mèdicament.
22: Ai?
18: Penseu una cosa, eh? Aquesta onada de calor, per exemple, a Catalunya s'han atès en aquests darrers dies més de 100 persones.
22: Així és.
18: I què s'ha de fer? Donar aigua?
19: No.
18: No?
19: No.
22: I ara?
18: Què s'ha de fer? Ara ho explicarem. Abans, però, Jordi Claret, el govern que demana màxima prudència pel risc d'incendi, allò que dèiem, de cara a demà durant la revetlla de Sant Joan. Coses de sentit comú, però com que la societat cada dia és, tal com deia Ortega Gasset, hombre massa, pues estem en aquest punt. La
22: ara
18: massa...
22: Ortega Gasset, fixa't.
18: L'hombre massa, sí. El defineix així a la gent. L'hombre massa, doncs
22: el
18: clar...
22: El filòsofo de la tarda.
18: Se'ls ha de recordar coses com amb altes temperatures i una diada de Sant Joan, doncs se'ls ha de recordar, compte, a no provocar incendis, perquè la gent és... És curta. Endavant, Jordi.
24: Sí, és un missatge, un recordatori, com dèieu, que acaba de llançar, de fet, els consellers d'Interior i d'Agricultura, que avisen que en aquestes celebracions de demà s'ajuntaran aquesta festa de la revetlla de Sant Joan amb la onada de calor i, per tant, es dispararà aquest risc d'incendi. Tots dos n'han parlat fa una estona en un acte per presentar l'anunci de la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu. Més detalls des de la Conselleria d'Interior, Eudald Puig.
25: Coincidint amb la
1: primera onada de calor d'aquest estiu, el govern ha presentat la campanya forestal d'aquest any, en la que admeten serà un escenari complex amb altes temperatures i focs simultanis. Des del govern demanen prudència i consciència a tota la ciutadania, especialment amb les activitats al medi natural, però també demà, amb la revetlla de Sant Joan. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Que la situació és extrema i, per tant, extremar les precaucions, demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. De fet, vivim la pitjor sequera, amb 20, les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys, amb una data del mes de juny.
1: La campanya aquest any porta l'eslògan Foc és foc, amb la voluntat de sensibilitzar la ciutadania a extremar les precaucions al medi natural i evitar activitats de risc prop de les zones forestals.
24: Un perill d'incendi que, com dèiem, està estretament lligat a l'onada de calor que tenim i que avui ha arribat al pic, amb termòmetres disparats que han superat els 42 graus a Ponent, Martí Oliveres.
3: Sí, precisament a la ciutat de Lleida, la capital de la Terra Ferma, 42.4 és la temperatura més alta d'aquest any, d'aquest estiu que acaba de començar. Déu-n'hi-do com s'ha enfilat el termòmetre, també cap a la Conca de Tremp, al Bages, fins i tot al Vallès Occidental, a prop d'aquests 40 graus, i s'han superat els 40 de manera força general a les comarques de Ponent. Per tant, calor extrema encara aquesta hora de la tarda, per sobre dels 40 graus, i és que el sol encara va alt a aquesta època de l'any. Molta precaució amb aquestes temperatures tan altes que ens han d'acompanyar tota la setmana. Per molt que avui deixem el pic de l'onada de calor, tant demà com dimecres es mantenen els avisos de perill per calor molt intensa de dia i també els avisos de calor nocturna. Aquestes properes dues nits tornaran a ser molt feixugues, complicades per descansar, especialment a la costa, al tram del Garraf, al Maresme.
24: De fet, encara relacionat amb això, atenció, perquè els bombers acaben d'informar que treballen en un incendi a la zona de la Font de la Pólvora, un incendi forestal a tocar de Girona. L'avís és de fa aproximadament una hora i treballen, com diuen, per Twitter, amb una desena de dotacions i dos helicòpters. Precisament, també, si esteu agafant el cotxe, si sou conduint, hi ha aturades per un vehicle avariat a l'autopista AP7, aturades de 10 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i Barberà del Vallès, en sentit nord direcció Girona. Més coses, arriben bones notícies sobre les converses entre els Estats Units i l'Iran que s'han fet en els últims dos dies a Suïssa. Tal com avançava el vicepresident J.D. Vance abans d'agafar l'avió de tornada a Washington, les negociacions han donat fruits. Ho confirma l'anunci que ha fet aquesta tarda el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent. A través de xarxes ha explicat que l'Iran s'ha compromès a permetre el trànsit de petroliers a l'estret d'Hormuz, a més de permetre l'entrada al país d'inspectors de l'Organització Internacional de l'energia atòmica. Precisament per això, els Estats Units han anunciat que durant 60 dies permetran a l'Iran comerciar amb el seu cru sense posar-hi cap mena d'inconvenient. Una llicència que serà efectiva fins al dia 21 d'agost. I un últim apunt, a Irlanda del Nord, la justícia ha declarat culpable l'exlíder del Partit Unionista Democràtic, Jeffrey Donaldson, de 18 delictes sexuals contra dues menors, inclòs una violació. El veredicte l'ha emès un jurat format per una dotzena de membres després de dos dies de deliberacions. Donaldson ja està en presó preventiva, però encara no se sap la condemna. La vista prèvia a la sentència està prevista pel 25 de setembre. Amb 63 anys, havia estat diputat durant dècades i s'havia declarat innocent de tots els càrrecs. El van detenir el març de 2024 i just després va dimitir com a líder del partit i va trencar el seu carnet de militant.
18: A veure, Arnau Vila, són les 6 i 5 minuts, 6. Avui el temps afegit, mai millor dit, temps afegit, versió butxaca, perquè tenim bàsquet, tenim el tercer partit de la final del play-off de la Lliga ACB.
7: Sí.
18: Per tant, acabarem a 3 quarts. Què explicarem de 7 a 3 quarts d'avui del vespre?
7: Doncs entrada la primera part sencera d'aquest Argentina-Àustria, que comença a les 7 de la tarda.
18: Ui, Argentina.
7: Juga Messi. Messi, alineacions confirmades, juga Messi. Sé que aquí som molt d'aquesta Argentina de Leo
18: jo
7: Messi.
18: No.
7: Vostè no, però hi ha gent que sí, per tant, explicarem aquest segon partit de l'Argentina de Leo Messi. Veurem,
23: jo no m'interessa.
7: Haurem d'estar pendents de Julián Álvarez, perquè la informació que del dia d'avui és que si el partit d'Argentina va bé, podria ser que es pronunciés a la final del partit en clau del seu futur.
0: Per tant, i si va malament no es pronunciarà.
7: Són molts condicionants, però veurem si marca, si no marca. No. D'entrada no juga ni de titular, vull dir que de moment no comença del tot bé. Escoltarem unes declaracions d'un exjugador brasiler parlant de Rafinha, que podria ser que no estigués passant per un bon moment, ara que es parla també del seu futur, i una pregunta del dia en clau mundialista, per analitzar ara que portem 15 dies de Mundial. Quin grau de seguiment esteu fent d'aquest Mundial?
23: Cap.
7: Cap ni un. Mal miro tot, que seria la meva opció. Espanya... o Ponyo. Només les grans seleccions.
19: Ponyo. Les grans seleccions.
7: Grans seleccions.
4: No, no, ens importa un pito, més a més.
7: Per favor, jo tot.
18: Tot no. Sí. Ho discutim d'aquí 50 minuts.
0: No m'interessa.
5: Versió RAC 1.
6: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
8: Un moment, un moment, un moment. Un moment. Si no hi ha l'espanyola, no hi ha peritat.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Tal com us explicàvem abans de l'informatiu de les 6, segons les dades del sistema d'emergències mèdiques, durant aquesta onada de calor ja s'han atès a Catalunya més de 100 persones a causa de les altes temperatures i més de la meitat han acabat a l'hospital. Els consells bàsics, que ja ens els sabem, però ens han cridat l'atenció, és, per exemple, què fer amb l'anomenat cop de calor. Marc Serra, a veure, perquè tots tendim, per exemple, a donar molta aigua...
2: Home, jo veig cop de calor, no... algú que porti aigua.
3: És el primer
2: Quantes vegades s'ha dit això?
3: De doncs tota la vida.
4: Bueno, però també per mullar-te una mica la cara.
1: Bueno, ara ho explicarem.
2: Calorada, mareig, rodament de cap, i de seguida apareix una persona, com dèiem, aigua. Doncs no, error. Aquest procediment, que sembla lògic, en cas de cop de calor, no és el que s'aconsella a nivell mèdic. Ho va explicar amb la Melero, la doctora Núria Giró, que és metgessa de família i membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, en un clip, en una imatge que s'ha fet molt viral, que jo he anat a veure els comentaris, i normalment ja sabeu que hi ha odi a les xarxes socials, però en canvi he vist que en aquest clip molta gent agraïa a la doctora Giró que expliqués ben bé què s'ha de fer en aquests casos, perquè potser no s'ha aclarit prou. I això és el que també farem aquesta tarda. Doctora Giró, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: No sé si ha rebut aquest tipus d'ítems, però jo ja li dic que sí, que mirant-me el vídeo, molta gent li ha dit, no entenc com ho estem fent malament. Per tant, m'agradaria que avui, d'alguna manera, ho expliquéssim bé, de la manera més didàctica, perquè puguem saber com actuar en aquests casos, no? D'entrada li preguntaria, perquè hi ha un embolic amb el tema de diagnòstics i de vocabulari. Insolació és el mateix de cop de calor, o ja no es fa servir la paraula insolació?
5: No, la paraula insolació ara li diem esgotament per calor, que és un canvi de nom, però el concepte és més o menys el mateix, que això és el que és més freqüent dins de les situacions poc freqüents en què es complica la calor. És a dir, el més habitual és que tinguem calor, suem molt, tinguem set i ja està. Això és simplement doncs, conviure amb la calor com puguem. En cas que això es compliqui una mica, apareix l'esgotament per calor, que és el que abans en dèiem insolació, que és quan una persona està molt, molt suada, té molta sensació de calor, pot estar una mica marejada, la tensió baixa una mica, tindrà probablement molta set i no té una situació d'estar propera a perdre la consciència.
2: Val.
5: Pot tenir febre per sota de 40 graus, en aquest cas, hidratar i probablement demanar ajuda, de no ser que tinguem la sensació de tenir les coses molt controlades, anar al centre d'atenció primària, bueno, mirar una mica com demanar ajuda.
2: Per tant, un esgotament per calor seria, per dir-ho així, una calorada. És a dir, tenim set, suem... Una qüestió, diguem-ne, que no requereix una assistència immediata.
5: No requereix una assistència immediata i aquí sí que podem beure aigua.
2: Val.
5: La diferència, que és veritat que va sortir com un titular que em sembla interessant, és que, però en realitat en qualsevol situació en què una persona està amb el que nosaltres diem el nivell de consciència, és a dir, que una miqueta baix, és a dir, que està com que es podria desmaiar...
2: Que seria el cop de calor.
5: No ha de donar... Exacte, en el cop de calor és més freqüent que passi, tot i que pot passar en una insolació. Les persones que tenim la tensió més baixa ens podem desmaiar simplement perquè faci més calor. Qualsevol persona que està, per la causa que sigui, que està, com que sembla que hagi de poder perdre el coneixement, no se li ha de donar res per boca.
2: Però això, o sigui, és sorprenent perquè és el gir de tota aquesta qüestió, perquè abans ho dèiem, la gent quan diu està mig marejada, de seguida apareix algú
4: veu
2: amb
4: mica,
2: tota la bona voluntat del món, entenc, més ho he fet jo també alguna vegada, veu aigua de seguida i tal, i fins i tot aquesta persona que està mig desmaiada per terra, li obren com la boca i vinga, aigua. I això, doctora,
5: no. No, això no ho hauríem de fer en cap cas, sigui pel que sigui, perquè més una persona que té un cop de calor, ja no és tan important hidratar-la. Aquell glob d'aigua no li canviarà res d'aquest cop de calor i sí que podem posar-la en un problema. Aleshores, una persona que s'està desmaiant perquè el líquid pot anar al pulmó. En el coll tenim com el tub de respirar i el d'empassar molt a prop i una persona que no està coordinant molt bé, el que pot fer és que aquesta aigua, aquesta beguda ensucrada, no, en funció de la idea que tinguem de reposar això, se'n vagi cap al pulmó i això és un problema major. Per una situació que tampoc arreglarem amb un glob d'aigua. És a dir, amb la calor ens hidrata molt bé, evidentment, per prevenir que hi hagi situacions de complicacions. Però quan estem en una complicació que jo ja estic en aquest llindar que em podria desmaiar, refresquem el cos, estirem la persona, que segurament també pujarà la tensió i serà més difícil que es desmaii, i si està bé i clarament conscient i desperta, evidentment sí que s'hidrati.
2: Per tant, l'aigua té un paper important, però no seria per via oral, sinó que li podem posar una miqueta al cap. No sé si
4: els
2: això
4: polsos,
2: és una llegenda... Sí, això és una llegenda urbana o el coll i els canells, això serveix d'alguna cosa?
5: És veritat que on està el pols més superficial hi ha més refredament per allà, i aleshores si jo poso gel en els canells, en els clatells, que hi ha artèries que passen per allà amb la sang ben escalfada, doncs allà refredaré una miqueta més que si ho poso en un altre lloc. Probablement tampoc canviï la vida entre posar-ho en un lloc o en un altre, però bueno, sí que conceptualment és així.
2: Perquè vosaltres el cop de calor ho considereu una emergència potencialment mortal.
5: Totalment, i aquesta és la diferència amb una insolació. Un cop de calor seria com l'equivalent a un infart. En salut diem que una urgència és alguna cosa que ens porta a buscar ajuda i una emergència és una situació en la que correm. Doncs un cop de calor és una emergència i per això, no, com que tampoc ho arreglarem amb aigua, no ens liem. Però és aquesta situació que dèiem d'abans, però la persona ja no sua, té la pell calenta, el nivell de consciència estarà justet, hi haurà febre de més de 40 graus, és que el cos no està podent compensar aquesta calor tan gran que està sentint aquesta persona.
2: Clar, això és important també. O sigui, la persona que té un cop de calor no sua.
5: No. De fet, el cop de calor és poc freqüent. Normalment tenim més esgotament per calor, que en determinades situacions pot ser un risc que això evolucioni a un cop de calor en persones o en situacions de vida que porten més a risc de que això evolucioni.
2: Per tant, la clau, o sigui, si volem diferenciar el que és esgotament per calor que un cop de calor, és la suor. És a dir, si aquella persona deixa de suar i sembla que perdi la consciència, és un cop de calor.
5: Exacte, la suor, també la temperatura. Si tinguéssim un termòmetre, conceptualment els 40 graus serien com el llindar. Però en realitat, si aquella persona s'està desmaiant, la veiem malament, que no està compensant, no, que la veiem que està realment malament, es digui com es digui això, segurament necessitarem trucar al 112 i que algú ho avaluï millor.
2: A banda del desmai, vaig sentir-te l'altre dia dir al·lucinacions?
5: Sí, poden aparèixer amb el cop de calor.
2: Correcte.
5: Sí.
4: Però si jo em vaig hidratant durant tota la tarda, imagina'm, jo sóc a casa,
2: un altre tema,
4: jo sóc a casa i tinc allà, doncs, tinc una gerrata amb aigua i vaig bevent una mica d'aigua, però allò, un glopet cada 5 minuts, cada 10 minuts, em pot agafar un cop de calor igualment?
5: Sí, li pot agafar a totes les persones, és menys probable si estàs ben hidratat, però, clar, podria ser en funció de la temperatura, de les condicions en què tinguis la vivenda...
2: Perquè moltes vegades associem aquests cops de calor amb les altes temperatures, és a dir, com el que estem vivint aquests dies o acabem de viure, però també el podem patir, per exemple, per fer esport d'una manera massa intensiva, amb una temperatura, sí, diguem-ne, de confort?
5: Sí. Totalment, sí. Com més alta és la temperatura exterior, més fàcil és fer un cop de calor amb una activitat física menys intensa, diguéssim. O sigui, és un equilibri entre la temperatura externa i l'esforç que jo estic fent, però sí, també es pot tenir un cop de calor per una activitat física molt, molt intensa. Això passa amb les maratons, per exemple.
2: Li faig una pregunta d'actualitat. Estem veient aquests dies al Mundial la famosa pausa per hidratació, que ha sigut molt comentada, que diuen alguns que s'ha d'aprofitar, altres que la FIFA hi posa anuncis. La veu necessària encara que no estiguin a 30 graus?
5: Jo aquí no sóc ni metgessa de l'esport, és un consell que jo no puc donar. Entenc que algú ha pensat que era millor per la salut dels jugadors, però és difícil.
2: Però com que ara ens deies això de no fa falta que faci molta calor, he pensat, bueno, doncs potser és que ho estem criticant i al final serà necessària.
5: Segurament algú ha pensat que era millor per la seva salut fer aquesta pausa, és el que, no sé, pensant bé, és el que algú haurà pensat que és millor, en aquest cas amb la temperatura i la situació d'humitat que tenen, és més protector pels jugadors que estan jugant.
3: Doctora, li plantejo una pregunta que ens fa el nostre tècnic, que ens ha enviat aquí per WhatsApp. Diu, per hidratar-se cal beure aigua sola o cal afegir electrolits o sals minerals?
5: Bàsicament, per hidratar-nos en situacions normals, persones que no estem practicant una activitat física molt intensa en aquest moment, aigua, per hidratar-nos aigua. Sobretot que no siguin begudes alcohòliques, perquè l'alcohol ajuda a la deshidratació. Per molt que estiguem bevent, té altres efectes que fan que ens deshidratem i, per tant, es recomana reduir el consum d'alcohol o, si pot ser, evitar-lo. Hidratar-nos amb aigua, millor. En persones que practiquen activitat cardiovascular d'alta intensitat, més enllà d'una hora, sí que es recomana començar a plantejar solucions electrolítiques d'aquestes variades que hi ha en l'esport. Però si no estem practicant esport, per hidratar-nos, aigua.
3: I l'aigua ha de, pot ser aigua de la xerra, aigua d'osmosi? És que li dic, mira amb cara d'estranyat el Toni, però que precisament el Toni comentava fa temps que ell, quan bevia aigua d'osmosi d'aquesta, que no li passava la set, i no, sí, té minerals aquesta aigua, no? Quan passa per
5: osmosi. En té menys, però en principi, si és una aigua apta pel consum humà, que en principi està comercialitzada com a tal, és adequada igual, hidrata igual perquè té aigua.
3: Perfecte.
2: Sobre el tema, i acabo, sobre el tema dels cops de calor, he trobat tres frases que són com llegendes urbanes i m'agradaria, doctora, saber si són veritat o no. Una persona hidratada no tindrà mai un cop de calor.
5: és menys probable, però menys probable. Les causes de deshidratació, com de ràpid una persona passa d'estar ben hidratada a un cop de calor, depèn de l'edat. Les edats extremes tenen més risc, per sota dels 4 anys i per sobre dels 65, de les condicions en què estigui. Per exemple, una persona que treballa a l'obra sota el sol o una persona que practica activitat física en situacions de risc, doncs seran persones que tenen més facilitat per arribar a un cop de calor, per més que estiguin més o menys ben hidratades. O és una hidratació que és més difícil d'aconseguir, vaja.
2: Una persona en molt bona forma no tindrà mai un cop de calor.
5: Aquesta és mentida, clarament. És menys probable que una persona amb una edat que no estigui en aquestes edats extremes, que està ben hidratada i que no té cap malaltia de base, aquesta persona té menys números de tenir un cop de calor que altres, evidentment. Té menys risc, però no és impossible.
2: I això s'arregla amb una dutxa freda?
5: No, tampoc. El cop de calor no, el cop de calor és una emergència. Això és com si diguéssim, un infart s'arregla, no ho sé, amb un suc de taronja. Doncs és una mica com l'equivalent. Una dutxa freda segurament no aportarà gaire. Sí que uns draps d'aigua fresca, baixar la temperatura, però una dutxa freda, el contrast tèrmic tan elevat, segurament no ajudaria gens en una persona amb un cop de calor.
2: Doctora, moltíssimes gràcies. Crec que hem aclarit molts dubtes. De fet, crec que avui és un dels temes del dia i segurament alguns dels que ens escolten han fregat o directament han entrat dins la categoria de cop de calor. Doctora Giró, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
2: Una abraçada. Adéu-siau. Bona tarda.
1: Doncs un aplaudiment per la doctora.
2: Home, escolta, a tota velocitat i amb una claredat espectacular, eh?
1: Ja ho tenim.
3: Ja sabem com actuar.
1: No sé si Rocco Eisenhauser ha patit algun dia un cop de calor o no.
6: No, mai, no, perquè em controlo amb aquestes coses. És a dir, hi havia gent que estava prenent el sol ahir a les 3 de la tarda i deia quina manera
1: d'arriscar-se.
6: Ara estem amb el Martí Oliveres, que estava mirant mapes a 8 de juliol.
1: Sí.
6: I no se'n va, eh?
2: No se'n va.
1: Però, perdona, mirant un mapa d'aquí al 8 de juliol.
6: Els mapes d'avui, fent el seguiment del tots els dies, el 8 de juliol encara estem amb la calorada. Menys, però que no és una cosa que diguem que ve una mica de fresqueta. Doncs no.
1: Bueno, clar, és
6: són els mapes d'avui, eh?
1: També et vaig dir una cosa.
7: Som juliol.
3: Estem a l'estiu.
1: Juny, juliol... Jo no sé, la memòria, no sé quins impactes us porten, però jo recordo revetlles, però terrorífiques de calor.
3: De moltíssima calor. Sí, sí,
1: si jo la meva memòria comença a repassar, de quedar xop a la revetlla, però xop de la calor, calors amb humitat, o sigui, recordo revetlles
2: i en canvi,
1: amb unes puntes de calor horroroses.
2: I en canvi, revetlles d'aquestes, dius que no és revetlla, que t'havies de pujar la jaqueta.
1: Sí, jo recordo, però recordo poques, eh? Sí. Jo, de calor, calor, que dius, hòstia, de que t'ofegues de la... Ara, duraven un, dos dies, ara, clar, ara estem, que quan arriben un tipus d'onada d'aquestes, i està...
6: Excessiva. Ara, com l'estiu del 2003, res, eh? Jo el 2000, del 2003
1: no recordo.
6: El recordo perfectíssimament perquè ens van donar vacances. Estàvem fent el Vitamina Baix a City, en aquella època era City TV. Ens van donar un mes de vacances i jo estava desitjant tornar a la feina perquè no tenia aire condicionat en aquella època i dormia fora a la terrassa.
1: Oh.
6: Vivia en un àtic. No, era insuportable. Sí, 2003 va ser setmanes i setmanes. És a dir, va començar el juny i no va acabar fins al setembre. Se'n recorda tothom d'aquell 2003 que va ser terrorífic. No, però...
2: Se'n recorda gairebé
6: tothom. I l'Oriol si se'n recorda també.
1: Sí, sí. Vostè què se'n recorda?
8: Jo me'n recordo de coses de molt d'abans, del Titanic...
1: Sí, no,
8: de
1: el
6: que és l'època no havia on...
1: El que és la trola, sí, no? El que és de la trola se'n recorda.
6: Escolta, tinc safareig, eh?
1: Perquè li faré ràpidament una pregunta. El Titanic hi havia aire condicionat?
8: No. Hi havia algun ventilador, eh?
6: Això sí.
1: A la cruixera l'hivern, que tens què?
6: Tinc safareig, eh? Tinc cosetes.
3: Ah, ens interessa.
6: Ens interessa.
1: Et quedes o marxes?
6: Marxo. Que agafa el tren, que agafa el tren.
2: No, que he de preparar la revetlla, que tinc cosa...
1: Has d'anar a comprar coets.
8: I t'has de comprar la samarreta del Sabadell.
2: Sí. Ui, està esgotada tot arreu, eh?
1: Sí. El porter del Sabadell el coneixes o no?
2: No, no conec de res.
8: Fotete, és lo que más me gustó.
2: Ha demanat disculpes.
1: No, ha demanat disculpes perquè el club li ha dit que les demanés.
8: L'han obligat.
1: D'ell no ha sortit.
2: Però et dic una cosa, la gent, que jo no sóc el cas, la gent que ha anat amb la bandera durant anys i anys, aquests últims 5 anys, aquests dos últims ascensos, estan decebuts, perquè la imatge ha esborrat
1: del
2: que ha sigut aquest esforç dels últims anys.
1: La imatge del...
6: Però per què es fiquen en aquests jardins? No ho entenc.
1: Perquè, clar...
6: És que no entenc per què es fiquen en aquests jardins.
8: Porque mira TikTok, y en TikTok es lo que te sale, tete. Y hay que decirlo cuando tiene un micrófono.
1: Quan un home només té una pilota al cap, i només té el, dins el cap i té aire, doncs és el que passa, que és el cas del porter del Sabadell, que només, escolta, clar, l'inflen el cap amb una manxa i després doncs, diu el que diu, el primer que ha vist a TikTok, si és que és així, aquest és el nivell.
8: Pedro Sánchez.
0: RAC 1.
7: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
9: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: Doctors de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
6: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisó Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEP. Vola alt.
7: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
8: Després d'emocionar espectadors de més de 40 països, arriba al Teatre Condal l'aclamada trilogia de màscares de Kulunka Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix André i Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
9: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
10: RAC 1.
11: Claiborne s'aixeca, Claiborne!
12: No! Aquest dilluns, el tercer partit de la final de la Lliga ACB es juga a RAC 1. A les 8, des del Palau Blaugrana, Barça-València. La sèrie es trasllada a Barcelona. És l'hora del Palau.
11: La mare que el va parir! A 3.4 per al final! Des de casa seva, William Claiborne!
12: Viviu el partit en directe a RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Pedrol i els comentaris de Jordi Colomer. I després, tu diràs fins a la 1 amb Xavi Rocamora. Aquest dilluns, Barça-València. El tercer partit de la final de l'ACB es juga a RAC1.
13: Tots som un milió.
14: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
15: Doncs va, entrem en matèria, aprofitem aquests 30 minuts que tenim per endavant amb el Rocco Eisenhauser. Molts el poden seguir, per cert, de comentarista del Mundial, perquè l'altre, a RAC
16: més 2. Todo, este chico.
15: No, a RAC 1. Dissabte va ser a RAC 1.
16: Ah, era a RAC 1.
15: Sí. Ah, pensava que era a RAC més 1.
16: No, a RAC 1.
15: Sí, estem tan malament a RAC 1 que fem... què era? Alemanya?
16: Alemanya, Costa d'Ivori.
15: Imagina't.
16: Va ser preciós el...
15: Imagina't si que anem malament de programació.
17: Però la gent que li agrada el futbol, doncs mira,
15: sí, no, no.
17: Segueixen el partit de Margarida.
15: I tenen de... Bueno, vas estar de comentarista, sí, que perquè... vaig escoltar amb el Xavi Puig i...
18: Però què saps de futbol?
16: De poca cosa, però...
15: Però ho anima, ho anima.
17: El Rocco dona joc
16: però,
17: sempre.
16: Sí, però si els partits són molt avorrits, doncs...
15: Sí,
16: i ho barregem una mica, amb una mica de música alemanya, no, no, i records... Sí.
15: Ho arregla, el Rocco ho arregla.
16: Bueno, si intentes...
15: Que vas arreglar amb el Life is Life, d'Opus.
16: Opus, sí, sí, sí.
15: Que vas dir que eren alemanys i...
17: No, són d'Àustria.
16: Són d'Àustria.
17: Ens diu un oient que sí, ens acaba d'escriure.
15: A veure, Àustria i Alemanya, Hitler austríac.
16: Sí, sí, sí.
17: Home, però no és el mateix, Toni.
15: Bueno...
17: Home, no.
16: No, és que la gent es pensa que Hitler era alemany.
15: Perdona, no són tan tibats uns com els altres,
17: tenen,
15: eh?
17: Això sí.
15: Ah, vés a Àustria, vés.
16: Jo sóc una...
17: Ui, Àustria
15: que són simpàtics.
16: Jo sóc l'excepció, eh?
15: Tu sí, tu és veritat, però els alemanys també...
16: Aquesta cançó!
15: Sí.
16: I va ser posar la cançó i al cap de 40 segons...
15: Pam!
16: Gol d'Alemanya.
15: Fixa't.
16: El segon. Suposo que aquesta la vas punxar en un minut, no?
15: Vaig acabar d'ella.
16: Ja, ja. Hi ha cançons...
15: De tants cops de posar-la que no la vaig tornar a escoltar mai més.
16: És que hauríem de fer un dia un llistat de les cançons que no...
17: Les que hem sigut DJs de
16: fórmula...
17: Però que després, al cap de molts anys...
15: No em fa cap mena d'il·lusió.
17: No, doncs a mi em passa que...
15: La tinc...
16: No té de recordar.
17: La tens encara...
15: Després hi havia una que era...

0: Treu-la,
1: que també a minuto crec que van ensamonar molt.
0: Treu-la!
2: Perquè tot era com molt comercial, eh?
1: No, bueno,
2: tot, és a dir, no era perquè li agradés, era perquè...
1: No, perquè les discogràfiques pagaven perquè sonés. Exacte, exacte. I per això dic que van ensamonar molt a l'emissora, o vés a saber qui,
2: sí,
1: a la ràdio, que
2: un
1: era
2: dia s'hauria de fer un
1: La Baba del Caracol, aquesta la recordeu?
3: No. No.
1: La cançó de La Baba del Caracol.
4: I no era La Baba.
1: Bueno, no sé què del Caracol. La vaig arribar a posar que mai més l'he tornat a escoltar i també, venga, cada 4 hores sonava la cançó.
3: Quina època era que sonava?
1: 85. No sé, era
2: 85.
1: Que es deia no sé què del Caracol o la sé
3: canción...
1: Sopa de Caracol.
0: Sopa. Oh, ah, horriosa. Sí,

0: treu-la, perquè no, no, no, no.
1: Estava en vermell, el disc. Aquest,
0: sí, vermell. I després hi havia un altre del Gary Lowe, que també la vaig odiar.
1: Ah,
0: la
1: de... sí? Ibiza?
0: No, Muñequita, com era? Muñequita.
2: Niña.
1: Na, na, na, na, caminando.
3: Ui, sí, sí, també, ah, molt sí? pesada. Sí, molt pesada. Na, na, na.
1: És aquesta... Colegiala de mi amor.
0: Colegiala, oh!
1: Colegiala de mi amor.
0: Oh, per favor, una altra tortura radiofònica que l'havies de posar cada 4 hores.
1: Caminando.
2: Mira, són jo recordo... Boniques, aquestes cançons són...
0: Molt! Sí, la sí, prova sí, és que no les he tornat a posar mai més.
1: Colegiala de mi amor. Imagina't com era això del business de les discogràfiques, home, ja que va haver una època...
3: Aquí, aquí.
1: Dale, dale, dale, dale.
0: Oh!
1: Mira, jo recordo...
0: Explica-ho.
1: Jo recordo una època que estava fent 40.
0: Era insuportable.
1: Colegiala,
0: a veure, què dius?
1: No, que imagina com aquí hi ha un tema.
0: Home, sí, hi ha un tema.
1: Hi ha un tema, i és, me'n recordo, que a l'època que estava fent porro...
0: No, home, no em pugis, home, que estic parlant amb un broco. Digues, digues.
1: Havia la promo del nou disc de Julio José Iglesias.
0: Sí.
1: I tenia que fer, els 40 feien a l'estiu, el que és la ruta per tota Espanya, amb tots aquests grups que estaven tenien disc, i a cada ciutat doncs, feia la festa d'estiu dels 40 principals. Doncs a última hora, nosaltres tot el dia promocionant Julio José Iglesias. I de sobte va caure, i a última hora va caure Julio José Iglesias dient que no podia fer-ho. I internament, hi havia aquelles reunions que es connectaven totes les emissores i parlava a Madrid, i el que deia Madrid anava a missa, i recordo perfectament, jo escoltant la reunió, diu, el disco de Julio José Iglesias fuera inmediatamente. No suena más. No suena más. Fuera. I estava enllistat. Estava enllistat a la roda. I no, no, vam tindre que substituir el disc per un altre, perquè, com havia dit que no, s'havia emprenyat tant
3: Fàstic.
1: Els de 40 que no volien saber res de Julio José Iglesias. Ara vendrà un xurro. I, efectivament, no va tornar a aparèixer. I...
0: Quines èpoques aquelles. Okay. I més d'un cap de programes...
1: Ai.
0: Que es van fer un sobresou.
1: Fent què?
3: Té un documental, eh?
1: És que hi ha un tema.
3: Parlar amb la gent que punxava música en aquella època...
1: És que, i tant que hi ha un tema.
3: Hi ha tema.
0: Hi ha més d'un cap de programes que es van fer unes bones cases.
3: Caram.
1: Imagina't.
0: I això, un dels apunts que podeu trobar és en el documental del Toni Peret, del Màgia
1: Castell. Sí. Sí.
0: Allà m'ho expliquen. O sigui, no és que m'estic inventant res. Allà s'explica.
1: Sí, que cobraven...
0: Perquè s'uneix el disc del Mega Mix. Sí, sí. El Max Mix, sembla que era el 3 o 4, vull dir.
1: Han passat...
0: I d'altres, però bé.
1: Sí, sí.
0: Bueno, avui el tancarem el capítol aquí.
1: Sí, però que...
0: I per això havies d'escoltar tortures com les que hem escoltat fa
1: era
0: un moment.
1: No parar, eh?
0: Era un no parar.
1: Era un no parar. I setmanes duraven, eh?
0: Home!
1: Sí. Si s'anaves allò...
0: Sí, aquesta cada 4 hores, eh? Vinga, vinga.
1: I quina era la cançó que et feia il·lusió posar? Hi havia alguna que deia, oi, tinc ganes
4: sí,
1: de carrer.
4: Li encantava la de Bud Pecker, la de Pájaro Loco.
0: No, a mi m'agradava una que em va tocar poc, que era una del Ryan Paris, la de...
1: Dolce Vita.
0: Dolce Vita, aquesta mira, m'agradava. O, per exemple, ja ens n'anàvem a... no sé, d'altres grups, com, per exemple, Simply Red.
1: Ah, sí, Simply Red.
0: Quan tocaven això. Després hi havia, a Minut, on treballava, hi havia un apartat que arribaven discos internacionals que no s'havien estrenat a Espanya. I aleshores tenies l'opció d'obrir un... que els compraven a la revista Billboard. I aleshores arribava amb una carpeta i hi havia tot de cançons, Lionel Richie...
3: Encara inèdites, aquí.
0: Sí.
1: Importació, vaja.
0: Tot d'importació, que aquests m'agradava posar-los. I aquests sí que era un luxe punxar-los. Però quan venia el disc que sabies que untava...
1: És que Radio Minuto... Era...
0: Per exemple, Juan Pardo, que és un gafe
2: no,
0: cada cop
2: però,
0: que el
2: menciona... Per què l'anomenes?
0: També hi va haver una època que havies de posar Juan Pardo cada 4 hores.
1: És que Radio Minuto eren més flexibles, però 40 era...
0: No, no,
1: era
0: però a Minuto tocava, no, a Minuto
1: sí,
0: també. I si no tenies trucada, eh? I, sí. Això, eh? Cada 4 hores. Aquest tio.
3: Això sonava molt.
0: I sempre que el posava se n'anava la llum. Era un gafe. Mira, au, adiós.
3: Ja està.
0: Apa. Bueno, tornem a la tele, va.
3: Ara ens havies d'explicar, no sé què ens havies d'explicar.
5: Sí, safareig, tinc coses que...
0: Va,
4: Dale,
0: no, no li poseu pressa, ahí va el seu ritme.
1: A veure, del 3CAT, posa'm la sintonia perquè...
6: Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
1: A veure, coses que s'estan cuinant a TV3. I què veurem?
0: A veure, posa efecte cuina, Aluja, sisplau.
1: Cuina. Coses que s'estan cuinant i que s'estan preparant.
0: A veure, què s'està preparant? Pel setembre, suposo, no? O per l'estiu?
1: Et podria dir que això ja podria anar ja al 2027.
0: Ui.
1: Imagina't el que avancem aquí en aquest programa.
3: Caram.
1: Estan preparant i espero que...
0: Però, Virgili, pari atenció i deixa veure la tele.
2: Estic mirant futbol.
0: No, estigui pel Rocco. Miri, va, que estem cuinant.
1: Abacus, la productora Abacus,
0: sí,
1: està preparant un documental sobre Gaudí.
0: Mm.
1: Quatre entregues, quatre episodis
3: molt
1: sobre la història de Gaudí.
3: Molt bé.
1: I que s'emetrà al llarg de... Si arriba a finals del 2026, si no, 2027.
0: 2027.
1: Cost dels quatre capítols, 800.000 euros.
0: O sigui, no, doncs mira, encara ho trobo barat.
2: Sí. No són diners.
0: Hòstia. Bueno,
3: ara, et dic... Home, barat?
1: Quasi, és a dir,
0: perdoneu, 700... si has de fer alguna recreació...
1: Sí, 780.000,
0: com es diu això? Drons.
2: Investigacions. Vull
0: dir, si fas un documental com cal,
1: ara, això val pasta. Home. Sí, però et vaig dir una cosa. Espero que en aquests quatre capítols ens diguin alguna cosa que no sabem encara de Gaudí. Perquè està dit tot.
0: Bueno, tot
1: que era molt religiós,
2: que va
1: tenir una senyora amb el tramvia,
2: senyorito,
1: que era molt catòlic.
0: Escolti, sigui respectuós.
2: Senyorito.
0: Bé, es diu Rocco i no es diu senyorito.
2: Jo
0: vaig
2: descobrir, i va sortir el llibre de la xocolata, que cada dia berenava pa amb xocolata.
0: Sempre està vostè amb
2: no
0: a la capot.
2: Ningú.
0: Ara li vaig dir una cosa.
3: Sí, fa la falqueta, eh?
0: Sempre a la capot ens col·loca la falqueta de la xocolata. No anem en un ni un, i aquí hem d'anar aguantant el seu llibret de la xocolateta.
2: Exclusiva.
0: I que de veritat...
1: Però, escolta, en quatre capítols has explicat molta cosa, eh?
0: Bueno, però ara em vaig dir una cosa. Mira, ara jo m'estic llegint.
2: Què llegeixes?
0: Bueno, pots comptar
2: Ortega i Gasset?
4: Tot l'Oñordo, sí, tot l'Oñordo.
0: És com una mosca que... La rebel·lió de les masses me l'estic llegint.
2: Veus?
0: Molt interessant, mosca. Molt actual. O sigui, te n'adones que el 1927 estàvem com ara. I ara m'estic llegint un llibre del Gaudí,
3: sí,
0: de 100 coses de...
1: Que no sabies de Gaudí.
2: Ah, sí. Que no sabies de Gaudí, sí.
0: Crec que és aquest. Doncs escolti, en aquest llibre, que és que ara m'agradaria dir-lo perquè l'autor estic enganxat...
2: Ara me'n recordo.
0: Escolti, hi ha un grapat de coses que no sabia del Gaudí.
1: Per exemple, digue'm una.
0: Doncs, per exemple, que va estar fent una... Li va demanar un bisbe que era molt amic seu, el bisbe Rius, li va demanar una casa, o sigui, fer la casa del bisbat a Astorga.
2: Astorga.
0: I ell va començar...
2: Que la va fer,
0: però el que no sabia és que, quan faltava la part superior i tal, s'hi va posar l'Església per anar en contra del Gaudí, perquè no volien que Gaudí, un català, estigués fent el Palau Episcopal a Astorga, i el van boicotejar. I aleshores allò va quedar a mitges, i quan ho van voler acabar, van tornar a buscar el Gaudí. Gaudí va dir que ell estava per la Sagrada Família, que no podia. Ho va recomanar amb un deixeble seu, i el bisbat d'Astorga... d'aquella comunitat, van dir que no, que ja ho acabarien com ells. Llavors, si tu veus la construcció d'aquest palau episcopal, el que és el sostre i una gran part va acabar com ells van voler perquè no van voler el Gaudí. Doncs mira, tot això que
3: es
0: van perdre.
3: Mira, el llibre que estàs llegint, Toni, es titula 100 coses que no saps de Gaudí, de Josep Maria Tarragona.
0: Doncs molt interessant. Molt interessant, aquest llibre. I expliquen, perdent, la vida privada, el disgust que va tenir amb la Pepeta, però després va estar també enamorada d'una altra, d'una dona de... Sembla que era de... Crec que era de Valls o de Tarragona, que aquesta dona també estava molt enamorada, ell d'ella, i aquesta dona, quan hi ha el moment que ella es pensa que es casarà amb ella perquè ell volia tenir família, aquesta dona va i es fa monja.
3: Hòstia! Ai, pobra!
0: Hòstia! I és aquí quan ell diu, bueno, doncs...
3: S'ha acabat.
0: Si no...
2: Sí, la cosa no rutlla.
0: Sí, doncs, una que es posa a l'anell i que em rebutja, l'altra que es fa monja, doncs clar.
1: Doncs quatre capítols...
0: Vull dir que això jo crec que dona.
1: Doncs vinga, doncs endavant. Doncs escolta'm, espero, desitjo que...
0: Doncs molt recomanable aquest llibre del Tarragona.
1: Doncs Gaudí és la sèrie que prepara Bacus.
0: Molt bé, molt bé.
1: Quatre capítols per TV3 a partir de el 2026-27. I després una altra sèrie que he estat investigant i que està ja preparant TV3 també, sobre la salut mental. Atenció, una sèrie que parla sobre la salut mental.
3: Mira, és que se'n parla molt.
2: Això és un
3: conto.
2: Si venen aquí al programa, ja la tenen feta.
3: Què vol dir? Que hi ha molts casos aquí per analitzar,
2: això,
3: eh?
2: Això és...
1: Ah, sí? És a dir, que haurien...
2: Això és Sant Boi, deixa't anar.
0: I li diré més. Pot fer l'extensible a RAC1.
2: Sí. Sí, sí, ho faries tota la remissora.
0: Perquè hi ha uns... Sí.
1: Uns quants,
0: que...
1: sí.
2: No toca, sí. N'hi ha que no toquen ni quarts. No,
3: però, Toni, no. Aquí hi ha moltes empreses,
0: i que toquen una altra cosa.
2: No,
0: i el grup Godó també. Sí, sí, sí, sí.
1: També?
0: Sí, sí. Sí, sí. A cada...
1: No se salva ni un departament.
0: No, home, tots tenen...
2: Amb un tot esportivo estan...
0: No, hi ha l'avantguà. A tot arreu sempre hi ha el...
2: Hi ha que toquen
0: raro.
1: El títol, sé que es diu... El títol provisional es diu Sessions. Entenc jo que també hi haurà...
0: Es podria dir Sessions en català.
1: Sessions, o sí, sessions. Està tot molt verd, és a dir, la informació l'acabo de treure. Bé. Estic darrere de saber qui ho farà, els personatges, director, els actors... Entenc jo que...
0: Però com els actors?
3: Ah, és una sèrie de ficció.
1: Sí, és una sèrie de ficció.
3: Relacionada amb la salut mental.
1: Efectivament.
3: Ah, és que això no ho havies dit.
1: Sí, sí, sí. Per això estic intentant acabar... I és una de les coses que està preparant TV3 de cara al 2027, eh?
0: Bueno.
1: Res abans.
0: Bueno.
1: I,
0: veure, és que abans ja ho tenen...
1: Ja tenen
0: un grapat de coses,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Mira, la casa nostra,
0: sí,
1: que estan fent la primera temporada, sí, a TV3 els dilluns, quan s'acaben...
0: Que no he pogut veure ni un capítol.
1: Llàstima, eh? Llàstima. Mira que tu els dilluns estàs a casa, eh? Perquè
0: però
1: quan
0: no,
1: dilluns
0: que...
1: veies crims i no t'ho fa... I ara sembla que no t'ho mires, tu.
0: No, el que passa és que, clar, a casa doncs... ara hi ha molta demanda televisiva i...
1: Però si
0: no,
1: estàs sol,
0: no,
1: a casa.
0: No, perdona. La meva filla ja ha aterrat.
1: Ja ha aterrat.
0: Té demandes televisives, s'han de veure espessors i no podem estar per veure segons.
1: Doncs la casa nostra, quan s'acabi la primera temporada, els capítols que estan donant en lineal...
0: Trobo el que sí, els trossos que he vist, sí que l'única cosa que he trobat, que hi ha un excés de riures. Enllaunats. Hi ha una...
2: S'encadenen, que hi ha un moment que...
1: Però no, tu t'has fet riure en algun moment, la sèrie?
0: No t'ho puc valorar perquè no l'he vist. He vist res, 10 minuts, però com que ja hem de veure altres coses a casa, doncs ja perdo.
2: TV3
0: de
2: control
0: de
2: mando.
0: Espassós.
1: Espassós.
2: No, que en televisió enyorda.
0: Però què són espassós?
1: Doncs TV3 enllaçarà...
0: Pel·lícules
2: de gènere.
0: No, documentals, curtmetratges.
1: Doncs TV3 s'enllaçarà amb la segona temporada de la casa nostra, que ja està gravada i que la podeu veure, que es va estrenar fa poc a la plataforma, ja la podré veure en lineal un cop que acabi els capítols de la primera temporada. Després, home, al final, el misteri del Xavi Baix es queda perquè vam dir, atenció, perquè hi ha una gran... Es queda.
7: Porto 37 anys en aquesta casa. Més de 7.000 programes en directe. He patit un infart, un expedient, més ben dit dos... I la sensació que un comença a fer nosa. Sí. Sí. Que això és el pitjor. No. Silenci, sisplau. És important, és molt important saber donar un pas al costat. No. I és per això que... Sabeu què?
1: Què?
7: Don Jubilo.
8: Què?
9: Què ha dit?
7: Don Jubilo.
8: Ha dit que no?
7: Collons, que Don Jubilo!
1: Hi haurà més algun directiu que no li hagués agradat la resposta. Li hagués agradat que el jubilés, ja t'ho dic ara. Ja sé, i sé el nom i cognom. Bé, es queda, celebrem. Escolta, l'11 ho peta. L'11 ho peta pel canal, que és que el canal Esport 3 té una audiència mitjana del dia de 1, algo. Home, doncs el Xavi Valls, amb tota la seva trup, hi ha dies que està fent 6, 5, 7...
2: Molt bé, molt bé.
1: És a dir, i guanyant a TV3, en el minut a minut, moltes vegades, amb la comparativa.
2: Imagina't.
1: I amb el pressupost que tenen. Que, per cert, ara tots els estudis a baix del CEI, dels informatius, està tot en obres?
0: No conec. Jo el dia que hi vagi... No
2: ho coneixeràs.
0: No ho coneixeré.
1: Estan fent obres.
0: No ho coneixeré, perquè serà com... Vaig marxar, que no hi havia ni la Torre de Jesús, i ara... a la torre de la Verge Maria.
1: Doncs ahir va estar Alberto Romero...
0: A TV3 i a la torre de la Verge Maria.
1: Deixa'm passar per...
0: No, deixa'm dir una cosa, que clar, aquí el Xavi Valls fa un espectacle, com va fer Griezmann, del
2: seu... Queda.
0: No, del seu comiat...
1: O no?
0: Que si jubila, que si no jubila i tal, cosa que ens
1: sembla... Home, ha fet tele, el Xavi.
0: Sí, no, per això, que ha fet... Com va fer Griezmann amb el documental que va fer el Piqué.
2: Sí, la gran decisió, no es deia.
0: Sí, per això dic que ha fet això. I avui, qui sí que, sense... A veure, sense tant xou i sense tanta comèdia i sense tanta tonteria, doncs avui sí que ha anat al Cafè d'Idees. I ha dit que jubila... És la gran Anna Bosch, la periodista.
1: Sí, sí, sí.
0: Anna Bosch, que...
1: S'ha emocionat i tot, eh?
0: Avui ha explicat i ha dit que plega. I... I ho ha dit al Cafè d'Idees, i des d'aquí una dona, la que m'agradaria que vingués un dia d'aquests, perquè li tinc molt de carinyo. Vam compartir els dies que vaig estar al Cafè d'Idees amb ella moltes estones, i és una dona fantàstica, fantàstica, i que sense tant espectacle ni tanta tonteria, doncs, no, vull dir que ha arribat, ha dit que jubila i...
1: S'ha emocionat i tot, eh?
0: I s'ha emocionat,
1: i flors i tot.
0: I vull dir que, bueno, des d'aquí... Sí. La meva abraçada i el meu reconeixement a la gran
1: Té Ana moltes Bosca. Coses que explicar, eh?
0: Sí, perquè em sap greu, ja li he fet un tuit, dic, em sap greu que pleguis, perquè amb la de coses que interessants que explica i amb la de coses que...
1: Home, i les coses que ha viscut, eh?
0: Tenim el... Podem posar el document? És viable això? Encara no, eh? Bueno, a veure si cara al curs vinent, amb aquests estudis de Star Trek, a veure si això és viable...
1: És veritat, Star Trek!
0: Sí,
1: és Star Trek, és
0: Star Trek, amb segons què? Però amb segons què estem al segle XIX.
1: Star Trek, és veritat.
2: Doncs la nave de
0: la nave de Star Trek, molt decorat però poca operativa.
2: Però no tira.
0: No, bueno, ara jo ja tiraria el vídeo, però bueno,
3: mira, ara estic llegint, si vols, la Paloma del Río, que també es va jubilar.
0: Venga, ara ho aconseguim des de la nave nodriza.
9: Accions no les podrem comentar amb l'Anna Bosch perquè resulta que l'Anna es jubila
10: com el juez Peinado.
9: I se'm trenca el cor, em fa tanta pena que l'Anna ahir ens advertís, digués, segurament és l'últim dia que em veieu en aquest plató. Anna, rep aquest ram de part de tot l'equip del Cafè d'Idees.
11: Ara em fareu plorar.
9: Amb tot el nostre reconeixement. Gràcies, Sandra. Reconeixement, agraïment i jo et deia abans, no te'n pots anar, Anna. És que et necessitem, el programa, els oients, els espectadors, et necessitem.
5: Aquí ja estava emocionada.
11: Jo ja ho he dit una vegada en públic i ara ho vull recordar, i és agrair-te a tu, Gemma, i a tot l'equip que heu comptat amb mi des de la primera temporada, i perquè això m'ha permès tornar a fer periodisme en català, que era una cosa que enyorava. Llavors, us ho agraeixo molt, i de veritat, moltes gràcies a l'equip, perquè... Ha estat un plaer aquests 6 anys treballar amb vosaltres i de veritat que no m'ho esperava, i ara sóc una bleda i em fareu plorar. Però s'ha acabat.
0: Va, doncs...
3: Bravo, bravo.
0: Un superpetó.
1: Doncs parlant de la 2CAT, per cert, deixa'm dir-te que la setmana passada rècord d'audiència de la temporada de la Gemma Nierga, el Cafè d'Idees, va passar del 6%,
2: Fixa't, 6. I tu vas marxar com un ruc.
0: No, jo vaig marxar per
2: com
0: altres...
2: Com un ruc.
0: Va coincidir...
2: Tu vas marxar com un ruc per...
0: Va coincidir amb la meva postestada a Xina, que...
1: Ha parlat l'Oriol Nolis, el director de la 2CAT, ha parlat sobre els nous programes.
2: I va ser culpa dels fideus? És culpa dels fideus xinos?
0: No, precisament els fideus no. Què diu l'Oriol Nolis?
1: Posa'm el nou, Xavi. Doncs mira, en una entrevista que li ha fet el Sergi Mas a Periódico, el podcast que fa el Sergi, l'Oriol Nolis, el director de la 2CAT, ha explicat, li ha preguntat, escolta'm, avança'm coses de cara al setembre.
12: Et puc dir que estrenarem prime times nous bastants i amb prescriptors i presentadors nous.
1: Prime times? Estàs parlant de dilluns a divendres?
12: No, setmanals.
1: Setmanals.
12: Programes setmanals que a partir de les 10 de la nit n'hi ha... El que passa que tot això són coses que s'estan cuinant. I com que no estan acabades de cuinar, sí, i jo sóc una miqueta... No és que sigui supersticiós, però fins que no ho tingui allò...
1: Sí, ben, no. Vale.
12: Però hi haurà prime times nous... hi haurà renovació de programes que han funcionat i han funcionat prou bé. Pensa que les estadístiques diuen que aproximadament cada 10 coses que s'estrenen a la tele, 8 van malament.
1: Cert.
12: I nosaltres tenim el Cafè d'Idees, que va bé, l'Aquí la Terra, que va bé, el Rescat, que va bé, l'Altaveu, que va molt bé.
1: Sí, ho sé.
12: El Pla Seqüència, que ha anat molt bé, l'Any que vas néixer, que ha anat molt bé. Llavors tenim tots aquests programes, previsiblement, doncs, continuaran o continuaran amb algun canvi. I després n'hi haurà de nous.
1: No he volgut dir quins.
0: Bueno, algun,
1: sé que l'informatiu, sé que el vespre, l'informatiu que el vespre l'ampliaran de durada i serà com també més tertúlia i anàlisi. És a dir, ara és només informació pura i dura, són 30 minuts d'informació, el vespre ampliaran la durada, inclouran també anàlisis i algú més a l'estudi per comentar, doncs, possiblement la notícia del dia, eh? I algun altre programa que ja s'explicarà.
0: Sí, que ja... Bon.
2: Ja se sabrà.
0: Suposo que tard o d'hora... algun dia, allò que deia el Xavi Bosch en el seu llibre, se sabrà tot.
1: No, no, jo sé coses. El que passa que jo no explico res ara.
0: De moment,
2: calladet.
1: Calladet. Mira, un programa...
0: No sigui que torni, que tornem a tenir un incendi. Un altre incendi.
1: Escolta'm, la Sílvia Abril, molt bé el programa, vaig riure molt el programa ahir, perquè va tenir convidat Alberto Romero.
0: Home, parella.
1: Sí, sí, sí. Ara i què? Ara què? I ara què? A la 2CAT els diumenges. Alberto Romero va explicar... A veure, Alberto Romero ha arribat a un punt a la seva vida que no vol sentir sorolls de cap mena. I jo pensava... Li vaig
10: què
1: a
10: fer, vols dir, sorolls?
1: Li vaig a fer, li faré la mateixa pregunta al Toni a veure si està d'acord o no. Per exemple, hi ha alguna cosa que li posa molt nerviós quan està a casa.
13: El soroll.
10: Però abans, també, igual abans, perquè hi ha molta gent a casa.
13: Hi ha molta gent a casa i són molt sorollosos i cada cop em molesta més. Sempre m'ha molestat, però ara ja és una cosa. Vaig buscant el silenci com... com qui busca una cosa molt preuada que cada cop hi ha menys. I llavors hi ha uns temes que... És que són convivències de merda, però, per exemple, on vivim nosaltres, la secadora està massa a prop de la tele, ja està. Ja està, està massa a prop. I llavors...
10: Tan a prop com perquè estiguis veient la tele i sentis centrifugar la rentadora?
13: Per la meva sensibilitat, sí. Per la d'altres persones a casa, no. Per la meva, sí. I ja... Comencem a veure una pel·li i jo, bueno, a veure com va el secador.
10: En sèrio, eh? Sí. Aquest nivell.
1: Es comença amb la secadora, eh? Es comença amb la secadora. Quin tiquismiquis. Es comença amb la secadora, eh?
0: No, però jo, per exemple...
2: A veure, què et molesta, tu?
0: No, quan funciona el rentaplats, el rentavaixelles, sí que he de tancar la porta de la cuina, perquè si no...
1: Sí, és que fa soroll.
0: Em molesta.
2: Per què fa tant de soroll un rentavaixelles?
0: Bueno, doncs perquè no sé, hi ha molt de moviment. Sí que em pertorba en aquell moment els...
1: Doncs, ets com Alberto, sí, sí, també,
0: i després sí que, que en vam parlar aquí al programa un dia, quan baixa el soroll de la nit, cosa que en sí, visió és impossible.
1: És complicat, eh?
0: Perquè cada dia hi ha més ombre massa. Però...
2: Què és ombre massa?
0: La nevera... es produeixen uns sorolls...
1: Sí, la meva igual.
0: Que
1: t'espanta.
0: Et fot uns censurs...
1: I a la matinada, sí. Sobretot...
0: Pa!
1: A la matinada,
0: sí,
1: de cop
0: sí,
1: no te
0: sí.
1: Sents.
0: Sí, sí.
1: Pa!
0: Però... Baixa la música, Lujas, apaga tot.
1: Però un moment penses que hi ha algú entre casa.
2: Calla.
1: Cac! Sí,
0: i tot ve de la nevera.
1: La nevera, efectivament.
10: En vam parlar un dia, eh?
0: Sí, que no, no, no. Es veu que es fa gel a darrere de la nevera
2: i
0: es va desprenent, però en fons sí, uns ensurts.
1: Sí, sí, sí. Sí, i penses
2: com,
1: que entra algú a casa.
2: Com quan vam tocar amb l'iceberg amb el Titanic, igual. A mi em recorda...
10: Soroll.
1: El mateix, eh?
10: Igual, eh?
1: El mateix, el mateix. I li va donar, a l'Andreu Buenafuente li va donar sí, un regalet una sí. Vegada.
0: Ah.
1: Li va regalar una coseta molt agradable.
0: Sí.
1: A veure si t'han regalat alguna vegada un regal com
0: ai,
1: aquest.
0: Ai, a
1: veure.
13: Llavors ell va començar a no tallar-se la ungla grossa del dit, del peu...
10: Que a mi m'afectava molt.
0: Em conec, l'anècdota.
13: Se va començar a deixar créixer i, clar, a mi m'ofenia. M'ofenia. Ja, hòstia, això no es pot mirar perquè és molt desagradable i ell, ja, li feia gràcia i, ja, i llavors se'n va començar a deixar créixer molt, però molt i un dia estic jo a casa i arriba un paquet d'un missatger i estic allà amb la Marta i diu t'ha arribat això? Dic, què és? Un paquet d'un missatger, no posa remitent ni res i obro, hi ha una caixa d'anell de joia i la Marta diu, hòstia, aquí t'envia una joia. I obro, i havia la ungla tallada, però que feia, no t'enganyo, si feia d'ample com un dit, com una mena de visera, posada allà com si fos l'anell.
1: Va entrar l'Andreu ahir la nit, eh?
10: Fàstic.
1: Estava a casa, va entrar en directe, sí, i va, li va ensenyar la ungla del peu, una de, i la tenia llarga, eh?
10: Una altra vegada?
1: Però com pot ser això? Hi ha gent que no es talla les ungles i quan poses els mitjons... Has de fer una de forats?
0: El mitjó és que et forada. Si no,
1: forada,
0: forada,
1: forada. Bueno,
0: deixarem aquí.
1: Ai, doncs, deixa'm, va, escolta'm, res, 30 segons.
0: És que està a punt de...
1: Sí,
0: Argentina...
1: Però és que avui ha sigut notícia...
0: Què jura?
1: Per això, imagina't l'interès. Argentina amb
0: Àustria. Jo no puc tenir interès, però els d'esports ja estan...
1: No, però, escolta'm, és que avui ha sigut notícia. Ábalos. Ábalos, ha sigut notícia Ábalos.
0: Sí,
1: bé,
0: sí.
1: Doncs Alejandro Entrembasaguas, que és aquest periodista del Debate, ha explicat el que es va veure un dia en un hotel amb Ábalos. Y lo explica de esta manera.
14: Un día contó un episodio, lo puedo contar porque es gracioso, ¿no? Pero esto lo ha contado él. Quedó con él a recogerla en un hotel ahí en Perú. Iban a ver una serie de instalaciones que se iban a hacer con dinero público español. Habían quedado en la recepción, estaba abajo, y no bajaba. El socio de Ábalos cogió y subió a la habitación a ver si le pasaba algo. Cuando abrió la puerta se encontró una escena dantesca. El exministro, mano derecha de Pedro Sánchez, atado a la cama, desnudo. La prostituta lo había atado a la cama porque no lo había pagado. Es surrealista. Esto está contado por el ex socio peruano de Ábalos. Ábalos salió públicamente diciendo que no conocía de nada a este señor. Este señor no tengo ni idea quién es. Y esa noche que él dijo eso, estaba en Horizonte con Iker Jiménez. Y le digo a Iker, tenemos un material gráfico que la gente va a alucinar. Ah, Ábalos estaba diciendo que no conocía de nada a este señor, que le estaba acusando de cosas enormes. ¿Sabes qué fue lo que enseñamos esa noche en Horizonte?
15: Sorpréndeme.
14: Unas fotografías que acreditaban que cuando este señor se casó en Perú, este socio peruano de Ábalos, Ábalos fue su padrino de boda.
1: És un país que tenim que...
0: No, mai ens deixarà superar. Rocco Eisenhauser, gràcies. Fem una pausa i arriba el temps, mai millor dit, afegit. Afegit, però poc, avui, perquè acabarem una mica abans, perquè també tenim bàsquet. Per tant...
1: Mare meva, quanta cosa.
0: Vinga, va, som-hi.
16: Versió RAC 1.
17: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones que hi treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les ones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
20: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
21: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
22: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
23: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm, qualitat, traçabilitat i territori.
22: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
23: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
22: Lletera Campllong, la llet de casa.
16: RAC 1.
24: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
25: Doncs millor.
26: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
27: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
28: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluç, Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot, hi trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluç, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
29: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
30: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
31: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
30: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
31: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
30: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
32: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC
31: també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: BQN pregunta: d'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
5: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
6: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
5: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
6: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
7: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
8: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
9: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
11: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: La revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
15: Amb coques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
12: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
15: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
12: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
25: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
32: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 11:45 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
33: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença i la colla vella i la colla jove, els xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
32: El dimecres 24 de juny a 11:45 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut Izaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
34: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
0: 3 minuts passen de les 7 del vespre. El partit Argentina-Àustria ja ha començat. José María García, tenim
35: la alineació. Saludos cordiales. Pasan 3 minutos de las 7 de la tarde, 2 minutos y medio en el Dallas Stadium, en este Argentina-Àustria, con las espadas ya en todo lo alto. Rueda el esférico con la actual campeona del mundo Argentina y la actual campeona de la tarta Sacher, Austria, en un duelo a tumba abierta para conseguir la primera posición en este grupo J. Primero Argentina, 3 puntos. Segundo Austria, 3 puntos.
0: Gracias, José María García. Abans, però, Marta Gailà, compte que ataca Argentina.
35: Ojo que la puede tener Argentina, la saca la defensa de Austria.
0: Deies, Marta?
36: Sí, que no sé si sabeu que ara podeu trobar tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc, que és expocasió.cat. N'hi ha de seminous, quilòmetre zero, vehicles seleccionats dels principals concessionaris de Catalunya. Estan tots revisats i garantits, sense intermediaris i sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió és expocasió.cat.
1: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
0: Edgar Fornós, bona tarda.
10: Molt bona tarda. Ja estic aquí. Aquí a la meva esquerra tinc a l'Arnau Vila, pendent d'Argentina, Àustria, perquè sembla que hi pot haver un possible penal.
35: Ojo, que puede haber penalti sobre Lautaro Martínez.
10: Parece que sí, José María.
35: Se plantó delante del portero, le trabaron dos defensas de Austria, Alaba y Danso. Y ojo, porque hace aparición el VAR, se duele el chaval en el césped, acuden los fisios para ver qué es lo que tiene, mientras tanto el árbitro consultando con el VAR.
10: Sí, podria haver penal, perquè hi ha hagut un impacte doble sobre Lautaro Martínez, que és ara mateix estès a terra, minut 4, camí del 5. Li fa mal, de moment, amb les assistències mèdiques.
0: Sí, però ara mateix, a la transmissió, no veiem cap revisió pública, o sigui, cap revisió del VAR de la jugada, tot i que per mi és un penalti com una casa. Però
10: ara veiem la repetició, hi ha dos austríacs que se li llencen al damunt i empasquen.
13: És doble.
0: L'atropellen per ben atropellat, però bé.
10: Mira, per la dreta i per l'esquerra.
0: Nada, jueguen.
10: Escolta.
0: No hi ha penalti.
13: Toca pilota.
10: Trencadissa.
0: Sí, una altra cosa es toca. Mira, Lautaro, ja el poden anar enguixant.
36: Julián,
10: I no sé ni si caldrà revisió, perquè, vaja, és claríssim.
13: No, sí, perquè no l'ha xiulat, és a dir, ha de revisar-lo. Xiular no l'ha xiulat.
10: Ara porten aquesta orellera estranya. Els àrbitres resant al públic argentí com si els hi anés la vida en aquesta acció.
0: Cal anar al futbol amb un disfressa d'indi, amb unes plumes.
10: Sí, Toni, que hi ha molt notes.
0: Village People. Està ple, sí. Village People. Ara sí que hi ha possible penal. Exacte. I aquest àrbitre que ni l'ha vist, No sap.
35: De
0: on és el colegiado?
35: Amin Mohamed Tomar, del Colegio Egipcio, que està y pendiente de lo que le digan por el pinganillo.
0: No sap ni... No, vamos.
10: Intenta fer cara interessant, però té cara empanat, eh?
0: No, té cara que no ha vist un penalti, que l'han fotut a terra dos jugadors. Sí, no, dos austríacs l'han tallat com la Mohama quan està dura.
10: És que no entenc...
0: L'han deixat esquarterat.
10: Si algú pot veure per televisió, no entenc què s'està revisant. Però vaja, ara cantarem aviat segurament el penal.
0: Aquí tenim a l'àrbitre que no veu. Aquesta és l'entrada. Com li tallen la cama a Lautaro, però no ho ha vist.
10: I els austríacs ni protesten. I ara van a plantar la pilota al punt de penal.
0: I ara, no sé, o deuen estar revisant a la... Calla, ara s'ho va mirar.
35: Oh, que valor! Lo revisarà.
0: Ara s'ho va mirar.
35: Fuera. Veremos si...
0: Fuera!
35: Senyala la pena màxima.
10: Sí. És una mica Mateu Laoz.
0: Però podem punxar la U de Televisió Espanyola, sisplau? Perquè...
14: Yo creo que no funciona.
16: Es que este plano...
14: Mira, ahí vemos con él. Ay, antes de tocar el balón, Posch golpea la pierna de apoyo de la
10: mano. La veu de Gaizka Mendieta.
0: Sí, Gaizka Mendieta, un altre dels grans vividors que hem tingut al Barça tirant de la rifa.
10: Home, Gaizka... En càmera, respect.
0: Gaizka, el jefe.
10: El pobre Gaizka
0: Algeta en Mendieta. Va venir aquí, va robar, va atracar i va marxar. Bueno, una mica el que fan molts. Atenció, perquè l'àrbitre s'encara...
35: Marca... Ojo, i edició!
0: Fuera! Sols encanta fer fora
13: el
0: jugador.
13: Sentirem.
0: Encara no ha dit.
35: Penalti! I ojo, que si lo convierte Leo Messi, se convertirá en el goleador máximo de los mundiales. Superando al chaval Klose, el alemán. Ahí está Messi, cabizbajo, mirándose los cordones de las botas. Mientras vemos repetida la acción, cómo trabaron al chaval del Inter de Milán, Lautaro Martínez. Y ahí está Argentina, que se puede poner por delante en el marcador.
10: La Messi, agafa la pilota Messi, la carona, aquesta pilota tricolor de Mèxic, de Canadà, dels Estats Units, i podria sumar el seu quart gol en dos partits, però s'ha de llançar el penal, a poc a poc.
35: En la porteria, el portero Alexander Schlaghagel, que intentarà detener...
0: Doncs llançarà Messi,
10: Vinga, va, cama esquerra, com és habitual, la planta. Quina imatge que
0: és. Us veig més emocionats que amb Espanya.
13: Per què serà?
10: Sí, és que fa molt de panxa.
17: Bueno, és que, perdona, aquests, per què són així com raros? Bé, és que primer que llenço el penalti, després ja t'ho explico.
10: Exacte, que s'ha de llançar, eh?
35: Ojo, que el portero está haciendo la de Pinto, diciéndole que se va a tirar a su lado derecho. Messi con la misma cara que cuando te llega una invitación de boda, a punto de lanzar el penalti. Tensión en el ambiente, pita el árbitro, allá va Leo, gol.
0: ¡No!
36: ¡No!
35: ¡No! Lo detuvo el portero.
0: Oye, José María. Aquí, en la plaza Francesc Macià, hay dos ópticas.
17: Lo ha tirado fuera.
0: Pista óptica, general óptica.
17: Lo hemos dicho de su
2: no. No, és que francament era un penal que
17: hemos hecho un Camacho.
2: No, però francament es veia clarament que no anava a entrar, a Messi llançat a la seva esquerra, com és habitual quan és
10: esquerra. Sort que ens el va entrar de sobre.
2: A l'esquerra.
10: Sort que ens el va entrar de sobre. Quin petardo.
2: Déu-n'hi-do. Penal fallat.
0: Ara us heu quedat fotuts, eh?
2: Sí, sí, francament no ho esperàvem.
0: Això és que el penalti no era. Ho sé tu, eh? Quan es falla el penalti sempre es diu això.
13: L'heu vist claríssim, però per mi no era tan clar aquest penal.
36: Home,
0: no, però és que han de fer, tallar-li la cama.
13: Però si li treuen la pilota perfectament.
0: Home, no, el foten a terra i li treuen la bola. Home, no. Per què m'estàs dient?
2: Crec que un altre...
0: Tu, què veus, rugby o futbol? Què collons veus?
13: Però a veure, Clara, jo crec que és que toca perfectament la pilota.
0: Va, saluda el míster, que és l'únic que hi entén. Perquè aquí la resta són bocamolls.
2: Perquè hem sentit veus un punt distorsionat avui, més que les veus la visió. D'entrada, Mister Lluís Carreras, per posar ordre, com estàs?
0: Don Lluís!
3: Hola, molt bona tarda.
2: No sé si estàs veient el partit i si tu has vist penal o com el Martí, avui va amb antifàs.
3: Els millors també fallen. És penal, és clar.
0: Toma!
3: I Leo, en aquest cas, falla. I pot fallar, clar que mira. Sí que pot fallar, però no sé, ha tardat molt en revisar, mirar... Massa xou els àrbitres.
2: Si ha fallat Messi, pot fallar, evidentment.
0: Però és que el penalti, tu, Lluís, sí, bona tarda. Sí. No, dic que, a part que jo l'he vist clar, o sigui, ha trigat un munt a decidir-se... Si era penalti, per mi era claríssim. Dos que entren i un el fot a terra, vull dir, que no hi havia tanta estona de... No
3: per sé. Mi és claríssim, a més ara amb aquestes noves normes que hi han d'agilitzar els saques de banda, els canvis, etc. Els àrbits ho ralentitzen tot. Primer, amb el VAR. Segon, fixeu-vos que cada vegada que hi ha un corre, l'àrbit va allà, mutellant tota la munió de jugadors, diu, nois, no us agafeu, tal... Però si els jugadors el que volen és jugar, no ralentitzeu el que no hi ha per fer. O sigui, ells són ells els protagonistes i és xou. Ja s'ha acabat molt sí, futbol, és ara xou.
2: Com als Estats Units.
17: Això de l'Argentina, clar que tothom està pendent, perquè és molt important aquest partit per Espanya, eh? No saps què?
0: Sí. Per Espanya no està en el mateix grup, no?
17: No, saps per on vaig. Per Espanya...
0: Ah, possible rival.
17: No, anem per aquí. Jo dic per Espanya, pel país, no per la selecció.
0: No sé què
17: fer. Escolta, no ho dic pel Messi, tampoc, ho dic perquè Argentina i Marroc són les seleccions d'Espanya. Si hi ha més argentins i marroquins que espanyols aquí, clar, tothom ho segueix. Hòstia, són les seleccions oficials.
2: Hi ha molta
17: simpatia. Ara hi ha una altra falta, què ha passat aquí?
4: Ojo, que puede haber expulsión en Argentina.
0: No, però què expulsión?
2: Ens estem flipant.
0: ¿Puedes mirar el partido?
2: Avui, García, no hi és tot, no hi és tot, eh?
4: El árbitro se mete la mano en el bolsillo, pero dice que sigan.
3: Entendé. Espavila.
0: Espavila, José Mari. Estás más acabado que...
2: Dile a Montserrat que te cuide, perquè francament... Bé, també presentem al Martí Molina, que avui ve com a refugi.
0: Fernández Abajo, que està mort. Pau, descansi.
17: Que no m'espere.
2: També tenim aquí, ja l'heu sentit, el Martí Molina, que avui ve per descansar a casa seva, que amb nens sense escola està fart i ve com a refugi climàtic.
0: Però si és el primer dia que no tenen escola.
2: Doncs ja no pot més.
0: Primer dia ja no pot més.
2: Ànims. I també, evidentment, la nostra estimada Laura Aparicio de Mundo Deportivo.
5: Bona tarda.
2: Cafè culé, que ens agrada molt. Cafè culé, Mundo Deportivo, amb el primer convidat, que era Lluís Canut.
18: Cuidado del cafelito. Cuidado,
2: eh? Ah, té raó, eh? Aquí Josep pot demanar drets d'autor, eh?
5: No té res cafè a veure. Culé, cafelito, una cosa no? És prendre un cafè culé i una altra cosa és el que fa vostè.
17: Exacte. Un cafè marangón escarós.
2: Vinga, doncs, d'entrada, minut 13 de temps afegit, la pregunta que ja circula pels stories d'Instagram, però us la volem traslladar a vosaltres, a Mister Martí Molina i Laura. Quin grau de seguiment... Aquest partit està clar que molt, però quin grau de seguiment esteu fent del Mundial? Zero, cap. Me'l miro tot, absolutament, com Eric Garcia i Arnau Vila. Només segueixo a Espanya o les grans seleccions, com per exemple avui Argentina. A veure, Lluís Carreras, tu imagino que molt, no?
3: Et diré que quasi bé tot, sí, quasi bé tot. Perquè, bueno, estem fent també en català a la 2CAT i tinc, bueno, diversos partits, seleccions... Tinc una llista per Deco, d'algun jugador random, que m'he anat fixant amb aquests partits.
13: Nom de picant, això, Lluís.
2: Digues, Lluís.
3: Ja la direm, tot poc a poc. Per tant, sí, diria que molt. Evidentment, els partits aquests de les 3 i les 4 del matí no, però sempre has de mirar algun resum per si et fa coincidir una selecció. No sé, el dia 24 tinc l'Escòcia-Brasil, Colòmbia-Portugal, l'Uruguai-Espanya també. Per tant, bueno, has d'estar al dia de seleccions. Sí, sí.
2: Estarem pendents del Mundial i de qui pugui sortir del campus Lluís Carreras, que també hi ha
10: perles. A veure, Martí Molina i Pell.
6: No hi ha camiseta?
10: Quin grau de seguiment? I sigues sincer, siga sincer.
7: No, sincer sóc. El seguiment és màxim, però per qüestions laborals, no perquè m'interessis. I en condicions normals miraries les seleccions que tenen una mica més d'anomenada. Evidentment, l'Argentina t'interessa. Evidentment, la selecció espanyola, França, potser Anglaterra i tal. Però és que, clar, la resta, doncs, hi ha coses que les has de mirar amb un almax, perquè és que allò no hi ha manera. Però vaja, en fi, és el que hi ha. Quan arribin els vuitens de final i els quarts, ja ens hi posarem una miqueta més en sèrio i ho direm tots, però mentrestant, doncs, toca pringar, en el meu cas.
10: Sí, que encara hi ha setzents. A veure, Laura.
36: Toca fer seguiment del màxim possible. És evident que, perquè a Mundo Deportivo l'estem seguint, també fem vídeos, per tant, hi ha seguiment. El que passa que t'has de dosificar, perquè si ara passa com amb el Lluís i el Martí, si a la matinada et despertes per veure el partit, doncs no arribes a la final, que és el 19 de juliol. Per tant, intentant veure, ara a les 10 jugarà França amb Irak, que juga Mbappé. França, per mi, una de les millors seleccions, la que a mi de moment més m'agrada i més candidata veig, doncs torna a jugar avui, jo me'l miraré, però evidentment seguiment s'ha de fer. Però veure partits en hora habitual.
10: És un sí trampa, és un sí perquè toca. Jo crec, Marta, potser que els oients el miren perquè els hi ve de gust, o no?
36: No, la majoria dels oients ja han votat, penseu que han votat 1.354 Ostres. Persones a aquesta hora.
10: Quantes?
36: 1.354 Hosti. Persones. Bravo. Per tant, són unes quantes. Bé, doncs el 52% de les persones que han participat a l'enquesta diuen que no fan cap seguiment.
8: No, ens importa un pito.
36: Cap
8: més,
36: seguiment del Mundial, un 52%.
10: Molt
36: a
10: bé.
36: Continuació...
10: Aquests són els meus.
36: A veure, ara us dic la resta de percentatges. Un 29% diu que mira les grans seleccions, un 12% que només mira Espanya, i
8: Bonyo.
36: Un 7% és com l'Arnau.
13: Ai, que poc,
36: no? S'ho miren tot. Un
13: 7%,
36: únicament un 7%.
10: Costa molt veure el tot, moltíssim. Home. Perquè no només per les hores, sinó perquè al final són tants partits, són 12 grups, arriba fins la lletra L. És complicat.
0: A veure, pregunta que li vull fer al míster, que no me'n puc estar. No, perquè abans has mencionat a Deco i... Sí. I Deco, amb Deco i al voltant de Deco, que aquí també pregunto també a la Laura Aparicio i al Lluís i al Martí Molina, cada dia apareix ell amb noms. O sigui, la premsa, que en aquest cas està representada pel Martí i per la Laura, cada dia apareix Deco amb uns noms que ell segueix. Vull, per exemple, ara pues, estic llegint...
10: Ara, aquí hi ha.
0: Doncs pues, miri, el Javi Guerra vol aparecer en el radar de Barcelona. Bueno, cada dia tenim un nom. La pregunta és... Tu creus que Deco, tot això són bombes de fum, ens està jugant, juga el despiste i ja ho té claríssim a qui fitxarà i qui no fitxarà? O a qui anem, segons el que anem veient, anem sondejant?
3: Penso que anem tirant com una mica de globus onda, no? Perquè a veure després l'opinió pública què opina, i això és molt important, no definitiu per un fitxatge, però és molt important. Crec que ell, com a director esportiu, és evident que s'ha de fixar en molts jugadors de diferents posicions. Però, per exemple, penso que el mig del camp és de les posicions que millor tenim cobertes, no? I crec que els esforços i la concentració ha d'anar per mirar la part davantera, més que la part del mig del camp. Javi Guerra és un molt bon jugador, sí, però no segurament un jugador que diguis he de fitxar sí o sí. I tampoc diria que fos un jugador, aquest el Javi Guerra, per dir, tenim fons d'armari. Però si tenim migcampistes al filial de sobres que interpreten el joc a la perfecció i que crec que poden donar un pas endavant en quant a minuts jugats que no els hi va donar a Hansi Flick. Per tant, jo crec que això és per entretenir. Vam començar molt forts, crec que vam ser els primers a
0: per empatar.
3: Està molt bé. I ara no hem de tenir pressa, jo crec que no hem de tenir pressa. Crec que tot s'està cuinant a foc lent per fitxar un nou, que realment és el que falta. No sé si el fet de que Julián porti aquests dos partits no jugant de titular abarateix el preu, que diria que sí, perquè clar, un Julián de titular amb Argentina que guanya, en vez de 120 150, voldria 250, per tant ara crec que és una bona carta aquesta, però...
13: No, perquè arribava tocat del turmell, míster.
36: Sí, té molèsties.
3: Bueno, per això, que segueixin molèsties i que jugui el menys possible, així no valdrà tant.
10: Estimat,
3: ha sortit Salinas, un lateral esquerre.
10: El cosí de Laura Aparicio.
3: Que sí, que és bon jugador. Sí,
36: Jorge Salinas.
3: Però aquí el tenim. Aquí el tenim. Jofre Torrents no té res a envejar. Ara bé, estic llegint que se cediria Jofre Torrents al Racing per donar-li minuts.
36: O l'Ajax,
3: i tenia aquí Salinas per què? Per jugar quants partits? 3, 4... No ho pot fer un d'aquí.
0: Però tot això que va sortint, tu creus que anem fent bullir l'olla per anar dissimulant? O realment tenim, però no tenim molt clar...
3: Jo diria que, Toni, que sí, que tenim molt clar què, i la què és mirar per la part de davant. Ara bé, s'ha de fer veure que treballes, també, no? I de dir, ostres, surt aquest, està en negociacions amb aquest, està parlant aquest... Bueno, crec que és una mica part del folklore del ja. Futbol.
0: A veure, Martí Molina...
7: Deco té fama de gandul. Té fama de gandul. Per tant, aquí... Martí. Que vagin sortint noms de tant en tant, doncs ja va bé per una mica compensar el... No, no, hi-hi-ha-ha, però és la veritat. No. Pregunteu a gent del club què n'opinen i trobareu moltes versions en aquest sentit. A partir d'aquí hi han dues coses. Una és que, evidentment, has de moure el mercat, però també hi ha una altra tesi que m'interessa molt.
0: A que, o sigui, disculpa que aprofundeixi sobre aquest titular de la tarda. Per mi és la, el titular de la tarda. Sí. En base a què...
7: Això em costarà, una estirada d'orelles, ja ho veig a venir.
0: Bueno, però escolta, si tant de les, que me les estirin a mi, que jo estic acostumat, i a mi, escolta, ja més d'asa que les que tinc...
17: Les tens donades, ja.
0: No, vull dir, en base a què? Que penca poc, penca poc.
7: Penca poc i que, bueno, allò que... ritme caribeny, una mica a l'hora de fer la feina.
0: Aleshores, no, ho dic perquè cada dia... Sembla, saps? Jo tinc la sensació com si Deco estigués amb una màquina de crispetes, posa el blat allà... I la màquina va funcionant i cada dia surt un jugador diferent. Dius, bueno, a veure, jo he arribat a un punt que ja m'he perdut. I a veure, aleshores, cap a on anem?
7: Dintre d'aquesta tesitura, jo no sé si algunes d'aquests fitxatges van en sèrio, però també hi ha una altra línia d'investigació que seria molt interessant. Que és, tenint en compte com està Florentino, jo crec que va bé que vagin sortint noms. A veure si així el Madrid pica i li colem algun engendro d'aquests que no interessa massa i de passada que vagin reforçant a preu d'or. Jo crec que també pot ser una línia d'investigació.
0: Sí, però avui Fernando Polo fa un article dient que ens pensem que Florentino és tonto i, a veure, de moment el que fitxa perquè ho necessita i fitxa bo. Sí. O sigui, Cucurella l'haguéssim signat o no?
7: Jo no, pel Barça no.
36: Sí.
0: Ah, bueno, jo no. La gran majoria sí. A Bernardo
36: per
0: Silva...
36: No? Per què no? Perdó, eh?
7: Jo no tinc la sensació que
0: sigui... No, per favor.
7: A veure, és un bon lateral, des d'un punt de vista... Això, la Lluís, evidentment, podria explicar-ho millor, però la sensació que a mi em deixa des del camp és que, evidentment, és un futbolista amb molta capacitat ofensiva, també defensiva, molt exuberant físicament, però jo el trobo poc delicat amb el peu. I, aleshores, per un jugador del Barça... És a dir, per què no va jugar en el seu moment quan hi havia Jordi Alba? Perquè és que no hi havia punt de comparació. Aleshores, aquí... Sí.
0: Bueno, Jordi Alba també, deixa'm dir, que pel que m'expliquen i sé, tot el que estava al seu voltant ho anul·lava.
7: Vale, d'acord, o sigui, però el camp oferia moltes més coses.
0: I un dia puc explicar, que a dia d'avui no vull explicar, una anècdota d'una portada de Mundo Deportivo on l'entorn de Jordi Alba es va dedicar a trucar perquè no li agradava que sortís un que era que ocupava la seva plaça. Vull dir, atenció a la mentalitat de Jordi Alba. I tots els que ocupaven la plaça de Jordi Alba no jugaven perquè aleshores... ell havia de jugar i, si no, li deia el qui està jugant ara amb la Luiceleste. Això és així. Aleshores, un dels que havia de jugar i no va jugar era Cucurella. I jugava Jordi Alba, peti. Sí. I qui venia a substituir a fer ombra Jordi Alba havia de marxar perquè no jugava, perquè en aquell moment el Jordi Alba era amic de Leo Messi i Leo Messi volia que jugués amb Jordi Alba i s'ha acabat el tema.
36: Però també és cert que hi havia...
0: Els laterals s'havien de buscar la vida.
36: Com a lateral esquerre també hi havia Miranda i hi havia Cucurella, que venien del futbol base. Aleshores, els entrenadors del futbol formatiu van fer un informe molt positiu sobre Cucurella, però Ernesto Valverde va preferir Miranda. Per tant, això sí que va acabar de complicar més la trajectòria de Cucurella al Barça,
0: bueno, Valverde,
36: perquè entre ell i Miranda es va escollir Miranda.
0: No,
36: quan, per exemple,
0: tampoc
36: el president Bartomeu preferia Cucurella, per exemple. Però al final la decisió la va prendre Ernesto Valverde.
7: Dic, bueno, quan dic que Jordi Alba, Cucurella, jo no el fitxaria, no estic dient que sigui un mal jugador, dic que a mi, per les característiques del Barça, no m'acaba de convèncer.
0: A veure, li preguntarem al míster.
3: Sí, jo et diria que tots els jugadors, quan surten de la Masia, tenen un procés de maduració diferent, i el de Cucurella ha tardat més que el d'altres, no? Per exemple, que el de Min, que el de Cobercí, que tu els poses i sembla que portin jugant. Bueno, ell ha necessitat un procés. Ara mateix crec que és millor que els laterals esquerres que tenim. O sigui, crec que li pot lluitar la titularitat, li podria lluitar la titularitat a Valde, que ofensivament... crec que poden ser similars, crec que Cucurella té millor passada final perquè Valde no en té.

0: conjunt. I et diré, per puntualitzar, si el lateral esquerre del Barça o el dret ha de ser aquest jugador diferencial amb atac, és que no fem gaire bé les coses, eh? O sigui, amb atac sí, hi ha d'anar de tant en tant, però el que ha de ser fort és defensivament i bon corrector. Sí. I crec que Marc Cucurella és millor que els dos que tenim.
1: Amb una excepció, que és quan va arribar Alves amb Guardiola el 2008, que dèiem que 32 milions eren molts, i Dani Alves, realment, el paper que va fer va ser estel·lar. Míster, de fet, ara el partit es troba en pausa d'hidratació, aquestes mítiques pauses. Tu creus que han arribat per quedar-se al futbol, o realment això només és, com diria el Martí, aquesta patotxada del Mundial dels Estats Units?
0: Espero que no hagin arribat per quedar-se. Crec que és part del show d'Estats Units, que el necessiten per publicitat, perquè la gent vagi a comprar pipes o un hot dog. Diria que no, que no serveixen per poc, a pesar de que els entrenadors ja li van traient.
2: Ai, que facturar!
0: Si vaig 0-0, doncs mira, quatre indicacions. Si vaig guanyant 4-0, doncs mira, ja m'està bé, perquè així els meus jugadors descansen. Però espero, desitjo, que no hagi vingut per quedar-se.
3: No, normalment, en aquest Mundial, Míster, el que sí que s'està veient és que després de les pauses d'hidratació, els bons entrenadors estan demostrant que el seu equip canvia i s'està posant de manifest qui és bon entrenador i qui no és tan bon entrenador.
0: Totalment d'acord amb això, perquè li donen sentit en aquesta pausa retocant aquestes coses que no veuen bé. No, al minut 20 i pico amb canvi de jugador, però a vegades sí amb canvis de posició. Estic d'acord amb tu, això sí. Mira, però espero que no, perquè és que li falta molta continuïtat en el joc, si no.
1: Ha parlat d'un nom al míster fa una estona, que és Julián Álvarez. Millor dit un nou. El baixem aquí a la taula amb el Martí i la Laura, perquè a tots els mitjans avui apunten, entre ells Mundo Deportivo, i és la notícia que filtra de l'entorn de Julián Álvarez més proper. Diuen que si avui Argentina no perd, és a dir, si avui Argentina treu un bon resultat, independentment que jugui o no, podria manifestar-se o fer un pas endavant parlant sobre el seu futur. No dient on va, però sí fent un Lewandowski l'estiu del 22 quan jugava al Bayern i va dir, escolteu, gent del Bayern, jo ja no vull continuar més aquí, m'agrada tenir contracte. Julián té contracte fins al 2030, però tot fa pensar que pot dir avui, o durant aquest Mundial, que vol sortir de l'Atlètic de Madrid. Què en sabem d'això, Laura?
4: Això arriba des del seu entorn, aquesta informació, i des del club, perquè el Barça li demana algun tipus de gest per intentar desbloquejar aquesta negociació que hi ha amb l'Atlético de Madrid, que està tancat en banda. Ja vam veure Enrique Cerezo, que es mostrava molt
2: Buenas
4: molest.
2: Tardes.
4: Molt
2: hombre, molest. Hombre, ¿qué tal? Qué fresquita vienes hoy.
5: Bueno, hace mucho calor, ¿eh?
6: Perdona, que vols que vingui. Pero bien, ve súper elegante, amb americana.
2: Sí, sí, estàs estupenda, Laura. Siempre el punto.
4: Gràcies. I el que falta en aquest procés d'intentar fitxar Julián, que és l'objectiu prioritari número 1 del Barça, falta el gest del jugador. Per tant, en algun moment l'haurà de fer. Evidentment, aquesta informació arriba molt de l'entorn del club, del Barça també arriba, de l'entorn del jugador. A mi no ho sé com reaccionarà, perquè de moment no està jugant i a mi em sorprèn que es pronunciï enmig del Mundial. Però és cert que alguna cosa s'ha de moure, perquè la seva intenció, el seu desig és abandonar la disciplina de l'Atlético, vestir la samarreta del Barça. Per tant, si vol aquest canvi, necessita pronunciar-se al respecte.
1: Li demana que faci un pas endavant. Sí. Diu molt bé la Laura, la seva voluntat, i ho ha estat sempre, si surt a l'Atlètic de Madrid, és anar al Barça. Però creieu que tal com es pot enrocar l'operació sortida de Can Barça, PSG o Arsenal puguin passar per davant, que també han apostat per ell, Martí?
6: Bueno, això és una possibilitat, perquè tenint en compte és a dir, que el Barça aquesta temporada pugui arribar a la norma 1-1 no vol dir que els diners surtin de les orelles, perquè evidentment doncs, tens una capacitat finita per poder fitxar, i aquí el Barça, davant d'altres ofertes que puguin oferir altres clubs que estan més sanejats econòmicament, té les de perdre. Per tant, és una cosa que evidentment pot passar. I la voluntat de l'Atlètic de Madrid és que si s'ha de vendre Julián, que cada cop té més clar que ho ha de fer, i que d'alguna manera els inversors aquests d'Apolo, doncs ja els hi va bé, perquè al final és fer caixa i podran invertir aquests diners en altres coses, aquí segueix haver-hi persones que són doncs, el senyor Cerezo, Gil Marín, Simeone mateix, Mateu Alemany, que és el director esportiu, que no tenen cap mena d'interès de reforçar el Barça, i que per tant estarien disposats inclús d'acceptar una oferta menor econòmicament, que a canvi que Julián se'n vegi una altra. Per tant, aquí, doncs, a veure, al final tot són calés i tot és un negoci, però, amb perdó de l'expressió, s'haurà de pixar sang perquè Julián acabi el Barça, si és que ja acaba.
1: Cuinada la informació a la redacció, vaig a la gespa. Míster Carreras, segueixen el nou que engresca des del punt de vista d'un entrenador pel Barça, o s'ha de buscar cap a una altra banda ja?
0: No, penso que hem d'insistir amb Julián. Al final, si insisteixes i persisteixes, trobarem amb Julián aquest detall que tots estem

0: esperant que ell, ara ell ha comunicat a l'Atlètic de Madrid doncs, que li agradaria de sortir i anar al Barça. Això ja és important. Ara falta que faci públicament, però clar, públicament no ho farà, perquè si no, si ha de tornar a jugar al Wanda i no es fa el traspàs, se'l menjaran. Crec que sí, però nosaltres som un club senyor. Nosaltres hem fitxat, abans de que comenci el Mundial, a Gordon. Durant el Mundial anem tirant peixet amb el del València, amb el del Racing, però no toquem ni cap jugador que estigui en el Mundial. I un cop acabi el Mundial, ja fitxarem, si és del Mundial, i si no, serà un altre jugador. Segur que hi ha llista. Amb respecte a Julián, no esperem. Què esperem? Que avui si surti fa un gol i guanya Argentina digui sí, sí, ja estic parlant molt amb Leo Messi. No dirà això. No dirà això fins que no tingui la seguretat de que l'Atlètic de Madrid li ha dit tu, què va dir el Madrid? 150? Doncs mira, haurem de pagar 151. Doncs ja està. Fins que no se sàpiga això i hi hagi aquest preacord entre clubs, Julián no dirà res. Si no, estirar-se a la piscina sense aigua.
1: Buena tarde.
2: Uy. A ver, sí.
1: Soy François Gallardo.
3: François, ¿cómo veus?
4: Este sí que toca.
1: Estaba escuchando con el señor Mar. ¿Qué? No sé, tomo todavía.
3: ¿El señor qué?
1: O entestáis.
3: ¿Pero qué señor?
1: Señor Mar.
4: Señor Marc. Marc Serra.
3: Ah, Marc Serra.
2: Sí. Y un señor Marc, sí.
1: No sé cómo todavía os entestáis en hablar de Julián Álvarez, que no tiene nivel para el Barcelona y que es un fichaje que no se va a producir. Ya os he dicho que el fichaje que va a hacer Barcelona es Harry Kane.
5: Torni.
6: Kane.
1: Finboom.
2: ¿Quién es?
1: Kane. Y si no.
2: Kane.
1: Desmiéntemelo.
7: Finboom. Y si no. Desmiéntemelo.
1: Y ahora que yo ya me he metido de lleno en el fichaje, la operación está a punto de cerrarse. ¿Cómo? Recordad que llamé personalmente al hotel de concentración de Inglaterra en Kansas.
4: Sí, sí.
1: Mira, escucha.
8: Thank you for calling the Inn@Oak. How can I help you?
1: Hello. Do you speak Spanish?
8: No, I don't.
1: No. I speak with Harry Kane. In the room, Harry Kane, de England, al lío.
8: Sorry, speak with who?
1: I speak with a player, England, Harry Kane, with the Francois from Spain.
8: No, I can't do that.
1: No?
8: No.
1: And write a note, message, from Harry Kane?
8: Okay, I'm going to put you on hold for a second.
1: One note.
8: Okay, yeah.
1: Finn Boon, he is standard. Thank you very much from François.
8: Yeah, fine.
1: Finn Boon, al lío. Thank you.
2: Quina paciència.
1: Me ha dicho que Harry Kane...
3: No, no te ha dicho nada.
1: Ya recibió la
3: noticia. No te ha contestado ni una palabra. Te
6: molt amable,
1: I ell ja entiende
6: molt
1: que l'operació
6: molta paciència.
1: Està en marxa.
3: Bueno, tot això Finn tenim a Argentina, que segueix empatant a zero.
2: Sí. Amb el penal fallat
3: ahir,
2: de Messi.
3: Els que vareu veure a Espanya... Sí, sí. Bueno, conclusions, no sé quines en va treure el míster. Don Luis.
0: A veure, una bona primera part i poc més. Un molt bon Lamin, que el 52,3% en té prou per crear perill contra aquest tipus de seleccions. Una bona entesa, sí, Pedri, Olmo... Inclús Baena, que no m'ha agradat com ha jugat aquesta temporada, va estar fi. I per mi, que se'n parla poc i se n'hauria de parlar més, perquè tots ens obsessionem amb el gol, amb com juguen, una altra classe magistral de Pau Cubarsí. Sí, crec
1: gràcies.
0: Que és un jugador que, molt infravalorat, pobret, que té 19 anys, que ningú es fixa en ell i que el que fa és tremendament difícil fer-ho en un Mundial. Dit això, davant hi havia una selecció que no sabia ni defensar. Cap Verd almenys es va posar juntava les línies, parava el joc, anava amb intensitat. Els àrabs feien el que se'ls hi passava pel cap. I per això, no és que em preocupi, però vaig veure una segona part molt deslluïda, no? Una segona part on, bueno, va ser una selecció molt normal, molt normal.
9: A mi em va deixar bastant fred, en general, el partit. És veritat que al principi, clar, ja veus l'11
5: i dius, home, això ja és una altra cosa. Veus les peces com estan posades, dius, home, aquest equip sembla que té cap, una mica de cap, cara i ulls, perquè en el debut contra Cap Verd allò no tenia ni cap ni peus, va ser com una alineació molt estranya. I al principi estan exuberant, la pilota es mou amb tanta facilitat que realment veus una Espanya que dius, escolta, això fa goig. També és veritat que l'Aràbia Saudita, que normalment juga amb defensa de 4, va posar 5, i va fer la sensació que els defenses es molestaven entre ells perquè arribaven tard a tot arreu, passades interiors que no sabien com parar-ho, a més el porter regalant pilotes, i va ser un despropòsit. Però sí que és veritat, i el que diu el Lluís crec que té tota la raó, a mesura que va anar baixant una mica la gasolina de Lamine, i sobretot amb els canvis a la segona part, en què no van jugar ni ell ni Oyarzabal, que eren les grans referències, a partir d'aquí a mi el segon temps em va semblar molt, molt, molt poc lluït. I és clar, jugadors que teòricament s'han de reivindicar o que no formen part de la plantilla A d'aquesta selecció, veus que fan aquesta actuació, dius, home, què vols que et digui? No sé, sembla una miqueta com d'estar... No sé, em va deixar unes sensacions bastant estranyes, sobretot tenint en compte que el rival era el que era. Perquè dius, bueno, i el dia que hi haguin seleccions que no només intentin defensar, sinó que, a més, t'intentin atacar amb molta més coherència, com anirà la cosa? A mi, de moment, m'està deixant molts dubtes aquesta selecció espanyola en aquest inici mundial.
6: Bona primera meitat de l'equip. Luis de la Fuente per mi va encertar amb els canvis, va estar molt encertat. Laura, hi ha un factor que és determinant, que és Lamine. Per mi Lamine impregna l'equip d'una energia, d'una intensitat, de verticalitat, de perill, i que contagia la selecció. Lamine per la dreta amb Baena, per l'esquerra molt millor que no pas Gavi. És veritat que Pedri va tornar més a la base de la jugada. Hi ha un altre element, Pedro Porro al lateral el lateral dret, doncs va combinar molt millor, és una banda Porro amb Lamine que funciona molt millor. Aquests canvis jo crec que van funcionar, i és cert que a la segona meitat es va veure en una primera part amb més intensitat, verticalitat, amb més ritme, però jo crec que es va deixar anar una mica la selecció perquè ja tenia el partit pràcticament sentenciat, i ja pensar en Uruguai, que ha empatat els dos partits, i que, per tant, per mi sorpresa contra Cap Verd l'empat, va empatar també contra Aràbia 1-1 i 2-2, i per tant s'ho juga tot, Bielsa estarà cabrejat, i s'ho juguen tot de la matinada de divendres a dissabte. Per tant, jo crec que ara Espanya, a partir d'ara, doncs, a tenir en compte el proper partit.
2: Havia de guanyar i golejar.
9: Hola, soy Julio Salina. Os estaba escuchando aquí al colega, a Jus Carrera y a toda la reta.
3: No, Luis.
9: Y yo voy a felicitar a la selección española, porque los gols que se van a ver ahí son del meu estilo. Son los típicos gols de rebot, los gols patosos, para hacerlo...
3: Sí, porque también tonta rebot.
9: Los gols, pues preciso, pero hay que enchufarle a la pilota, que rebote como una bola de pinball del millón y que acabe entrando. Nadintra. Pero vaya, te vas a decir, arribo a estar yo jugant con la selecció y te marco no un, ni dos, ni tres, vuit gol te marco. Porque yo con la selecció sempre marcava. Y això que los árbitros me anulaban molt gol important, que eran gol legal, que si no, vamos, si no me haguessin anulat aquest gol, a la selecció no hagués caigut eliminada, como yo lo vaig a explicar,
10: Si el árbitro, que era la segunda par, a mí, no me anula un gol que era totalmente legal.
3: Aquí en
10: está YouTube,
3: Está YouTube.
10: Aquí en sí. Pues ya haguéssim passat, era semifinals, creo que era.
3: En aquell moment, quina explicació? L'àrbitre va dir alguna cosa?
10: No, pues que era fuera yo, igual que ha dicho... A ver, es que...
9: era fuera yo, que ya, pues venga, Julio Salinas, el gol no vale. Pues mira, los meus gols eran legal, eran decisivos y eran patosos como los de ahí de la selección.
3: José María García, minuto y resultado de aquel partido Argentina-Austria.
11: Se cumple el 37 de juego, de momento aprietan los dos equipos, pero no llegan los goles. Argentina 0, Austria 0.
2: Hi ha un menú interessant, Hi ha un menú França-Irak a les 11 de la nit i a la matinada per gent
11: ojo
2: com l'Arnau.
11: Ojo que hay peligro de tormenta eléctrica y se puede retrasar este partido.
2: El de Miami, no, és a Florida, veritat? Hi ha una tempesta elèctrica important.
3: Bueno, si no el fan, tampoc ens perdem res.
11: L'Orient a la Jorge de la Mariana.
12: La selecció austríaca, que el seu seleccionador, a tall d'informació de
11: Sarrell,
12: és
11: Ralf
12: Rangnick, que és la persona que Laporta, Juste i companyia expliquen que va ser decisiu per recomanar Hansi Flick pel Barça.
6: Exacte.
12: És a dir, és el gurú que va convèncer Laporta de fitxar Hansi Flick.
2: Quan va dir avui algú a la mà.
6: Que ha parlat molt bé de Lamine, que si segueix així podria ser Messi i Cristiano.
12: Doncs aquí el tenim, Ralf Rangnick.
2: Ja, prepareu-vos perquè la Lamine serà titular perquè en tots els partits. Ara, sí, anem directament perquè el Palau Blaugrana començarà aviat la prèvia del Barça-València.
3: Compte!
2: Tercer palau...
11: Ui! Gol! Gol d'Argentina!
2: Golazo!
3: Golazo!
11: Estaba Edgar Fornós despidiendo el programa cuando el 10 de Argentina, don Leo Messi y Parera enchufa el primer gol en el marcador. Récord histórico en los mundiales. Don Leo Messi y Parera, cara de circunstancias por parte de los austriacos. Argentina se pone por delante en el marcador. Golazo. Argentina 1, Leo Messi, Parera, Austria 0.
6: 17 gols, 17 de Messi mundials.
2: Màxim golejador en solitari.
3: A veure, que li preguntaré al Carreras.
0: Sí, digue'm.
3: Potser que els calés ens els gastem amb Messi.
6: Sí, exacte.
3: Repescar-lo una temporada o dues, no?
2: Aquest perquè... és el nou. Sí.
0: És que sense voler fa gols. Aquest, quan falla un, diu, ai, ara... vindran dos o tres més.
4: I aquí sí que no, marca, el Barça
3: compta,
4: no marcava.
3: Compta amb el gol que ha fet.
2: Mira, era molt estil Jordi Alba Messi, l'assistència per l'esquerra i el gol de Messi molt semblant als que feia el Barça. Ai, com ens
6: trobem a
2: faltar.
6: I contra Argèlia també va marcar...
2: Sí.
13: El baloncesto, no me de tal, el fútbol, joder.
2: Ara vamos al baloncesto. Barça,
3: a ver, José Antonio, ahora...
13: Joder, eso no es un deporte. Eso no es un deporte.
2: Calma, calma.
13: Déjate el baloncesto, no, no
2: cortes. Calma, calma,
5: está
2: sudando.
5: Ahora, los jovenieres en aquesta onada de calor.
3: No te gusta el bàsquet.
13: Me va a gustar el bàsquet, si se juega con la mano. Los jugadores están medio deformados.
2: Nos parecen que sacan del circo,
13: con pelo ahí.
2: Doncs amb el permís de José Antonio Camacho, ara en directe per RAC1, amb el Dani Aguilar i companyia, Barça-València, tercer partit del play-off final de Lliga. Si el Barça guanya, hi haurà un altre partit, i si perd també, el dia de Sant Joan, és a dir, que la final es posa ben bonica. Gràcies, Lluís Carreras. Gràcies, Martí Molina i Laura Aparicio.
14: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
15: L'Àngels és director d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella i sap perfectament què farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
16: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Ja pots gaudir de fins a un 60% de descompte sobre el preu original en firmes com Adidas, Brownie o Tommy Hilfiger. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
17: Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna.
18: Si no hi ha la española, no hi ha aperitiu.
19: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
20: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
21: Aquest estiu fes la millor jugada.
22: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
21: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
22: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
23: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
24: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança, són d'aquí.
25: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança, som d'aquí.
26: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
27: Expocasio.cat. Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió. Expocasio.cat.
0: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
1: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
7: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
8: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
7: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
9: Així sona la teva alarma Verisure quan detecta un intrus. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en l'alarma que protegeix més persones a tot el món, escollida de nou producte de l'any i considerada la millor alarma pels consumidors. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744. Recorda, 900-903-744.
10: Verisure.
11: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
12: Maria, els tens?
28: Oh, fa un any que els preparo!
12: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
28: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
12: Hòstia, bufa!
28: Bufa! Bufa!
29: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
32: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Verisure.
33: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró. Turro.

0: Bona tarda a tothom, 12 minuts i seran les 8 del vespre, l'hora prevista perquè comenci el tercer partit de la final de la Lliga ACB entre el Barça i el València al Palau Blaugrana. L'eliminatòria arriba a Barcelona amb l'empat a 1, amb la victòria del Barça en el primer partit, victòria del València Bàsquet en el segon, a la pròrroga el Barça 112-113 en el primer partit, pallissa del València en el segon 102-75. El Barça, per tant, ha recuperat, això sí, el factor pista i ara, amb dues victòries al Palau, seria campió de Lliga. Amb dues victòries el València al Palau seria campió de Lliga. O podem anar a un cinquè partit, que seria dissabte al Roig Arena. Ho començarem a saber avui, en aquest tercer partit, al camp barcelonista, pista barcelonista, on el Barça buscarà situar el 2-1 i tenir un match ball dimecres en aquesta final de la Lliga ACB. Al Palau Blaugrana, amb el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona tarda.
1: Hola, Xavi Puig, molt bona tarda.
0: Fa pinta que avui sí que s'omplirà el Palau, Dani.
1: Avui tindrem ambientats, o així com a mínim és el que ens explicava des de el club. Avui, en principi, pràcticament totes les localitats haurien d'estar ocupades. Per tant, avui sí, tindrem ambientats de dia gran al Palau Blaugrana, també omplen a la zona visitant els aficionats del València, uns 250 que han vingut avui al Palau.
0: Mira, Albert Pedrol, amb un dels membres de l'staff tècnic de Xavi Pasqual, Albert Oliver, abans d'arrencar el partit.
2: Doncs al costat de l'Albert Oliver, un dels tècnics assistents del Barça de bàsquet. Albert, què tal, com estàs?
3: Bé, bona tarda, molt bé.
2: Et dic com estàs perquè, clar, tu has jugat un cabàs de partits de bàsquet en la teva històrica carrera, però, clar, unes finals com a entrenador és la primera vegada que les dirigeixes. Com ho portes, això?
3: Bé, amb molta ganes que comenci, intentar ajudar el màxim possible i esperem fer un bon partit a casa, no?
2: Et passa allò que diries, ara sortiria a jugar, ara donaria un cop de mà als jugadors, o això ja ha quedat enrere?
3: Bueno, des que m'he retirat, poca ganes de jugar, sí que algun partit en especial sí que m'entren ganes. Avui seria un dia, però per desgràcia ja no puc jugar, això.
2: Albert, finalment no podreu comptar amb el Juan i Marcos. Què perdeu sense el Juan en aquest partit?
3: Bé, ahir va fer una prova, no va anar malament del tot, però no està 100%. Llavors hem decidit que entri el Juan, perquè està 100%, i bueno, ja el primer partit ens va ajudar i esperem que continuï amb aquesta línia.
2: I el Tomas Satoranski, per quants minuts està avui?
3: Veurem. Sí que és veritat que no està en les millors condicions, però ahir vol jugar, l'altre dia ja va jugar uns quants minuts. Ens agradaria que estigués millor físicament, però bueno, segur que el que juga ho farà bé i estem confiats que ens podrà ajudar molt.
2: Albert, com se sorprèn un rival com el València després de 6 partits aquesta temporada i 2 de seguits?
3: Molt complicat. Nosaltres i ells, no? Portem 6 partits, 3-3, hem guanyat 3-3, tant ACB com ara Lliga empatats. Molt complicat. Ells és un equip que canvia poc, que normalment sempre juga igual, tant en atac com en defensa, però bueno, esperen alguna sorpresa que es poden fer i nosaltres alguna cosa canviarem, no? Al segon partit ja hem de fer algun atac que ens va donar alguna situació de punts fàcils. A veure, ara en defensa segurament canviarem alguna cosa per intentar que no corrin tant com fan molt bé ells i a veure com va el partit.
2: Ah, podríeu fer alguna defensa zonal per parar l'encert anotador des de la línia de 3 del València o això no ho contempleu?
3: Bueno, ja el primer partit ja vam fer 3 defensa zonal, una caixa llum, però amb rombo, l'altre ja vam fer a l'inici de 3-4 una també, i bueno, hi ha sorpreses, estem allà fent coses, preparant coses, ells ho saben perquè ja ho hem fet el primer i el segon partit, però bueno, ja veurem què passa durant el partit, però home, per nosaltres és vital jugar a casa.
2: El Pedro deia l'altre dia a la roda de premsa que amb el factor pista el Barça és favorit per endur-se el títol, i esteu d'acord això o no?
3: El Pedro és molt intel·ligent, es vol treure de ser favorit de sobre, bueno, al final favorit o no favorit, la qüestió és fer un bon partit i intentar guanyar, no? Bueno, preferim estar 1-1 que no 2-0, no? Preferim estar 0-2, no? Haver guanyat el 2, però bueno, ara pensem en el partit d'avui i res més.
2: Albert, moltes gràcies i moltíssima sort.
3: Vinga, vosaltres.
0: Albert Oliver, el micròfon de l'Albert Pedrol en aquesta prèvia. A 8 minuts perquè arrenqui aquest Barça-València al Palau Blaugrana, amb el Cupido tocant els botons avui al Palau, amb el Jordi Neto aquí a l'estudi de RAC1 i amb el Jordi Colomer. Hola, Jordi, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com ho preveus, això, Jordi, amb aquesta incògnita sempre? Com diem al Superesports, el millor de tot és que no sabem què passarà, que és una màxima que podrien penjar el vestidor del Barça de bàsquet aquesta temporada. Avui què? Cara, creu, canto? Què sortirà avui, Jordi?
4: Avui, ruleta russa un dia més. És complicat de saber. A mi hi ha una imatge que se'm va quedar fa anys, que em semblava molt eloqüent, que era aquell jugador que era en Bol Bol, el fill del mític Manu Tebol.
5: Sí, sí.
4: A la seva època d'Orlando, com que quan agafava el rebot defensiu podia passar qualsevol cosa, els comentaristes d'Orlando, cada cop que agafava un rebot defensiu i començava a córrer, començaven a fer com si anessin en una muntanya russa, anant amunt, avall i així, doncs és una mica el Barça d'aquesta temporada. Per tant, incògnita total saber avui, òbviament, sabem que aniria bé entrar millor partit del que s'ha fet en els dos primers partits, que es noti l'efecte Palau i trobar una regularitat en atac des de la línia de 3. Si has d'anar a rècord històric de triples per guanyar el partit, òbviament és complicat. No cal tant, però tampoc anar a l'extrem oposat que va ser el partit de l'altre dia.
0: Ara sentíem el Pedro que li preguntava a l'Albert Oliver, Dani, per aquesta baixa de Juani Marcos, que l'altre dia es va rebrincar el peu i que no està prou bé com per avui formar part del roster.
1: Sí, al seu lloc entra Juan Núñez. Clar, et diria que és una baixa a priori que no és rellevant o no pot ser tan rellevant com alguna de les petons, però és que Juani ha fet uns molt bons play-offs, ha donat minuts de rotació de moltíssima qualitat, de rotació i no de rotació, sinó també de moments de partits importants. Veurem com reacciona també Juan Núñez als minuts que estigui a pista, i també tenim novetats al València, Puig, perquè entra a la llista Nate Reuters, que no havia comparegut encara en aquestes finals. Per tant, en comptes de Yankuba Sima, entra el nord-americà, que per obrir pista és una amenaça més per part de Pedro Martínez.
0: Pedro, hi ha mosaic o alguna cosa similar o no? Banderetes d'aquestes baratetes que va posar l'altre dia el senyor Roja, el Roja Arena, o res de res?
5: Hi ha banderoles, hi ha banderoles. Mira, aquest migdia dèiem que no hi hauria mosaic, que el club el reserva per dimecres. Així és, això és veritat, però ens ha sorprès el club perquè ha posat banderoles per tots i cadascun dels aficionats que avui s'han acostat al Palau Blaugrana. Hi ha una interioritat d'aquest matí, i és que a l'entrenament d'avui no hi havia absolutament res. Ha sortit Tomas Satoranski del túnel de vestidors a entrenar-se i li ha preguntat a un dels responsables del club, diu que no hi ha banderes com el Roig Arena, què passa? Que ells tenen, amb tota broma, que ells tenen més diners que nosaltres. Doncs bé, no sé si ha sigut Tomas Satoranski qui ha decantat la balança, però aquest matí no hi havia absolutament res, i ara sí que hi ha banderoles blaugranes i amb els colors de la senyera catalana.
0: Abans d'arrencar, deixa'm dir dues coses, que anem al descans del partit de l'Argentina al Mundial, guanyant 1-0 contra Àustria, marcat Leo Messi, que abans havia fallat un penal. Argentina 1, Àustria 0 al descans, i el Girona acaba de fer oficial que Quique Álvarez serà l'entrenador la temporada que ve. Per tant, el tècnic del filial assumeix el primer equip en aquesta temporada que el Girona, esperem que en sigui una, jugarà a segona divisió. Tindrà com a segon entrenador el seu germà, Òscar Álvarez, i com a preparador físic, Jordi Balcells, que torna a la preparació física del primer equip. Ara estava al filial i ara també serà preparador físic del primer equip, com ho va ser també l'etapa de Pablo Machín com a entrenador del Girona. Des d'aquí, tota la sort que li desitgem a l'estaf tècnic blaugrana, amb Quique gironí, vull dir, amb Quique Álvarez al capdavant. Sonen les notes de l'himne del Barça al Palau.
1: I ho fa a capella. Acaba l'himne avui, un himne que ha estat interpretat a capella, emocionant aquí al Palau Blaugrana, amb les banderes voleiant, l'afició avui, Pedrol, connectadíssima, segueix de fet cantant l'himne a capella.
5: I mira, canten la tornada també de l'himne.

0: Espectacular, ofegant els crits dels aficionats del València que pensaven que podrien sobreposar-se a l'himne blaugrana. Doncs no ha estat així. Ha acabat cantant més fort l'afició del Barça, insisteixo, avui. Pinta de nit gran, no en va. Estem parlant del tercer partit d'unes finals de l'ACB. Fa 3 anys que aquest pavelló no vivia unes finals. 2 minuts i mig perquè arrenqui aquest tercer assalt.
1: Qui tenim d'àrbitres avui al Palau, Pedrol?
2: Doncs mira, un mític també, Carlos Peruga, l'acompanyaran Òscar Perea i Rafael Serrano, i d'aficionats del València. Res, només comentar, n'hi ha més de 250, però es fan escoltar molt, bé, es fan escoltar fins que ara l'afició del Barça els ha ofegat absolutament amb la seva empenta cantant l'himne del Barça. Han vingut 4 autobusos plens de gom a gom des de la capital de l'Altúria, i serà el mateix dimecres. 4 autobusos tornaran a arribar des de València, per tant, més de 250 persones s'esperen del València també pel dia de Sant Joan, pel quart partit, esperem que l'últim d'aquestes finals de l'ACB. Voldrà dir que si el Barça guanya avui i guanya el quart, serà campió de Lliga 3 anys després.
1: Doncs així sona el Palau Blaugrana, amb aquests aficionats també del València que s'han desplaçat fins aquí, amb aquestes paraules de gat vell de Pedro Martínez, també Colo, de posar-li la pressió al Barça, de dir-li que, home, jugant els 2 partits a casa, el favorit ara passa a ser l'equip de Xavi Pascual en aquesta final de la Lliga.
3: Gat vell, sense més, fins al punt que recorda que quan entrevisteu, va ser quan, abans d'enfrontar-se a Bilbao, que és veritat que
1: sí, és veritat,
3: després s'han d'un bon ensurt, també diu, atenció, atenció, que això de que són favorits, no tan clar, vull dir que et pot eliminar tranquil·lament. És el paper que li toca, però òbviament ara ha perdut el factor pista, però s'ha demostrat sobradament. O sigui, el moment en què va guanyar 2 cops a la pista del Panathinaikos, no s'hauria d'intimidar, amb tots els respectes, per l'ambient del Palau. Per tant, és un equip que ha demostrat que no té problemes a guanyar grans pistes i segueix pensant que té una plantilla més profunda i més ben preparada.
1: Mira, aquí hi ha primera fila del Palau, eh? Saruna i Jasikevicius.
0: Home!
1: A les cadires VIP, espero que hi hagi reconeixement per ell, igual que n'hi va haver per Pau Gasol. Va marxar com va marxar, però espero que el club tingui a bé, que avui pugui rebre una ovació i que tothom sàpiga que ja sí que he vist des de la primera fila del Palau avui.
0: A veure, orienta'm Puig, perquè...
1: Ostres, no, però hem vist un pla molt curt.
0: Ah, val.
1: I no t'ho sé dir. Hem vist el pla que l'acompanyava la seva dona, crec, i algú més que li feia també un petó que estava al seu costat, un senyor amb barba prou considerable, però no te'l sé situar exactament.
0: I hi ha algú que... Bé, no, sí, no, que s'assembla, no. Crec que ja cito Alonso, també.
1: Va amb una camisa així bastant estiuenca, ja sí que he vist, amb tons verdosos, crec.
0: Val, doncs crec que cito Alonso, sí que hi és, aquí a la dreta, Colo, en camisa blanca, a la zona dels VIPs. Per tant, avui, sí. Déu-n'hi-do, la quantitat de VIPs que s'han desplaçat aquí a Barcelona per veure un partidàs del qual, Pedrol, ja tenim quintets titulars, tots dos a pista.
2: Amb canvis pel que fa al Barça, totes les patums sobre la pista, Nicola Provitola, Kevin Panther, Will Clyburn, Toko Shengelia i Jan Veseli, 5 inicial d'aquells veterans, el València, els de sempre, Jan Montero, Branco Badio, Cam Taylor, Braxton Key i Nil Sacco.
0: Ara ja sí, tot a punt perquè arrenqui aquest tercer assalt. Les emocions a flor de pell, això és el Palau Blaugrana, això són les finals de l'ACB. Al meu gust, algun seient massa lliure, però vaja, l'ambientassa el tindrem aquí amb els 10 protagonistes que han d'arrencar el partit, amb el senyor Carlos Peruga, encarregat de liderar la tripleta arbitral. Tant de bo el Barça pugui sumar el segon punt de la sèrie, tant de bo el Barça pugui avançar-se a les finals, pugui tornar a competir com va competir en el primer partit. Ara sí, Peruga s'apropa al vell mig del Palau Blaugrana, Sacco i Veseli, Veseli, Sacco, la pilota al cel del districte de les Corts, arrenca Raco i el Palau Blaugrana, el tercer partit de les finals. La primera possessió serà per al València, per Jan Montero. Montero a dins amb Sacco, la primera de Sacco, no hi va, el rebot és per ell mateix, falta.
3: La falta suau de la Provitola, no?, per començar el partit.
0: Sí, noi.
3: Déu-n'hi-do l'empenta.
0: De Panther.
3: Ah, doncs li ha caigut a Panther.
0: No, espera, a Panther o a la Provitola, qui li ha caigut?
2: Li ha caigut a la Provitola, la primera.
0: Ah, val, sí, tota la raó. Sí, perquè és que també passava per allà Panther i no sabia aquí li havia acabat caient. Taylor, sobrebot, el primer no. Doncs mira, dues cistelles malbaratades del València. Ataca el Barça, la Provítola amb Schengelia. Schengelia amb Kevin Panther, anima el Palau Blaugrana, la Provítola amb la pilota Claiborne, el primer triple de Will. No, el rebot és per Braxton Kidd, va per terra, carai, tu.
3: Falta Schengelia.
0: Sí, tu vas molt ràpid, eh?
2: Tu? Sí, i Xavi Pasqual que dona indicacions als seus jugadors, admet la falta. La primera li ha costat una mica, ell l'empenta a l'abisme Salleu per ser falta, aquesta la reconeix Xavi Pasqual. I dona, com dèiem, indicacions als seus jugadors. També ho fa Òscar Orellana, en el seu segon.
1: Sí, les dues són molt clares. Ha sortit el Barça contundent, la de la Provítola no té discussió i aquesta tampoc.
0: De moment, sense estrenar-se el marcador. Resultado Gafas, Puig.
1: Sí.
0: 45 segons de partit. Montero deixarà de ser Gafas perquè Nil Saco acaba d'anotar el 0-2, el primer punt, els primers punts del pivot francès del València, primer minut de partit.
3: Voluntat clara al Barça de marcar un top physical, eh? Vull dir que la Provítola ja està fumant uns viatges a Camp Taylor.
0: Que és el que va fer València en el primer partit, sí. En el segon partit. Ja no ho
3: sí,
0: trobo malament.
3: Sí, a més,
0: va
3: marcar una mica la línia que està jugant a casa. Ara, les dues accions s'ha connectat amb molta facilitat València, amb el mínim canvi defensiu amb Saco dins, la primera per donar, la segona ja no.
0: Un minut i dos segons d'aquesta calorosa vesprada a Barcelona, a Catalunya, i no sé si al món. Quina calor que fa també que el Palau Blaugrana, tant de bo sigui perquè el Barça pugui guanyar. Panther, Panther per la pilota, carai tu.
3: Sí, Montero,
0: Montero,
3: que
0: boca, Montero anota.
3: Posat bé la mà a Jan Montero, intuint el moviment de Panther, que havia de forçar perquè quedaven 4 segons de possessió només.
0: 0-4. El Barça, que de moment no ha arrencat del tot fi, minut i mig. La té Kevin Panther, Panther amb la Provítola, la Provítola el bloqueja, Jan Vesely a punt de perdre la pilota, la prefé bocant enrere, Claiborne guanya línia de fons, l'esmaixada que ja no valia, falta de Camp Taylor.
3: Altre cop la mà de Jan Montero a punt de provocar una nova pèrdua.
2: I s'aixeca la banqueta del Barça, s'aixecava Billy Hernán Gómez, perquè tot i que l'esmaixada no ha valgut, sí que has perdonat una mica l'equip, també l'afició del Barça, que no deixa d'animar.
0: Servirà Claiborne amb Jan Vesely. Busca la porta enrere Claiborne, finalment Vesely, mamma, amb Nicolás, la Provítola que té amb Claiborne, Claiborne amb Schengelia, a dins amb Braxton Key, a regir a Schengelia, des d'aquí és molt perillós, segueix el Georgia, un contra tres, el triple cantonada Will, no, curtíssima, aigua, aigua, oh, estrany aquell llançament de Claiborne. Montero, creuant pista, Montero, amb Cam Taylor, cantonada, Branco Badio, el triple, no, tampoc, falta, no, el rebot és de Claiborne. Claiborne cavalca molt sol, en té 4 davant, ha d'aturar-se el 21 del Barça, no, perquè decideix atacar Taylor, segueix a regir a Claiborne, la primera, i li crida la cara de Cam Taylor, afamat de punts Will Claiborne, mira, ja n'ha fet tants com en el segon partit.
3: I llest perquè té una falta Cam Taylor i pot jugar amb el fet de que Taylor intentarà evitar una segona falta quan portes 2 minuts de partit.
0: I ara Taylor ha tret el colze a passejar, es queixa Xavi Pasqual.
2: Sí, que creu que és falta en atac, no l'ha xiulat l'àrbitre, torna a atacar el Barça.
0: Amb la Provítola creuant pista, defensat per Montero, la té Kevin Panther. Panther bloquejat per Claiborne, els dos nord-americans intentant fer mal al del Bronx, el de Detroit s'aixeca el del Bronx. Oi, surt de dins la pilota des de la línia de tir lliure de Kevin Panther, cavalca el València a través de Braxton Key, clarament un dels noms propis de la final. Montero amb Saco, des d'aquí no és perillós, ha d'estar més a prop del cèrcol. En canvi, qui sí que és perillós és Branco Badio amb velocitat. Finalment, la pilota arriba aquí, no hi ha falta sobre Vesely, ha caigut per terra el xec, el rebot però és per Schengelia, ha fallat Braxton Key, insisteixo, hiperconnectat al Palau, conscient de la importància del partit. Avui hi haurà queixes per tots els gustos. Vesely, Vesely amb la Provítola, bloqueja Vesely, que és qui rep falta sobre la Provítola.
2: I es queixa l'afició del Barça, que demanava alguna cosa més. Surt Òscar Orellana a donar-li alguna indicació a Xavi Pasqual. És la segona falta en equip del València. Dos també en du al Barça, amb 3 minuts i mig de partit.
1: S'ha començat el partit bastant físic, diríem. Amb tothom ha pujat, el Barça especialment, ha pujat el nivell.
0: Sí, sí, no ho pots dir.
1: De buscar molt i molt el contacte avui.
3: És el que toca marcar la línia d'una final.
0: La Provítola dins amb Schengelia, treu la falta al toco Schengelia, anirà a la línia tir lliure. Mira, Puig, estic molt d'acord. Són els minuts, de moment, de la final que, a veure com ho explico, que més es percep, ja es percebia, la tensió, però més es percep la tensió al fang, diguem, al cos a cos, al mil·límetre a mil·límetre, punt a punt, possessió a possessió.
1: Per intentar allargar una mica el joc, ho deia Albert Oliver, el micròfon del Pedrol, d'intentar fer-los més incòmodes els atacs, que no puguin actuar d'aquesta manera tan ràpida com sols fer el València.
0: Sí, ara el Barça prova d'estar més fi davant, que el València també, déu-n'hi-do, al nivell defensiu que du. El primer cap a dins de Schengelia.
2: Per sèrio, una falta important, Dani. La segona de Nil Sacco. Sí. Se'n va a la banqueta Nil Sacco, entra Matt Costello.
0: Recordo avui, Roivers també en rotació, el pivot nord-americà amb passaport hongarès.
3: Sí.
0: També avui disponible per Pedro Martínez.
3: Almenys ell ha jugat partits a Hongria sent referent.
0: Pensaves que tenia alguna cosa a veure amb Hongria?
3: No, a més ell ho ha explicat obertament, que era ordres d'una mica del seu agent de buscar un passaport que l'ajudés a tenir millor carrera a Europa.
0: Taylor falla el triple. Algun dia et farem un passaport també, Puig. Tria país. Sí. La té Kevin Panther. Quin t'agradaria, Puig?
1: Europeu hauria de ser, no? Sí. Clar, per jugar com a comunitari, no? Bueno, jo ja podria jugar. No té cap sentit.
0: M'agrada el concepte de que Puig sigui comunitari.
3: Bueno, perquè igual comença a pensar en Maldives, un passaport d'aquests.
0: Li han clavat el tap a Schengelia. Ui, que... Lliga curt Peruga, que li diu que Costello crec que li ha posat més pa, més formatge que pa en aquesta acció.
1: És l'Ubé, m'agradaria ser, mira.
0: És l'Ubé, eh?
3: Sí, és l'Ubé.
0: M'agrada, m'ha agradat, faig, és l'Ubé.
3: Perquè tira liups Doncic.
0: Sí, exacte. I les enfonsis. Claiborne, d'esquenes amb Taylor, Claiborne, la bona mà de Montero.
3: Final de possessió. Uf.
0: Aquí, Claiborne no està gaire atent.
3: I aquí Pedro Martínez diu allò de sacar ràpid, però és que ha sonat la botxina, per tant...
0: Montero puja en pilota, és el tercer partit de les finals ACB. Us ho està explicant Racó des del Palau Blaugrana. Montero, el triple que vola, triple que no hi va, el rebot és per l'aprovit, l'ha trepitjat. Sí, ha trepitjat
3: dos cops,
0: s'ha vist des d'aquí. Ui, la pro li diu alguna cosa a Claiborne, no? O no, a qui li diu?
2: Sí, jo crec que li diu a Claiborne, no sé si li ha demanat que carregués el rebot i no marxés tan ràpid cap al camp ofensiu.
0: Anima també l'afició valenciana, intenta emmudir-ho silenciar-ho l'afició del Barça. La pilota a punt de robar de Claiborne, no ha acabat d'estar atent. Segueixen discutint-se Claiborne i la Provítola. I compte, eh?
2: Sí, sí, es posa Toko Schengelia pel mig, imagineu-vos.
0: De manera...
3: Sí, jo crec que li està dient això del rebot i Claiborne l'idea que el rebot el tenia controlat la Provítola, per tant no calia que el tanqués ell, que era millor opció sortir al contraatac.
0: Carai,
3: i en aquest cas sembla que tenia raó.
0: Les emocions a flor de pell, insisteixo, són unes finals. Can Taylor, Taylor per Álvaro Cárdenas, bloquejat per Pradilla, 3 segons, 2 segons, penetració d'Álvaro Cárdenas al braç de Vesely, la defensa de Jan Vesely, boníssima, és un grandíssim defensor encara que estigui a les portes de la retirada. La Provítola atacant per posar-se, per empatar o posar-se per davant. La vella guàrdia, la que li ha funcionat, li va funcionar el primer partit a Pasqual. Segueix la propenetració de l'Apro, cap a fora, Claiborne, Samuel! No, el triple que no hi va. Oi, però el rebot és de gladiador, Schengelia!
3: I li cau la segona Taylor, que és el que s'està lamentant, Pedro Martínez.
0: Cap a terra que va Schengelia, déu-n'hi-do com l'ha lluitat el Toko. El rebot era contundent i han picat de mans la Provítola i Claiborne.
2: I no és poca cosa aquesta falta, perquè és la segona de Taylor, com deia el Colo, la segona també de Sacco, 4 en porta el València, que entra en bonus, mentre tota la banqueta del Barça s'ha aixecat per celebrar l'acció del Toko Schengelia.
0: La té Kevin Panther, penetració de Panther, ha d'aparèixer la Pantera, el pull-up, cistella! I li diu que és molt petit, Cárdenas, Panther està escalfadet, tot torna a començar. 6-6, i roba la pilota Claiborne, no, perquè no ha acabat d'estar atent la Provítola per recuperar-la. Pradilla, el triple per emmudir el Palau, triple. Ja comencem. Triple de Jaime Pradilla.
3: Claiborne ha estat a punt de robar-ne dues, però no ha pogut en cap de les dues.
0: Sí, mitja pilota robada cadascuna. Panther, el 2 contra 1 que li fan, li arriba Schengelia a la pilota, no amenaça. Ara sí, la penetració de Toko a la cantonada, finalment Vesely acaba rebent. No anota Vesely el llançament des de sota, incomodat per Pradilla. La pilota serà pel València, que mana de 3, 6-9, de moment, amb un inici de més imprecisions que en els altres dos partits. Cap dels dos equips està còmode davant. Mira, ara perd la pilota Pradilla. Això també és producte de la intensa defensa. Crec que Bessi li ha demanat el canvi.
2: Sí, sí, i es prepara Joel Parra.
0: Xenguelia amb Panther. Panther defensat per Álvaro Cárdenas. Freguem el juliol, però encara hi ha bàsquet i de molta qualitat al Palau Blaugrana. Unes finals, us l'explica RAC1. Panther cap al toc, el triple! No.
2: Hola.
0: Sí! Deia, no saps per què, Xavi Puig? Perquè ha anat a tauler, però aquests també valen. I tant si valen. I a l'altra banda nota València. 9-11.
3: Relegi perfectament al Barça i ve l'Spanish pick and roll, s'enfonsa de la rea per evitar la passada dins i troben el triple des de la cantonada.
0: L'Apro Vitola, la té l'Apro, l'Apro, el triple del Mat! No, no està encertat, insisteixo, cap dels dos equips. Ara de seguida em direu la carta de llançament de triple, però està sent baixa, baixa.
2: Un de 5 al Barça o de 4 al València.
0: Imagina't, té la rea, perd la pilota de la rea.
3: Estava sol, però la passada ha estat horrorosa.
1: Sí, l'estadística de la Cedesta, ja ve que el marcador s'actualitzés.
3: Aquesta que anava a dir, digue, aquest, 0-0, avui no tenim Cairons, però tenim, veus, Dani?
1: L'estadística va, però 0-0. No sumen els punts.
0: Increïble, eh?
2: S'accedeix a la banqueta Xavi Pasqual, sí. Després de 7 minuts de partit entren Joel Parra, Tomas Satoranski i també Brizuela, marxen Jan Veselý, Nico Laprovítola i me'n falta un, però vaja,
0: i Kevin
2: Panther, correcte, sí. Encara mateix surt de la pista.
0: Sí, sí. No, 0-0, eh? No, és un 0-0, és un 9-11.
3: A veure el microones, Brizuela, com entra avui.
0: Sí. Tu creus que la qüestió de la calor ho poden notar els jugadors o no?
3: Perquè bueno, es pot notar, ho hem vist en partits, en què es nota en pilotes que rellisquen més
0: ja,
3: que res.
0: Ja. No ho dic de conya ara, ho dic realment, per no, si no, pot ser un element que intervé. Xenguelia amb Satoranski. Satoranski el bloqueja Parra, segueix Satoranski, el capità, cap a Brizuela, Brizuela, la penetració de Darío, a un peu, preciosa! La cistella de la Mamba Basca, això és un 11-11, 2-50 per al final del primer acte, la té Branco Badio, finta Pradilla, Pradilla davant de Parra, aquest duel és bonic, 4 contra 44, segueix Pradilla, regira Pradilla, no anota Pradilla, el rebot és, pilota per ells.
2: I la reconeix Darío Brizuela, que diu que l'ha tocat ell últim, és la primera vegada, més enllà del 0-0, que el Barça empata contra el València en aquest partit.
0: I tenim novetat, Pedrol, perquè entra un jugador del València que encara no havia disputat cap minut a les finals.
2: Nate Roivers, que es va fer un skins fort fa 3 setmanes, no jugava des de llavors, entra a pista per Matt Costello.
0: Dorsal 3, a punt de perdre la pilota per arrencar. Déu-n'hi-do la passada d'enemic que li ha donat Álvaro Cárdenas. 9 segons per al final de possessió, 2:34 per al final del quart. Sí. Falta de Joel Parra, doncs és la tercera.
3: Cara.
0: T'he de dir que per al nivell físic de tots dos equips, poques faltes.
3: Bé, sabem que són equips que fan poques faltes i no sé si és significatiu, però Roivers, fixa't que en el salt ha fet una cosa estranya per intentar aterrar sobre l'altre turmell.
0: Sí. No acaba de girar rodó, eh?
3: No,
0: segur que no.
3: No és bona senyal d'entrada.
0: Unes finals, són unes finals. Mira, perd la pilota al València, recupera el Barça. Parra, cap a Brizuela. El triple de la Mamba! No, tampoc, no hi ha manera. Però el rebot és per Claiborne. Com lluita Claiborne? Ai, se li acaba esmunyent la pilota de les mans. I ara és Cárdenas, que surt amb velocitat. Finta, la penetració del 23. S'aixeca Cárdenas. No, el rebot és per al Barça. Vol asserenar una miqueta el joc. Satoranski, el capità, deixant-se el físic per als seus colors, pels colors del Barça. Segueix Sato. Va anar en jugada, encara 12 llargs segons de possessió. Entrem als últims 2 minuts de quart. Xenguelia impactant en Reivers. El triple del capità!
3: Ara sí.
0: Oh, capità! El meu capità! Anotant des del 6-75. Per situar el 14-11, és un més 3 per al Barça. 1:39 per al final del primer quart. Pradilla pesa més que Parra. Recula Pradilla amb Xenguelia dins. Quin cistellot, mora meva. Com s'ha regirat i ha acabat trobant l'espai per anotar. Quins play-offs està fotent aquest nano.
2: I que intel·ligent Pradilla buscant-li la segona falta al Joel Parra.
0: Sí. Xenguelia.
3: És més ràpid que Roivers, però s'intentava trencar-lo.
0: Claiborne de dins amb el toc. Falta de Roivers.
3: Els circs lliures.
0: Pateix, Roivers. I físicament em farà efecte que patirà.
2: I Xavi Pasqual, que prepara canvis. Entrarà Miles Gale, marxarà Will Claiborne, que en aquest primer quart haurà jugat gairebé 9 minuts seguits.
0: També canvis al València, marxen Cárdenas i Pradilla.
3: Tenim un canvi evident en la rotació del Barça, que és que no hem vist a Fall, no hem vist a Billy, i ha preferit jugar amb petitons, que no passa a fer entrar un 5 quan li ha tocat descansar a Veselý.
0: Sí, també és veritat que Roivers, no? Tenint en compte el perfil de València, Això tu, com dius, t'ho garanteix. Schengelia cap a dins, 15-13.
2: I per cert, avui la llotja Rafa Juste, president interí del Futbol Club Barcelona.
0: Sí, és estrany perquè en el document habitual que ens passen estava previst Joan Laporta.
2: Sí, no ha pogut venir finalment Joan Laporta, ara preguntarem els motius.
0: Val, val. El primer la nota Schengelia, el segon també. 16-13, més 3, màxima emoció. Està nerviós en Cupi aquí al meu costat.
1: Sempre, és un tio neguitós de mena.
0: Estic d'acord, no para el tio. Uf, em posa els nervis a mi. 1-10 per al final del primer quart. Es maixa Braxton Key. 16-15. Entrem a l'últim minut.
3: Discuteixen Xavi Pasqual i Joan Parra sobre aquesta defensa. Joan Parra diu que han de parar-lo i la doble, que vols que faci.
0: Satoranski amb Brizuela. Brizuela topa amb Branko Badio. Sato intenta filtrar entre tres defensors, no ho aconsegueix, perd la pilota, la té Montero, la passada cap a Braxton Key, aquest cap a fora, Branko Badio, encara li queden 16 segons a aquesta gent, clar, que creu en pista amb un 3 i no res. Badio davant de Kale, segueix Badio, boníssima la mà de Miles Kale per recuperar la pilota, bravo, som-hi Miles, oi, el tap, ahí és falta de Badio sobre Kale, anava amb tot Miles Kale, anirà a la línia de tir lliure, molt bé la intensitat defensiva de Kale.
3: Sí, i Badio, que és la segona pilota que perd en l'1x1, cosa que pot afectar la seva confiança. Kale ha entrat, ja sabem, per intentar parar Jan Montero, però amb el canvi defensiu ha trobat a Badio davant.
2: I el Palau, que celebra aquesta recuperació de Miles Kale, aquest intent d'esmaixada, encara que no s'hagi pogut concretar, demanava falta antiesportiva al Palau. Jo crec que estem tots d'acord que no ho era, però vaja, que el Palau està ultra connectat, igual que l'equip, que de moment mantenint a ratlla el València amb només 15 punts.
0: Sí, correcte.
3: I a la web, que ja van 11-11, mica van arribant.
1: Ja arribarem al resultat bo.
3: Al final de quart, potser, ja tenim el bo.
0: 17-15. Sí, fora conyes, amb això de la web, a vegades en categories... Bé, després ho expliquen. 22 segons per al final del primer quart. 16 de possessió. Montero amb la pilota. Omari Moore, que ha ingressat a la pista.
3: Per provocar això, el canvi defensiu, i que sigui Brizuela que defensa Jan Montero.
0: S'ha quedat el problema amb Brizuela. Sí, el Barça que pot fer faltes, exacte. 5 segons, 4 segons, penetració de Montero, que insista allò. No, el rebot és per Joel. 5 segons, 4 segons, corre Joel Parra. 3 segons, 2 segons de penetració en Joel. No, surt de dins la pilota. El coast to coast de Joel Parra, que el falla. Però en qualsevol cas, Pedrol, ens arriben bones notícies al final del primer acte aquí al Palau Blaugrana. El Barça mana de 2, 17 Barça, 15 València.
2: I són bones notícies perquè el Barça en tota l'eliminatòria havia sigut incapaç de marxar guanyant després del primer quart. De fet, els primers quarts havien sigut nefastos del Barça. 25-13 en contra del primer partit, 26-11 en el segon partit. Ara, en canvi, mantenint a ratlla i de quina manera l'atac de València, només 15 punts. Xavi Pasqual, que ha sortit a aplaudir els jugadors. Tots els jugadors ja encerclant el tècnic de Gavà, atents a la pissarra.
1: Sí, la pitjor puntuació del València en primers quarts, la millor del Barça en primers quarts en aquesta final, per aquest 17-15. Que és resultat poc valencià quan jugues contra l'equip de Pedro Martínez. Acaba el primer quart amb aquesta puntuació baixa avui al Palau Blaugrana. Però avui, com dèiem, el to físic ha pujat des del primer segon, des de que la pilota volava cap al sostre del Palau Blaugrana.
3: Totalment, ha marcat una mica, dèiem, la línia. La Provítola, amb aquell viatge que li ha fumat a Saco a la primera acció. Si els que són més dèbils físicament marquen aquest to, imagina't els que tenen més múscul. I ja li està costant a València, orfe d'aquell encert habitual des de la línia 3, està en mode 4. No troba cap fluïdesa en cap moment. Ha intentat 1 contra 1, tampoc se n'ha sortit, i veurem si aguanta aquest to físic molts minuts al Barça.
1: El Mundial ha arrencat la segona part ja, de l'Argentina 1-0. Continua valent el gol de Leo Messi de la primera. Som al 12 ara mateix de la segona part. Argentina, que sumaria 6 punts en les dues primeres jornades. Avui, per cert, que s'ha sabut que Lakovic ja és oficialment nou entrenador del Tenerife. No sé si farà molta gràcia això a l'afició del Gran Canària.
0: De fet, ho parlàvem amb gent de Tenerife quan vam anar a Tenerife a fer el tercer partit de semifinals contra el Barça, i ens deien que no és una rivalitat evidentment com en el futbol, que realment es veu que Gran Canària i Tenerife en el futbol tenen una rivalitat molt important, sinó que era un Les Palmes, perdó, era una rivalitat prou més sana, diguem-ne. Però sí, ha canviat d'illa. La Covid no va sortir molt bé de Gran Canària, ara a veure com li va, perquè l'herència Vidorreta-Tenerife és dolorosa de gestionar, eh? Vaja, difícil de gestionar. Es reprèn el segon quart. Segueixo sense braixa, Sikevičius, tu, Puig. Mira que l'estic buscant i no hi ha manera.
1: Ara no l'han tornat a... És que no ens l'han tornat a ensenyar.
0: Flamant campió de Lliga.
2: Sí, mira, el que veig és Bojan Krkić. Mà dreta de Deco, la direcció esportiva del Barça de futbol.
0: Un habitual, sí. Vesely, Vesely amb Joel Parra. Parra amb Brizuela, Brizuela, s'aixeca Brizuela des del coll de l'ampolla, no, el rebot és per ells, per Braxton Key. El Barça manant de dos, 17 a 15, 30 segons del segon quart. RAC1 des del Palau Blaugrana explicant-vos les finals de la CB. Taylor, Can Taylor amb Sacco, Sacco, finta que fintaràs, el Barça tornant a defensar bé, segueix Taylor, bona, va una altra vegada de Miles Cale, 5 segons de possessió, xiula al Palau, Taylor, el triple de Taylor, no, encara Boca ha sortit de dins, i Brizuela que corre perquè veu a Cale alliberat, ha d'aturar-ho Miles Cale.
3: Li ha faltat valentia a Cale, que podia jugar amb el fet de que Taylor està amb dues faltes i no s'arriscarà a fer la tercera.
0: El Parra cap a Vesely, Vesely, el llançament de tota la vida, sí.
3: No l'ha carregat com ell acostuma.
0: Era des de també el coll de l'ampolla i ara la falta i sí, és a dalt.
3: Són dos tirs lliures perquè està iniciant l'acció.
0: Sí.
3: I llàstima perquè s'havia posat aquí en un bosc de difícil sortir d'aquell.
2: I compte perquè és la segona nació del Parra i Òscar Orellana i Xavier Pasqual s'han mirat com...
3: Ja, doble canvi.
2: Molt mala notícia, sí, sí, sí. Mira, Parra marxa ara a la banqueta entre el Toko Shengelia, torna Nicola Provitola i a veure qui marxa, doncs Tomas Satoransky.
0: Sí. Sí, recordo, sense Juan i Marcos avui.
3: Per això l'Apro el tens a l'1 tota l'estona.
0: Amb Juan Núñez a la rotació, de moment, sense aparèixer. De fet, hi ha tres jugadors inèdits, Folk, Juan i Billy. És això, no?
4: De sí, moment, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí.
0: El primer cap a dins de Braxton Key, l'home de la màscara. El segon d'aquí, la nota, 17 a 17, tot torna a començar. En aquest igualadíssim partit, de moment els registres jo crec que beneficien el Barça. Aquest perfil de partit ha de beneficiar el Barça. La Provítola, amb Brizuela, bloqueja Vesely, segueix Brizuela, el flash surt Sacco, l'Apro buscant Cale, Cale, finta la passada, no la completa, la Provítola, el triple del Mac, no, no, el rebot.
3: De manera, de moment.
0: No, és per Cam Taylor.
3: I a més, davant de la Rea, amb el seu 1,98 i... braços se superen els 2 metres, però mira, abans la calom que es podia notar. Doncs.
0: Li rellisca la...

0: tranquil, espera.
1: La penetració de Brizuela, que no hagi estat tan bé perquè l'ha deixat, i també sí, la pilota sortint d'escopida.
0: No sé si li han tocat o no.
1: Ja.
0: Però entenc que si nosaltres en rellisca el micro, també pot ser que rellisqui.
1: Correcte.
0: La pilota.
1: La quantitat de suor és increïble a la tribuna de premsa, però no us ho explicarem, perquè no és gaire agradable. La té Montero. Montero amb la pilota. La penetració de Montero. Fregant el 2-1. Montero, falta molt, molt barata de Miles Kale, tu.
0: Se li creu per sota. I treu bé.
2: La segona.
3: Sí, i la tercera en equip, la segona de Miles Kale. Hi haurà canvi automàtic a les files del Barça. Marxa Miles Kale, entra Will Clyburn.
2: Encara anem 11-11.
1: No em diguis.
2: A l'ACB.
0: Sí, és un partit igualat.
2: No, de fet, queden 2:33 encara, perquè s'acabi el primer quart.
1: Mira, ràpidament, mentre llença tres lliures Montero, que t'explicava. Un ascens.
2: Dita, la zona la mostraix a Siqué Vicius.
1: A
2: segona fila de baix, com si diguéssim, de la zona VIP, però hi ha com dues files, no entenc?
3: Sí, està just darrere de Bojan Krkić.
2: Ah, doncs mira, ja l'has situat.
1: Ara, colló, com per no veure el quina camisa, tu.
2: Sí, camisa d'estiu.
1: Perdó, eh?
3: Tot allò de boca té d'entrenador, té de mal vestir, diguéssim.
1: Gràcies, Albert Pedrol.
2: Home, fa estiu. És camisa que es posaria Esteve Giral, perfectament.
3: És una camisa molt de salset del Poble Sec, però no per un tercer partit de les finals.
0: I diríem Magnum, però el Pedrol no sap qui és.
1: Magnum. Gelat per ell. Ui, ara Brizuela com s'empipa.
0: Sí, però allò perquè he fet jo l'esforç al tap i ningú m'ha acompanyat, però quan tu perds la pilota, gairebé la línia a mig del camp, els defensors estan de cara, surten esprintant, arribaran sempre abans que l'atacant, que s'ha de girar.
1: 7-1 al València, ho ha d'aturar Xavi Pascual, perquè la seqüència ha estat una pilota perduda de Darío Brizuela, i com diu el Colo, Montero com una esperitat anotant la safata, i Brizuela sense arribar-hi tampoc cap dels jugadors que han fet la transició defensiva. 17-24, 7-22 per al descans. Intenta també animar-se Pedrol, la gent al Palau Blaugrana.
3: Sí, reparteixen samarretes, que això sempre sap Dani que fa festa. Hi ha el CAT per aquí, doncs, repartint samarretes, hi ha música i el que sigui per animar el Barça, perquè en aquest inici de segon quart ha encaixat un parcial de 8-1 en contra. Si en els dos anteriors precedents el Barça havia començat molt malament i havia remuntat el segon quart, ara és al revés. Ha començat molt bé i en aquest inici de segon quart realment ha sortit amb dues o tres marxes inferior al València.
2: Sí, és 17-24, no, el marcador?
0: Sí. Sí.
2: És un 9-0, per tant, de quart,
1: sí.
2: 0-9.
1: Sí, és acollonant, però que no podeu seguir per al web.
0: Pedrol, vés fent un seguiment del CAT. I si es desmaia,
1: totalment.
0: Avisa, sisplau, al metge.
1: Mira, és que anava a fer aquest comentari. Estem en aquestes latituds, eh? En les latituds de la persona que està dins, la planyo, bravo, visca, estem amb tu.
0: Però que tingui dos ventiladors a les galtes.
1: No. O que vagi coberta de gel. Perquè, mare de Déu, està dins d'aquest armatoste navideño, que diria aquell. Mare de Déu, senyor. Jesús, quina calor. 17-24. A veure si el Barça surt bé de temps mort. A veure si agafa una miqueta d'aire l'equip blaugrana, que perd de 7. La té la Pro Vítola, creuant pista la Pro, defensant per de la Rea. La Pro intenta arribar a Schengel i a Noiva. Vesely, ara la passada amb la Pro una altra vegada, mà, sense gaire idees al Barça. La Pro Vítola al triple. Ara sí. No, ara tampoc.
0: Estava ben tirat, ha aprofitat el moment que Sacco li ha sortit l'instint i se n'ha anat cap enrere. Però fixa't al primer bloc de l'atac, que el Schengel ha fet a mig camp. Molt difícil treure avantatges si els atacs comencen tan amunt.
1: La té Montero cap a fora, una altra triple de la Rea. Triple de Sergio de la Rea. Ja són més 10, màxim avantatge valenciana.
3: I el Barça molt erràtic en el triple, 2-10. En canvi, el València, 3-7. Tampoc és el seu millor dia, però vaja, cada triple del València fa molt i molt de mal al Barça.
0: Però aquest quart és un 2-3.
1: Sí, 6-25 per al descans. Schengeli al pal baix, la Pro Vítola, la finta al triple. Ara no llença, tenia de la Rea a sobre. Segueix la Pro, la finta al triple. Ara sí, el més difícil de tots. Quan més puntejat estava, però de la Rea a l'altra banda bola i a punt d'anotar un altre triple de la Rea. Mare meva, la resposta que, gràcies a Déu, no ha entrat, marca de la Casa València. La Pro Vítola s'anima al Palau Blaugrana. El bloqueja Vesely, la Pro cap al toco. A dins amb Vesely, som-hi, Jan Cistella. Dayan Vesely, parcial veloç del Barça de 5-0. Se situa a 5, per tant, l'equip blaugrana, 22-27. Senyals horaris de 8:45. El triple de Pradilla, no. El rebot, però és Daniel Sacco. Està carregant molt bé el rebot ofensiu al francès Montero.

0: El triple de Montero, triple. De Jan Montero, són inesgotables. 2-2, 3-0.
1: I veiem Saras, que no és imparcial. Aplaudia clarament la cistella de Jan Vesely i després d'aquesta assistència de la Provítola.
2: I Xavi Pasqual, que prepara canvis. Pili Hernán Gómez entrarà a la pista.
3: Sí, curiós, perquè havia creat a Parra i ha canviat d'opinió, l'ha fet seure altre cop i ha creat a Billy.
0: El Barça està
3: sac... perquè veu a Sacco, el sí, que està carregant molt bé el rebot.
0: Ui, Vesely, però és que Vesely està esgotat, eh? Vesely està absolutament esgotat. I Sacco, a Sacco, el Barça està sagnant des del 6-75. Falta ara en atac. En atac sí, o en defensa?
3: Atac, atac. Ha posat el braç, allò que fan els pivots, però clar, quan és tan alt, el teu braç és la cara del base. Si és un altre pivot, és el pit. Si és el base, el pegues. Sacco està fent bé això de rebre i repartir, perquè l'home realment se li fa de nit si està més del pam i mig de cistella.
2: I és una falta important perquè és la tercera de Nil Sacco que se'n va a la banqueta.
0: I Barça ataca, intentant els dracs animar el Palau. El Barça, que perd de 8, 22-30. 4-53 per al descans, us ho explica RAC1 des del Palau Blaugrana. Billy Hernán Gómez, la primera intervenció, la passada Claiborne, cistella d'en William. 24-30, 6, se situa el Barça. Branco Badio ja és en zona d'atac. El València, clar, que és que té possessions llargues quan vol, perquè és que creua pista en 2-3 segons. Cárdenas al triple, no, encara bo. El rebot pres per ells, una altra vegada, segona oportunitat. Omari Moura amb la pilota, el bloqueja Matt Costello. Segueix Omari Moura dins en Costello, s'aixeca Costello, cistella. Està, sí, està estabilitzant aquesta distància al València.
3: Ha entrat Billy per contrarrestar Sacco, no hi és Sacco. I malgrat tot, Costello s'ha acabat enduent aquest rebot ofensiu.
0: La Provítola amb Billy Hernán Gómez i aquest en Will Claiborne anima el Palau. Claiborne amb la Provítola una altra vegada surt del bloqueig sec Panther. Necessitem més de Panther. La pilota anterior per Billy. Cistella de Billy Hernán Gómez, ara contundent el pivot madrileny. Sí, és una altra vegada el Barça.
3: Gran lectura de l'Apro, sortia del bloc sec amb avantatge Panther. I ha arribat abans. Ha vist que el defensor s'anava cap a Panther i ha pogut connectar fàcil amb Billy.
0: Bones mans ara del Barça, farà falta dos Billy. Fregarà el 2-1. Anirà a la línia de tir lliure Pradilla. La quarta falta del Barça. Primera del una al València.
3: Bueno, Pasqual fa la seva feina, ha vist de tècnica, fa allò de dir quatre faltes nosaltres, ells només unen en 6 minuts. Aquí tothom ha de fer la seva feina.
2: Sí, es queixava Xavi Pasqual a Carlos Peruga a l'hora que feia un canvi entre Juan Núñez, que també debuta en aquest partit. Marxa Nicola Provítola.
1: Menys pel Barça, mira, ja ara anem bé. Ha trigat, però ara ja, ja anem 26-32 també al web. I que xulo veure Saras celebrant com un aficionat les cistelles del Barça.
0: Estic d'acord.
1: I quina merda que no continuï sent l'entrenador del Barça. També és una altra reflexió que pot fer algú. Però veure un tio que és un professional d'això, que està entrenant un dels rivals del Barça a l'Eurolliga, i que mai saps on et portarà la vida, vés a saber si un dia et porta a la banqueta del València, celebrar així perquè li surt les cistelles del Barça, hòstia, a mi són imatges que es reconforten.
0: I tant, i no és habitual, Xavi? Vaja, jo no recordo allò un entrenador rival en actiu, per molt que sigui exentrenador, no?, celebrar amb aquesta fusivitat una cistella d'un altre equip.
2: De fet, el fill de Sarunas Jasikevičius juga al Barça, o jugava fins fa molt poc al Barça.
0: 2-1 de Şengelya.
3: Punteria de Branco Badio.
0: La penetració i Badio, que ha fet el tap quan no podia.
3: Discuteixen ara.
0: Per què?
3: Si la pilota pujava o no.
0: Era clara, no? Peruga, els dos. Sí, sí. Cistella i addicional. L'acció, com diu el Colo, sense gaire sentit. De Badio, 28-34, oportunitat del Barça situar-se a 5.
3: Si Tolonsa no ho celebra, però és normal. Perquè és la mateixa lliga. Quedaria més estrany.
0: Home, va, i bé.
1: Tampoc crec que ho fes. No?
0: Clar, clar, això t'anava a dir. Vull dir, si fos un Barça és el gris caunes...
1: El seu pas pel Barça no sé si el va marcar tant.
3: Prou, no.
0: No crec que llegeixi les memòries de Hans Gamper al llit, Xito Alonso.
1: Demana revisió,
3: perquè
1: Pedro.
3: Perquè té podcast.
2: Sí, i el Palau que demana tècnica a Pedro Martínez.
0: Doncs ja està bé que s'escalfi. I ara què?
1: Demana revisió, Pedro.
0: Sí, però no ho pot revisar. No? O què ha dit Perú?
2: No, que no revisen, penso. Aquí la qüestió és que ha aprofitat aquest interval, aquest parèntesi per donar instruccions com si fos un temps mort, això la banqueta del Barça no li ha acabat d'agradar i el Palau tampoc.
0: Xenguelia, teníem ganes de tornar al Palau Blaugrana. Ja era hora que tornéssim a la nostra bonica, petita, sí, vella, però alhora...
3: Igual no calia en plena onada de calor, però...
0: Graciosa casa, Blaugrana.
3: És aquella.
0: Falla el tir lliure, Xenguelia. Ai, en la lluita pel rebot. Ah. Perd la pilota per dilla. Doncs mira, el Barça li ha sortit bé. Sí, i recupera amb velocitat. Panther, des de casa seva, el triple de Panther! Panther! No s'ho ha pensat dues vegades! I ha volgut fer saltar pels aires el Palau. A 3 se situa el Barça. 31-34. 3 minuts per al descans. La caldera blaugrana que entra a l'ebullició. Omar Ibur perd la pilota. La torna a tenir Kevin Panther. Pot passar de tot. Penetració d'en Kevin! No! Falla la penetració. I la pilota per qui és? Què està passant?
3: Li ha tocat a l'esquena Panther.
0: Ah, però pensava que havia entrat a dins.
3: Sí, però venia de tocar a l'esquena, ella està fora.
0: I el triple de Marimur, que és una pedrada espectacular. Segueix augmentant la temperatura. Clyburn, penetració de Clyburn contra el món. Cistella! De Will Clyburn! Ho atura Pedro Martínez! Senyores, senyors, sigueu tots i totes benvinguts al Palau Blaugrana! Banderes voleiant, Pedrol, la caldera del Barça que entra a l'ebullició.
2: Perquè és un parcial de 7-0 pel Barça i que important, ho sap el Palau, que entrin en ebullició Kevin Panther i Will Clyburn, que en el segon partit s'havien quedat amb 2 punts cadascú. Doncs bé, Panther ja en du 5, Will Clyburn en du 6, unegen banderes amb els colors de la senyera, amb els colors blaugrana, el València, que se les prometia molt felices a l'inici del segon quart, ara no ho fan tant. Pedro Martínez, temps mort, obligat a aturar el partit.
0: I canta el Palau Blaugrana. Així sí que ens agrada veure el Palau amb les banderes amunt. Es reprendrà el partit, el Barça a un sol punt, colpejant amb el mateix, amb la mateixa receta el València, que és amb aquests atacs curts, ràpids, llampec, sense pràcticament deixar respirar el rival i deixant-lo estabordit.
1: Sí, a més, superant un primer moment crític amb aquest més menys 10 que tenia el Barça en aquest segon quart. Això no és l'Oaca, però jugant aquest Palau, amb aquesta calor, amb aquest ambient, no ha de ser fàcil, eh? No ha de ser fàcil.
3: I cada cop que descansa Gent Montero, aprofita el Barça, per això torna a pista. La segona unitat no se n'està sortint.
0: Cam Taylor, la finta de Cam Taylor. Roivers recupera la pilota al Barça. Roivers no està bé físicament i això s'ha demostrat en aquesta acció. La té Juan Núñez. Núñez, manant jugada, de moment bons minuts del madrileny, o com a mínim el Barça en bella pista. Panther carret després de bloqueig, va calentet a la pantera. Panther, la penetració de Panther, queda curt el llançament, buscava una falta Panther,
3: que crec que hi ha hagut.
0: Montero, la penetració de Montero, anota Montero. Ho diré com ho sento, realment, i no sóc partidari de teories de la conspiració, però a Panther se li xiulen moltes menys faltes de les que crec que se li haurien de xiular. És que rep molts contactes Panther. 33-36, mira ara Montero, no s'ha xulat res. Bloqueja Núñez, Billy Hernán Gómez, ara sí.
3: A River, sí.
0: Per fi la falta. La tercera del València, Pedro.
2: I la celebra el Palau com si fos un triple. Ja ho deia Xavi Pascual en la roda de premsa del segon partit, perdent de 27, era evident, va dir ell que la culpa no la tenien els àrbitres, però sí que va deixar caure que els àrbitres, ell considera que estan xiulant força malament el Barça aquesta temporada.
0: Panther amb Núñez. Núñez amb Xenguelia. Ai, Núñez s'ha quedat sense vot. Billy Hernán Gómez al rescat. L'ha de tornar a tenir Juan Núñez. Director d'orquestra li diu a Panther que marxi. Amb confiança el 17 del Barça. 4 segons, 3 segons a dins amb Billy. Algú de mira el cèrcol. Molt bé, ara. Molt bé la paciència de Núñez.
3: Sí.
0: Llegint la jugada perfectament i traient la superioritat a dins amb Billy.
3: També et dic que no tinc molt clar que fos la millor opció.
0: Ja.
3: I per això que ell s'està posant les mans al cap, perquè quedava un segon de possessió.
0: I Pedrol? Pedrol. I Pedro? Com es queixa, eh?
3: Hi haurà instant replay en aquest cas, perquè demana que la pilota està baix,
0: però està
3: i no és acció de tir, tot i que sent Billy, que sigui tir tampoc.
2: I revisaran.
3: Mala opció. Sí.
2: Revisaran, Xavi Pascual no ho acaba d'entendre, i el Palau que es cridassa Pedro Martínez perquè realment està sent un corgó.
0: Però vols dir que no estava aixecant la pilota, Billy? Vaja, jo l'he vist clara.
3: No sé si està fent el dribbling encara o no.
1: Està al límit.
0: Ja. Doncs a veure què diuen els àrbitres. Avui amb Carlos Peruga. Està rient Cupi de la quantitat de suor que em cau per la cara. S'ho està passant bé, el tio.
2: Per cert, abans que comentàveu la qüestió del més, de la feina que està fent Juan Núñez,
0: sí,
2: el més menys, ara, dels jugadors del Barça, 5, el que en té més és Billy Hernán Gómez, 3, Juan Núñez. Ara mateix, amb Tomas Satoranski, són els tres jugadors que estan fent... Amb ells de pista, el Barça està rendint millor.
3: El que comentàvem de les segones unitats. O sigui, una diferència brutal amb el València. Amb això és un més 13 Taylor, més 13 Montero, més 14 Sacco. I, en canvi, a la que entra la segona unitat, tens un menys 10 Mur, menys 10 Cárdenas, menys 11 Costello. El Barça està aprofitant molt bé el duel de la segona unitat. No és el primer dia, ni del Barça ni del play-off.
0: No.
3: Que a la que seu, sobretot la parella Branco Badio, Gen Montero, ho nota molt el València.
0: I mentre s'ho revisen, et remato el tema Satoranski i Jacek Evichus. No trobes estrany que estigui segona fila? Vaja, un tio com Saruna Jacek Evichus està a segona fila, de fila zero, diguem-ne. Suposo que és que la petició li hauria arribat ara al Barça, perquè aquest home és per fotre la primera fila. Vaja, per fotre al mig de la pista, si cal.
3: Desconec com funciona el protocol.
0: Ja.
2: Sí, la part positiva de Jacek Evichus és que, per sort per ell, Bojan Krkić no és massa alt. Sí. Si et tingués a tu, Dani, davant, sí, hauria d'aixecar bastant el cap.
0: Bé, ell jo crec que és més alt que jo, però vaja.
2: Sí,
0: a la línia de tir lliure, Billy Hernán Gómez. Falla el primer.
3: Per això deia que no tenia molt a l'instant replay.
0: Sí, estic d'acord. El segon del pivot madrileny, animat per Juan Núñez.
3: Oh, la vas a fallar. Aquí també s'escolta.
0: Increïble, eh? Només faltava això. La reminiscència de la senyora arriba fins al Palau Blaugrana. No sé si ha viatjat la nostra amiga. No la sento, no l'escolto. Minut i 25 per al descans. Jan Montero. Montero amb Braxton Key a dins. Ho fan perfectament. Taylor Cistella obre un miniforat de 4 punts al València. 34-38. A 1-12 per al descans. Núñez. Núñez cau en pista, no troba Panther, ben defensat per Montero.
3: La que té la que Núñez és que estan passant tots els blocs per darrere, convidant-lo si vol a tirar.
0: I amassant massa pilota, ara el 2 contra 2 amb Billy. Segueix Núñez, la penetració de Núñez, amb Xenguelia, Xenguelia, penetració de Xenguelia. Doncs déu-n'hi-do, com ha acabat traient petroli Xenguelia d'una jugada enrevessada que ha tingut Núñez. 22 segons amb la pilota, ha acabat anotant el Barça, 3-6, 3-8. Montero, cantonada de la Rea, el triple de Sergio, no. El rebot és pel Clive, un som-hi per empatar o posar-se per davant. La té William, la té en Guillem. D'esquenes amb Taylor, segueix Clyburn, algú que li doni una línia de passada, línia de fons. Ui, s'embolica, ha trepitjat, sí.
3: Volia treure-li la tercera, però ha començat el gir massa tard.
0: Taylor, creuant pista. Segueix Taylor. Bloquejat, defensat per Kevin Panther. Cam Taylor amb la pilota, de la Rea, el triple, una altra vegada sol, no!
3: Ha fallat els últims tres de la Rea.
0: Roivers al rebot, li ha caigut a les mans i anota, sí. Anota Roivers, que se l'ha trobada. Doncs temps mort a pista per dibuixar el que calgui d'aquests 14.3 segons que queden abans. No arribem al descans, Pedrol.
2: Sí, perquè el Barça ha perdut pistonada en aquests últims minuts, perd de 4 i Xavi Pascual, que ho ha volgut aturar immediatament, per tant també tenir l'últim atac d'aquest segon període. El Barça molt més viu, evidentment, que en el segon partit. Ha arribat a perdre de 10 en aquest segon quart, està dins del partit, però bé, Xavi Pascual sí que vol assegurar-se marxar al descans amb la menor desavantatge possible.
1: Amb molt desencert avui des de la línia de 3 dels dos equips, 4 de 13 al Barça, 4 de 14 al València, i amb aquest resultat més baix del que hem vist en els dos primers partits, 36 a 40 menys 4 per l'equip de Xavi Pascual. El Mundial, 10 minuts més l'afegit, li queda en el partit de la selecció argentina, que continua guanyant 1-0 contra Àustria amb el gol de Messi a la primera part. Ha entrat Julián Álvarez en aquesta segona part, que ha arrencat de suplent. Leo Messi continua sobre el terreny de joc.
0: Amb severes embogit, suposo.
1: Absolutament. Sí. Rang més 1 amb el penal fallat primer, però després amb el gol... Sí, sí.
0: No sé si
1: el recuperarem. Hauries de veure com ha guarnit tota la redacció amb banderes argentines,
0: sí,
1: samarretes argentines...
0: Bueno. Bé. No ho poso pas en dubte.
1: Sembla que visquem a Rosario avui aquí a la planta 3.
0: A veure, es reprendrà...
3: El Palau estem més aviat cap a Suècia, en una sauna concretament.
0: Sí, el partit amb aquests 14.3. Cadascú amb les seves dàries, només faltaria.
1: I tant.
0: La passió s'ha de viure.
2: I aquest últim atac del Barça que el jugarà amb Dario Brizuela, amb Toko Şengeli, amb Juan Núñez, amb Kevin Panther i amb Will Clyburn.
3: Els dos s'han adaptat a l'altre perquè València també ha sortit amb Pradilla de 4 i Key de 5.
2: Sí, a més de Braxton Key, Jan Montero i Sergio de la Real.
0: A veure, Brizuela, som-hi, amb, com deia, Núñez i Clyburn, ara què està passant? No.
3: L'entrenador ajudant que estava a peu del València li diu que segui.
0: Núñez, 10 segons de possessió, Juan Núñez creu en pista, 7 segons, Brizuela arrenca el moviment, bloc amb Núñez, 4 segons, 3 segons, el triple de Juan, aquest seria brutal! No anota Juan Núñez, l'han deixat absolutament alliberat i jo crec que això era indicació clara. Acaba el segon quart, temps de descans, el Barça que perd de 4, el València que guanya de 4, partit ajustat, Pedrol, 36 Barça, 40 València.
2: I marxen jugadors cap a zona de vestidors, animen els Dracs, també anima el Palau Blaugrana, que veu com el Barça potser no està del tot inspirat ofensivament, però que té el València amb 40 punts, que està dins del partit. El Barça que ha arribat a perdre de 10, com dèiem, al segon quart, però que ha remuntat fins a posar-se a només 4 jugadors a vestidors, tot per decidir la segona meitat.
1: Tot per decidir amb aquesta calorada, amb aquesta suor que va caient del front de Dani Aguilar i, evidentment, també dels jugadors d'un i de l'altre equip. Parla de la Real a tele, a veure com ha vist el jugador valencià.
4: No parar y nada, tenemos los depósitos llenos todavía y tener que seguir trabajando, tomando los tiros que estamos tomando y seguir con nuestro ritmo.
5: Gracias, Sergio, suerte.
1: Bueno, hasta de la Real, veurem quién es el jugador del Barça. Mira, es Toko Şengeli, veurem també com ha vist aquesta primera part.
5: Pero hay que mantenerlo.
6: Bueno, tenemos que controlar los errores, el bote en ataque y nada, tenemos que, si tiene sentido, estar en su ritmo, pero también tenemos que controlar nuestro ritmo, ¿no? En ataque no tenemos que estar con el caótico, pero bueno, tenemos que atacarles y tenemos que usar que están en el bonus, entre el centro. Bueno.
1: Doncs una mica així, una mica d'idees així cap aquí, cap allà. Li han anat donant idees a Toko Şengeli, les anava deixant anar.
3: La sensació que he tingut jo amb Şengeli és, porto 11 punts, si en lloc de així tot tan caòtic podem fer-ho més fàcil,
0: sí,
3: i buscar-me una mica més,
0: sí,
3: en lloc de, jo crec que aquests últims minuts de vot de Núñez, diem que al Toko no li han agradat gaire.
0: No, però estic d'acord amb el que deia el Puig, que ell anava... Ell, o sigui, jo crec que si
1: bueno,
0: no
1: anava passant la pel·lícula de la primera part pel cap i llavors anava expulsant idees.
0: I així podríem haver estat els 13 minuts del descans, eh? També t'ho dic.
1: Se'n va cap al vestidor, Toko Şengeli, després d'atendre la televisió, amb aquest 36-40, menys 4 pel Barça, tot per decidir 20 minuts per saber qui s'emporta aquest tercer punt de la final, si es queda al Palau o si se l'emporta al València de Pedro Martínez. Ara tornem cap al Palau Blaugrana, no marxeu gaire lluny. Fins ara.
0: Fins ara.
1: 12 minuts i les 9, ens actualitzarem amb el Pep Tormos. Hola, Pep, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Què ens expliques?
7: Doncs que el govern demana extremar les precaucions de cara al dia de demà. S'arriba a la Revetlla de Sant Joan en plena onada de calor i amb el perill d'incendis molt elevat a gran part del país. De fet, el mapa dels agents rurals situa 110 municipis en risc molt alt. Són sobretot pobles de les comarques de Lleida i de les Terres de l'Ebre. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, avisa que la situació és molt i molt delicada.
8: Que la situació és extrema i, per tant, extremar les precaucions, demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. De fet, vivim la pitjor sequera, amb les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys, amb una data del mes de juny. Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
7: Davant d'aquesta situació, el Departament d'Interior incrementarà un 30% els efectius dels bombers de cara a demà. Protecció Civil recorda que està prohibit llançar pirotècnia i encendre cap mena de fogueres a menys de 500 metres d'una zona forestal. Com dèiem, arribem a aquesta Revetlla de Sant Joan en plena calorada. Avui mateix, Catalunya ha viscut el dia més calorós en un mes de juny després d'arribar als 43 graus aquesta tarda, Martí Oliveres.
9: Sí, a Vilanova de Segrià, en aquest punt de les comarques de Ponent, 43 clavats, és la temperatura temperatura més alta aquesta època de l'any registrada a Catalunya. Recordem que l'any passat es van fregar aquests 42,9 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Però avui la calor també s'ha fet notar de valent a tot el país, no només en aquesta zona tan clàssica del Pla de Lleida, també cap al Priorat, cap a la Ribera d'Ebre, fins i tot a punts de la Catalunya central s'ha arribat a aquesta xifra de 40 graus, i també al Prepirineu, a punts com Tremp o també Oliana i Organyà. Moltíssima calor que ens ha d'acompanyar tota la setmana, tot i que a partir de dimecres ja anirem deixant enrere aquesta onada de calor. Per tant, atenció, molta precaució amb aquestes temperatures tan altes, tant de dia com de nit, per això es mantenen els avisos de perill per calor intensa i calor nocturna.
7: Un parell de punts més, informació de servei a aquesta hora. A l'AP7 acaben de reobrir un carril en sentit sud a l'altura de Capmany, a l'Alt Empordà, després d'una estona tallada per retirar un camió. Per altra banda, la circulació ja està normalitzada a la mateixa AP7, a l'autopista de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, després d'un accident aquest matí. I acabem. Als Estats Units ha mort el productor musical Clive Davis als 94 anys. Va ser president de Columbia Records i del Saló de la Fama del Rock, i va impulsar carreres de diversos artistes com Whitney Houston, Carlos Santana, Bruce Springsteen o Pink Floyd. Davis està considerat una figura clau en la construcció de la indústria musical moderna i va destacar per la seva capacitat de descobrir talents i convertir-les en estrelles.
0: Gràcies, Pep Martí. Fins ara.
7: Fins ara.
0: 9 minuts i les 9. Pausa i tornem. De moment, el descans perd el Barça de 4, 36 a 40 contra el València. El Mundial continua guanyant Argentina 1-0 contra Àustria. 3 minuts més l'afegit perquè s'acabi el partit. Aquest vespre que el Girona ha oficialitzat ja que Quique Álvarez serà el seu entrenador la propera temporada.
10: La final de l'ACB es juga a RAC1.
11: Adelántate a las rebajas en la promoción de verano de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Solo hasta el 23 de junio, ven por los descuentos adicionales sobre el precio outlet. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
13: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
14: El Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana recull més de 70.000 paraules. Terminologia especialitzada, variants dialectals sobre entrades, més les actualitzacions... Per sort, arriba Filàprim amb Magí Camps. L'espai o la llengua catalana s'aborda des de la curiositat, amb consells per a fer-la servir millor. Cada dimarts i dijous a lavanguardia.com/encatalà.
15: Projecte finançat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i per la Unió Europea Next Generation a través de la convocatòria d'ajudes per a la integració d'intel·ligència artificial a les cadenes de valor de mitjans de comunicació.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
10: RAC 1.
16: Per Sant Joan, la final de la Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC 1. El dimecres, des de les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València. Quart partit de la final de l'ACB amb Dani Aguilar, Xavi Puig, Albert Pedrol i els comentaris de Jordi Colomer.
0: A punt de robar, som el triple de Claiborne! Triple!
16: Molt pendents des de les 9 de la resolució del grup B del Mundial. Suïssa-Canadà i Bòsnia-Qatar. A les 11, tu diràs, i a la mitjanit, més futbol. Els dos partits que tancaran el grup C, Escòcia-Brasil i Marroc-Haití, amb Jaume Molló i companyia. Aquest dimecres, el millor Sant Joan el tenim nosaltres. La Lliga ACB de bàsquet i el Mundial de Futbol a RAC 1.
10: RAC 1. Tots som un milió.
17: Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
10: Rebobina el moment.
17: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
10: Més immediat que mai.
17: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1 recupera el que vulguis a l'instant.
16: La final de la Lliga ACB es juga a RAC 1.
1: Som al descans del tercer partit d'aquesta final de la Lliga ACB al Palau Blaugrana. Barça 36, València 40, menys 4 per l'equip de Xavi Pasqual. Ha arribat a perdre de 10 en aquest segon quart el Barça. S'ha situat a 1, al final són 4 punts aquesta diferència, que és gairebé, Dani, com tornar a començar a la segona part per saber qui s'emporta aquest tercer punt de la sèrie.
0: Sí, tenint en compte més per on estan transcorrent el rendiment de tots dos equips, sobretot el València, però també el Barça ho està demostrant que ho pot fer en un 3 i no res, parcials de moltíssima anotació i capgirar el partit. Ha estat perdent de molta diferència en els primers partits, de 14, de 15 punts, avui no han estat tants, però en tot cas és un guió similar, et diria, amb alguns matisos, però similar al del segon partit. Ara el que és imprescindible és saber com sortirà de vestidors el Barça, perquè recordo el parcial que va rebre en el segon partit, que va ser definitori. Per tant, és clau, absolutament providencial, saber com sortirà en el tercer quart el Barça per poder estar en partit i que el València no comenci amb la tempesta habitual, que és també de sortir de vestidors.
1: Què t'ha agradat del Barça? És a dir, què li ha fet mal al Barça? Com li ha fet mal al Barça al València, a Colo, en aquesta primera part?
3: Amb el to físic, igual Ani estona superant el to físic i corrent quan podia. Per la resta, ha tirat més de fogonades que d'una altra cosa. Tampoc ha tingut continuïtat, no li entren els triples, té la sort que en el rival tampoc, però ha de trobar una mica més de fluïdesa, d'equilibri en atac. Apareixi l'apro, ja sigui acabant-les o generant, que de moment no hem tingut ni una ni l'altra, i al final punteria, perquè necessites això contra la València, sabem, si no frega la perfecció, si acostar-t'hi, perquè aquesta gent ara d'hora també pot començar a endollar, però de moment li has complicat el córrer i li has complicat la part física. Has de millorar una miqueta amb el rebot, també, que t'han anat a fatxís, però i que els dos equips estiguin amb més pèrdues que assistències mostra una mica que està la primera part.
1: Sí, amb poc encert des de 3 al Barça i per sort també al València. Això canviarà, suposo. Veurem en quin cantó més que en l'altre, però una mica més d'encert des de la línia de 3. Jo crec que el necessiten tant uns com els altres per aconseguir la victòria avui al Palau Blaugrana. I sobretot aquests trams d'anotació que té el València, que n'ha tingut un a l'inici del segon quart, que no te n'adones, Dani, com ha passat, ja estàs perdent de 10 i que ho reacciona ràpid, com ha pogut fer el Barça, o si no la cosa ja se't posa molt, molt, molt coll amunt.
0: Sí, sobretot perquè hi ha un efecte de no deixar-te respirar que fa que la bola de neu es faci gran en molt pocs minuts. Tu quan tens un rival que és corcó, però que va a possessions més llargues, que et va minant a poc a poc, bé, tu pots jugar d'una manera o d'una altra, però com a mínim saps que la distància es anirà enxamplant gradualment. En València no. En València, si tens 2 minuts de desconcentració, 2 minuts de no estar al 100%, és que te'n poden clavar 4 de cop i tens un marge de més 15, més 16, que és molt difícil d'aixecar. Llavors, per això dic que és tan important ara aquests primers minuts, veurem si activa algun altre jugador o no. Per exemple, avui Colo sense Yusuf a la pista. De fet, és l'únic, sí, és l'únic que ja no ha jugat. No sé si se'l necessita pel guió de partit que és, però el desgast amb aquesta calor també és major.
3: Va provant coses, és normal, hem vist. Tant quan hi ha Saco, com hi ha Billy, com hi ha Fols, són pivots que tenen molta tendència a defensar el 2x2 anant cap enrere, i això, per exemple, és el que t'ha permès els dos triples frontals de Dialarrea. I això suposo que és el que intenta evitar en Fol. Ha de canviar coses, i el que ha provat en aquest partit és jugar més estona amb petits i adaptar-se més a l'estil de joc del València que no pas al revés.
1: Sí, Fol inèdit i Puerto inèdit al València, aquesta entrada de Roibers al roster, que és veritat que no se'l veu especialment còmode, però per això sobta, no?, que l'incloguin en el roster tenint una plantilla com té el València. Vull dir que tampoc tens una necessitat imperiosa de fer-lo entrar.
0: I no sé, jo tampoc vaig veure que en Kubasima jugués especialment malament, vull dir...
3: No, és que, sí, no? Ha saltat 3 dècimes abans meu, però anava jo mateix.
0: Sí.
3: L'altre dia fins i tot va tenir un impacte positiu. El moment que apareix a pista fa aquell triple, òbviament, que no seria la seva arma principal.
0: Sí, exacte.
3: Però sí que té 2-3 intervencions molt positives que ajuden al València. Però jo crec que és una mica dinàmica de tota la temporada, no? Roy Bersa és el que s'ha fet amb un rol molt important. És veritat que a la part decisiva de Eurolliga i de tram final no ha estat tan fi com havia estat tota la part inicial de la temporada, que sobretot des de la línia 3 ha fet mal a molts rivals, i combinant aquesta capacitat d'anar a cistella, a matxacar amb contundència amb el tir exterior, tal com està físicament no ho veiem com perquè estigui per fer gaires esmaixades, però entenc que és mantenir la dinàmica de tota la temporada, cosa que no ha fet en la posició de base. Darius Thompson havia estat dels 4 partits abans de playoff, en 2 havia estat el millor de València contra el Barça, però ara ja sabem que és veritat el que va dir, no? Perquè Cárdenas estarà l'any que ve aquí, ja sabem que Thompson ha signat 3 anys per Milà, però bueno, aquestes coses d'entrenador, no? Pot ser ataques d'entrenador, però li ha sortit bé. Ara era un dels fitxatges importants de la temporada i el tens allà al costat de Isaac Nogués, que sí que tenia clar que era la fitxa 14 de la temporada.
1: Marca Messi una altra vegada. Home! El gol de la sentència, l'afegit de la segona part en un contraatac de la selecció argentina. El primer xut que refusa la defensa austríaca, el segon se'n va cap a dins. 2-0 guanya Argentina, els dos de Messi. 5 gols, de fet el 5 d'Argentina, 5 gols de Leo Messi, que ja és, ja fet amb el primer ja ho era, el màxim golejador de la història dels mundials.
0: Quina barbaritat, mare meva. Aquí al Palau Blaugrana es reprendrà el partit ràpidament. Pedrol, amb quins quintets?
2: Amb els de l'inici del partit, Nicola Provitola, Kevin Panther, Claiborne, Schengelia i Bessel al Barça, De La Rea, Branco Badio, Cam Taylor, Braxton Key i Nil Sacco al València.
0: La té el València, que és el primer en sortir en vot. Braxton Key, la passada és d'enemic de Branco Badio, la recupera el set de València. Sacco, la gent encara agafant lloc, Montero, falta, ha trepitjat. Val.
3: Pensava que era la quarta de Sacco. Clar, li diu, ja Montero li diu a Sacco que tiri, i llavors a Sacco diu, home, sí, estic a 5 metres de cistella, puc intentar-ho. Ara ve... hem de vigilar amb els de primera fila.
0: Veia sortir Miles Norris, crec que no he vist Juan i Marcos, no sé si el veus tu, Pedro, a la zona de lesionats, però jo no l'he vist.
1: A la primera part ja, eh?
0: Sí que hi era
2: i ara està al costat de Miles Norris.
0: Val. Doncs Norris haurà sortit més tard. La té la Provitola, el triple de l'Apro, no. El rebot, estan puntejant a l'Apro. Buf, de quina manera, i quina bona mà de Cam Taylor,
3: sí,
0: per recuperar la pilota.
3: Era un tir amb avantatge, sí, com sí. Per, vull dir, no ha tingut dificultat en carregar obra, simplement és que de moment no li entren.
0: 36-42, ara per la cistella en fadeaway preciosa de Cam Taylor, però no li entren de cap de les maneres, el pobre, eh? No hi ha manera. Claiborne, se li esmull la pilota de les mans. Mira, la segona vegada que algú se li esmull la pilota de les mans.
3: 1 de 5 triples, l'Apro avui.
0: Li ha relliscat, sí, el troba a faltar el Barça. Li ha relliscat la pilota, l'Apro Vítola, a Claiborne. Primer minut de partit, 36-42. Jan Montero, de partit del tercer quart. La té Branco Badio, ve a bloquejar el Sacco. Segueix Badio, s'aixeca Badio. No, el rebot és per Schengelia, encara bo. Perquè el triple era d'aquells bonics, bonics de Badio.
3: És dels que es vol connectar el partit, està amb 0 punts, 0 de 2, a més perdent un parell de pilotes amb errors defensius, però tampoc es connecta.
0: Percutint Narcí al pal baix, 2-1, perdona Puig del Toco Schengelia. Ara sí, ho ha fet bé el Toco i ha tret la falta a Braxton Key, deies.
1: No, anava a preguntar si es pot relacionar d'alguna manera el fet que l'Apro estigui jugant més dur amb que estigui més desencertat des de la línia de 3.
3: No, perquè són tirs que ha tingut, la majoria eren tirs clars, ha tingut un triple frontal sol, un parell de lateral, òbviament, és que acaba assumint molta pilota, per tant, jo crec que és més desencert que una altra cosa.
0: Falla el tir lliure addicional al Toco Schengelia, no està tampoc des del tir lliure encertat al Barça, aquesta és la sensació que em fa. Montero, cistellota contra tauler.
3: Els blocs de Sacco són molt bons, s'ha de dir, vull dir que es nota els blocs quan són de Sacco són d'un altre jugador, li genera avantatges i Montero ho llegeix perfectament.
0: 3-8-4-4, eixample distància al València, una altra vegada el pal baix, Schengelia contra qui? De moment és 1-1, segueix Schengelia, Schengelia regira, Schengelia, és preciosa, Toco, la gent es posa les mans al cap perquè la cistella és bonica, bonica. Ataca el València a través de Branco Badio, el bloqueja Sacco, a dins vol rebre Cantelor, sembla que l'estigui fent falta la Provítola, no la xiula ningú, s'aixeca aquí, cistella. La Braxton Key, 4-0, 4-6, ha començat més anotador aquest tercer període, però espera't, que Will Claiborne corre! Tap!
3: Però és el tap.
0: Sí, de Taylor, bo.
3: El Barça de 6 de 10. Ai, que no siguin 3 tirs.
0: No, no, baix, baix la xiula de moment.
3: Sí, però demanarà o no? N'ha perdut un?
0: No, jo crec que no farà.
18: No el demana, no el demana.
3: Al límit, perquè aquesta jo sembla que Jean Montero les treu molt.
0: La reacció que té és espectacular. Peruga, que ara parla amb Pedro Martínez.
3: No, jo crec que l'avís serà pels jugadors.
0: Ah, però parla amb l'assistent com que no s'aixequi tant o... No, de fet, parla amb el delegat.
3: Sí.
0: Què està passant? I l'encarregat de material que va a algun lloc.
3: Sí, no ho sé.
0: No entenc res. Bé, ara reprèn el partit. Taylor. Taylor amb la pilota davant de la Provítola, físicament és superior al 2 contra 1, compte que Sacos ha quedat sol. Taylor amb pell de Provítola, anota, s'ha fet un espai i ha acabat anotant, ja és un més 8.
3: A la jugada anterior, que ha acabat amb la cistella de Key, el que estàvem buscant precisament era Taylor a sota atacant l'Apro, ara han insistit i treu la cistella.
0: 7-0-8 per al final del tercer quart, RAC1, Palau Blaugrana. La té Clyburn, el triple de Clyburn! No, carai tu, el rebot, però... És de Jan Vesely, l'enfonsa directament, però Braxton Key a l'altra banda treu la falta.
3: Era tret el 2 més 1 de Miracle.
0: És increïble.
3: I crec que ja ha vist a la Provítola, perquè l'anterior jugada demanaven avís de tècnica per flopping.
18: Hi ha canvis a les files del València, entre Sergio de la Rea marxa ja amb Branco Badio i es desesperava Xavi Pasqual ara perquè novament després d'una gran acció en aquest cas de Jan Vesely el València ha fet una transició rapidíssima i ha agafat el Barça desprevingut.
0: Les accions de mèrit del Barça són directament proporcionals a la reacció en velocitat de València.
3: I quina manera d'atacar la cistella de Key que... Sí. O era falta o algú havia d'apuntar la matrícula perquè sortia volant la Provítola.
0: 42-50 perquè anota els dos. Kika ha irromput bé en aquest tercer quart entre Key Taylor. Quin parell de jugadors.
1: Ells immaculats des del tir lliure, el Barça 6 de 10.
3: Sí.
0: Ah, doncs em pensava que era pitjor i tot, la sensació.
3: I curiós perquè recordem que el València és el pitjor de la Lliga des de la línia de tirs lliures, però en dos dels tres partits ha estat molt bé.
0: Avui 100% València, 60% el Barça.
1: Molt bé,
0: és aquest,
1: molt
0: el
1: bé.
0: El percentatge des de la línia de tirs lliures que us pot explicar RAC1 exclusiva. L'ha provat el triple? No. El rebot és per ells. Ah.
3: Era no de molt lluny, sinó el següent.
0: Sí,
3: el
1: triple
0: sí.
1: No hi ha manera, 4
3: de
1: 16.
3: I això serà un 2 més 1. Ah, no.
0: Falta sobre Montero.
3: Ah, doncs...
0: És a baix.
3: Diu que sí.
0: Peruga diu que és a baix. No, un altre àrbitre diu que és a dalt, eh? Reunió entre els àrbitres, Pedrol.
18: Sí, s'ho parlen. Pedro Martínez està a l'expectativa. Ara Peruga diu que és...
3: Dos tirs lliures.
18: I el Palau es queixa. Sí, el Palau es queixa. I Xavi Pasqual també. Xavi Pasqual ara es dirigeix a la taula. Veurem si Xavi Pasqual, no sé si ha demanat temps mort, no, sí, si agafa la pissarra.
3: No, instant replay, perquè van al vídeo.
1: Jo crec que el perdrà, perquè ja ha fet l'últim vot quan li fa la falta a Schengeli, jo crec que ja inicia l'entrada.
0: Sí, no és mal moment també per aturar-ho,
3: Sí, Nadi, jo crec que és més que ja li va bé el temps mort, perquè si fa els dos es posa 10 amunt i dona indicacions que Panther hi ha alguna cosa que no veu clar.
0: Sí, tot i que encara falta molt partit.
3: Perquè és l'únic que parla.
1: S'ha acabat el partit de la selecció argentina amb el 2-0, amb els dos gols de Messi, que ha estat a punt de fer un hat-trick amb una falta a l'últim segon de partit. Per tant, Argentina, líder, amb 6 punts. Àustria queda amb 3. Aquesta nit, espero que no te'l perdis, Aguilar. Jordània, Argèlia. Algèria, perdó. Jordània, Algèria, a les 5 de la matinada.
0: A les 5? Bona hora, eh? Passen coses bones a les 5 de la matinada. A vegades. El Pedrol m'ho va dir un dia.
18: Sí. La diferència és que jo treballo i tu surts de festa, saps què vull dir?
0: Hòstia, aquesta ha estat inapel·lable. O sigui, no tinc resposta alguna.
3: Sí. Que per un cop diu la veritat.
0: Sí.
18: Per cert, en resolució són...
0: Dos tirs lliures.
18: Sí.
3: Crec que Xavi Pasqual assumia que era fàcil perdre'l, però li interessava més el temps mort.
1: Li queda un challenge a cada entrenador.
3: Sí.
0: Marxa Schengelia. Veig alguns jugadors del Barça més cansats del que els havia vist els dos primers partits, que potser és una obvietat el que dic, però...
1: La qüestió ambiental també sí, hi deu tenir part de culpa.
3: I 15 punts al Toko, gairebé un terç dels punts del Barça.
0: I ara, quina és la màxima de València, 10 o 11?
18: 10.
0: Doncs Montero a punt d'igualar-la. 4-2, 5-1, 4-2, 5-2.
3: Falla molt, Montero.
0: Més 10 per València.
1: A mi m'apunta el Basté, Pedrol, no diguis res tu, que heu quedat aquest matí que que a les 6 narrareu la segona part de l'Algèria-Jordània, no?
0: Oh,
1: amb tu al capdavant de la narració.
2: Bé, bastia de saber que no m'ho he pogut preparar massa perquè està preparant-me el partit del Barça contra el València de bàsquet, per tant, que no m'apreti massa demà, per favor.
0: Excuses les justes, Pedrol. Falta!
1: Demà em pot... Mira, m'estic posant el despertador ja a les 5.55 per escoltar-te.
2: No cal. Escolta, va, que hi ha canvis. A les files del Barça entrarà Tomas Satoranski, marxarà Nico Laprovittola.
0: A la línia de tir lliure, Vesely. Quin partit m'has dit que és, Puig? A veure, torna-hi.
1: Algèria-Jordània.
0: Jesús.
3: És el típic partit que no cal preparar-te perquè coneixes a tothom. Si no te'ls coneixes, Pedrol, és la Mateo.
2: No, mira, ara, jo, sincerament, et puc dir els millors jugadors tant de Jordània com d'Algèria. Mira, de Jordània, Tamari. I d'Algèria, és veritat que Massa és bastant bo, però Guiri també és un jugador a destacar.
0: Internet és un invent meravellós. Anota el primer
3: massa,
0: Vesely.
3: Massa s'ho creu.
2: Sense mirar res, nen.
0: El primer de Vesely cap a dins.
2: Cree el ladrón. Sí,
3: sí. Sense mirar res, dit 3 de 22. Una mica com l'estadística del Barça avui de triple.
0: Exacte. El segon de tir lliure de Vesely que va cap a dins. 4-4-5-2, vinga Palau, ha de bramar. El triple de Montero de primera és la mare que el va matricular.
3: Vesely sap que no pot anar enrere així, perquè Montero et fa això.
0: Juguen a una altra cosa, aquesta gent, eh? 44-55, més ja. 11.
3: Ara tens la màxima.
0: Satoranski. Amb Brizuela. Anima l'afició valenciana. La té Satoranski una altra vegada, sense idees al Barça. 7 segons de possessió, Vesely. Amb Satoranski, Vesely, el llançament de tota la vida cap a dins. Torna a rebaixar la distància dels 10 punts al Barça. 4-6-5-5. Montero amb la pilota davant d'ell, Brizuela. Oh, i Montero regira perfectament al revers. Montero punta a relliscar. La passada de la Rea és boníssima i cistella de Sergio de la Rea i romp com un autèntic animal Montero al partit.
3: Semblava que s'havia passat de frenada i es quedava sense opcions. També aquí, òbviament, molt bé de la Rea, que l'ha rescatat perfectament.
0: 46-57, és un problema, i tant si és un problema pel Barça.
3: Petit detall, Vesely, quan fa una cistella, creua la pista celebrant-ho. Abans això li ha costat el triple. Ara, quan s'ha girat, ja estava en desavantatge. En un altre partit ho pots fer. En aquest no.
0: Sí.
2: I Montero, que ja és el màxim endotador del partit, 16 punts, 15 endú Xengueli. La diferència és que el València té 5 jugadors per sobre els 8 punts i, en canvi, el Barça només en té 2.
0: Cistella ara aquí de Satoranski, fregant la falta al València.
3: Però aquí s'ha vist allò, la pèrdua física, eh? Això era una esmaixada a dues mans, fa ben poc.
0: Taylor, a l'altra banda, falla, però ell mateix captura el rebot i treu el 2-1. Ell mateix captura el rebot
1: delicat,
0: i treu el 2-1.
1: Molt delicat.
0: Molt. Ha estat una acció metafòrica per mi. El fet, estava rodejat de 3 jugadors del Barça, Taylor, i ha tingut més energia Taylor que els 3 jugadors del València junts, i ara el Palau també ha de fer que no s'escolten. Són 250 del València i 7.000 del Barça.
3: També perquè anava contra Vesely i Panther, que acusen aquests 5 minuts que porten a pista.
0: Anota l'addicional, Taylor. 4-8-6-0. 12 amunt ara mateix el València, 12 sota el Barça, 4-38 a la final del tercer acte. Frega els 8 segons Satoranski.
3: Ha passat a l'última dècima.
0: També una altra mostra,
3: Sí.
0: De com està el coco ara mateix. Brizuela amb Panther. S'ha d'activar, Kevin.
3: Queden 5.
0: El necessita el Barça. 3 segons, 2 segons, Panther per la pilota. Taylor la recupera. Anota. Cap Taylor, no. I no hi havia ningú en transició defensiva del Barça. De la Rea nota.
3: Torno al mateix que vaig.
0: Guatora Pascual.
3: No pot arribar aquí ningú del Barça, perquè és un 2-1 a l'home que té pilota, que ve en mitja pista, la roba, en surten de cara, però és... Més que això, em quedo amb que aquest atac, que ha acabat amb pilota de Panther, quedant 5 segons, que l'home està fos i sense idees, és més mostra del moment delicat del Barça que no pas no tornar ràpid a defensar.
2: I l'últim de la banqueta, que ha sigut Jan Vesely renegant en arameu, i és que el Barça perd aquest tercer quart per 12-22. Si abans ens preguntàvem com seria la sortida del Barça en aquest tercer quart, doncs ha sigut nefasta.
1: De fet, Vesely ha renunciat a tornar en aquest contraatac del València.
0: Sí,
1: potser és el que havia de fer, perquè era una cistella que semblava fàcil dels valencians, però ja ha renunciat absolutament a fer la transició cap a la defensa.
0: Per mi és un moment ara mateix absolutament vital de la final, de les finals en general, perquè si el Barça és capaç de tornar, O dit d'una altra manera, si el Barça no torna i el València a poc baixa en plan distàncies, pot ser un cop moralment no definitiu, però sí molt important.
2: I Dani, el Palau sap, entona l'himne del Barça, que es desplega l'himne, la lletra de l'himne, els videomarcadors, tot el Palau canta l'himne blaugrana, els dracs també posant-hi de la seva part. Moment clau ara en què el Palau ha de ser més fort que mai.
0: Sí, una mica més, et diria, fins i tot. Vull dir, sí que hi ha hagut un moment d'olla pressió, però no sé si estareu amb mi, que em falta una miqueta més del Palau.
3: Sí. I ara hauria de ser un moment Virtuel o un moment Clyburn que facin un pas endavant.
0: I Pantera a la banqueta, eh?
3: Sí, home, se li notava l'esgotament.
0: Significatiu. Satoranski. Satoranski creu en pista, defensat per Álvaro Cárdenas. Quines finals està fent el nano, també. La té Vesely. Brizuela finta el triple, finalment no el llença a la cantonada. Parra també finta la penetració d'en Joel Cistella. D'en Joel a 12 al Barça, 50-62. Ja ataca el València. Cárdenas amb Pradilla. Pradilla amb Brancobadio, bloquejant Pradilla. Brizuela va per terra l'aragonès. Finalment la pilota li arriba a Álvaro Cárdenas. Segueix el 23 de València, regira, és a dins de la pintura, ha de sortir, 7 segons de possessió. Cárdenas fintant, s'ha quedat el petit amb el gran. Cárdenas no hi va, el rebot d'aquí és del Barça, sí. Clyburn en lluita amb Omari Moore, l'acaba controlant i ara ataca el Barça per intentar situar-se 10 o per sota dels 10. Falta de Cárdenas sobre Satoranski. Ara sí, s'encén el Palau Blaugrana.
2: Perquè Joel Parra anima tota l'afició del Barça, que li respon amb càntics, els dracs animant, liderant aquests càntics a favor del Barça. A veure si es pot posar amb aquest parcial, mini parcial de 4-0, ara sí, el Palau anima com en les grans ocasions.
0: Brizuela amb la pilota, Brizuela demana a Satoranski, segueix percutint Brizuela. No, el rebot és per ells, que bé, ho ha fet Brancobadio per evitar.
3: Tros de defensa.
0: Sí, el cel han volat tots dos, eh? La
3: I
0: pilota que sortís de línia de fons.
3: Si el Barça pot aprofitar la segona unitat de València per entrar al partit altre cop.
0: Un dos contra un sobre Brancobadio, sense tocar el terra, passa la pilota al València per recuperar la pilota al Barça. Satoranski, som-hi Sato, està molt sol Sato. El triple de Parra! No, el rebot, però és per Brizuela. Molt activa la Mamba, molt actiu el basc. Una nova oportunitat del Barça per anotar. 8 segons de possessió, 2:48 de quart. La té Sato, penetració de Sato, a fora, llançament de tota la vida de Vesely. Cap a dins, el Barça 10, 52-62, 2:35 per al final del tercer acte. S'activa la tempesta blaugrana. La té Mur, penetració d'Omari. No, el rebot és pel Barça. Falta xiulat Peruga des de casa seva. Hi havia un àrbitre amb un angle de visió impecable, no ha xiulat falta, i Peruga des de l'altra cantonada l'ha xiulat. I Clyburn, que li parla. I mira, o sigui, això sí que em toca els nassos, mira què et dic. Perquè aquest gest de Peruga amb Clyburn és desafiant de Peruga. Clyburn empipat, li diu alguna cosa i l'altre s'endú, l'àrbitre s'endú el dit als llavis, i això ho reconeix el públic, que s'encén. Uf, com està ara el Palau?
2: Sí, ara mateix l'ambient és assordidor. Joan Parra, que també aixeca els braços, anima mentre Darío Brizuela continua protestant a l'àrbitre.
0: Mur, anota el primer.
3: I Pedro Martínez, que no s'està per orgues, s'ha detectat que el Barça començava a créixer, i Jean Montero pista.
0: 52-63, el segon de Mur, el falla, i el rebot és per ells, no et crec. El rebot és per Roivers, quina bala sort, noi. El monumental del Palau Laurana. Ara bona defensa. La té Montero. Montero ha sortit bé de temps per al Barça, però Montero, un triple des de casa seva, no m'ho crec. Quin triple. Quin jugador. 52-66, més 14 per València. Quin jugador de bàsquet és Jean Montero. Des de molt lluny. El Barça ataca amb Vesely. Treu la falta a Vesely.
3: Vesely ha tret dues faltes ja, de detectar com està l'ambient i la tensió, i anar amb tot, anar xocant i movent braços.
0: Veterania,
3: abans
0: sí.
3: De la Rea i ara Roivers.
1: 19 punts de Montero i la falta de bàsquet li han xocat al Barça. Amb el nivell de contactes que hi ha, era molt, molt, molt estalviable per
2: sí,
1: part
2: sí,
1: de
2: sí.
1: Peruga.
2: Sí, i de fet la cara de Pedro Martínez ho deia tot. Mirava Peruga com volem dir, com has compensat ara, nano?
0: Falla el tir lliure a Vesely. Ai... 1:57 per al final del tercer quart. El segon del xec. I mira que el Barça, el Palau havia entrat ja, eh? I havia eclosionat, eh? Ah, vinga, va, que hi torni. El segon de Vesely cap a dins. 53-66, és un més 13. per al València, menys 13 per al Barça. Jan Montero creuant pista, Montero defensat per Brizuela, 15 segons de possessió, 1:48 de quart, segueix Montero, bota que botaràs per sota les cames, la penetració de Montero, no m'ho crec, tu, el cistellot de Jan Montero. Com ha irromput aquest tio, ell solet.
3: Mira, cara,
0: és un dels millors jugadors que he vist últimament a Europa.
3: L'1 per 1 és dels més determinants, amb molta diferència, perquè ara la defensa de Brizuela era bona, li ha tret un tir forçat i tot i així la clavada.
0: Clyburn cap a fora, Satoransky, som-hi, el capità! No, el triple que no hi va, el rebot és per ells, que poden seguir eixamplant distància. Branco Badio finta el triple, Montero el triple des de casa seva, triple. Uf. De Jan Montero.
1: S'ha quedat el partit.
0: En una de les seqüències més espectaculars que he vist en molt de temps al Palau Blaugrana. Aquest tio, quan estava al Palau, absolutament embogit, ha agafat el partit i ha fet el que li ha donat la reial gana. Ha clavat un triple des de casa seva. Després ha notat una cistella d'una dificultat tècnica absolutament espectacular. I per acabar d'adobar-ho, torna a agafar la pilota i una altra vegada, des de molt més enllà del 6'75, clava un altre triple. 8 punts consecutius i el pitjor de tot és que ha arribat Pedrol en el moment en què el Palau per fi s'havia connectat i molt al partit.
18: Sí, sí, sí, de fet el Palau animava, de fet torna a animar, però sí que és veritat que aquesta ratxa de Jan Montero l'ha silenciat força, ha baixat els ànims. Jan Montero ara mateix és el gran, el que està encapçalant un parcial en aquest tercer període de 17-31. 17-31 ara mateix és el quart més sagnant del València en aquest tercer partit de les finals de la CB.
1: 15 per punts això, en aquest quart de Jan Montero sense errada en el tir.
3: Sí, per això deia abans que Pedro Martínez l'ha quedat tractat un parell de cistelles del Barça. Ha vist ràpid que avui no és dia de rotacions d'Excel, sinó que és una final i avui era dia de Jan Montero. Si estaràs d'acord, Dani, recorda una mica aquella exhibició de TJ Shorts.
0: Sí.
3: En París al Palau, que la gent va acabar aplaudint.
0: Sí, sí. O la del mateix Montero a Badalona.
3: Sí. Sí, sí.
1: O sigui, quan veus un jugador així que s'apodera així del partit...
0: És increïble, Xavi.
1: És que brutal, ara, ara ja sé que és en contra del Barça, però és, sí, és brutal. És que el partit és seu, ara. Hi ha un moment, sí, que dius, no, el partit ara és meu, ja us el deixaré d'aquí una estona.
3: És que ara quan Badio anava pujant la pilota anava pensant, no seràs capaç de tirar-te-la i no buscar el que tens al costat. I ho va fer perfectament.
0: Vinga, nota. Brizuela. El Barça retallant distància, 55-71.
3: I zona 3-2.
0: La té Badio, ara el triple és de Badio. No, encara bo. El rebot és per Braxton Key. Una altra vegada per Coutinho, el València és del 6-75. La pilota li arriba a Roivers. Triple que no. El rebot ara ha de ser del Barça. No, la controla Satoransky. I clar, el Sato d'abans es llença per tot. I vés a saber si la salva o no. Ara el pobre Sato no està per aquestes, per aquests salts.
3: A veure, l'ordre segueix la zona. Però és una zona, òbviament, ara està amb Toko i Parra per dins, amb el que anar al rebot ha de patir seguríssim. Tenia en compte que Toko i Parra és fàcil que saltin a ajudar. I com el Ferrer, el rebot l'hagi de tancar a Brizuela.
0: La té Roivers, Brizuela amb Roivers, la
3: mira,
0: té
3: pues és...
0: contra Montero, com una paparra Clyburn a sobre de Montero, segueix Montero, finta Montero, no, home, no, des de casa seva aquesta no, no, no toca ni en ella, Jan. Aquí, mira.
3: Aquí has tingut la teoria Ito.
0: Sí, la gent se n'enfuma una miqueta.
3: Però interessant el canvi, perquè primer ha fet una zona 3-2 al Barça, però la que han aixecat de fons ha estat allò del cajón cubano. 4 en zona i Clyburn perseguint a Montero.
0: 18 segons de quart, 12 de possessió, Brizuela cap a Shengelia, Shengelia cap a fora, Satoransky no pot anotar el triple, la pilota una altra vegada, Shengelia, l'esmaixada de Shengelia, Braxton Key que va per terra.
3: I falta amb delay.
0: Falta amb delay d'aquí, no? És que ningú entès res.
3: Que l'ha xiulat, com abans ha fet Peruga altre cop, el que està més lluny ha xiulat molt tard, però que semblava que anava al tap, no tocava res, doncs si hi havia contacte havia de ser falta.
18: Sí, i efectes pràctics serà com un 2-1, perquè em fa l'efecte que és només un tir lliure.
3: Sí, sí, és 2-1, és 2-1 perquè és l'esmaixada.
0: Sí, sí, sí.
18: I això que, poca broma, que ha tornat a connectar al Palau.
0: Sí,
18: que,
0: tant.
18: Clar, que vull dir, ara s'ho treia en Vesely, Miles Cale, hi haurà canvis a la banqueta que... del Barça, marxarà Darío Brizuela i Tomas Satoransky, però... I Jan Vesely, perdoneu, però és que el Palau també necessita petits moments per animar-se després d'aquesta exhibició de Jan Montero i ara torna a ser un d'aquells moments. Va, a veure si l'aprofita el Barça.
3: És que hem tornat al que deia abans de la teoria Ito. O sigui, s'estava sortint Jan Montero, llavors s'ha relaxat en defensa, però això l'ha notat fàcil, i s'ha cascat un tir que no venia a tom, amb el que et trobes de cop amb un...
0: Ai.
3: Anava a dir 5-0 en contra,
0: però és 4. Que falla, Montero, té el rebot, 2 segons, 1 segon, Montero, llença Montero, oh, surt de dins la pilota. Surt de dins la pilota en un altre llançament inversemblant de Jan Montero. Doncs, nois, crec que el Barça ha sobreviscut perquè semblava que això estava ja pràcticament dictat per sentència, perquè el València fregava els 20 punts de marge, però el Barça se situa 14 a final del tercer quart. Per tant, el Barça sobreviu, Pedrol. 10 minuts perquè el Barça remonti i intenti situar el segon triomf a l'eliminatòria.
2: I Xavi Pasqual, que esbufegava com si s'hagués...

0: El Palau Blaugrana, la qual cosa vol dir que cada cop és més el partit valencià i menys del Barça.
1: Sí, per acabar de tancar el camí del Montero, que tampoc hem d'estar, la gent que ens escolti tampoc voldrà tanta lluança, però en tot cas és que el més, diguem, de el que agrada més o et pot agradar més és que és un tio que a sobre es creix en els pitjors ambients. Vull dir, és un tio que no s'espanta per res. Jo crec que té aquest punt de bogeria, ben entesa, enteneu-me, o malentesa, cadascú que ho interpreti com vulgui, però que és d'aquest sabanfotisme que se'n va a l'Oaca i fa el partit que fa, que se'n va al Palau i en el moment de més escalfor del Palau el refre de cop de triples. Vull dir, és d'aquest perfil de jugador.
2: És una confiança en un mateix brutal, des de que surt de República Dominicana sent molt jove, se'n va als Estats Units, se'n va a Mèxic, es declara en rebel·lia al Gran Canària perquè vol un altre rol. I ara el següent pas que serà anar-se'n a l'Olympiacos per molts diners o que li posi el contracte més gran. Però sí, és un jugador que amb aquest físic, que no té la capacitat física, tenen altres jugadors, tira de talent individual i aquesta capacitat per generar-se les pròpies cistelles.
1: Doncs arrencarà l'últim període. Palau Blaugrana, RAC1, tercer partit de les finals a saber. El Barça perd de 14. Tant de bo pugui tornar a fer una remuntada màgica i intentar dur el partit el més lluny possible, o a la victòria o a la pròrroga. No passaria res, no, per una pròrroga, Puig?
0: Ara mateix la signem amb el dit petit del peu.
1: Sí, o amb la part que vulguis del cos. Anota Brizuela! 59-71. És un més 12, començant colpejant el Barça. De la Rea amb Cam Taylor, De la Rea, Braxton Key molt sol, el triple que volava Braxton Key, doncs encara l'ha molestat Joel Parra, a punt de perdre la pilota Satoranski, de manera acrobàtica la recupera, el Barça surt en contraatac, Brizuela no troba la falta, cantonada Parra, el triple, Parra! El triple d'en Joel, per sota dels 10 punts al Barça, 6-2-7-1, ataca el València a través de Cam Taylor des del coll de l'ampolla, la bona mà de Schengelia, recupera Joel Parra, gladiador els hi hagi, Brizuela s'ha de tenir cap, Brizuela amb la pilota serena, Schengelia torna a activar-se la caldera blaugrana, Schengelia regira, cistella del toco, ho atura Pedro Martínez, que ningú doni per mort el Barça de Xavi Pascual, que s'aixeca una i altra i altra i altra vegada, i amb l'afició al costat, Pedrol encara és molt més poderós.
3: Brama el Palau Blaugrana amb aquest inici de tercer, de quart del Barça. Encanta l'afició del Barça, que ha vist un parcial de 11-0 des del 53-71. El Barça ha passat el 64-71. Torna a connectar-se al Barça, com ho ha fet en un instant del segon període. El partit està, Dani, el partit està Catalunya, RAC1 i tothom més viu que mai.
1: Sí, 64-71.
2: I aquí les mirades han d'anar cap a Xavi Pascual, que és qui s'ha tret a la màniga aquesta zona de 4 en zona i Clyburn com una paparra amb Gent Montero. Els ha trencat el ritme, està obligant altres jugadors a assumir els tirs. Estàvem dient que els triples no entraven, només era Gent Montero. I ara hem vist, ha convidat el triple de Key, abans també hem tingut un triple de Badio, Cam Taylor, que ha dubtat del triple, ha dubtat del tir a mitja distància, a buscar l'assistència, l'ha perdut. Ara veurem com reacciona València a aquesta zona, si Xavi Pascual ho manté o opta per tornar individual, que fa molts cops després de temps mort, quan l'entrenador rival ha canviat cosetes. De moment sí que tenim Clyburn pressionant tota la pista Gent Montero per intentar que, mira. Ara que saca de fons, ja no torni a rebre.
1: Com una paparra, ha d'augmentar la temperatura al Palau. Són ara mateix 9:45. Poseu la calefacció també al Palau Blaugrana, que hi hagi 60 graus aquí dins, que sui el València. Taylor fintant la penetració de Cam Taylor. Quina cistella, tu!
2: Sí.
1: Cistellot de Cam Taylor. 64-73.
2: Sabem que Cam Taylor no és dels que s'amagarà.
1: Oh, no.
2: Amb encert o no, vam veure l'altre dia que va fallar 3 tirs decisius, però és un jugador que no s'amaga.
1: Satoranski amb Brizuela. El bloqueja Clyburn, el triple de la Mamba! Triple! La picada! La picada de la Mamba Basket, que tampoc s'amaga! El verí ja està inoculat. 67-73, a punt de perdre la pilota, la perd València, la perd València.

0: si la demana Joel Parra una miqueta la calma, que si no ens tornarem tots bojos. Encara queden 8 llargs minuts de partit. Brizuela, Brizuela bloquejat per Claiborne, segueix Darío Brizuela a punt de perdre la pilota, contactes i més contactes, Claiborne per terra, penetració de Darío, cistella de Darío Brizuela, que hi romp com una esperitat al partit. És un més 4 per València, menys 4 pel Barça, recupera i és falta València antiesportiva de Nil Saco, no, la reclama el Barça, la reclama l'equip de Xavi Pascual i no hi haurà revisió?
1: És el que reclama tot el Palau. Carlos Peruga ara va parlar amb algun membre de la banqueta del Barça, Xavi Pascual, li diu que s'asseguin, que s'han aixecat els jugadors i que no ho poden fer. Xavi Pascual, que demana revisió a Peruga. Peruga, que de moment...
2: Sí que demana.
1: Sí, la demana i li concedeix.
3: Vol dir que no ho... Jo crec que la guanyarà, aquesta.
0: Ah, val.
3: Vaja, en directe, encara no hi ha repetició. Sí, jo crec que la guanyarà aquesta el Barça, és la quarta de Saco.
0: Ja veuràs ara en les repeticions. Ja veuràs en les repeticions, tu. Sí. Vaja, si les posen.
3: Que xulos, això de l'esport, Aguilar, eh? Era un 18 per sota el Barça, fa res, i ara es pot col·locar dos o empatar fins i tot si la antiesportiva.
0: Poques coses més boniques hi ha que partits així, poques coses més boniques hi ha que el Palau Blaugrana així, molta gent dempeus, més 4 per al València, menys 4 per al Barça. Jo, què voleu que us digui, nois? A mi, doneu-me molts partits d'aquests. A mi que la gent aposti per aquesta secció, per aquest esport, perquè realment és preciós arribar a aquestes alçades de la temporada.
1: A veure. El parcial és de 16-2 pel Barça. 16-2 pel Barça des del 53-71.
0: A veure, què és el que dirimeixen els àrbitres? Ara, cada o que escoltes Puig ja saps què és. És l'acció. S'ho miren i s'ho remiren. Com ho veus tu, Xavi, des de la tele?
3: Jo crec que serà antiesportiva, però vaja, veurem. Vale. S'ho estan mirant massa per mi.
0: Ja. A veure.
1: Sí, tampoc no deu ser fàcil perquè tot el Palau Blaugrana està cridant a l'orella dels àrbitres.
0: S'ho segueixen mirant. Peruga al capdavant. 7:34 per al final. Parra que s'obre de braços com dient, ai va, si ha d'estar clar això. Quina erupció també de Brizuela al partit, mare meva, amb el triple, que són triple i cistella. Sí, aquests 5 punts de Brizuela. Brizuela que s'apropa un dels àrbitres. Molta estona.
2: És en atac el jugador que ha activat una mica el Barça quan estava en menys 18, amb aquella cistella ràpida. I ara aquests 5 punts, Claiborne l'ha encarregat de canviar-lo des de la defensa.
3: Ai, no cal mirar-s'ho tant.
0: És, això sí que m'està ja tocant una miqueta el voraviu. Perquè a part és que estàs tallant el raig del Barça.
2: Ara.
0: A veure.
1: És falta regular, no és antiesportiva.
0: Uf. Falta normal. Pascual que compta, que Pascual està molt envidat. Ai Zorzano, que Peruga se l'ha mirat. Ai Zorzano, Íñigo Zorzano s'hauria de calmar perquè Peruga l'està buscant.
2: Bueno, però està portant al límit i mira la reacció del Palau.
0: Sí.
2: És el que dic, que cadascú ha de fer la seva feina.
0: Vinga, va. Ara ens venen 7 minuts i mig bonics, Xavi Puig.
3: I tant.
0: Ens encanta això, RAC1 des del Palau Blaugrana, 22 de juny, a 72 graus, però ens encanta que sigui així. 69-73, la té Satoranski, amb Claiborne. Claiborne bloqueja Schengelia, se'n va pel costat fort, segueix Claiborne. A veure què fa ara el nord-americà de Detroit, amb ganes també d'irrompre. Ui, la mà que li posa Cam Taylor, 7 segons, som-hi, Will. Ai, que pot passar tot, 5 segons, 4 segons. Claiborne, en toca o no? Se li esmuny la pilota de les mans, Schengelia. No, ara no. Cárdenas amb Pradilla, sol, 6-75, el triple, no, el rebot és pel Barça, encara bo, mare meva. Aquest triple era de Pradilla, molt, molt, molt factible. Satoranski, creuant pista, amb Toko Schengelia, sort Claiborne a rebre, té ganes, de protagonisme Claiborne. Satoranski, el capità, quin punt d'honor, tu. Claiborne una altra vegada, Toko Schengelia, línia de fons, es regira el Toko, li posa el llom a Saco, som-hi Toko, l'has de treure fora, el triple de la Mamba! No! El triple que no entra de Brizuela. Situava el Barça un punt. Ataca el València. Falta de Claiborne per darrere amb Cárdenas.
1: I la reconeix Claiborne. És la primera del Barça. És la segona de Will Claiborne.
2: Sí, va intentar tocar la pilota per darrere, però li ha acabat fent l'entrebanca.
0: Dues possessions malbaratades del Barça per apropar-se una mica més al marcador. Tot just les primeres faltes, tant de Barça com de València.
4: Sí.
2: I ara la, suposo el dubte que tenen és Xavi Pasqual, en què moment fa centrar Panther.
4: Sí. Pradilla amb Branco Badio i aquest amb Cam Taylor. La variant defensiva del Barça. Segueix Cam Taylor. Taylor, un braç de Parra, bona defensa, braços amunt, braços amunt. Bona defensa de Gladiador Parra. I surt com un esperitat Satoranski. Amb Brizuela, finta, penetració, som-hi Darío, cistella! De Darío Brizuela, quin partit, Darío! Quin partit, nano! 71-73, més dos pel València, segueix retallant distàncies al Barça en una remuntada èpica. El 2-2 de Pradilla amb Taylor. La mà de Thomas, la recupera el capità, la recupera Satoranski, el Barça que atacarà per empatar o per posar-se per davant. Aquest esport és sensacional, Puig. Schengelia, Schengelia, d'esquenes, amb Saco, segueix el Toco, es regira el Toco, la penetració del Toco, cistella! Davant de Nil Saco, Schengelia mostrant fonaments, quina meravella de jugador, i tot torna a començar. Tenim un partit de 5 minuts i mig, el Barça per dia de 18, senyores i senyors, i ara mateix està empatant amb el València. El Palau Blaugrana és una caldera, Cam Taylor a punt de perdre la pilota, Pradilla, compte que dins està Saco, Pradilla, falla Pradilla, el rebot per qui serà? Per ells, per Saco. Saco amb Cárdenas, Cárdenas cap a fora, 9 segons de possessió, segueix Cárdenas amb Taylor, Taylor compta, la bona mà de Satoranski, se li acaba la possessió, que està gent 3 segons, 2 segons, Cárdenas, el triple que vol aquest, que no entri, el rebot és per al Barça, que atacarà per posar-se per davant, la gent està embogida, Brizuela, Brizuela amb la pilota, el bloqueja Schengelia, segueix Darío, una altra vegada Darío, el triple de Darío, no m'ho crec, no, quin padrot de Darío, tu, i ara falta ben feta Satoranski.
2: Demana disculpes Darío Brizuela.
4: Uf, marxa Satoranski, s'abraça amb la Provítola, el punt d'honor padrol del capità.
1: Sí, ovacionadíssim Satoranski, i exhaust també el capità txec del Barça, que dona pas a Nico la Provítola, 4:40 perquè s'acabi aquest partit. El Barça empatat, molt viu en el partit.
4: 73-73, ataca el València a través de Branco Badio, que va per terra a punt de perdre la pilota, la recupera el València, De La Rea, bloqueja Costello, segueix De La Rea, la pilota que toca els peus de Parra, serà fons per València. Mira, mira, mira com s'aixeca tota la banqueta valenciana i li diu Pedro que s'assegui als seus assistents, que ja han estat avisats i alertats.
2: I el que ha tornat també en l'atac anterior és Gen Montero, que de moment en aquest primer atac s'ha quedat apartat amb Claiborne enganxat, deixant que fos De La Rea qui generés el joc. Avisa tècnica ara a la banqueta del València.
4: Sí, una altra. I ara revisió, que revisarà.
2: Replay de...
4: Però què està passant?
2: És que ha demanat com...
4: Està tothom dret a la banqueta del València.
2: Ha demanat com un cop, diria, un cop de colze, està dient a Franco Badio.
4: Però és que estan els quatre drets, han de seure.
1: No, ara comptava cinc.
3: Demana acció violenta, entenc, de la Provítola sobre Badio. No, a mi no m'ho sembla.
2: S'ho ha repensat, eh?
3: Ah, d'acord.
4: A veure, serveix Franco Badio, el triple que vola, triple. De Branco Badio...
2: Aquí s'ha relaxat un puntet a Brizuela, que segurament amb les dues últimes accions comença a notar el cansament.
4: Aquest és el problema, que és que amb el València no pot relaxar ni un microsegon. La Provítola, a veure, que està una miqueta més fresa de cames. Cap a Schengelia, quin gladiador. Schengelia, recula Schengelia amb Costello. Oi, el tap de Costello. Però la pilota li arriba a Joel Parra. Parra traient-la. Amb Brizuela, finta el triple, segueix Darío. Darío ha de llançar. Llença Darío, no. I el rebot... És per ell, sobre la botzina, llançava Darío. El cansament que comença també a fer efecte després de la remuntada monumental del Barça. Montero a l'altra banda, la cantonada. De La Rea, l'extrapàs amb Costello. Costello amb De La Rea una altra vegada. Montero, el triple de Jean Montero. Falta, anirà a la línia de tir lliure. Tres tirs lliures de Jean Montero.
1: Sí, i Xavi Pasqual es posa les mans al cap. Albert Oliver demana que revisin l'acció. Hi ha hagut un assistent de Pedro Martínez que ha entrat directament a la pista amb els dos peus a agafar Jean Montero. Totes les dues banquetes ara molt nervioses.
2: Demanant falta en el bloc sobre Schengelia.
4: A la línia de tir lliure, Montero.
2: I entra Satoranski per Parra.
4: El Barça no? Que... O per Brizuela.
1: Per sí. Brizuela. Ah, ah. Per Brizuela, per cert, que amb el triple anterior al València ha trencat un parcial de 22-2.
4: 22-2 era parcial.
1: Sí, del 51-33, fins al 73 a 73, sí, sí.
4: 51 a 73, sí.
1: Exacte, sí, sí.
4: Ja,

0: Tot s'enganxa, Colo.
1: Sí, sí.
2: Montero. A la línia de lliure. La nota, Jan Montero.
3: Em sembla un senyor bloqueig de Pradilla, almenys veient la repetició sobre Senghelia.
1: Legal.
3: Sí, legal. A mi m'ho sembla. A mi em sembla que està molt, molt clavat.
2: El segon de Montero. La nota, Montero. 73 a 78. El Barça, que no ha arribat a capgirar el marcador.
1: No, de fet, el Barça no va per davant des del 17 a 16 del final del primer quart.
2: 7-3, 7-8, 7-3, 7-9. Es posarà nerviós, l'amic. Apa, que es posarà nerviós, Montero. Vinga, va. 3-40 per al final. Més 6 per al València, amb aquest mini parcial. Satoranski, creuant pista al capità. Quin partit està fent. Sato, amb la Provítola. Bloqueja Senghelia. Segueix l'Apro. La penetració de la Provítola.
1: No.
2: Per la pilota, la Provítola.
1: És una jugada de poca confiança, perquè ha sortit amb tot l'avantatge per buscar el triple frontal. I ni s'ho ha plantejat.
2: Se li està acabant un punt la gasolina a alguns jugadors del Barça, que han fet un esforç titànic per tornar a partit, però encara el Barça està 6. Montero fregant les passes cap a Costello, cistella de Costello, a 8.
1: No ha arribat a aixecar el segon peu, no. Ha fet bé.
2: A 8. Se situa el València, 73 a 81. Ho veus o no, Puig? En un 3 i no res, una altra vegada aquesta gent, tu. Oh.
3: Sí, clar, l'esforç del Barça que ha hagut de fer per aixugar aquests 18 punts, doncs, vulguis que no l'acabes pagant.
2: Satoranski a dins, segueix Sato, li dona l'esquena a Montero, regira Sato, Parra, el triple! No.
1: Madrada.
2: Molt forçada el triple de Parra. Poc a poc el València segueix eixamplant, liderats per la pilota.
1: I ara crida
2: Panther.
1: Que
2: té la pilota. Jan Montero, Panther i Brizola una altra vegada.
1: Sí, pólvora.
2: Montero amb Costello, el triple, aquest faria mal. No, encara bo, el rebot ha de ser per Parra, que està fent un desplegament físic absolutament espectacular. La Provítola, l'Apro, el triple de l'Apro, triple! Del Mat de Morón, que encara tenia reservat un últim truc. Orange, no n'hi ha més. Més 5 per al València, menys 5 per al Barça, 2-0-7 per al final. Cam Taylor, cistella que no hi va. El rebot és per ells, ara. Una altra vegada Cam Taylor, ni a tir lliure, tampoc hi anirà. El rebot pel Barça, una altra vegada per De La Rea, que no anota, però li fan la falta. Oh! Aquest rebot, com hi van, tu, com
1: demana
2: a llops.
1: Demana Parra empenta, però sí, clar, Parra es troba intentant agafar el rebot contra Costello i la diferència física és notable.
2: Quants minuts porta Parra? Parra, jo el recordo a pista molta estona.
4: 18 minuts, 45 segons.
3: La diferència en rebots avui torna a ser també grossa, 39 a 26, 13 d'ofensius del València.
4: I ara hi ha canvis a la banqueta del Barça, marxa Joel Parra. Entra Thomas Satoranski.
1: Sí, jugarà amb petitons. Se la juga a l'intercanvi de cops i a la pólvora. Amb Claiborne al 4 i toca al 5.
2: El primer de la Real falla. El falla de la Real.
4: I farien bé d'entonar-se Kevin Panther i Will Claiborne, perquè 5 punts Panther, 6 punts Claiborne.
2: El segon.
1: I el parell d'errors, déu-n'hi-do, també de Cam Taylor, que ha aprofitat el Barça.
2: De la Real sí que la nota. 76 a 82, a 6 al València, buscant la segona victòria de les finals, tots dos canvis també per part valenciana.
4: Sí, entra Braxton Key, entra Brancobadio, reforços del València per intentar que el Barça no s'apropi al marcador.
1: Té més capacitat en l'1x1 de la defensa de Key que no pas de Pradilla.
2: Satoranski amb la pilota, 1-50 per al final, bloqueja Senghelia, Sato, les cames han de funcionar, la Provítola, un altre triple, no! Ha sortit de dins el triple de l'Apro, se li esmull la pilota en les mans Braxton Key, però l'acaba controlant, ai.
1: La jugada era clara i el triple era prou alliberat.
2: Montero amb la pilota a les mans, Montero d'aquí cap allà, Montero, quin cistellot de Jan Montero, demana passes Xavi Pasqual. 7-6, 8-4, a 8 se situa el València, minut i 27 per al final. Claiborne amb la pilota, defensat per Braxton Key. Claiborne amb Panther, defensat per Brancobadio, segueix la Pantera, se li acaba el temps al Barça, Panther amb la Provítola, a dins en Senghelia, anotarà Senghelia, anota Senghelia, 78 a 84, més 6 per al València, menys 6 per al Barça, minut i 8 segons per al final del partit. Montero,
1: zona 3-2,
2: defensat per Claiborne, segueix Jan Montero, qui el bloqueja ara és Matt Costello. Montero ara amb Panther, amb qui ha trobat l'espai Braxton, qui, ui, provava l'esmaixada, falta. La reconeix. La reconeixen.
1: Però ara hi ha hagut diverses accions com d'equip cansat. Sí, sí. Tots han vist el tall pel mig d'aquí.
2: I fixa't que ha fet qui. Schengelia,
1: Clyburn l'han vist. I ha acabat saltant Schengelia, que li diu a l'àrbitre allò de l'altre costat igual.
2: Sí.
1: Però és... està en defensa d'equip cansat.
3: Schengelia porta 33 minuts a, sí, en pista, sí. I vaja, és qui està aguantant l'equip, eh? 23 punts de Schengelia li ha faltat avui, com deia el Pedro, l'acompanyament de Clyburn, Panther, que...
1: però sé que Clyburn està fent un desgast físic, sí, sí, per clar, seguir tota la pista, no? Jean Montero, sí, sí. Que clar, l'home tampoc li pots demanar que tingui pulmons després en atac.
2: Panther, segon i tercer partit és d'aquests de... sense ganes d'obrir debats ara, que no toquen, eh? Però... l'ha prohibit, la creu en pista. 8, se situa una altra vegada al València. 47 segons per al final. L'ha pro dins en Schengelia. Cistella del Toco. A 6 al Barça. A puja línies l'equip blaugrana. Braxton Key. Aquest sí que no es cansa, eh? Mare meva, quin físic té aquest tio. Mira, Key, la penetració d'aquí. Anota Braxton Key. 8-0, 8-8. 36 segons per al final. Creu a pista la Provítola. El Barça, que ha fet un desgast monumental remuntant 18 punts, però que no serà suficient. Clyburn, penetració de Clyburn, falla Will Clyburn, la pilota és per ells, i aquí morirà el partit. El València s'endurà el tercer partit, situa el 2-1 a l'eliminatòria, recupera el factor pista. El Barça, que perdia 18, ha estat capaç de remuntar, ha empatat el partit, però just quan l'ha empatat, de nou el València s'ha posat per davant, i ara quan sona la botxina del Palau Laurana, el València celebra el que és la segona victòria de les finals, 2-1. Zorzano se'n va empipadíssim amb Carlos Peruga, Pedrol, jugadors al mig de pista.
4: Sí, els jugadors esperant per fer el crit, l'afició que mira com marxen de seguida els entrenadors, ara es donen les mans, hi ha cares llargues dels jugadors del Barça que ara faran el crit, però en canvi hi ha aplaudiments de l'afició del Palau Blaugrana, que ha vist com el Barça, tot i perdre de 18 punts, tot i fer un parcial de 22-2, tot i reaccionar quan més li demanava el Palau, ho ha aconseguit fer, però se li ha acabat, se li han fot els ploms al Barça i ha acabat perdent. El Barça, que perd el factor pista a favor, però això sí, el Palau, que agraeix el seu esforç, i ara que fa el crit de guerra al Barça, intentarem posar el micro aquí.
0: 1, 2, 3!
4: S'aplaudeix l'afició, els jugadors del Barça, a la seva afició.
2: Sí, li retorna els aplaudiments.
4: Sí, sí, sí, perquè realment el Barça ha fet un duel a les bones i a les males. Com has vist el partit, Joel?
5: No t'he escoltat, perdona.
4: Ah, quines sensacions et deixa el partit?
5: Bueno, hem remat i ens hem quedat a l'orilla. Hem de fer moltes coses millors.
4: Doncs les paraules de Xavi, ai, de Joel Parra.
2: Sí, aquestes sensacions que, vaja, que són òbvies i que
4: sí.
2: Donen molt l'opinió de la plantilla, que és que s'ha remat i molt, i així ha estat per remuntar aquests 18 punts.
3: Sí. Xavi Pascual a la tele, a veure si ho podem sentir.
6: En ataque hemos ido justeando todo el partido, solo en el tramo final hemos conseguido anotar un poco más, nos ha faltado anotación y por eso hemos perdido.
7: Gracias, Xavi, suerte.
3: Doncs li ha faltat punts al Barça, això, justeando en ataque, diu Xavi Pascual al micròfon de DAZN. I els jugadors ja encaminant cap a vestidors, Pedrol, eh?
4: Sí, sí, sí, ara han arribat ja a la zona de vestidors. Ara anem a l'afició del València, els jugadors que estan ara mateix a dins el vestidor, es tanquen les portes, esperant ara que arribin aquí els mitjans de comunicació, els jugadors ja a vestidors, quan obrin les portes del vestidor, perquè hi haurà obertura de portes, t'aviso, Xavi.
2: De fet, hi ha hagut una sortida dels àrbitres calenta, Puig, com a mínim així ho he interpretat jo, per túnel de vestidors, tant amb Zorzano, que estava embogit, com amb l'afició.
1: No ho has interpretat, eh? Vull dir que els crits que li ha fumut Zorzano eren clars. Ha sortit molt enfadat.
3: Mira, tenim Pedro Martínez, que el sentirem amb calma a la sala de premsa, però a la tele, a veure si diu que ara són favorits, que ara han recuperat el factor pista.
8: Bueno, también lo piensas con frialdad y es normal, ¿no? Son un gran equipo y hay que estar preparado para que estas subidas y bajadas. No quieres que pasen, pero es lo normal, ¿no? Entonces ese triple, después la falta de triple también de Jean Montero, nos han abierto un poquito, nos han sacado de una situación muy difícil.
7: Pedro, otra de las
0: No sé si lo habéis trabajado durante estos días de forma mayor.
8: No, durante estos días no, desde el día 1 de la pretemporada. Intentamos ser agresivos en eso y bueno, pues hemos ido de menos a más. También es normal que eso pase porque en el rebote ofensivo hay un punto de perseverancia muy importante.
7: Bueno, partido para mí muy bueno de Valencia Basket, ¿no? En cuanto a agresividad, a la posibilidad de juego. Cuatro minutos malos que os han complicado un buen partido, pero yo quería destacar dos cosas. El carácter cuando pasa esto y luego el momento mágico que tiene Jan Montero, que os da esta ventaja para poder estar así de bien, ¿no?
8: Sí. ¿Qué se puede decir de él? Es un gran jugador. Pero yo, aparte del triple que ha comentado ella de Papi, creo que Cameron Taylor se ha echado el equipo a la espalda. Sí, sí, ha hecho cosas muy buenas. También cuando estábamos colapsados. Nos ha dado mucha tranquilidad también Matt Costello en los últimos cinco minutos del partido. Bueno, final. Tenemos grandes jugadores que pueden destacar. Hoy Montero ha habido un momento antes de que se pusieran en la mixta que estaba dominando, pero al final es el trabajo del equipo.
0: Pedro Martínez, gracias.
3: Parles a Pedro Martínez, el treballador del València després d'aquesta victòria del seu equip, 80-88, a situar el 2-1 a l'eliminatòria. Tindrà un primer match ball dimecres al Palau, el dia de Sant Joan. Esperem que no l'aprofiti i que el Barça pugui forçar una tornada de la sèrie cap a València. Un cinquè partit que seria dissabte, tots a les 8, tant el de dimecres com aquest hipotètic de dissabte, on es tancaria la sèrie al Roig Arena. Però ara qui té la pella pel mànec, diríem, Aguilar, és el València amb aquesta victòria avui al Palau.
2: I aquí el que caldrà veure és com calibra el Barça emocionalment el partit, perquè jo crec que el partit et deixa coses bones. És a dir, avui s'assembla competitivament més el primer que no pas el segon. Em refereixo de la igualtat que hi ha hagut. El segon jo crec que el València va passar per sobre. En el tercer sí que és veritat que hi ha hagut un moment que semblava, i jo ho he dit, que per mi era un moment important d'eliminatòria, i el Barça, lluny d'ensorrar-se, ha tornat, i de quina manera. Això s'ha d'agafar el Barça, però l'únic dubte que en queda, Xavi, és que per molta ment, per molt talent, per molta experiència, les cames arriben on arriben.
3: Sí. Oi, Parra, allò de remar i ens hem quedat a l'orilla, que ha dit Parra, ens en sembla, doncs és una mica sí. Això, o Pasqual, que ha fet servir el verb justear, sembla que és allò de vas tan al límit que t'ha sortit tot tan de cara per acabar guanyant.
2: Sí, sí, i per això m'agradaria veure, primer, que el Barça no arribin a aquestes condicions a final de partit, que això és inevitable perquè estem parlant d'unes finals, és a dir, que arribi una miqueta més folgat, però segons si arriba aquí que pugui tenir, ara escolteu l'afició del València, que pugui tenir una miqueta més d'exuberància física, fet que és difícil també Colom, les rotacions que està fent Pascual en un moment tan important de la temporada.
1: Sí, avui ha provat moltes coses i és veritat que el que dèiem, no? De quan un jugador està en ratxa, li hem dit a Jan Montero, també li ha passat una mica a Brizuela, que se sentia bé, se sentia còmode, però ha arribat un punt que les cames no responen igual. Hi ha hagut aquell triple que no venia a to, que ha estat una pedrada, llavors un error defensiu, després el triple posterior ja no ho critico perquè ha estat allò que diem una granada. Li han donat cada 4 segons i espavilat amb el defensor enganxat. Però sí que se li ha notat l'esgotament. Claibun, que clar, l'home no pot arribar als dos costat al límit. Vesely, que canvia el partit quan ell hi és, però també té les forces que té.
2: De Panther sí que hem trobat alguna cosa més a faltar.
1: Sí, Panther sí, no és el primer partit, no està fi, no se sent còmode, té un rol més secundari i l'home se li nota, està intentant aportar també en defensa, no al nivell de Claiborne, però també té la seva feina, però sí que les forces van com van al final.
3: I després el problema, Montero, 29 punts, Pedro Martínez destacava, evidentment, altres jugadors, o la feina de Cameron Taylor.
1: Mira el més menys de Montero.
3: De Montero, però Montero té, té un més 23, No, és que no és només els punts, és la transcendència en el joc, vull dir, no maquilla aquest home, vull dir, no els fa per maquillar. Són 29 punts, són 5 rebots, són 6 assistències,
2: i és quan
3: són dues pilotes recuperades, un més 23 amb ell en pista, és un 37 de valoració. És de jugador, és que en aquell moment ho hem dit, és que hi ha hagut un moment que el partit era seu, vull dir, no el deixava ningú, diu, ja, ara us el tornaré, però ara, aquests minuts, aquests 10 minuts gairebé de tercer quart, deixeu-me'l que és meu.
2: Sí, sí.
1: Són moments de quina és la tàctica, doncs dona-li amb ell i aparta't.
2: hi ha hagut aquell últim triple que l'home ja se li ha anat de les mans, però deixa'm dir-te que ara l'última versió que heu escoltat està per Juan Roig, per el plenipotenciari propietari del València, l'artífex de tot plegat.
1: És qui paga la festa.
2: Exacte. I per això l'ovació del València, ara els 250 aficionats valencians que s'estan donant unes alegries importants aquí al Palau Blaugrana des de la zona visitant.
3: Sí, i Panther, que és una mica el Montero del Barça, per dir-ho d'alguna manera, vaja, salvant molt les distàncies,
2: que en el
3: segon i el tercer, a nivell de puntuació, se l'ha trobat i bastant a faltar.
2: Molt. I a nivell de moments de determinació, que hi ha moments, els anomenats moments clutch, que ha d'aparèixer, ha de ser un argument pel Barça.
1: Bueno, en el moment en què Xavi Pascual té dubtes d'en quin moment posar-lo l'últim quart, és significatiu, i l'acaba posant perquè veu que Brizuela està fos i per veure si pot ser aquest jugador que faci el pas endavant. Però surt, i surt sense ritme, surt de que porta massa estona a la banqueta, que no està. Veus que l'1x1 ja el fan dubtes, demana el 2x2, però més pensant en la passada que no passa en el tir. El jugador que no està còmode en tot el partit, i no és el primer partit que li passa, i al final ha estat copets de Brizuela a l'estoneta, atacs de Parra i el Tocó, que sí que és la constant aquí en atac, que va fent, que apareix, que no li troben la solució, que a més quan la defensa ha intentat saltar més pels possibles tiradors han connectat molt bé amb ell a sota, però en una final necessites molt més, necessites aquesta zoneta de Brizuela que també ho facin d'altres, igual que el València, un Branco Badio que avui no estava fent res, en quin moment ha aparegut per clavar el triple.
2: Sí.
3: Avui fol inèdit, havia tingut presència en els dos primers partits de la sèrie, avui s'ha quedat, és l'únic jugador del Barça que s'ha quedat sense participació al Palau en aquest tercer partit. Amb aquest,
9: Xavi,
3: digues, Pedrol.
9: Entrem a vestidors del Barça. Entrem a vestidors del Barça, tots els jugadors asseguts. Mira, Nico, primer de tot, sempre agraït que ens atenguis a la victòria i a la derrota. Com ho has vist, això, Nico?
10: Bueno, esto es una final, ¿no? Y hay que jugar hasta que termine. Hay que seguir compitiendo, hay que seguir jugando lo más duro posible. Creo que hoy tuvimos la oportunidad, no se nos dio. Hay que pensar en el próximo.
9: Nico, creus que és una d'aquelles derrotes en què l'equip pot treure més coses positives que no negatives? A nivell de reaccionar a un dèficit de 18 punts, a rebre l'ovació del Palau?
10: Sí, sin duda que hoy lo del Palau ha sido espectacular. El ambiente, cómo están viviendo estas finales y bueno, esperemos el miércoles el mismo ánimo y poder jugar un poquito mejor.
9: Nico, et faig l'última. Com estan les cames? Perquè novament el desgast físic ha estat espectacular.
10: Bueno, nosotros estamos cansados, ellos están cansados, es el final de temporada, pero nada, hay que darlo todo.
9: Nico, gràcies i bona sort dimecres.
10: Gràcies.
9: Doncs les paraules de Nico Laprovítola, un d'aquests jugadors que està apareixent i de quina manera en aquests play-offs de l'ACB després de la lesió. Escoltem ara Joel Parra, a veure si podem escoltar alguna reacció més.
11: Bueno, l'afició ha estat de 10, no se li pot dir res al Palau. Esperàvem un Palau així que et dic, el dimecres també una final, vida o mort, hem de guanyar sí com sigui i és aquesta. Portem molt de temps esperant aquest moment per un partit com el del dimecres, així que et dic, recuperar-nos i analitzar les coses que hem fet bé i les coses que hem fet malament.
12: Joel, havíeu arribat a estar 18 punts per sota, heu aconseguit igualar el marcador i al final s'ha acabat escapant el partit, però us heu posat el partit amb aquesta remuntada,
11: Sí, però això és al final no serveix de res. Avui volíem guanyar, era important per nosaltres guanyar, no ha pogut ser. Hem d'estar contents perquè ens han tret un altre cop el factor camp com vam fer nosaltres allà, però bueno, com he dit, dimecres per nosaltres tenim que guanyar o el civil o el criminal, tenim que tornar a València sigui com sigui perquè aquesta lliga té que ser nostra.
12: Ho deies, dimecres a vida o mort, però amb aquest Palau tot és més fàcil,
11: No, sí, està clar, al final el Palau sempre ha estat de 10, el missatge que enviem a l'afició que envio és això, no? Que el dimecres si té que estar gent de peu a les escales que estigui, té que ser un fortín, nosaltres estarem al 100% perquè sabem que és el partit clau de l'any, així que ja et dic, tenim que estar així com sigui.
13: Gràcies.
9: Joel, en directe a RAC1, sé que una derrota és una derrota al capdavall, però aquesta jo crec que podríem definir-la d'una derrota de molt d'orgull del Barça, que ha remuntat quan millor estava el València.
11: Sí, però al final el que val és el punt que suma a l'eliminatòria, no? Ho vaig dir l'altre dia a València, aquí és igual guanyar de 20 o perdre de 20. Al final han sumat el segon punt ja a l'eliminatòria, nosaltres el dimecres tenim que sumar el segon punt també a l'eliminatòria i arribar a València. En aquest sentit, no? Vos content, no?, de la reacció que ha fet a l'equip, ha mostrat caràcter, sóc aquí davant de la nostra gent, així que et dic... El València no es pot guanyar tres cops a seguides i menys aquí al Palau amb la nostra gent.
9: Joel, què s'ha de millorar de cara al quart partit? Quins arguments té el Barça per derrotar el València?
11: Bueno, una mica el que està passant durant tota la sèrie, no? Situacions de 1 contra 1, situacions de rebot defensiu, transició, que mica en mica anem millorant, però encara ens falta. Després, pues, bueno, al final, tenen jugadors amb molt de talent i sobretot, no?, a Montero hem vist un moment que ens ha matat amb el seu nivell d'encert i de talent, així que et dic, tenim que buscar la solució de parar-lo, però bueno, et dic, el dimecres tenim que guanyar així com sigui.
9: Joel, gràcies i descanseu.
11: Gràcies.
9: Doncs les paraules de Joel Parra, un dels jugadors que sempre parla també, ho dèiem abans,
2: sí, senyor.
9: A les dures i a les madures, sigui victòria o derrota. Mira, Juan Núñez, Juan, dos minutos, simplemente la derrota de hoy, como, porque sí, ha sido una derrota, pero la imagen que ha dado el Barça es muy positiva, al menos en la segunda mitad.
14: Sí, creo que si somos capaces de mantener, de ser consistentes, como hemos hecho el último cuarto, tendremos opciones de ganar el miércoles.
9: Tú, Juan, ¿cómo estás de la lesión, de los problemas físicos? ¿Ya estás al 100%?
14: Yo estoy bien.
9: ¿Qué se le dice a la gente del Palau el miércoles? ¿Hay argumentos para ganar a este Valencia?
14: Lo hemos hecho, o sea que está en nosotros.
9: Y te hago la última, ¿cómo se para Jan Montero?
14: Colectivamente.
9: Juan, gracias.
14: Venga.
9: Doncs les paraules de Juan Núñez. Mira, intentarem.
2: Home, de poques paraules.
3: Sí. De 6, jo crec, concretament.
9: Ai. Sí, sí, sí, mira. Intentarem parlar amb algú altre, Xavi, però ja t'avanço que hi ha poques ganes de parlar ara mateix. Doncs mira, el Darío Brizuela, que ens atén molt, molt amablement. Darío, ¿qué sensaciones te da esta derrota? Porque el Barça lo ha tenido en el tercer cuarto y de punt d'honor no se le puede discutir al Barça.
15: Bueno, pero no es suficiente. Esto es una final y lo importante es sumar el puntito del partido y bueno, lo hemos peleado, pero no creo que hayamos hecho un buen partido en general y hay que mejorar para sobrevivir al miércoles.
9: ¿Las mejoras pasan más por lo físico, por lo táctico?
15: Por las dos. Físicamente nos está costando llegar al final con posibilidades. Hoy se ha peleado a muerte y hemos conseguido empatar el partido, pero luego nos ha faltado ese punch final para estar ahí, pero tácticamente también hay que mejorar. Yo creo que defensivamente hoy no hemos estado al mejor nivel.
9: Y te hago la última ya, Darío. ¿Cómo se contrarresta el potencial físico de Valencia? Porque hoy se ha conseguido, pero la sensación es que se ha acabado la gasolina en el tramo final.
15: No lo sé, es una buena pregunta.
9: Darío, molta sort el dimecres i descanseu.
15: Gràcies.
9: Doncs les paraules de la cita de Darío Brizuela. Ara ja sí, marxem perquè som els únics i ens estan fent fora perquè els jugadors ja, la majoria ja estan a la dutxa. Xavi, les impressions dels jugadors del Barça, que ja ho heu sentit, no cal que ho resumeixi, però vaja, cap cots, perquè avui ho han donat tot, però això no els hi val. Ells diuen que evidentment l'eliminatòria ara està favorable al València, que han perdut el factor pista i marxen a casa evidentment decebuts.
3: Una bona pregunta, però que no ha trobat resposta en la veu de Darío Brizuela, de com es contrarresta aquesta potència física i del València, perquè és veritat que el Barça té la sensació que el partit se li ha fet llarg, aquest esforç que ha hagut de fer per aixugar els 18 punts de diferència que tenia en contra en el tercer quart. Al final la benzina, com bé li deia el Pedrol a la Brizuela, estava en reserva ja.
2: Sí, de fet, Darío mateix li ha comentat això a l'Albert, que segurament un dels fets més diferencials, un dels trets més diferencials, és intentar que el tram final aguanti més les cames. Però, clar, seria interessant que fos així si no t'has de cascar una remuntada de 18 punts, parlant en plata. Vull dir, és que aquesta remuntada et deixa físicament molt fet caldo. I el que sí que és com, no sé si dir significatiu o que és curiós, Colo, és que ha estat just amb l'empat.
3: Mira, que tenim, perdona, Montero a la sala de premsa del Palau, a veure si podem sentir-lo.
13: El banquillo, ese momento para aguantar el arreón del Barça que ha luchado hasta el final. Gracias.
16: Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que todos los equipos tienen su momento. En tercer cuarto nosotros tuvimos un momento importante, ¿no? En la defensa, yo creo que por eso pudimos correr un poquito. Luego en el último cuarto ellos tuvieron su momento porque no tuvimos muy sólido en defensa, que digamos. Y por eso no, yo creo que no recupera la ventaja ahí que teníamos.
17: Següent torn de pregunta. Aquí davant, sisplau.
3: És el so que ofereix.
18: Hola, Jan, felicitats per la
3: victòria. La CD i el Barça, aquest mosquit que acompanya la roda de premsa de Montero.
18: En dos momentos del partido, la posibilidad de romper el partido no lo ha roto. El Barça ha llegado a ponerse muy, muy, muy cerca. ¿Cómo valoras a nivel mental el equipo que al final hayáis sacado la victoria?
16: Gracias. Bueno, que hemos sido fuertes. Al final el Barça es un gran equipo, tiene jugadores veteranos y al final, hasta que no se termine los 40 minutos del partido, yo creo que cualquiera tiene posibilidad de volver y recuperar ventaja.
19: Hola, Jan, ¿qué tal? David Riol, de Televisión Española, aquí. No sé, en lo anímico, ¿cómo crees que impacta esto en la eliminatoria? La victoria fuera de campo, recuperar el factor pista, una victoria así también en la que el Barça os iguala en el último cuarto y sois capaces de sacarlo hacia adelante. En lo anímico, ¿cómo crees que impacta esto en la eliminatoria? Gracias.
16: Bueno, a nivel yo creo que personal y del equipo en conjunto, bueno, bien, porque nunca estamos en esa posición anteriormente. Y yo creo que debemos de seguir así, debemos de seguir humildes, sobre todo, porque yo creo que el Barça es un gran equipo, tiene un jugador veterano y, bueno, ahora el partido del miércoles yo creo que va a ser similar o un poquito más de intenso.
20: ¿Qué tal, Jan? Felicidades por la victoria, Ángel Gallardo. Hablabas de la madurez que tienen algunos jugadores, bueno, y la veteranía de algunos jugadores del Barça, pero también preguntarte por la madurez que tenéis vosotros, que sois un equipo más joven y también con muchas ganas, y sobre todo preguntarte tú cómo estás viviendo esta temporada en la que mucha gente está empezando a saber quién eres y de manera muy contundente.
16: Bueno, yo creo que gracias a los otros tropiezos que hemos tenido durante la temporada, del año pasado también, los jugadores que tuvimos el año anterior, hemos aprendido de los errores y gracias al Mite aquí al lado mío, yo creo que también nos ha hecho confiar en el sistema, en la cosa que él nos dice y nos hemos agarrado a eso, el plan, todo en conjunto, trabajando, tratando de ayudarnos cada uno. Y yo creo que por eso sacamos cosas en conjunto adelante.
17: Molt bé, finalitzem el torn de preguntes. Bueno, farem una última pregunta ja, i continuem amb l'entrenador.
21: Sí, Jan, Samuel Borja de Apunt. Parece que esos tropiezos que comentabas durante la temporada, que han sido duros, por ejemplo, aquella semifinal de Copa contra el Madrid, etcétera, ¿os han hecho perder el miedo a perder? ¿Puede ser? Porque se ha visto hoy en el partido, no sé si eso os ha servido para no caer en la trampa.
16: Bueno, sí, a veces cuando tú no te encuentras en ciertas situaciones, al final, no te voy a mentir, tiene incertidumbre, tiene miedo. Y bueno, al final en mi país dicen, el que no se tira no se guaya, ¿no? Y yo creo que por eso hemos aprendido de los errores que nos han pasado durante la temporada. Hemos confiado cada uno en nosotros y en el plan que el entrenador siempre nos dice. Y yo creo que por eso estamos aquí hoy en día.
17: Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, finalizamos el torre de preguntas a Jan Montero y continuamos con Pedro Martínez.
3: El que no se tira no se guaya, m'ha semblat
2: sí.
3: Entendre,
2: Sí.
3: Expressió de la República Dominicana.
2: Sí, ha sortit abans Montero... amb els aficionats i l'han aplaudit.
17: Valoració del partit i després comencem el torn de preguntes.
22: Bé, partit molt dur. Ja s'ha vist al principi del partit que les defenses anaven a ser molt dures, molt agressives, amb molta intensitat i, bueno, hem tingut un moment molt bo. Cada partit ha passat una mica el mateix, que tenim moments molt bons. Avui ha sigut amb el segon quart, que hem agafat, em sembla que 10 punts, i després hem tingut dos minuts molt dolents, que no és veritat que siguin dos minuts dolents, són dos minuts que nosaltres baixem una mica i que ells juguen molt bé. O sigui, no és que només que nosaltres ho fem malament. I ha passat una altra vegada al final del tercer quart, que ens han fet un parcial, crec que de 5-0 quan estaven guanyant de 14, i això ha continuat a l'últim quart. Hem passat, ens han empatat, ho hem passat, estàvem, bueno, molt tocats per el seu canvi de defensa i perquè és un equip que molt bo, que tenen molt d'acord, jugadors molt experts, un entrenador que mai es queda parat, no?, que sempre reacciona per buscar solucions. I, bueno, i al final, pues, jo crec que el caràcter, no?, el triple del Montero ens ha donat molta tranquil·litat en aquests moments de màxima tensió al Matt Costello, que és un dels jugadors més experts que tenim, i bueno, i el partit del Jan Montero, del Braston Key, bueno, crec que han tingut bastants jugadors que han aparegut en moments importants.
4: Xavi.
5: Sí, hola Pedro, Xavi Seixó, Ràdio Barcelona. En aquell moment de l'empat a 73, vull dir, què és exactament què és el que es passa? És la pressió del Palau, que us veniu una mica avall, perquè és el moment clau del partit, no, aquest?
22: Bueno, o sigui, és el que ens agrada del bàsquet, no? Que és molt fàcil recuperar punts. Nosaltres som un equip que juguem molt desinhibits i això desinhibeix el rival, no? O sigui, bueno, estem acostumats, no? No, clar, ens agradaria a nosaltres estar sempre molt encertats i que quan no estem encertats que l'altre equip no estigui, però això no passa, no? Llavors, bueno, sabem que tenim que patir, que estem davant d'un títol de Lliga, és molt difícil guanyar-la i ens toca patir. Hi ha moments de moltíssima dificultat amb cada partit i avui l'hem tingut. Podien haver perdut? Doncs sí, realment, en aquest moment, si el Papi no fica el triple i ells han fallat un parell de contraatacs amb el partit empatat, no? un parell de situacions d'avantatge, doncs evidentment el partit el tenien ells molt de cara, no? Però bueno, és el que hi ha, diguem, no? Hem d'estar preparats per sort, o sigui, no guanyarem fàcil, no? El proper partit també agafarem avantatge, la perdrem, l'agafaran ells i nosaltres tindrem que apretar per recuperar-nos, no? O sigui, serà així tota l'estona fins al final.
4: Albert.
6: Hola, Pedro. Albert Pedrol, en directe a RAC1. Agafant el fil de la pregunta del Xavi, m'agradaria saber si en aquell moment del 73 a 73 heu ajustat alguna cosa per frenar el Barça o simplement ha sigut una davallada física del Barça que ho ha aprofitat. Gràcies.
22: No, clar que ajustem. El que passa és que està per veure que els ajustos que fem surtin bé, no? O sigui, i bueno, pues, primer no han sortit bé, però el triple que ha ficat el Papi, bueno, pues és algú que busquem contra defenses de zones, no? Buscar la cantonada forta, no? Bueno, però al final és el talent dels jugadors, o sigui, no es tracta de posar-se medalles ni de buscar solucions tàctiques, no? És intentar no vindre's avall, continuar amb la lluita, concentrar-te en els petits detalls del joc, el rebot defensiu, el balanç defensiu, que hem tingut alguns problemes. Hem rebut, crec que 10 punts en balanç defensiu, que són masses, però clar, també posem en valor contra qui juguem, no? que és un equip que té jugadors molt bons i que, bueno, pues no, ells també fan accions molt guanyadores, no? Al final, bueno, jo crec que nosaltres avui hem guanyat pel caràcter dels jugadors i també pel talent, no? Pel talent que ha aparegut, del Cameron Taylor, que també ha tingut alguna acció molt bona quan estava molt malament, el Montero, el Papi, el Matt Costello, el Jaime Pradilla, el Braston, bueno, pues això és el que tenim, no? Per això som un bon equip, perquè tenim molts jugadors que poden aparèixer.
4: Peter.
23: Bona nit, Pedro. Sí, caràcter, talent i mentalitat. La mateixa mentalitat que van demostrar, per exemple, Atenes i que van demostrar en el primer partit de semifinals contra el Joventut a casa. És evident que ara les bones cartes les tenen vostès i no és un joc de paraules, en el sentit de que, bé, tenen un coixí i el cinquè a casa. No és un joc de paraules ni és un tòpic, però ara són els favorits.
22: És que jo no penso ara en el cinquè partit, no penso en, o sigui, visc amb el rabioso present, diguem, no? O sigui, tenim que pensar com podem ajustar coses que han passat avui que tenim que millorar i preparar-nos pel següent partit. No hem de pensar més enllà, no hem de pensar que ara ho tenim bé, dona igual, o sigui, a veure si podem fer
0: un bon inici de partit el proper dia. I després, els moments de dificultat que segur que vindran, perquè ells ens agafin avantatge o perquè nosaltres l'agafem i les perdem, com responem en aquell moment? No tenim que pensar més enllà. Viure el present i el que tingui que ser serà. Ens agradaria guanyar el següent? Òbviament, no? Però no sabem si ho podrem fer. Pues, si guanyem, genial. I si no, pues ens tindrem que preparar per el següent.
1: Marc.
7: Sí, ho veig aquí, Marc Mundet, de Basket Lab, per Gigantes. En una final ACB és inevitable individualitzar. Portes 36 anys al màxim nivell i has dirigit jugadors que estaven en un prime molt bo, Marc Gasol a Girona, Dublevich a la primera lliga de València, jugues amb molt potencial a Tavares, al Toko. Jan Montero menja en aquesta taula en la teva carrera?
0: Segurament sí, però el que vull dir és que és un dels millors equips que he entrenat, no? D'aquests 36 anys és un dels millors equips, però no perquè avui hem guanyat, sinó per al dia a dia, no? per com hem entrenat des del principi. Està aquí el nostre director tècnic, que es veu el 99% del nostre entrenament i sap que entrenem bé, que els jugadors tenen bona mentalitat, i això és el que jo poso en valor, diguem, no? Després, les actuacions individuals, pues, les veu tothom, diguem, no? O sigui, el Jan Montero és un jugador especial, és un jugador diferent, que té un talent increïble, no? Però amb el Jan Montero, que és un crack i que és dels millors jugadors que jo he entrenat, no és suficient per anar a la Final Four, per la Supercopa, per intentar guanyar la Lliga. Necessitem tots els altres, no? I això, i que tots els altres tinguin un dia a dia molt bo. I que un dia apareixi un, i apareixi un altre. No hem parlat del Larry avui, el de la Rea. Ha fet un partit molt bo, molt sòlid en defensa i en atac. La primera part, sobretot, ha estat molt encertat, no? Bueno, el valor del grup, no? Això és joc d'equip, sobretot.
8: Hola, Pedro. Oriol Rodríguez, de Catalunya Ràdio, aquí. Quan mires la mitjana de la teva plantilla respecte a la del Barça, que és de 5 anys més jove, i quan avui el cinc titular del Barça tots eren més veterans que el jugador més veterà que tens a la plantilla, el temps de recuperació, ara 48 hores de proper partit, pot ser clau també pel que fa als jugadors veterans o aquestes alçades de campionat, tu que evidentment les has vist de tots colors, això ja no tindrà res a veure.
0: No, jo crec que sincerament no crec que influeixi molt. Si ells tenen grans jugadors, el Toko Sengelia és Superman, o sigui, per com juga, per el mal esforç que juga, o sigui, és increïble tota l'admiració, perquè és que juga superdur. O sigui, no juga des del talent, que també té, diguem, juga de picar en pedra des de la primera acció d'atac, en defensa ho deixa tot. El Vesely és un jugador molt bo, que sap jugar, no? O sigui, que té molt de talent, no? O sigui, aquest no necessita picar pedra perquè té moltíssima facilitat. Però bueno, el Brizuela, o sigui, el Panther, bueno, tenen molts jugadors que tenim que tindre cura i que tenen molt de talent, no? O sigui, bueno, jo crec que avui hem fet, amb moments dolents que tenim que intentar evitar, però que és molt difícil evitar, però hem fet un gran partit, jugant molt bé, i és l'única manera. Jugant regular no els guanyem.
1: Julián. Julián Felip, el Mundo Deportivo, felicitats per la victòria.
0: Gràcies.
1: Ets conscient, Pedros, que aquest estil de joc que vosaltres porteu i que molts equips tenen a Europa és un punt de no retorn? És a dir, es pot jugar el bàsquet d'aquest nivell d'una manera més pausada, més lenta, menys agressiva, menys intensa?
0: No, jo crec que el bàsquet és un esport increïble i està en constant evolució i es pot jugar de moltes maneres. No hi ha una tàctica millor que altra. Crec que una virtut que nosaltres tenim és que estem molt convençuts de lo que fem i creiem molt en lo que fem, però no vol dir que jugar d'una altra manera sigui dolent o que no tingui futur, no. O sigui, veurem, no? El bàsquet va en contínua evolució i nosaltres tenim, després de treballar-ho molt, uns jugadors que són molt adients per jugar com juguem, diguem, no? I creiem molt, els entrenadors creiem molt i crec que els jugadors també, no? Ha costat, perquè al principi fa falta un punt de sacrifici per moltes coses que fem i això a vegades costa, no? Amb alguns jugadors bueno, pues no tothom ho veu tan clar com hi ha jugadors que sí, hi ha altres que els costa més, diguem, no? Però no... juguem d'una manera, ens va bé perquè tenim talent i ja està. I hi ha altres maneres de jugar que són molt eficients i que estan molt bé.
10: Josep. Sí, Pedro, Josep Soldado para La Sexta, a 3:30. ¿Cómo vais a gestionar estas próximas horas el hecho de que tenéis dos match ball para ganar la Liga, ¿no? El primer partido allí, el Barça recuperó el factor pista, el siguiente partido no le sirvió para nada, ahora vosotros lo recuperáis. ¿Cómo lo afrontáis mentalmente sabiendo que podéis ganar la Liga el jueves?
0: Con tranquilidad, sin pensar más allá, intentando preparar algunas cosas que tenemos que ajustar del partido de hoy, que tenemos mañana un entreno suave y ya está, y sin pensar ni en dos match balls ni nada, pensando en jugar un buen partido y estando muy concentrados y sabiendo que ganar una liga es tremendamente difícil, ¿no? Y entonces tenemos una oportunidad, pero el Barça también la tiene, o sea, no damos nada por hecho ni estamos seguros de nada.
17: Molt bé, finalitzem la roda de premsa amb Pedro Martínez, continuem amb Xavi Pasqual.
11: Gràcies.
3: Doncs fins aquí la roda de premsa extensa de Pedro, sí. Martínez, amb moltes explicacions basquetbolístiques que s'agraeixen, evidentment, perquè t'ajuden a entendre també el partit, amb molt elogi també cap a la plantilla del Barça i també cap a la seva, cap a aquest planter, aquest roster que té tan i tan ampli i tan talentós també. M'agrada això que ha dit, que tenim un joc desinhibit, i això fa que també el rival es desinhibeixi amb la nostra manera de jugar i que, per tant, quan tu falles és quan et poden castigar, no? Com ha fet el Barça, de passant d'aquell menys 18 a igualar el partit.
12: Sí, em quedo també amb el fet que ha dit que és, bueno, ha vingut a dir que és una de les millors plantilles que ha tingut mai. Que és evident, tenint en compte que Pedro ha entrenat al València, a Baskonia, però segurament a altres equips, diguem-ne, de més entitat europea no els ha entrenat, però ha tingut molt bones plantilles, Pedro, i que digui que és la millor de les millors plantilles que ha tingut mai, això sí que em crida l'atenció d'un entrenador que no acostuma a donar aquests registres de declaracions quan li han preguntat per si Montero era dels millors jugadors que havia entrenat mai.
14: Jo crec que això té a veure amb el fet que ara té una plantilla de 12-14 jugadors. Fa anys no es feien plantilles tan profundes, sinó que es tirava més per tenir 8-10 que rendeixin i llavors algú del planter, coses d'aquestes. Ara, clar, els diners que té, pot fer una plantilla de 14 com ha fet aquesta temporada.
12: De 16, de fet de 16 bueno, fitxes, sí. Però de 14, sí, t'entenc, sí, de 14 sí. Que rendeixen.
14: Vull dir que al fin, crec que anava, suposo d'anar per aquí.
3: Sí, està bé que diu... i això, que aquesta feina d'entrenador, no? De convèncer els jugadors que aquesta manera de jugar és la millor per aconseguir èxits, que alguns ho veuen clar des d'un principi i d'altres els has d'anar convencent a mesura que avança la temporada, però convençuts d'aquesta idea. Mira, em sembla que apareix ja Xavi Pasqual a la sala de premsa, a veure si podrem sentir les explicacions del tècnic de Gavà després d'aquesta derrota, que el València es col·loqui 2-1 a l'eliminatòria.
24: Què creus que poder el moment clau de partit és quan empateu a 73? Bueno, han passat moltes coses, però aquell moment semblava que podíeu fins i tot guanyar el partit. Què li creus que li ha faltat en aquell moment a l'equip per acabar la remuntada aquesta? Gràcies.
10: Bueno, en aquell moment, amb el 73-73, hem ajustat malament un fondo, que ens han fet 3 punts de cantonada. Però abans que això, hem fallat un tir una mica precipitat del Darío, estàvem fent mal per dintre i hem fet un tir una mica complicat. Després hem tornat a atacar malament i hi ha hagut la falta de Montero de 3 tirs lliures i en aquest moment, aquests 6 punts a falta de 3 minuts i mig, una cosa així, ens ha fet molt de mal, la veritat. Hi ha hagut dos moments importants. Un altre moment ha estat aquesta penetració, si no m'equivoco, de Mari Mur, que Clyburg defensa i quan la pilota ja la tenim de contraatac surt una falta de 2 tirs lliures. Jo diria que estàvem 9 punts, jo diria. Fica primer, falla segon, ens agafen rebot d'atac i va l'aclarat aquest que Montero fa 3 punts a 9 metres. I aquest moment ha estat un moment complicat perquè València ha tret un avantatge molt important. Malgrat això hem aconseguit tornar en partit amb el canvi defensiu i canviant una miqueta l'estructura de l'equip, però ens ha faltat aquest tram final, acabar de posar-nos per davant del marcador i poder competir-lo fins a l'últim minut. Aquestes dues accions seguides, un triple de cantonada i 3 punts de tir lliure, ens ha fet molt, molt de mal.
23: Albert.
25: No,
9: Hola, Xavi, Albert Pedrol, en directe a RAC1 aquí darrere. Més enllà de l'anàlisi del partit, m'agradaria saber com estàs tu emocionalment i personalment després d'aquesta derrota, tenint en compte que hi ha hagut un moment d'embogiment del Palau que ho heu tingut a tocar. Com et deixa emocionalment això?
10: Bueno, primer de tot, l'equip ha posat tot el que porta a dins. Arribem una mica justos de forces, però hem posat tot. Per tant, res a retreure. Segon, agrair al públic una vegada més tota l'ajuda que ens ha donat avui. I després, pues, lògicament, és una derrota jugant a casa, que havent recuperat el factor pista, doncs és...

0: dissabte i ha tornat a passar avui, no? Tinc aquesta impressió, no?
1: Sí, anem al límit de les nostres possibilitats, molts jugadors amb problemes físics que fins i tot juguen i que en altres llocs no jugarien, però juguen pel compromís amb l'equip i el grup. I València té unes característiques molt, molt especials de joc, amb grans cobren el camp i sempre amb molt de ritme, i ens falta una miqueta, no? Ens ha faltat sempre aquí en aquests dos partits una miqueta de físic. Malgrat això hem competit, la primera part ha estat competitiva, crec que podíem haver acabat una mica millor, perquè per errors de contraatac ens ha faltat algun passe més, i el tercer quart s'ha trencat en aquest moment de partit, i llavors ha estat difícil tornar, però hem tornat. Bé, un partit on sabem que per guanyar amb ells hem d'atacar bé i estar més efectius, i hem tornat a... ens ha faltat una miqueta de notació per poder-los guanyar.
2: Marc.
3: Marc Mundet, de Basket Lab per Gigantes. Volia preguntar, anar precisament a això que comentaves de la manca de notació. A mi m'ha quedat la sensació, vaig a la primera part, que quan millor estàveu, ells han entrat en partit amb molt poc. Han sigut, no sé si, tres tirs fallats, més dos pilotes perdudes consecutives al segon quart, i quan millor estàveu posats en pista, de sobte el partit ha girat com un mitjó i després ha anat cap al desenllaç que després hem vist. Comparteixes aquesta sensació?
1: Sí, hem tingut moments on hem atacat malament i hem tingut aquestes pèrdues. Avui és el partit que més pèrdues tenim, ens hem anat a 14, i d'aquestes 14 jo diria que 7 o 8 són directes, punts de contraatac. Això ens ha fet molt de mal. En primera línia tenim 4 pèrdues o 5 pèrdues a primera línia que fan molt de mal en partits com aquest, i que li donen molta confiança al rival, no? Que de pèrdua puguis córrer pràcticament 1-0. Nosaltres, per una altra banda, les nostres accions de contraatac hem estat molt poc efectius. Hem fallat des de l'acció del Kell, que té 2-1, hem fallat una penetració del Darío, una altra del Kipi, una altra del Clyburg, una altra de la segona part. Bueno, hem estat molt poc encertats amb les accions de contraatac. Tampoc no hem aconseguit anar al tir lliure en moltes situacions que donava la sensació que podríem anar. Ha estat el partit d'avui.
2: Damià.
4: Bon dia, Xavi. Damià Campàs per Carpetes Blaugranes. A mi m'agradaria preguntar-te per la rotació del 5 avui, no? Sortia el Pedro Martínez i ha dit que Xenguel ja és un superman, però és difícil poder completar partits amb una rotació així curta. No sé com valores el paper de Xenguelia i el paper també de la resta de pivots que intenten sumar, doncs, per poder guanyar.
1: Hem fet el que hem considerat que teníem que fer amb els nostres interiors, com hem fet amb altres partits diferents i amb altres partits diferents. Prenem decisions, intentem anar pel millor camí possible i cada partit és una mica diferent. Ells avui no tenien a Cima, sinó tenien Reubers, per tant tenen Reubers i Costello, posició 5, més un únic interior clàssic, diguem-ho així, com és Sacco, i amb molta mobilitat, i hem anat pel camí que hem considerat. En el partit anterior, amb un altre tipus de rotació, vam perdre de 30, avui hem estat competitius. Dels interiors ja n'hem parlat prou durant la temporada. Estem intentant utilitzar en cada moment el jugador que creiem que ens pot donar una miqueta més, i avui el Toc ha estat molt bé amb les dues posicions de joc, amb la 4 i amb la 5. El Vesely ha tingut un tram bo i després també el físic li ha costat una miqueta més. El Joel ens va ajudant. Anem per on creiem cada partit.
2: Quim.
5: Bona nit, Xavi. Quim Belfort per a Partidor Único. Parlaves ara de la manca d'encert i el que potser ha condicionat la derrota de l'equip. M'agradaria preguntar-te pel rebot. Avui heu acabat 26-42 amb els rebots. També aquella acció després del tir lliure de Mur. No sé si penses que avui l'equip ha patit molt, molt en el rebot i si també és una de les causes de la derrota. Gràcies.
1: Sí, amb el rebot havíem competit millor. Sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12 també, que són dues coses que ens havien marcat, i avui amb les dues coses hem estat pitjor. Ells crec que

0: Eren 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt important.
1: David.
2: Bona nit, Xavi. Bona nit. David, de la resistència del Palau. T'anava a preguntar pels rebots, però ja l'ha fet el company. He vist al final del partit l'Iñigo Zorzano molt enfadat amb els àrbits. No sé si vols comentar alguna cosa al respecte. A mi personalment m'ha sobtat que València Bàsquet només hagi fet una falta en tot l'últim quart, amb el nivell tan alt de contactes pels dos cantons que hi ha hagut. A mi personal m'ha sorprès. Si vols comentar alguna cosa al respecte, gràcies.
0: Sí, no estem amb tots els play-offs, diguem-ho que no estem tenint gens de bona sort en cap dels partits, la veritat que estem una miqueta sorpresos. Bé, només puc dir això, ara no és moment d'entrar molt en tot això, però la veritat que no estem tenint molta sort amb res.
1: Àngel.
3: Bona nit, Xavi. Àngel Gallardo per Iniestazo. Una de les coses positives que es podrien treure de la nit d'avui és que, a diferència dels dos primers partits de la sèrie, heu acabat per davant el primer quart i la diferència al descans no ha estat tampoc tan elevada. No sé quina valoració en fas, també tenint en compte que després a la represa doncs, a València ha sortit amb una marxa més. No sé si com a entrenador havíeu ja parlat això, havíeu estudiat això, que el València és un equip que surt molt, molt fort al principi del partit. Gràcies.
0: Sí, hem canviat el 5 inicial per intentar estar una miqueta millor al principi de partit, que ens havia costat en els dos anteriors. Al final, si vas per un cantó, el partit se't pot fer més llarg, si vas per un altre cantó, comences per sota el marcador, i avui intentàvem començar una miqueta millor i no anar per sota el marcador jugant aquí al Palau des del principi, i ens ha sortit més o menys bé aquesta part. Però sí que és veritat que llavors al tercer quart hem baixat una miqueta el físic, també una mica de desencert en algun moment, ells, i aquest moment clau de partit, jo crec, no? Era una situació per que sortíem ja de contratar quan la pilota estava a les mans, ha sortit aquesta falta, el tir lliure que han ficat, el rebot que hem perdut i el triple, ens ha fet molt de mal tot aquest moment de partit i ens ha costat tornar. Després hem tingut que gastar dos temps morts en el tercer quart i arrel del segon temps mort hem canviat una mica i hem entrat en partit, però clar, totes aquestes coses van passant i al final es noten.
1: Fem l'última, Josep.
4: Sí, Xavi, Josep Soldado para la Sexta, 3Media. ¿Cómo vas a resetear al equipo en estas próximas horas para conseguir llevar la eliminatoria a Valencia?
0: Primero hay que recuperarse bien físicamente, que a nosotros nos cuesta más porque somos más mayores y esto lo vamos pagando, y recuperarse de la mejor manera posible, y estoy seguro que vamos a estar preparados para competir. Lógicamente será un partido emocionalmente más complicado para nosotros que para ellos, claramente, pero hay que ir a por todas y forzar el quinto partido.
1: Muy bien, estem, gracias.
5: Doncs fins aquí la roda de premsa de Xavi Pascual en aquesta sala de premsa del Palau Blaugrana amb aquesta derrota 80-88 i amb aquesta sensació que el Barça va amb la benzina molt i molt justeta, que fa el que pot, quan li pregunten dels pivots diu bé, ara no tornarem una altra vegada, tenim el que tenim i amb això anem jugant, i a veure si així surt dimecres un bon partit i encara ho pots anar allargant fins dissabte a València.
6: Sí, és la sensació de amb el que tinc ja sé què he de fer i fins on m'arribi. I on m'ha arribat avui és empatar. M'agrada escoltar els entrenadors per com coincideixen en punts clau del partit, perquè un pot pensar que el partit dura 40 minuts i que cada acció és important. Com d'important quanta importància li donen al triple de Badio? Aquell que hem dit Brizuela, crec que era Brizuela, s'ha despistat un nanosegon, però estàvem immersos, no?, en aquell rush monumental del Barça, que hem pensat, bé, tampoc serà tan determinant, doncs noi, aquell triple de Brizuela, els tirs lliures que treu Montero, i a partir d'allà el Barça es torna a fondre, i és curiós perquè tots els entrenadors ho han assenyalat.
7: Sí, saps quants punts ha fet avui Badio?
6: Quants?
7: 3.
6: Vinga.
7: El triple aquell.
6: Doncs ja saps, imagina't, punts, valor punts, doncs imagina't el
7: sí,
6: valor
7: vas, que tenen. Sí, no, les estadístiques són accions fallen, i sí, són dos errors, és veritat, dos errors defensius, tota la raó, i més quan suposo que és aquestes coses que els entrenadors van donant voltes i voltes al cap, de dir, sí, jo he canviat el partit, perquè amb la zona realment ha canviat el partit, amb menys 18 és el que els fa entrar en el partit i talla totalment el ritme de València, però dues accions puntuals tallen aquella tendència, canvien una mica el rumb del partit i aquí et falten forces, deixant a banda el tema arbitral, que, bueno, ha deixat l'apunt, és veritat, amb aquests nivells, hem dit sempre que són dos dels equips a ACB que menys faltes treuen.
8: Sí, sí, sí.
7: Però una a l'últim quart, doncs, sorprèn, amb raó.
5: Sí, Vinyaló una mica, veient com estava igualat el partit i el nivell físic que hi ha hagut avui durant gairebé tot el partit al Palau Blaugrana. Doncs el Barça que haurà d'intentar trencar la lògica. La lògica diu que aquesta lliga ha de ser del València, veient el que hem vist durant la temporada i veient també el que hem vist, jo crec, en aquests primers tres partits. Doncs a veure si el Barça és capaç de trencar aquesta lògica i primer allargar-ho fins dissabte i després ja en parlaríem, intentar saltar el Roig Arena. Dimecres més, portarem coca, aquí
8: al
5: Palau i a l'estudi de RAC1 i celebrarem Sant Joan.
8: Porta cava també, per si de cas. Sí,
5: farem com una
7: alguna cosa fresqueta, si pot ser.
8: Sí, una mica de gel, tampoc estaria malament. Quina calor, Jesús. Cava per tothom, aquí em diuen els companys que aquí vol cava tothom.
5: I tant.
8: Els companys de València també.
5: No faltarà de res.
8: Fantàstic.
5: Gràcies, Colo, fins la propera.
7: Fins dimecres.
5: Pedrol, gràcies, Demà t'escolto, a partir de les 6 amb aquest Jordània-Algèria.
8: Et saludo jo per ell perquè ara mateix el veig recollint...
5: Ja està preparant,
8: sí,
5: el partit, ja.
8: Ara mateix la imatge és Albert Pedrol pràcticament sol al mig del Palau Blaugrana, mirant cap a la nostra posició i recollint ja el Bartos perquè demà ben d'hora s'hi posa.
5: Que dormi una estona. Aguilat, sentim després el Tu diràs. Fins ara.
8: Fantàstic, fins ara.
5: Quatre anuncis, arrenca el Tu diràs amb el Xavi Rocamora fins a la 1 de la matinada. Dimecres més bàsquet. Veurem si no, esperem que no, sigui l'últim d'aquesta sèrie final. Gràcies per ser-hi, adeu-siau.
9: La final de l'ACB es juga a RAC1. En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
10: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
11: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
12: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
13: ¿Y cómo vais con la boda?
14: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
15: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana. Por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
16: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
17: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3:15 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
18: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença i la colla vella i la colla jove, els xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
17: El dimecres 24 de juny a 3:15 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La final de la Lliga ACB es juga a RAC1.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bon dia, benvinguts a... Bon dia, no, bona nit. Benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 22 de juny, el dia, ara sí, que Argentina s'ha classificat pels setzens de final del Mundial, després de guanyar Àustria per 2-1, i que ha tornat a fer història. Havia fallat un penal amb el 0-0 al marcador, però minuts després, a tocada a la mitja part, ha esmenat l'errada fent l'1-0, el gol que avançava Argentina, i amb el que ha superat Miroslav Klose al capdavant de la llista de màxims golejadors de la història del Mundial. Però aquí no ha acabat la història, com acostuma a passar amb Messi, perquè ja en el temps afegit de la segona part encara n'ha fet una altra i ja en porta 5 en els dos partits que ha disputat. De fet, els 5 gols d'Argentina els ha fet tots Leo Messi. Argentina ha guanyat 2-0 i amb la victòria també ha aconseguit el bitllet pels setzens de final, i tenint en compte com estan les coses, aquestes alçades de Mundial, fa tota la pinta que Espanya i Argentina no es creuaran a la següent ronda. De fet, ara mateix, amb la classificació a la mà, el rival de la selecció espanyola en aquests setzens seria Àustria. Pel que fa a la resta de la jornada, el segon partit del dia comença d'aquí a ben poca estona, d'aquí a 18 minuts, a les 11, França-Iraq, amb el blaugrana Koundé com a titular. També surt d'inici, lògicament, com era d'esperar, el madridista Mbappé, un altre dels jugadors que opten a aquesta cursa de màxims golejadors de la història del Mundial. Seguirem el partit durant el Tu diràs. Si guanya França, per cert, ja tindrà també assegurada la plaça pels setzens, i també pot tenir el bitllet la Noruega de Holland, tot i que ho tindrà una mica més complicat perquè a les 2 de la matinada s'enfrontarà al Senegal. I l'últim partit d'avui, cafè per a cafeteros, amb diferència, almenys atractiu, el disputaran a les 5 de la matinada Jordània i Algèria, del grup d'Argentina. De seguida connectarem amb el Damià López a Dallas per sentir protagonistes d'aquesta Argentina-Àustria. Un dels que ha parlat és precisament Leo Messi, però també Julián Álvarez, que s'ha desfet en elogis del seu capità, ara bé, del Barça, i de les ganes que té de venir a Barcelona. Res de res, com a mínim, de moment no n'ha dit res. Per tant, el gest que esperen al Camp Nou continua sense arribar, i el potet de la paciència ja us hem anat explicant que es va exhaurint. Queda Mundial, lògicament, però la paciència no és tan llarga. Parlarem de Julián i d'un altre jugador en clau blaugrana que ha estat protagonista en les últimes hores, Rafinha. Aquesta matinada han tornat els rumors de la possible sortida del davanter aquest estiu, que novament han estat desmentits pel seu entorn, i és la segona vegada que passa en pocs dies. Rumors de cants de sirena que arriben des de l'Aràbia Saudita, que des de l'entorn del jugador s'afanyen a aturar. Mentrestant, el brasiler es recupera de la quarta lesió muscular de la temporada. Ja ha començat, de fet, el tractament intensiu amb l'objectiu d'accelerar el seu retorn als terrenys de joc. Des del Brasil volen que sigui pels vuitens de final, lògicament, sempre i quan la Carioca s'hi classifiqui. Des del Barça s'ho miren amb preocupació, tenint en compte els antecedents de Rafinha aquesta temporada. Ara bé, el club blaugrana no té constància que se'l forci per reaparèixer aviat. I tot plegat el dia que el Girona ha anunciat el substitut de Mitchell a la banqueta. El fins ara entrenador del filial, Quique Álvarez, es farà càrrec de l'equip aquesta temporada amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
2: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: El club, doncs, aposta per promocionar els de casa i l'acompanyarà el seu germà Òscar Álvarez com a segon entrenador. I fora del futbol, l'interès se centra en els diversos play-offs pel títol de Lliga que tenim en marxa. En bàsquet, per exemple, el València s'acosta al títol després de guanyar el tercer partit de la final, el primer que jugava al Palau Blaugrana. Tornem cap allà, l'hem seguit en directe i encara hi tenim connectat el Dani Aguilar. Dani, bona nit.
3: Bona nit, sí. Bona nit, Rocamora. Bona nit.
1: I mira que estàs bé avui, estàs...
3: Sí.
1: Malgrat no, tot, estàs bé. Això és molt important.
3: Amb això del bon dia m'has despistat
1: ja,
3: i
1: ja, per
3: això...
1: No, si t'he vist venir, t'he vist venir. No, anava a dir que no ha acabat tan bé la història del Palau. No tanta alegria com haguéssim volgut. I mira que el Barça ho ha tingut a prop, perquè ha eixugat una diferència de 18 punts i quan estava amb el marcador empatat i encara amb temps per acabar de fer la volta al resultat, doncs, noi, el València ha premut l'accelerador i endavant.
3: Un 22-0 li ha arribat a clavar a Xavi quan perdia de 18, com dius, un parcial absolutament espaterrant, ha empatat a 73 al partit, amb un desgast, amb un esforç físic que és que a vegades un no acaba de saber d'on surt aquesta energia en un equip que, vaja, se n'ha parlat abastament i se n'ha escrit molt tan veterà, però ha tornat a ressorgir de les cendres al Barça, ha empatat i no hi ha aquesta acció que els dos jugadors, els dos entrenadors realment han posat de relleu i en valor, aquest triple de Branco Badio que ha tornat a situar el València per davant i llavors ha aparegut el gran protagonista del partit, Jan Montero, per, amb tres tirs lliures, tornar a posar una miqueta més de terra pel mig al Barça. Ja no li han donat les cames, un Jan Montero que està fent unes finals, Xavi, que són d'aquestes que jo crec que recordarem durant molt de temps. Són d'aquests jugadors que són absolutament diferencials amb moltíssimes dades, que ja corren, és el primer jugador de la història en fer un 25-5 en tots els play-offs finals, a un del rècord d'una final aquest segle amb 29 punts, només Pau Gasol i Tavares han valorat tant en una final en aquest segle com Jan Montero, superant rècords del València. Vaja, és un jugador absolutament diferencial, no sé si generacional, això ja ho veurem, però avui una nova exhibició al Palau Blaugrana per liderar aquesta victòria del València, que, com dius, i malgrat aquest esforç monumental del Barça, situa l'equip valencià a una sola victòria del títol. Per tant, primer match ball podia ser del Barça o del València. Sant Joan, aquí al Palau Blaugrana, serà de l'equip taronja, a veure si al Barça li arriba el que tot el postpartit ha coincidit el mateix, que és la gasolina en aquest tram final de partit per poder treure una victòria.
1: Gràcies, Dani. Després ho analitzarem amb més tranquil·litat, també amb el Xavi Ballesteros. Fins després.
3: Fins ara.
1: L'ACB, doncs, que resoldrà entre dimecres i dissabte, tant de bo sigui dissabte, i a favor dels interessos del Barça. Demà el que es pot resoldre són dues lligues més. Una segur, de fet, la d'hoquei patins, perquè jugarà el cinquè i definitiu partit de la final, Liceo Igualada a la Corunya, i els igualadins buscaran el miracle. Després de remuntar un 2-0 en contra amb les victòries a les Comes, l'Igualada lluitarà contra els Elements i contra Riazor per tornar a ser campió de Lliga, atenció, 29 anys després. I en futbol sala, el Barça té demà el primer match ball per ser campió. Després de guanyar els dos primers partits, els del Palau, la sèrie es trasllada a Múrcia. Si demà no guanyen, els de Javi Rodríguez encara tindran dues ocasions més. Dijous, també a la pista del Pozo, i diumenge al Palau Blaugrana. També ho ampliarem cap a la recta final del Tudiràs, que tancarem com cada dilluns amb el David Llorenç i un nou final feliç. Ara passen 4 minuts de 3:15, una pausa i obrim tertúlia avui amb el Fernando Polo, el David Bernabéu i el Lluís Carrasco.
0: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
4: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
5: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
4: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
5: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
6: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
9: híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
12: 61.636-1-6-3-0.
11: Sèrie
12: 4.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora. I like digging holes and hiding things inside them.
1: When I grow old, I hope I won't forget to find them. Ara són 3:15, el que dèiem, a punt d'obrir tertúlia, però abans us volia recordar que Romauto ja tenen el nou Nissan Micra i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis i que t'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. RomautoNissan.com, ja ho saps, Romauto.
12: Torna a haver-hi un jugador d'Àustria estès al terra, però continua l'atac argentí. Ara la pilota per Facundo Medina, que busca la centrada per ells, o que la deixa passar Messi. Gol!

0: 17, històric, llegendari, memorable, 22 de juny de 2026, el dia que l'Olim del futbol va obrir les seves portes a Leo Messi, el dia en què Leo Messi es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials.
1: La pilota ha caigut a camp, a peus de Leo Messi. Vinga, que és a camp austríac. Mira de córrer, mira de córrer, mira de córrer Messi. La posa al centre per Julián. Oh!
0: La pilota que torna a caure a peus de Leo Messi. Messi, mira! Messi, Messi, Messi, oh! Messi, Messi, no! Messi, Messi, no!

0: no. I després de rebentar no sé quantes màquines de RAC1 i no sé quantes cordes vocals d'Òscar Nin, el que és evident és aquest Mundial potser és el Mundial de Messi, potser el que segur és el Mundial dels Saperes, que porta des de la primera jornada amb l'Argentina i avui mateix amb aquests dos gols de l'ex Blaugrana, ara jugador de l'Inter Miami, gaudint com un nen petit. Sabe, com estàs?
1: Bona nit. Bona nit. Molt bona nit.
0: Molt bona veu, et diria.
1: Sí, sí. Ens ha quedat una mica agafadeta, eh? Però millor que la de l'Òscar Nin, sí que ens ha quedat.
0: Una persona trencada, eh? Sí, sí, Òscar Nin, després
1: mare meva,
0: de l'exhibició d'avui a...
1: Quins brams que hem fotut.
0: Escolta'm, 5 gols en 2 partits.
1: És que...
0: Si ho vols d'una altra manera, tots els gols de l'Argentina els ha fet més. I podrien ser 6 si avui entra al penal, 7 si no li anulen aquell gol de la primera jornada.
1: És increïble. I encara ha tingut una falta.
0: Sí, a l'últim
1: moment, que per poc no era un altre hat-trick. No sé, és...
0: Òscar Nin no ha agraït que no entrés aquell gol,
1: sí,
0: i la seva veu, sobretot.
1: No, hagués mort en directe a RAC1. No,
0: crec, santa bogeria.
1: Crec que és increïble. Crec que és increïble el que està fent Leo Messi, el que estem veient, com estem gaudint. Crec que ja està alliberat, també, després de guanyar el Mundial la temporada passada, i que s'està divertint en aquest Mundial. No ha tingut avui una actuació, ja de dir... molt destacada, però ha tornat a aparèixer quan ho havia de fer per decidir el partit, donar-li els dos gols a Argentina i la victòria, el que tu deies, 5 gols d'Argentina en aquest Mundial, 5 gols de Leo Messi, i només recordar una cosa, a Qatar és el Mundial on ha marcat més gols, en va fer 7
0: sí.
1: En tot el Mundial, en 2 partits, en du 5.
0: I el proper partit...
1: És contra Jordània.
0: A priori és un
1: contra
0: partit
1: Jordània,
0: clar,
1: és
0: propici.
1: Podria igualar tot el que va fer a Qatar en només 3 partits.
0: En una fase de grups. En una fase de grups, no sé. Veurem què passa.
1: Què més? Què més podem dir?
0: No. Si és que avui també, després el sentirem, però ho deia Scaloni, no em pregunteu més ja. És a dir, no tinc més recursos ja,
1: no sé què dir,
0: per ampliar el ventall de coses meravelloses i de floretes que s'havien...
1: I deia, no, que juguin Messi, Julián i Lautaro. Diu, no, és impossible. Ah. Diu, Messi ha de jugar, diu, perquè això ho dic jo. Diu, després he de mantenir l'equilibri de l'equip i ha de jugar o bé Lautaro o bé Julián. Això és així.
0: Sí, sí.
1: Messi ha de jugar, segur.
0: 39 anyets.
1: I els cuidem des de fora, ho agraïm.
0: Home, clar, que jugui. Clar. 39 anyets, de fet, ni no els té encara, però els tindrà demà passat.
1: Que, hi ha 24, el seu aniversari.
0: Exacte,
1: hi havia que... gent avui amb pancartes de feliç aniversari Leo Messi i una dona de 100 anys que va dir, tinc 100 anys i sóc fan teva.
0: És boníssim, això.
1: I estava allà al camp amb la seva pancarta. És que tot...
0: No, unint generacions, Leo Messi és el que s'ha encarregat de fer durant tot
1: la seva
0: carrera.
1: I tot això el dia en què celebrava Argentina els 40 anys dels dos gols de Maradona als quarts de final de Mèxic 86, el gol amb la mà. Aquest dia tan especial, Messi es converteix en el màxim golejador de la història dels Mundials, superant a Klose. És que...
0: És tot tan rodó, que... tan rodó.
1: Això, per favor!
0: Un bon publicitari això ho agafaria i faria un anunci d'aquests que dius, ostres tu,
1: ostres tu. Mira quina cara fa,
0: sí o no?
1: El publicitari.
0: Eh?
2: Quina barra.
0: Com està?
2: també
0: Lluís Carrasco, bona nit, eh?
2: També amb la veu agafada, cridant sol a casa com un energumen, que és com estava fa unes hores.
1: Però
2: de veritat, sol a casa com un energumen cridant, perquè estem davant d'una cosa única. Tots els jugadors, tots els millors jugadors del món, de qualsevol època, ho han estat perquè així ho ha decidit l'afició. Quan l'afició, de forma coral, tothom diu aquest és el millor, aquell és el millor. Només hi ha un jugador que és el millor del món, no quan ho vol l'afició o ho decideix l'afició, sinó quan amb ell li don la gana. I aquest es diu Lionel Messi. Deia, no, és que la lliga americana, l'MLS, és molt fluixa. Perdona, s'està, en aquest moment, s'està disputant els partits contra els millors defenses del món. Però diuen que són austríacs. No, austríacs que juguen al Liverpool, que juguen al Borussia Mönchengladbach, que juguen al City, que juguen... Però el mateix passava amb els argelins de l'altre dia. Tots ells jugant a les 5 grans lligues d'Europa. Els 11 titulars d'Argèlia jugaven a les 5 grans lligues d'Europa i alguns d'ells en equips de Premier i en equips de Champions, com per exemple el Manchester City. Estem parlant d'una cosa única, d'una cosa, com tu deies fa un moment, que Scaloni, no Scaloni, Scaloni ni qualsevol habitant d'aquest planeta
0: ningú
2: pot arribar ja a definir. És que és una autèntica realitat. Estem dient que Maradona és veritat, que Maradona alguns dies jugava com Messi, però és que Messi juga com Maradona cada vegada que surt del terreny de joc. No és Julián Álvarez, no és Harry Kane, no és Erling Haaland, no és Ekitike, no és Havertz. El nom és Leo Messi.
0: Sí, sí.
2: La pena és que Leo Messi avui no és jugador al Barça.
0: Ah, mira, jo no per aquí també ara perquè...
2: Ah, hi ha una cosa més.
0: Sí.
2: I també em fan gràcia que es diu, clar, és que Argentina juga per Leo Messi, per qui volen que jugui? Per la meva tia Enriqueta. Clar, si tenen el millor jugador de la història del planeta en el seu equip, per qui han de jugar si no per ell?
0: Sí, clar, evidentment.
2: I evidentment. Quin és el resultat? Perquè ja és molt bèstia que sigui el màxim golejador de la història dels mundials, però bueno, és el que ha jugat més mundials, és el que ha jugat més partits, però no, és que és el màxim golejador actual d'aquest mundial, quasi doblant el segon, amb la qual cosa estem parlant d'un extraterrestre.
0: M'agradaria saber, Miroslav Klose, quants gols va marcar en el seu últim mundial, és a dir, d'aquests 16 que va arribar a marcar en tota la carrera de mundials, voldria saber quants són de l'última edició, perquè normalment el que passa amb aquests grans jugadors és que ells van fotent molts gols i molts gols i molts gols, però clar, allò va sent un degoteig, potser comences fent-ne molts perquè estàs en el teu millor moment i a mesura que et vas aproximant al teu final de carrera, doncs potser en marques dos.
2: No, i que m'està donant la sensació de que està més en forma que Qatar, està millor que fa 3 anys, amb la qual cosa
0: clar,
2: és més extraordinari.
0: Per això ho deia, és a dir, a l'últim mundial en què tens a l'abast superar Miroslav Klose com a màxim golejador de la història dels mundials, que el tenies a 3 gols, doncs el primer partit ja ho deixes finiquitat i el segon el superes amb 2 gols de renda. Clar, amb 39 anys això, o 38 dies caig, pràcticament 39. És una bestiesa. No, i ara que deies que el que sap greu és que no sigui el Barça, el que em sap greu a mi potser és que ho estigui fent tot això en una lliga nord-americana que segurament el seguidor no és com el d'Europa o el de Sud-amèrica, és a dir, que no és tan, com t'ho diré, tan passional com el que tenim a Europa o a Sud-amèrica, o el Mundial que sigui a Estats Units i no pas en un país potser de més tradició futbolera, no?
2: I que brillar com a davanter no és fàcil. A l'MLS, jo soc dels malalts que soc d'Apple TV exclusivament per pagar l'abonament de l'MLS i seguir més o menys, he anat seguint, no he vist tots els partits, però segur que he vist una dotzena. I el que té l'MLS és que les defenses són duríssimes. Mm. És veritat que els atacs són menys lúcids, menys talentosos que aquí a Europa, que probablement les porteries tampoc estan tan ben cobertes, però en canvi les defenses són molt dures. Ser el màxim golejador i brillar com a davanter a l'MLS t'asseguro que no és fàcil, perquè en molts casos són jugadors sud-americans amb molta experiència, alguns d'ells, i que no et posen les coses fàcils. Com a defensa són molt d'usos.
1: Per cert, Rocamora, el tema Klose, últim mundial que va disputar Brasil 2014, 2 gols.
0: Mira.
1: En va fer 5 a Corea i Japó, en va fer 5 al Mundial d'Alemanya, en va fer 4 a Sud-àfrica i 2 a Brasil.
0: És a dir, ordre descendent, com és la lògica, com és el que marca la lògica.
1: Messi va al revés.
0: És al revés. És a dir, Messi ha anat de menys a més.
1: A Sud-àfrica no en va fer cap, per exemple.
0: A nivell golejador,
1: Sí.
0: Parlo, evidentment, ell sempre ha estat més assistent que golejador en el seu inici.
1: On en marca més és en el Mundial de Qatar, que en fa 7. Ara ja en porta 5, però només en 2 jornades.
0: I no dubtem que si està bé i les lesions l'aguanten, doncs arribarà als 7 gols i ver a saber si arriba als 10 o als 12.
1: Jo estic segur que sí.
0: I tant. David Bernabéu, com està vostè? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit. A cavall entre Leo i Julián Álvarez, que crec que ha parlat,
0: Ha parlat, de sí, moment, sí, havia, sí, sí. Però ha parlat ja del Barça?
3: Crec que sí.
0: Vinga, bien.
3: Sí, sí.
0: Doncs, clar, la paciència començava a exhaurir-se. Ostres, ara m'has posat aquí...
3: Saludo al gran Lluís Carrasco, que em fa molta il·lusió que estigui molt bé.
2: Sí, la veritat és que ha sigut una miqueta... Em sento una miqueta avui al Marty McFly, en Regreso al Futuro, sí, perquè és com si haguéssim saltat 2 temporades enrere amb el gran Fernando i el gran David Bernabéu.
0: L'any passat ja va coincidir.
2: Sí.
0: Aquests retrobaments els muntem, de tant en tant fem uns retrobaments com d'humana.
2: És un déjà vu que a més funcionava molt bé i era molt divertit.
3: Però em sembla que Julián Álvarez...
0: Ara estem a setmana d'això perquè,
3: claríssim, claríssim.
0: Julián, primer, havia parlat en un flash de televisió, sí. Havia fet res, 2 respostes, una sobre Messi i l'altra sobre el seu moment de forma. La que esperàvem i que no havia arribat encara era la que havia de decantar-se sobre el seu futur i la possibilitat d'anar al Barça. Ara l'explicarem i ara el sentirem. Abans deixem saludar el Damià López, justament, que el tenim a Dallas. Ha vist el partit entre l'Argentina, l'exhibició de Messi, per tant, una vegada més, aquests 2 gols de Messi que han donat la victòria d'Argentina contra Àustria, i ara saludarem des d'Àustria, que és qui també està veient i copsant totes aquestes opinions. Dami, com estàs? Bona nit.
4: Bona nit, Xavi, què tal?
0: Moviment als passadissos de l'estadi de Dallas on s'ha jugat aquest partit o no?
4: Sí, hem estat, bé, portem molta estona aquí, una zona mixta com en recordo poques. De fet, m'hauria de remuntar fa 4 anys a les zones mixtes d'Argentina-Qatar. Moltíssima gent, moltíssima expectació, i acaben de sortir en filera tots els futbolistes de la selecció argentina. S'ha aturat un moment el Dibu Martínez, també Rodrigo de Paul, i ja tenim per aquí molt a prop, també ha passat Julián Álvarez, sense parlar pels mitjans, tot i que, bé, ara tu ho has dit i ho escoltarem, aquí s'acaba de produir una bomba que canvia el planeta futbol, perquè acaba de demanar una transferència, així de clar. Ara ho escoltarem. És a dir, que avui dia històric, perquè Messi s'acaba de convertir en el futbolista amb més gols realitzats a la història dels Mundials. Ha parlat Messi com a MEP fa una bona estona, fa més d'una hora, i ara està a punt d'aturar-se també aquí en zona mixta. L'escoltarem. És qüestió de segons, d'un parell de minuts com a molt, però mentrestant Julián Álvarez, a les televisions en drets, acaba de demanar literalment una transferència, que és el gest que el Barça estava esperant des de feia temps, i així ho ha fet, i després ha sortit tot somrient Julián Álvarez, que ja ha abandonat la instal·lació. Aquesta és la situació, els jugadors argentins ja a l'autobús esperant el gran protagonista, l'MVP, el millor jugador de la història, Leo Messi, amb 18 gols ja, màxim realitzador, supera per 2 gols Miroslav Klose. Avui semblava per un moment que estiguéssim al 2008, al 2010, al 2014, etern Leo Messi, a punt de parlar aquí per tots els mitjans.
0: Doncs ja tenim les paraules que buscàvem, és a dir, aquest gest que demanava el Barça. El meu dubte, Dami, que potser no me'l pot resoldre, perquè dius que ho ha parlat en altres moments d'aquesta zona mixta, ell diu que vull una transferència, però esmenta el nom del Barça en aquestes declaracions o no?
4: Jo crec que ho hem d'escoltar. Jo diria que no.
0: D'acord.
4: Diria que no, diria que no, però és que no n'estic segur, perquè no he pogut escoltar-ho del tot. He llegit les declaracions.
0: No, de fet, també em confirmen des d'aquí.
3: Ho tinc aquí, si vols.
0: Exacte. Mira, digues.
3: Xavi.
2: És un primer plat.
3: No és momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño.
0: Doncs, o sigui, aquesta part final sí que té a veure.
3: És una bomba, però al mig del carrer.
0: Mira, tenim el document ara mateix, Julián Álvarez, i aquestes declaracions postpartit després de l'Argentina-Àustria parlant del seu futur.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta, y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y
6: si sea algo bueno, te vas.
7: ¿Qué crees que pasa,
5: Julián? No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: No diu el nom del Barça, però
3: de Barça
0: aquesta,
3: no està parlant.
0: Però aquesta part final, aquesta última frase de quiero cumplir mi sueño, jo crec que és abastament sabut el somni de Julián Álvarez, quin és ara mateix. Ara, clar, aquí hi ha uns quants passos ara. Per començar, sí, però saber quina reacció tindrà l'Atlètic de Madrid a aquestes declaracions.
3: Però sense això era impossible somiar amb el fitxatge.
0: No, és evident,
3: dir, aquest pas, el Barça ja insistia en privat des de fa temps, que en Lluís ho sap perfectament també, que el jugador havia de donar un pas, encara que fos a nivell intern. Avui ho he fet públicament, però com a mínim se li demanava a nivell intern, no?, de dir-li a l'Atlètic, escolta'm, ja ho vam parlar, és el meu somni, sisplau, jo no he parlat malament mai de l'Atlético de Madrid, és una cosa natural que heu d'entendre, és la meva carrera, i em fa il·lusió jugar al Barça. Aquest pas li demanava al Barça, si sobre ho fas públicament. Jo crec que amb un punt d'humilitat i elegància com la que ha utilitzat, tant de les paraules que hem sentit avui, doncs aleshores blanco i en botella, que diuen. Clar, ara veurem quina és la reacció de l'Atlético, però ara l'Atlético, allò que sempre defensava, no, és que no hemos escuchado nunca al jugador decir que se quiere marchar, doncs ara ja ho ha dit. Ara ja no només no ha tancat la porta cada vegada que li havien preguntat pel seu futur, cosa que fins ara havia passat, ell mai tancava la porta i havia tingut Xavi diverses oportunitats al llarg de la temporada per fer-ho, sinó que a més ha obert la porta clarament. O sigui, me'n vull anar, el millor per tots és un traspàs, una transferència, que em deixin complir el meu somni. Jo crec que és una declaració molt contundent, i a partir d'aquí la pilota està a la taulada de l'Atlético.
0: Pilota, però pilota, a més a més, de medicinal. És a dir, és una pilota que pesa 10 quilos, el que té l'Atlético de Madrid.
2: El Barça ha sigut aquest cap de setmana que ha fet arribar l'entorn de Julián Álvarez, i més concretament a Fernando Hidalgo, la necessitat de que el jugador digués alguna cosa. Perquè ells han de treballar i no volen eternitzar. Si una cosa no vol la porta en aquest mercat d'estiu, és eternitzar les coses. Ja s'ha comprovat en Gordon. I volien que fos aquesta setmana. Doncs bé, Julián Álvarez no ha esperat ni 2 dies, el primer dia que ha tingut oportunitat primer ja tinc un micro davant d'ell, primer plat, i el segon plat serà esmentar directament el nom de Futbol Club Barcelona, cosa que estàs esperant.
0: Ho explicàvem fa hores, perquè va ser en el Tu diràs d'ahir quan ho dèiem, que el Barça començava a perdre la paciència, és a dir, el Barça ja començava a buscar alternatives, que havia buscat alternatives,
2: ja,
0: lògicament. Eh?
2: Ja ha parlat per mi, que és molt explícit, de complir mi sueño.
0: Exacte, sí, sí. Aquesta és la part que clar, crec que fa referència al Barça.
2: Complir el sueño no és que traspassin, és que traspassin un lloc molt concret i aquest lloc no és la Kings League.
0: Per això et dic que sense anomenar-lo, al final jo crec que tothom sap que està parlant del Barça en aquestes declaracions.
1: És que hagués pogut dir, no, lo mejor seria una transferència, si ho hagués deixat aquí...
0: Ja però, estava.
1: Però afegeix aquest punt que per mi no diu Barça, però com diu el Lluís, té molta contundència el fet que digui vull complir un somni.
0: Sí, sí.
1: Per tant, si tu t'has de quedar... Aquest jugador que ha dit que el seu somni és jugar, tots ho entenem, al Barça, doncs és un paperot per l'Atlético. No el vols vendre allà, però si ell només vol anar al Barça i te l'has de quedar a disgust, ell ha dit públicament que no vol jugar amb tu.
2: I en el fons
1: a veure com ho gestiones, això.
2: I en el fons ja està fent un favor a l'Atlético de Madrid, perquè l'Atlético de Madrid al final també té un compromís i unes obligacions envers el seu públic. Aleshores, si és el propi jugador el que diu vull marxar i vull marxar al Barça, l'Atlético de Madrid no pot fer una altra cosa que facilitar que marxi, això sí, fent el negoci que consideri més oportú.
0: I negociar, sí, sí. Lluís,
3: arrisca, ell arrisca també bastant, perquè ell té contracte
2: no, ja no
3: amb vigor.
2: Pot quedar, sí, clar,
3: i
2: ja
3: clar, si tu vas a la pretemporada o jugues un partit al Metropolitano amb aquesta situació, vull dir, és d'entès pel futbolista. Per tant, ell també arrisca i fa un pas endavant molt important.
2: I ha confirmat...
3: Jo crec que no hi ha una altra sortida.
2: I ha confirmat les informacions que ja ens havien arribat de que en el mes de febrer s'havia reunit en un esmorzar privat amb Gil Marín, ells dos sols, sense cap representant ni cap altre membre de la Junta Directiva de l'Atlètic de Madrid, en què Gil Marín li va demanar de deixar la pell per acabar bé la temporada i que ell li ajudaria i li facilitaria aquesta sortida. I ara li està recordant a Gil Marín directament de que ha parlat amb persones del Atlètic de Madrid, s'està referint a aquest esmorzar concretament del mes de febrer, i que ara són ells que han de complir la seva paraula.
3: I també crec que amb el que ha passat avui, o amb el que ha passat fa uns moments, això sobre el paper li dona una coartada a l'Atlético davant de la seva gent per
2: clar,
3: dir...
2: Clar. Li fa un favor.
3: Han fet l'impossible per no vendre'l. Ja ho heu vist, però clar, un jugador que públicament es està manifestant que no vol seguir
0: clar, clar.
3: A la disciplina del club, doncs, clar, si el venem, ara no ens tireu la casa per la finestra.
2: Bon ben i Bargano.
0: A veure, sí, fem-ho, no? Saludem o què? Fernando Polo, clar, perquè però Fernando Polo s'ha trobat ara amb aquest incendi ara
2: sí,
0: mateix.
2: Veig que això no ha canviat. Fernando Polo ja arribava tard la temporada passada i veig que això no ha canviat. No,
0: t'he de dir una cosa, avui m'ho ha dit, eh? És a dir, aquest mitjà quan hem parlat m'ha dit estic depenent de Julián Álvarez ara, per tant...
7: Clar, perquè avui hem publicat que Julián meditava fer un gesto sobre su futuro.
0: Exacte.
7: El que passa que, clar...
0: I l'ha fet.
7: Sí, però és que primer ha parlat de Leo Messi.
0: Sí.
7: Ha estat elegant, perquè primer ha parlat de Leo Messi i semblava que deixava de cantó el tema propi. I al final sí que ha fet el gest.
0: Sí, sí.
7: El primer ha estat elegant amb el seu company, que és el jugador amb més gols a la història dels Mundials, però després t'ha dit, escolta, aquesta és la meva, no? Doncs clar. Aprofito i faig el gest aquest que estaven esperant de mi i que crec que ara sí que tensiona més la situació per l'Atlético de Madrid, perquè un jugador que fins ara no garantia el seu... contracte amb l'Atlético, tot i que va firmar fins al 2030 i que no garantia que continuava la temporada que ve tenint aquest contracte, ara ja ha dit que ha parlat amb l'Atlético i que el millor és una transferència per complir el seu somni. Home, es veu que el seu somni no és estar a l'Atlético de Madrid, on té contracte, insisteixo, fins al 2030, sinó anar al club amb qui es va reunir el seu agent i va ser enganxat a Barcelona
0: exacte.
7: El senyor Fernando Hidalgo, que és el Futbol Club Barcelona, i en qui va fer la tàctica amb Deco i amb Juanma López i el seu ajudant Andy Vara per poder sortir de l'Atlético de Madrid. I entenc que l'Atlético no el vulgui vendre o no el vulgui vendre barato, ¿vale? Jo ho entenc, però el jugador ho està dient, el qual ara l'Atlético té la pilota a la seva taulada de dir pues venc o no venc o venc per això,
3: bueno, però... a més posa els tuits de l'Atlético a l'alçada del Batum. Perquè, entre altres coses, en aquells tuits, ja quan parlaven seriosament després de el reguitzell...
1: L'has enganxat, David, mirant a veure si el community...
0: Estem tots iguals.
3: Una de les coses que dius, en recordeu, que era que no estaven malament, no estaven empipats en Julián Álvarez, perquè tenien notícies de que era la gent, el representant, el que l'estava movent. per tots els clubs. Mm-hmm. Doncs home, no, jo crec que avui ja ho sabíem que era així, però que avui per boca de Julián hem rebut la confirmació que efectivament si en aquella reunió amb el Barça
0: deixa'm, hem d'anar cap a Dallas, tenim protagonista, Dami.
4: Sí, aviam, intentem escoltar Messi.
8: De haber conseguido la victoria, sobre todo, que era lo principal, lo más importante, era uno de los objetivos, poder conseguir los 6 puntos para terminar primero y bueno, contento.
9: ¿Qué significa este nuevo récord que acaba de conseguir?
8: Feliz, como dije la otra vez, lo importante es que el equipo ganó, un partido durísimo, donde ellos eran duros físicamente, muy intenso, por momentos no costaba tener la pelota. Por esa intensidad que ellos tenían y bueno, un partido que había que jugarlo de esta manera y lo sacamos adelante.
9: ¿Cuánto? Leo, te quiero mostrar algo, mira esto.
8: Me dijeron ahí, un poco lo que decía recién, ¿no? La verdad que él tuvo lesiones graves también, no una vez, sino varias. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de dentro de todo no tener lesiones graves, no haber pasado nunca por quirófano, y eso dice mucho. Así todo, como estaba él, hizo
9: ¿Esperabas este Messi? O sea, ¿esperabas un Messi así en el ranking mundial, Leo?
8: No sé, como dije recién y repito, yo la verdad que no juego pensando en la edad que tengo, sino en cómo me siento físicamente. Me siento bien físicamente, me siento feliz, con ganas de seguir intentando de aportar cosas al grupo, y no intento de dar siempre el 100, el máximo, sin pensar en la edad. Seguramente en algún momento el cuerpo explote y diga basta, pero por ahora sigo disfrutando y jugando, que es lo que me gusta, intentando de estar siempre al mejor nivel.
9: Leo, en un mundial tan parejo. Cuando sopes las velitas, ¿qué vas a pedir?
8: Nada, la verdad que no puedo pedir más nada, gracias a Dios, porque es que varias veces me regaló todo a nivel deportivo, y lo único que puedo pedir es salud para mí, para mi familia, para la gente que estuvo siempre cerca, y poder seguir disfrutando también de todos estos momentos, de poder estar en este grupo, que es un grupo que hace muchos años que le viene regalando alegría a la gente y sigue estando a la altura en cada competición, en cada partido que compite como el primero, sea cual sea el rival, y nada, sobre todo poder seguir disfrutando de poder estar acá.
9: Leo, la última, vos siempre decías, yo sé que Dios un mundial me va a dar. ¿Te podrá dar dos?
8: Sí, la verdad que sería ya pedir demasiado, ¿no? Lo que me dio ya es de sobra, ¿no? Lo que toca hoy es disfrutar e intentarlo como lo hicimos siempre, y como dije recién, este grupo compite cual sea el rival, y va a intentarlo, lo va a intentar otra vez, y va a competir, y iremos paso a paso como lo hicimos siempre, y pensando siempre en el siguiente rival, y no ir mucho más
9: allá. Es importante, Leo.
4: Bé, doncs, Messi, Xavi, no sé fins a quin punt s'ha pogut escoltar.
0: Sí, tot, Dani,
1: perfecte.
4: Perquè hi havia una munió increïble. Bé, doncs ara sí que ja abandona Messi, enmig de molts periodistes, molta gent que intenta gravar les seves passes. Se'n va un Messi feliç, content, sap que ha fet història dels Mundials, però un dia més a l'oficina de Leo Messi, i bé, doncs aquesta zona mixta que ha estat abarrotada de gent, doncs que es començarà a buidar, encara queda algun jugador austríac per passar per aquí, i Argentina començarà a pensar en el pròxim partit contra Jordània per assegurar la primera posició del grup. Doncs afortunats i un luxe d'haver assistit a Història del Futbol 40 anys després que Maradona fes història a l'Azteca. Imagina't tu, 22 de juny.
0: Totalment.
4: El dia més important de la història del futbol, o com a mínim de la història dels Mundials.
0: Totalment. Sentíem Leo Messi, m'ha cridat l'atenció quan li pregunten per si Déu li podria regalar un segon Mundial. Diu, home, tampoc ens passem, eh? Vull dir que... No demanarem tampoc tant ara, vull dir que...
1: No, però em sembla significatiu, perquè ell podria... No? Però és com si ell estigués jugant ara
0: clar,
1: simplement
0: però...
1: a gaudir d'això i a veure què cau, no? És a dir, a veure sempre. Si arriba, fantàstic, només faltaria, estem jugant per guanyar.
0: Exacte.
1: Però no hi ha l'obsessió que sí que tenia abans de guanyar-lo, no?
0: És el que m'ha creat l'atenció, és que ja va deslliurat de tota pressió, absolutament.
3: Si manté aquest rendiment i el guanya, novena pilota d'or. Teniu clar, no?
0: Home,
3: una pregunta. Ara què fem? Amb tots els que van dir...
0: Ah, farem una publi.
3: No, no.
0: Ah, d'acord.
3: Amb tots els que van dir que estava acabat.
0: Mira, pensa...
3: No, ho dic clar.
0: No, pensem-ho.
3: Venint cap aquí, m'he fixat que hi havia una cova...
0: Sí, ara,
3: que no parava d'entrar-hi.
0: Ara l'obrirem, però perdona, anem per ordre, perquè abans ha començat, fa una bona estona ja, el partit que tenim en dansa, el segon de la jornada, i acaba d'haver-hi ja novetats en aquella lluita que dèiem per el màxim golejador de la història dels Mundials. Doncs bé, Quim Salvador, bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Juga a França, ja.
10: Juga a França, minut 17, França 1, Iraq 0. El gol francès l'ha fet Kylian Mbappé, que amb aquest en suma 15 a la història dels Mundials, a 3 de Leo Messi. Ha estat una canonada des de fora de l'àrea amb la cama esquerra, un molt bon gol. Fa una mica la impressió que el porter podria haver fet més, però posa-t'hi tu, aturar una canonada d'Mbappé. I
0: sí,
10: en tot cas, el senyor Basil, que és el porter iraquià, no hi ha pogut fer res. És un monòleg de França, que ha rondat el gol fins que l'ha aconseguit Mbappé. Està jugant de titular, com és habitual, Jules Koundé, a la banda dreta, la davantera francesa. Déu-n'hi-do la pólvora que hi ha. A Mbappé l'acompanyen Olisée Dembélé i Barcola, com per posar-se a defensar la porteria, que és el que intenta Basil. I m'ha agradat molt l'inici del partit, Xavi. Ha centrat Iraq. Ja sé que ara, jo no ho entenc, però es fa allò de la pilota llarga per anar a pressionar. Que llarga, l'han tirat a fora de porta, directament. És a dir, centrar, pilotada tan llarga que ja ha estat pilota pel porter Francesc Manyan per començar a jugar. No, tampoc deu ser fàcil plantejar un partit amb la selecció d'Iraq contra França. Però, en fi, fa la impressió que van 1-0 ara a minut 18 i en poden caure uns quants més del cantó francès.
0: Doncs seguirem, evidentment, de cua d'ull aquest partit de França que tenim en joc. De moment, 1-0 favorable als francesos amb gol de Kylian Mbappé. Endreçarem tot el que tenim. De fet, un munt de coses. Messi ha tornat a fer història, ho ha viscut i ho ha explicat ara mateix a RAC1 el Damià López. Això era la tarda, però és que ara la nit acaba de rebentar la nit el senyor Julián Álvarez amb aquestes declaracions que també hem pogut escoltar al Tu Digues.
5: Creo que no es momento para hablar de esto. Pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar. Y
6: si sea algo bueno, te vas.
11: ¿Qué crees que pasa, Julio?
5: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Volíem un gest...
3: Se li diuen, si hi ha algo bueno, te vas.
0: Sí, sí,
3: y dice, no. Lo mejor es transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Pero
3: mi sueño no es irme. Mi sueño es irme al Barça.
0: I traspassat. El gest és aquest, el que hem viscut de Julián.
12: Contracte amb l'Atlético de Madrid fins 2030.
3: Ja. Ara ho han dit. Quan estaves fora, que només ens ha faltat fotre't una càmera perseguint-te. Home, per fer una mica de show, Fernandito. No, quan estaves fora...
12: Ell sap que jo li he avisat avui que...
0: I jo t'he defensat públicament, ara, vull dir, no.
3: Però quan estaves fora quan estàs fora hem comentat això precisament, que clar, que el jugador risca molt, que és un pas molt potent.
12: Clar, és que la afició de l'Atlético i la dirigència de l'Atlético ara té una patata calenta a sobre de la taula brutal.
0: No, del tot.
12: És el seu crac que està dient que no vol estar allà i a més dient que ja els hi ha dit, que ja els hi ha comentat.
2: Julián ha fet la declaració de no retorn.
1: Què passa? Tingues en compte que aquest és Julián Álvarez, no és Julián López.
12: Aquest és Álvarez,
1: el que no venia a l'Atlético l'altre dia era Julián López, Julián Álvarez potser sí.
0: Ara vull escoltar Juanma López, jo aquest també el vull sentir, a veure què diu. Una pausa, 2 minuts, venim.
13: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
14: Da igual donde estés,
15: da igual cómo lo vivas.
16: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
17: en la misma jugada,
18: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
19: cuando todo eso llega,
18: entonces sí, entonces somos una.
20: Somos una.
21: Somos un
22: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
23: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
24: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
25: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
26: El 27 d'agost de 1942.
25: I el número de la sort, el...
26: 7.
25: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Ara és un quart i mig de 12 de la nit. Ja sabem que el Barça vol canviar de nou. De fet, està buscant un altre davanter centre. Però, i vosaltres, voleu canviar de cotxe? Voleu una moto nova? Vols triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe amb més de 40 marques, amb totes les ofertes al mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou. Aquest és el panorama a aquesta hora de la nit. El Barça esperava un gest de Julián Álvarez. No ha arribat un gest, no. Ha arribat un gest i paraules i el que vulgueu, perquè jo m'esperava molt menys el que finalment hem viscut. I és que Julián ha dit aquestes paraules, que vol marxar de l'Atlètic de Madrid. Vol una transferència, diu, perquè vol complir amb el seu somni. Més clar, l'aigua. A partir d'aquí, què farà l'Atlètic de Madrid? Com ha rebut el Barça? És el gest que esperava el Barça? El Barça ja li va bé, aquest gest? Espera alguna cosa més? És a dir, ara és saber els actors principals que falten per escoltar, a veure què diuen els propers dies o les properes hores. Fernando, que tu has parlat menys que la resta, què dius?
2: No, a veure, jo crec que el gest per entrar en calor, no? Allò per escalfar una miqueta l'ambient, està bé. Clar, si ell es posa el nom del Barça a la boca el primer cop que ja vol trencar amb l'Atlético de Madrid, hagués estat més dolorós. Jo crec que sempre t'has de guardar alguna cosa a la màniga, algun roc a la faixa, no? Però crec que és evident, insisteixo, que un jugador que és, en teoria, el crac mediàtic, que l'Atlético de Madrid ha dit amb declaracions dels seus dirigents i amb aquells tuits famosos que no el volen vendre, que se'l volen quedar, que van refusar una oferta del Real Madrid, home, que el jugador digui que vol sortir, que el millor és una transferència, que ja li ha dit al club i que vol complir-se el somni, Això és duríssim. Com a club, com a institució, crec que és... Posa't al revés, jo sempre ho dic, posa't al revés amb el teu crac mediàtic.
1: Clar. Sí,
2: sí. Que estigués lligat, com està la Minya Mal, i que, en teoria, ja portés 3 o 4 intervencions públiques des del novembre de l'any passat, deixant el seu futur allò obert, i que ara ja et digui que li ha dit al Barça que vol marxar. Us en recordeu? Diria que va ser el senyor Saperes qui va parlar del burofax per primer cop, també, sí, no?
3: Hòstia, ara...
2: Sí, diria que sí, que aquí al Barça hi ha un senyor que es diu Leo Messi que l'envia un burofax al Barça per dir que vol marxar. Doncs aquell dia, imagina com estan els culers, i ja hi havia un run-run de que estava descontent. Però imagina't quan tu com a institució reps el burofax del teu crac que diu que se'n vol anar. Doncs no és per via burofax, però sí, de viva voz, avui li ha dit a l'Atlético que se'n vol anar. Però a més dient que ja els hi ha dit. I a més ficant el tema de la felicitat.
4: Però hi ha diferències remarcables.
2: Complir un somni és ser feliç.
1: Sí, clar.
2: Ara vol dir que el seu somni no és on està.
4: Amb el burofax hi ha diferències remarcables, i era un burofax que no anava adreçat al Barça, sinó una persona al Barça, al seu president. I no era perquè volgués marxar a un puesto concret, sinó perquè volia marxar d'aquí, degut al seu anuig.
2: En canvi, Julián Álvarez,
4: contràriament, no té res contra l'institució de l'Atlètic Madrid, no té res contra les persones, però volen que compleixin la seva paraula. I se li va donar una paraula que en aquest moment és

0: pressió quan diu vull fer realitat el meu somni. No diu el nom de quin seria el seu somni, però ja diu que quin no és.
1: Quin no és?
0: Que seguia l'Atlètic, quedar-se. Que no
2: I va lligat a un altre jugador que acaba de fer la bestiesa, que es diu Leo Messi, que el seu somni, si l'ha complert, que és jugant al Futbol Club Barcelona, durant 18 anys.
3: És que si estigués poc lligat, si fos un jugador que acaba contractar l'any que ve, però home, i una altra cosa, no oblidem, va arribar a l'Atlètic de Madrid fa 2 anys, fa 2 estius, és a dir...
0: No porta 5 anys,
3: ja. Clar, porta 5 anys.
2: És un pols en tota regla.
3: I s'ha fartat de les tàctiques del Simeone conservadores i que del faci córrer cap enrere. No, porta 2 anyets.
1: Bé, jo crec que és compatible.
3: Ha vist la llum i ha dit...
1: Afartar-se'n, se n'ha afartat, aquest últim any.
3: Sí, però vull dir que tu pots entendre que un tio que estigui 5 o 6 anys amb tu, bueno, ja ha fet un recorregut, ha fet un projecte, t'ha sortit millor o pitjor, però és un projectet, són 2 anyets, eh? Ara, aquest any que ha vist que una final de Copa que arriben no la guanyen, i a més es focalitza en ell quan ell va picar el travesser, aquell xut que va fer, va fallar el penal i ja... Escolta, mira, tu, mira, tenim un crac i no fa gols. A la Lliga, bueno, lluny no, molt lluny, i amb la tàctica de Simeone tampoc arribes a la final de la Champions. Arriba més lluny que Barça i Madrid. Ha eliminat el Barça en Copa i en Champions. Però precisament potser el que ha visualitzat és dir, escolta, potser amb Julián el Barça hagués eliminat a l'Atlético de Madrid.
4: Bueno, i vull recordar...
3: És un bon argument, també, per dir-li amb tu us haguéssim eliminat.
4: I vull recordar, Fernando, que el primer any amb l'Atlético fa 30 gols, eh? Sí. I 30 gols en Simeone són molts gols.
3: O sigui, aquest any ha estat més baix, a nivell de gols.
4: Sí, aquest any sí.
3: I en Lliga sobre...
4: Per
3: en canvi, en Champions ha estat bé, sí, a nivell de gols.
4: Però per mi, en el top 5 de golejadors.
1: Sí.
4: Però per mi és un jugador de 30 gols per temporada, pot ser un jugador perfectament de 30 gols per temporada al Barça. El Barça ataca el triple cada l'Atlètic de Madrid, trepitja el triple a l'àrea rival cada l'Atlètic de Madrid, i la dinàmica futbolística és que no té absolutament res a veure. No té res a veure. Ni els companys tampoc. Jugaràs amb la niña mal a prop, eh? Vull dir, clar, és que és un altre context. I jo crec que és una edat fantàstica, són 26 anys. A la pregunta de pagaria 150 milions o 130 més incentius, tot això que ens estan preguntant últimament per aquest jugador. Home, jo crec que més que no els val, no ha fet una temporada per aquest valor. No l'ha fet, d'acord? Ara, com a club has de valorar. Si és el jugador que vols, fas una inversió que és amortitzable.
1: Sí, no,
4: molt més que la que pugui ser, per exemple, en Harry Kane, que és un jugador que jo firmaria també demà amb els ulls tancats.
1: I que el Barça sap que sobrepagarà.
4: Perquè compleix tots els registres que necessita el Barça en aquest moment, però estàs fitxant un jugador de 32 cap a 33 anys. A l'hora d'amortitzar-lo a nivell contractual és més complicat, no?
1: Però el Barça també sap, jo crec, que pagarà més diners dels que val Julián, evidentment, que ho sap. Sí. Però és que també sap que és el moment que ho ha de fer, perquè no tinc un nou, he d'anar a buscar
4: un lloc estratègic, és una demarcació estratègica.
2: I en el cas de Harry Kane tot és despesa, en canvi en Julián Álvarez i amb la que té,
4: exacte,
2: és inversió.
4: Exacte,
2: perquè saps que d'aquí 5-6 anys encara té una cotització i un preu de mercat altíssim que fa que recuperis part d'aquesta inversió.
3: És que si no et va massa bé, si no et va massa bé, imagina que el tens 3 anys, 4.
2: Se te'n va un jugador jove.
3: Clar, és que encara tindrà que 30 anys, perquè crec que té 26. Home, encara pots treure uns bons diners amb 30 anys. El Barça quan va pagar per Lewandowski? Va pagar
0: 50, no?
3: 50, 40 i pico, 50, per un jugador que tenia 33-34. I ha donat rendiment, eh? És veritat que aquell era un golejador d'època i de moment Julián no ho és, però sí que és un jugador que és campió del món, que és internacional amb Argentina, que és un jugador mediàtic, que és un jugador potent, o sigui, jo crec que és un futbolista que sempre... Jo crec que l'opció del Barça entre Harry Kane i Julián, tot i que a més Harry Kane sembla que està molt a gust allà al Bayern, és veritat que mirar la teva productivitat de futur de l'operació et fa pensar que amb Harry Kane difícilment tu podràs treure-li un rèdit si el traspasses 3 o 4 anys després, que és el que passa amb Lewandowski.
4: Ha passat això amb Lewandowski.
3: Sí. A Lewandowski, ara... el tercer any, jo et dic que ja van intentar l'estiu, si es posava bé per Aràbia, perquè sabien que era l'última ocasió... perquè l'any següent quedava lliure. Però... Si el tercer any ell s'hi posa bé per anar a Aràbia, el Barça l'hagués enviat cap a Aràbia a canvi de 25 quilos. Imagina't, 25 quilos al seu rendiment i t'estalvies la fitxa. Però no va poder ser. En canvi, amb Julián, si el fitxes ara i tens 3-4 anys de bon rendiment o rendiment correcte, sempre quedarà l'opció de treure un bon traspàs.
1: Sobre el fitxatge i el gest que al final...

0: No deixa de ser una invitació a la taula de negociació. El Barça buscava aquest gest per poder asseure's a parlar amb l'Atlètic de Madrid. No hi ha més, ja el tenim. No sé si més o menys del que esperava. Això ja ho valorarà el club, que és qui ho ha de valorar. En qualsevol cas, tal i com estan les coses ara...
1: El gest obliga a la negociació, no és que clar, convidi. Això... És que no convida a la negociació, obliga a la negociació.
0: No, però vull dir que és una invitació al Barça. El Barça no estava convidat enlloc. És a dir, de moment ell volia anar a tocar a la porta i aquí no obria ningú, perquè eren cops de porta tota l'estona. Ara no, ara ja està. Ara t'han d'obrir la porta, asseure't a la taula i a partir d'aquí veurem com acaba. Tenim molt al cap l'oferta, aquella broma de 150 milions que va oferir Florentino Pérez per endur-se'l, d'acord? Hi ha qui pensa que allò era una maniobra per que a partir de 150 en poguessin parlar. Jo penso que no sé què en penseu
2: no
0: vosaltres.
2: No dubtis que això anava encaminat d'acord. A intentar-ho. Una altra cosa és que es dongui i que sigui un punt de partida...
0: Aquest gest d'avui rebaixa aquell 150, no sé a quan, i aquí va la pregunta.
2: Sí, però fixa't que el mercat i el Real Madrid i Florentino ja sabien les pretensions i el que volia Julián Álvarez.
0: Mm-hmm.
2: Això fa Florentino, això.
0: Per això la fa.
2: Perquè està jugant a donar pel sac al Barça i a intentar, no sé si encarir, a intentar encarir.
1: Però fa una bufonada perquè aquests 150 milions ningú se'ls pren seriosament, ni el propi Florentino.
2: Evidentment, però fixa't que fa ja posa una quantitat a l'imaginari del mercat i també força una mica l'Atlético. Perquè és evident que si tu refuses una oferta de 150, ara dir-li a la teva parròquia que el teu jugador, i sobretot al fondo aquest Apolo,
1: aquesta oferta dir-li que el vens per menys de 150...
2: Jo crec que no, però és veritat que al fondo aquest Apolo,
1: el
2: fons econòmic aquest, dirà, hòstia, heu tingut 150 i no li heu venut? Crec que l'Atlético, la dirigència ho té fàcil. Home, no li vendrem a la teva rival ciutadà i que estem aquí colze en colze a la mateixa ciutat perquè ens passin pels morros.
0: Però l'altra resposta també és fàcil, és dir, no, és que el jugador no volia anar. L'oferta hi era, però el jugador no hi volia anar. I l'altra és dir, i no hi ha cap altre club d'Europa que em pagui 150 milions d'euros perquè no existeix un club d'Europa que pagui 150 milions.
2: És que aquí la clau, ara entra el jugador. És perquè el somni del jugador, si és només un, no hi ha subhasta.
0: Clar. Exacte.
2: Ja, ja no hi ha subhasta.
3: I el jugador s'ha de jugar al Barça i ha de seguir l'Atlètic de Madrid en una situació molt complicada
4: passa,
3: a nivell ambiental.
4: Passa a ser un blanc o negre per tothom.
0: Ja està, no n'hi ha més.
3: La pregunta és, a l'Atlètic de Madrid li interessa fomentar aquest vincle ambiental enfangat?
2: Aquí entra un actor, que fins ara ha estat molt calladet,
3: força.
2: Que és el senyor Simeone. Que és, el senyor Simeone accepta tenir a la seva plantilla el seu crac mediàtic a disgust fins al punt d'haver-ho dit públicament? Aquí ja també s'ha de decantar, perquè és possible que ell digui ell, qui no vulgui estar aquí. El Pep ho feia.
3: Sí,
2: el Pep els jugadors
3: que,
2: que no volien estar els deixava anar.
3: Escolta'm una cosa, jo crec que un entrenador, encara una cosa és que ho digui públicament, que ho reconegui públicament, igual no li interessa reconèixer-ho, però jo crec que un entrenador mai estarà a favor de tenir un futbolista a la seva plantilla que sap que en el fons no es vol quedar allà. És que és molt difícil, és a dir, tu, o sigui, no és la mateixa posició la de director general o la de conseller delegat, la d'un Gilmarín o la d'un Mateu Alemany, que la d'un entrenador que vol treballar amb jugadors que estiguin compromesos, que estiguin concentrats al 100%, que es quedin allà perquè realment és el que volien fer, quedar-se, que qui ha de negociar des del lloc més alt de la cúpula del club un traspàs, una transferència, i ha de donar la cara davant dels seus socis i seguidors de dir, escolta'm, sí, l'he venut. Però, insisteixo, crec que el pas avui de Julián dona una coartada a Gilmarín i a Mateu Alemany per dir, senyors, hem fet tots els possibles.
0: Però no ha pogut ser, ja està.
3: És que fins i tot ens n'han fotut d'ells a la cara. Hem tret una sèrie de tuits que no se'ls creia ningú, però els hem tret. O sigui, hem arribat fins a aquest punt. Si el jugador diu que no vol seguir, doncs hem de buscar el màxim ràdio possible i buscar un recanvi.
2: Sí que és veritat que sempre hi ha l'opció que el club es tanqui en banda, eh? Perquè el Barça ho va fer amb Messi.
3: No, això segur. És que el jugador arrisca aquí.
2: El jugador arrisca i el Messi al final es va quedar, a disgust, li va costar entrar en competició, però aquell any va acabar entrant en competició bé el Messi. Aquell Barça de Koeman diria que gairebé guanya la Lliga.
4: Sí.
2: Però és veritat que els primers mesos van ser molt complicats per ell.
4: Escapa en aquell partit contra el Granada, a casa.
2: Clar. Però sí que és veritat que el més fàcil és que ara la gent de l'Atlético digui, senyors... un jugador a disgust i que no vol estar aquí i que ens està infravalorant públicament i dient que nosaltres som plat de segona taula quan el que li paga el contracte som nosaltres. I no va venir fa 20 anys, insisteixo. Va venir fa només 2 anys. I ja s'ha desenamorat. el millor que és, perquè si no, què pot tenir aquell home al Metropolitano que era partit?
1: Sí, però hi ha un
2: una
1: fet,
2: bronca.
1: Hi ha un fet que...
2: Una bronca, una silbatina.
1: Hi ha un fet que impedeix a l'Atlètic de Madrid tancar-se en banda, com dius tu, Fernando. I és que, i això ho ha fet saber Fernando Hidalgo, Gil Marín es va comprometre. Clar, el jugador té la paraula de l'Atlètic de Madrid. Quan parla persones significades de l'Atlètic de Madrid, està parlant de Gil Marín. Aleshores, no, no et pots negar, quan ja t'has compromès amb el jugador, de facilitar-li aquesta sortida, si la sortida es dona. És a dir, si realment el Barça ve i ve amb els diners necessaris com per...
4: Sí, això és veritat, que no dubto, Lluís, encara és més important el gest que acaba de fer
1: Julián Álvarez, no,
4: perquè és com dir l'Atlético, jo no puc donar el pas davant de la meva gent de dir que et venc, necessito que tu també surtis.
1: Clar, ara, ara, i diguis que no m'estimes.
4: El primer sí, que podíem però... preguntar, Xavi, així una mica ràpidament a gent del Barça, la reacció que hi havia era dir, per fi arriba, el gest que estàvem esperant, ja tocava que arribés, a veure què fa l'Atlético, i l'Atlético necessitava també aquest pas de Julián. Ara, a veure...
0: Clar, però que diu el Lluís, perdona, David, que és que tinc el Dami a Dallas i el tenim amb, em sembla que amb algun company de la premsa argentina per també analitzar una mica la situació, com queda a hores ara i amb quina partida tenim sobre la taula. Dami, oi que sí?
5: Hola, Xavi, sí, ja sóc al Media Center, ja fora del recinte, de l'estadi, però encara dins del recinte, de la AT&T Stadium, i tinc a companys argentins que estan... Asturats amb la notícia. Per exemple, Fran Alí, de Bermú Deportivo. Hola, Fran, bona nit, buenas noches.
6: Buenas noches.
5: Bueno, acabas de ver la notícia, sorprendido, ¿te lo esperabas o cómo lo encajas?
6: Estamos choqueados porque uno en la previa pensaba que ese tema quizá nos iba a tocar en este momento, ¿no? Por la competencia con Argentina, pero creo que es totalmente sorpresivo que él haya dicho que quiere la transferencia porque su sueño ha sido a Barcelona. La verdad es que estamos muy sorprendidos.
5: Habíamos hablado en el descanso y comentaba, tú decías que en tu criterio Julián tiene que ir al Barcelona. Sí, eso es lo que se siente ahí, ¿no?
6: Es que es lo que se siente, porque creo que en el Barcelona va a tener el protagonismo que necesita, que el equipo juegue para él, tener más situaciones de juego, no tener que luchar tanto, retroceder tanto, ¿no?, en el campo. Y creo que sería un crecimiento personal y futbolístico para Julián Álvarez estar en el Barcelona con ese mediocampo que tiene.
5: Muchas veces hablamos de que en la concentración de la selección española estas cosas no gustan. Esto que ha hecho hoy Julián, meter un tema de mercado ahí en medio del Mundial, ¿esto cómo va a repercutir en la selección de Argentina?
6: No, yo no creo que el ánimo que existe en la selección argentina, creo que se vea afectado por este tipo de cosas, porque hay un grupo muy unido, ¿no?, que se conoce hace mucho tiempo, y creo que estas cosas se charlan adentro, ¿no?, de cómo comunicar las cosas, y creo que esto fue charlado. Yo creo que este tipo de cosas la habrá hablado con los referentes del plantel. Yo estoy seguro de esto. Y es algo que él viene meditando hace mucho tiempo, porque si no, no lo suelta acá. También es el momento, por una cuestión lógica del mercado, ¿no?, de que, bueno, hay que meter presión también. Creo que él también, si quiere irse, tenía que soltarlo en algún momento, y si hay un momento ideal para hacerlo, era con la tranquilidad de la clasificación a los 16avos de final.
5: Claro.
6: Y no en un momento decisivo en los octavos. Creo que eligió el momento adecuado para tirar esta bomba. Repito, estoy choqueado y estoy sorprendido por lo que acaba de pasar.
5: Bueno, gracias, Fran, y creo que nos veremos bastante durante este Mundial, porque con lo de Julián se nos ha girado bastante trabajo, ¿eh?
6: Bueno, un gran saludo para todos ustedes, y bueno, creo que estoy tan sorprendido como vos, ¿no?, por esta noticia que ha surgido de Julián Álvarez, y ojalá que vaya a Barcelona, porque creo que para su carrera va a ser fundamental.
5: Gracias, Fran.
6: A vos.
5: Muy bien. Xavi, una opinión rápida, la Alfred Gelic, un buen amigo, encantado de...
2: Està xoqueado.
0: Ai, sí, xoqueado, m'ha encantat. El que està xoqueado és la connexió ara, que també ha quedat xoqueadíssim.
2: Julián ha entrat al cable, sí.
4: En tot cas, és interessant també el que deia, en el sentit de... se la juga també de cara al seu club, perquè té contracte fins al 2030, i també de cara a Scaloni, de dir, hòstia, per què m'obres aquest meló ara enmig de la...
0: Però haig de dir amb el Fran, eh?
4: Perquè estan dient del Real Madrid d'anunciar els fitxatges just abans, i ells també estan en un moment que pot ser que Scaloni digui, hòstia, a mi ara això...
0: Però estic molt amb el Fran.
4: ...de preguntes, que ara em vingui tothom a preguntar si Julián ha d'anar al Barça, si no...
2: Sí, però...
0: Però jo crec que això està parlat, és a dir, amb Scaloni... I amb Xavi, Messi, fins i tot.
3: Xavi, està parlat. Estava parlat, perquè totes les informacions que ens arribaven sobre aquesta qüestió a les últimes hores ens deien que parlaria en funció de les circumstàncies. I les circumstàncies eren si guanyava el partit d'Argentina i clar, certificava el pas.
4: També és veritat que entre aquest partit i el de Jordània
3: empat,
4: segurament és el
3: o
4: moment
3: una derrota avui
4: més tranquil.
3: Haguessin ajornat probablement aquesta declaració. Mm-hmm. Perquè, clar, no és el mateix parlar amb la victòria que fer-ho en un partit on no has fet els deures.
0: Ara estàs tot, a
3: 15 dies. Per tant, estic convençut que estava parlat. I després també vull dir una altra cosa, mm-hmm, que comentava abans el Lluís, és molt important això que ell deia, perquè si veieu en les declaracions que ha fet avui Julián Álvarez, especifica, he hablado con la gente importante que tenía que hablar. Vull dir, que els missatges són claríssims.
0: No, no, jo crec que és una...
3: No és una petició a l'aire... M'envoïna el Barça, demano, sisplau, que en traspassin. He hablado con la gente importante del club que tenía que hablar.
0: Són 20 segons de declaració i jo crec que està estudiadíssim el que avui ha dit Julián Álvarez en aquest postpartit Argentina-Àustria, perquè en molt pocs segons, en 20 segons que dura el tall, ha dit els tres elements. Vull una transferència, jo ja he visitat el club i t'acaba amb aquesta frase de perquè vull complir el meu somni. Vull dir, ras, curt, i ara 20 dies per endavant, no, 20 no, 15 dies per endavant, abans del següent partit en què Argentina jugarà alguna cosa en aquest Mundial. Sí. Vull dir que el moment és perfecte.
4: Dos divendres.
2: No, i jo crec que, a més, la clau de que ell ho ha parlat amb gent important de l'Atlético és que fins i tot el seu agent vingui a Barcelona, que t'enganxin. O sigui, si t'enganxen, això és durillo, és heavy. Ara, tu sempre pots dir, si ja estàveu avisats, que clar, no us sorprengui, si ja ho sabíeu, si us ho vaig dir, si jo vaig anar de cara i us vaig dir el que volia i que era el meu somni i que no volia seguir aquí i que volia anar allà i, sisplau, que m'obríssiu la porta perquè tinc un somni que complir. Tot el que passi a posteriori, ja ella està legítima per dir, jo sí, soc jugador de l'Atlético, però ja us he dit que volia això. I dintre d'això, que enganxin el meu agent amb el director de futbol del Barça, crec que poc després va arribar Joan Laporta a aquella reunió, no sé si van coincidir o no, però va també estar en aquell hotel, o sigui, jo ja us ho he dit i us he avisat, amb la qual
0: a partir d'aquí
2: que no us agafi, exacte, allò de noves i dissimuleu dient que quin escàndol.
0: Deixa'm tornar a Dallas, perdona, Lluís, que tinga el Damià, que em sembla que han pogut recuperar la connexió. Damià, ets per aquí?
5: Sí, ho rematem ràpidament, Fer, me decías que no te gusta que Julián haya hecho esta declaración.
6: No, para mí es un error conceptual y me llama la atención de que lo haya hecho en el medio de la selección argentina y se lo han permitido. Seguramente tendrá su motivo para buscar esa transferencia a uno de los mejores equipos del mundo. Como te decía, por posición y movimiento, el Barça es su equipo ideal. No tiene una posición fija, te entra por el centro, por el costado. Es un buen definidor, a pesar de que hoy no se le dio en cancha. Pero a mí me queda resoplando lo de Lopetegui en España, en Rusia, 2018, que dijo, me voy al Real Madrid y España no hizo para nada una buena copa. Quedó eliminado con Rusia y con un papel bastante flojo. Considero que el Mundial, los argentinos, cada 4 años nos volvemos a encender todos. Nos unimos, peronistas, radicales, mileístas, libertarios. Es como que nos une la bandera argentina. Y él está en su derecho de querer pedir la transferencia. Pero es como que decíamos durante el Mundial, son 30, 35 días, nos ocupemos de esto. Está bien, él es campeón del mundo, fue clave la obtención en Qatar, pero pensemos en Argentina, si lo quieres hacer, puertas adentro. Manifestar las puertas afuera me hace ruido, sobre todo porque él también tiene mucho de Atlético Madrid y el Cholo Simeone, que le han dado una palanca al crecimiento de su carrera. Considero, no digo que haya una falta de respeto, pero sí considero que no fue apropiado y es un tanto inoportuno.
5: Bueno, esto es un debate paralelo que comentaremos también allá en Barcelona, que igual queda un poco lejos, pero veo que a nivel Argentina esto va a generar debate también, es decir, la oportunidad o no, y que si esto puede, yo creo que no, pero vosotros, tú puedes entender que esto le puede ser una piedra para el desarrollo de Argentina en el Mundial.
6: Yo que recuerdo que cuando estábamos en Mundial de Sudáfrica 2010, se hablaba de Di María al Real Madrid. Y bueno, se dio, pero no tuvimos el mejor Mundial. Después recuerdo otros jugadores que después del Mundial se iban a dar una buena transferencia. No tengo dudas que Julián Álvarez merece ese paso a Barcelona. Pero manejarlo callado, puertas adentro. A ver, el argentino, con todo respeto, no nos da lo mismo que juegue el Atlético de Madrid o en Barcelona. Si está en Barcelona, mejor, porque es cordobés, de mi provincia. Mejor todavía, pero cuando termine el Mundial lo hacemos, te lo celebramos y te aplaudimos. Ahora te quedamos con la camiseta albiceleste. Viene Jordania. Tenemos un duelo bravo después en 16 de final. Queremos defender la Copa en Qatar, en la cual él fue protagonista. Pero pensemos en el Mundial. Esto es cada 4 años y tenemos que estar concentrados en este mes y medio que vinimos con lesiones, con golpes, con peleas internas en algunos lados. Bienvenido sea para Barcelona, que lo disfruten. Van a levantar la Copa con él,
7: pero hoy queremos que sea argentino y que piense solamente en la camiseta argentina.
5: Grande, Fede Jeric.
7: El saludo y el pase, el saludo a toda Cataluña. Cuando quieran, seguimos compitiendo por capitales del mundo.
5: Grande, Fede Jeric, que el vam entrar a Qatar 2022
0: sí.
5: amb l'Aleix, perquè ella ens deia que se sap totes les capitals del món sense excepció, i l'Aleix el va sotmetre a un
4: petit trivial. Sí, sí, un interrogatori. Sí, sí.
5: El recordeu, eh? Sí, sí, sí. La sap totes, és un crac. El Fede Jeric, que ja heu vist que a nivell argentí ja ha obert aquest debat, no? L'oportunitat o la no oportunitat de les declaracions de Napoleón López, però bé, és una altra història paral·lela.
0: No, no, i tant, no, evidentment aquest debat el tindran ells, sí, crec... perquè això ara ells ho han de solucionar. Això és una cosa interna, que diria Europa, saps? És una qüestió interna que han de solucionar ells. Sí. Doncs nosaltres estarem en un altre disciplina en aquest cert.
1: I, el que és evident és que en aquest periodista que ara parlava li falta informació. Li falta informació i no va estar, com jo, dijous amb el president i va veure un president inquiet. Jo vaig veure un president inquiet el dijous, perquè s'havia donat una cosa l'any passat que no volia que es tornés a produir, i això és la interpretació que jo faig, no és una explicació que ell em dona. I és que l'any passat tot l'entorn barcelonista sabia i tenia la informació de l'entorn de Nico, de Nico Williams, que volia venir al Barça, però Nico Williams mai ho va dir. I no volia que això es tornés a produir. I el dijous estava calent amb aquest tema, i deien, no vull que ens torni a passar això. Wow. Simplement deia això. I això sí ho sabia Julián Álvarez. Per tant, ha esperat la primera oportunitat per tranquil·litzar qui finalment ha de prendre
3: la decisió. El jugador es manifesta el futbolista ja, fa el pas endavant, anem a una altra carpeta.
1: Clar,
3: no?
1: jo el vaig veure inquiet, i diu, és que al final els jugadors també, diu, està molt bé que els clubs diguem quin jugador ens agrada, però també està bé que els jugadors diguin quin equip els agrada i ens posem d'acord, no, i necessitem que hi faci el gest. Aleshores, fer el gest avui a mi em sembla molt intel·ligent. Primer, la relació gest amb que no funciona a nivell mundial, per mi no té res a veure.
3: És absolutament compatible.
1: Clar, absolutament res a veure. Al revés, el jugador dius, hòstia, tinc aquí, m'ha de fitxar una mica inquiet, és el moment de que suavitzi l'arribada del meu somni.
3: I no té res a veure amb el que va passar amb Lopetegui, que també ha fet la comparació al company.
0: No.
3: Perquè estem parlant de...
4: Primer
3: que hi ha futbolistes de la selecció espanyola, per exemple, que han tancat el seu futur, estan al Mundial. Això per començar. I segon, que no és el mateix la figura d'un entrenador que la d'un jugador. Un entrenador sempre pots... Ja, no dic que sigui així, no dic que jo pensés això, però sí, és veritat que en el moment quan va passar l'assumpte de Lopetegui molta gent va dir, clar, és que és normal, és a dir, tu tens jugadors del Madrid al càrrec i tal, la gent pot pensar que si un juga més minuts que l'altre és perquè hi ha un conflicte entre els aquí, perquè tu els entrenaràs i ara no vols quedar malament, és a dir, estem parlant d'un conductor de grup, no té res a veure amb un futbolista que és una persona individual, que sí, que forma part d'un col·lectiu i que juga un esport d'equip, però que és un futbolista i que el seu futur no té res a veure, o sigui, no engloba o no afecta a tots els altres components.
4: És que en el cas de Lopetegui podia haver-hi un conflicte d'interessos, perquè tu passaves a ser entrenador del Real Madrid dirigint a Espanya jugadors del Barça. És a dir, que a partir
0: d'aquí, cada
4: decisió que prenguis pot ser totalment interpretada d'una manera...
2: El que té lío ara és l'Atlético de Madrid i una mica Julián, perquè a veure com ho manega dintre del col·lectiu. Però jo suposo que ell també, que no és tonto, sap qui mana la selecció i que té allà una miqueta d'ascendència, i suposo que algun comentari haurà fet, i suposo que la gent entendrà que ell també s'ha de fer valdre per intentar complir aquest somni.
0: Deixa'm anar, no, és que ja saps què passa, no?, amb les publis que no es tiren. Què passa amb les publis que no les cobrem? Ara venim.
8: RAC 1. Energia per recórrer carreteres infinites.
9: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
11: Aquest Sant Joan serà la treca! Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
12: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
13: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
12: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
13: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
12: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
13: RomautoNissan.com.
14: Aquest Sant Joan serà la treca! Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
15: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira, fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
16: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Hi ha cotxes que et porten i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisó Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
19: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
20: Petardos CM, més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
21: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
22: RAC 1, tots som 1.
23: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: 6 minuts i seran les 12 de la nit. Estàvem pendents, Quim, d'aquest partit que tenim en dansa des de les 11, el de França, guanyava França. Hem arribat al descans.
1: Doncs sí, l'única novetat és que s'ha posat a ploure a bots i barrals sobre el Lincoln Financial Field de Filadèlfia, que és descobert i que espero que tingui bon drenatge. De moment, mira que ha estat plovent ben bé més de 20 minuts, amb molta intensitat, i no estava afectant la dinàmica del joc. També espero, i això no ho sé, que no hi hagi tempesta elèctrica a prop, perquè ja ho hem viscut en alguna pretemporada del Barça als Estats Units, d'esperes llarguíssimes fins que passava el risc. El partit no s'ha aturat. És moment del descans. Només hi ha hagut el gol que m'ha explicat de Kylian Mbappé, 1-0 per França. Ha pogut fer el segon altre cop Mbappé en una bona jugada personal, però també és veritat que després del gol França ha baixat una mica el pistó, no ha passat angúnies darrere, però hauria de fer el segon per allò de no acabar patint en alguna jugada aïllada. Per cert, Iraq ha hagut de canviar el seu capità i golejador. Hussein ha estat substituït, va ser el que va fer el gol contra la Noruega. Entenc que per lesió l'ha hagut de substituir Al Hamadi, que és el davanter centre del Luton de la Premiership anglesa.
0: I la importància dels gols també és per la classificació final, és a dir, que si avui guanya Noruega al Senegal, recordem que Noruega va guanyar 4-1 la primera jornada, és a dir, que és molt probable que doncs els gols acabin tenint, si hi ha un empat, lògicament, en l'última jornada, en el duel directe que tindran totes dues seleccions, França contra la de Haaland. Nil Piera, com estàs? Bona nit.
2: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Portem bona part del Tu diràs, per no dir que és monogràfic, amb la notícia del dia, aquestes declaracions de Julián Álvarez just acabar el partit de l'Argentina contra Àustria, en què ha fet el gest que esperava el Barça, i a més un gest adornat, dient que vol una transferència, que vol complir el seu somni i que això ja ho havia avisat el seu club, a l'Atlètic de Madrid. Doncs bé, avui el partit de l'Argentina, entre d'altres llocs, també l'hem seguit des d'una discoteca a Barcelona, on s'apleguen aquest Mundial, aficionats de l'Argentina, per veure els partits de l'Albiceleste, oi que sí?
2: Sí, de fet era una discoteca de la Vila Olímpica, no era una només, eren dues. Hi havia tanta afluència d'aficionats argentins que han hagut d'obrir aquest Carpe Diem addicional per poder encabir tots els aficionats argentins desplaçats fins la Vila Olímpica. I hem aprofitat per copsar, no?, algunes opinions en calent dels diferents aficionats argentins, i els hem preguntat, pel gran nom, com deies, de la nit, Xavi, per Julián Álvarez.
3: Para el Barça, y sería mucha desventaja para el Real Madrid, pobre Real Madrid. Imagínate el Barça con el Julián Álvarez, ahí ya con el equipo que tiene el Barça, y con Julián sería una locura.
4: Ojalá, porque siempre fuimos hinchas del Barcelona por Messi, y ahora se enfrió un poco eso, sí, pero bueno, si vuelve Julián, ya otra vez la remera del Barça para nosotros.
5: Sería una maravilla para nosotros tenerlo acá en la ciudad. Bienvenido sea, te esperamos, Julián, te esperamos con muchas ganas.
6: Fiche para el Barça, que fiche para el Barça.
0: Ahí está, ya lo
2: tengo. Ho tenen bastant clar, no?, els aficionats argentins.
0: Declaracions, clar, és evident que s'ha de fer esment que són declaracions just en el moment del partit, és a dir, que no sabíem encara què diria Julián Álvarez, però vaja, com veieu, la gran majoria encantats de la vida amb que hi vagi. Una altra cosa, que és aquest debat que s'enceta ara mateix a l'Argentina i que veiem amb el Dami parlant des d'allà amb diversos periodistes, és que alguns creuen que no era el moment de fer-ho, que no volien barrejar el futur del jugador amb el tarannà del que estigui passant ara mateix al Mundial. Això ja és una qüestió seva, evidentment, que cadascú pensarà el que cregui convenient.
7: També entenc que en un món ideal, segurament si ets argentí i penses que qualsevol cosa pot desestabilitzar la teva selecció, preferiries que no fos així, però ho estem veient en aquest Mundial, sí, que els jugadors també volen resoldre quan abans millor el seu futur. Ho sí, està fent ja, el Madrid, sí. I ara...
8: Si hi havia un moment per fer un gest així durant un Mundial, era ara. Era
7: ara que t'has assegurat la classificació.
8: Aprofitant el pas en la fase de grups de la classificació cap als 16 de final. És a dir, no ho faràs ja a les portes d'un 16 de final, després d'un 16 de final que puguis quedar fora, d'una sí, decepció sí. Majoritària, no ho faràs. Ho has de fer en un espai de tranquil·litat dins d'un Mundial.
7: I a les que portes quan, de jugar amb Jordània.
8: Clar, que és quan et classifiques per un partit que fins i tot el seleccionador pot arribar a fer rotacions a l'11. És a dir, o sigui que jo crec que el moment està perfectament ben escollit.
0: Deixa'm tornar... Tenim el Dami, oi, a Dallas? Deixa'm tornar cap allà.
8: Se li ha girat.
0: Home, i tant, si se li ha girat.
8: Si li arriben a dir que parlaria tan poc de Messi després del partit d'avui.
0: Perquè ara
9: home,
0: això...
9: No arriba allò de Kennedy, allà.
0: Però ja vull dir-ho. Això... Ara agafa una altra forma, tot això. Dami, tens algú altre al costat i em sembla que aquest és interessant, també.
10: Vols escoltar el periodista que li ha fet l'entrevista a Julián Álvarez?
0: Home, a veure què diu, a veure què diu i com l'ha vist, i tant que sí.
10: Martín Arévalo, compañero de ESPN. ¿Qué tal?
9: ¿Cómo andas? Un abrazo para todos.
10: Pues muy bien, nos acabas de montar una tertulia ahí en Barcelona. Bueno, vaya bombazo lo que te ha dicho Julián.
9: Y bueno, pero era un poco previsible. Mira, nosotros hace un tiempo en la televisión contamos en Argentina que se había juntado Fernando Hidalgo, que es el representante de él, con el director deportivo de Atlético Madrid. Y lo que les dijo directamente en la cara es que si viene alguno de los clubes que él quería, que pensar en salir. Y el Atlético le dijo, bueno, que traigan la oferta. Bueno, la oferta del Real Madrid llegó, fue rechazada. El Barcelona también estuvo merodeando con una cifra un poco menor y tampoco se puso de acuerdo. Y hoy Julián plantó bandera en medio del Mundial, me quiero ir.
10: ¿Cuál es la pregunta exacta que tú le hiciste?
9: No, a ver, le pregunto, porque él es un chico muy respetuoso, un pibe muy de familia, o sea, no es un tipo que esté tirando bombas por la vida. Y al contrario, dijo que él es una persona muy seria, pero que no tiene por qué esconderse y que va a contar la verdad y que él ya se juntó con los dirigentes del Atlético de Madrid y le dijo que su intención, si bien alguno de los clubes grandes, es salir. Que es lo mejor para todos, dijo. Lo mejor para todos es que me vendan.
10: ¿Tú lo has interpretado en clave Barça? Porque él no dice la palabra Barça.
9: No, a ver, decir qué lugar es sería, digamos, faltar el respeto a los otros clubes, porque son todos clubes muy grandes.
10: Cuando él dice quiero cumplir mi sueño, ¿tú no entiendes que está hablando del Barcelona?
9: La verdad, en el momento, en el apuro, no escuché la palabra sueño, pero la dijo. Yo creo que el sueño no se refiere a un club, sino que se refiere a un crecimiento. Es lo que yo interpreto, porque de hecho lo quiso comprar el Real Madrid, lo quiso comprar el Barcelona y lo quiso comprar el PSG, y creo que a cualquiera de los tres hubiera ido.
10: Como conocedor de Julián, de la selección argentina, ¿qué cronograma ves ahora? ¿Qué timing? ¿Eso se resuelve pronto, medio del Mundial? O...
9: Yo creo que lo que dijo hoy ya está, queda, no hace falta volver a preguntarle por lo mismo, y a partir de ahora los dirigentes del Atlético de Madrid, que ya saben que Julián se quiere ir, tendrán que ver qué oferta van a aceptar. Por supuesto que el jugador también va a elegir a dónde ir. Si viene Barcelona, ofrece 100, Real Madrid 150, no hay nada que pensar. Al club le conviene venderlo al de 150. Pero bueno, es algo que van a tener que definir.
10: Por último, ya no hablamos de información, sino de instinto. ¿Qué te dice el olfacto a ti?
9: La verdad, que va a tener un crecimiento. Ya Simeone está buscando un reemplazante hace rato. O sea, esto está claro.
10: Perfecto, Martín, gracias y felicidades por la bomba que te acabas de hacer estallar.
9: Gracias a ustedes y a ver si nos esperan en Barcelona, ahí en uno de los barcitos que hay cerquita del Princesa Sofía, a comer una rodaja de pan con tomate, en la boquería, algo rico.
10: Creo que conoces, por claro. Supuesto, ahí nos encontramos.
9: Fuimos a hacer a Leo, chau.
10: Gracias. Chau. Bé, doncs aquí ho escoltat, Martín Arévalo, ESPN, la persona que ha fet que esclati la bomba. Bé, l'ha fet esclatar Julián, però el seu micròfon, el d'ESPN.
0: I a l'hora d'interpretar la resposta de Julián, el Martín no va en una línia tan clara, si més no, com hi anàvem nosaltres. No. És a dir, nosaltres sí, veiem però... Barça, ell, el Sondi l'interpreta però... cap a un creixement, deia.
7: Fins al punt que ell li fos igual anar al Barça, al Paris Saint-Germain o al Real Madrid, altres... jo crec que tampoc, eh?
8: Vosaltres entreneu.
7: Al Madrid, jo no crec que...
0: Jo tampoc.
8: Martín Arévalo és el que li ha fet l'entrevista i estava un mil·límetre de Julián i nosaltres no, d'acord? Vagi per endavant això. Però tu creus que quan un jugador parla obertament de complir un somni no està pensant en un club? Complir un somni és sortir de l'Atlètic de Madrid?
0: No és sortir de l'Atlètic de Madrid. Jo només et dic el que m'ha interpretat.
7: Encara seria més greu per l'Atlético que el somni sigui marxar de l'Atlético. Vol dir que és un malson quedar-s'hi.
0: Però la interpretació que fa el Martín Arévalo és que el somni és creixement, és a dir, és anar a un club més gran. Ell ho interpreta així. Nosaltres d'una altra manera.
8: Jo crec que la gent ho entén.
7: També hi ha una cosa interessant, que la conversa la va tenir amb el director esportiu. No, perquè teníem, no pot haver tingut a Miguel Ángel Gilmarín, li ha pogut dir a Mateu Alemany, ell apunta més a la part esportiva que no pas...
8: Vaja, esportiva ho ha de traslladar.
7: Que ho poden saber, però amb qui ha tingut la conversa cara a cara de dir-li jo me'n vull anar?
8: Hi ha diferents versions, perquè hi ha gent a Madrid que diu que la conversa va ser amb Gilmarín.
11: Gilmarín,
8: al final, és l'home que mana de facto, perquè allà no mana el senyor Cerezo per moltes bromes que faci.
11: I és la persona en contacte directe amb Apolo.
8: I les gracietes.
11: I aquest extrem és important. Ara no sé si mana més Apolo perquè són els paganos.
8: Bueno, i Gilmarín truca a la porta. Posat, si trucas a la porta és perquè estàs esperant, clar, Lluís.
11: Bueno, clar. Però Gilmarín és la figura de força allà. Perdoneu, de fet, hi havia un senyor que es deia Andrea Berta abans,
1: sí,
11: el director esportiu, que ja no hi és.
1: Se les va tenir amb...
11: Que està a l'Arsenal.
0: Ara està a l'Arsenal, exacte.
1: El dia de les banquetes se les va tenir Simeone amb Berta.
12: I el que no ha intervingut en cap moment encara és Mateo Alemany.
0: De moment, no.
12: Que també cal dir-ho.
0: De moment,
12: és una persona que de moment no ha aparegut ni en un costat ni en
8: l'altre. Estàs dient que quan aparegui a l'àrea...
11: I que fa poc va declinar ajuntar-se amb la porta, no?, en un evento.
0: Perdona, perquè tenim notícia en el partit de la selecció francesa, Quim, això s'ha suspès, de moment.
1: Sí, el França-Irà, que us explicava que havia arribat al descans sota una intensa pluja i que em feia recordar una pretemporada del Barça, crec que és de fa dos estius, que va ser, pels que intentàvem seguir partits a altes hores de la matinada, va ser un malson que endarrerien partits estona i estona, i quan van dir... Vaja, quan vaig veure que el Mundial es feia als Estats Units, vaig pensar, ai, perquè me'n recordava d'això, i és el primer partit que s'ha d'aturar. De moment, el que han anunciat és que, en el millor dels casos, començarà la segona part 15 minuts més tard del que estava previst. Per tant, descans de 30 minuts, però de moment el partit està... la informació oficial que surt a pantalla és suspès, però de moment aturat.
12: Als Estats Units, els protocols esportius relacionats amb tormentes, i especialment amb aparell elèctric, són terriblement d'usos i estricta.
0: A
12: la més mínima tormenta s'atura qualsevol.
7: O la presentació de Leo Messi també va passar.
0: Exacte.
7: Es van endarrerint.
11: Sí, sí. Per una tormenta elèctrica. Es pot reanudar la competició mitja hora més tard, com a mínim, després de l'últim raig.
1: De moment continua plovent.
11: Torna a caure un altre mitja hora més.
8: Exacte.
1: De moment continua plovent i, com us deia abans, el Lincoln Financial Field de Filadèlfia és descobert, així com hi ha partits d'aquest Mundial que s'estan jugant sota sostre i, per tant, si plou, no hi ha, si hi ha amenaça de llamps, cap problema. En aquest cas, sí, perquè el camp és descobert, les galeries estan pràcticament buides i algú que aguanta estoicament la pluja que continua caient, però
0: és estrany, ara... aquest estadi, no?
12: I si ets d'allò...
1: És un estadi de futbol americà.
0: He preferit fer l'eufemisme, jo.
11: Amb el Trump al mig i aquestes pel·lícules i aquests horaris, lamentable.
1: Ja veurem si es pot reprendre el partit.
11: I pel Messi és fantàstic, però el que és el Mundial, tot el que l'envolta i tota la pel·lícula i els timings que porta i tal, en partits a les 5 de la matinada, a les 3 de... Però on aneu, tio?
0: T'estàs enfadant molt, ara.
11: No, perquè és veritat, perquè jo, un Mundial és cada 4 anys i arriba i et fan el bodrio aquest, tu. Sí, i mira quin estadi, però si sembla... No, s'ha mentit, tu.
0: Aquest estadi és com un Transformer, falta... això és una cosa molt estranya, allà. Sí, realment.
12: És molt estrany.
0: Què deies, Quim? Perdona.
1: No, deia que... que no, vaja, que ara toca esperar.
11: Ai, però que un raig i mitja hora.
0: No sé, dieu-li llam, home.
11: Bueno, ja, perdó. Però hi ha els partits que s'han jugat aquí plovent a bots i barrals?
0: Bueno, però
11: recordeu aquell Barça Atlètic de Bilbao bueno, que el Cocu va fer un gol allà fotent i plovia, que la pilota no es movia. Bueno, tu, i no va haver cap llam.
0: Aquí anem tard, Fernando. Hem de fer protocols també d'aquest tipus.
11: Sí,
0: hem de tenir protocols per tot.
12: Això, quan ploguin, que no hi hagi programa.
0: Això, per exemple.
12: I posem música clàssica, òpera. Carmen.
0: Va, 7 minuts, passen de la mitjanit, encara una mica assimilant les paraules de Julián Álvarez, parlant del seu futur, demanant sortir. A partir d'aquí, interpretacions des de l'Argentina. Jo crec que l'única interpretació que va en una línia diferent, però, és de la persona que li ha fet l'entrevista, que a més és algú que no és la primera vegada que accedeix a la figura de Julián Álvarez. La resta sí que van enfocats a Barça.
11: Saps què m'ha sorprès? Que no ha parlat només pel Martín. Ha parlat per més gent. Jo l'he vist en altres companys que el tenien. I sí, és veritat que li preguntaven per Messi, li preguntaven per com ha estat ell.
7: Sí, sí.
11: Però sí que m'ha sobtat, jo he baixat pensant, dic, mira, no passarà res, en el sentit que ja havia donat entrevistes, sí, sí, ja havia estat en zona mixta.
0: Teníem talls trets també en aquest sentit, nosaltres.
11: En aquest sentit, parlava de Messi i tal, no sé. Però és veritat que només, no sé si és que només ha gosat preguntar-li Martín Arévalo, o que Martín Arévalo sí que sabia que tindria la porta oberta per preguntar-li per aquest tema. Però sí que crec que és veritat que de la situació de Julián i del Barça vinculat a Julián s'ha parlat una mica.
0: Del tot. No, i portem mesos.
11: Potser ja no arribes tant, però jo diria que la figura seva i la del Barça en conjunt i vinculat amb els tuits aquells de l'Atlético de Madrid i amb l'oferta del Real Madrid de Florentino Pérez, sí que s'ha parlat una mica d'aquesta situació.
0: Amb els elements que tenim avui a la taula, que no teníem la setmana passada. La setmana passada, si us preguntàvem, de fet em vam arribar a parlar, i l'arribada de Julián no la veieu gens clara ja, arribats a cert punt.
11: Jo, sincerament, jo és que sí que pensava que quedava...
12: 90% en aquest moment.
11: Jo crec que queda molt estiu.
0: 90 que sí.
12: 90 que sí en aquest moment.
11: Jo és que crec que queda molt estiu. I amb el Barça hem vist... És veritat que el Barça... Home, quan abans millor, però sí que hem viscut aquí situacions sobre la campana, llavors.
12: Ara només
11: si tens fair play...
12: Però
11: i tens
12: Fernando, ara, un... només jo, ara només hi ha el dubte del preu.
11: Però vull dir que jo la
12: setmana del preu, passada no de l'operació.
11: Tampoc no dubtava, o sigui, encara, clar. Perquè si dius, ostres, estàs a finals de juliol, d'aquí poc comença la Lliga i les plantilles, i si no vas per aquest i aquest et falla, els altres que vulguis potser se t'han escapat, perquè tens pla B, pla C... Has de començar a activar altres plans, però a 15-20 de juny jo sí que creia que encara quedava una mica de...
8: Però amb això que dius, Lluís, del preu, com entenc?
12: Jo crec que només hi ha aquest dubte, ara.
8: Però ara l'Atlètic juga a fer el ridícul, també.
12: Per què el ridícul?
8: No, perquè si assumeix, perquè després d'haver dit que no ha ofert 150 milions i els tuits que va fer, resulta que la institució es despenja...
1: David, ara estàs d'inventar un 120 més variables. Més variables que arribin a 155. Sí,
8: ja ho entenc, però vull dir que...
11: 120 més un variable per acordar-se bé la bota dreta, bé la bota esquerra...
8: És l'oferta que tenia previst el Barça.
12: A mi el que em fa...
11: També et dic una cosa, per l'Atlético de Madrid és molt més còmode dir que sí a una oferta encara que sigui inferior del Barça, que no pas del Real Madrid, perquè... Sí. A veure, sempre deien, no, per l'Atlético és molt millor el PSG o l'Arsenal que el Barça. Sí, sí, això és veritat, sí. Però sempre és millor el Barça que el Real Madrid. Imagina't que per treure més diners, 20 quilos més, li vens a la terra rival. I el fa un Hugo Sánchez, perquè a l'Atlético de Madrid li van fer un Hugo Sánchez.
0: També voldria saber ara el nivell d'antipatia entre Barça i Madrid respecte a l'Atlético de Madrid, quin és? És a dir, per l'afició matalassera voldria saber en quin termòmetre estem ara, Barça i Madrid.
11: Jo diria que per no molta mania que li tinguin al Barça...
0: Per tot el que ha passat aquesta temporada, digue,
11: sí,
0: evidentment.
11: Sí, aquesta temporada l'atent rival sempre ho és. I el veí fent-te la guitza al bar i a l'empresa i allà quan estàs amb els amics... Jo crec que sempre serà més dur que un jugador teu acabi vestit de blanc que no pas de blaugrana. De fet, de blaugrana ja hi ha hagut uns quants casos. En canvi, de blanc va passar el d'Hugo Sánchez i el de Julio Llorente, va ser... No, Paco Llorente.
8: Paco Llorente.
11: Paco Llorente Gento.
8: Hugo Sánchez el més.
11: El més potent. Però ho van intentar amb Kun Agüero i el Madrid ho va intentar i l'Atlético s'hi va negar.
8: Sí, sí.
11: Però amb Kun Agüero i no sé si amb Diego Forlán.
8: Bueno, jo crec
1: Juan Falcao també va arribar a sonar. Falcao,
11: crec que sobretot Kun Agüero segur.
8: Jo crec que és obvi que per l'Atlético de Madrid, conceptualment, traspassar un jugador al Madrid, un ídol de l'afició al Madrid, sempre ha estat molt pitjor que fer-ho respecte al Barça. Però és que ara hi juguen altres elements aquí. Hi ha una història darrere de desencontres. Llavors...
11: Home, sí que és veritat que si tens un allò, com es diu, un accionista o un propietari, aquest si només mira la virolla, només mira números, sí que és veritat que de 150 a 120...
8: Sí, però no miren això ara.
11: O 130, però també li has d'explicar el que és el tema sentimental. Que a Madrid, que tu al teu jugador li venguis al Madrid abans que a un altre, és molt bèstia, és molt dur.
12: No, però a la pregunta del Xavi, si has viscut i conviscut amb madrilenys, el pique Madrid-Atlético és feroge, és bestial. Sí, sí. És veritat que ara, d'una forma conjuntural, ara ens hem allunyat perquè volen anar a Julián Álvarez, que és una de les seves figures, però és només conjuntural. És un tema temporal. Els que han hagut de suportar les befes, les burles contínues, etc., per les seves no copes d'Europa, són els matalassers respecte als madridistes.
11: I això
12: crea crostra i més crostra.
11: I crea
12: ferides.
11: Directament.
12: Sí, sí. No, i la de Ramos, que és terriblement dolorosa.
11: Home, el 90 i Ramos.
12: I això després ells no ho celebren com una victòria, sinó com una befa. Vull dir, ho han aprofitat sempre per burlar-se dels matalassers.
0: I que se'ls troben cada dia al bar, al metro...
12: I això crea ferida incurable.
11: El dubte és si l'home dels tuits de l'Atlético ha fet algun tuit avui.
0: Avui estàvem pendents, de moment.
1: Ho anem mirant, eh?
11: S'ha anat fent el wifi.
0: Allò mirant de tant en tant...
11: Mirem, mirem.
12: Però això et demostra que això et demostra, Fernando, quan
11: hi ha parlat un jugador de l'Atlético de Madrid
12: una empresa seriosa no pot fer aquest tipus de comunicació. La comunicació per xarxes és comunicació, en tot, però en majúscules. I les grans empreses han de vigilar moltíssim qui posen al front d'aquestes comunicacions, perquè al final és la finestra al món d'allò que pensa una entitat.
11: Aquestes befes,
12: aquestes burres són impròpies d'una empresa seriosa, ja no d'un club de futbol, d'una empresa seriosa.
0: No,
12: i se les menjaran, mai millor dit, amb patates.
0: Si comences, has de saber com acabar-ho, que potser sí que ho saben acabar, eh? Potser avui encara no han dit res, però potser sí que...
12: Acabarà on més o menys pensàvem tots que estaria al voltant de 120 milions, acabarà més o menys en aquí, i jo crec que acabarà bé.
0: I és un bon fitxatge, Julián, per acabar ja abans de parlar d'altres històries.
12: Al final el futbol...
0: Per què et treu, eh? Per 120 milions, Julián Álvarez, és un bon fitxatge?
12: Saps què passa? Que aquí no vull caure amb l'error de dir, bueno, si és el que vol Flick sap més que nosaltres. Evidentment que sap molt més que nosaltres. Però també és veritat que el futbol és perceptiu. I com és perceptiu, cadascú té la seva percepció respecte a què jugar i com jugar, i per tant també és opinatiu. La meva opinió és que jo preferia un altre tipus de davanter, un davanter més corpulent, més d'arribada, que pogués combatre també per no només per combinació i associació amb l'atac blaugrana, que pogués imposar-se a defenses centrals de 1,90 m. Jo preferia més aquest tipus de jugador, però Julián Álvarez és un pedaço de jugador, però com la copa d'un pi, per tant, si arriba al Barça, benvingut.
0: Fernando.
11: A veure, pel que ens expliquen els que en teoria saben, que són els que es dediquen a temes de muntar plantilles en funció de lo que l'entrenador vol per com vol que jugui el seu equip, el que sí que diuen és que Julián és un tipus de jugador que es pot acoplar molt bé al que vol el Barça, i que pot entrar bé amb Pedri, amb Lamin, amb Rafinha...
12: Però aquí em recorda molt a Fermín, a mi. Veus? Té moltes coses que són comunes a Fermín.
11: És un
12: jo, per mi, aquesta figura la teníem ben coberta, per això et deia, un davanter més.
11: Potser no és tan killer, evidentment no és tan killer, i els números ho demostren, com Robert Lewandowski o com Harry Kane, que és un jugador que tots tenim al cap ara de l'altra estructura de futbolista que podia jugar de davanter centre al Barça, però sí que és veritat que és un jugador potser més participatiu, que pot caure a banda, que pot deixar sortint i traient centrals perquè altres jugadors entrin.
12: És molt pancaire. Per la pressió és molt pancaire.
11: Pressiona molt, és jove, té menys edat que un Harry Kane, molta menys edat. Crec que són 6 o 7 anys menys que això a l'hora de l'esforç i a l'hora del que hem dit, de després fer una altra operació amb ell, si vols fer-la, t'ajuda. I és un futbolista que no deixa de tenir gol. El que passa que és veritat que amb l'Atlético... Aquí el que han de saber els que dominen a nivell tàctic al Barça és si amb el joc de Simeone això ha repercutit negativament en la progressió golejadora que tenia Julián Álvarez. Perquè entre que era suplent al City i que l'Atlético juga com juga, potser no hem vist a Julián Álvarez real en els darrers 4 anys.
1: No l'hem vist jugant en un equip ofensiu i amb continuïtat.
11: Clar, perquè si, no? Ell jugava amb el City de Guardiola.
1: Era el suplent
11: d'un tal Haaland. Allà era titular, però molts dies el canviaven al minut 60 i es passava 50 minuts anant a cobertures i a pressions. Per tant, jo crec que l'escenari idoni és aquest, i també pel que em diuen, creuen que és un jugador que a nivell d'egos pot entrar bé. Que és un jugador sobretot amb Lamine i amb Pedri, que són, al final són els jugadors mediàtics del Barça i els líders, perquè són els que la gent més estima, doncs que creuen que pot entrar bé. I sembla que a nivell salarial també s'adapta al que el Barça
0: a l'escala que té
11: li ha proposat.
0: I David, per rematar, tema Julián.
8: No, aviam, a mi em sembla un jugador... A mi em sembla un davanter top i modern. Modern. Si ens fixem, no sé, anem al PSG, per exemple.
0: També et parlo del preu, eh? És a dir, 120 milions, si acaba sent aquest preu, eh?
8: No, aviam, ja ho he dit abans amb el tema del preu. A mi em sembla que si tu analitzes la temporada que ha fet Julián, no val això. No ha fet una temporada de 120 milions. Fins i tot podríem discutir si l'ha fet de 100. Si m'entens, el que passa que també el mercat està com està. Estem parlant d'un golejador, d'un nou... I, per exemple, te'n vas a buscar a la Premier a un futbolista titular del Newcastle, i te'n demanen, has de pagar 70 més 10. És a dir, que el mercat està com està i l'has d'assumir, no? Però a mi em sembla que si el Barça considera que és una aposta per molts anys i està convençut, em sembla, i sabent que també d'aquí un any igual el fair play no el tens igual com aquest estiu el tindràs, amb l'1-1 perquè te'n vas a treballar amb un juí probablement, perquè has de fer la coberta, tot aquest tipus de coses, doncs, ostres, igual val la pena fer l'esforç si estàs convençut. Si em preguntes pel futbolista, a mi és un jugador que m'encanta, crec que no ha tingut encara, per diversos motius, la possibilitat d'explotar de veritat a Europa. El City perquè era un plat de segona taula, perquè està competint amb Haaland i no podies tenir tots els minuts i tota la quantitat que volies, i a l'Atlètic de Madrid perquè és un futbolista absolutament contraindicat amb el model de, del Cholo Simeone, que sí, de tant en tant ataques, evidentment, però que no ets un equip, ets un equip més aviat reactiu, no ets un equip que propositiu moltes vegades, i ell el que necessita és desenvolupar-se permanentment a camp contrari. I dic que és modern perquè si ens anem al PSG, per exemple, que és l'equip que ha marcat tendència en els últims dos anys, no jugues amb un nou. No jugues. O sigui, al final veurem cada cop més tridents amb jugadors que puguin fer permutes, que es puguin canviar de posició, que puguin actuar, tots els tres de dalt puguin actuar, puguin escombrar tot el front de l'atac, un pugui jugar a la dreta, pugui caure a l'esquerra, que de cop i volta hi hagi un intercanvi de posicions. És a dir, hem d'anar això. I Julián, que vull recordar que amb 16-17 anys era migcampista, té un nivell de pausa, un nivell de lectura del joc per dins, un nivell de combinació fora de l'àrea que és, jo crec, que dels més espectaculars d'Europa, i té molt més gol que el que hem vist aquesta temporada a l'Atlético. És a dir, els seus números tenen a veure molt més el que vam veure fa dos anys, quan va fer pràcticament, crec que 29 gols per temporada. Per tant, jo ho faria. M'agrada molt Harry Kane, però entenc que valorant... Entenc també el que diu el Lluís, no?, que et faltarà aquest perfil de jugador que pugui rematar el joc aeri, etc. Però quan els partits s'estanquin, però, ostres, jo entre un i l'altre, valorant-ho tot i posant tot el sedàs, a mi el tema d'un jugador com Julián de 26 anys, jo crec que està claríssim.
7: Bé, només un apunt molt ràpid sobre això que deia el David del rematador o no. Al final també, Flick, quan parlava la temporada passada i vèiem el que ha fet l'equip en aquests dos anys, no? Tots estem dient que el pas endavant ha de ser una mica la Champions, que és no? aquesta assignatura pendent que el Barça ha d'acabar de fer, i Flick jo crec que demanava fitxatges contrastats, jugadors amb experiència. El Barça de moment ha fitxat dos jugadors que aquesta temporada són dels màxims golejadors precisament en aquesta competició. Tios que han estat capaços de marcar 10 gols o més a la Lliga de Campions. Per tant, aquí també, si aquest és l'objectiu, són dos jugadors que en aquesta competició han demostrat que poden ser importants.
11: I un parell de detalls no menors. Julián té un punt mediàtic, eh?
7: Sí.
11: Julián té un punt de vendre samarretes.
7: L'aranya,
11: el xaval jove, que, bueno, que està acostumat a vendre màrqueting... I després que és campió del món. No sé si pot ser per dos cops consecutius, perquè ara està amb una de les candidates, amb un tal Leo Messi que no para de fer gols. No és protagonista allà, però el tio va estar allà...
0: Ve de lesió,
11: a Qatar, ve de lesió, sí. Però és un bon complement. I jo crec que això a nivell mediàtic i de vendre producte i de treure bons contractes, al Barça també li fa falta, perquè ara s'ho menja tot molt Lamine. I jo crec que Lamine s'ho seguirà menjant gairebé tot, però tenir també algun jugador que també et tregui alguna firma, alguna cosa important, està bé. I a més, cada cop que sigui convocat per Argentina, el nom del Barça està allà, en una selecció molt potent, que històricament ha tingut jugadors molt bons d'Argentina, i darrerament des de la marxa de Messi, Mascherano i tot això, no en tenia.
0: Veurem, perquè la partida ha començat. Fins ara era molt avorrit, no? Teníem l'Atlético allà amb la Game Boy jugant sol i no deixava ningú que fer res, doncs ara sí, ara ja obrim...
8: Algunes emissores de ràdio de Madrid ja estan, bueno, digueu...
7: No,
8: estan apuntant que l'Atlético de Madrid estudia denunciar el Barça per tocar un jugador en contracte en vigor.
12: Bueno, però la font no és molt fiable, d'aquestes denúncies, perquè està a la Vera Ràdio, bueno...
7: No, i a part una cosa, això va passar amb Griezmann...
8: Concretament, la cadena SER.
7: Això va passar amb Griezmann...
12: Sí, ho ha reproduït la cadena SER, però la font està a la Vera Ràdio.
7: I el Barça va llapar amb Griezmann, però en una errada que va fer, perquè d'intercanvis de correus se li van fer arribar a l'Atlético. Sí. Tu pots denunciar a la FIFA, però has de tenir proves sí, que el Barça ha negociat o té alguna cosa amb Julián Álvarez.
11: Sí, però una cosa...
7: Si no hi ha hagut aquesta errada, no és fàcil, a banda que ho fan tots els clubs.
8: Bueno,
7: però que, o tu tens alguna cosa física...
8: En la reunió del Torre Melina, sap?
11: Sí, bueno, però igual que no s'ha desmentit, tampoc hi ha cap prova física, d'això.
8: No hi ha foto.
11: No hi ha foto.
8: Tu pots demanar...
7: I et pots haver reunit per parlar de...
11: No, però una cosa...
7: Que és molt obvi, sí, però ho has de poder provar.
11: L'Atlético m'ha dit quan fitxa a Alex Baena, per exemple...
8: Tots.
11: No sé, què va primer...
8: No, primer parlant amb el club...
11: Primer parlant amb el Vial i diu, escolta, vull fitxar Alex Baena. I dius, però saps si vol venir? No, no ho sé. Ja li preguntaré després.
12: Avui Rocamora hi haurà un jugador de la selecció espanyola que no dormirà bé.
0: Que és?
12: Que li donarà moltes voltes de si ell hagués tingut els pebrots de fer el que ha fet Julián Álvarez, la seva carrera esportiva en aquest moment seria ben diferent.
0: De la selecció espanyola i de l'Atlètic Club de Bilbao, vols dir?
11: No, però és que Nico, ja, és que Nico va demanar...
8: Que no hagués tingut por valja, no?
11: No, és que Nico va demanar unes coses, primer, després de la primera reunió, va demanar unes coses que en aquella reunió no van sortir i que jo entenc des del seu punt de vista, que és que ell demanava garanties d'inscripció i si no el Barça no li podia donar garanties d'inscripció, quedar lliure... I el Barça li va dir, escolta, com t'he de deixar lliure si no puc inscriure? Et fitxo de l'Atlètic i un cop no puc inscriure perquè pot passar pel fair play, quedes lliure i te'n vas a qualsevol lloc i jo perdo, què? Quan era? 65 milions?
0: Sí,
11: i faig el ridícul i tu quedes lliure? Home, no. Quan ell va demanar això, i va dir, i si no m'ho feu abans d'aquest dia, jo renovo amb l'Atlètic.
8: Sí, però per mi l'error, Fernando de Nico, en aquesta segona ocasió, la temporada passada, l'estiu passat...
0: Ara tampoc cal tornar a l'estiu passat, però no tornem a l'estiu passat.
8: No, però simplement per matisar.
1: Retrotertulia.
8: No, és que ell fa dos anys, quan hi ha el primer cas de la possible arribada de Nico Williams, ell ja coneixia la situació del club. Aleshores, l'any passat, qui reprèn el contacte
11: és ell.
8: És el representant Nico Williams, a petició del propi Nico Williams. Aleshores, clar...
0: Ja està.
12: Avui no regalem Wonder Goals o què?
0: És que ho intento, però ja has vist que no em deixen.
12: És que tinc el telèfon que em crema, diu, ja és Wonder Goals.
0: Doncs ara va el pack de Wonder Goals. Justament anava això, perquè ara farem una petita publi, però aprofiteu la publicitat per anar trucant. El primer que ho faci, el 902-47-700, s'endú aquest pack Wonder Goals. Els capibares, els bolígrafs esborrats, borrables, que sí. Ho he fet bé, això, Lluís. Ara sí que la gent està al tanto. Ara venim, va.
13: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
14: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
15: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
16: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
17: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
18: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions

0: Barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
2: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
3: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
2: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
3: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
2: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
3: RomautoNissan.com.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
7: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisó Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
5: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
8: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
9: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
10: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
11: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Dos quarts d'una de la matinada. És el moment d'ara sí regalar aquest pack Wonder Goal. Em sembla que ja tenim un oient o una oient del Tu Diràs que se l'endurà en línia. Hola, bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit, Xavi.
0: Com et dius?
1: Rosa.
0: Hola, Rosa, d'on truques?
1: D'aquí, del barri de Gràcia, de Barcelona.
0: Perfecte, doncs ja saps com va, no, això? Però abans volia dir-te una cosa, volia recordar, perquè si ets oient habitual ja ho saps, que els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, és el vostre moment, i avui, concretament, és el teu moment, Rosa, m'has a dir...
2: Xavi, i s'han portat tota la col·lecció?
0: Sí. Què penses, tu?
2: Pues és un bon regal.
0: Però que això recua,
3: eh? Si és bo, el regal.
2: No, és que has parlat d'un pack, no, és la col·lecció sencera.
0: Home, clar, és que aquí ho tens, descobreix la col·lecció mundial, aquí la tens, de Mr. Wonderful.
2: Recu se l'has gastat.
0: És que, clar, és que es pensa que això és jauga, tu. Digue-li. Rosa, va, explica, a veure, qui s'endú o qui creus que s'hauria d'endur un pack Wonderful? Wonderwall. Ostres,
1: mira,
0: al final em liaràs, eh?
1: Jo, que m'agrada més, és en Messi.
0: Messi?
3: Bé!
0: Avui és el dia, a més a més, oi que sí?
3: Ah, l'hem de donar.
1: No sé, jo és que m'encanta, no, jo. És el que m'agrada més.
0: Doncs va, doncs un pack Wonderwall per Messi, i en canvi, a qui li trauries o a qui no li regalaries mai de la vida?
1: Jo, el de la Fuente.
0: Carai, em sembla que és la primera vegada que surt el nom. Per què?
1: Per què?
0: Sí.
1: Perquè a mi no m'agrada aquest senyor. I les actituds que té no em va agradar. I quan va passar ara no recordo el nom d'aquell que va tenir aquell problema.

0: amb la jugadora del Barça.
1: A Rubiales, vols dir?
0: Estava ella a la sala aplaudint.
1: Sí. Luis Rubiales, l'expresident.
0: Sí, Rubiales, sí, sí, sí, sí. Sortia el nom, el Rubiales. Estava ella a la sala aplaudint, saps?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Doncs,
0: no em va agradar gens.
1: Claríssim, ja està. Resposta, a més, argumentada. Per tant, amb més raó que mai, t'endús aquest parc Wonder Goal. Gràcies per trucar, Rosa. No pengis, que ara t'agafarem les dades perquè te'l puguem enviar, d'acord?
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, que vagi molt bé. Dos minuts passen de dos, ara tres, de dos quarts d'una de la matinada. Per rematar el tema, Julián, Sape,
2: sí.
1: Tenim algun detall més que podem explicar sobre aquesta versió,
2: sí,
1: de l'Atlètic de Madrid?
2: Properes a l'Atlético, de quina seria la primera reacció a aquesta declaració que ha fet Julián, recordem, demanant una transferència, dient que vol fer realitat un somni, com apuntava el David també, que explicaven a la cadena SER, el que va explicant de moment l'Atlético és que estan molt emprenyats, que no descarten el fet de denunciar el Barça davant la FIFA per haver estat en contacte amb un jugador que té contracte en vigor, que la posició de moment de l'Atlético, és la primera reacció, és no vendre Julián Álvarez, que qui vulgui el futbolista remeten a la seva clàusula de rescisió, recordem, de 500 milions d'euros, per tant, que Julián, tot i aquestes declaracions, no està en venda, i que l'Atlético també està molt molest, perquè entén que hi ha una estratègia del Barça, perquè avui es parlava del fet que Julián pogués tenir algun gest o fer alguna declaració ja aquest matí, ho explicava, per exemple, Mundo Deportivo avui, que havíem d'estar atents a aquest moment, i això també ha posat en alerta l'Atlético. No li ha agradat que ja es parlés de la possibilitat que Julián pogués dir alguna cosa com ha acabat passant.
3: Em fa gràcia perquè tot el que passa l'Atlético ho interpreta com una estratègia del Barça, que evidentment, doncs clar que ho han parlat amb el representant, si ho han comentat aquí, però al final el jugador que se'n vol anar de l'Atlético de Madrid, qui és?
1: Sí,
3: és Julián Álvarez.
1: Sí, sí, sí.
3: El jugador que assumeix davant del micròfon una declaració com la d'avui és el jugador, és el teu futbolista, és Julián Álvarez. Per tant, tu el problema el tens des del minut 1 amb Julián Álvarez, que és el que s'ha desenamorat de l'Atlètic pel que sigui, se'n vol anar del club.
2: Però aquest discurs, clar, aquest discurs no et ven, vol, no et ven, David, davant dels teus, no et ven aquest discurs. Has de construir...
4: Has de buscar...
1: No,
4: has
1: clar,
4: de
1: construir...
4: Clar, Julián ho està fent bé, ha estat quirúrgic.
1: No,
4: ha dit que
1: ha estat puntual.
4: Una transparència... No sé. I que vol complir el somni. No ha parlat del Barça. Clar, el Roc està a la faixa, però parlar avui del Barça ja era donar la raó a aquesta voluntat de fer una denúncia. Escolta, el Barça aquí, de moment, el senyor Hidalgo va venir, però no hi ha imatge seva. I pot haver vingut i ha coincidit a l'hotel amb aquí... altra gent, sí, sí. Si és que hi ha una foto a l'hotel.
3: Només hi ha una manera, Fernando, de demostrar que tu has negociat amb un futbolista en contracte en vigor, sense permís. I és un document privat de les parts, conforme tu has establert uns paràmetres de negociació per escrit i que es pugui demostrar, però que vingui aquí 20 vegades Hidalgo,
4: però jo crec que
2: ara ve
4: la segona part, que jo crec que és la més important en clau Atlético, que és que arribi l'afició i el destrossi.
1: Aquesta és la història.
4: I sigui repudiat per l'afició de l'Atlético. I, evidentment, quan la teva massa social, la teva afició...
5: No arribarem a aquest punt.
4: Bueno, però dic que l'argumentari que pot tenir l'Atlético és, si ell no vol seguir, l'entrenador diu, bueno, escolta, si aquest tio no vol seguir, tal. I l'afició, bueno, fa com la placa aquella que feien amb la placa del Courtois. La destrossaven, no? Doncs no sé què faran amb samarretes de Julián Álvarez. Igual hi ha gent que ja comença a dir, escolta, aquest tio no el volem aquí, i comença gent a manifestar-se en aquest sentit, i això divideix a l'afició. No crec que sigui un 100% de... quòrum de no el venguin. No, igual hi ha gent que digui, escolta, aprendre pel sac si no vol estar amb nosaltres. Que a més l'Atlético té un punt molt seu de fidelitat i de ser un club diferent, humil, i que sempre està en contra dels poderosos i ells tenen una identitat molt singular. És a dir, qui no vulgui estar amb mi, fora. Jo crec que això acabarà passant.
2: Has de construir un relat que acabi sent no hi havia més remei.
5: S'està produint una cosa que fa una hora i mitja comentàvem aquí fora de micròfon, i és que per l'Atlètic de Madrid ara comença un procés de dol. Un dol és com quan perds una persona estimada. La primera fase és la negació. Jo us ho deia aquí als companys, que la primera fase és la negació. La segona és la ira. La tercera és la negociació i finalment és l'acceptació. Que no vol dir que amb l'acceptació se te'n va el disgust, però comences a conviure amb la realitat. Mm-hmm. Estem en la primera fase, la de la negació. Encara ens falta viure la ira, ens falta viure l'acceptació, la negociació i l'acceptació. I jo crec que no arribarem al punt que diu el Fernando d'enfrontar el jugador amb l'afició, perquè no li interessa ni a l'afició, ni al club, ni al jugador. No li interessa
4: no
5: ningú.
4: Parlo tant de l'estadi, perquè això seria molt heavy. Sí. Parlo de les xarxes socials.
1: Ah, reaccions abans de començar el campionat. Ara, jo pensava que deies la reacció
5: del Metropolitano. Però això rebaixa el preu. No? Si ara hi hagués una reacció furibunda de l'afició, automàticament
4: quan
5: entra
4: a Foros Atlético,
5: comença
4: a baixar. Mira, quan entris a Foros de l'Atlético, a veure què n'opinen.
3: Doncs mira, estic veient un foro d'aquests que dius, Banda Neptuno, ¿val? Algunos jugadores dejan huella, otros dejan una lección, el tiempo pone cada uno en su sitio. Imatges ja cremant samarretes de Julián Álvarez.
1: Tot estupendo.
5: Això baixa el preu. Mm. Això pel Barça és
4: que bo. Pot ser IA o pot ser real, no ho sé, però en tot cas, sí. Perquè avui en dia et fan una foto
1: o pot ser el 1912, és a dir, que hem tornat enrere al 1912,
5: la
1: podria molt ben ser això.
5: La cosa diu que aquests grups d'opinió ja estan en aquesta segona fase que us deia, que és la de la IA.
1: En fi, que hem d'anar marxant, si no, després el Fernando es pensa que no sóc puntual i això no voldria mai que passés.
5: No, és que ens trobem...
4: A mi va ser bucre no ser puntual avui, però...
1: Però clar, és que avui era complicat. En tot cas, deixa'm tornar...
4: De fet, Xavi, estava aquí, el que passa que he hagut de...
5: Estava treballant, sóc testimoni.
1: Ja ho sé perfectament, i això estava més que previst, això, avui. No, deixa'm que torni el Mundial. Primera, per interessar-me, Quim, per com està aquest França. Almenys la pluja ha marxat, sembla,
6: sí.
1: O no?
6: Sí, continua aturat el partit. Ja s'hauria d'haver reprès amb la segona part des de fa més de mitja hora. Fa pinta que la pluja ha marxat i els núvols una mica també.
5: Comença a omplir-se l'estadi.
6: I, de fet, sí, comença a haver-hi força gent a les graderies. Ara, un cop dictaminen que es pot reprendre el partit perquè han passat 30 minuts de l'últim llamp a la zona que el protocol diu que sí que si n'hi ha algun s'ha d'aturar el partit, hi ha d'haver encara 10-15 minuts d'escalfament i els futbolistes no són encara a la gespa del Lincoln Financial Field de Filadèlfia. Per tant, jo crec que com a mínim fins d'aquí a 20 minuts, en el millor dels casos, això no es reprèn. Recordem, França està guanyant Iraq 1-0 a la mitja part amb gol de Kylian Mbappé.
1: Avui el que pot passar per primera vegada al Mundial és que tinguem dos partits en marxa a la mateixa hora, perquè a les dues estava revista el següent partit del dia, no?
6: Sí, el Noruega-Senegal, un partit en què els noruecs es classificaran per 16 de final si guanyen i, en canvi, Senegal, si perd, queda eliminat. Més tard, a les 5 de la matinada...
1: Bé.
6: Jo crec que és un bon partit,
1: si no tens son.
6: Jordània-Algèria. Empatades les dues seleccions a la cua del grup J amb cap punt. Qui perdi, si no hi ha un empat, quedarà matemàticament eliminada del Mundial.
1: Perquè entenc que el de les dues comença igualment, no? Passi el que passi en aquest partit.
6: Doncs ara mateix m'agafes amb un orfei espectacular.
1: Jo tampoc no ho sé ara, però allò de no fer coincidir partits, que a priori no hauria de passar res. Sí que és cert que són del mateix grup, a més a més, però bueno.
6: El problema, suposo, que és que si vas endarrerint tota la jornada,
1: sí.
6: És un problema logístic.
1: Arribes a la competència i això tampoc és plan.
6: Exacte, i tens el públic a l'estadi i tot muntat, en fi.
1: El bastenc ara, però arribar a la competència seria massa greu. Demà, segona jornada dels dos grups que faltaran, que són el K i l'Ela.
6: Sí, a les 7 del vespre, Portugal-Uzbekistan. Els portuguesos no poden badar després d'haver empatat el partit de debut contra la República Democràtica del Congo. Veurem si Robert Martínez manté la titularitat de Cristiano Ronaldo, que va generar debat després del primer partit perquè va estar realment espès. A les 7, com deia, Portugal-Uzbekistan, i a les 10 de la nit, Anglaterra-Gana, amb Anthony Gordon. Ja veurem si el manté de titular. Rashford va entrenar al seu lloc i va fer gol al primer partit d'Anglaterra. Anglaterra i Ghana són els dos líders del grup L. Qui guanyi, si no hi ha empat, certificarà que es classifica pels setzens. I demà, de matinada, és a dir, la matinada ja del dia de Sant Joan, a la 1, Panamà-Croàcia, si no hi ha empat, qui perdi queda eliminat. I a les 4, Colòmbia-República Democràtica del Congo. Els colombians, primers del grup K, tancaran la classificació si guanyen.
1: Encarem ja, doncs, la recta final d'aquesta fase de grups després dels partits d'avui. Quim, actualitzem llista de classificades.
6: S'hi ha afegit l'Argentina i ja teníem Mèxic, Estats Units i Alemanya. Eliminades de moment tenim les que teníem Tunísia, Turquia i Haití.
1: Diguem-ho així, il·lustres en perill? Grans seleccions en perill?
6: Il·lustres del tot no, però seleccions amb renom i que han fet coses interessants en alguns mundials, sobretot Croàcia, que és l'última del grup L amb 0 punts, però esclar, només ha jugat un partit, per tant tant encara hi ha marge. Tampoc pot badar Suècia, que de moment va tercera del grup F amb 3 punts, i tampoc Bèlgica, tercera del grup G, però amb 2 puntets.
1: I els que han començat millor per acabar?
6: Doncs Alemanya, 6 punts i 9 gols a favor i 2 en contra, per tant, coeficient de més 7. N'hem parlat una bona estona, l'Argentina de Leo Messi, 6 punts i 5 gols a favor, cap en contra, tots 5 gols de Messi, tant Alemanya com Argentina són de les seleccions que ja estan classificades pels setzens de final.
1: De fet, el SAPE és dels damnificats avui per Julián, perquè avui
2: sí.
1: Hauríem hagut de dedicar una molt bona estona a parlar d'aquests 5 gols de Leo Messi. Ha vingut Julián i s'ho ha carregat. Però
2: L'hem pogut explicar en directe, així que no em queixi.
1: Això és veritat.
2: Soc de bon conformar.
1: Va, que anirem tancant tertúlia. Per tant, Lluís Carrasco, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé fins la setmana que ve. Fernando, que vagi bé.
4: Moltes gràcies. Acaba d'entrar un altre senyor damnificat per Julián.
1: Sí.
4: Perquè el senyor David Llorenç també ha hagut de fer una
3: cosa. No, amora, no has treballat molt en aquest programa. T'ho han donat tot molt mastegat.
1: Però aquí està la gràcia. Aquí està la gràcia. És ser Leo Messi. Saps? És trobar el moment de caminar.
3: Amb 7 o 8 fulls que tens aquí, has fet veure que corraves.
1: Doncs avui he fet realitat... la Messi, que és caminar una estona i buscar el moment que
4: classi Julián i Tertulian. És veritat que amb Messi tenies el programa fet ja, pràcticament. Però clar, ha arribat Julián i ja te l'ha acabat de fer.
1: La visió pot ser aquesta del David, és una. L'altra és, he hagut de fer dos programes. Un, que estava guionat, i l'altre, que és el que ens hem acabat trobant.
4: Jo sempre he sigut el millor.
1: Però està bé, sempre una entradeta al David Barrabeu al genoll.
4: Mai t'ha fet falta un guió.
1: Barrabeu, gràcies.
4: Vinga, cuida, Xavi.
1: Cuida molt, Sape, gràcies.
5: I en tot cas, David, liderar un programa és això. És trobar les persones que treballin per tu.
3: Exacte.
1: Va, és que au, el Gerard,
2: ja ho tens.
3: Et vis o no?
1: Quim, no marxis tu, que per aquí.
2: No, no fos cas que tornin a jugar.
3: Vols que seguim?
1: No, fem una publi millor. Ara venim.
7: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
8: Da igual donde estés.
9: Da igual cómo lo vivas.
10: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
11: En la misma jugada.
12: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
13: Cuando todo eso llega.
12: Entonces sí, entonces somos una.
14: Somos una.
15: Somos un
16: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
17: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
18: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
17: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
19: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
20: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
21: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
7: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Passa un minut de 3:15 de la matinada. Encara farem un apunt més de futbol perquè avui el Girona ha anunciat el substitut de Mitchell, és a dir, qui ha de liderar l'intent de tornar a la primera divisió i ha optat per promocionar un tècnic de la casa, Quique Álvarez. L'entrenador que fa dues temporades va fer pujar el filial del Girona de tercera federació a segona federació i que aquesta temporada passada ha consolidat l'equip en aquesta categoria. Quique es farà càrrec del primer equip acompanyat dels seu germà Òscar Álvarez, que serà el segon entrenador. L'elecció, doncs, ja està feta i Quique Álvarez, evidentment, content. Són declaracions als mitjans del club.
1: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí, m'he sentit molt bé des del primer moment i he passat 2 anys fantàstics tant a la ciutat com amb l'equip, i poder tenir aquesta oportunitat m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
0: Demà es farà la presentació a les 12 del migdia, a la presentació de Quique Álvarez com a nou tècnic del Girona, però en aquesta entrevista el club també ha parlat del que suposa agafar el relleu d'un entrenador tan important com ho va ser Mitchell pel club gironí.
1: És una etapa de Mitchell que ha sigut excepcional, que jo crec que és difícil d'igualar, i això inclús ho fa més difícil, no? Però Mitchell, a més, és una persona molt propera, que m'ha ajudat molt a mi, que ha sigut molt respectuós quan jo estava allà baix, així que li tinc molt apreci. Però bueno, nosaltres no venim ni a comparar-nos amb ningú, venim a fer la nostra feina.
0: Demà, doncs, a més, insistim, a les 12 del migdia és quan està prevista la roda de premsa de presentació de Quique Álvarez com a nou tècnic gironí.

0: I del futbol al bàsquet, Dani Aguilar, com estás?
1: Hola, Xavier Rocamora.
0: Ja hem tornat al Palau,
1: sí,
0: hem assimilat una mica el que hem viscut allà,
1: sí,
0: no? I és moment de comentar-ho, a partit en què el Barça ha fet una cosa complicadíssima, que és remuntar-li en molt pocs minuts, a més al València, una distància de 18 punts de diferència, però que en el tram final, no sé si la benzina, no sé si les errades, si la cistella de 3 punts que comentàvem i que tots dos tècnics també hi han fet referència i hi han tingut a veure, però el fet és que el Barça marxa cap al quart partit, que també serà el Palau, amb un desavantatge de 2-1.
1: És a dir, cara o creu, és a dir, espasa contra l'espasa i la paret, match ball per al València, en cas de guanyar demà passat a les 8 dia de Sant Joan serà campió de Lliga, si no el Barça forçarà el 5è partit dissabte al Roig Arena, aquest 80-88, que com deies, el Barça ha fet el més difícil, remuntar 18 punts, i a partir de llavors, aquelles dues accions seguides, triple de Brancobadio i la falta sobre Montero, també des de la línia de 3, ha generat que el València hagi tornat a distanciar-se i el Barça ja no ha pogut igualar-ho.
0: Deixa'm afegir la conversa també al Xavi Ballesteros. Valles, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit.
0: A veure, explica'm amb què et quedes, amb la capacitat del Barça de remuntar aquests 18 punts de diferència o amb el fet que, malgrat això, ha acabat com molts podien pensar, no?, que és amb derrota.
2: Sí, jo em quedo amb dues coses. Una, la capacitat de reacció i, sobretot, el factor Palau, que crec que avui ha estat una meravella un cop més, que això, quan parlem a vegades del nou Palau, sí, s'ha de fer el pas, però, ostres, de vegades dona la sensació que posem el freno de mà perquè no ens podem deixar perdre aquests ambients, però sobretot jo avui vull ser una mica negatiu amb el tema de Kevin Panther i de Clyburn, no? Són dos jugadors que, si avui estem parlant d'un jugador com Montero, com l'estrella, un jugador que desequilibra, un jugador que marca diferències, doncs si hi ha petits detalls i hi ha situacions importants en el Barça, hi ha jugadors com Panther que no pot ser que acabin amb dues cistelles en tot el partit, i no pot ser que Will Clyburn, que sí que pot ser en el sentit de que passa, que és un jugador que quan va venir doncs havia tingut lesions, que ha estat irregular, i que avui doncs acaba amb aquest 0 de 4 i amb només 3 cistelles, no? Jugant 34 minuts, és cert que fa una bona defensa quan fa amics de Montero, però crec que el Barça no té tants efectius de sobres com perquè li faltin actors principals, no? En moments com aquests.
1: En Panther, que no és malauradament el primer partit, sinó el segon, perquè ja es va quedar en 2 punts i Clyburn 3 quarts del mateix. Sí que Clyburn avui ha assecat o ho ha intentat amb Montero, s'ha desgastat molt físicament en defensa, però jo crec que estic amb el Vallès, s'hauria de demanar una mica més a Panther, que és un dels líders de l'equip.
0: Però és de jugador Montero.
2: Mare meva, quin espectacle.
1: Sí, és un escàndol.
0: Sí.
1: És un escàndol. I és de les millors coses que he vist últimament, Vallès. Potser sempre som molt grandiloquents nosaltres, els periodistes, però, hosti, la seqüència d'avui, quan s'ha fotut el partit a la butxaca, quan ha volgut, ha estat espectacular.
2: Sí, a més, clar, estem parlant d'un jugador que estava a Andorra,
1: sí,
2: que estava a Gran Canària, i la sensació és, bueno, sí, però és petitó, té molt de talent, però aquest talent no sé fins on pot arribar. Doncs pot arribar de que és el jugador de la Lliga, no? Sens dubte. A més, quan Olympiacos diu volem, ens tornem bojos per fitxar-lo, i Juan Roig es torna boig per no poder-lo renovar, realment és perquè són jugadors que marquen diferències, són jugadors que en el clutch time, no només, sinó en el moment on es decideix el partit, no s'amaga, no? I això és molt difícil, i a més, Dani i Xavi amb cistellots, no?
1: Sí, i la inconsciència, sí. Això m'agrada molt dels jugadors, que un punt d'inconsciència, li és igual si el Palau està bullint, ell anota, li és igual estar a l'Oaca, ell anota, i això també el fa molt, molt perillós i molt valuós.
0: Potser sort.
2: Fixa-t'hi donant un detall que...
0: No, m'ha sentit, no. Que potser sort i potser no sent l'ambient del Palau, sabem que hi sent, no?
1: Ah, potser és sort, sí. Val. Jo penso que deia no, sort de què?
0: Sort de res.
1: Sí. No.
2: Jo deia, feia un apunt que, Xavi, l'única vegada que València i Montero no estan bé, que ha estat contra el Madrid, és perquè davant Andrés Feliz, que també és dominicà, sí, que també té aquest caràcter,
1: sí,
2: de...
1: Sí.
2: Deixa-m'ho dir, allò callejero, no?
1: Sí,
2: de dir,
1: sí, sí.
2: A mi no em guanyes, doncs són els únics que li ha posat en problemes, no, a Montero, però en general, ostres, té una capacitat, una explosivitat en la sortida, però sobretot que va un segon abans que la resta, no? I això és molt difícil.
0: Molt ràpid, Xavi. I ara què? Quart partit. Quin escenari t'imagines?
2: Jo m'imagino molts nervis en el Palau si no comencen a sortir bé les coses, i això sí que em sabria greu, tenint en compte doncs, que crec que tot i la situació actual el mèrit del que està fent el Barça, el mèrit del que està fent, i ho poso en majúscula, Xavi Pascual, és molt bèstia, no? Tenint en compte, i això sí que crec que ho hem de fer i hem de reflexionar, de fer un pas enrere fa un mes, no? Quan no parlàvem ni de la possibilitat d'arribar a semifinals. Per tant, m'agradaria que no fos així. També crec que el Palau no deixarà que l'equip s'enfonsi, però també és veritat que València està amb una confiança brutal.
1: Van com avions, deixa'm dir molt ràpid, avui la variant defensiva de Xavi Pascual, que ha estat clau per remuntar aquests 18 punts, o sigui, la mà de l'entrenador que ha estat efectiva.
0: I no acabarem sense parlar d'aquesta llista de la selecció catalana en el seu retorn 3 anys després, Dani.
1: Diumenge, un quart d'hora, encara queden entrades a la web de la Federació Catalana, nou congost, aquest Catalunya-Gran Bretanya, 16 noms d'aquesta llista, noms com Lluís Costa, Ferran Bassas, Rafa Villar, Pep Busquets, Oriol Paulí, vaja, els que hi vagin, perquè són 16 noms, dels quals 4 hauran de caure segurament amb els que vagin a les finestres FIBA de la selecció espanyola, però la bona notícia, tenim selecció catalana, tenim partit de la selecció catalana.
0: Torna la selecció, Valles, tant de bo s'ompli el nou congost.
2: Sí, crec que és una notícia superexcel·lent, no? Amb el millor entrenador de la temporada, que és Jaume Ponsarnau.
1: Sí, senyor.
2: I no és casualitat, i després farem números, quan veiem que dels 16 jugadors en quedaran 12, no? Segurament, no crec que ens equivoquem aquí a RAC1, 4 d'aquests 16 estaran preseleccionats amb la selecció espanyola.
1: No en tinguis cap dubte. Molt ràpid abans de tancar, Diari Marca explica el Madrid ha signat o ha acordat els 10 anys de llicència amb Eurolliga. Ah, per tant, l'NBA cada vegada es queda una mica més sola.
0: Oh, qui quedava?
1: Ells.
0: Ja està, no? És a dir, vull dir que no sé, cada vegada
1: és que
0: s'ha quedat sola.
1: Sí,
0: tot. Sí. Ara caldrà veure si hi ha alguna sinergia entre Eurolliga i NBA, que això és un pas que potser sí que hem de preveure.
1: Sí.
0: Xavi Ballesteros, moltíssimes gràcies, com sempre, que vagi molt bé.
2: A tu, senyor Comara.
0: Que vagi bé, Dani Aguilar.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
3: Final feliç.
0: Cinc minuts i la una, ja tenim aquí en David Llorenç. Com està vostè? Bona nit.
4: Bé, viu.
0: Ja, viu? Que, doncs ja està. Amb això...
4: Suficient.
0: Amb això, suficient. No demanis gaire cosa més, eh?
4: No,
0: vull dir que no.
4: No, o sigui, no, pixa dret, que cagar assegut i, vull dir, i ja està. Vull dir, és lo bàsic a la vida.
0: Bé, bon inici de final feliç, que avui de què tractarà, a veure?
4: Doncs mira, avui explicarem la història d'un dels rivals de Mike Tyson a la seva època daurada, quan era el campió del món dels pesos pesats, perquè segurament és el rival més peculiar i el que té una història més truculenta, i això en el món de la boxa és dir molt, perquè el món de la boxa està ple d'històries...
0: Sí, és molt... un lloc on anar-ne a trobar, unes
4: sí,
0: quantes.
4: Sí, sí, sí, bueno, de fet, la boxa és de llarg l'esport que millor ha nutrit sempre a la literatura i al cinema.
0: I al cinema, exacte.
4: O sigui, que, vull dir, és així, vull dir, per què? Doncs perquè molta gent boxeja per necessitat.
0: Clar.
4: No, ja no és perquè t'agradi, és perquè no et queda una altra. I és una mica el cas del personatge d'avui, que es diu, perquè encara és viu, té 56 anys, es diu Clifford Etienne, però tothom el coneixia en el món de la boxa com Black Rhino, el rinoceront negre.
0: Ostres, aquest no el conec, doncs.
4: Sí, ja. Black Rhino. Per cert, quantes espècies de rinocerons hi ha?
0: És que és molt relatiu.
4: No, és relatiu. Mullet.
0: A veure,
4: faré un apunt faunístic gratuït.
0: El rinoceront blanc, l'africà...
4: Ui, ja no vas bé. N'hi ha dos a Àfrica, que són el blanc i el negre, que no té res a veure amb el seu color, però estan...
0: Ah, doncs jo pensava que era l'americà i l'africà, ja està.
4: No, a Amèrica no n'hi ha. N'hi ha dos espècies d'Àfrica. Hi ha dos espècies a Àfrica i tres a Àsia.
0: Tres a...
4: Veus? Mira, ara m'agrada.
0: Ara t'ha tirat el crit de Tarzan de
4: mira,
0: la setmana passada.
4: Mira, cada dia farem un apunt animal perquè ho pugui tirar, va. Vinga, a partir d'ara ho farem així.
0: Per tant, hi ha dues a Àfrica i tres a Àsia.
4: Hi ha l'Indi, el de Sumatra i el de Java.
0: Va.
4: Bé, dit això, és igual. Black Rhino,
0: Avui vens bé,
4: Avui. Sí, vinga, avui vinc molt girat. Bé, el cas és el típic cas de tio nascut a un poble molt petit dels pantans de Louisiana, que ja això ja t'ha de marcar el caràcter, perquè vull dir, t'aixeques un dia i el que veus és un cocodril, un altre dia una serp de cascabell, vull dir, poca gent, molt endogàmica, vull dir, tots cosins casats amb cosins, la raça que es va degenerant, etcètera.
0: Ja ho hem entès, sí.
4: Correcte, bé, família nombrosa, família molt pobra i molt necessitada, i l'única porta de sortida que tenia per, bueno, per fer-se una mica el seu propi camí era l'esport. Perquè era el típic tio, que estem parlant d'un tio de 1,90 m, 110 kg, un animal físicament brutal... que el high school destacava pràcticament en tots els esports. Era bon lluita lliure, amb atletisme, sobretot llançament de pes i de disc, amb el tamany que tenia és lògic i normal, béisbol i sobretot futbol americà. O sigui, era un tio que quan estava al high school va rebre beques d'universitats de pota negra, Nebraska, Oklahoma, Louisiana State, o sigui, el millor que et solucionen la vida, però mai va poder anar a la universitat. Dius, per què? Por su mala cabeza. Per què? Doncs perquè el seu últim any d'escola secundària, quan ho tenia ja tot de cara per anar a la universitat i tal, ell i els seus col·leguites van cometre un robatori amb armada, amb tan mala sort que els van trincar, van ser jutjats i condemnats, en el seu cas, a 40 anys de presó.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
4: Clar, si dius, hòstia, clar, tu imagina't amb 17-18 anys...
0: 40 anys.
4: 40 anys a la trena. Dius, hòstia. Clar, allà dins la garjola és on descobreix la boxa. Hi ha una lliga molt potent, una lliga de presons als Estats Units molt potent de boxa, molt potent, i de molt alt nivell, i ell era el millor de llarg. O sigui, el tio es va proclamar campió estatal formant part d'un equip que es deien Gunslingers, és a dir, pistolers, que dius, home, molt, molt apropiat en aquest cas,
0: sí.
4: I va acumular un palmarès immaculat de 30 victòries i cap derrota. O sigui, el tio, clar, què passa? Que va, per bona conducta, va complir només 10 dels 40 anys i el van deixar sortir.
0: Ah, va entrar, has dit, amb 16?
4: Va entrar amb 17-18.
0: 17-18 anys,
4: 17-18. Va sortir al cap de 10 anys per bona conducta, era l'any 1998, i de seguida es va fer pugil professional perquè la seva història ja s'havia explicat a mitjans de comunicació, etc. I era un tio atractiu. Clar, era el típic tio que ven entrades. Mm. Hòstia, un tio que ha après a boxejar la trena, que no sé què, amb una cara de mala hòstia, vull dir que complia tots els requisits per ser un èxit comercial. I el tio, la veritat és que ho va fer molt bé. Els seus primers 25 combats en va guanyar 24 i 18 per KO. Típic tio que no defugia mai el cara a cara, que era valent, que, o sigui, que rebia però també pagava, o sigui, un espectacle pel públic. I la sorpresa és que Mike Tyson, que no era el millor Mike Tyson a llavors, ja tenia 35 anys, acabava de perdre amb Lennox Lewis, s'acabava de fer el tatuatge tribal aquest a la cara, tan sí, característic, ja anava pel pedregar, el va triar com a rival. Evidentment, Tyson era favorit a les apostes, 7-1, però ningú esperava que la cosa durés tan poc, perquè als 49 segons de combat va caure Clifford Etienne a la lona i ja no es va aixecar. O sigui, un KO d'aquests fulminants per part de Mike Tyson. Clar, la seva estrella es va apagar ràpidament. Va, sí que aconseguia algun combat, però clar, en el moment de la veritat no va donar la cara com s'esperava i això el va conduir una altra vegada a agafar el mal camí. Posat de coca fins a les tranques, va entrar a una botiga a robar, armat, per fugir va segrestar un cotxe on anava una mare amb els seus dos fills. Quan el va trincar la policia no va tenir una altra idea que liar-se a tiros amb la policia, clar...
0: No anem bé.
4: T'acaben trincant, tens antecedents penals i aquest cop el van condemnar a 160 anys de presó sense possibilitat de perdó. Recordem que era reincident. I des de llavors no ha sortit del correccional de Illian Hunt a Louisiana, que dius, hòstia, bueno, doncs podia tornar a boxejar. No ho va fer mai. Només s'ha pagat dos vegades des que està tancat allà. I va ser per defensar-se de dos intents d'assassinat. El primer amb unes tisores i el segon, ves quina tonteria, però si ho fa servir ben fet servir, doncs és perillós, amb un bolígraf que li van clavar 25 vegades a diversos llocs del cos. O sigui, tu imagina't el panorama. Una bona notícia que va tenir és que per un problema, per un tecnicisme, li van reduir la condemna de 160 a 105 anys, que em diràs, bueno...
0: Sí, gràcies, no? Sí,
4: molt bé, et felicito.
0: Ja ens veiem, ens trobem a la sortida, sí.
4: Ara ja des de fa molts anys treballa de barber a la presó i s'ha fet pintor. I a més és un pintor que es veu que és força competent i hi ha molts galeristes d'art modern que tenen obres seves. Uh-huh. El que passa és que mai ho gaudirà fora de la presó, perquè morirà allà.
0: Clar, quants anys ho tenia aquesta mare?
4: 56.
0: 56 anys, clar.
4: Sí, sí. Ja...
0: Un dubte, aquesta història l'has escollit avui al matí?
4: No, a la tarda.
0: A mesura que avançava el dia...
4: A la tarda.
0: Has vist que tenies ganes de parlar de violència, de...
4: Bueno,
0: t'han
4: no,
0: girat?
4: No, això és com, tu tens un armari ple de roba.
0: Sí,
4: que no,
0: exacte.
4: No és el meu cas, eh? O sigui...
0: I... Però sí d'històries, tu sí, tens sí, ple d'històries.
4: I obres, i se't cau en uns mitjons i dius, em posaré aquests.
0: Avui li ha tocat a Black Rhino.
4: Sí, li ha tocat amb ell.
0: Perfecte. David, moltes gràcies.
4: Que vagi bé.
0: La setmana que ve una mica més, no? Encara estàs per aquí, tu?
4: Encara estic per aquí.
0: Vale, avui hem invertit l'ordre, perquè tu sempre vas al final, com a final feliç, però hem pensat, és que demà ha de ser un final feliç per dos equips, un de l'hoquei patins i un del futbol sala, i hem decidit acabar amb els play-off pel títol. Què et sembla?
4: Em sembla fantàstic.
0: Doncs vinga, Black Rhino, i ara ho suavitzem i anem al futbol sala i a l'hoquei patins.

0: Xavi Puig, com estàs?
1: Bona nit.
0: Què, comencem per l'hoquei patins?
1: Per l'hoquei patins, perfecte. Bé.
0: Sí, home, sí. Comencem per l'hoquei patins, que sempre va bé.
2: Doncs amb l'Igualada, que demà juga la Lliga a Riazor, a la pista del Liceo, en el cinquè definitiu partit d'aquesta final. Els igualadins que van guanyar divendres i diumenge els dos partits a les Comes van igualar l'eliminatòria, 5-2 divendres, 4-2 diumenge, i demà se la juguen a la pista del Liceo. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, creu que el partit de demà no s'assemblarà ni als dos primers a Riazor ni als dos últims a les Comes.
3: Que això ho faci qui guanya... qui guanya s'ho queda, no? Llavors, només per aquest simple fet, crec que serà un partit diferent on els dos en serem conscients amb aquest avantatge seu de jugar a casa, de tot aquest ambient hostil que estan intentant muntar, amb aquest relat que sempre fan, quan perden, sobretot, i bueno, intentarem doncs, tenir el cap a lloc, preparar molt bé el partit, visualitzar aquestes situacions que poden arribar a passar i sobretot estar concentrats a dins del partit i deixar les decisions externes.
2: El Liceo ha fet un comunicat on denuncia situacions d'intimidació i comportaments violents dirigits contra membres de l'expedició Cruñesa i el pavelló de les Comes, i qüestiona també el desplegament de seguretat que hi havia al recinte igualadí. L'ambient i sobretot l'arbitratge preocupen Marc Montaner.
3: Bé, clar que ens preocupa perquè estan intentant muntar aquest relat de victimisme continu i per encendre la seva gent, i sí que ens preocupa. El tema de l'arbitratge encara ens preocupa més, i resulta que els àrbitres de demà són els mateixos que el segon partit, uns àrbitres que en els primers 5 minuts ens van pitar 3 penals en contra. Jo aquest any, de que havia mirat uns 120 partits, i en cap partit he vist que els 5 primers minuts un equip hagués rebut 3 penals en contra, no? Així ja t'ho diu tot.
2: Doncs t'ho diu tot. Esperem que demà no en siguin 3, com a mínim, que si n'han de ser, que en siguin 2, dic per rebaixar una mica. Els dos primers partits a Riazor van acabar amb victòria clara del Liceo, 8-2. Una Igualada que busca la sisena lliga, l'última guanyada el 97, i el Liceo la novena, l'última dels gallecs, és del 2022. El partit començarà a 9:15.
0: Aquesta, doncs, la hoquei lliga sí que resoldrà segur demà, és el definitiu partit. En canvi, la de futbol sala, tot just demà el Barça té la primera oportunitat de ser campió, però en vindran d'altres. En qualsevol cas, demà juga el primer dels dos partits, o dos possibles partits, a la pista del Pozo, a Múrcia.
2: Sí, el tercer de la final demà, després de les dues victòries del Barça al Palau, el primer a la tanda de penals i el segon més clar, 6-1, amb 4 gols de Touré. El Barça recupera Pito un cop complerta la sanció i perd Luciano Gauna, qui hauran d'operar d'un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. També s'afegeix a les baixes de Lucas Granda i de Pol Pacheco. La pressió és pel Pozo Múrcia, ho ha explicat l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
4: Un partido en el que toda la presión va a estar más en ellos que nosotros, porque al final si nosotros perdemos, pues tenemos dos oportunidades más para sentenciar la eliminatoria, y ellos si pierden saben que han acabado. Entonces hay que ir con la misma tranquilidad con la que jugamos, o con la que fuimos al primer partido, no con la que jugamos en el primer partido, porque fue al final más a lo loco, pero sí con esa tranquilidad de saber lo que llevamos haciendo todo el año, que lo llevamos haciendo bien y que nos ha dado resultado.
2: I un dels puntals de l'equip, Antonio, no descarta trobar-se un Pozo Múrcia més físic que el que van veure al Palau.
5: Que yo sí espero que cambien también un poco para este tercer partido. No sé si se lo llevarán, como bien has dicho, al otro fútbol sala, más físico, más contacto, más de falta. Pero bueno, nosotros estamos preparados para cualquier cosa. Tenemos muchísima gente con mucha experiencia en muchísimos partidos importantes que se han decidido por mínimo detalle. Y bueno, estamos preparados para cualquier cosa. Nosotros obviamente vamos con nuestro estilo.
2: Un Barça que ja està classificat per jugar a la Champions, cosa que no ha fet les dues últimes temporades, busca un títol de Lliga que no guanya des del 2023.
4: Ganar cualquier cosa que se gane con el Barça es diferente a lo que puede ganar con cualquier club. Está claro que para mí sería muy importante. Mi última Liga que levanto como capitán de Barcelona fue en campo del Pozo, y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo también.
2: Recordem aquella dada brutal, que han jugat 14 finals Barça i el Pozo en diferents competicions, les 14 les ha guanyades el Barça. Per tant, demà podria ser el ple el 15 del Barça contra el Pozo Múrcia. Al Pozo són baixa Marcel i Ricardinho amb lesions musculars. El partit començarà a 8:15.
0: Javi Rodríguez recordant la seva última Lliga. De fet, ara justament fa 20 anys que va arribar com a jugador Javi Rodríguez. Allà va començar tot un periple guanyador d'un Barça de futbol sala, que fins aleshores les coses com són, no havia aconseguit tants èxits, ni molt menys com els que va aconseguir quan va arribar Javi Ro i companyia. Xavi, gràcies.
2: Bona nit.
6: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
7: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o modes ja Eco de Catalunya.
8: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és...
10: híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
0: 9 minuts, passa de la 1 de la matinada. Quim, de seguida m'expliques com estan les coses. Vaja, spoiler, estan exactament igual.
12: No,
0: és a dir, això no,
12: no, no,
0: començar.
12: Pitjor, torna a ploure.
0: Pitjor, molt millor.
12: Torna a ploure a Filadèlfia.
0: Doncs mira, ja que tens temps, potser pots anar pensant a comprar-te un Volkswagen T-Roc. Segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum, però ara ve la pregunta important. On el compres? Doncs a Sarsa Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, a Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
6: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: De seguida l'últim minut amb el Nil Piera, per tant, això té visos de no començar, a veure saber fins a quina hora, no?
12: Doncs no, ara ja fa una hora que hauria d'haver començat la segona part. Recordeu, el França 1, Iraq 0, gol d'Mbappé, aturat el descans per amenaça de tempesta elèctrica. Semblava que havia passat, de fet havia passat la tempesta, havia parat de ploure, havia tornat al públic a les graderies del Lincoln Financial Field de Filadèlfia, però torna a ploure i el cel està molt negre, clar, no sabem si hi ha llamps, però sembla que això va per llarg. Recordem que un cop decideixin reprendre el partit, hi ha d'haver com a mínim 10-15 minuts d'escalfament per tornar a jugar. I compte, Xavi, que el Noruega-Senegal, que ha de començar a les dues, no juga a Filadèlfia, però s'ha de jugar a Nova Jersey, al MetLife Stadium, que també és descobert, no es pot tapar.
0: Ai.
12: I el front de tempestes que ha passat per Filadèlfia, també segons el mapa de cowweather.com, que té un mapa, un radar d'aquests en directe,
0: sí,
12: també passa per Nova Jersey. Per tant, bé, queda una estona encara. Evidentment, si no hi ha amenaça, el partit començarà a les dues, però tal com estan les coses, no descartaria que també es pugui veure afectat aquest Noruega-Senegal pel mal temps.
0: Doncs ha arribat tard, però ha arribat aquesta primera doncs, inconvenient, aquest primer inconvenient que ha tingut el Mundial amb el temps, o la meteorologia. En qualsevol cas, veurem quan es reprèn aquest França. Quim, gràcies.
12: Bona nit.
0: I ara sí, l'últim minut, quan vulguis, Nil.
13: Doncs va, comencem parlant d'àrbitres, perquè el CTA, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, ha fet oficial la composició de la plantilla arbitral de cara a la propera temporada. El que havia de ser un anunci rutinari s'ha convertit en una autèntica revolució. El comitè ha anunciat el descens de 4 àrbitres de primera divisió: José Luis Guzmán Mansilla, Josu Galec Apezteguía, Alejandro Muñiz Ruiz i Guillermo Cuadra Fernández. Aquests dos últims han passat internacional. Tots dos es convertiran a partir d'ara en àrbitres de VAR, mentre que la resta xiularà a segona divisió. El CTA ja va avisar amb la seva nova configuració el curs passat que l'únic criteri que es tindria en compte per decidir descensos seria la meritocràcia, sense valorar la trajectòria anterior. Ara, per cobrir aquestes absències internacionals, el comitè ha proposat l'únic àrbitre català de la Lliga Espanyola, el mataroní Víctor García Verdura. Parlem ara d'handbol, perquè el Barça ha anunciat la renovació de Blas Jang. L'eslovè, que encara tenia contracte fins l'any 2028, ha allargat la seva vinculació amb el Barça per dues temporades més, fins al 2030. Jang, que ha esdevingut una peça fonamental per a Carlos Ortega, especialment per la seva polivalència, que l'ha portat a abandonar l'extrem per ocupar posicions de primera línia. La seva renovació era capdalt pel Barça, sobretot després de les marxes de Dika Mem, Emil Nielsen o Domen Makuç. S'afegeix, doncs, a la renovació d'una altra peça clau, Timothy Engessan, anunciada fa pocs dies.
0: Perfecte, Nil, gràcies.
13: A tu, bona nit.
14: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
15: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
16: A RAC 1, tu diràs.
17: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
15: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
0: D'aquí a un minut, serà un quart de dues de la matinada, on anirem baixant aquí, agraint, com sempre, l'Oriol Montfort, que ha fet possible des de la tècnica el Tu Diràs, així com hi han contribuït també la redacció d'Esports. El Tu Diràs, que per cert, demà descansa. És Revetlla a Sant Joan, mengeu molta coca, embotit i el que creieu convenient, i llenceu els petards que també creieu convenient. Nosaltres tornem dimecres. A més, dia important, en què es juga el quart partit de la sèrie de l'ACB de bàsquet. Gràcies per ser un dia més, que vagi molt bé, descanseu, bona nit.
18: Tu diràs.
19: RAC 1. Notícies.
20: Pol Prats.
21: Bona nit, pràcticament un quart de dues. L'empresari que repartia les comissions del cas Mascaretes, Víctor de Aldama, anima les persones esquitxades per casos de corrupció de l'entorn del PSOE a estirar de la manta. Són les primeres declaracions de Aldama després de la sentència del Suprem per aquesta trama corrupta que ha condemnat a 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i a 19 anys a la Garjola el seu exassessor Coldo García. En canvi, de Aldama, que era el comissionista d'aquesta trama, només haurà de fer treballs a la comunitat durant un any i s'estalvia la pena de presó perquè ho va cantar tot. Per això ara recomana a tothom a col·laborar amb la justícia i especialment en el cas Leire Díez o en el cas Plus Ultra. En aquest últim, el cas Plus Ultra, recordem, està imputat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista a 4 aquesta nit, de Aldama ha animat a l'empresari Julio Martínez i a la mateixa Leire Díez a fer el pas.
22: Entonces, lo que quiero decir con este mensaje es ánimo, colabora, pero no solamente él, sino Leire Díez, pues es la siguiente que colabore, y el propio Ábalos, que creo que el propio Ábalos, en la causa de Plus Ultra, igual que en la causa de obra pública y en la causa de financiación ilegal del partido, tiene mucho que decir.
21: El Suprem confirma que tots tres, Ábalos, Coldo i de Aldama, van formar un trident organitzat per delinquir i per embutxacar-se comissions il·legals amb contractes de mascaretes durant la pandèmia. La sentència és ferma i només es pot recórrer al Constitucional. I aquesta nit la flama del Canigó ha arribat al cim d'aquesta muntanya. El Canigó, com cada any, un grup de voluntaris l'ha portat des del Castellet de Perpinyà, ha encès una foguera i, tal com marca la tradició, aquest dimarts 23 de juny, desenes de voluntaris repartiran la flama renovada per tot Catalunya i pel País Valencià per encendre les fogueres de la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla que a casa nostra coincidirà amb els últims compassos d'una onada de calor que aquest dilluns ha deixat temperatures extremes arreu del país i que aquest dimarts farà que els termòmetres es tornin a enfilar de valent. Això fa que un dia més el risc d'incendi sigui molt elevat a bona part del país, sobretot a les comarques de Lleida i les Terres de l'Ebre. I coincidint amb la revetlla, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat màxima prudència i anar amb molt de compte amb els petards i amb les fogueres.
23: Que la situació és extrema. Extremar les precaucions, demanar la col·laboració de tota la ciutadania. Vivim la pitjor sequera, amb 23, les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys del mes de juny.
21: Per aquest motiu, durant la revetlla, els bombers tindran disponibles un 30% més d'efectius del que és habitual. I aquest dimarts, 45.000 estudiants de segon de batxillerat respiraran una mica més tranquils perquè es publicaran les notes de la selectivitat, sigui per bé o per mal, ja les podran consultar al web accessuniversitat.gencat.cat i un cop sàpiguen la nota ja podran calcular la seva nota d'accés a la universitat. Si no hi estan d'acord, podran demanar una revisió fins dilluns que ve. Això sí, les notes de tall per entrar a la carrera no es publicaran fins al proper 10 de juliol. I un últim apunt en successos, abans dels esports, el jutge que investiga el cas del nadó presumptament maltractat a Barcelona ha decidit mantenir el pare de la criatura tancat a la presó. La setmana passada l'home va tornar a demanar que el deixin sortir argumentant que ja havien declarat els principals testimonis del el cas, el jutge, però, li ha denegat i confirma que ha de continuar tancat a la garjola. I ara els esports amb Nil Piera.
13: Julián Álvarez ha assegurat aquesta nit que vol sortir traspassat de l'Atlètic de Madrid.
1: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
3: Si sea algo bueno, te vas.
4: ¿Qué crees que pasa, Julián?
1: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
13: El Barça li havia demanat al futbolista argentí que donés una passa endavant per facilitar la seva sortida del club matalasser i, malgrat no mencionar explícitament el Barça, el jugador ha complert. Veurem si el gest es converteix en un punt d'inflexió en les negociacions entre Barça i Atlètic, que a hores d'ara semblaven encallades. Julián ha parlat després de l'Argentina-Àustria, en què els argentins s'han imposat 2-0 amb dos gols de Leo Messi. Amb aquest doblet, Messi s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials, amb 18 dianes en tota la seva trajectòria mundialista. D'aquesta manera, ha superat el rècord de l'alemany Miroslav Klose, que mantenia en 16 gols. Amb aquesta victòria, Argentina ja és equip de setzens de final. I la jornada mundialista segueix en joc amb el França-Iraq, que s'ha hagut de suspendre momentàniament per una tempesta elèctrica. L'estricte protocol estatunidenc ha obligat a aturar el joc a la mitja part quan França guanyava gràcies a un solitari gol de Kylian Mbappé. De moment, el partit no s'ha reprès i ha tornat a ploure, per la qual cosa no s'espera que es faci en els pròxims minuts. I un últim apunt en bàsquet, perquè el Barça ha perdut el tercer partit de les finals de l'ACB contra València Bàsquet per 80-88. El club taronja ha saltat al Palau, arrebatant el factor pista a un Barça que queda 2-1 avall a la sèrie. Els de Xavi Pasqual queden contra les cordes i totes les opcions de remuntada passen per guanyar el proper partit dimecres i forçar el cinquè i últim joc a València.
21: I el temps aquest dimarts tornarem a superar els 40 graus per tercer dia consecutiu, però aquesta onada de calor començarà a afluixar ja lleugerament i no hi haurà tants valors extrems. El sol es mantindrà com a protagonista, però es combinarà amb algunes nuvolades que durant la tarda i el vespre descarregaran xàfecs i tempestes al Pirineu i també es mantindrà aquesta pols sahariana, tot plegat en espera d'una revetlla de Sant Joan plàcida però molt calorosa, amb molts termòmetres per sobre dels 25 graus a la mitjanit d'aquest dimecres. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
5: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
24: a RAC1.cat.
5: El portal de RAC1.
25: Ciutadans de Catalunya.
26: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
27: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
28: L'Eixample Dreta.
29: Sí!
28: Mollet del Vallès.
29: Sí!
28: Poblenou.
29: Sí!
28: Sants.
29: Sí!
28: Terrassa.
29: Sí!
28: Cardedeu.
29: Sí!
28: Les Tres Torres.
29: Sí!
28: Altafulla.
29: Sí!
28: Blanes.
29: Sí!
28: Sant Andreu del Palomar.
29: Sí!
28: I Colorado Springs. Sí!
27: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12:08. Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
13: I el control tècnic, avui tenim en David Valverde.
27: Si us acabeu de llevar, heu de saber què... Escolteu, una cosa, però què està passant?
13: Què vol dir que està passant?
27: Home, que jo sé comptar i aquí falta un Òscar, no?
13: Falta un Òscar.
27: L'Òscar Andreu?
13: Sí.
27: Menys guapo, menys carismàtic.
13: Sí.
27: Sobretot molt menys estimat pel públic.
13: Això.
27: Però què li ha passat? Què passa que no hi és aquí?
13: Ha tingut un petit problema.
27: S'ha trencat el maluc sortint de la banyera?
13: No.
27: Això és un clàssic, nenes? Banyera no, eh? Això s'ha de fer obres i posar plat de dutxa, eh? Molt més còmode. Mare de Déu, senyor. Què ha passat?
13: Doncs,
27: s'està fent gran, eh?
13: S'està fent gran, sí, però aquest no és el problema, o en tot cas és només un dels problemes.
27: Ha mort?
13: No ha mort.
27: Però per què no hi és aquí?
13: No és aquí perquè venia per l'AP7 i haureu sentit en el butlletí informatiu, ho explicaven i també ho ha explicat
27: a l'AP7.
13: Doncs que hi ha hagut un accident i aquest accident ha fet que hi haguessin més de 10 quilòmetres de retenció en sentit sud i l'Òscar Andreu ha vist atrapat i ha d'arribar d'un moment a l'altre.
27: Bueno,
13: però...
27: això és que ha apurat, no? Ha apurat el fi de setmana.
13: No crec.
2: tornar diumenge al vespre...
0: A veure...
2: És de pobres, eh?
0: Sí, avui,
2: tornar diumenge al vespre és de pobres, sí. Fa de pobres. Estic d'acord amb el Miquel Vidal. Gràcies.
0: No, amb el Manel Vidal, Manel Vidal.
2: Ah, s'ha
0: canviat el nom. Fa 10 temporades que comparteix antena amb aquest pobre senyor, no, i no sap ni el nom, vull dir que...
2: Només veu persones.
4: El de la Sotana, vull dir...
0: No, el tema de l'Òscar és... Com a...
2: Vaig a trucar-lo.
0: Va, truqui, el truqui.
2: Vaig a trucar-lo, home, aviam què passa.
0: Sí, sí, sí, sí. Apa, jo crec que el tenim per tant. Ara, si pots trucar, sí.
2: Òscar!
6: Sí, hola.
2: Guai tal, un aplaudiment, home! Mare de Déu, senyor. Quin ensurt. Escolta, com estàs?
6: Com estic o d'on vinc?
2: On estàs i com estàs?
6: Estic bé, estic buscant pàrquing ara. Soc al carrer Calvet. Em sap greu que sigui una cosa en tan poca època.
2: Oh, si és d'aquí, si és aquí a tocar. Oh,
0: bueno, perdó, en poca època buscar aparcament al carrer Calvet de Barcelona em sembla de les coses més complicades que hi ha en aquest món. Vull dir
2: ojo que hi ha un pàrquing, pràcticament arribant al final del carrer Calvet, hi ha un pàrquing que costa a la vora 26 euros la mitja hora.
4: Crec que és el pàrquing més car d'Europa.
2: Pàrquing més car d'Europa, sí, senyor. Aprofita ja, si estàs al final del carrer Calvet, passa per la pastisseria Canal, que fan els millors croissants d'Europa, perquè ara acaben d'obrir. Ha portat molts anys de reformes que em pensava que havien tancat.
0: Sí, faig una mica de producció en directe. En Guillem Estadella, company dels taloners de la versió RAC1, em diu que avui ha vingut a entrar en Òscar i que si vols aparcar la seva plaça de pàrquing, que no sé ni com es fa, però que ell té plaça de pàrquing...
2: Però on?
0: Aquí, a l'edifici, a l'edifici.
2: Ah, sí, sí, a la Torre Barcelona.
0: A la Torre Barcelona.
2: Hòstia, sí que tenen possibles els taloneros.
0: Bueno, és que el Guillem Estadella és pràcticament propietari de RAC1, però és així.
6: Però què entro, pel Media Market?
4: No, és un al·lucinatge.
0: Per darrere. No sé,
2: bueno, escolta'm.
0: Entra per darrere, no és la primera vegada que t'ho han dit, això. Sisplau, carrer Buenos Aires. Carrer Buenos Aires.
2: Ai, que porcs que sou. Des de luego, és que mira, i ara...
0: Em comenta que pel Brooklyn, però no pel Brooklyn, sinó... És que estic aquí retransmetent en directe el que m'està dient el Guillem.
2: Però que ell té el pàrquing aquest del Corte Inglés.
0: Sí, el del Corte Inglés, però hi ha una altra entrada.
2: El del costat.
0: El del costat. Planta menys 3, em diu. Ara et passo la plaça.
6: No donis tantes dades, que em trobaré gent aparcant allà.
2: Sí que és possible, sí.
0: Gent dient, soc Guillem Estadella. Bueno, si vols...
6: Soc davant de la nai, ja no soc a temps, aparcaré on pugui, a sobre... Mira, un policia, no estic parlant per telèfon, és un efecte òptic.
0: Jo et recomano aparcar en doble fila aquí a la Diagonal. Es veu que si ho deixes una estona no passa res.
2: Sí, home, sí.
6: Molt bé.
2: Ja pagarà, ja pagarà direcció de RAC1, home. És una emergència.
6: Estic passant per davant d'on esborza ja la porta. Li voleu dir alguna cosa?
0: Sí, sí, sí. Bon profit. I si finalment mira Julián Álvarez, vull dir que ja que hi ets, pregunta-li.
2: Escolta'm, Òscar, perdona, quina putada la classe obrera d'aquest país que us enganxa els embussos quan torneu de l'Empordà, de la caseta, un dilluns a mig matí, eh? No podràs fer el teu clàssic mini de fuet, suc de taronja i cap a la fàbrica, eh? Vaja, tu. Hòstia santa. Me cago en Déu, oi tal com riu el cabrón.
4: Així comencen les revolucions, eh?
2: Des de luego.
6: Perdona.
0: Sí.
2: Què ha passat?
6: Parking completo.
2: Tira una mica més cap endavant. Si estàs al carrer aquest de Buenos Aires, creu a Villarroel, hi ha un altre pàrquing aquí que veuràs libre.
6: No.
2: Tampoc?
6: És el que està complet, noi.
2: Hòstia,
6: és el que està complet.
2: Pues hauràs d'anar al pàrquing de l'Estadella.
0: Sí, jo crec que sí, que el pàrquing de l'Estadella és el millor que
6: podria. Sí, però per fer una volta aquí, hòstia, he de fer una volta brutal, ara.
4: Bueno, aviam, Òscar.
6: Aneu parlant que estic conduint. No sóc el millor conductor del món, d'acord?
4: Ja començàvem a sospitar-ho, eh?
2: Sí. Bueno, escolta'm, et deixem, Òscar, que parquis tranquil·lament. Mira d'arribar abans de la una.
7: I abans del 2028.
0: Què ha passat? Digues.
6: Hi ha un pàrquing que diu cos consular. Creieu que...
2: Hombre, per favor. Ets cuerpo consular, home.
0: Home, i tant. Ets l'ambaixador del bon humor, vull dir que...
2: Però, clar.
6: Crec que diré això. Ambaixador del bon humor. Bueno, nois,

0: vostè.
1: Exacte, Òscar, si volies evitar creuar-te amb l'Òscar Dalmau, haver-ho dit, sí, ja, home, ja, sí, ja ho haguessin dissimulat d'una altra manera.
0: Bueno, escolta'm, molta sort, molta
1: ara,
0: sort.
1: Ara t'aplaudim. Sí, sí, estem amb tu.
0: Un aplaudiment, sisplau.
1: Més o menys. Ens pots sentir per la ràdio. No, no calla, eh? Què dius? Espera, què dius? Què dius?
2: Que no esteu amb mi. Estem amb tu. No esteu amb mi. Esteu aquí amb aire condicionat. Jo estic al cotxe.
0: Sí, bàsicament,
2: al carrer Casanova, en un semàfor que s'ha posat vermell, un senyor que és del Cirque du Soleil, que no va entrar a les proves i que està fent... que està fent malabar. No
3: sé, que maco.
2: Li donaré... deixem un moment, li donaré 10 euros que s'endugui el cotxe i després ja el buscarem. Exacte. Que
1: mentrestant em continua obrint enviant missatges companys de RAC1, també m'ha enviat un missatge a l'Arnau Mañé, pensant que jo he pensat que també tenia una plaça de pàrquing,
0: sí, no.
1: Però em diu no, us deixo tal qual que em diu sentència pel cas Mascaretes, 24 anys de presó per José Luis Ábalos.
0: Pues digue-li que no ho he escrit bé, 24, has llegit 24.
1: Si no fos perquè conec l'Òscar Dalmau, pensaria que és imbècil.
0: Sí, home, sí, deixi-la en pau, home.
1: No, l'altra cosa és que potser l'Òscar pot fer servir la plaça de pàrquing de José Luis Ábalos, perquè ara quedarà buit. Mira, si segueix
2: l'Òscar, eh? El deixaré allà i no tornaré.
0: Aparca ja!
1: Ara parlarem amb l'Arnau Mañé per saber més detalls d'aquesta... Òscar, penja, hòstia!
0: No sap, hi ha un botó al volant que hi ha un d'allò...
1: Un dibuix de telèfon,
0: un dibuix de telèfon vermell.
4: I ara mateix té els parabrises amb un imatge. Sí.
1: Doncs, en tot cas, tenim aquesta última hora de l'exsecretari d'organització del PSOE.
0: Quants anys?
1: Exministre, 24 anys de presó.
0: Però això ja és sentència, firme?
1: Sí, sí. O, bueno, com diu, firme no, suposo que això es pot apel·lar, però en tot cas és una sentència.
0: Hòstia,
1: és a dir, que el jutge l'ha condemnat, ara en sabrem més detalls, en tot cas trucarem a l'Arnau.
4: A l'Òscar Andreu.
1: A l'Òscar Andreu, per veure què...
4: Des d'un pàrquing.
1: Des d'un pàrquing, a veure què en pensa. Deixeu-me res, 2 minuts per acabar de parlar amb l'Arnau, i en tot cas, avui tenim molta calor, i també sí, tenim una notícia d'última hora de fa just una horeta, que és el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha dimitit.
0: No m'estranya, amb la calor que fa és impossible treballar. És un forn, eh? Nenes, surts avui al carrer? Això no s'ha dit encara. És un forn!
1: Sí, no ho ha dit ningú.
0: És un forn, no és un forn, és un forn. Sí, sí, sí. Nenes, què, com heu dormit? Què?
1: Molt bé.
0: I el més important, amb qui heu dormit? Perquè avui això és el típic dia que si dorms acompanyada li dius a la parella: et sap greu anar-te'n a dormir al sofà? No, perquè... Bueno, no, al sofà no, perquè des del sofà encara no notaré la calor que fas. Pots obrir la porta de casa i anar-te'n a dormir al replà, sisplau? Que s'està fresqueta allà al replà. Bé, després parlem de l'onada de calor, sí, que avui arriba al punt àlgid amb temperatures per damunt dels 42 graus. Però abans, aquesta última hora...
1: Doncs el que us dèiem, el primer ministre britànic, en Keir Starmer, plega, i això fa que en els darrers 10 anys el Regne Unit hagi tingut 6 primers ministres diferents.
0: Bueno, escolta'm, el bo era en Boris Johnson, no? Jo en recordador, la gent ja riu. Dius Boris Johnson?
1: Sí.
0: Un polític que sempre anava d'espentinat?
1: Sí, sí, va, amic, com Frank el Rock.
0: Ojo, eh? Ojo, eh? Recordeu que durant la pandèmia de la Covid, mentre tothom estava a casa confinat, Boris Johnson va organitzar festes de karaoke?
1: Sí.
0: A la seva residència oficial amb dos collons,
1: sí,
0: on la gent va acabar vomitant a Downing Street,
1: sí,
0: i tirant copes de vi contra la paret, eh? I ojo que els inglesos tenen paper pintat, la paret. Vull dir que no se'n va així com així, eh?
1: Has de posar paper a sobre.
0: Home, és que, ojo, eh? És que això sí que era el govern dels millors.
1: Bé, sí, això ja en vam parlar en el seu moment, en aquell escàndol que es va anomenar el Partygate, que en ple confinament hi va haver-hi aquestes festes que van arribar a plegar fins a 170 persones bevent, cantant i ballant a Downing Street.
0: Fixa't, ningú s'ha fet escàndols com els anglesos. No podrien fitxar-los per la Generalitat?
1: Bueno, sí,
0: a mi em costa imaginar-me Salvador Illa muntant una rave a Palau i escrivint el seu nom a la paret amb restes de vòmit. Mira que seria bonic, no? Sí, Salvador Illa...
1: En tot cas, el que dèiem, en 10 anys el Regne Unit ha tingut com a primer ministre David Cameron, que
0: no
1: va marxar aquell que va marxar pel Brexit, que el dia que va dir que marxava, ho va fer també a les portes de Downing Street, va marxar xiulant. Va dir plego, va dir plego,
0: xiulant.
1: I se'l va sentir xiulant. Adéu, vinga, ja.
0: Fixa't.
1: Després va venir Theresa May.
0: Que Theresa May no sé qui és.
1: Sí, home, és aquella senyora...
0: May és el mes de juny.
1: Sí, vostè que ha fet Duolingo, eh?
0: L'apellido de... de...
1: Funciona molt bé, no? El Duolingo.
0: El Duolingo, fantàstic.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. És, i el mes de juny, com es diu?
0: Yes, it is.
1: En tot cas, també hi ha hagut. Després de Teresa May va venir Boris Johnson, després Listras, que vostès no se'n deuen recordar, però...
0: Listras? Això és un nom? Listras?
1: Sí, sembla un nom de taula, però...
0: What is

0: Your name? Listras?
1: Sí, Listras.
0: My name is Listras?
1: Sí, no, sí? No, el seu no.
0: Do you do? Listras?
1: Listras va durar 2 mesos al càrrec, només.
0: Ah, per això no sí. Sé qui és.
1: Bueno, doncs no se'n deu recordar. No. Després va haver-hi Rishi Sunak, que era aquest senyor tan ric, que era milionari...
0: Un conductor d'autobusos de Londres.
1: No, home, no, Rishi Sunak és un altre senyor. No era conductor d'autobús, era un multimilionari.
0: Però era pakistanès,
1: era,
0: o...?
1: Bueno, era d'origen no caucàsic, diguéssim, sí, però era britànic.
0: Sí. Aquest sí que el tenia més o menys, sí. Sí.
1: I després en Keir Starmer, que era aquest ministre...
0: Bueno, ja ho veieu, ministre, això és del Regne Unit. Des de que no hi ha la reina Isabel, tot va pel pedregar. L'Isabel II... La primera no sé qui era, però la segona, vull dir, no hi havia problemes. Ella manava sense que es notés. I el seu marit, el duc d'Edimburg,
1: sí.
0: Bevia whisky,
1: sí.
0: Com a qualsevol casa bona.
1: Sí, ella manava i ell bevia.
0: Però, exacte.
1: Elisabet I era una...
0: La mare també es veu que xumava bastant. Sí. La mare, el que deia la reina mare, la reina madre,
1: sí,
0: es veu que els, bueno, els intònics anaven, que volaven.
1: Tant era així que els guinyols que feien al Regne Unit, quan sí. Sortia el ninot de la reina mare, sí. Sortia amb una ampolla de ginebra.
0: Ah, directament, eh? Directament. Bevia morro.
1: Sí, sí, bevia morro, sí. Vull dir que ja no dissimulaven directament.
0: Sí, sí, sí,
1: però bé,
0: sí, sí.
1: En tot cas, de seguida us expliquem on podeu patir més aquesta onada de calor.
0: Bueno, ja us ho he dit jo, al llit.
1: No, però volia dir geogràficament.
2: I què, on són ara?
1: On són qui?
2: Els negacionistes de l'aire condicionat. Gent que va pels puestos dient, no, apaga. Gent que va pels puestos apagant els aires acondicionats.
1: No apaga els
2: aires. Amb l'argument de, no, és que l'aire condicionat contamina. I escalfa el planeta, perquè hi ha un escalfor global, i a sobre, si encara posem més... Escalfa el planeta? No sé quin planeta vius, tu. Perquè jo poso l'aire condicionat a casa i no me l'escalfa la casa.
1: No.
2: Estic fresquet a casa.
1: És que
2: no us passa a vosaltres? Què collons diu que s'escalfa el planeta?
1: Perquè s'escalfa...
2: Però si és l'aire condicionat, treu aire fred. Què collons ha d'escalfar? Ha de refrescar.
1: A l'altre extrem.
2: Vinga, home.
1: On hi ha aquella espècie de ràdios gegants que la gent té penjada a les façanes.
2: Escolta'm, Aniol.
1: Allò... Què?
2: Aniol.
1: Oriol, escolti, no diu ni un nom.
2: Has d'estudiar millor física.
1: Jo he estudiat una mica més de física.
2: Aire condicionat, treu aire. Calent o fred?
1: De fred. Depèn
2: per de qui... tant, l'aire fred escalfa o refreda el planeta?
1: No.
2: Vale, ja ens comencem a... No. I és que tu ets d'aquests idiotes també que va tancant i els aires condicionats pels puestos?
1: El que jo li dic és que a l'extrem interior de la casa, allà sí que s'està fred. Però per l'altre costat treu aire calent, perquè és com un intercanviador de temperatura.
2: Jo no hi soc, al terrat.
1: Home, però vostè...
2: Aire calent surt al terrat.
1: Però vostè viu al mateix planeta per on treu aquest aire calent cap a l'atmosfera.
2: L'atmosfera. A mi el que m'interessa és casa meva. La xaleta d'estar està fresquet, ja està.
1: Però és que precisament aquests aires condicionats, el que li dic, que augmenta la temperatura del planeta, vull dir que...
2: Mira, escolta'm, jo només hi ha una gent que m'assembla més denostable que els negacionistes de l'aire condicionat.
1: Qui són?
2: Que és la gent que diu, sí, nosaltres tenim aire condicionat, però no el posem. Escolta, no el posem mai. Gent que el posa d'amagat quan la dona no hi és. Mira, això és com tenir una pistola a casa i no fer-la servir. És que és així, si tens una pistola serà per fer-la disparar, vull dir, això és així. Els menors d'edat avui tapeu-vos les orelles i no passa res, vull dir, ja hi ha nens avui.
1: Avui hi ha nens perquè la conciliació és molt difícil i els casals d'estiu, per aquesta setmana hi ha un dia entremig que és festa i dius pagar per pagar el casal d'estiu,
0: sí,
1: però només per 4 dies, doncs ja està. Deixeu-me, sisplau, fer aquesta última hora per parlar amb l'Arnau Mañé, que ens dona aquesta última hora de la condemna del ministre, de l'exministre Ábalos, a 24 anys de presó. Arnau, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Hola, Arnau, com estem?
1: Vinga, una aplaudiment.
0: Bravo, Arnau.
1: El nostre corresponsal a Madrid. Home, que
3: amb aire condicionat, també, eh?
1: Tens aire condicionat,
2: un altre,
1: eh?
2: Un altre
3: sí.
2: Pàjaro.
3: Sí.
4: Has trobat aparcament, Arnau?
3: Per sort, d'aquí a Madrid vaig sense cotxe, jo.
1: Ah, bé. Explica'ns això, doncs. Tenim condemna sí. José Luis Ábalos pel cas Mascaretes.
3: I de les grosses cas Mascaretes, el Suprem condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó, també a Koldo García per 19 anys de presó. És, per tant, fil per randa el que demanava la Fiscalia, delictes d'organització criminal, suborns, malversació, malversació, tràfic d'influències, per tant, tot el pack per l'exministre socialista i el seu exassessor Koldo García. Sorpresa, hi havia un tercer de la pota, bueno, que era Víctor de Aldama.
0: Perdona, sí, hi ha un nom aquí que no l'has deixat anar com si res. Qui és aquest Phil Parranda? No. Un tal Phil Parranda.
3: No. Com sempre és difícil a vegades, sí, realment. Sí, sí.
1: Portem així 17 temporades al Nau, tranquil.
0: Parar-ho tot, parar-ho tot per això. Sí.
1: Parar-ho tot perquè t'ha acudit.
0: Ha valgut la pena.
1: Sí, ha valgut la pena per la gent.
3: Dic que la Fiscalia Anticorrupció demanava exactament el que finalment ha decidit el Suprem per unanimitat. I deia també que la sorpresa és que la tercera pota d'aquesta taula, que era Víctor de Aldama, està condemnat, també el Suprem l'ha condemnat a 4 anys de presó, però li suspèn la condemna per haver col·laborat amb la justícia espanyola. Per tant, veieu? Són 4 anys d'aquella manera.
0: Deixa'm dir, Arnau, perdona, que avui tenim menors d'edat a l'estudi. Sí. Això que us diuen els pares, no s'ha de ser xivato a la vida. Mira el Víctor de Aldama. Li ha anat la mar de bé.
1: És a dir,
0: s'has caquejat de la presó per ser xivato.
1: Pels menors, si mai us encausen al Tribunal Suprem, és millor que sigueu xivatos.
0: Exacte.
1: Amb altres coses de la vida, depèn.
3: De fet, el que diu la sentència, que encara estem revisant perquè són 220 pàgines de sentència, per tant, sent transparent, no l'hem pogut llegir ni molt menys,
1: això
3: però...
1: Això t'ho fa la intel·ligència artificial, Arnau, vull dir...
3: No la controlo gaire encara, Oriol, però bueno, ja la treballarem, en tot cas. Però el que sí que diu de Víctor de Aldama sobre això de ser xivato o no, més enllà de col·laborar, diu que se'l condemna a 4 anys i mig de presó per ser una part fonamental d'aquesta organització criminal, però que no se li aplica a condició de no delinquir, de presentar un informe semestral d'activitats i de fer un any de treball en benefici de la comunitat. Veurem això en què es tradueix.
0: Bueno, això, en passejar i anar vigilant a veure si hi ha alguna enganxina de serrallers a les portes d'aquestes metàl·liques.
1: El que m'agrada molt és que una de les condicions sigui no delinquir. No, que li fan la pregunta que sigui... Vostè delinquirà més? No, home, no, jo aquí de delinquir. Jo, en la vida.
0: Vaja, mira, està a punt d'obrir-se la porta per donar la benvinguda a Òscar Andreu.
1: Home!
0: Molt bé. Ha batut el rècord, eh? 21 minut tard, arriba.
1: Calleu un moment, que tenia l'aplicació posada i en Mañé encara està contestant.
0: Ah, sí, és veritat, que va amb retard l'Arnau Mañé.
1: Jo vaig dir, l'Arnau no, l'aplicació.
0: Ah, és l'aplicació,
1: ara
0: perdona.
1: Estic per sortir de l'estudi...
0: Has arribat a quants anys li han caigut a Ábalos?
1: 20 i escaig,
0: sí,
1: no?
0: Sí, 24.
1: I que un personatge de la competència estava recomanant als nens que hi ha avui que fossin xivat.
0: Quin personatge? Una persona?
1: Perdona, és
0: que... Jep Cabestany.
1: És marxar 10 minuts i ja no entendre res. Bueno, doncs això, Arnau, molt bé, no?
4: Sort que has vingut, tio.
3: Aquesta és la píndola?
0: La píndola seria aquesta, molt bé, però escolta, a mi m'interessaria saber aquí la quarta pota, perquè tu has dit que una taula, la tercera pota... Bueno, una taula amb tres potes cau.
3: Sí. Doncs és
0: aquí n'hi ha una quarta...
3: És un tamboret.
1: És un tamboret.
0: Aquí n'hi ha una quarta.
1: Que no és Phil Parranda.
0: Que no és Phil Parranda.
1: Això ho he sentit des del carrer molt bé, aquest tamboret.
0: Valia la pena parar-ho tot. Però aquí hi ha una quarta pota, que és la que estem tots esperant, aviam quants anys li cau, que és Pedro Sánchez. No, perquè vamos, tots sabem que aquest judici s'ha muntat, però en el fondo aquí anem a per la peça gran.
3: Bueno, de fet, Jep, a Pedro Sánchez de moment no està investigat judicialment, sí que ho està la seva dona, per tant, podria ser que prèviament fos Begoña Gómez la qui acabés condemnada.
0: Bueno,
3: per tant, Pedro Sánchez, jo diria que és l'última part de la intenció de molts jutges.
0: Quina vergonya, fixa't tu, Begoña, aquesta senyora que li han enviat a la primera dama, li han retirat el passaport.
1: Per això, precisament, avui aquest matí hi ha hagut... Avui la cosa a Madrid, Arnau, esteu fresquets amb el tema judicial, perquè precisament el Consell General del Poder Judicial també ha tocat el crustó. Sí. El jutge aquest...
0: El jutge?
1: Sí, de fet...
0: El Santiago Peinado?
1: No sé si es diu Santiago.
0: El que tengo aquí colgado.
3: Juan Carlos Peinado.
0: El
3: Poder Judicial que ha engegat una investigació per veure si li crea un expedient per després de dissabte dir que, a part de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, va insinuar que els escortes, la policia espanyola que acompanya normalment personalment la dona de Pedro Sánchez, podria ajudar-la a escapar de l'estat espanyol. Una cosa que no ha agradat gens a la policia espanyola i que el poder judicial ha vingut a fer veure que li tocava el crustó.
0: Ha vingut a fer veure, això és el que t'anava a dir, perquè aquest senyor, el senyor Peinado, li queden dos mesos per jubilar-se.
1: Sí, dos.
0: Saps aquella frase que en dret constitucional hi ha una frase, que no sé si és l'article 3/1996 del Codi Penal, que diu, para lo que me queda en el convento, me cago dentro.
1: Me cago dentro.
0: És així, està aplicant aquesta doctrina. Sí, eh?
1: Sí.
3: Aquesta doctrina està bé.
0: Es jubila al setembre, m'assembla, aquest senyor.
1: Aquest senyor té 85 anys, doncs em sembla que en té 72, però sempre hi ha un jutge que s'està a punt de jubilar i que...
0: I que és el que fa la feina.
1: Bueno, és el que fa l'última missió. Aquí també va passar amb el jutge número 13 de Barcelona i amb el procés.
5: Un moment.
1: També ha arribat Mohamed Jordi.
5: És que hi havia un tap.
4: Venien junts amb el cotxe, sí.
5: Me'n vaig un moment i això ja és la cope o què passa aquí?
0: Sí.
5: Aquí parlant de... Estan aplicant la plantilla catalana que tants bons fruits va donar.
0: Sí,
5: l'estan aplicant ells i qui pueda ser qui haga. I s'han posat tots a treballar com locos. Li queden 20 dies per jubilar-se i està treballant el que no ha treballat mai.
0: Exacte.
3: I això també va passar amb García Castelló, no us en recordeu? També va passar un cas similar de jubilació allargant-la al màxim possible.
5: Es nota.
3: Amb Tsunami Democràtic pel mig.
5: Exacte. Va tothom amb més pressa que el porter del Sabadell.
1: Però hi ha molts jutges a punt de jubilar-se a Espanya, trobo, i sempre els hi toquen els casos més complicats.
5: Ja teníem 25 anys
3: amb
5: Franco.
3: I sempre tenen ganes
5: d'allargar. Sí.
0: Bé, doncs escolta, Arnau, moltíssimes gràcies. Si un cop hagis pogut passar la intel·ligència artificial perquè et faci una sinopsi d'aquest PDF de 300 pàgines de sentències, ja
3: si
0: ens dius...
3: Si hi ha algú destacat, us ho dic.
0: Ah, això mateix. Un aplaudiment.
1: Gràcies, Arnau.
0: Gràcies. Va, hem de canviar de tema per parlar la competència també de les baixes laborals.
6: Sí, perquè des de fa una dècada, des de fa 10 anys, s'han disparat les baixes laborals per problemes de salut mental i la intel·ligència artificial està fent que les condicions empitjorin.
0: Però escolta, amb la IA aquesta no us havia de treure la feina tots?
1: Bueno, de moment sembla que no.
4: Era publicitat enganyosa. Hem de continuar treballant.
1: Exacte. Home. De moment, res. De fet, en un reportatge de 3CAT, el catedràtic...
0: El 3CAT a quin canal?
1: No, el 3CAT és el que...
0: 3CAT Info,
1: que és el que abans...
0: El 33?
1: No, el 33 no. 3CAT Info és el que abans...
0: Catalunya Música?
1: No.
0: Catalunya Música està dintre del 3CAT?
4: És veritat que fa preguntes que jo no les sé.
0: És que és així, eh? És que ara ja no és TV3, ara.
6: La pregunta és si allà la saben, també.
1: Allà ho saben tot.
6: Sí, home, sí.
1: 3CAT Info és el que abans era el 324.
0: I el 3XL?
1: El 3XL no és res de tot això.
0: I l'SX3?
1: Això, SX3, és que és Super 3, perquè la X és super, perquè és super 3.
4: Falta la 1.
0: Jo ho trobo massa complicat. S'entenia millor antes que posava super 3, ja està.
6: Canal 33 pels nens.
0: Ja.
1: Total, que en aquest reportatge que han fet a 3CAT, el catedràtic de Dret al Treball, Adrián Todolí, explica que la digitalització i la intel·ligència artificial a la feina desborda les plantilles perquè aquesta tecnologia està controlant molt més les hores i el rendiment dels treballadors.
0: Total, deixeu de plorar, que sembleu llicenciats en ciències de la pluramicació.
6: Comunicació.
0: Va,
6: comunicació.
0: No, ciències de la pluramicació. Sí. Per la universitat aquesta distància que està tan de moda. La UOC. Sou tots junts, UOC.
1: No. Sí. Les coses escriu WOKE, UOKE, i l'altra UOC.
0: És igual, sona igual, la UOC. Bueno. Fixa't tu, han fet estar una universitat per anar traient UOCs. Vinga, home, va.
4: Verdura saltejada.
0: Vaya pallassos.
1: Però és que aprofita per insultar, no?
0: Sí, home, gratuïtament. Com m'agraden a mi, no?
7: De tota manera, des d'un punt de vista, perdoneu, que acabo d'arribar jo també...
0: Sí, també que estaves embossat, també.
7: Sí, però d'embossat de cos.
0: Què us ha passat, avui?
7: He menjat molt arròs durant 4 dies.
1: Ah, per què?
7: Bueno, perquè m'agrada molt l'arròs blanc.
0: Ja, però
1: sense res. Blanc amb sushi o alguna...
7: És que els meus pares van marxar a Platja d'Aro.
0: Ah, val.
7: Me van deixar un quilo i mig d'arròs.
1: I tonyina.
7: I sí, la tonyina es va acabar el primer dia. I és com un programa de televisió de supervivència, però dins de casa.
0: Dins de casa i amb arròs.
7: Perquè no m'ha... Sí, exacte, total, que vaig duríssim.
0: Ja, m'ho imagino.
4: no sé.
7: I acabo d'arribar ara, ha anat tot bé, si em pregunteu. No,
4: no, no t'hem preguntat res, però...
7: Bueno, saps com un tap de cava d'una ampolla?
4: Sí, que... no cal donar detalls, ja t'hem entès.
7: Per al revés.
4: Quan has dit...
7: crec que he trencat la ceràmica.
4: Va, prou.
1: Bueno, tornem a aquest reportatge i aquest catedràtic explica que la IA, que pot ajudar a facilitar tasques, sobretot s'utilitza en aquests moments per controlar el treballador i garantir que treballin a cada minut, que no hi hagi ni un segon de pausa. I això provoca, evidentment, estrès i que molts treballadors agafin la baixa perquè acaben, evidentment, cremats.
4: No, això sí que no. O sigui que això sí que no. Si una cosa hem de preservar els humans és la picaresca.
1: Bueno, la picaresca.
4: Vull dir, mort a la IA.
1: Sí, bueno, si ha d'anar per aquí...
4: No, un treballador de poder anar a pixar i un cop ets al lavabo dir... Va, avui en lloc de pixar l'orinari m'asseuré al vàter.
1: Bueno, està en el seu...
4: I clar, un cop assegut dius... Mira, no em pensava, però aprofitaré per fer caca. I de pas m'escaquejaré de la feina uns quants minutets més. I saps què? De pas, m'encendré un cigarro.
1: Al lavabo de la feina.
4: Sí, home, sí. Que vull dir, total, com que estàs allà tancat, ningú sap qui hi ha dintre.
1: Home, no.
4: I si algú fot el cap per sota la porta per mirar aviam qui està cagant, això és allanamiento de morada. Això no el pots... I, clar, escolta'm, un cop assegut, pues, saps què? De pas faré unes partidetes al Candy Crush.
1: Bueno, escolti,
4: que avui ha treballat molt.
1: Ha convertit el lavabo de racó en un casino.
4: Sí.
1: I és la típica partida aquesta llarga,
4: I
1: no?
4: I quan ja t'has passat 56 nivells del Candy Crush, dius... ara podria aixecar el cul de la tassa i tornar a treballar, però vaig a mirar un moment a l'Instagram. Només un reel.
1: Sí.
4: Només un reel.
1: Un reel no.
4: I no te n'adones, però de cop hi han passat 6 hores i estàs mirant reels de la Pilarín Vallès saltant de cap a la piscina mentre et desitja bon estiu. No?
1: Sí, això pot passar. Sona molt personal. Dèiem que aquesta intel·ligència artificial es fa servir per millorar la productivitat d'una jornada laboral.
4: Efectivament, és així.
1: Bon dia, això és Anton Pazos de Vieira, expert en tecnologia, divulgador.
4: Bon dia, bons dies, bon estimats dia. Amics, i també els que no sou tan estimats, bueno, i també els que no sou amics, per què no?
1: Què volia? No cal saludar tothom així.
4: Bueno, jo tinc una intel·ligència artificial que treballa fent de recursos humans, controla els treballadors, però ho fa respectuosament.
1: Control, però amb un somriure a la cara, no?
4: Efectivament. Si voleu, la podem provar, perdoneu un moment, que primer l'engego.
1: Molt bé, sempre... Sí, sempre aquesta mena d'engegar, les seves intel·ligències artificials són de fer xup-xup, no?
4: Efectivament, sembla que ja carrega, un moment...
1: Sí, ha de carregar.
4: Sí, sí, efectivament.
1: Aviam.
8: Sí, carregant programari.
1: Sí.
8: 5%.
1: 5%.
4: Bueno, pràcticament la tenim a poc.
1: No, 5%.
4: 5%.
8: Carregant programari.
1: Sí.
8: 6%.
1: No, no podem estar aquí.
4: Pràcticament.
1: No, pràcticament
8: no. Carregant programari. 10%.
4: No, veus, ara ja s'accelera, s'ha sonat escalfant.
1: No.
4: Mireu com es va omplint la barra.
1: Sí,
8: aviam. Carregant programari. 5%.
1: No, va enrere. Això passa, estava al 10% i ha passat al 5%.
4: De vegades ho fa. Sort que un expert informàtic com jo sap arreglar-ho.
1: Com?
4: Tractant la tecnologia com si fos humana.
1: No, això és una...
4: Amb delicadesa. No hem d'entrar en còlera.
1: No, home.
4: Hem de donar-li un cop de mà a la tecnologia. Aviam. Així.
1: No, home!
8: 100% carregat.
4: Veu?
8: Hola, sóc la teva assistent en la jornada laboral. Com és que no estàs treballant?
4: Home, sí que treballem, des de les 12:05 avui. Som en directe a la ràdio.
8: Això que fas tu, de fer veuetes per la ràdio, no és treballar.
4: Home.
8: És fer el ridícul.
4: Escolti.
8: Espavila, que tens 52 anys.
4: Bé, potser sí que l'hem d'ajustar una mica, aquesta IA.
1: Sí
4: que treballem aquí, dona.
1: Sí, home, i tant.
8: No treballeu prou. Heu de ser més productius. Preneu notes de tot el que haureu de fer avui.
4: A veure, digues.
1: A veure.
8: Ara, quan aneu a publicitat, en lloc de tocar-vos l'entrecuís, aprofiteu per cosir pilotes de futbol del Mundial.
1: Home.
8: Com que hi ha una pausa de 15 minuts per publicitat.
4: No, potser 20.
8: Us dona temps a agafar la bicicleta i anar a repartir uns quants paquets d'Amazon.
1: Sí.
8: Fa bona fresqueta avui.
4: Sí, avui sí. No, escolti, però és que ja tenim una feina. És que no...
8: Una feina no és suficient.
1: Ah, no? No n'hi ha prou.
8: Un treballador eficient ha de ser multitasking. Ha de fer alhora 6 o 7 feines.
4: Ja.
8: Sense deixar de fer el programa, vés a fer-me un cafè d'especialitat.
4: Escolti'm.
8: M'agrada curt de cafè amb escuma i una mica de canyella. Per sobre m'agrada curt de cafè amb escuma i una mica de canyella. Per sobre, i de pas em fas una palla amb els peus.
1: No.
0: Ho deixarem aquí.
8: No,
0: deixarem...
8: no,
0: no, ho deixem aquí. No, ni la meva assistent ni res. No, no, no. No, no. Potser s'ha d'acabar d'ajustar, eh?
6: No, i tant, que cap canviem de tema i això no ha passat. Això no, jo avui no hauria d'haver arribat. Mira el que
0: dic. De què parlareu ara? De què parlareu?
6: Canviem radicalment de tema i parlem de robatoris.
0: Ah, bueno, hi ha molta inseguretat. Avui surts de casa i te trobes un porc senglar amb patinet,
6: sí,
0: que després de regirar les escombraries per buscar entrepans de mortadela, treu una navalla i et demana si tens 2 euros per agafar el tren perquè ha d'anar a Gavà a veure la seva mare, que està malalta.
6: No, nosaltres parlem de robatoris perquè els Mossos han detingut un lladre al Sónar, al Festival Sónar.
1: Ja que cada setmana, sí.
6: Sí, ha robat 34 mòbils als assistents al festival.
0: Hòstia, 34 mòbils?
6: Sí, no una persona...
0: Però qui anava pel Festival Sónar amb un cistell de mimbre per anar-lo escollint i guardant a la cistelleta?
6: Caputxeta. Un boletaire, era un boletaire.
0: Home, però...
6: La caputxeta del robatori.
0: Home, això me sona, això és com es fa a les reunions dels companys d'EGB quan queden per sopar i s'obliguen a deixar els mòbils a un cistell per poder tenir una conversa com les d'abans, saps?
6: Ah, sí, això passa... No. La qüestió és que el lladre portava els 34 telèfons mòbils amagats als pantalons.
0: Hòstia, quin màquina, nen. Eh? Quin veritable transformer. Sí. Jo m'imagino el moment en què els Mossos el van detenir. Arriba el mosso, vestit de paisà...
6: Sí.
0: Ja sabeu que els Mossos de paisà van vestits com un francès d'excursió a Roses.
6: Hòstia, no.
0: Amb gorra, ronyonera, bermudes, amb moltes butxaques i amb bambes.
4: No, samarreta, mai... I samarreta que posa no policia. No,
0: exactament,
6: no,
0: sí.
6: A qui no policia?
0: Mai s'ha citat per a un poli de paisà o un francès que li vol que el facis una foto amb la família. No saps mai.
6: Sí, doncs això, què?
0: Total, el mosso per al lladre, que porta 34 telèfons mòbils amagats als pantalons, eh? I el mosso... sospita alguna cosa. Mm-hmm. Perquè aquella forma de pantalons...
6: No.
0: I el mosso li diu, mirant-li a l'entrecuix... Tu, bandido, t'alegres de veure'm? O és que portes 34 mòbils sota els pantalons?
6: Segur que és això.
0: Home, per favor.
6: Doncs, moltes gràcies. Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit les repassem.
6: Vinga, va.
9: No cal moure't de recu per escoltar... La competència. RAC1 presenta...
6: Què passa?
9: La competència.
6: No, no, sisplau.
9: Amb els Oscars.
6: Vine a disfrutar.
9: A RAC1.
10: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
12: Quita molt.
13: Però si acabem de sortir...
12: Pipi.
14: Però si has anat abans.
12: Ja, però és de l'altre pipi.
13: Ah, i això no ha fet més que començar.
15: Aquest estiu faràs moltes parades. Si vols viatjar tranquil abans de sortir, fes la teva primera parada a Midas i posa el teu cotxe a punt amb la revisió oficial Midas. El manteniment oficial a preu Midas. Demana cita a Midas.es.
16: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
17: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
22: Bé, i què voleu fer aquests dies?
23: Anar a una piscina caribenya.
24: Dormir en un hotel del Far West.
25: Volar a llops d'un drac.
22: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
26: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
27: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
28: I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
29: Es la española una aceituna como ninguna, como ninguna.
0: si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
1: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
2: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
1: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
2: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
1: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
3: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
4: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equip i quedar atrapat al moment. Com un amor, a primer preu.
5: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
7: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
8: Aquest estiu, la gran pregunta és...
25: híbrid o elèctric?
8: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
29: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
30: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
31: Verisure.
32: Estàs escoltant la competència.
33: Home, tinguis el polígon Can Jardí.
34: Benvingut a la
33: vida. Serà una gran vellada.
32: Amb els Oscars.
35: Fabi Uilla.
36: Aragó.
6: Ja tornem a ser aquí. Això és RAC1. Noemí Polls, bon dia, bona hora. Hola, un moment.
37: Ara t'obrirem
6: les comportes.
37: Ara sí, perquè és que us havia de dir que segur que heu vist per tot arreu, que Seguretat Directa ara és
38: Verisure.
37: Sí.
38: Aquesta va ser.
37: Doncs mira, us explico per què, i és que recentment s'han convertit en el número 1 sí. d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Verisure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva.
38: Fixa't.
37: Així que recordeu, Seguretat Directa ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
38: Molt bé, bravo.
6: Continuem amb l'actualitat.
38: Sí,
6: eh?
38: Bé, no sé si ho heu notat, però fa moltíssima calor.
6: De fet,
38: aquest seria el titular.
6: De fet, la calor arriba avui al punt àlgid, les temperatures superaran els 40 graus en punts de Ponent i de l'Ebre.
38: Cago en Satanàs, cor petit, hòstia. Viniu al tros un dia amb mi, a Vilanova de la Franja, a veure, veureu lo que és la calor.
6: No, no, sí, ja
38: vull... Us quiseu per bici.
6: No, home, estem dient que a Ponent Salvador de Calvajuga. Això per començar, Salvadoret. Bon dia i bona hora.
38: Bon dia, diu. Carnús!
6: No m'insulti.
38: Focalatxe! Castellà! A
6: veure, què li passa? O sigui...
38: I que tu esteu quissant tot el dia de la calor.
6: Home.
38: Aneu a la piscina del vostre amic que vota els comuns, hòstia. No n'hi ha res més de Barcelona que votar els comuns i tenir piscina. Estí a la Franja no hi ha ningú que tinga piscina.
6: Ja.
38: Estí mos remullem a les bases.
6: Això és el que fan a Vilanova de la Franja per passar l'onada de calor?
38: Exactament. Mon, anem a les bases.
6: Sí.
38: Això i fer guerra d'aigua.
6: Sí.
38: Que una gran tradició nostrada.
6: Amb pistoles d'aigua?
38: No, en pistoles.
6: Ah.
38: A seques.
6: Val.
38: O sigui, si li poses aigua, és una pistola d'aigua.
6: Sí.
38: Si li poses una bala, pues és una pistola normal.
6: Sí, no vull saber què hi posen vostès.
38: O que te penses que som animals o què, a Vilanova de la Franja?
6: Sí.
38: I posem aigua. Menos a una pistola.
6: Sí.
38: Que en aquella sí que hi ha bales normals.
6: Ah, entenc que és un joc...
38: Que per fer-ho més emocionant.
6: Sí.
38: Ne diem la ruleta de Vilanova.
6: Val, perfecte.
39: Tot et fa passar la calor, no?
38: Sí, home, sí.
6: I la vida. Digues.
40: Aquesta nit passada ha estat tòrrida en alguns punts de la costa central, amb mínimes de fins a 25 graus, i ha estat una nit tropical en moltes altres comarques.
38: Que has tingut una nit tòrrida, Manel?
40: Bueno, sí.
38: Vaya, vaya, que ens vols explicar alguna cosa?
40: Una nit tòrrida jo i molta gent, sí, sí.
38: Ja, bueno, nenes, és que vosaltres potser no ho sabeu, però ara que no ens sent...
6: Ah.
38: El Manel Vidal
9: Aquest d'aquí, que no el vull mirar perquè... Si no, em descobrirà, però...
40: No funciona així.
9: Encara dorm amb l'adrador. Ojo, que la seva nòvia no li deixa treure. Sembla un acudit, perquè això és un programa d'humor, però hi ha drames, també. En aquest programa hi ha drama,
10: L'adrador gate.
9: I aquest és un dels drames,
40: És veritat, pobret meu. Personal, un drama personal.
9: Però, Panel, és que et sortirà molt a la part de sota del genoll. Però què és això? Sí. Podreu fer pessebre a casa? Guarda-me'n una mica, que últimament la molsa va molt cara i si em fas el favor...
10: Bueno, és il·legal. És il·legal.
40: Si la fas créixer tu...
10: És com la marihuana, una mica, la molsa. Vull dir que...
11: No està relacionat.
9: I l'onada de calor també afecta altres països d'Europa.
40: Sí, per exemple, a França, on el govern ha tancat més de 800 escoles i ha prohibit el consum d'alcohol als concerts i als festivals de música per evitar que la gent de coma, amb coma etílic, s'aturi encara més les urgències mèdiques.
9: És una prohibició molt important.
11: És Manuel Valls, és exprimer ministre francès, exministre d'Ultramar i exregidor de Barcelona.
9: Ex. Sempre tens l'ex a la boca. Home. Sembles la Shakira. Shakira, Mubarak, Ripoll.
11: Sí, és
9: el... Seu avi matern era català.
11: Sí.
9: Ripoll.
11: Ripoll. Què vol, senyor Valls?
9: No, res, vull solidaritzar-me amb vosaltres, que no teniu aire condicionat i us heu de canviar de samareta...